0: 3Cat Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats.
2: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
3: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
2: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Sumar, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment per Pablo Bustindú i seran un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
4: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
2: Però Junts espolsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
5: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
2: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui. Gabriel Rufián i Ione Belarra.
6: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
7: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
2: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
8: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Convoque elecciones. Que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
2: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura.
1: El debat sobre l'avançament electoral l'ha precipitat la derogació del decret del govern espanyol que incorporava el gruix principal de mesures en habitatge. També s'ha rebutjat el segon text, el dels lloguers indefinits, que ja arribava al debat sense opcions de prosperar. Tot plegat després d'una sessió molt agra amb intercanvi de retrets i regust de final de legislatura. Àlex Giral Robert.
9: El ple només tenia la convalidació dels dos decrets en l'ordre del dia i s'ha allargat 5 hores, entre d'altres, perquè el PSOE i Sumar han volgut que les votacions fossin nominals i de viva veu, que la sessió era més que la simple aprovació de dues normes, ho han evidenciat les interrupcions constants i els discursos pujats de to. Per exemple, el de Gabriel Rufián, que ha ensenyat des del faristol un bitllet de 50 euros a la bancada de Junts.
10: Está su estelada. La voy a dejar aquí. Para que no lo olviden, la bandera que comparten con PP y con Vox.
9: I és que els de Carles Puigdemont han estat el blanc de les crítiques de la majoria d'intervencions. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, els ha interpel·lat repetidament.
11: Demuestren que en Catalunya hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
9: Però Míriam Nogueras no li ha agafat el guant i ha mantingut que calia tombar el text i fer-ne un de nou.
5: Evitem un empitjorament, però la solució continua pendent i vostès hauran de decidir si la volen o no la volen.
9: Fins i tot el mateix Pedro Sánchez ha demanat un últim torn de paraula, un gest gens habitual, per reclamar el suport als grups.
3: Si hoy decaen, el daño a nuestro país será immenso.
9: El Congrés fa temps que viu escenes pintoresques i aquest divendres no n'ha estat l'excepció. Part de la cambra ha reaccionat així quan la mesa ha anunciat que li tocava començar la segona votació a Ana Vázquez, la dirigent del PP, expedientada per haver exhibit un pot de gas pebre al Congrés.
12: Empezaremos con la diputada que ha salido por sorteo, que es la señora Ana Belén Vázquez Blanco. Señores secretarios, vamos a empezar.
9: Diversos diputats han imitat el so d'un esprai. Tancades les votacions, la sessió ha acabat amb crits des de la tribuna del Congrés i amb el llançament de pamflets per part d'activistes del dret a l'habitatge.
1: L'expresident Carles Puigdemont i president de Junts, en un article publicat a la xarxa X, denuncia una campanya de desgast del seu partit per part, sobretot, del PSOE, que titlla d'irresponsable. Segons Puigdemont, una victòria al Congrés hauria estat propaganda per a Pedro Sánchez i si s'haguessin aprovat els decrets, assegura el problema de l'habitatge continuaria intacte. Puigdemont lamenta que tot plegat respongui a la dialèctica PP-PSOE i afegeix que els socialistes ja tenien dissenyada la campanya electoral abans de la votació d'aquest divendres. També ha valorat la votació al Congrés el president

0: de la Generalitat, Salvador Illa, se sent decebut pel vot en contra de Junts i creu que el partit s'ha equivocat tombant els decrets. Illa ho ha valorat des d'un col·loqui al Fòrum d'Atocha, a Galícia.
1: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
0: Esquerra Republicana admet que els decrets eren millorables, però lamenta que amb la votació d'aquest divendres s'hagin perdut mesures útils per garantir el dret a l'habitatge. En un comunicat, els republicans afegeixen que la política d'habitatge no es pot convertir en una batalla partidista. Des dels comuns, Jéssica Albiach retreu als de Junts que s'hagin convertit en còmplices de la violència habitacional i per la CUP el partit ha prioritzat els rendistes. El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha instat Pedro Sánchez a convocar immediatament eleccions. A Barcelona, dues concentracions han provocat talls de trànsit, una a l'Avinguda Meridiana, a l'altura de Fabra i Puig, i l'altra a Gran Via, a la plaça Espanya. I a la plaça Catalunya, els activistes han fet una assemblea que ha acabat amb un missatge molt clar, vaga general. Joan García.
2: Tarda de mobilitzacions al carrer per escalfar motors per la manifestació d'aquest dissabte a l'Hospitalet, que es prepara com la gran resposta dels sindicats de l'habitatge de Catalunya al que ha passat al Congrés. A 3:45 de la tarda, els acampats de plaça de Catalunya feien pinya al costat d'una ràdio per escoltar el desenllaç de la votació dels decrets i, en saber-se el resultat, aquesta reacció. Una crida a la vaga general que el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, feia extensible a tots els sectors a l'assemblea que s'ha fet a la mateixa plaça de Catalunya.
3: Per tant, hem fet una crida a tothom que ha sortit al carrer aquests dies a posar-se a organitzar aquesta vaga general. Als centres educatius, que es facin assemblees, als llocs de treball, als comitès d'empresa, que es comencin a fer assemblees, a les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat i comencin a preparar la vaga, als pobles, a les ciutats, la pagesia, a les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
2: Si fins ara aquest sindicat explica que s'havien avingut a propostes per afavorir el consens, ara es plantegen defensar-ne unes altres, que diuen que són de màxims. La també portaveu del sindicat Carme Arcarazo n'enumera algunes.
4: Baixades massives de lloguer, contractes indefinits, impost a la riquesa per l'adquisició massiva d'habitatge públic, prohibició efectiva de les compres especulatives, i la idea és que la ciutadania pugui dir la seva i pugui refermar aquesta voluntat que el sindicat té d'anar més enllà.
2: La Confederació Sindical pel Dret a l'Habitatge de Catalunya ha promogut dos talls de trànsit, un a la Meridiana amb Fabra i Puig i un altre a la Gran Via amb plaça d'Espanya.
0: Els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i la UGT fan una crida a la mobilització social per dignificar l'accés a l'habitatge. En un comunicat conjunt, els dos sindicats donen suport a la resposta expressada als carrers i en les manifestacions convocades per aquest cap de setmana, però eviten parlar d'una possible convocatòria de vaga. Sí que ho ha fet el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, que ha incidit en la dificultat d'aconseguir que sigui un èxit.
5: Convocar les vagues és fàcil. Fins i tot fer la presentació de la documentació és fàcil. Fer-les és una mica més complicat. I nosaltres, les organitzacions sindicals a Espanya, tenim una tradició que quan convoquem una vaga es fa. I, per tant, hem de veure doncs, de quina manera podem arrossegar per poder fer una gran mobilització.
6: 3CAT Info.
0: Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Espel i Ricard Buiga.
7: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà a la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
8: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos.

0: intensos i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
1: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
2: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre aigua, llum i telefonia, sobretot, perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
1: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis al nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
3: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però penso que estàvem tots més alertats, ja, desgraciadament, cada vegada passa més i, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
1: Mas de Barberans ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i Protecció Civil.
4: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Han parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
1: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
5: La millora de la situació sobre el terreny ha fet que el nivell d'alerta també es rebaixi. El pla Inuncat ha passat de fase d'emergència a fase d'alerta. Des de Protecció Civil, però, es continua demanant molta precaució davant d'un cap de setmana que serà inestable. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, recorda que ja no hi ha activa cap alerta de les que s'han enviat als telèfons mòbils, però que cal extremar la prudència.
6: Les alertes que hem enviat ja han finalitzat la seva vigència. La precaució la demanem, la seguim demanant, sobretot perquè el territori està en aquests moments molt afectat i, per tant, pot haver-hi zones on hi hagi basals d'aigua, pot haver-hi zones on s'hagi quedat enclotada.
7: El temps.
5: Gemma Puig.
8: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent i, en molts casos, en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors. Per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, amb mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte a diumenge, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva. Aquests ruixats que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució, i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
7: 3CAT Info.
5: Els països del G7 han acordat alliberar 100 milions de barrils de petroli i dièsel durant els propers 4 mesos per intentar rebaixar els preus dels carburants que estan en alça per la guerra a l'Iran. L'anunci ha estat celebrat per Donald Trump, que havia posat pressió a Europa perquè prengués la decisió. Anem a Brussel·les. Bruno Forte Amiras.
9: Europa cedeix davant les pressions de Donald Trump i accepta alliberar les seves reserves de petroli, en particular les de dièsel. El president francès Emmanuel Macron ho defensa.
10: Els mercats ja han començat a baixar. Això hauria de reduir els preus del cru i del dièsel. Aquesta decisió compartida i aquesta unitat haurien de fer baixar els preus.
9: Macron ha proposat que la Unió Europea aporti la meitat de tots els barrils pactats. Això són 50 milions de barrils. Segons l'agència Reuters, la resta del petroli el posaran altres països occidentals, que també siguin membres de l'Agència Internacional de l'Energia. És el segon cop que els socis d'aquest organisme alliberen les seves reserves estratègiques des que va començar la guerra a l'Orient Mitjà. Aquesta vegada, els països europeus han acceptat el pacte perquè Donald Trump ha retirat la seva amenaça de deixar Europa sense dièsel nord-americà. Macron diu que això forma part de l'entesa.
10: Tots ens hem compromès a no limitar les exportacions i, en particular, el president Trump

0: estat molt clar en aquest punt. Crec que és positiu que haguem creat una coordinació entre els actors.
1: Dels Estats Units prové la meitat de tot el dièsel que Europa compra a l'exterior. A les benzineres europees, aquest carburant ja es paga de mitjana a 2,24 € per litre. Si Trump hagués tallat l'aixeta, els preus encara es podrien haver disparat més.
2: Ara com ara, l'escalada dels carburants i els productes energètics ja s'ha traduït en un repunt de la inflació a la zona euro, que ha assolit el nivell més alt en 3 anys. S'han enfilat fins al 3,8%, 6 dècimes més que a l'agost. A França, les protestes dels estudiants de secundària continuen, malgrat que el govern ha començat a cedir en algunes reivindicacions. Les associacions d'estudiants diuen que les mesures no són suficients i volen distanciar-se dels aldarulls violents dels últims dies. París, Isabel Galí.
3: Les reivindicacions dels estudiants han estat escoltades a la seu del Ministeri d'Educació, però a falta de cap compromís concret mantenen la mobilització general de dimarts que ve. Héloïse Lefebvre és la secretària general de la Unió Estudiantil Francesa.
4: No n'hi ha prou i no està a l'altura de les reivindicacions dels joves estudiants. El moviment que ahir va agafar embranzida ara ja és històric.
3: La imatge d'entrades d'institut cremades s'ha repetit aquest divendres i els estudiants s'han desmarcat dels que calen foc. Louis Letoublon és vicepresident del sindicat Les Lycéens.
5: Són actes violents, comesos per terceres persones que els estudiants que hi ha en els bloquejos no coneixem. Així que el moviment i la mobilització estudiantils ens en desvinculem del tot.
3: El ministre d'Educació, en tot cas, ha promès escolta activa als estudiants. Abans de dimarts podran respondre a una enquesta en línia del que creuen que ha de millorar. I ell s'ha avançat algunes reivindicacions. Eduard Geffroy.
6: No podem acceptar que tinguem professors que no puguin ser substituïts durant 3 o 4 mesos, sobretot per una classe amb exàmens. Per tant, a partir de principis de la setmana vinent, llançarem un pla d'acció amb tots els directors per accelerar significativament el procés de substitució.
3: A l'educació secundària francesa, el 10% de les hores lectives es perden per falta de professors substituts.
2: La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers, com la memòria, la història, la naturalesa i la transformació de la matèria. Aquesta és la primera vegada que es pot veure a l'estat espanyol el conjunt de les seves emblemàtiques vitrines, elaborades amb materials com cendra, plom, plantes seques o roba, i segons el comissari Walter Schmerling, també és la primera oportunitat al món d'admirar-les al costat de les seves pintures.
7: L'exposició és extraordinària. Permet endinsar-se en l'univers d'Anselm Kiefer i veure una part de la col·lecció privada del col·leccionista alemany Hans Grote. En Hans va morir fa 5 anys i li hauria encantat ser avui aquí amb nosaltres, ja que és la primera vegada que es veu aquesta combinació de pintures i vitrines, o deixeu-me dir, palaus de vidre.
2: L'exposició es pot visitar a la Pedrera fins al 24 de gener. I encara en clau cultural, us expliquem que el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ha analitzat aquesta setmana la vigència de l'arquitecte Josep Lluís Sert en un seminari emmarcat en la capitalitat mundial de l'arquitectura. Pel professor nord-americà Eric Manford, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte, Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Sí, crec que estaria molt centrat en aquestes qüestions, tal com ho va estar sempre el seu treball pel que fa a solucions d'habitatge relacionades amb el medi ambient, el paisatge o els patrons de la vida quotidiana. El treball que va fer a l'Amèrica Llatina, que en la seva majoria no es va arribar a construir, aborda algunes d'aquestes coses molt directament, com el projecte per Chimbote al Perú. Així doncs, crec que estaria molt atent a moltes d'aquestes qüestions, de les quals ell mateix ja en parlava fa 50 anys, a la dècada del 1970.
2: Cert va ser degà de l'Escola d'Arquitectura de Harvard durant bona part dels anys 50 i 60. Durant la seva etapa nord-americana va signar projectes tan destacats com el complex residencial Peabody Terrace, el campus de Cambridge, a Massachusetts, i també l'antiga ambaixada dels Estats Units a Bagdad. L'escriptora, crítica literària i expresidenta del PEN català, Dolors Oller, ha mort als 84 anys. L'escriptora gironina va combinar la creació poètica amb obres de reflexió sobre l'escriptura, la lectura i la construcció del sentit literari. Entre aquestes destaquen les miscel·lànies Carneriana, Josep Carner, 25 anys després, i Gabriel Ferrater, In Memoriam. Oller, companya del també poeta Narcís Comadre,

0: Lira va col·laborar en diversos volums col·lectius de literatura i també de teoria literària. Al llarg de la seva trajectòria va ser reconeguda amb diversos premis, com el de Crítica Serra d'Or o el Josep Vallverdú d'Assaig, i el 2022 va ser homenatjada per la Institució de les Lletres Catalanes. La seva mort ha provocat moltes reaccions des del món cultural i institucional, com el Departament de Cultura, la Institució de les Lletres Catalanes o la de l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
1: Esports.
0: Amb en Joan Fitó.
2: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit al davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana, amb 16 punts. També n'ha anotat 15 Umoja Gibson. El tècnic blaugrana, Alexander Sekulic, content amb el rendiment de l'equip.
3: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria per feta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
2: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
4: Estic molt contents per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant, així que et dic, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga i més guanyar aquí fora de casa, així que molt contents.
2: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra l'UCAM Múrcia, a l'Eurolliga, pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, bones notícies també per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una ressonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar a abandonar la concentració de la Canarinha. Això pel que fa al masculí, el conjunt femení, encara un cap de setmana de clàssic.
1: 3CAT Info.
2: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el contracte que finalitza aquesta temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
5: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
2: El Barça també té molt avançades les renovacions de Bapayor i Esme Brooks. Vicky López ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra a la convocatòria d'aquest clàssic, que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts per sobre del Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte juga l'Espanyol, ho farà la ciutat esportiva Dani Jarque a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3, i el Badalona Women, que juga al camp del Sevilla, també ho farà, en aquest cas, diumenge a les 12. Les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que en són baixa per lesió. Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de seleccions. L'Espanyol juga aquest dissabte contra... La selecció espanyola juga aquest dissabte contra la República Txeca. Ho farà a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. El seleccionador Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
6: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, la semana, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creamos que tenemos que sacar para ganar mañana.
2: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions. Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un minut.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: No hi ha futbol a primera, però segueix endavant la segona divisió. Aquest dissabte jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta, 2:15. El tècnic Arlequinat, Ferran Costa, parla de les diferències de joc

0: Ha estat operat de la lesió al tendó distal del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El tindrà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Paula Blasi, no serà als europeus pel fort cop a les costelles que es va fer en una caiguda al Mundial de Montreal.
1: 3CAT Info. Són 3:45.
2: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox els dos decrets d'habitatge. El debat ha estat agre, amb retrets i amb crítiques dirigides sobretot als juntaires. També és notícia que les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. A partir d'ara anirem a Madrid, on la negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. I també us explicarem que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que l'aprovació dels dos decrets era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. I anirem a Girona, on ha començat el judici pel crim d'una noia a qui l'exparella va matar el juliol del 2023. Fiscal i acusació demanen presó permanent i revisable per a l'agressor. També us explicarem que aquest estiu, més sec del que és habitual, ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també a la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. Tot i que encara hi ha reserves d'aigua, embassaments com el de Rialp van arribar gairebé al 100% de la seva capacitat i ara estan a la meitat. I en esports, què destaca, Joan Fitó?
0: La victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, 82-95, a la pista del Besiktas. Kevin Panter, amb 16 punts, ha estat el millor jugador blaugrana. El base, Umoja Gibson, n'ha anotat 15.
2: Pel que fa al temps, durant la matinada es tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. Al cap de setmana es manté el risc de pluja intensa, localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats.
3: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
4: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
3: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Sumar, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment per Pablo Bustinduy, serà en un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
5: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
3: Però Junts espolsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
6: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
3: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui. Gabriel Rufián i Ione Belarra.
7: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable.

0: Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
1: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
2: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
3: Tiene la coartada, ponga la fecha, convoque elecciones, que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
2: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i a l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura.
4: La negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. El Sindicat de Llogateres de Madrid ha convocat una marxa per aquest dissabte que esperen que sigui multitudinària i assegura que ja treballa perquè es convoqui una vaga general. Madrid, Montse Mir.
5: Cap a una vaga general és el lema de la mobilització d'aquest dissabte que s'acabarà a la plaça de la Cibeles amb l'arribada de 4 columnes que sortiran a les 12 del migdia de diferents parts de la ciutat. El sindicat de llogateres assegura que estem a les portes d'un nou cicle polític i que el camí el marcarà la mobilització ciutadana. Alicia del Río n'és una de les portaveus.
6: Caminamos a la huelga general con nuestras alianzas del sindicalismo laboral, del movimiento ecologista, del movimiento feminista, de todos los movimientos que desde abajo generamos poder popular, que se abre un nuevo ciclo político que viene desde abajo.
5: L'acampada a la Puerta del Sol es manté i aquest divendres s'hi han fet diverses activitats per preparar la marxa, algunes sota un fort aiguat. La majoria dels que hi són utilitzen la paraula dignitat quan se'ls demana què reclamen.
7: Que cumpla con lo que pedimos.
8: Es un derecho que todos tengamos una casa digna y que podamos por lo menos pagarla y tener más cosas, ¿sabes?
9: La vivienda digna es un derecho el cual todos los españoles tienen y no se está tomando muy pocas medidas.
5: La idea és continuar amb l'acampada fins que la vaga general que demanen es convoqui.
4: Després de la votació al Congrés que ha tombat l'aprovació dels 2 decrets, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. El sentim.
10: Si avui s'haguessin aprovat els decrets, jo ara estaria anunciant l'inici del procés d'aprovació d'una pujada de fins al 150% de l'IBI pels pisos turístics a la ciutat de Barcelona. Una mesura que ens hagués permès recaptar 7 milions d'euros anuals que haguessin destinat íntegrament a la promoció d'habitatge social a la nostra ciutat.
11: 3Cat Info.
4: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casso, demana a la classe política concreció i eines sòlides a l'hora de legislar les qüestions relacionades amb l'habitatge. En l'acte d'obertura de l'any judicial, Casso ha demanat als polítics amplitud de mires per garantir el dret a l'habitatge.
12: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada ampla i justa.
4: El seu discurs al fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha qüestionat les penes que pesen sobre l'ús d'armes. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una 20ena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Espel i Ricard Buigas.
13: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà a la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una 20ena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
14: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
13: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
15: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre pues, aigua, llum i telefonia, sobretot, perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
13: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis al nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
16: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però... Penso que estàvem tots més alertats, ja, pues, desgraciadament, cada vegada passa més i, bueno, pues, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
13: Mas de Barberans ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i Protecció Civil.
17: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan, pues, totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Han parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
13: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
4: Mentrestant, el Departament d'Interior ha defensat la gestió que s'ha fet d'aquest episodi de pluges intenses. La consellera Núria Parlon ha sortit al pas de les crítiques d'alguns alcaldes que qüestionaven que la Generalitat no hagués suspès les classes abans de les 9 del matí d'aquest divendres. Ivan García és alcalde de Roquetes en declaracions a Catalunya Ràdio.
18: Era inconcloent rebre avisos dient que caurien més de 200 litres i no tancar les escoles i evitar al màxim la mobilitat. Per sort, ho van fer-ho quan tocava. Des del departament ens va ser impossible contactar-hi, no ens arribava cap informació i al final vam tirar pel dret en decret d'alcaldia.
4: Aquest divendres del matí, entre les 8 i les 9 del matí, pocs minuts abans que s'obrissin les escoles i els instituts, el departament ha enviat un mail a les direccions dels centres del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp, on es demanava que no obrissin les portes. La consellera Parlon ha justificat la decisió.
19: És molt important que no fem decisions exclusives i homogènies per tothom des del CECAT, sinó que les puguem desescalar a la informació que ens dona el territori, i en aquest cas, doncs crec que en els municipis tant de Montsià com de Baix Ebre, moltes escoles van decidir, d'acord amb aquestes resolucions dels alcaldes i dels ajuntaments, que, com he dit, 53 municipis tenien activat el seu pla de protecció civil, doncs van decidir tancar-les també per avui.
4: Des del sindicat USTEC demanen explicacions i recorden al departament que té l'obligació de garantir la seguretat d'alumnes i professors en episodis com aquest. L'octubre ha començat amb aiguats al sud del país, però venim d'un estiu extremadament sec que ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també a la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. No obstant això, de moment hi ha prou reserves als pantans perquè els regants no hagin de patir. Lleida, Estela Busoms.
20: L'organisme de Conca ha fet balanç d'un any hidrològic molt irregular, amb un hivern molt plujós en contrast amb un estiu molt càlid i sec, que ha acabat amb més zones en situació de sequera prolongada. Per tot plegat, les reserves als embassaments han anat baixant. El de Rialp va arribar gairebé a la plena ocupació i ara està a la meitat. Tot i això, el cap d'explotació de la Confederació, Mario Carreras, assegura que la situació ara per ara no és preocupant.
21: En agosto sí que hubo allí pues, algunos episodios de tormenta, las temperaturas también fueron algo más reducidas respecto al resto, y la situación de partida es bastante buena. Evidentemente hay que esperar a todo el otoño y a la primavera, però les expectatives són bones.
20: La falta de pluges d'aquest estiu s'ha traduït en problemes de subministrament a alguns pobles del Pirineu, com ara nuclis del Pont de Suert, on s'ha hagut de portar aigua amb cisternes.
4: De la crònica internacional destaca que Ucraïna denuncia el drama que viuen els 2.000 habitants del poble d'Oleixki, a la part ocupada de la regió de Kherson. L'exèrcit ucraïnès els ha llançat menjar des de drons perquè tem que els veïns, una cinquantena dels quals són nens, es morin de fam per culpa del bloqueig rus. Moscou, Cristina Solies.
22: A Lieski no hi ha aigua potable, gas, electricitat ni pràcticament menjar. La situació va empitjorar al maig quan les tropes russes van minar encara més la zona per evitar una contraofensiva ucraïnesa. A més, cada vegada que els civils intenten fer-hi arribar aliments, els drons els barren el pas i això ha deixat el poble totalment aïllat. Per mirar de trencar el bloqueig, Ucraïna ha llançat 4 tones de productes bàsics amb drons per als 2.000 habitants que encara queden dels 24.000 que tenia el poble abans de la guerra. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, Kharkov acusa Zelensky d'aquesta tragèdia.
0: El règim d'aquí fa tot el que pot per impedir aquests subministraments. Els drons sobrevolen constantment la zona i maten persones. La situació és realment crítica.
22: En canvi, el ministre d'Exteriors ucraïnès, Andriy Sibiga, va denunciar davant l'ONU que Rússia no permet que s'evacuïn els veïns perquè, si es buida Oleshki, les tropes de Kiev ho tindran més fàcil per reconquerir-lo.
1: Rússia no deixa que la gent marxi perquè els utilitza com a escuts humans. Exigiu a Rússia obrir corredors humanitaris. Moscou és l'única causa d'aquesta catàstrofe.
22: Oleshki, dominada des de fa 4 anys per l'exèrcit rus, no ha deixat mai de ser primera línia de front. El motiu és que es troba a la riba del Dnieper, una frontera natural que separa els dos exèrcits. Per això el poble està sota el foc constant de l'artilleria i dels drons.
4: Més coses. Vist per a sentència el judici contra 4 agents de la policia espanyola acusats de buidar un ull a l'activista Roger Espanyol durant l'1 d'octubre del 2017. La Fiscalia, en el seu informe final, n'ha demanat l'absolució i ha assegurat que la policia pot fer servir la força i provocar lesions greus als ciutadans si s'ajusta a la normativa. Per la fiscal Alexandra Tabernero, l'actuació dels encausats a les portes de l'escola Ramon Llull es va ajustar al protocol i ha defensat que fessin servir bales de goma, malgrat que a Catalunya aquests projectils estan prohibits des del 2013, arran del cas d'Esther Quintana. Tabernero esgrimeix que els encausats seguien una ordre judicial que demanava que no es fessin votacions durant l'1 d'octubre perquè el referèndum s'havia declarat inconstitucional.
3: Voy a recordar, en idénticos términos a la acusación particular, que la policía efectivamente ostenta el monopolio de la violencia en el Estado. La policía puede usar la fuerza. Puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
4: Les acusacions sol·liciten fins a 13 anys de presó per als delictes de lesions greus amb pèrdua d'un òrgan i tortures. Aquest és l'únic cas de violència policial durant l'1 d'octubre que ha arribat a judici.
11: El temps.
4: Gemma Puig.
23: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent i, en molts casos, en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors. Per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, amb mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte a diumenge, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva, aquests ruixats que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
11: 3CAT Info.
4: Els Mossos han escorcollat aquest divendres els domicilis dels 3 detinguts arran del tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa. 2 guàrdies civils van resultar ferits, un d'ells de gravetat, tot i que estan fora de perill. Es busca un quart implicat en els fets. Terrassa, Marta Vallès.
24: El cas el porta la DIC, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. Aquest divendres han fet entrades i escorcolls als pisos on viuen els 3 detinguts, al mateix barri de Can Parellada. Durant tot el dia, agents dels Mossos i de la Guàrdia Civil han estat buscant proves al carrer Europa, on hi va haver el tiroteig dijous cap a 11:15 de la nit. Tot començava abans a l'àrea de servei Porta Barcelona de la P7, on els 2 guàrdies civils anaven a identificar els ocupants d'un vehicle sospitós. El grup d'homes va fugir intentant atropellar els agents. Més tard, el vehicle el van detectar al barri de Can Parellada i els guàrdies civils s'hi van presentar. En aquell moment, els homes que havien fugit van obrir foc i els van començar a disparar. Un dels agents, que va rebre 4 trets, va caure a terra i els delinqüents el van colpejar. L'altre, també ferit de bala, va poder avisar emergències. Aquest és el so de l'enregistrament que va fer un veí. Així ho van viure alguns veïns del carrer.
2: Yo estaba aquí en el parque y escuché pa, pa, pa, pa, pa, 20 disparos se escucharon. Es que yo me quedé flipando. Aquí están los niños jugando todos los días. Hay niños para arriba, para abajo, aquí en el parque. Pues tú imagínate, tengo uno en el cuerpo malo. Es fuerte lo que ha pasado, así muy fuerte.
6: Yo desde arriba no sé quién era, si era policía o no. Y dos chavales vienen corriendo, no sé quién eran tampoco. Le dieron un palo, no sé qué tenía en la mano, bum, bum, y salieron corriendo para allá y ya no lo he visto más.
24: Poc després, els Mossos van fer les tres detencions i un quart home hauria fugit. Els guàrdies civils estan fora de perill. No es

0: carta que els delinqüents els poguessin haver confós amb membres d'un grup rival.
1: I a Girona ha començat el judici pel crim d'una noia a qui la seva exparella va confessar haver matat el juliol del 2023. Fiscal i acusació li demanen presó permanent revisable per assassinat. La defensa diu que no ho va planificar i ho qualifica d'homicidi. Girona, Fèlix Martín.
2: Unes 150 persones han coincidit a dir aquest divendres a Girona que ja n'hi ha prou de crims masclistes. La víctima, Carla Fernández, de 26 anys, va ser víctima d'un exnòvio amb qui havia trencat 6 anys abans i que, segons la família, continuava obsessionat amb ella. El 26 de juliol de l'any 2023 la va abordar quan entrava a casa seva. La va agredir, la va lligar, la va escanyar, li va robar i, segons les acusacions, en va abusar. El mateix agressor ho va reconèixer en una primera reconstrucció dels fets, però ara la defensa ho matisa i no ho considera un assassinat, sinó un homicidi. La mare de la Carla, Blanca Gutiérrez, confia en el veredicte del jurat.
3: Que per la Carla ja no servirà que li caigui la presó permanent revisable. Però jo crec que si van caiguent anys i anys i anys, potser el proper que vulgui agafar una noia del coll s'ho pensa dos vegades. Girona no és prou gran perquè tornem a conviure tots dos a la ciutat. No el vull, no vull estar viva quan ell surti de la presó, així de clar.
2: La mare de la Carla ha creat des de Girona una associació de mares de dones assassinades anomenada AMMA, amb dues M's, amb voluntat de voltar per tot l'estat i fer costat a les famílies de les víctimes.
1: Catalunya torna a superar els 4 milions de persones ocupades gràcies a la regularització d'immigrants. Al setembre i amb l'inici del curs escolar s'han guanyat 38.000 afiliats a la Seguretat Social, però l'increment de l'ocupació s'ha donat en exclusiva a la demarcació de Barcelona, perquè a les de Girona i Tarragona s'han perdut afiliats coincidint amb el final de les vacances i a la de Lleida amb la fi de la campanya de la fruita. El procés de regularització també comporta un repunt de l'atur, perquè hi ha persones que una vegada obtenen els papers s'apunten als serveis públics d'ocupació. A Catalunya, el nombre de parats ha pujat de 600 persones al setembre i ara n'hi ha 330.000 de registrades. Troben per primer cop a Catalunya un fong exòtic que ataca els freixes i que no té cura. L'han detectat a 7 cases, al Ripollès. Els experts alerten que el seu impacte en el paisatge, ja que aquests arbres, els freixes, es troben sobretot al Pirineu i podrien morir. Es busca si hi ha alguns exemplars resistents al fong. Anem a Girona, Núria Peraire.
4: Els investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya alerten que el fong ha vingut per quedar-se i que es transmet per l'aire. Creuen que ha entrat a Catalunya des del Pirineu francès. Els freixes es troben sobretot als terrenys de pastures perquè les fulles són nutritives per al bestiar i també es troba als boscos de les valls del Ripollès, el Berguedà, la Vall d'Aran o el Pallars. No és una espècie habitual per a l'aprofitament de fusta i, per tant, el seu impacte serà sobretot paisatgístic. L'investigador del centre, Jonàs Oliva, explica que talar els arbres infectats no és una opció.
5: Aquest és un fong que les espores volen molts quilòmetres, amb el qual, si encara que tu tinguis un arbre atacat i el vulguis eliminar perquè no faci tantes espores, d'alguna manera aquest arbre segurament s'ha infectat per un altre arbre que venia de més lluny.
4: S'està investigant si hi ha exemplars que siguin resistents al fong.
1: Només aquest mes de setembre, la xarxa ferroviària ha patit 39 robatoris de coure que han provocat més de 250 hores de retards. Des de principis d'any, però, se n'han produït més de 300. De fet, representen la principal incidència per a les línies de rodalies i regionals. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, assegura que actualment hi ha 7 vegades més de robatoris que abans de la pandèmia i troba indispensable que s'endureixin les penes per aquest delicte.
6: Podrían verse ya muchas de las mejoras que se están produciendo como consecuencia de las inversiones y de todo esto de lo que venimos hablando, pero quizá no se aprecian lo suficiente porque esta es una asignatura pendiente. Nosotros también desde ADIF estamos planteando desde el Ministerio un endurecimiento del Código Penal en este tema porque creemos que hay que tomarse esto muy, muy, muy en serio, ¿no?
1: Els robatoris de coure, a més de trasbalsar el servei, tenen una afectació econòmica. Només a l'R3 suposarà uns 20 milions d'euros extres. A les pròximes setmanes, una part del Centre de Gestió d'Operacions de Rodalies es traslladarà a les instal·lacions del Centre de Control de DIF, a l'estació de França, per treballar colze a colze en aquestes incidències.
7: Esports.
1: Amb en Joan Fitó.
7: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82-95 a la pista del Besiktas.

0: Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit per davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana, amb 16 punts. També n'ha anotat 15 Umoja Gibson. El tècnic blaugrana, Aleksandar Sekulić, content amb el rendiment del seu equip.
1: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria per feta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
0: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
2: Estic molt contents per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant. Així que et dic, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga i més guanyar aquí fora de casa, així que molt contents.
0: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra el UCAM Múrcia, a l'Euroliga, pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, també bones notícies per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una ressonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar, recordem-ho, a abandonar la concentració de la Canarinha. Això, pel que fa al masculí, el conjunt femení encara un cap de setmana de clàssic.
3: 3CAT Info.
0: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte, que finalitza aquesta mateixa temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Liga F de diumenge al Camp Nou.
4: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
0: El Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Payor i Esme Brooks. Vicky López, per la seva banda, ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra en la convocatòria del Clàssic, que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts sobre el Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte també juga l'Espanyol, ho farà a la Ciutat Esportiva Dani Jarque a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3. Sentim l'entrenadora blanquiblava Sara Monforte.
5: Nosaltres, al final, el que volem aquí és anar pels rivals, no especular i anar per ells i tindre nosaltres i portar el ritme del partit. No? No vol dir que sigui el ritme del partit en pilota, però sí en ritme i exigint el rival.
0: El Badalona Women, per la seva banda, juga al camp del Sevilla també aquest dissabte. A les 12, les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que són baixa per lesió.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de les seleccions. La selecció espanyola juga aquest dissabte contra la República Txeca a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
6: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creamos que tenemos que sacar para ganar mañana.
0: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions. Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un sol minut. No hi ha futbol a primera, però, en canvi, segueix endavant la segona divisió. Aquest dissabte jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta. A 6:45, el tècnic arlequinat Ferran Costa parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
7: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos volem el mateix, que és guanyar, no? Llavors estem molt centrats en nosaltres, ells doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar.
0: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge el Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Sala 10 Saragossa en la quarta jornada de Lliga. També en futbol sala, aquest divendres han operat Mateus Rodríguez.

0: Rodríguez de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El brasiler del Barça estarà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Paula Blasi, finalment s'ha confirmat que serà baixa pels europeus, pel fort cop a les costelles que es va fer la ciclista catalana en una caiguda múltiple al Mundial disputat a Montreal.
1: Trescat Info.

0: Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox els dos decrets d'habitatge. El debat ha estat agre, amb retrets i amb crítiques dirigides sobretot als juntaires. El sindicat de llogateres convoca manifestacions aquest dissabte en defensa del dret a l'habitatge i anuncia que ja treballa per convocar una vaga general. Aquest divendres els activistes han incrementat les protestes al carrer amb talls de trànsit en dues artèries de la ciutat de Barcelona, l'Avinguda Meridiana i la Gran Via. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja, que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. No hi ha hagut, però, danys personals. Tot i que Protecció Civil ha rebaixat el nivell d'alerta, continua demanant molta precaució. Europa i la resta de països del G7 claudiquen davant les pressions de Donald Trump i acorden alliberar 100 milions de barrils de petroli. L'objectiu és intentar baixar els preus dels carburants en ple auge per la inestabilitat a l'Orient Mitjà. El govern francès obre el diàleg amb els estudiants després de violentes protestes als instituts de secundària. El ministre d'Educació promet fer-los cas i atendre les seves demandes, però les associacions d'estudiants diuen que amb les mesures que planteja no n'hi ha prou. La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers, com la memòria, la història o la naturalesa. L'obra de Josep Lluís Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Ho ha dit a 3CAT Info Eric Manfort, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte català. Ha participat a Barcelona en un seminari que ha analitzat la vigència de Sert.
1: Esports. Victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga 82-95 a la pista del Besiktas. Panter amb 16 punts, ha estat el millor jugador blaugrana i el base Umoja Gibson n'ha anotat 15. Rafinha estarà disponible per jugar al Barça-Getafe del 10 d'octubre al Camp Nou. El davanter brasiler ha passat avui noves proves mèdiques que han determinat que no té cap lesió a la cuixa dreta. I Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia del clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
0: Pel que fa al temps, tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. El cap de setmana es manté el risc de pluja intensa localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda a les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats.
3: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
4: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
3: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Sumar, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment, per Pablo Bustinduy serà en un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
5: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
3: Però Junts espolsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
6: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
3: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui Gabriel Rufián i Jone Belarra.
7: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
8: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
3: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
9: Tiene la coartada, ponga la fecha, convoque elecciones, que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
3: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura.
0: El debat sobre l'avançament electoral l'ha precipitat la derogació del decret del govern espanyol que incorporava el gruix principal de mesures en habitatge. També s'ha rebutjat el segon text, el dels lloguers indefinits, que ja arribava al debat sense opcions de prosperar. Tot plegat després d'una sessió molt agra amb intercanvi de retrets i regust de final de legislatura. Àlex Giral Robert.
10: El ple només tenia la convalidació dels dos decrets en l'ordre del dia i s'ha allargat 5 hores, entre d'altres, perquè el PSOE i Sumar han volgut que les votacions fossin nominals i de viva veu, que la sessió era més que la simple aprovació de dues normes, ho han evidenciat les interrupcions constants i els discursos pujats de to. Per exemple, el de Gabriel Rufián, que ha ensenyat des del faristol un bitllet de 50 euros a la bancada de Junts.
11: Esta su estelada, la voy a dejar aquí. Para que no lo olviden, la bandera que comparten con PP y con Vox.
10: I és que els de Carles Puigdemont han estat el blanc de les crítiques de la majoria d'intervencions. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, els ha interpel·lat repetidament.
12: Demuestren que en Catalunya hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
10: Però Míriam Nogueras no li ha agafat el guant i ha mantingut que calia tombar el text i fer-ne un de nou.
6: Evitem un empitjorament, però la solució continua pendent i vostès hauran de decidir si la volen o no la volen.
10: Fins i tot el mateix Pedro Sánchez ha demanat un últim torn de paraula, un gest gens habitual, per reclamar el suport dels grups.
4: Si hoy decaen, el daño a nuestro país será immenso.
10: El Congrés fa temps que viu escenes pintoresques i aquest divendres no n'ha estat l'excepció. Part de la cambra ha reaccionat així quan la mesa ha anunciat que li tocava començar la segona votació a Ana Vázquez, la dirigent del PP, expedientada per haver exhibit un pot de gas pebre al Congrés.
13: Empezaremos con la diputada que ha salido por sorteo, que es la señora Ana Belén Vázquez Blanco. Señores secretarios, vamos a empezar.
10: Diversos diputats han imitat el so d'un esprai. Tancades les votacions, la sessió ha acabat amb crits des de la tribuna del Congrés i amb el llançament de pamflets per part d'activistes del dret a l'habitatge.
0: L'expresident Carles Puigdemont i president de Junts, en un article publicat a la xarxa X, denuncia una campanya de desgast del seu partit per part, sobretot, del PSOE, que titlla d'irresponsable. Segons Puigdemont, una victòria al Congrés hauria estat propaganda per a Pedro Sánchez i si s'haguessin aprovat els decrets, assegurar el problema de l'habitatge continuaria intacte. Puigdemont lamenta que tot plegat respongui a la dialèctica PP-PSOE i afegeix que els socialistes ja tenien dissenyada la campanya electoral abans de la votació d'aquest divendres. També ha valorat la votació al Congrés el president de la Generalitat, Salvador Illa. Se sent decebut pel vot en contra de Junts i creu que el partit s'ha equivocat tombant els decrets. Illa ho ha valorat des d'un col·loqui al Fòrum d'Atocha, a Galícia.
14: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
0: Esquerra Republicana admet que els decrets eren millorables, però lamenta que amb la votació d'aquest divendres s'hagin perdut mesures útils per garantir el dret a l'habitatge. En un comunicat, els republicans afegeixen que

0: la política d'habitatge no es pot convertir en una batalla partidista. Des dels comuns, Jéssica Albiach retreu als de Junts que s'hagin convertit en còmplices de la violència habitacional i per la CUP el partit ha prioritzat els rendistes. El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha instat Pedro Sánchez a convocar immediatament eleccions. A Barcelona, dues concentracions han provocat talls de trànsit, una a l'Avinguda Meridiana, a l'altura de Fabra i Puig, i l'altra a Gran Via, a la plaça Espanya. I a la plaça Catalunya, els activistes han fet una assemblea que ha acabat amb un missatge molt clar: vaga general. Joan García.
1: Tarda de mobilitzacions al carrer per escalfar motors per la manifestació d'aquest dissabte a l'Hospitalet, que es prepara com la gran resposta dels sindicats de l'habitatge de Catalunya al que ha passat al Congrés. A 3:45 de la tarda, els acampats de plaça de Catalunya feien pinya al costat d'una ràdio per escoltar el desenllaç de la votació dels decrets i, en saber-se el resultat, aquesta reacció. Una crida a la vaga general que el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, feia extensible a tots els sectors a l'assemblea que s'ha fet a la mateixa plaça de Catalunya.
2: Per tant, hem fet una crida a tothom que ha sortit al carrer aquests dies a posar-se a organitzar aquesta vaga general. Als centres educatius, que es facin assemblees, als llocs de treball, als comitès d'empresa, que es comencin a fer assemblees, a les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat i comencin a preparar la vaga, als pobles, a les ciutats, la pagesia, les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
1: Si fins ara aquest sindicat explica que s'havien avingut a propostes per afavorir el consens, ara es plantegen defensar-ne unes altres, que diuen que són de màxims. La també portaveu del sindicat Carme Arcarazo n'enumera algunes.
3: Baixades massives de lloguer, contractes indefinits, impost a la riquesa per l'adquisició massiva d'habitatge públic, prohibició efectiva de les compres especulatives, i la idea és que la ciutadania pugui dir la seva i pugui refermar aquesta voluntat que el sindicat té d'anar més enllà.
1: La Confederació Sindical pel Dret a l'Habitatge de Catalunya ha promogut dos talls de trànsit, un a la Meridiana amb Fabra i Puig i un altre a la Gran Via amb plaça d'Espanya.
0: Els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i la UGT fan una crida a la mobilització social per dignificar l'accés a l'habitatge. En un comunicat conjunt, els dos sindicats donen suport a la resposta expressada als carrers i en les manifestacions convocades per aquest cap de setmana, però eviten parlar d'una possible convocatòria de vaga. Sí que ho ha fet el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, que ha incidit en la dificultat d'aconseguir que sigui un èxit.
4: Convocar les vagues és fàcil. Fins i tot fer la presentació de la documentació és fàcil. Fer-les és una mica més complicat. I nosaltres, les organitzacions sindicals a Espanya, tenim una tradició que quan convoquem una vaga es fa. I per tant, hem de veure doncs, de quina manera podem arrossegar per poder fer una gran mobilització.
5: 3CAT Info.
0: Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Espel i Ricard Buiga.
6: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
7: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
6: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
8: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre pues, aigua, llum i telefonia, sobretot, perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
6: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis al nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
9: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però penso que estàvem tots més alertats, ja, pues, desgraciadament, cada vegada passa més i, bueno, pues, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
6: Mas de Barberans ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i Protecció Civil.
10: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan, pues, totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Hem parlat amb els bomberos per veure si podíem posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
6: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
0: La millora de la situació sobre el terreny ha fet que el nivell d'alerta també es rebaixi. El Pla Inuncat ha passat de fase d'emergència a fase d'alerta. Des de Protecció Civil, però, es continua demanant molta precaució davant d'un cap de setmana que serà inestable. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, recorda que ja no hi ha activa cap alerta de les que s'han enviat als telèfons mòbils, però que cal extremar la prudència.
11: Les alertes que hem enviat ja han finalitzat la seva vigència. La precaució la demanem, la seguim demanant, sobretot perquè el territori està en aquests moments molt afectat i, per tant, pot haver-hi zones on hi hagi basals d'aigua, pot haver-hi zones on s'hagi quedat enclotada.
5: El temps.
0: Gemma Puig.
12: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent i, en molts casos, en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors. Per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, en mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte a diumenge, amb aquests avisos de nivell 5/6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva. Aquests ruixats que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució, i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
5: 3CAT Info.
0: Els països del G7 han acordat alliberar 100 milions de barrils de petroli i dièsel durant els propers 4 mesos per intentar rebaixar els preus dels carburants que estan en alça per la guerra a l'Iran. L'anunci ha estat celebrat per Donald Trump, que havia posat pressió a Europa perquè prengués la decisió. Anem a Brussel·les. Bruno Forte Amiràs.
13: Europa cedeix davant les pressions de Donald Trump i accepta alliberar les seves reserves de petroli, en particular les de dièsel. El president francès Emmanuel Macron ho defensa.
14: Els mercats han començat a baixar. Això hauria de reduir els preus del cru i del dièsel. Aquesta decisió compartida i aquesta unitat haurien de fer baixar els preus.
13: Macron ha proposat que la Unió Europea aporti la meitat de tots els barrils pactats. Això són 50 milions de barrils. Segons l'agència Reuters, la resta del petroli el posaran altres països occidentals, que també siguin membres de l'Agència Internacional de l'Energia. És el segon cop que els socis d'aquest organisme alliberen les seves reserves estratègiques des que va començar la guerra a l'Orient Mitjà. Aquesta vegada, els països europeus han acceptat el pacte perquè Donald Trump ha retirat la seva amenaça de deixar Europa sense dièsel nord-americà. Macron diu que això forma part de l'entesa.
14: Tots ens hem compromès a no limitar les exportacions i, en particular, el president Trump ha estat molt clar en aquest punt. Crec que és positiu que haguem creat una coordinació entre els actors.
13: Dels Estats Units prové la meitat de tot el dièsel que Europa compra a l'exterior. A les benzineres europees, aquest carburant ja es paga de mitjana a 2,24 € per litre. Si Trump hagués tallat l'aixeta, els preus encara es podrien haver disparat més.
0: Ara com ara, l'escalada dels carburants i els productes energètics ja s'ha traduït en un repunt de la inflació a la zona euro, que ha assolit el nivell més alt en 3 anys. S'han enfilat fins al 3,8%, 6 dècimes més que a l'agost. A França, les protestes dels estudiants de secundària continuen, malgrat que el govern ha començat a cedir en algunes reivindicacions. Les associacions d'estudiants diuen que les mesures no són suficients i volen distanciar-se dels aldarulls violents dels últims dies. París, Isabel Galí.
15: Les reivindicacions dels estudiants han estat escoltades a la seu del Ministeri d'Educació, però a falta de cap compromís concret mantenen la mobilització general de dimarts que ve. Héloïse Lefebvre és la secretària general de la Unió Estudiantil Francesa.
16: No n'hi ha prou i no està a l'altura de les reivindicacions dels joves estudiants. El moviment que ahir va agafar embranzida ara ja és històric.
15: La imatge d'entrades d'institut cremades s'ha repetit aquest divendres i els estudiants s'han desmarcat dels que calen foc. Louis Letoublon és vicepresident del sindicat Les Lycéens.
17: Són actes violents, comesos per terceres persones que els estudiants que hi ha en els bloquejos no coneixem. Així que el moviment i la mobilització estudiantils ens en desvinculem del tot.
15: El ministre d'Educació, en tot cas, ha promès escolta activa als estudiants. Abans de dimarts podran respondre a una enquesta en línia del que creuen que ha de millorar. I ell s'ha avançat algunes reivindicacions. Eduard Geffroy.
18: No podem acceptar que tinguem professors que no puguin ser substituïts durant 3 o 4 mesos, sobretot per una classe amb exàmens. Per tant, a partir de principis de la setmana vinent, llançarem un pla d'acció amb tots els directors per accelerar significativament el procés de substitució.
15: A l'educació secundària francesa, el 10% de les hores lectives es perden per falta de professors substituts.
0: La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers, com la memòria, la història, la naturalesa i la transformació de la matèria. Aquesta és la primera vegada que es pot veure a l'Estat espanyol el conjunt de les seves emblemàtiques vitrines, elaborades amb materials com cendra, plom, plantes seques o roba, i segons el comissari Walter Schmerling, també és la primera oportunitat al món d'admirar-les al costat de les seves pintures.
19: L'exposició és extraordinària. Permet endinsar-se en l'univers d'Anselm Kiefer i veure una part de la col·lecció privada del col·leccionista alemany Hans Grote. En Hans va morir fa 5 anys i li hauria encantat ser avui aquí amb nosaltres, ja que és la primera vegada que es veu aquesta combinació de pintures i vitrines, o deixeu-me dir, palaus de vidre.
0: L'exposició es pot visitar a la Pedrera fins del 24 de gener. I encara en clau cultural, us expliquem que el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ha analitzat aquesta setmana la vigència de l'arquitecte Josep Lluís Sert en un seminari emmarcat en la capitalitat mundial de l'arquitectura. Pel professor nord-americà Eric Manford, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte, Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
19: Sí, crec que estaria molt centrat en aquestes qüestions, tal com ho va estar sempre el seu treball pel que fa a solucions d'habitatge relacionades amb el medi ambient, el paisatge o els patrons de la vida quotidiana. El treball que va fer a l'Amèrica Llatina, que en la seva majoria no es va arribar a construir, aborda algunes d'aquestes coses molt directament, com el projecte per Chimbote al Perú. Així doncs, crec que estaria molt atent a moltes d'aquestes qüestions, de les quals ell mateix ja en parlava fa 50 anys, a la dècada del 1970.
0: Cert, va ser degà de l'Escola d'Arquitectura de Harvard durant bona part dels anys 50 i 60. Durant la seva etapa nord-americana va signar projectes tan destacats com el complex residencial Peabody Terrace, el campus de Cambridge, a Massachusetts, i també l'antiga ambaixada dels Estats Units a Bagdad. L'escriptora, crítica literària i expresidenta del PEN català, Dolors Oller, ha mort als 84 anys. L'escriptora gironina va combinar la creació poètica amb obres de reflexió sobre l'escriptura, la lectura i la construcció del sentit literari. Entre aquestes destaquen les miscel·lànies Carneriana, Josep Carner, 25 anys després, i Gabriel Ferrater, In Memoriam. Oller, companya del també poeta Narcís Comadira, va col·laborar en diversos volums col·lectius col·lectius de literatura i també de teoria literària. Al llarg de la seva trajectòria va ser reconeguda amb diversos premis, com el de Crítica Serra d'Or o el Josep Vallverdú d'Assaig, i el 2022 va ser homenatjada per la Institució de les Lletres Catalanes. La seva mort ha provocat moltes reaccions des del món cultural i institucional, com el Departament de Cultura, la Institució de les Lletres Catalanes o la de l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
5: Esports.
0: Amb en Joan Fitó.
20: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit al davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana, amb 16 punts. També n'ha anotat 15 Umoja Gibson. El tècnic blaugrana, Aleksandar Sekulić, content amb el rendiment de l'equip.
21: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria per feta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
20: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
22: Estic molt contents per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant. Així que et dic, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga i més guanyar aquí fora de casa, així que molt contents.
20: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra l'UCAM Múrcia, a l'Eurolliga, pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, bones notícies també per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una ressonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar a abandonar la concentració de la Canarinha. Això pel que fa al masculí, el conjunt femení, encara un cap de setmana de clàssic.
5: 3CAT Info.
20: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el contracte que finalitza aquesta temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
23: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
20: El Barça també té molt avançades les renovacions de Bapayor i Esme Brooks. Vicky López ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra a la convocatòria d'aquest clàssic, que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts per sobre del Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte juga l'Espanyol, ho farà la ciutat esportiva Dani Jarque a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3, i el Badalona Women, que juga al camp del Sevilla, també ho farà, en aquest cas, diumenge a les 12. Les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que en són baixa per lesió. Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de seleccions. L'Espanyol juga aquest dissabte contra la selecció espanyola, juga aquest dissabte contra la República Txeca. Ho farà a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. El seleccionador Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
24: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, la semana, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creamos que tenemos que sacar para ganar mañana.
20: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions. Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un minut.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: No hi ha futbol a primera, però segueix endavant la segona divisió. Aquest dissabte jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta, 6:45. El tècnic arlequinat Ferran Costa parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
1: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos volem el mateix, que és guanyar, no? Llavors estem molt centrats en nosaltres, ells doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar.
20: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge el Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Saladeu Saragossa en la quarta jornada de Lliga, i també en futbol sala, Mateus Rodríguez.

estat operat de la lesió al tendó distal del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El tindrà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Paula Blasi, no serà als europeus pel Ford Cup a les costelles.

0: Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox els dos decrets d'habitatge. El debat ha estat agre, amb retrets i amb crítiques dirigides sobretot als juntaires. També és notícia que les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. A partir d'ara anirem a Madrid, on la negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. I també us explicarem que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que l'aprovació dels dos decrets era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. I anirem a Girona, on ha començat el judici pel crim d'una noia a qui l'exparella va matar el juliol del 2023. Fiscal i acusació demanen presó permanent i revisable per a l'agressor. També us explicarem que aquest estiu, més sec del que és habitual, ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també a la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. Tot i que encara hi ha reserves d'aigua, embassaments com el de Rialp van arribar gairebé al 100% de la seva capacitat i ara estan a la meitat. I en esports, què destaca Joan Fitó?
1: La victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, 82-95 a la pista del Besiktas. Kevin Panther, amb 16 punts, ha estat el millor jugador blaugrana. El base, Umoja Gibson, n'ha anotat 15.
0: Pel que fa al temps, durant la matinada es tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. El cap de setmana es manté el risc de pluja intensa, localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats.
2: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
3: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
2: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Sumar, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment, per Pablo Bustinduy serà en un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
4: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
2: Però Junts espolsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
5: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
2: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui Gabriel Rufián i Ione Belarra.
6: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
7: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
2: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
8: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Convoque elecciones. Que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
2: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura.
9: ¡Huelva, huelva, huelva! ¡Huelva, huelva, huelva!
0: La negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels

0: Concentrats a la Puerta del Sol, el sindicat de llogateres de Madrid ha convocat una marxa per aquest dissabte que esperen que sigui multitudinària i assegura que ja treballa perquè es convoqui una vaga general. Madrid, Montse Mir.
1: Cap a una vaga general és el lema de la mobilització d'aquest dissabte que s'acabarà a la plaça de la Cibeles amb l'arribada de quatre columnes que sortiran a les 12 del migdia de diferents parts de la ciutat. El sindicat de llogateres assegura que estem a les portes d'un nou cicle polític i que el camí el marcarà la mobilització ciutadana. Alicia del Río n'és una de les portaveus.
2: Caminamos a la huelga general con nuestras alianzas del sindicalismo laboral, del movimiento ecologista, del movimiento feminista, de todos los movimientos que desde abajo generamos poder popular, que sea un nuevo ciclo político que viene desde abajo.
1: L'acampada a la Puerta del Sol es manté i aquest divendres s'hi han fet diverses activitats per preparar la marxa, algunes sota un fort aiguat. La majoria dels que hi són utilitzen la paraula dignitat quan se'ls demana què reclamen.
3: Que cumpla con lo que pedimos.
4: Es un derecho que todos tengamos una casa digna y que podamos por lo menos pagarla y tener más cosas, ¿sabes?
5: La vivienda digna es un derecho el cual todos los españoles tienen y no se está tomando muy pocas medidas.
1: La idea és continuar amb l'acampada fins que la vaga general que demanen es convoqui.
0: Després de la votació al Congrés que ha tombat l'aprovació dels dos decrets, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. El sentim.
6: Si avui s'haguessin aprovat els decrets, jo ara estaria anunciant l'inici del procés d'aprovació d'una pujada de fins al 150% de l'IBI pels pisos turístics a la ciutat de Barcelona. Una mesura que ens hagués permès recaptar 7 milions d'euros anuals que haguessin destinat íntegrament a la promoció d'habitatge social a la nostra ciutat.
7: 3Cat Info.
0: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casso, demana a la classe política concreció i eines sòlides a l'hora de legislar les qüestions relacionades amb l'habitatge. En l'acte d'obertura de l'any judicial, Casso ha demanat als polítics amplitud de mires per garantir el dret a l'habitatge.
8: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada ampla i justa.
0: Al seu discurs, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha qüestionat les penes que pesen sobre l'ús d'armes. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Espel i Ricard Buigas.
9: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà a la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
10: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
9: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
11: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre aigua, llum i telefonia, sobretot, perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
9: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis al nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
12: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però penso que estàvem tots més alertats, ja, pues, desgraciadament cada vegada passa més i bueno, pues,

0: posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
1: Mas de Barberans ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i Protecció Civil.
2: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan pues, totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al Barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Hem parlat amb els bomberos per veure si podíem posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
1: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
3: Mentrestant, el Departament d'Interior ha defensat la gestió que s'ha fet d'aquest episodi de pluges intenses. La consellera Núria Parlon ha sortit al pas de les crítiques d'alguns alcaldes que qüestionaven que la Generalitat no hagués suspès les classes abans de les 9 del matí d'aquest divendres. Ivan García és alcalde de Roquetes en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Era inconcloent rebre avisos dient que caurien més de 200 litres i no tancar les escoles i evitar al màxim la mobilitat. Per sort, ho van fer-ho quan tocava. Des del departament ens va ser impossible contactar-hi, no ens arribava cap informació i al final vam tirar pel dret en decret d'alcaldia.
3: Aquest divendres al matí, entre les 8 i les 9 del matí, pocs minuts abans que s'obrissin les escoles i els instituts, el departament ha enviat un mail a les direccions dels centres del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp, on es demanava que no obrissin les portes. La consellera Parlon ha justificat la decisió.
5: És molt important que no fem decisions exclusives i homogènies per tothom des del CECAT, sinó que les puguem desescalar a la informació que ens dona el territori, i en aquest cas doncs crec que en els municipis de, tant de Montsià com de Baix Ebre, moltes escoles van decidir, d'acord amb aquestes resolucions dels alcaldes i dels ajuntaments, que com he dit, 53 municipis tenien activat el seu pla de protecció civil, doncs van decidir tancar-les també per avui.
3: Des del sindicat USTEC demanen explicacions i recorden al departament que té l'obligació de garantir la seguretat d'alumnes i professors en episodis com aquest. L'octubre ha començat amb aiguats al sud del país, però venim d'un estiu extremadament sec que ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també a la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. No obstant això, de moment hi ha prou reserves als pantans perquè els regants no hagin de patir. Lleida, Estela Busoms.
6: L'organisme de Conca ha fet balanç d'un any hidrològic molt irregular, amb un hivern molt plujós en contrast amb un estiu molt càlid i sec, que ha acabat amb més zones en situació de sequera prolongada. Per tot plegat, les reserves als embassaments han anat baixant. El de Rialp va arribar gairebé a la plena ocupació i ara està a la meitat. Tot i això, el cap d'explotació de la Confederació, Mario Carreras, assegura que la situació ara per ara no és preocupant.
7: En agosto sí que hubo allí pues, algunos episodios de tormenta, las temperaturas también fueron algo más reducidas respecto al resto. Y la situación de partida es bastante buena. Evidentemente hay que esperar a todo el otoño y a la primavera, però les expectatives són bones.
6: La falta de pluges d'aquest estiu s'ha traduït en problemes de subministrament a alguns pobles del Pirineu, com ara nuclis del Pont de Suert, on s'ha hagut de portar aigua amb cisternes.
3: De la crònica internacional destaca que Ucraïna denuncia el drama que viuen els 2.000 habitants del poble d'Oleixki, a la part ocupada de la regió de Kherson. L'exèrcit ucraïnès els ha llançat menjar des de drons perquè tem que els veïns, una cinquantena dels quals són nens, es morin de fam per culpa del bloqueig rus. Moscou, Cristina Solías.
8: A Lieski no hi ha aigua potable, gas, electricitat ni pràcticament menjar. La situació va empitjorar al maig quan les tropes russes van minar encara més la zona per evitar una contraofensiva ucraïnesa. A més, cada vegada que els civils intenten fer-hi arribar aliments, els drons els barren el pas i això ha deixat el poble totalment aïllat. Per mirar de trencar el bloqueig, Ucraïna ha llançat 4 tones de productes bàsics amb drons per als 2.000 habitants que encara queden dels 24.000 que tenia el poble abans de la guerra. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, acusa Zelensky d'aquesta tragèdia.
9: El règim d'aquí fa tot el que pot per impedir aquests subministraments. Els drons sobrevolen constantment la zona i maten persones. La situació és realment crítica.
8: En canvi, el ministre d'Exteriors ucraïnès, Andriy Sibiga, va denunciar davant l'ONU que Rússia no permet que s'evacuïn els veïns perquè, si es buida Oleixki, les tropes de Kiev ho tindran més fàcil per reconquerir-lo.
10: Rússia no deixa que la gent marxi perquè els utilitza com a escuts humans. Exigiu a Rússia obrir corredors humanitaris. Moscou és l'única causa d'aquesta catàstrofe.
8: Oleixki, dominada des de fa 4 anys per l'exèrcit rus, no ha deixat mai de ser primera línia de front. El motiu és que es troba a la riba del Dnieper, una frontera natural que separa els dos exèrcits. Per això el poble està sota el foc constant de l'artilleria i dels drons.
3: Més coses. Vist per a sentència...

0: El judici contra quatre agents de la policia espanyola acusats de buidar un ull a l'activista Roger Español durant l'1 d'octubre del 2017. La Fiscalia, en el seu informe final, n'ha demanat l'absolució i ha assegurat que la policia pot fer servir la força i provocar lesions greus als ciutadans si s'ajusta a la normativa. Per la fiscal Alexandra Tabernero, l'actuació dels encausats a les portes de l'escola Ramon Llull es va ajustar al protocol i ha defensat que fessin servir bales de goma, malgrat que a Catalunya aquests projectils estan prohibits des del 2013, arran del cas d'Esther Quintana. Tabernero esgrimeix que els encausats seguien una ordre judicial que demanava que no es fessin votacions durant l'1 d'octubre perquè el referèndum s'havia declarat inconstitucional.
1: Voy a recordar, en idénticos términos a la acusación particular, que la policía efectivamente ostenta el monopolio de la violencia en el Estado. La policía puede usar la fuerza. Puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
0: Les acusacions sol·liciten fins a 13 anys de presó per als delictes de lesions greus amb pèrdua d'un òrgan i tortures. Aquest és l'únic cas de violència policial durant l'1 d'octubre que ha arribat a judici.
2: El temps.
0: Gemma Puig.
3: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent i, en molts casos, en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors. Per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, amb mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte a diumenge, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva, aquests ruixats que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
2: 3Cat Info.
0: Els Mossos han escorcollat aquest divendres els domicilis dels tres detinguts arran del tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa. Dos guàrdies civils van resultar ferits, un d'ells de gravetat, tot i que estan fora de perill. Es busca un quart implicat en els fets. Terrassa, Marta Vallès.
4: El cas el porta la DIC, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. Aquest divendres han fet entrades i escorcolls als pisos on viuen els tres detinguts, al mateix barri de Can Parellada. Durant tot el dia, agents dels Mossos i de la Guàrdia Civil han estat buscant proves al carrer Europa, on hi va haver el tiroteig dijous cap a 11:15 de la nit. Tot començava abans a l'àrea de servei Porta a Barcelona de la P7, on els dos guàrdies civils anaven a identificar els ocupants d'un vehicle sospitós. El grup d'homes va fugir intentant atropellar els agents. Més tard, el vehicle el van detectar al barri de Can Parellada i els guàrdies civils s'hi van presentar. En aquell moment, els homes que havien fugit van obrir foc i els van començar a disparar. Un dels agents, que va rebre 4 trets, va caure a terra i els delinqüents el van colpejar. L'altre, també ferit de bala, va poder avisar emergències. Aquest és el so de l'enregistrament que va fer un veí. Així ho van viure alguns veïns del carrer.
5: Yo estaba aquí en el parque y escuché pa, pa, pa, pa, pa, 20 disparos se escucharon. Es que yo me quedé flipando. Aquí están los niños jugando todos los días. Hay niños para arriba, para abajo, aquí en el parque. Pues tú imagínate, que uno en el cuerpo malo. Es fuerte lo que pasa, así muy fuerte.
6: Yo desde arriba no sé quién era, si era policía o no. Y entonces ahora vienen corriendo, no sé qué eran tampoco, le dieron un palo, no sé qué tenía en la mano, bum, bum, y salieron corriendo para allá y ya no lo he visto más.
4: Poc després, els Mossos van fer les tres detencions i un quart home hauria fugit. Els guàrdies civils estan fora de perill. No es descarta que els delinqüents els poguessin haver confós amb membres d'un grup rival.
0: I a Girona ha començat el judici pel crim d'una noia a qui la seva exparella va confessar haver matat el juliol del 2023. Fiscal i acusació li demanen presó permanent revisable per assassinat. La defensa diu que no ho va planificar i ho qualifica d'homicidi. Girona, Fèlix Martín.
7: Unes 150 persones han coincidit a dir aquest divendres a Girona que ja n'hi ha prou de crims masclistes. La víctima, Carla Fernández, de 26 anys, va ser víctima d'un exnòvio amb qui havia trencat 6 anys abans i que, segons la família, continuava obsessionat amb ella. El 26 de juliol de l'any 2023 la va abordar quan entrava a casa seva. La va agredir, la va lligar, la va escanyar, li va robar i, segons les acusacions, en va abusar. El mateix agressor ho va reconèixer en una primera reconstrucció dels fets, però ara la defensa ho matisa i no ho considera un assassinat, sinó un homicidi. La mare de la Carla, Blanca Gutiérrez, confia en el veredicte del jurat.
8: Que per la Carla ja no servirà que li caigui la presó permanent revisable. Però jo crec que si van caient anys i anys i anys, potser el proper que vulgui agafar una noia del coll s'ho pensa dues vegades. Girona no és prou gran perquè tornem a conviure tots dos a la ciutat. No el vull, no vull estar viva quan ell surti de la presó, així de clar.
7: La mare de la Carla ha creat des de Girona una associació de mares de dones assassinades anomenada AMMA, amb dues M's, amb voluntat de voltar per tot l'estat i fer costat a les famílies de les víctimes.
0: Catalunya torna a superar els 4 milions de persones ocupades gràcies a la regularització d'immigrants. Al setembre i amb l'inici del curs escolar s'han guanyat 38.000 afiliats a la Seguretat Social, però l'increment de l'ocupació s'ha donat en exclusiva a la demarcació de Barcelona, perquè a les de Girona i Tarragona s'han perdut afiliats, coincidint amb el final de les vacances, i a la de Lleida amb la fi de la campanya de la fruita. El procés de regularització també comporta un repunt de l'atur, perquè hi ha persones que una vegada obtenen els papers s'apunten als serveis públics d'ocupació. A Catalunya el nombre de parats ha pujat de 600 persones al setembre i ara n'hi ha 330.000 de registrades. Troben per primer cop a Catalunya un fong exòtic que ataca els freixes i que no té cura. L'han detectat a 7 cases, al Ripollès. Els experts alerten que el seu impacte en el paisatge, ja que aquests arbres, els freixes, es troben sobretot al Pirineu i podrien morir. Es busca si hi ha alguns exemplars resistents al fong. Anem a Girona, Núria Peraire.
9: Els investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya alerten que el fong ha vingut per quedar-se i que es transmet per l'aire. Creuen que ha entrat a Catalunya des del Pirineu francès. Els freixes es troben sobretot als terrenys de pastures perquè les fulles són nutritives per al bestiar i també es troba als boscos de les valls del Ripollès, el Berguedà, la Vall d'Aran o el Pallars. No és una espècie habitual per a l'aprofitament de fusta i, per tant, el seu impacte serà sobretot paisatgístic. L'investigador del centre, Jonàs Oliva, explica que talar els arbres infectats no és una opció.
10: Aquest és un fong que les espores volen molts quilòmetres, amb el qual, si encara que tu tinguis un arbre atacat i el vulguis eliminar perquè no faci tantes espores, d'alguna manera aquest arbre segurament s'ha infectat per un altre arbre que venia de més lluny.
9: S'està investigant si hi ha exemplars que siguin resistents al fong.
0: Només aquest mes de setembre, la xarxa ferroviària ha patit 39 robatoris de coure que han provocat més de 250 hores de retards. Des de principis d'any, però, se n'han produït més de 300. De fet, representen la principal incidència per a les línies de rodalies i regionals. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, assegura que actualment hi ha 7 vegades més de robatoris que abans de la pandèmia i troba indispensable que s'endureixin les penes per aquest delicte.
11: Podrían verse ya muchas de las mejoras que se están produciendo como consecuencia de las inversiones y de todo esto de lo que venimos hablando, pero quizá no se aprecian lo suficiente porque esta es una asignatura pendiente. Nosotros también desde ADIF estamos planteando desde el Ministerio un endurecimiento del Código Penal en este tema porque creemos que hay que tomarse esto muy, muy, muy en serio, ¿no?
0: Els robatoris de coure, a més de trasbalsar el servei, tenen una afectació econòmica. Només a l'R3 suposarà uns 20 milions d'euros extres. A les pròximes setmanes, una part del Centre de Gestió d'Operacions de Rodalies es traslladarà a les instal·lacions del Centre de Control de DIF, a l'estació de França, per treballar colze a colze en aquestes incidències.
2: Esports.
0: Amb en Joan Fitó.
12: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit per davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana, amb 16 punts. També n'ha anotat 15 Umoja Gibson. El tècnic blaugrana, Alexander Sekulic, content amb el rendiment del seu equip.
13: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria per feta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
12: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
14: Estic molt contents per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant. Així que et dic, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga i més guanyar aquí fora de casa, així que molt contents.
12: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra el UCAM Múrcia a l'Eurolliga, pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, també bones notícies per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una ressonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar, recordem-ho, a abandonar la concentració de la Canarinha. Això, pel que fa al masculí, el conjunt femení encara un cap de setmana de clàssic.
2: 3CAT Info.
12: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte, que finalitza aquesta mateixa temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Liga F de diumenge al Camp Nou.
15: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
12: El Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Payor i Esme Brooks. Vicky López, per la seva banda, ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra en la convocatòria del Clàssic, que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts sobre el Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte també juga l'Espanyol, ho farà a la ciutat esportiva Dani Jarque, a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3. Sentim l'entrenadora blanquiblava Sara Monforte.
16: Nosaltres, al final, el que volem aquí és anar pels rivals, no especular i anar per ells i tindre nosaltres i portar el ritme del partit. No, no vol dir que sigui el ritme del partit en pilota, però sí en ritme i exigint el rival.
12: El Badalona Women, per la seva banda, juga al camp del Sevilla. També aquest dissabte, a les 12, les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que són baixa per lesió.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de les seleccions. La selecció espanyola juga aquest dissabte contra la República Txeca a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
17: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creamos que tenemos que sacar para ganar mañana.
12: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions. Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un sol minut. No hi ha futbol a primera, però, en canvi, segueix endavant la segona divisió. Aquest dissabte jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta. A 6:45, el tècnic arlequinat Ferran Costa parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
18: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos volem el mateix, que és guanyar, no? Llavors estem molt centrats en nosaltres, ells doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar.
12: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge el Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Sala 10 Saragossa en la quarta jornada de Lliga. També en futbol sala, aquest divendres han operat Mateus Rodríguez de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El brasiler del Barça estarà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Paula Blasi. Finalment, s'ha confirmat que serà baixa pels europeus, pel fort cop a les costelles que es va fer la ciclista catalana en una caiguda múltiple al Mundial disputat a Montreal.
2: Trescat Info.

0: Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox els dos decrets d'habitatge. El debat ha estat agre, amb retrets i amb crítiques dirigides sobretot als juntaires. El sindicat de llogateres convoca manifestacions aquest dissabte en defensa del dret a l'habitatge i anuncia que ja treballa per convocar una vaga general. Aquest divendres els activistes han incrementat les protestes al carrer amb talls de trànsit en dues artèries de la ciutat de Barcelona, l'Avinguda Meridiana i la Gran Via. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja, que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. No hi ha hagut, però, danys personals, tot i que Protecció Civil ha rebaixat el nivell d'alerta, continua demanant molta precaució. Europa i la resta de països del G7 claudiquen davant les pressions de Donald Trump i acorden alliberar 100 milions de barrils de petroli. L'objectiu és intentar baixar els preus dels carburants en ple auge per la inestabilitat a l'Orient Mitjà. El govern francès s'obre el diàleg amb els estudiants després de violentes protestes als instituts de secundària. El ministre d'Educació promet fer-los cas i atendre les seves demandes, però les associacions d'estudiants diuen que amb les mesures que planteja no n'hi ha prou. La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers, com la memòria, la història o la naturalesa. L'obra de Josep Lluís Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Ho ha dit a 3CatInfo Erit Manford, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte català. Ha participat a Barcelona en un seminari que ha analitzat la vigència de Sert.
1: Esports. Victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga 82-95 a la pista del Besiktas. Panter amb 16 punts ha estat el millor jugador blaugrana i el base Umoja Gibson n'ha anotat 15. Rafinha estarà disponible per jugar al Barça-Getafe del 10 d'octubre al Camp Nou. El davanter brasiler ha passat avui noves proves mèdiques que han determinat que no té cap lesió a la cuixa dreta. I Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia del clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
0: Pel que fa al temps, tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. Al cap de setmana es manté el risc de pluja intensa localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda a les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats.
3: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
4: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
3: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Sumar, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment per Pablo Bustinduy, seran un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
5: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente

0: perfectamente incomprensible y desastrosa, que les lleva a la desaparición de su espacio político.
1: Però Junts espolsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
2: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
1: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui Gabriel Rufián i Jone Belarra.
3: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
4: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
1: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
5: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Convoque elecciones. Que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
1: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura.
6: El debat sobre l'avançament electoral l'ha precipitat la derogació del decret del govern espanyol que incorporava el gruix principal de mesures en habitatge. També s'ha rebutjat el segon text, el dels lloguers indefinits, que ja arribava al debat sense opcions de prosperar. Tot plegat després d'una sessió molt agra amb intercanvi de retrets i regust de final de legislatura. Àlex Giral Robert.
7: El ple només tenia la convalidació dels dos decrets en l'ordre del dia i s'ha allargat 5 hores, entre d'altres, perquè el PSOE i Sumar han volgut que les votacions fossin nominals i de viva veu, que la sessió era més que la simple aprovació de dues normes, ho han evidenciat les interrupcions constants i els discursos pujats de to. Per exemple, el de Gabriel Rufián, que ha ensenyat des del faristol un bitllet de 50 euros a la bancada de Junts.
8: Está su estelada. La voy a dejar aquí. Para que no lo olviden, la bandera que comparten con PP y con Vox.
7: I és que els de Carles Puigdemont han estat el blanc de les crítiques de la majoria d'intervencions. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, els ha interpel·lat repetidament.
9: Demuestren que en Catalunya hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
7: Però Míriam Nogueras no li ha agafat el guant i ha mantingut que calia tombar el text i fer-ne un de nou.
2: Evitem un empitjorament, però la solució continua pendent i vostès hauran de decidir si la volen o no la volen.
7: Fins i tot el mateix Pedro Sánchez ha demanat un últim torn de paraula, un gest gens habitual, per reclamar el suport als grups.
10: Si hoy decaen, el daño a nuestro país será immenso.
7: El Congrés fa temps que viu escenes pintoresques i aquest divendres no n'ha estat l'excepció. Part de la cambra ha reaccionat així quan la mesa ha anunciat que li tocava començar la segona votació a Ana Vázquez, la dirigent del PP, expedientada per haver exhibit un pot de gas pebre al Congrés.
11: Empezaremos con la diputada que ha salido por sorteo, que es la señora Ana Belén Vázquez Blanco. Señores secretarios, vamos a empezar.
7: Diversos diputats han imitat el so d'un esprai. Tancades les votacions, la sessió ha acabat amb crits des de la tribuna del Congrés i amb el llançament de pamflets per part d'activistes del dret a l'habitatge.
6: L'expresident Carles Puigdemont i president de Junts, en un article publicat a la xarxa X, denuncia una campanya de desgast del seu partit per part, sobretot, del PSOE, que titlla d'irresponsable. Segons Puigdemont, una victòria al Congrés hauria estat propaganda per a Pedro Sánchez i si s'haguessin aprovat els decrets, assegura el problema de l'habitatge continuaria intacte. Puigdemont lamenta que tot plegat respongui a la dialèctica PP-PSOE i afegeix que els socialistes ja tenien dissenyada la campanya electoral abans de la votació d'aquest divendres. També ha valorat la votació al Congrés el president de la Generalitat, Salvador Illa. Se sent decebut pel vot en contra de Junts i creu que el partit s'ha equivocat tombant els decrets. Illa ho ha valorat des d'un col·loqui al Fòrum d'Atocha, a Galícia.
12: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
6: Esquerra Republicana admet que els decrets eren millorables, però lamenta que amb la votació d'aquest divendres s'hagin perdut mesures útils per garantir el dret a l'habitatge. En un comunicat, els republicans afegeixen que la política d'habitatge no es pot convertir en una batalla partidista. Des dels comuns, Jéssica Albiach retreu als de Junts que s'hagin convertit en còmplices de la violència habitacional i per la CUP el partit ha prioritzat els rendistes. El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha instat Pedro Sánchez a convocar immediatament eleccions. A Barcelona, dues concentracions han provocat talls de trànsit, una a l'Avinguda Meridiana, a l'altura de Fabra i Puig, i l'altra a Gran Via, a la plaça Espanya. I a la plaça Catalunya, els activistes han fet una assemblea que ha acabat amb un missatge molt clar, vaga general. Joan García.
13: tarda de mobilitzacions o

0: carrer per escalfar motors per la manifestació d'aquest dissabte a l'Hospitalet, que es prepara com la gran resposta dels sindicats de l'habitatge de Catalunya al que ha passat al Congrés. A 3:45 de la tarda, els acampats de Plaça de Catalunya feien pinya al costat d'una ràdio per escoltar el desenllaç de la votació dels decrets i, en saber-se el resultat, aquesta reacció. Una crida a la vaga general que el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, feia extensible a tots els sectors a l'assemblea que s'ha fet a la mateixa Plaça de Catalunya.
1: Per tant, hem fet una crida a tothom que ha sortit al carrer aquests dies a posar-se a organitzar aquesta vaga general. Als centres educatius, que es facin assemblees, als llocs de treball, als comitès d'empresa, que es comencin a fer assemblees, a les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat i comencin a preparar la vaga, als pobles, a les ciutats, la pagesia, a les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
0: Si fins ara aquest sindicat explica que s'havien avingut a propostes per afavorir el consens, ara es plantegen defensar-ne unes altres, que diuen que són de màxims. La també portaveu del sindicat Carme Arcarazo n'enumera algunes.
2: Baixades massives de lloguer, contractes indefinits, impost a la riquesa per l'adquisició massiva d'habitatge públic, prohibició efectiva de les compres especulatives, i la idea és que la ciutadania pugui dir la seva i pugui refermar aquesta voluntat que el sindicat té d'anar més enllà.
0: La Confederació Sindical pel Dret a l'Habitatge de Catalunya ha promogut dos talls de trànsit, un a la Meridiana amb Fabra i Puig i un altre a la Gran Via amb Plaça d'Espanya.
3: Els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i la UGT fan una crida a la mobilització social per dignificar l'accés a l'habitatge. En un comunicat conjunt, els dos sindicats donen suport a la resposta expressada als carrers i en les manifestacions convocades per aquest cap de setmana, però eviten parlar d'una possible convocatòria de vaga. Sí que ho ha fet el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, que ha incidit en la dificultat d'aconseguir que sigui un èxit.
4: Convocar les vagues és fàcil. Fins i tot fer la presentació de la documentació és fàcil. Fer-les és una mica més complicat. I nosaltres, les organitzacions sindicals a Espanya, tenim una tradició que quan convoquem una vaga es fa. I per tant, hem de veure doncs, de quina manera podem arrossegar per poder fer una gran mobilització.
5: 3CAT Info.
3: Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Espel i Ricard Buiga.
6: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
7: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
6: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
8: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre pues, aigua, llum i telefonia, sobretot, perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
6: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis al nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
9: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però penso que estàvem tots més alertats, ja, pues, desgraciadament, cada vegada passa més, i, bueno, pues, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
6: Mas de Barberans ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i Protecció Civil.
10: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan, pues, totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al Barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Hem parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
6: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
3: La millora de la situació sobre el terreny ha fet que el nivell d'alerta també es rebaixi. El pla Inuncat ha passat de fase d'emergència a fase d'alerta. Des de Protecció Civil, però, es continua demanant molta precaució davant d'un cap de setmana que serà inestable. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, recorda que ja no hi ha activa cap alerta de les que s'han enviat als telèfons mòbils, però que cal extremar la prudència.
11: Les alertes que hem enviat ja han finalitzat la seva vigència. La precaució la demanem, la seguim demanant, sobretot perquè el territori està en aquests moments molt afectat i, per tant, pot haver-hi zones on hi hagi basals d'aigua, pot haver-hi zones on s'hagi quedat enclotada.
5: El temps.
3: Gemma Puig.
12: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent i, en molts casos, en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors. Per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, amb mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte-diumenge, amb aquests avisos de nivell 5/6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva, aquests ruixats que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució, i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
5: 3CAT Info.
3: Els països del G7 han acordat alliberar 100 milions de barrils de petroli i dièsel durant els propers 4 mesos per intentar rebaixar els preus dels carburants que estan en alça per la guerra a l'Iran. L'anunci ha estat celebrat per Donald Trump, que havia posat pressió a Europa perquè prengués la decisió. Anem a Brussel·les. Bruno Forte Amiràs.
13: Europa cedeix davant les pressions de Donald Trump i accepta alliberar les seves reserves de petroli, en particular les de dièsel. El president francès, Emmanuel Macron, ho defensa.
14: Els mercats ja han començat a baixar. Això hauria de reduir els preus del cru i del dièsel. Aquesta decisió compartida i aquesta unitat haurien de fer baixar els preus.
13: Macron ha proposat que la Unió Europea aporti la meitat de tots els barrils pactats. Això són 50 milions de barrils. Segons l'agència Reuters, la resta del petroli el posaran altres països occidentals, que també siguin membres de l'Agència Internacional de l'Energia. És el segon cop que els socis d'aquest organisme alliberen les seves reserves estratègiques des que va començar la guerra a l'Orient Mitjà. Aquesta vegada, els països europeus han acceptat el pacte perquè Donald Trump ha retirat la seva amenaça de deixar Europa sense dièsel nord-americà. Macron diu que això forma part de l'entesa.
14: Tots ens hem compromès a no limitar les exportacions i, en particular, el president Trump ha estat molt clar en aquest punt. Crec que és positiu que haguem creat una coordinació entre els actors.
13: Dels Estats Units prové la meitat de tot el dièsel que Europa compra a l'exterior. A les benzineres europees, aquest carburant ja es paga de mitjana a 2,24 € per litre. Si Trump hagués tallat l'aixeta, els preus encara es podrien haver disparat més.
3: Ara com ara, l'escalada dels carburants i els productes energètics ja s'ha traduït en un repunt de la inflació a la zona euro, que ha assolit el nivell més alt en 3 anys. S'han enfilat fins al 3,8%, 6 dècimes més que a l'agost. A França, les protestes dels estudiants de secundària continuen, malgrat que el govern ha començat a cedir en algunes reivindicacions. Les associacions d'estudiants diuen que les mesures no són suficients i volen distanciar-se dels aldarulls violents dels últims dies. París, Isabel Galí.
15: Les reivindicacions dels estudiants han estat escoltades a la seu del Ministeri d'Educació, però a falta de cap compromís concret mantenen la mobilització general de dimarts que ve. Héloïse Lefebvre és la secretària general de la Unió Estudiantil Francesa.
16: No n'hi ha prou i no està a l'altura de les reivindicacions dels joves estudiants. El moviment que ahir va agafar embranzida ara ja és històric.
15: La imatge d'entrades d'institut cremades s'ha repetit aquest divendres i els estudiants s'han desmarcat dels que calen foc. Luis Letoublon és vicepresident del sindicat Les Lycéens.
17: Són actes violents, comesos per terceres persones que els estudiants que hi ha en els bloquejos no coneixem. Així que el moviment i la mobilització estudiantils ens en desvinculem del tot.
15: El ministre d'Educació, en tot cas, ha promès escolta activa als estudiants. Abans de dimarts podran respondre a una enquesta en línia del que creuen que ha de millorar. I ell s'ha avançat algunes reivindicacions. Eduard Geffroy.
18: No podem acceptar que tinguem professors que no puguin ser substituïts durant 3 o 4 mesos, sobretot per una classe amb exàmens. Per tant, a partir de principis de la setmana vinent, llançarem un pla d'acció amb tots els directors per accelerar significativament el procés de substitució.
15: A l'educació secundària francesa, el 10% de les hores lectives es perden per falta de professors substituts.
3: La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers, com la memòria, la història, la naturalesa i la transformació de la matèria. Aquesta és la primera vegada que es pot veure a l'Estat espanyol el conjunt de les seves emblemàtiques vitrines, elaborades amb materials com cendra, plom, plantes seques o roba, i segons el comissari Walter Schmerling, també és la primera oportunitat al món d'admirar-les al costat de les seves pintures.
19: L'exposició és extraordinària. Permet endinsar-se en l'univers d'Anselm Kiefer i veure una part de la col·lecció privada del col·leccionista alemany Hans Grote. En Hans va morir fa 5 anys i li hauria encantat ser avui aquí amb nosaltres, ja que és la primera vegada que es veu aquesta combinació de pintures i vitrines, o deixeu-me dir, palaus de vidre.
3: L'exposició es pot visitar a la Pedrera fins al 24 de gener. I encara en clau cultural, us expliquem que el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ha analitzat aquesta setmana la vigència de l'arquitecte Josep Lluís Sert en un seminari emmarcat en la capitalitat mundial de l'arquitectura. Pel professor nord-americà Eric Manford, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte, Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
19: Sí, crec que estaria molt centrat en aquestes qüestions, tal com ho va estar sempre el seu treball pel que fa a solucions d'habitatge relacionades amb el medi ambient, el paisatge o els patrons de la vida quotidiana. El treball que va fer a l'Amèrica Llatina, que en la seva majoria no es va arribar a construir, aborda algunes d'aquestes coses molt directament, com el projecte per Chimbote al Perú. Així doncs, crec que estaria molt atent a moltes d'aquestes qüestions, de les quals ell mateix ja en parlava fa 50 anys, a la dècada del 1970.
3: Cert va ser degà de l'Escola d'Arquitectura de Harvard durant bona part dels anys 50 i 60. Durant la seva etapa nord-americana va signar projectes tan destacats com el complex residencial Peabody Terrace, el campus de Cambridge, a Massachusetts, i també l'antiga ambaixada dels Estats Units a Bagdad. L'escriptora, crítica literària i expresidenta del PEN català, Dolors Oller, ha mort als 84 anys. L'escriptora gironina va combinar la creació poètica amb obres de reflexió sobre l'escriptura, la lectura i la construcció del sentit literari. Entre aquestes destaquen les miscel·lànies Carneriana, Josep Carner, 25 anys després, i Gabriel Ferrater, In Memoriam. Oller, companya del també poeta Narcís Comadira, va col·laborar en diversos volums col·lectius actius de literatura i també de teoria literària. Al llarg de la seva trajectòria va ser reconeguda amb diversos premis, com el de Crítica Serra d'Or o el Josep Vallverdú d'Assaig, i el 2022 va ser homenatjada per la Institució de les Lletres Catalanes. La seva mort ha provocat moltes reaccions des del món cultural i institucional, com el Departament de Cultura, la Institució de les Lletres Catalanes o la de l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
5: Esports.
3: Amb en Joan Fitó.
20: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit al davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana, amb 16 punts. També n'ha anotat 15 Umoja Gibson. El tècnic blaugrana, Alexander Sekulic, content amb el rendiment de l'equip.
21: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria per feta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
20: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
22: Estic molt contents per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant. Així que et dic, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga i més guanyar aquí fora de casa, així que molt contents.
20: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra l'UCAM Múrcia, a l'Eurolliga, pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, bones notícies també per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una ressonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar a abandonar la concentració de la Canarinha. Això pel que fa al masculí, el conjunt femení, encara un cap de setmana de clàssic.
5: 3CAT Info.
20: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el contracte que finalitza aquesta temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
23: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
20: El Barça també té molt avançades les renovacions de Bapayor i Esme Brooks. Vicky López ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra a la convocatòria d'aquest clàssic que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts per sobre del Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte juga l'Espanyol, ho farà la ciutat esportiva Dani Jarque a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3 i el Badalona Women, que juga al camp del Sevilla, també ho farà en aquest cas diumenge a les 12. Les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que en són baixa per lesió. Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de seleccions. L'Espanyol juga aquest dissabte contra la selecció espanyola, juga aquest dissabte contra la República Txeca. Ho farà a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. El seleccionador Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
24: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, la semana, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creamos que tenemos que sacar para ganar mañana.
20: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions. Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un minut.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: No hi ha futbol a primera, però segueix endavant la segona divisió. Aquest dissabte jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta, 6:45. El tècnic arlequinat Ferran Costa parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
25: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos volem el mateix, que és guanyar, no? Llavors estem molt centrats en nosaltres, ells doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar.
20: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge el Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Sala 10 Saragossa en la quarta jornada de Lliga. I també en futbol sala, Mateus Rodríguez ha estat operat de la lesió al tendó distal del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El tindrà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Paula Blasi no serà als europeus pel fort cop a les costelles que es va fer en una caiguda al Mundial de Montreal.
5: 3CAT Info. Són 4:45.
3: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox, els dos decrets.

0: A partir d'ara anirem a Madrid, on la negativa del Congrés de ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. I també us explicarem que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que l'aprovació dels dos decrets era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. I anirem a Girona, on ha començat el judici pel crim d'una noia a qui l'exparella va matar el juliol del 2023. Fiscal i acusació demanen presó permanent i revisable per a l'agressor. També us explicarem que aquest estiu, més sec del que és habitual, ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també a la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. Tot i que encara hi ha reserves d'aigua, embassaments com el de Rialp van arribar gairebé al 100% de la seva capacitat i ara estan a la meitat. I en esports, què destaca Joan Fitó?
1: La victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, 82-95 a la pista del Besiktas. Kevin Panther, amb 16 punts, ha estat el millor jugador blaugrana. El base, Umoja Gibson, n'ha anotat 15.
0: Pel que fa al temps, durant la matinada es tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. El cap de setmana es manté el risc de pluja intensa, localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats.
2: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
3: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
2: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Sumar, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment per Pablo Bustinduy, seran un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
4: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
2: Però Junts espolsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
5: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
2: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui, Gabriel Rufián i Jone Belarra.
6: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
7: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
2: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
8: Tiene la coartada, ponga la fecha, convoque elecciones, que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
2: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura.
0: La negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. El Sindicat de Llogateres de Madrid ha convocat una marxa per aquest dissabte que esperen que sigui multitudinària i assegura que ja treballa perquè es convoqui una vaga general. Madrid, Montse Mir.
9: Cap a una vaga general és el lema de la mobilització d'aquest dissabte que s'acabarà a la plaça de la Cibeles amb l'arribada de 4 columnes que sortiran a les 12 del migdia de diferents parts de la ciutat. El Sindicat de Llogateres assegura que estem a les portes d'un nou cicle polític i que el camí el marcarà la mobilització ciutadana. Alicia del Río n'és una de les portaveus.

0: Caminamos a la huelga general con nuestras alianzas del sindicalismo laboral, del movimiento ecologista, del movimiento feminista, de todos los movimientos que desde abajo generamos poder popular. Que se abre un nuevo ciclo político que viene desde abajo.
1: L'acampada a la Puerta del Sol es manté i aquest divendres s'hi han fet diverses activitats per preparar la marxa, algunes sota un fort aiguat. La majoria dels que hi són utilitzen la paraula dignitat quan se'ls demana què reclamen.
2: Que cumpla con lo que pedimos.
3: Es un derecho que todos tengamos una casa digna y que podamos por lo menos pagarla y tener más cosas, ¿sabes?
4: La vivienda digna es un derecho el cual todos los españoles tienen y no se está tomando muy pocas medidas.
1: La idea és continuar amb l'acampada fins que la vaga general que demanen es convoqui.
5: Després de la votació al Congrés que ha tombat l'aprovació dels dos decrets, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. El sentim.
6: Si avui s'haguessin aprovat els decrets, jo ara estaria anunciant l'inici del procés d'aprovació d'una pujada de fins al 150% de l'IBI pels pisos turístics a la ciutat de Barcelona. Una mesura que ens hagués permès recaptar 7 milions d'euros anuals que haguessin destinat íntegrament a la promoció d'habitatge social a la nostra ciutat.
7: 3Cat Info.
5: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casso, demana a la classe política concreció i eines sòlides a l'hora de legislar les qüestions relacionades amb l'habitatge. En l'acte d'obertura de l'any judicial, Casso ha demanat als polítics amplitud de mires per garantir el dret a l'habitatge.
8: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada ampla i justa.
5: El seu discurs al fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha qüestionat les penes que pesen sobre l'ús d'armes. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Espel i Ricard Buigas.
9: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
10: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
9: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
11: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre aigua, llum i telefonia, sobretot, perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
9: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis al nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
12: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però penso que estàvem tots més alertats, ja, desgraciadament, cada vegada passa més i, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
9: Mas de Barberans ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i Protecció Civil.
13: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Han parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
9: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
5: Mentrestant, el Departament d'Interior ha defensat

0: Començat la gestió que s'ha fet d'aquest episodi de pluges intenses. La consellera Núria Parlon ha sortit al pas de les crítiques d'alguns alcaldes que qüestionaven que la Generalitat no hagués suspès les classes abans de les 9 del matí d'aquest divendres. Ivan García és alcalde de Roquetes en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Era inconcloent rebre avisos dient que caurien més de 200 litres i no tancar les escoles i evitar al màxim la mobilitat. Per sort ho van fer-ho quan tocava. Des del departament ens va ser impossible contactar-hi, no ens arribava cap informació i al final vam tirar pel dret en decret d'alcaldia.
0: Aquest divendres del matí, entre les 8 i les 9 del matí, pocs minuts abans que s'obrissin les escoles i els instituts, el departament ha enviat un mail a les direccions dels centres del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp, on es demanava que no obrissin les portes. La consellera Parlon ha justificat la decisió.
2: És molt important que no fem decisions exclusives i homogènies per tothom des del CECAT, sinó que les puguem desescalar a la informació que ens dona el territori, i en aquest cas doncs crec que en els municipis tant de Montsià com de Baix Ebre, moltes escoles van decidir, d'acord amb aquestes resolucions dels alcaldes i dels ajuntaments, que com he dit, 53 municipis tenien activat el seu pla de protecció civil, doncs van decidir tancar-les també per avui.
0: Des del sindicat USTEC demanen explicacions i recorden al departament que té l'obligació de garantir la seguretat d'alumnes i professors en episodis com aquest. L'octubre ha començat amb aiguats al sud del país, però venim d'un estiu extremadament sec que ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també a la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. No obstant això, de moment hi ha prou reserves als pantans perquè els regants no hagin de patir. Lleida, Estela Busoms.
3: L'organisme de Conca ha fet balanç d'un any hidrològic molt irregular, amb un hivern molt plujós en contrast amb un estiu molt càlid i sec, que ha acabat amb més zones en situació de sequera prolongada. Per tot plegat, les reserves als embassaments han anat baixant. El de Rialp va arribar gairebé a la plena ocupació i ara està a la meitat. Tot i això, el cap d'explotació de la Confederació, Mario Carreras, assegura que la situació ara per ara no és preocupant.
4: En agosto sí que hubo allí pues, algunos episodios de tormenta, las temperaturas también fueron algo más reducidas respecto al resto. Y la situación de partida es bastante buena. Evidentemente hay que esperar a todo el otoño y a la primavera, però les expectatives són bones.
3: La falta de pluges d'aquest estiu s'ha traduït en problemes de subministrament a alguns pobles del Pirineu, com ara nuclis del Pont de Suert, on s'ha hagut de portar aigua amb cisternes.
0: De la crònica internacional destaca que Ucraïna denuncia el drama que viuen els 2.000 habitants del poble d'Oleixki, a la part ocupada de la regió de Kherson. L'exèrcit ucraïnès els ha llançat menjar des de drons perquè tem que els veïns, una cinquantena dels quals són nens, es morin de fam per culpa del bloqueig rus. Moscou, Cristina Solies.
5: A Lieski no hi ha aigua potable, gas, electricitat ni pràcticament menjar. La situació va empitjorar al maig quan les tropes russes van minar encara més la zona per evitar una contraofensiva ucraïnesa. A més, cada vegada que els civils intenten fer-hi arribar aliments, els drons els barren el pas i això ha deixat el poble totalment aïllat. Per mirar de trencar el bloqueig, Ucraïna ha llançat 4 tones de productes bàsics amb drons per als 2.000 habitants que encara queden dels 24.000 que tenia el poble abans de la guerra. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, acusa Zelensky d'aquesta tragèdia.
6: El règim d'aquí fa tot el que pot per impedir aquests subministraments. Els drons sobrevolen constantment la zona i maten persones. La situació és realment crítica.
5: En canvi, el ministre d'Exteriors ucraïnès, Andriy Sibiga, va denunciar davant l'ONU que Rússia no permet que s'evacuïn els veïns perquè, si es buida Oleixki, les tropes de Kiev ho tindran més fàcil per reconquerir-lo.
7: Rússia no deixa que la gent marxi perquè els utilitza com a escuts humans. Exigiu a Rússia obrir corredors humanitaris. Moscou és l'única causa d'aquesta catàstrofe.
5: Oleixki, dominada des de fa 4 anys per l'exèrcit rus, no ha deixat mai de ser primera línia de front. El motiu és que es troba a la riba del Dnieper, una frontera natural que separa els dos exèrcits. Per això el poble està sota el foc constant de l'artilleria i dels drons.
0: Més coses. Vist per a sentència el judici contra 4 agents de la policia espanyola acusats de buidar un ull a l'activista Roger Espanyol durant l'1 d'octubre del 2017. La Fiscalia, en el seu informe final, n'ha demanat l'absolució i ha assegurat que la policia pot fer servir la força i provocar lesions greus als ciutadans si s'ajusta a la normativa. Per la fiscal Alexandra Tabernero, l'actuació dels encausats a les portes de l'escola Ramon Llull es va ajustar al protocol i ha defensat que fessin servir servir bales de goma, malgrat que a Catalunya aquests projectils estan prohibits des del 2013, arran del cas d'Ester Quintana.

0: Tabernero esgrimeix que els encausats seguien una ordre judicial que demanava que no es fessin votacions durant l'1 d'octubre perquè el referèndum s'havia declarat inconstitucional.
1: Voy a recordar en idénticos términos a la acusación particular que la policía efectivamente ostenta el monopolio de la violencia en el Estado. La policía puede usar la fuerza, puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
0: Les acusacions sol·liciten fins a 13 anys de presó per als delictes de lesions greus amb pèrdua d'un òrgan i tortures. Aquest és l'únic cas de violència policial durant l'1 d'octubre que ha arribat a judici.
2: El temps.
0: Gemma Puig.
3: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent i, en molts casos, en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors. Per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, amb mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte a diumenge, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva. Aquests ruixats que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
2: 3Cat Info.
0: Els Mossos han escorcollat aquest divendres els domicilis dels tres detinguts arran del tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa. Dos guàrdies civils van resultar ferits, un d'ells de gravetat, tot i que estan fora de perill. Es busca un quart implicat en els fets. Terrassa, Marta Vallès.
4: El cas el porta la DIC, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. Aquest divendres han fet entrades i escorcolls als pisos on viuen els tres detinguts, al mateix barri de Can Parellada. Durant tot el dia, agents dels Mossos i de la Guàrdia Civil han estat buscant proves al carrer Europa, on hi va haver el tiroteig dijous cap a 11:15 de la nit. Tot començava abans a l'àrea de servei Porta Barcelona de la P7, on els dos guàrdies civils anaven a identificar els ocupants d'un vehicle sospitós. El grup d'homes va fugir intentant atropellar els agents. Més tard, el vehicle el van detectar al barri de Can Parellada i els guàrdies civils s'hi van presentar. En aquell moment, els homes que havien fugit van obrir foc i els van començar a disparar. Un dels agents, que va rebre 4 trets, va caure a terra i els delinqüents el van colpejar. L'altre, també ferit de bala, va poder avisar emergències. Aquest és el so de l'enregistrament que va fer un veí. Així ho van viure alguns veïns del carrer.
5: Yo estaba aquí en el parque y escuché pa-pa-pa-pa-pa, 20 disparos se escucharon. Es que yo me quedé flipando. Estaba aquí todos los niños jugando todos los días. Hay niños para arriba, para abajo, aquí en el parque. Pues tú imagínate, tengo uno en el cuerpo malo. Es fuerte lo que ha pasado, así muy fuerte.
6: Yo desde arriba no sé quién era, si era policía o no. Y entonces ahora vienen corriendo, no sé quién eran tampoco, le dieron un palo, no sé qué tenía en la mano, bum, bum, y salieron corriendo para allá y ya no lo he visto más.
4: Poc després, els Mossos van fer les tres detencions i un quart home hauria fugit. Els guàrdies civils estan fora de perill. No es descarta que els delinqüents els poguessin haver confós amb membres d'un grup rival.
0: I a Girona ha començat el judici pel crim d'una noia a qui la seva exparella va confessar haver matat el juliol del 2023. Fiscal i acusació li demanen presó permanent revisable per assassinat. La defensa diu que no ho va planificar i ho qualifica d'homicidi. Girona, Fèlix Martín.
7: Unes 150 persones han coincidit a dir aquest divendres a Girona que ja n'hi ha prou de crims masclistes. La víctima, Carla Fernández, de 26 anys, va ser víctima d'un exnòvio amb qui havia trencat 6 anys abans i que, segons la família, continuava obsessionat amb ella. El 26 de juliol de l'any 2023 la va abordar quan entrava a casa seva. La va agredir, la va lligar, la va escanyar, li va robar i, segons les acusacions, en va abusar. El mateix agressor ho va reconèixer en una primera reconstrucció dels fets, però ara la defensa ho matisa i no ho considera un assassinat, sinó un homicidi. La mare de la Carla, Blanca Gutiérrez, confia en el veredicte del jurat.
8: que per la Carla ja no servirà que li caigui la permanent revisable. Però jo crec que si van caiguent anys i anys i anys, potser el proper que vulgui agafar una noia del coll s'ho pensa dos vegades. Girona no és prou gran perquè tornem a conviure tots dos a la ciutat. No el vull, no vull estar viva quan ell surti de la presó, així de clar.
7: La mare de la Carla ha creat des de Girona una associació de mares de dones assassinades anomenada AMMA, amb dues M's, amb voluntat de voltar per tot l'estat i fer costat a les famílies de les víctimes.
0: Catalunya torna a superar els 4 milions de persones ocupades gràcies a la regularització d'immigrants. Al setembre i amb l'inici del curs escolar s'han guanyat 38.000 afiliats a la Seguretat Social, però l'increment de l'ocupació s'ha donat en exclusiva a la demarcació de Barcelona, perquè a les de Girona i Tarragona s'han perdut afiliats, coincidint amb el final de les vacances, i a la de Lleida amb la fi de la campanya de la fruita. El procés de regularització també comporta un repunt de l'atur, perquè hi ha persones que una vegada obtenen els papers s'apunten als serveis públics d'ocupació. A Catalunya el nombre de parats ha pujat de 600 persones al setembre i ara n'hi ha 330.000 de registrades. Troben per primer cop a Catalunya un fong exòtic que ataca els freixes i que no té cura. L'han detectat a 7 cases, al Ripollès. Els experts alerten que el seu impacte en el paisatge, ja que aquests arbres, els freixes, es troben sobretot al Pirineu i podrien morir. Es busca si hi ha alguns exemplars resistents al fong. Anem a Girona, Núria Peraire.
9: Els investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya alerten que el fong ha vingut per quedar-se i que es transmet per l'aire. Creuen que ha entrat a Catalunya des del Pirineu francès. Els freixes es troben sobretot als terrenys de pastures, perquè les fulles són nutritives per al bestiar, i també es troba als boscos de les valls del Ripollès, el Berguedà, la Vall d'Aran o el Pallars. No és una espècie habitual per a l'aprofitament de fusta i, per tant, el seu impacte serà sobretot paisatgístic. L'investigador del centre, Jonàs Oliva, explica que talar els arbres infectats no és una opció.
10: Aquest és un fong que les espores volen molts quilòmetres, i amb el qual, si encara que tu tinguis un arbre atacat i el vulguis eliminar perquè no faci tantes espores, d'alguna manera aquest arbre segurament s'ha infectat per un altre arbre que venia de més lluny.
9: S'està investigant si hi ha exemplars que siguin resistents al fong.
0: Només aquest mes de setembre, la xarxa ferroviària ha patit 39 robatoris de coure que han provocat més de 250 hores de retards. Des de principis d'any, però, se n'han produït més de 300. De fet, representen la principal incidència per a les línies de rodalies i regionals. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, assegura que actualment hi ha 7 vegades més de robatoris que abans de la pandèmia i troba indispensable que s'endureixin les penes per aquest delicte.
11: Podrían verse ya muchas de las mejoras que se están produciendo como consecuencia de las inversiones y de todo esto de lo que venimos hablando, pero quizá no se aprecian lo suficiente porque esta es una asignatura pendiente. Nosotros también desde ADIF estamos planteando desde el Ministerio un endurecimiento del Código Penal en este tema porque creemos que hay que tomarse esto muy, muy, muy en serio, ¿no?
0: Els robatoris de coure, a més de trasbalsar el servei, tenen una afectació econòmica. Només a l'R3 suposarà uns 20 milions d'euros extres. A les pròximes setmanes, una part del Centre de Gestió d'Operacions de Rodalies es traslladarà a les instal·lacions del Centre de Control de DIF, a l'estació de França, per treballar colze a colze en aquestes incidències.
2: Esports.
0: Amb en Joan Fitó.
12: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit per davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana, amb 16 punts. També n'ha anotat 15 Umoja Gibson. El tècnic blaugrana, Alexander Sekulic, content amb el rendiment del seu equip.
13: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria per feta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
12: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
14: Estic molt contents per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant. Així et dic, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga i més guanyar aquí fora de casa, així que molt contents.
12: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra el UCAM Múrcia, a l'Euroliga, pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, també bones notícies per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una ressonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar, recordem-ho, a abandonar la concentració de la Canarinha. Això, pel que fa al masculí, el conjunt femení encara un cap de setmana de clàssic.
2: 3CAT Info.
12: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte, que finalitza aquesta mateixa temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Liga F de diumenge al Camp Nou.
15: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero... Y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
12: El Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Payor i Esme Brooks. Vicky López, per la seva banda, ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra en la convocatòria del Clàssic, que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts sobre el Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte també juga l'Espanyol, ho farà a la Ciutat Esportiva Dani Jarque a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3. Sentim l'entrenadora blanquiblava Sara Monforte.
16: Nosaltres, al final, el que volem aquí és anar pels rivals, no especular i anar per ells i tindre nosaltres i portar el ritme del partit. No, no vol dir que sigui el ritme del partit en pilota, però sí en ritme i exigint el rival.
12: El Badalona Women, per la seva banda, juga al camp del Sevilla també aquest dissabte. A les 12, les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que són baixa per lesió.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de les seleccions. La selecció espanyola juga aquest dissabte contra la República Txeca a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
17: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creamos que tenemos que sacar para ganar mañana.
12: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions. Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un sol minut. No hi ha futbol a primera, però, en canvi, segueix endavant la segona divisió. Aquest dissabte jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta. A 6:45, el tècnic arlequinat Ferran Costa parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
18: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos volem el mateix, que és guanyar, no? Llavors estem molt centrats en nosaltres, ells doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar.
12: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge el Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Sala 10 Saragossa en la quarta jornada de Lliga. També en futbol sala, aquest divendres han operat Mateus Rodríguez de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El brasiler del Barça estarà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Paula Blasi. Finalment, s'ha confirmat que serà baixa pels europeus, pel fort cop a les costelles que es va fer la ciclista catalana en una caiguda a múltiple al Mundial disputat a Montreal.
2: Trescat Info.

0: Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox els dos decrets d'habitatge. El debat ha estat agre, amb retrets i amb crítiques dirigides sobretot als juntaires. El sindicat de llogateres convoca manifestacions aquest dissabte en defensa del dret a l'habitatge i anuncia que ja treballa per convocar una vaga general. Aquest divendres els activistes han incrementat les protestes al carrer amb talls de trànsit en dues artèries de la ciutat de Barcelona, l'Avinguda Meridiana i la Gran Via. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja, que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. No hi ha hagut, però, danys personals, tot i que Protecció Civil ha rebaixat el nivell d'alerta, continua demanant molta precaució. Europa i la resta de països del G7 claudiquen davant les pressions de Donald Trump i acorden alliberar 100 milions de barrils de petroli. L'objectiu és intentar abaixar els preus dels carburants en ple auge per la inestabilitat a l'Orient Mitjà. El govern francès s'obre el diàleg amb els estudiants després de violentes protestes als instituts de secundària. El ministre d'Educació promet fer-los cas i atendre les seves demandes, però les associacions d'estudiants diuen que amb les mesures que planteja no n'hi ha prou. La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers, com la memòria, la història o la naturalesa. L'obra de Josep Lluís Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Ho ha dit a 3CAT Info Erit Manford, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte català. Ha participat a Barcelona en un seminari que ha analitzat la vigència de Sert.
1: Esports. Victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga 82-95 a la pista del Besiktas. Panter amb 16 punts, ha estat el millor jugador blaugrana i el base Umoja Gibson n'ha anotat 15. Rafinha estarà disponible per jugar al Barça-Getafe del 10 d'octubre al Camp Nou. El davanter brasiler ha passat avui noves proves mèdiques que han determinat que no té cap lesió a la cuixa dreta. I Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia del clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
0: Pel que fa al temps, tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. Al cap de setmana es manté el risc de pluja intensa localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda a les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats.
3: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
4: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
3: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Sumar, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment. Per Pablo Bustinduy seran un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
5: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
3: Però Junts espolsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
6: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
3: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui Gabriel Rufián i Ione Belarra.
7: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
8: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
3: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
9: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Convoque elecciones. Que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
3: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura.
0: El debat sobre l'avançament electoral l'ha precipitat la derogació del decret del govern espanyol que incorporava el gruix principal de mesures en habitatge. També s'ha rebutjat el segon text, el dels lloguers indefinits, que ja arribava al debat sense opcions de prosperar. Tot plegat després d'una sessió molt agra amb intercanvi de retrets i regust de final de legislatura. Àlex Giral Robert.
10: El ple només tenia la convalidació dels dos decrets en l'ordre del dia i s'ha allargat 5 hores, entre d'altres, perquè el PSOE i Sumar han volgut que les votacions fossin nominals i de viva veu, que la sessió era més que la simple aprovació de dues normes, ho han evidenciat les interrupcions constants i els discursos pujats de to. Per exemple, el de Gabriel Rufián, que ha ensenyat des del faristol un bitllet de 50 euros a la bancada de Junts.
11: Esta su estelada, la voy a dejar aquí. Para que no lo olviden, la bandera que comparten con PP y con Vox.
10: I és que els de Carles Puigdemont han estat el blanc de les crítiques de la majoria d'intervencions. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, els ha interpel·lat repetidament.
12: Demuestren que en Catalunya hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
10: Però Míriam Nogueras no li ha agafat el guant i ha mantingut que calia tombar el text i fer-ne un de nou.
6: Evitem un empitjorament, però la solució continua pendent i vostès hauran de decidir si la volen o no la volen.
10: Fins i tot el mateix Pedro Sánchez ha demanat un últim torn de paraula, un gest gens habitual, per reclamar el suport als grups.
4: Si hoy decaen, el daño a nuestro país será inmenso.
10: El Congrés fa temps que viu escenes pintoresques i aquest divendres no n'ha estat l'excepció. Part de la cambra ha reaccionat així quan la mesa ha anunciat que li tocava començar la segona votació a Ana Vázquez, la dirigent del PP, expedientada per haver exhibit un pot de gas pebre al Congrés.
13: Empezaremos con la diputada que ha salido por sorteo, que es la señora Ana Belén Vázquez Blanco. Señores secretarios, vamos a empezar.
10: Diversos diputats han imitat el so d'un esprai. Tancades les votacions, la sessió ha acabat amb crits des de la tribuna del Congrés i amb el llançament de pamflets per part d'activistes del dret a l'habitatge.
0: L'expresident Carles Puigdemont i president de Junts, en un article publicat a la xarxa X, denuncia una campanya de desgast del seu partit per part, sobretot, del PSOE, que titlla d'irresponsable. Segons Puigdemont, una victòria al Congrés hauria estat propaganda per a Pedro Sánchez i si s'haguessin aprovat els decrets, assegurar el problema de l'habitatge continuaria intacte. Puigdemont lamenta que tot plegat respongui a la dialèctica PP-PSOE i afegeix que els socialistes ja tenien dissenyada la campanya electoral abans de la votació d'aquest divendres. També ha valorat la votació al Congrés el president de la Generalitat, Salvador Illa. Se sent decebut pel vot en contra de Junts i creu que el partit s'ha equivocat tombant els decrets. Illa ho ha valorat des d'un col·loqui al Fòrum d'Atocha, a Galícia.
14: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
0: Esquerra Republicana admet que els decrets eren millorables, però lamenta que amb la votació d'aquest divendres s'hagin perdut mesures útils per garantir el dret a l'habitatge. En un comunicat, els republicans afegeixen que la política d'habitatge no es pot convertir en una batalla partidista. Des dels comuns, Jessica Albiach retreu als de Junts que s'hagin convertit en còmplices de la violència habitacional i per la CUP el partit ha prioritzat els rendistes. El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha instat Pedro Sánchez a convocar immediatament eleccions. A Barcelona, dues concentracions han provocat talls de trànsit, una a l'Avinguda Meridiana, a l'altura de Fabra i Puig, i l'altra a Gran Via, a la plaça Espanya. I a la plaça Catalunya, els activistes han fet una assemblea que ha acabat amb un missatge molt clar, vaga general. Joan García.
15: Tarda de mobilitzacions al carrer per escalfar motors per la manifestació d'aquest dissabte a l'Hospitalet, que es prepara com la gran resposta dels sindicats de l'habitatge de Catalunya al que ha passat al Congrés. A 3:45 de la tarda, els acampats de Plaça de Catalunya feien pinya al costat d'una ràdio per escoltar el desenllaç de la votació dels decrets i, en saber-se el resultat, aquesta reacció. Una crida a la vaga general que el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, feia extensible a tots els sectors a l'assemblea que s'ha fet a la mateixa Plaça de Catalunya.
16: Per tant, hem fet una crida a tothom que ha sortit al carrer aquests dies a posar-se a organitzar aquesta vaga general. Als centres educatius, que es facin assemblees, als llocs de treball, als comitès d'empresa, que es comencin a fer assemblees, a les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat i comencin a preparar la vaga, als pobles, a les ciutats, la pagesia, a les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
15: Si fins ara aquest sindicat explica que s'havien avingut a propostes per afavorir el consens, ara es plantegen defensar-ne unes altres, que diuen que són de màxims. La també portaveu del sindicat Carme Arcarazo n'enumera algunes.
17: Baixades massives de lloguer, contractes indefinits, impost a la riquesa per l'adquisició massiva d'habitatge públic, prohibició efectiva de les compres especulatives, i la idea és que la ciutadania pugui dir la seva i pugui refermar aquesta voluntat que el sindicat té d'anar més enllà.
15: La Confederació Sindical pel Dret a l'Habitatge de Catalunya ha promogut dos talls de trànsit, un a la Meridiana amb Fabra i Puig i un altre a la Gran Via amb Plaça d'Espanya.
0: Els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i la UGT fan una crida a la mobilització social per dignificar l'accés a l'habitatge. En un comunicat conjunt, els dos sindicats donen suport a la resposta expressada als carrers i en les manifestacions convocades per aquest cap de setmana, però eviten parlar d'una possible convocatòria de vaga. Sí que ho ha fet el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, que ha incidit en la dificultat d'aconseguir que sigui un èxit.
18: Convocar les vagues és fàcil. Fins i tot fer la presentació de la documentació és fàcil. Fer-les és una mica més complicat. I nosaltres, les organitzacions sindicals a Espanya, tenim una tradició que quan convoquem una vaga es fa. I per tant, hem de veure doncs, de quina manera podem arrossegar per poder fer una gran mobilització.
2: 3CAT Info.
0: Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Espel i Ricard Buiga.
19: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
20: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
19: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
21: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre aigua, llum i telefonia, sobretot, perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
19: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis del nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
22: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però
1: Penso que estàvem tots més alertats, ja, pues, desgraciadament, cada vegada passa més i, bueno, pues, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
19: Mas de Barberans ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i Protecció Civil.
5: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan, pues, totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al Barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Han parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
19: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
0: La millora de la situació sobre el terreny ha fet que el nivell d'alerta també es rebaixi. El Pla Inuncat ha passat de fase d'emergència a fase d'alerta. Des de Protecció Civil, però, es continua demanant molta precaució davant d'un cap de setmana que serà inestable. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, recorda que ja no hi ha activa cap alerta de les que s'han enviat als telèfons mòbils, però que cal extremar la prudència.
22: Les alertes que hem enviat ja han finalitzat la seva vigència. La precaució la demanem, la seguim demanant, sobretot perquè el territori està en aquests moments molt afectat i, per tant, pot haver-hi zones on hi hagin basals d'aigua, pot haver-hi zones on s'hagi quedat enclotada.
2: El temps.
0: Gemma Puig.
23: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent i, en molts casos, en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors. Per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, en mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte a diumenge, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva. Aquests ruixats que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució, i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
2: 3CAT Info.
0: Els països del G7 han acordat alliberar 100 milions de barrils de petroli i dièsel durant els propers 4 mesos per intentar rebaixar els preus dels carburants que estan en alça per la guerra a l'Iran. L'anunci ha estat celebrat per Donald Trump, que havia posat pressió a Europa perquè prengués la decisió. Anem a Brussel·les. Bruno Forte Amiràs.
24: Europa cedeix davant les pressions de Donald Trump i accepta alliberar les seves reserves de petroli, en particular les de dièsel. El president francès Emmanuel Macron ho defensa.
25: Els mercats han començat a baixar. Això hauria de reduir els preus del cuir del dièsel. Aquesta decisió compartida i aquesta unitat haurien de fer baixar els preus.
24: Macron ha proposat que la Unió Europea aporti la meitat de tots els barrils pactats. Això són 50 milions de barrils. Segons l'agència Reuters, la resta del petroli el posaran altres països occidentals, que també siguin membres de l'Agència Internacional de l'Energia. És el segon cop que els socis d'aquest organisme alliberen les seves reserves estratègiques des que va començar la guerra a l'Orient Mitjà. Aquesta vegada, els països europeus han acceptat el pacte perquè Donald Trump ha retirat la seva amenaça de deixar Europa sense dièsel nord-americà. Macron diu que això forma part de l'entesa.
25: Tots ens hem compromès a no limitar les exportacions i, en particular, el president Trump ha estat molt clar en aquest punt. Crec que és positiu que haguem creat una coordinació entre els actors.
24: Dels Estats Units prové la meitat de tot el dièsel que Europa compra a l'exterior. A les benzineres europees, aquest carburant ja es paga de mitjana a 2,24 euros per litre. Si Trump hagués tallat l'aixeta, els preus encara es podrien haver disparat més.
0: Ara com ara, l'escalada dels carburants i els productes energètics ja s'ha traduït en un repunt de la inflació a la zona euro, que ha assolit el nivell més alt en 3 anys. S'han enfilat fins al 3,8%, 6 dècimes més que l'agost. A França, les protestes dels estudiants de secundària continuen, malgrat que el govern ha començat a cedir en algunes reivindicacions. Les associacions d'estudiants diuen que les mesures no són suficients i volen distanciar-se dels aldarulls violents dels últims dies. París, Isabel Galí.
3: Les reivindicacions dels estudiants han estat escoltades a la seu del Ministeri d'Educació, però a falta de cap compromís concret mantenen la mobilització general de dimarts que ve. Héloïse Lefebvre és la secretària general de la Unió Estudiantil Francesa.
7: No n'hi ha prou i no està a l'altura de les reivindicacions dels joves estudiants. El moviment que ahir va agafar embranzida ara ja és històric.
3: La imatge d'entrades d'institut cremades s'ha repetit aquest divendres i els estudiants s'han desmarcat dels que calen foc. Louis Letoublon és vicepresident del sindicat Les Lycéens.
8: Són actes violents, comesos per terceres persones que els estudiants que hi ha en els bloquejos no coneixem. Així que el moviment i la mobilització estudiantils ens en desvinculem del tot.
3: El ministre d'Educació, en tot cas, ha promès escolta activa als estudiants. Abans de dimarts podran respondre a una enquesta en línia del que creuen que ha de millorar. I ell s'ha avançat algunes reivindicacions. Eduard Geffroy.
9: No podem acceptar que tinguem professors que no puguin ser substituïts durant 3 o 4 mesos, sobretot per una classe amb exàmens. Per tant, a partir de principis de la setmana vinent, llançarem un pla d'acció amb tots els directors per accelerar significativament el procés de substitució.
3: A l'educació secundària francesa, el 10% de les hores lectives es perden per falta de professors substituts.
0: La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers, com la memòria, la història, la naturalesa i la transformació de la matèria. Aquesta és la primera vegada que es pot veure a l'Estat espanyol el conjunt de les seves emblemàtiques vitrines, elaborades amb materials com cendra, plom, plantes seques o roba, i segons el comissari Walter Schmerling, també és la primera oportunitat al món d'admirar-les al costat de les seves pintures.
11: L'exposició és extraordinària. Permet endinsar-se en l'univers d'Anselm Kiefer i veure una part de la col·lecció privada del col·leccionista alemany Hans Grote. En Hans va morir fa 5 anys i li hauria encantat ser avui aquí amb nosaltres, ja que és la primera vegada que es veu aquesta combinació de pintures i vitrines, o deixeu-me dir, palaus de vidre.
0: L'exposició es pot visitar a la Pedrera fins al 24 de gener. I encara en clau cultural, us expliquem que el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ha analitzat aquesta setmana la vigència de l'arquitecte Josep Lluís Sert en un seminari emmarcat en la capitalitat mundial de l'arquitectura. Pel professor nord-americà Eric Manford, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte, Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
11: Sí, crec que estaria molt centrat en aquestes qüestions, tal com ho va estar sempre el seu treball pel que fa a solucions d'habitatge relacionades amb el medi ambient, el paisatge o els patrons de la vida quotidiana. El treball que va fer a l'Amèrica Llatina, que en la seva majoria no es va arribar a construir, aborda algunes d'aquestes coses molt directament, com el projecte per Chimbote al Perú. Així doncs, crec que estaria molt atent a moltes d'aquestes qüestions, de les quals ell mateix ja en parlava fa 50 anys, a la dècada del 1970.
0: Cert, va ser degà de l'Escola d'Arquitectura de Harvard durant bona part dels anys 50 i 60. Durant la seva etapa nord-americana va signar projectes tan destacats com el complex residencial Peabody Terrace, el campus de Cambridge, a Massachusetts, i també l'antiga ambaixada dels Estats Units a Bagdad. L'escriptora, crítica literària i expresidenta del PEN català, Dolors Oller, ha mort als 84 anys. L'escriptora gironina va combinar la creació poètica amb obres de reflexió sobre l'escriptura, la lectura i la construcció del sentit literari. Entre aquestes destaquen les miscel·lànies Carneriana, Josep Carner, 25 anys després, i Gabriel Ferrater, In Memoriam. Oller, companya del també poeta Narcís Comadira, va col·laborar en diversos volums col·lectius de literatura i també de teoria literària. Al llarg de la seva trajectòria va ser reconeguda amb diversos premis, com el de Crítica Serra d'Or o el Josep Vallverdú d'Assaig, i el 2022 va ser homenatjada per la Institució de les Lletres Catalanes. La seva mort ha provocat moltes reaccions des del món cultural i institucional, com el Departament de Cultura, la Institució de les Lletres Catalanes o la de l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
2: Esports.
0: Amb en Joan Fitó.
4: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit al davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana, amb 16 punts. També n'ha anotat 15 Umoja Gibson. El tècnic blaugrana, Alexander Sekulic, content amb el rendiment de l'equip.
6: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria per feta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
4: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
10: Estic molt contents per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant. Així que et dic, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga i més guanyar aquí fora de casa, així que molt contents.
4: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra l'UCAM Múrcia, a l'Eurolliga, pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, bones notícies també per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una ressonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar a abandonar la concentració de la Canarinha. Això pel que fa al masculí, el conjunt femení, encara un cap de setmana de clàssic.
2: 3CAT Info.
4: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patri Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el contracte que finalitza aquesta temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
12: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
4: El Barça també té molt avançades les renovacions de Bapayor i Esme Brooks. Vicky López ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra a la convocatòria d'aquest clàssic, que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts per sobre del Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte juga l'Espanyol, ho farà la ciutat esportiva Dani Jarque a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3, i el Badalona Women, que juga al camp del Sevilla, també ho farà en aquest cas diumenge a les 12. Les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que en són baixa per lesió. Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de seleccions. L'Espanyol juga aquest dissabte contra la selecció espanyola, juga aquest dissabte contra la República Txeca. Ho farà a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. El seleccionador Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
13: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, el último partido pues jugó 60 minutos y no completó 90 previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creamos que tenemos que sacar para ganar mañana.
4: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions. Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un minut.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: No hi ha futbol a primera, però segueix endavant la segona divisió. Aquest dissabte jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta, 6:45. El tècnic arlequinat Ferran Costa parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
14: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos volem el mateix, que és guanyar, no? Llavors estem molt centrats en nosaltres, ells doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar.
4: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge el Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Sala 10 Saragossa en la quarta jornada de Lliga. I també en futbol sala, Mateus Rodríguez ha estat operat de la lesió al tendó distal del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El tindrà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Paula Blasi no serà als europeus pel fort cop a les costelles que es va fer en una caiguda al Mundial de Montreal.
2: 3CAT Info. Són 6:15.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox els dos decrets d'habitatge. El debat ha estat agre, amb retrets i amb crítiques dirigides sobretot als juntaires. També és notícia que les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. A partir d'ara anirem a Madrid, on la negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. I també us explicarem que l'alcalde de Barcelona

0: Fiscal i acusació demanen presó permanent i revisable per a l'agressor. També us explicarem que aquest estiu, més sec del que és habitual, ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també a la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. Tot i que encara hi ha reserves d'aigua, embassaments com el de Rialp van arribar gairebé al 100% de la seva capacitat i ara estan a la meitat. I en esports, què destaca, Joan Fitó?
1: La victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, 82-95, a la pista del Besiktas. Kevin Panter, amb 16 punts, ha estat el millor jugador blaugrana. El base, Umoja Gibson, n'ha anotat 15.
0: Pel que fa al temps, durant la matinada es tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. El cap de setmana es manté el risc de pluja intensa, localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats.
2: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
3: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
2: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Sumar, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment per Pablo Bustinduy, serà en un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
4: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
2: Però Junts espolsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
5: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
2: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui, Gabriel Rufián i Ione Belarra.
6: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
7: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
2: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
8: Tiene la coartada, ponga la fecha, convoque elecciones, que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
2: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura.
0: La negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. El sindicat de llogateres de Madrid ha convocat una marxa per aquest dissabte que esperen que sigui multitudinària i assegura que ja treballa perquè es convoqui una vaga general. Madrid, Montse Mir.
9: Cap a una vaga general és el lema de la mobilització d'aquest dissabte que s'acabarà a la plaça de la Cibeles amb l'arribada de 4 columnes que sortiran a les 12 del migdia de diferents parts de la ciutat. El sindicat de llogateres assegura que estem a les portes d'un nou cicle polític i que el camí el marcarà la mobilització ciutadana. Alicia del Río n'és una de les portaveus.
10: Caminamos a la huelga general con nuestras alianzas del sindicalismo laboral, del movimiento ecologista, del movimiento feminista, de todos los movimientos que desde abajo generamos poder popular. Que se abre un nuevo ciclo político que viene desde abajo.
9: L'acampada a la Puerta del Sol es manté i aquest divendres s'hi han fet diverses activitats per preparar la marxa, algunes sota un fort aiguat. La majoria dels que hi són utilitzen la paraula dignitat quan se'ls demana què reclamen.
11: Que cumpla con lo que pedimos.
12: Es un derecho que todos tengamos una casa digna y que podamos por lo menos pagarla y tener más

0: cosas, ¿sabes?
1: La vivienda digna es un derecho, el cual todos los españoles tienen, y no se está tomando muy pocas medidas.
2: La idea és continuar amb l'acampada fins que la vaga general que demanen es convoqui.
3: Després de la votació al Congrés que ha tombat l'aprovació dels dos decrets, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. El sentim.
4: Si avui s'haguessin aprovat els decrets, jo ara estaria anunciant l'inici del procés d'aprovació d'una pujada de fins al 150% de l'IBI pels pisos turístics a la ciutat de Barcelona. Una mesura que ens hagués permès recaptar 7 milions d'euros anuals que haguessin destinat íntegrament a la promoció d'habitatge social a la nostra ciutat.
5: 3Cat Info.
3: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casso, demana a la classe política concreció i eines sòlides a l'hora de legislar les qüestions relacionades amb l'habitatge. En l'acte d'obertura de l'any judicial, Casso ha demanat als polítics amplitud de mires per garantir el dret a l'habitatge.
6: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada ampla i justa.
3: Al seu discurs, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha qüestionat les penes que pesen sobre l'ús d'armes. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Espel i Ricard Buigas.
7: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà a la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
8: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
7: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
9: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre aigua, llum i telefonia, sobretot, perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
7: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis del nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
10: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però penso que estàvem tots més alertats, ja, desgraciadament, cada vegada passa més i, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
7: Mas de Barberans ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i Protecció Civil.
11: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Hem parlat amb els bomberos per veure si podíem posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
7: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
3: Mentrestant, el Departament d'Interior ha defensat la gestió que s'ha fet d'aquest episodi de pluges intenses. La consellera Núria Parlon ha sortit al pas de les crítiques d'alguns alcaldes que qüestionaven que la Generalitat no hagués suspès les classes abans de les 9 del matí d'aquest divendres. Ivan García és alcalde de Roquetes en declaracions a Catalunya Ràdio.
12: Era inconcloent rebre avisos dient que caurien més de 200 litres i no tancar les escoles i evitar al màxim la mobilitat. Per sort, ho van fer-ho quan tocava. Des del departament ens va ser impossible contactar-hi, no ens arribava cap informació i al final vam tirar pel dret en decret d'alcaldia.

0: Aquest divendres al matí, entre les 8 i les 9 del matí, pocs minuts abans que s'obrissin les escoles i els instituts, el departament ha enviat un mail a les direccions dels centres del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp, on es demanava que no obrissin les portes. La consellera Parlon ha justificat la decisió.
1: És molt important que no fem decisions exclusives i homogènies per tothom des del CECAT, sinó que les puguem desescalar a la informació que ens dona el territori, i en aquest cas doncs crec que en els municipis de, tant de Montsià com de Baix Ebre, moltes escoles van decidir, d'acord amb aquestes resolucions dels alcaldes i dels ajuntaments, que com he dit, 53 municipis tenien activat el seu pla de protecció civil, doncs van decidir tancar-les també per avui.
0: Des del sindicat USTEC demanen explicacions i recorden al departament que té l'obligació de garantir la seguretat d'alumnes i professors en episodis com aquest. L'octubre ha començat amb aiguats al sud del país, però venim d'un estiu extremadament sec que ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també a la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. No obstant això, de moment hi ha prou reserves als pantans perquè els regants no hagin de patir. Lleida, Estela Bosoms.
2: L'organisme de Conca ha fet balanç d'un any hidrològic molt irregular, amb un hivern molt plujós en contrast amb un estiu molt càlid i sec, que ha acabat amb més zones en situació de sequera prolongada. Per tot plegat, les reserves als embassaments han anat baixant. El de Rialp va arribar gairebé a la plena ocupació i ara està a la meitat. Tot i això, el cap d'explotació de la Confederació, Mario Carreras, assegura que la situació ara per ara no és preocupant.
3: En agosto sí que hubo allí pues, algunos episodios de tormenta, las temperaturas también fueron algo más reducidas respecto al resto. Y la situación de partida es bastante buena. Evidentemente hay que esperar a todo el otoño y a la primavera, pero las expectativas son buenas.
2: La falta de pluges d'aquest estiu s'ha traduït en problemes de subministrament a alguns pobles del Pirineu, com ara nuclis del Pont de Suert, on s'ha hagut de portar aigua amb cisternes.
0: De la crònica internacional destaca que Ucraïna denuncia el drama que viuen els 2.000 habitants del poble d'Oleixki, a la part ocupada de la regió de Kherson. L'exèrcit ucraïnès els ha llançat menjar des de drons perquè tem que els veïns, una cinquantena dels quals són nens, es morin de fam per culpa del bloqueig rus. Moscou, Cristina Solies.
4: A Oleixki no hi ha aigua potable, gas, electricitat ni pràcticament menjar. La situació va empitjorar al maig quan les tropes russes van minar encara més la zona per evitar una contraofensiva ucraïnesa. A més, cada vegada que els civils intenten fer-hi arribar aliments, els drons els barren el pas i això ha deixat el poble totalment aïllat. Per mirar de trencar el bloqueig, Ucraïna ha llançat 4 tones de productes bàsics amb drons per als 2.000 habitants que encara queden dels 24.000 que tenia el poble abans de la guerra. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, acusa Zelensky d'aquesta tragèdia.
5: El règim d'aquí fa tot el que pot per impedir aquests subministraments. Els drons sobrevolen constantment la zona i maten persones. La situació és realment crítica.
4: En canvi, el ministre d'Exteriors ucraïnès, Andriy Sibiga, va denunciar davant l'ONU que Rússia no permet que s'evacuïn els veïns perquè, si es buida Oleixki, les tropes de Kiev ho tindran més fàcil per reconquerir-lo.
6: Rússia no deixa que la gent marxi perquè els utilitza com a escuts humans. Exigiu a Rússia obrir corredors humanitaris. Moscou és l'única causa d'aquesta catàstrofe.
4: Oleixki, dominada des de fa 4 anys per l'exèrcit rus, no ha deixat mai de ser primera línia de front. El motiu és que es troba a la riba del Dnieper, una frontera natural que separa els dos exèrcits. Per això el poble està sota el foc constant de l'artilleria i dels drons.
0: Més coses. Vist per a sentència el judici contra 4 agents de la policia espanyola acusats de buidar un ull a l'activista Roger Espanyol durant l'1 d'octubre del 2017. La Fiscalia, en el seu informe final, n'ha demanat l'absolució i ha assegurat que la policia pot fer servir la força i provocar lesions greus als ciutadans si s'ajusta a la normativa. Per la fiscal Alexandra Tabernero, l'actuació dels encausats a les portes de l'escola Ramon Llull es va ajustar al protocol i ha defensat que fessin servir bales de goma, malgrat que a Catalunya aquests projectils estan prohibits des del 2013, arran del cas d'Esther Quintana. Tabernero esgrimeix que els encausats seguien una ordre judicial que demanava que no es fessin votacions durant l'1 d'octubre perquè el referèndum s'havia declarat inconstitucional.
7: Voy a recordar, en idénticos términos a la acusación particular, que la policía efectivamente ostenta el monopolio de la violencia en el Estado. La policía puede usar la fuerza. Puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
0: Les acusacions sol·liciten fins a 13

0: anys de presó per als delictes de lesions greus amb pèrdua d'un òrgan i tortures. Aquest és l'únic cas de violència policial durant l'1 d'octubre que ha arribat a judici.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
2: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent i, en molts casos, en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors. Per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, amb mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte a diumenge, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva, aquests ruixats que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
1: 3Cat Info.
0: Els Mossos han escorcollat aquest divendres els domicilis dels tres detinguts arran del tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa. Dos guàrdies civils van resultar ferits, un d'ells de gravetat, tot i que estan fora de perill. Es busca un quart implicat en els fets. Terrassa, Marta Vallès.
3: El cas el porta la DIC, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. Aquest divendres han fet entrades i escorcolls als pisos on viuen els tres detinguts, al mateix barri de Can Parellada. Durant tot el dia, agents dels Mossos i de la Guàrdia Civil han estat buscant proves al carrer Europa, on hi va haver el tiroteig dijous cap a 11:15 de la nit. Tot començava abans a l'àrea de servei Porta a Barcelona de la P7, on els dos guàrdies civils anaven a identificar els ocupants d'un vehicle sospitós. El grup d'homes va fugir intentant atropellar els agents. Més tard, el vehicle el van detectar al barri de Can Parellada i els guàrdies civils s'hi van presentar. En aquell moment, els homes que havien fugit van obrir foc i els van començar a disparar. Un dels agents, que va rebre 4 trets, va caure a terra i els delinqüents el van colpejar. L'altre, també ferit de bala, va poder avisar emergències. Aquest és el so de l'enregistrament que va fer un veí. Així ho van viure alguns veïns del carrer.
4: Yo estaba aquí en el parque y escuché pa, pa, pa, pa, pa, 20 disparos se escucharon. Es que yo me quedé flipando. Estaba aquí todos los niños jugando todos los días. Hay niños para arriba, para abajo, aquí en el parque. Pues tú imagínate, que uno en el cuerpo malo. Es fuerte lo que pasa, así muy fuerte.
5: Yo desde arriba no sé quién era, si era policía o no. Y dos chavales vinieron corriendo, no sé quién eran tampoco. Le dieron un palo, no sé qué tenía en la mano, bum, bum, y salieron corriendo para allá y ya no lo he visto más.
3: Poc després, els Mossos van fer les tres detencions i un quart home hauria fugit. Els guàrdies civils estan fora de perill. No es descarta que els delinqüents els poguessin haver confós amb membres d'un grup rival.
0: I a Girona ha començat el judici pel crim d'una noia a qui la seva exparella va confessar haver matat el juliol del 2023. Fiscal i acusació li demanen presó permanent revisable per assassinat. La defensa diu que no ho va planificar i ho qualifica d'homicidi. Girona, Fèlix Martín.
6: Unes 150 persones han coincidit a dir aquest divendres a Girona que ja n'hi ha prou de crims masclistes. La víctima, Carla Fernández, de 26 anys, va ser víctima d'un exnòvio amb qui havia trencat 6 anys abans i que, segons la família, continuava obsessionat amb ella. El 26 de juliol de l'any 2023 la va abordar quan entrava a casa seva. La va agredir, la va lligar, la va escanyar, li va robar i, segons les acusacions, en va abusar. El mateix agressor ho va reconèixer en una primera reconstrucció dels fets, però ara la defensa ho matisa i no ho considera un assassinat, sinó un homicidi. La mare de la Carla, Blanca Gutiérrez, confia en el veredicte del jurat.
7: Que per la Carla ja no servirà que li caigui la presó permanent revisable, però jo crec que si van caiguent anys i anys i anys, potser el proper que vulgui agafar una noia del coll s'ho pensa dos vegades. Girona no és prou gran perquè tornem a conviure tots dos a la ciutat. No el vull, no vull estar viva quan ell surti de la presó, així de clar.
6: La mare de la Carla ha creat des de Girona una associació de mares de dones assassinades anomenada AMMA, amb dues M's, amb voluntat de voltar per tot l'estat i fer costat a les famílies de les víctimes.
0: Catalunya torna a superar els 4 milions de persones ocupades gràcies a la regularització d'immigrants. Al setembre i amb l'inici del curs escolar s'han guanyat 38.000 afiliats a la Seguretat Social, però l'increment de l'ocupació s'ha donat en exclusiva a la demarcació de Barcelona, perquè a les de Girona i Tarragona s'han perdut afiliats, coincidint

0: coincidint amb el final de les vacances i a la de Lleida amb la fi de la campanya de la fruita. El procés de regularització també comporta un repunt de l'atur perquè hi ha persones que una vegada obtenen els papers s'apunten als serveis públics d'ocupació. A Catalunya el nombre de parats ha pujat de 600 persones al setembre i ara n'hi ha 330.000 de registrades. Troben per primer cop a Catalunya un fong exòtic que ataca els freixes i que no té cura. L'han detectat a 7 cases, al Ripollès. Els experts alerten que el seu impacte en el paisatge, ja que aquests arbres, els freixes, es troben sobretot al Pirineu i podrien morir. Es busca si hi ha alguns exemplars resistents al fong. Anem a Girona, Núria Peraire.
1: Els investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya alerten que el fong ha vingut per quedar-se i que es transmet per l'aire. Creuen que ha entrat a Catalunya des del Pirineu francès. Els freixes es troben sobretot als terrenys de pastures perquè les fulles són nutritives per al bestiar i també es troba als boscos de les valls del Ripollès, el Berguedà, la Vall d'Aran o el Pallars. No és una espècie habitual per a l'aprofitament de fusta i, per tant, el seu impacte serà sobretot paisatgístic. L'investigador del centre, Jonàs Oliva, explica que talar els arbres infectats no és una opció.
2: Aquest és un fong que les espores volen molts quilòmetres, amb el qual, si encara que tu tinguis un arbre atacat i el vulguis eliminar perquè no faci tantes espores, d'alguna manera aquest arbre segurament s'ha infectat per un altre arbre que venia de més lluny.
1: S'està investigant si hi ha exemplars que siguin resistents al fong.
0: Només aquest mes de setembre, la xarxa ferroviària ha patit 39 robatoris de coure que han provocat més de 250 hores de retards. Des de principis d'any, però, se n'han produït més de 300. De fet, representen la principal incidència per a les línies de rodalies i regionals. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, assegura que actualment hi ha 7 vegades més de robatoris que abans de la pandèmia i troba indispensable que s'endureixin les penes per aquest delicte.
3: Podrían verse ya muchas de las mejoras que se están produciendo como consecuencia de las inversiones y de todo esto de lo que venimos hablando, pero quizá no se aprecian lo suficiente porque esta es una asignatura pendiente. Nosotros también desde ADIF estamos planteando desde el Ministerio un endurecimiento del Código Penal en este tema porque creemos que hay que tomarse esto muy, muy, muy en serio, ¿no?
0: Els robatoris de coure, a més de trasbalsar el servei, tenen una afectació econòmica. Només a l'R3 suposarà uns 20 milions d'euros extres. A les pròximes setmanes, una part del Centre de Gestió d'Operacions de Rodalies es traslladarà a les instal·lacions del Centre de Control de DIF a l'Estació de França per treballar colze a colze en aquestes incidències.
4: Esports.
0: Amb en Joan Fitó.
5: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit per davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana amb 16 punts. També n'ha anotat 15 Umoja Gibson. El tècnic blaugrana, Alexander Sekulic, content amb el rendiment del seu equip.
6: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria per feta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
5: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
7: Estic molt contents per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant. Així que et dic, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga i més guanyar aquí fora de casa, així que molt contents.
5: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra el UCAM Múrcia, a l'Eurolliga, pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, també bones notícies per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una ressonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar, recordem-ho, a abandonar la concentració de la Canarinha. Això, pel que fa al masculí, el conjunt femení encara un cap de setmana de clàssic.
4: 3CAT Info.
5: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte, que finalitza aquesta mateixa temporada.

0: temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Liga F de diumenge al Camp Nou.
1: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
0: El Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Payor i Esme Brooks. Vicky López, per la seva banda, ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra en la convocatòria del Clàssic, que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts sobre el Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte també juga l'Espanyol, ho farà a la Ciutat Esportiva Dani Jarque a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3. Sentim l'entrenadora blanquiblava Sara Monforte.
2: Nosaltres, al final, el que volem aquí és anar pels rivals, no especular i anar per ells i tindre nosaltres i portar el ritme del partit. No, no vol dir que sigui el ritme del partit en pilota, però sí en ritme i exigint el rival.
0: El Badalona Women, per la seva banda, juga al camp del Sevilla. També aquest dissabte, a les 12, les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que són baixa per lesió.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de les seleccions. La selecció espanyola juga aquest dissabte contra la República Txeca a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
4: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creamos que tenemos que sacar para ganar mañana.
0: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions. Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un sol minut. No hi ha futbol a primera, però, en canvi, segueix endavant la segona divisió. Aquest dissabte jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta. A 6:45, el tècnic arlequinat Ferran Costa parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
5: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos volem el mateix, que és guanyar, no? Llavors estem molt centrats en nosaltres, ells doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar.
0: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge el Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Sala 10 Saragossa en la quarta jornada de Lliga. També en futbol sala, aquest divendres han operat Mateus Rodríguez de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El brasiler del Barça estarà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Paula Blasi. Finalment, s'ha confirmat que serà baixa pels europeus, pel fort cop a les costelles que es va fer la ciclista catalana en una caiguda múltiple al Mundial disputat a Montreal.
3: Trescat Info.

0: Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox els dos decrets d'habitatge. El debat ha estat agre, amb retrets i amb crítiques dirigides sobretot als juntaires. El sindicat de llogateres convoca manifestacions aquest dissabte en defensa del dret a l'habitatge i anuncia que ja treballa per convocar una vaga general. Aquest divendres els activistes han incrementat les protestes al carrer amb talls de trànsit en dues artèries de la ciutat de Barcelona, l'Avinguda Meridiana i la Gran Via. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. No hi ha hagut, però, danys personals. Tot i que Protecció Civil ha rebaixat el nivell d'alerta, continua demanant molta precaució. Europa i la resta de països del G7 claudiquen davant les pressions de Donald Trump i acorden alliberar 100 milions de barrils de petroli. L'objectiu és intentar baixar els preus dels carburants en ple auge per la inestabilitat a l'Orient Mitjà. El govern francès s'obre el diàleg amb els estudiants després de violentes protestes als instituts de secundària. El ministre d'Educació promet fer-los cas i atendre les seves demandes, però les associacions d'estudiants diuen que amb les mesures que planteja no n'hi ha prou. La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers, com la memòria, la història o la naturalesa. L'obra de Josep Lluís Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Ho ha dit a 3Cat Info Eric Manfort, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte català. Ha participat a Barcelona en un seminari que ha analitzat la vigència de Sert.
1: Esports. Victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga 82-95 a la pista del Besiktas. Panter amb 16 punts, ha estat el millor jugador blaugrana i el base Umoja Gibson n'ha anotat 15. Rafinha estarà disponible per jugar al Barça-Getafe del 10 d'octubre al Camp Nou. El davanter brasiler ha passat avui noves proves mèdiques que han determinat que no té cap lesió a la cuixa dreta. I Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia del clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
0: Pel que fa al temps, tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. El cap de setmana es manté el risc de pluja intensa localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda a les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats.
3: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
4: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
3: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Sumar, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment per Pablo Bustinduy, serà en un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
5: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
3: Però Junts espolsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
6: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
3: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui Gabriel Rufián i Ione Belarra.
7: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
8: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
3: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
9: Tiene la coartada, ponga la fecha, convoque eleccions, que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
3: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura.
0: El debat sobre l'avançament electoral l'ha precipitat la derogació del decret del govern espanyol que incorporava el gruix principal de mesures en habitatge. També s'ha rebutjat el

0: El segon text, el dels lloguers indefinits, que ja arribava al debat sense opcions de prosperar. Tot plegat després d'una sessió molt agra amb intercanvi de retrets i regust de final de legislatura. Àlex Giralt-Robert.
1: El ple només tenia la convalidació dels dos decrets en l'ordre del dia i s'ha allargat 5 hores, entre d'altres, perquè el PSOE i Sumar han volgut que les votacions fossin nominals i de viva veu, que la sessió era més que la simple aprovació de dues normes, ho han evidenciat les interrupcions constants i els discursos pujats de to. Per exemple, el de Gabriel Rufián, que ha ensenyat des del faristol un bitllet de 50 euros a la bancada de Junts.
2: Esta su estelada, la voy a dejar aquí. Para que no lo olviden, la bandera que comparten con PP y con Vox.
1: I és que els de Carles Puigdemont han estat el blanc de les crítiques de la majoria d'intervencions. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, els ha interpel·lat repetidament.
3: Demuestren que en Catalunya hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
1: Però Míriam Nogueras no li ha agafat el guant i ha mantingut que calia tombar el text i fer-ne un de nou.
4: Evitem un empitjorament, però la solució continua pendent i vostès hauran de decidir si la volen o no la volen.
1: Fins i tot el mateix Pedro Sánchez ha demanat un últim torn de paraula, un gest gens habitual, per reclamar el suport als grups.
5: Si hoy decaen, el daño a nuestro país será immenso.
1: El Congrés fa temps que viu escenes pintoresques i aquest divendres no n'ha estat l'excepció. Part de la cambra ha reaccionat així quan la mesa ha anunciat que li tocava començar la segona votació a Ana Vázquez, la dirigent del PP, expedientada per haver exhibit un pot de gas pebre al Congrés.
6: Empezaremos con la diputada que ha salido por sorteo, que es la señora Ana Belén Vázquez Blanco. Señores secretarios, vamos a empezar.
1: Diversos diputats han imitat el so d'un esprai. Tancades les votacions, la sessió ha acabat amb crits des de la tribuna del Congrés i amb el llançament de pamflets per part d'activistes del dret a l'habitatge.
0: L'expresident Carles Puigdemont i president de Junts, en un article publicat a la xarxa X, denuncia una campanya de desgast del seu partit per part, sobretot, del PSOE, que titlla d'irresponsable. Segons Puigdemont, una victòria al Congrés hauria estat propaganda per a Pedro Sánchez i, si s'haguessin aprovat els decrets, assegura el problema de l'habitatge continuaria intacte. Puigdemont lamenta que tot plegat respongui a la dialèctica PP-PSOE i afegeix que els socialistes ja tenien dissenyada la campanya electoral abans de la votació d'aquest divendres. També ha valorat la votació al Congrés el president de la Generalitat, Salvador Illa. Se sent decebut pel vot en contra de Junts i creu que el partit s'ha equivocat tombant els decrets. Illa ho ha valorat des d'un col·loqui al Fòrum d'Atocha, a Galícia.
7: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
0: Esquerra Republicana admet que els decrets eren millorables, però lamenta que amb la votació d'aquest divendres s'hagin perdut mesures útils per garantir el dret a l'habitatge. En un comunicat, els republicans afegeixen que la política d'habitatge no es pot convertir en una batalla partidista. Des dels comuns, Jessica Albiach retreu als de Junts que s'hagin convertit en còmplices de la violència habitacional i per la CUP el partit ha prioritzat els rendistes. El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha instat Pedro Sánchez a convocar immediatament eleccions. A Barcelona, dues concentracions han provocat talls de trànsit, una a l'Avinguda Meridiana, a l'altura de Fabra i Puig, i l'altra a Gran Via, a la plaça Espanya. I a la plaça Catalunya, els activistes han fet una assemblea que ha acabat amb un missatge molt clar, vaga general. Joan Garcia.
8: Tarda de mobilitzacions al carrer per escalfar motors per la manifestació d'aquest dissabte a l'Hospitalet, que es prepara com la gran resposta dels sindicats de l'habitatge de Catalunya al que ha passat al Congrés. A 3:45 de la tarda, els acampats de plaça de Catalunya feien pinya al costat d'una ràdio per escoltar el desenllaç de la votació dels decrets i, en saber-se el resultat, aquesta reacció. Una crida a la vaga general que el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, feia extensible a tots els sectors a l'assemblea que s'ha fet a la mateixa plaça de Catalunya.
9: Per tant, hem fet una crida a tothom que ha sortit al carrer aquests dies a posar-se a organitzar aquesta vaga general. Als centres educatius, que es facin assemblees, als llocs de treball, als comitès d'empresa, que es comencin a fer assemblees, a les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat i comencin a preparar la vaga, als pobles, a les ciutats, la pagesia, les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
8: Si fins ara aquest sindicat explica que s'havien avingut a propostes per afavorir el consens, ara es plantegen defensar-ne unes altres, que diuen que són de màxims. La també portaveu del sindicat

0: Carme Arcarazo, n'enumera algunes.
1: Baixades massives de lloguer, contractes indefinits, impost a la riquesa per l'adquisició massiva d'habitatge públic, prohibició efectiva de les compres especulatives, i la idea és que la ciutadania pugui dir la seva i pugui refermar aquesta voluntat que el sindicat té d'anar més enllà.
0: La Confederació Sindical pel Dret a l'Habitatge de Catalunya ha promogut dos talls de trànsit, un a la Meridiana amb Fabra i Puig i un altre a la Gran Via amb Plaça d'Espanya.
2: Els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i la UGT fan una crida a la mobilització social per dignificar l'accés a l'habitatge. En un comunicat conjunt, els dos sindicats donen suport a la resposta expressada als carrers i en les manifestacions convocades per aquest cap de setmana, però eviten parlar d'una possible convocatòria de vaga. Sí que ho ha fet el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, que ha incidit en la dificultat d'aconseguir que sigui un èxit.
3: Convocar les vagues és fàcil. Fins i tot fer la presentació de la documentació és fàcil. Fer-les és una mica més complicat. I nosaltres, les organitzacions sindicals a Espanya, tenim una tradició que quan convoquem una vaga es fa. I per tant, hem de veure doncs, de quina manera podem arrossegar per poder fer una gran mobilització.
4: 3CAT Info.
2: Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Espel i Ricard Buiga.
5: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà a la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
6: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
5: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
7: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre pues, aigua, llum i telefonia, sobretot, perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
5: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis al nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
8: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però penso que estàvem tots més alertats, ja, pues, desgraciadament, cada vegada passa més i, bueno, pues, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
5: Mas de Barberans ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i Protecció Civil.
9: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan pues, totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Han parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
5: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
2: La millora de la situació sobre el terreny ha fet que el nivell d'alerta també es rebaixi. El pla Inuncat ha passat de fase d'emergència a fase d'alerta. Des de Protecció Civil, però, es continua demanant molta precaució davant d'un cap de setmana que serà inestable. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, recorda que ja no hi ha activa cap alerta de les que s'han enviat als telèfons mòbils, però que cal extremar la prudència.
10: Les alertes que hem enviat ja han finalitzat la seva vigència. La precaució la demanem, la seguim demanant, sobretot perquè el territori està en aquests moments molt afectat i, per tant, pot haver-hi zones on hi hagi basals d'aigua, pot haver-hi zones on s'hagi quedat enclotada.
4: El temps.
2: Gemma Puig.
11: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, del ruixat.

0: que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent i, en molts casos, en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors. Per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, amb mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte a diumenge, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva. Aquests ruixats que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
1: 3CAT Info.
2: Els països del G7 han acordat alliberar 100 milions de barrils de petroli i dièsel durant els propers 4 mesos per intentar rebaixar els preus dels carburants que estan en alça per la guerra a l'Iran. L'anunci ha estat celebrat per Donald Trump, que havia posat pressió a Europa perquè prengués la decisió. Anem a Brussel·les. Bruno Forte Amiras.
3: Europa cedeix davant les pressions de Donald Trump i accepta alliberar les seves reserves de petroli, en particular les de dièsel. El president francès, Emmanuel Macron, ho defensa.
4: Els mercats ja han començat a baixar. Això hauria de reduir els preus del cuir del dièsel. Aquesta decisió compartida i aquesta unitat haurien de fer baixar els preus.
3: Macron ha proposat que la Unió Europea aporti la meitat de tots els barrils pactats. Això són 50 milions de barrils. Segons l'agència Reuters, la resta del petroli el posaran altres països occidentals, que també siguin membres de l'Agència Internacional de l'Energia. És el segon cop que els socis d'aquest organisme alliberen les seves reserves estratègiques des que va començar la guerra a l'Orient Mitjà. Aquesta vegada, els països europeus han acceptat el pacte perquè Donald Trump ha retirat la seva amenaça de deixar Europa sense dièsel nord-americà. Macron diu que això forma part de l'entesa.
4: Tots ens hem compromès a no limitar les exportacions i, en particular, el president Trump ha estat molt clar en aquest punt. Crec que és positiu que haguem creat una coordinació entre els actors.
3: Dels Estats Units prové la meitat de tot el dièsel que Europa compra a l'exterior. A les benzineres europees, aquest carburant ja es paga de mitjana a 2 euros amb 24 cèntims per litre. Si Trump hagués tallat l'aixeta, els preus encara es podrien haver disparat més.
2: Ara com ara, l'escalada dels carburants i els productes energètics ja s'ha traduït en un repunt de la inflació a la zona euro, que ha assolit el nivell més alt en 3 anys. S'han enfilat fins al 3,8%, 6 dècimes més que l'agost. A França, les protestes dels estudiants de secundària continuen, malgrat que el govern ha començat a cedir en algunes reivindicacions. Les associacions d'estudiants diuen que les mesures no són suficients i volen distanciar-se dels aldarulls violents dels últims dies. París, Isabel Galí.
5: Les reivindicacions dels estudiants han estat escoltades a la seu del Ministeri d'Educació, però a falta de cap compromís concret mantenen la mobilització general de dimarts que ve. Héloïse Lefebvre és la secretària general de la Unió Estudiantil Francesa.
6: No n'hi ha prou i no està a l'altura de les reivindicacions dels joves estudiants. El moviment que ahir va agafar embranzida ara ja és històric.
5: La imatge d'entrades d'institut cremades s'ha repetit aquest divendres i els estudiants s'han desmarcat dels que calen foc. Louis Letoublon és vicepresident del sindicat Les Lycéens.
7: Són actes violents, comesos per terceres persones que els estudiants que hi ha en els bloquejos no coneixem. Així que el moviment i la mobilització estudiantils ens en desvinculem del tot.
5: El ministre d'Educació, en tot cas, ha promès escolta activa. Els estudiants abans de dimarts podran respondre a una enquesta en línia del que creuen que ha de millorar. I ell s'ha avançat algunes reivindicacions. Eduard Geffroy.
8: No podem acceptar que tinguem professors que no puguin ser substituïts durant 3 o 4 mesos, sobretot per una classe amb exàmens. Per tant, a partir de principis de la setmana vinent, llançarem un pla d'acció amb tots els directors per accelerar significativament el procés de substitució.
5: A l'educació secundària francesa, el 10% de les hores lectives es perden per falta de professors substituts.
2: La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers, com la memòria, la història, la naturalesa i la transformació de la matèria. Aquesta és la primera vegada que es pot veure a l'Estat espanyol el conjunt de les seves emblemàtiques vitrines, elaborades amb materials com cendra, plom, plantes seques o roba, i segons el comissari Walter Schmerling, també és la primera oportunitat al món d'admirar-les al costat de les seves pintures.
1: L'exposició és extraordinària. Permet endinsar-se en l'univers d'Anselm Kiefer i veure una part de la col·lecció privada del col·leccionista alemany Hans Grote. En Hans va morir fa 5 anys i li hauria encantat ser avui aquí amb nosaltres, ja que és la primera vegada que es veu aquesta combinació de pintures i vitrines, o deixeu-me dir, palaus de vidre.
2: L'exposició es pot visitar a la Pedrera fins del 24 de gener. I encara en clau cultural, us expliquem que el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ha analitzat aquesta setmana la vigència de l'arquitecte Josep Lluís Sert en un seminari emmarcat en la capitalitat mundial de l'arquitectura. Pel professor nord-americà Eric Manford, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte, Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Sí, crec que estaria molt centrat en aquestes qüestions, tal com ho va estar sempre el seu treball pel que fa a solucions d'habitatge relacionades amb el medi ambient, el paisatge o els patrons de la vida quotidiana. El treball que va fer a l'Amèrica Llatina, que en la seva majoria no es va arribar a construir, aborda algunes d'aquestes coses molt directament, com el projecte per Chimbote al Perú. Així doncs, crec que estaria molt atent a moltes d'aquestes qüestions, de les quals ell mateix ja en parlava fa 50 anys, a la dècada del 1970.
2: Cert, va ser degà de l'Escola d'Arquitectura de Harvard durant bona part dels anys 50 i 60. Durant la seva etapa nord-americana va signar projectes tan destacats com el complex residencial Peabody Terrace, el campus de Cambridge, a Massachusetts, i també l'antiga ambaixada dels Estats Units a Bagdad. L'escriptora, crítica literària i expresidenta del PEN català, Dolors Oller, ha mort als 84 anys. L'escriptora gironina va combinar la creació poètica amb obres de reflexió sobre l'escriptura, la lectura i la construcció del sentit literari. Entre aquestes destaquen les miscel·lànies Carneriana, Josep Carner, 25 anys després, i Gabriel Ferrater, In Memoriam. Oller, companya del també poeta Narcís Comadira, va col·laborar en diversos volums col·lectius actius de literatura i també de teoria literària. Al llarg de la seva trajectòria va ser reconeguda amb diversos premis, com el de Crítica Serra d'Or o el Josep Vallverdú d'Assaig, i el 2022 va ser homenatjada per la Institució de les Lletres Catalanes. La seva mort ha provocat moltes reaccions des del món cultural i institucional, com el Departament de Cultura, la Institució de les Lletres Catalanes o la de l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
9: Esports.
2: Amb en Joan Fitó.
10: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit al davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana, amb 16 punts. També n'ha anotat 15 Umoja Gibson. El tècnic blaugrana, Alexander Sekulic, content amb el rendiment de l'equip.
11: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria per feta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
10: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
12: Estic molt contents per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant. Així que et dic, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga i més guanyar aquí fora de casa, així que molt contents.
10: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra l'UCAM Múrcia, a l'Eurolliga, pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, bones notícies també per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una ressonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar a abandonar la concentració de la Canarinha. Això pel que fa al masculí, el conjunt femení, encara un cap de setmana de clàssic.
9: 3CAT Info.
10: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el contracte que finalitza aquesta temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
13: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
10: El Barça també té molt avançades les renovacions de Papayor i Esme Brooks. Vicky López ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra a la convocatòria d'aquest clàssic, que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts per sobre del Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte juga l'Espanyol, ho farà la ciutat esportiva Dani Jarque a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3, i el Badalona Women, que juga al camp del Sevilla, també ho farà, en aquest cas, diumenge a les 12. Les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que en són baixa per lesió. Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de seleccions. L'Espanyol juga aquest dissabte contra... La selecció espanyola juga aquest dissabte contra la República Txeca. Ho farà a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. El seleccionador Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
14: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, la semana, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creamos que tenemos que sacar para ganar mañana.
10: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions. Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un minut.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: No hi ha futbol a primera, però segueix endavant la segona divisió. Aquest dissabte jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta, 6:45. El tècnic arlequinat Ferran Costa parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
15: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos volem el mateix, que és guanyar, no? Llavors estem molt centrats en nosaltres, ells doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar.
10: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge al Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Saladeu Saragossa en la quarta jornada de Lliga. I també en futbol sala, Mateus Rodríguez ha estat operat de la lesió al tendó distal del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El tindrà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Paula Blasi no serà als europeus pel fort cop a les costelles que es va fer en una caiguda al Mundial de Montreal.
9: 3CAT Info. Són 6:45.
2: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox, els dos decrets d'habitatge. El debat ha estat agre, amb retrets i amb crítiques dirigides, sobretot als juntaires. També és notícia que les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. A partir d'ara anirem a Madrid, on la negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. I també us explicarem que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que l'aprovació dels dos decrets era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. I anirem a Girona, on ha començat el judici pel crim d'una noia a qui l'exparella va matar el juliol del 2023. Fiscal i acusació demanen presó permanent i revisable per a l'agressor. També us explicarem que aquest estiu, més sec del que és habitual, ha portat la Confederació Hidrogràfica

0: El millor jugador blaugrana, el base Umoja Gibson, n'ha anotat 15.
1: Pel que fa al temps, durant la matinada es tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. El cap de setmana es manté el risc de pluja intensa, localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats.
2: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
3: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
2: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Sumar, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment per Pablo Bustinduy, serà un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
4: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
2: Però Junts espolsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
5: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
2: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui Gabriel Rufián i Jone Belarra.
6: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
7: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
2: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
8: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Convoque elecciones. Que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
2: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura.
1: La negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. El Sindicat de Llogateres de Madrid ha convocat una marxa per aquest dissabte que esperen que sigui multitudinària i assegura que ja treballa perquè es convoqui una vaga general. Madrid, Montse Mir.
9: Cap a una vaga general és el lema de la mobilització d'aquest dissabte que s'acabarà a la plaça de la Cibeles amb l'arribada de 4 columnes que sortiran a les 12 del migdia de diferents parts de la ciutat. El Sindicat de Llogateres assegura que estem a les portes d'un nou cicle polític i que el camí el marcarà la mobilització ciutadana. Alicia del Río n'és una de les portaveus.
10: Caminamos a la huelga general con nuestras alianzas del sindicalismo laboral, del movimiento ecologista, del movimiento feminista, de todos los movimientos que desde abajo generamos poder popular, que se abre un nuevo ciclo político que viene desde abajo.
9: L'acampada a la Puerta del Sol es manté i aquest divendres s'hi han fet diverses activitats per preparar la marxa, algunes sota un fort aiguat. La majoria dels que hi són utilitzen la paraula dignitat quan se'ls demana què reclamen.
11: Que cumpla con lo que pedimos.
12: Es un derecho que todos tengamos una casa digna y que podamos por lo menos pagarla y tener más cosas, ¿sabes?
13: La vivienda digna es un derecho el cual todos los españoles tienen y no se está tomando muy pocas medidas.
9: La idea és continuar amb l'acampada fins que la vaga general que demanen es convoqui.
1: Després de la votació al Congrés que ha tombat l'aprovació dels dos decrets, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. El sentim.
14: Si avui s'haguessin aprovat els decrets, jo ara estaria anunciant l'inici del procés d'aprovació d'una pujada de fins al 150% de l'IBI

0: pels pisos turístics a la ciutat de Barcelona. Una mesura que ens hagués permès recaptar 7 milions d'euros anuals que haguessin destinat íntegrament a la promoció d'habitatge social a la nostra ciutat.
1: 3CAT Info.
2: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casso, demana a la classe política concreció i eines sòlides a l'hora de legislar les qüestions relacionades amb l'habitatge. En l'acte d'obertura de l'any judicial, Casso ha demanat als polítics amplitud de mires per garantir el dret a l'habitatge.
3: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada ampla i justa.
2: Al seu discurs, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha qüestionat les penes que pesen sobre l'ús d'armes. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Espel i Ricard Buigas.
4: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà a la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
5: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
4: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
6: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre aigua, llum i telefonia, sobretot, perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
4: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis al nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
7: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però penso que estàvem tots més alertats, ja, desgraciadament, cada vegada passa més i, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
4: Mas de Barberans ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i Protecció Civil.
8: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Han parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
4: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
2: Mentrestant, el Departament d'Interior ha defensat la gestió que s'ha fet d'aquest episodi de pluges intenses. La consellera Núria Parlon ha sortit al pas de les crítiques d'alguns alcaldes que qüestionaven que la Generalitat no hagués suspès les classes abans de les 9 del matí d'aquest divendres. Ivan García és alcalde de Roquetes en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Era inconcloent rebre avisos dient que caurien més de 200 litres i no tancar les escoles i evitar al màxim la mobilitat. Per sort ho van fer quan tocava. Des del departament ens va ser impossible contactar-hi, no ens arribava cap informació i al final vam tirar pel dret en decret d'alcaldia.
2: Aquest divendres al matí, entre les 8 i les 9 del matí, pocs minuts abans que s'obrissin les escoles i els instituts, el departament ha enviat un mail a les direccions dels centres del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp, on es demanava que no obrissin les portes. La consellera Parlon ha justificat la decisió.
10: És molt important que no fem decisions exclusives i homogènies per tothom des del CECAT, sinó que les puguem desescalar a la informació que ens dona el territori, i en aquest cas, crec que en els municipis tant de Montsià com de Baix Ebre, moltes escoles van decidir, d'acord amb aquestes resolucions dels alcaldes i dels ajuntaments, que, com he dit, 53 municipis tenien activat el seu pla de protecció civil,

0: doncs van decidir tancar-les també per avui.
1: Des del sindicat USTEC demanen explicacions i recorden al departament que té l'obligació de garantir la seguretat d'alumnes i professors en episodis com aquest. L'octubre ha començat amb aiguats al sud del país, però venim d'un estiu extremadament sec que ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també a la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. No obstant això, de moment hi ha prou reserves als pantans perquè els regants no hagin de patir. Lleida, Estela Busoms.
2: L'organisme de Conca ha fet balanç d'un any hidrològic molt irregular, amb un hivern molt plujós en contrast amb un estiu molt càlid i sec que ha acabat amb més zones en situació de sequera prolongada. Per tot plegat, les reserves als embassaments han anat baixant. El de Rialp va arribar gairebé a la plena ocupació i ara està a la meitat. Tot i això, el cap d'explotació de la Confederació, Mario Carreras, assegura que la situació ara per ara no és preocupant.
3: En agosto sí que hubo allí pues, algunos episodios de tormenta, las temperaturas también fueron algo más reducidas respecto al resto. Y la situación de partida es bastante buena. Evidentemente hay que esperar a todo el otoño y a la primavera, però les expectatives són bones.
2: La falta de pluges d'aquest estiu s'ha traduït en problemes de subministrament a alguns pobles del Pirineu, com ara nuclis del Pont de Suert, on s'ha hagut de portar aigua amb cisternes.
1: De la crònica internacional destaca que Ucraïna denuncia el drama que viuen els 2.000 habitants del poble d'Oleixki, a la part ocupada de la regió de Kherson. L'exèrcit ucraïnès els ha llançat menjar des de drons perquè tem que els veïns, una cinquantena dels quals són nens, es morin de fam per culpa del bloqueig rus. Moscou, Cristina Solies.
4: A Lieski no hi ha aigua potable, gas, electricitat ni pràcticament menjar. La situació va empitjorar al maig quan les tropes russes van minar encara més la zona per evitar una contraofensiva ucraïnesa. A més, cada vegada que els civils intenten fer-hi arribar aliments, els drons els barren el pas i això ha deixat el poble totalment aïllat. Per mirar de trencar el bloqueig, Ucraïna ha llançat 4 tones de productes bàsics amb drons per als 2.000 habitants que encara queden dels 24.000 que tenia el poble abans de la guerra. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, acusa Zelensky d'aquesta tragèdia.
5: El règim d'aquí fa tot el que pot per impedir aquests subministraments. Els drons sobrevolen constantment la zona i maten persones. La situació és realment crítica.
4: En canvi, el ministre d'Exteriors ucraïnès, Andriy Sibiga, va denunciar davant l'ONU que Rússia no permet que s'evacuïn els veïns perquè, si es buida Oleixki, les tropes de Kiev ho tindran més fàcil per reconquerir-lo.
6: Rússia no deixa que la gent marxi perquè els utilitza com a escuts humans. Exigiu a Rússia obrir corredors humanitaris. Moscou és l'única causa d'aquesta catàstrofe.
4: Oleixki, dominada des de fa 4 anys per l'exèrcit rus, no ha deixat mai de ser primera línia de front. El motiu és que es troba a la riba del Dnieper, una frontera natural que separa els dos exèrcits. Per això el poble està sota el foc constant de l'artilleria i dels drons.
1: Més coses. Vist per a sentència el judici contra 4 agents de la policia espanyola acusats de buidar un ull a l'activista Roger Español durant l'1 d'octubre del 2017. La Fiscalia, en el seu informe final, n'ha demanat l'absolució i ha assegurat que la policia pot fer servir la força i provocar lesions greus als ciutadans si s'ajusta a la normativa. Per la fiscal Alexandra Tabernero, l'actuació dels encausats a les portes de l'escola Ramon Llull es va ajustar al protocol i ha defensat que fessin servir bales de goma, malgrat que a Catalunya aquests projectils estan prohibits des del 2013, arran del cas d'Esther Quintana. Tabernero esgrimeix que els encausats seguien una ordre judicial que demanava que no es fessin votacions durant l'1 d'octubre perquè el referèndum s'havia declarat inconstitucional.
7: Voy a recordar, en idénticos términos a la acusación particular, que la policía efectivamente ostenta el monopolio de la violencia en el Estado. La policía puede usar la fuerza. Puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
1: Les acusacions sol·liciten fins a 13 anys de presó per als delictes de lesions greus amb pèrdua d'un òrgan i tortures. Aquest és l'únic cas de violència policial durant l'1 d'octubre que ha arribat a judici.
8: El temps.
1: Gemma Puig.
2: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent i, en molts casos, en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors. Per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, en mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte-diumenge, amb aquests avisos de nivell 5/6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva. Aquests ruixats que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució, i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
8: 3Cat Info.
1: Els Mossos han escorcollat aquest divendres els domicilis dels tres detinguts arran del tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa. Dos guàrdies civils van resultar ferits, un d'ells de gravetat, tot i que estan fora de perill. Es busca un quart implicat en els fets. Terrassa, Marta Vallès.
9: El cas el porta la DIC, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. Aquest divendres han fet entrades i escorcolls als pisos on viuen els tres detinguts, al mateix barri de Can Parellada. Durant tot el dia, agents dels Mossos i de la Guàrdia Civil han estat buscant proves al carrer Europa, on hi va haver el tiroteig dijous cap a 11:15 de la nit. Tot començava abans a l'àrea de servei Porta Barcelona de la P7, on els dos guàrdies civils anaven a identificar els ocupants d'un vehicle sospitós. El grup d'homes va fugir intentant atropellar els agents. Més tard, el vehicle el van detectar al barri de Can Parellada i els guàrdies civils s'hi van presentar. En aquell moment, els homes que havien fugit van obrir foc i els van començar a disparar. Un dels agents, que va rebre 4 trets, va caure a terra i els delinqüents el van colpejar. L'altre, també ferit de bala, va poder avisar emergències. Aquest és el so de l'enregistrament que va fer un veí. Així ho van viure alguns veïns del carrer.
10: Yo estaba aquí en el parque y escuché pa, pa, pa, pa, pa, 20 disparos se escucharon. Es que yo me quedé flipando. Estaba aquí todos los niños jugando todos los días. Hay niños para arriba, para abajo, aquí en el parque. Pues tú imagínate, que uno en el cuerpo malo. Es fuerte lo que ha pasado, así muy fuerte.
11: Yo desde arriba no sé quién era, si era policía o no. Y entonces ahora vienen corriendo, no sé quién eran tampoco, le dieron un palo, no sé qué tenía en la mano, bum, bum, y salieron corriendo para allá y ya no lo he visto más.
9: Poc després, els Mossos van fer les 3 detencions i un quart home hauria fugit. Els guàrdies civils estan fora de perill. No es descarta que els delinqüents els poguessin haver confós amb membres d'un grup rival.
1: I a Girona ha començat el judici pel crim d'una noia a qui la seva exparella va confessar haver matat el juliol del 2023. Fiscal i acusació li demanen presó permanent revisable per assassinat. La defensa diu que no ho va planificar i ho qualifica d'homicidi. Girona, Fèlix Martín.
12: Unes 150 persones han coincidit a dir aquest divendres a Girona que ja n'hi ha prou de crims masclistes. La víctima, Carla Fernández, de 26 anys, va ser víctima d'un exnòvio amb qui havia trencat 6 anys abans i que, segons la família, continuava obsessionat amb ella. El 26 de juliol de l'any 2023 la va abordar quan entrava a casa seva. La va agredir, la va lligar, la va escanyar, li va robar i, segons les acusacions, en va abusar. El mateix agressor ho va reconèixer en una primera reconstrucció dels fets, però ara la defensa ho matisa i no ho considera un assassinat, sinó un homicidi. La mare de la Carla, Blanca Gutiérrez, confia en el veredicte del jurat.
13: Que per la Carla ja no servirà que li caigui la presó permanent revisable. Però jo crec que si van caiguent anys i anys i anys, potser el proper que vulgui agafar una noia del coll s'ho pensa 2 vegades. Girona no és prou gran perquè tornem a conviure tots dos a la ciutat. No el vull, no vull estar viva quan ell surti de la presó, així de clar.
12: La mare de la Carla ha creat des de Girona una associació de mares de dones assassinades anomenada AMMA, amb dues M's, amb voluntat de voltar per tot l'estat i fer costat a les famílies de les víctimes.
1: Catalunya torna a superar els 4 milions de persones ocupades gràcies a la regularització d'immigrants. Al setembre i amb l'inici del curs escolar s'han guanyat 38.000 afiliats a la Seguretat Social, però l'increment de l'ocupació s'ha donat en exclusiva a la demarcació de Barcelona, perquè a les de Girona i Tarragona s'han perdut afiliats, coincidint amb el final de les vacances, i a la de Lleida amb la fi de la campanya de la fruita. El procés de regularització també comporta un un repunt de l'atur perquè hi ha persones que una vegada obtenen els papers s'apunten als serveis públics d'ocupació. A Catalunya el nombre de parats ha pujat de 600 persones al setembre i ara n'hi ha 330.000 de registrades. Troben per primer cop a Catalunya un fong exòtic que ataca els freixes i que no té cura. L'han detectat a 7 cases, al Ripollès. Els experts alerten que el seu impacte en el paisatge, ja que aquests arbres, els freixes, es troben sobretot al Pirineu i podrien morir. Es busca si hi ha alguns exemplars resistents al fong. Anem a Girona, Núria Peraire.
14: Els investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya alerten que el fong ha vingut per quedar-se i que es transmet per l'aire. Creuen que ha entrat a Catalunya des del Pirineu francès. Els freixes es troben sobretot als terrenys de pastures perquè les fulles són nutritives per al bestiar i també es troba als boscos de les valls del Ripollès, el Berguedà, la Vall d'Aran o el Pallars. No és una espècie habitual per a l'aprofitament de fusta i, per tant, el seu impacte serà sobretot paisatgístic. L'investigador del centre, Jonàs Oliva, explica que talar els arbres infectats no és una opció.
15: Aquest és un fong que les espores volen molts quilòmetres, amb el qual, si encara que tu tinguis un arbre atacat i el vulguis eliminar perquè no faci tantes espores, d'alguna manera aquest arbre segurament s'ha infectat per un altre arbre que venia de més lluny.
14: S'està investigant si hi ha exemplars que siguin resistents al fong.
1: Només aquest mes de setembre, la xarxa ferroviària ha patit 39 robatoris de coure que han provocat més de 250 hores de retards. Des de principis d'any, però, se n'han produït més de 300. De fet, representen la principal incidència per a les línies de rodalies i regionals. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, assegura que actualment hi ha 7 vegades més de robatoris que abans de la pandèmia i troba indispensable que s'endureixin les penes per aquest delicte.
16: Podrían verse ya muchas de las mejoras que se están produciendo como consecuencia de las inversiones y de todo esto de lo que venimos hablando, pero quizá no se aprecian lo suficiente porque esta es una asignatura pendiente. Nosotros también desde ADIF estamos planteando desde el Ministerio un endurecimiento del Código Penal en este tema porque creemos que hay que tomarse esto muy, muy, muy en serio, ¿no?
1: Els robatoris de coure, a més de trasbalsar el servei, tenen una afectació econòmica. Només a l'R3 suposarà uns 20 milions d'euros extres. A les pròximes setmanes, una part del Centre de Gestió d'Operacions de Rodalies es traslladarà a les instal·lacions del Centre de Control de DIF, a l'estació de França, per treballar colze a colze en aquestes incidències.
8: Esports.
1: Amb en Joan Fitó.
17: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit per davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana amb 16 punts. També n'ha anotat 15 Umoja Gibson. El tècnic blaugrana, Alexander Sekulic, content amb el rendiment del seu equip.
18: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria per feta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
17: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
19: Estic molt content per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant. Així que et dic, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga i més guanyar aquí fora de casa, així que molt contents.
17: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra l'UCAM Múrcia, a l'Eurolliga, pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, també bones notícies per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una ressonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar, recordem-ho, a abandonar la concentració de la Canarinha. Això, pel que fa al masculí, el conjunt femení encara un cap de setmana de clàssic.
8: 3CAT Info.
17: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte, que finalitza aquesta mateixa temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
20: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
17: El Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Payor i Esme Brooks. Vicky López, per la seva banda, ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra en la convocatòria del Clàssic, que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts sobre el Real Madrid.

0: cap davant de la Lliga F. Aquest dissabte també juga l'Espanyol, ho farà a la ciutat esportiva Dani Jarque, a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3. Sentim l'entrenadora blanquiblava, Sara Monforte.
1: Nosaltres, al final, el que volem aquí és anar pels rivals, no especular i anar per ells i tindre nosaltres i portar el ritme del partit. No, no vol dir que sigui el ritme del partit en pilota, però sí en ritme i exigint el rival.
0: El Badalona Women, per la seva banda, juga al camp del Sevilla també aquest dissabte. A les 12, les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que són baixa per lesió.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de les seleccions. La selecció espanyola juga aquest dissabte contra la República Txeca a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
3: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creamos que tenemos que sacar para ganar mañana.
0: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions. Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un sol minut. No hi ha futbol a primera, però, en canvi, segueix endavant la segona divisió. Aquest dissabte jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta. A 6:45, el tècnic arlequinat, Ferran Costa, parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
4: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos volem el mateix, que és guanyar, no? Llavors estem molt centrats en nosaltres, ells doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar.
0: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge el Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Sala 10 Saragossa en la quarta jornada de Lliga. També en futbol sala, aquest divendres han operat Mateus Rodríguez de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El brasiler del Barça estarà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Paula Blasi. Finalment, s'ha confirmat que serà baixa pels europeus, pel fort cop a les costelles que es va fer la ciclista catalana en una caiguda múltiple al Mundial disputat a Montreal.
5: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: És dissabte 3 d'octubre del 2026, l'última vegada que Pedro Sánchez es va prendre un període de reflexió. La conclusió es va moure entre la premsa del cor, recordem que es confessava com un home profundament enamorat de la seva dona, i la política. La reflexió va acabar amb un nou impuls en la seva carrera política i amb una victòria clara del PSC a les eleccions catalanes. Sánchez, resistent per naturalesa, amb més vides que un gat, madura aquest cap de setmana si convoca eleccions anticipades. El fracàs dels decrets d'habitatge al Congrés pel veto de Junts, el PP i Vox li pot servir de gasolina per posar les urnes i tirar els daus per última vegada. A Sánchez, amant del bàsquet, res li faria més il·lusió que un lesdans a la Moncloa amb un triple a l'últim segon, remuntada inclosa. A qui li convencen unes noves eleccions? O a qui li convenen? Tot indica que el PSOE ho té complicat, no tant per les perspectives de Sánchez com perquè a la banqueta situada a la seva esquerra hi té jugadors desgastats a les enquestes i incapaços d'articular un projecte que reculli totes les sigles i tots els personalismes. En canvi, al davant hi tenen un equip amb un funcionament gairebé militar, amb dos entrenadors, Feijóo i Abascal, que concentren tot el joc a l'extrem dret del camp. L'esclat per l'habitatge, això sí, pot alterar tant les regles com el cronòmetre, i és que les possessions són cada vegada més curtes i no s'ha de menys tenir la màxima de l'esport que diu que costa més guanyar que no pas perdre. El debat d'aquest divendres també ens deixa imatges al faristol que es podrien veure perfectament en un bar, amb bitllets de 50 euros i claus de casa com elements d'atrezzo. Reflexioni el que reflexioni Sánchez, al pavelló balcànic en què s'ha convertit el Congrés dels Diputats ja té el compte enrere activat per anar a les eleccions. I els partits, sota la influència de la Mari Carmen o de la Francisca, que envia correus a la direcció de Junts, saben que els propers comicis es jugaran en un terreny de joc pantanós, les condicions de la vida de la gent. Es notarà aquest vespre amb mobilitzacions arreu de l'Estat i quan arribin les eleccions. De moment, Pedro Sánchez ja té el primer miracle a la butxaca. Qui se'n recorda de Ceuta i de les joies saudites de Zapatero? Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Gemma Bonet. Bon dia, Gemma.
2: Hola, bon dia.
0: La pluja pot tornar a ser intensa avui a les Terres de l'Ebre,
2: on intenten recuperar-se de l'episodi d'aiguats d'ahir que va deixar inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers van fer més de 300 sortides i una vintena de rescats a diverses persones. Protecció Civil continua demanant avui molta precaució.
0: El sindicat de llogateres convoca avui manifestacions en defensa del dret a l'habitatge.
2: I anuncia que ja treballa per convocar una vaga general. Les manifestacions es faran a Barcelona, Madrid, Palma i València.
0: I també ens fixem i comencem a escalfar motors pel concurs de castells. Aquest cap de setmana demà serem a Tarragona, però és que avui hi ha la segona jornada d'aquest concurs.
2: Sí, efectivament, hi participen 18 colles de la categoria de 8, amb possibilitats de veure-hi algun intent de castell de nou. A partir d'avui, les dues sessions del certamen se celebraran a la Tàrrega Arena.
0: És el segon cap de setmana consecutiu sense futbol de primera divisió i tercer partit de la selecció espanyola en només 8 dies. Avui contra la República Txeca, Roger Nau.
3: A Oviedo, a 3:15, amb 6 jugadors del Barça a la convocatòria, i si no hi ha cap sorpresa amb Lamine Yamal, un altre cop a l'11 titular. El club blaugrana aguanta la respiració mentre confirma que Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar dissabte que ve contra el Getafe.
0: Tot això mentre el Barça femení prepara el clàssic de demà contra el Madrid al Camp Nou.
3: A la prèvia, la capitana Patri Guijarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte. El club també té avançades les renovacions d'Eva Payor i Esmei Brooks. Pel que fa al clàssic de demà, a les 5, les blaugranes, si guanyen, deixaran l'equip blanc 5 punts enrere.
0: D'aquí menys d'una hora, a les 8, Marc Márquez buscarà una nova victòria a Motegi.
3: A la cursa sprint del Gran Premi del Japó de MotoGP, el líder del Mundial, Jorge Martín, surt des de la pole, amb Márquez i Pedro Costa també a la primera fila de la graella.
0: El temps, Enric Agut, bon dia.
4: Hola, bon dia, Roger. Doncs bé, un temps avui marcant element per a que risa alguns ruixats forts que poden caure, sobretot a partir d'últimes hores del matí cap a la costa i al prelitoral. De moment, aquest matí, alguns ruixats a les Terres de l'Ebre. De moment, no són forts. Han deixat 12 o 13 litres, per exemple, a Mas de Barberans, i es preveu que es vagin reproduint, però seria a partir cap a les 11-12 quan poden arribar no ruixats forts per la costa i al prelitoral, no només a les Terres de l'Ebre, és una situació general de la costa, i després durant la tarda avançar també la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu, però els registres més importants a prop del mar. De nit matinada, fins i tot la pluja es podria intensificar més, especialment a comarques de Barcelona, a la seva costa, prelitoral, i a les de Girona. Aquesta tarda a nit, així doncs, normalment, a pluges que poden tenir caràcter torrencial en aquests indrets i amb una temperatura que serà doncs, semblant a la d'ahir.
1: Avui, el Suplement.
0: Avui, tertúlia, que ens agafarem amb ganes, perquè la cosa està com està, amb l'Eduard Voltes, la Marta Montfort i l'Olga Ruiz i el Jaume Clotet. Avui allargarem tertúlia per raons òbvies i sumarem el cap de política de Catalunya Ràdio, el Raül Flores, i la sotsdelegada de Catalunya Ràdio Madrid, la Paula Bruixats. A quarts d'11, a l'hora negra de la Maica Navarro, avui una mica més tard del que és habitual. A les 11, tertúlia de corresponsals, Albert Elf avui acompanyant Plàcid García Planas, dues vides lligades als viatges i les aventures de tota mena, especialment explicar la guerra. Avui que també coneixerem la història d'Eric Harley, és divulgador en estudis urbans amb molt sentit de l'humor, que ens ajudarà a entendre el perquè d'algunes decisions urbanístiques que es prenen a les ciutats on vivim. A les 12 parlarem de reproducció assistida amb Marc Crouet i Alejandra Guimarà, parella professional i personal. Tots dos han acabat de rodar In Vitro, una sèrie que ben aviat es podrà veure a TV3 sobre reproducció assistida i inspirada en la seva història real. Tot això en un matí de dissabte on també amb el Pep Noguer parlarem de l'escassedat i l'encariment de les patates per culpa de la calor. 7 i 7.
1: L'informatiu del suplement.
0: De seguida tota la crònica política que ve farcida, evidentment, per aquesta meditació de Pedro Sánchez, però és que ens hem d'ocupar primer d'aquestes pluges i d'aquest cap de setmana que, com ens explicava ara mateix l'Enric Agut, continuarà plovent. Les Terres de l'Ebre intenten tornar a la normalitat després d'una jornada marcada pels forts aiguats que han deixat més de 200 litres per metre quadrat en diversos punts. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones, però no hi ha hagut danys personals. La majoria d'incidències s'han atès a les comarques del Baix Ebre i el Montsià. Ara mateix continua plovent en diferents punts de la zona, com explicava l'Enric. Sapiguem com estan les coses desplaçant-nos fins a les cases d'Alcana. Allà hi tenim el Jordi Barranca amb la unitat mòbil amb l'Albert Cots. Jordi, què tal? Bon dia.
5: Hola, Roger, molt bon dia. Sí, doncs mira, aquí durant aquesta nit ha plogut, ha estat plovent durant diverses hores, estones amb molta intensitat, han arribat a caure més de 20 litres en una hora. Ara la pluja és constant, però és més fina i més moderada. El que sí que estem veient, ens hem trobat de camí, són molts llamps, símbol, que, diguem-ne, no, la part més forta d'aquesta tempesta a hores d'ara estaria ubicada a l'interior del mar. Aquí a les cases d'Alcanà també és un dels punts on més ha plogut durant tot aquest episodi, i les cases i comerços que estan a la zona més propera, tant el que seria el port, és a dir, el mar, com a la zona per on passen els barrancs, estan protegits amb fustes i com bonament podien les persones que hi viuen. També veiem senyalitzat amb tanques metàl·liques els punts més crítics on sol haver-hi acumulacions importants d'aigua cada cop que plou amb certa intensitat. De camí, a partir d'Amposta, és quan ens hem trobat pluja, per tant, diguem-ne, no? A bona part de la costa del Montsià és on ara està plovent, i tot i que en aquestes últimes hores, diguem-ne, no, el pla de protecció civil o les alertes de protecció civil han passat del pla d'alerta a emergències, poca precaució és poca, sobretot tenint en compte els antecedents que hi ha en aquesta zona de pluges torrencials i de conseqüències dramàtiques, tot i que aquest temporal de pluges està deixant molta quantitat d'aigua, però sense conseqüències humanes destacables.
0: Fantàstic. Gràcies, Jordi Barranca. Aquesta és la situació en aquests moments. A tot això, Protecció Civil demana extremar les precaucions perquè la matinada que ve es podria repetir una situació de pluja torrencial al litoral central i al sud de la Costa Brava.
2: Catalunya, però, no és l'única comunitat afectada per aquests aiguats. De fet, a Castella-La Manxa, una riuada ha deixat almenys una víctima mortal i ha obligat a rescatar una norantena de persones a Madrigueres, al nord de la província d'Albacete. La víctima mortal és una dona de 102 anys que vivia en una planta baixa on l'aigua ha arribat a superar el metre d'alçada. La riuada ha provocat danys importants també en diversos punts d'aquesta població. El municipi ha registrat 142 litres per metre quadrat en només dues hores.
0: A partir de 7:45 del matí, d'aquí una mica més de 20 minuts, saludarem alguns alcaldes, especialment del sud del país, perquè ens expliquin com es desperta, doncs, per exemple, l'Ametlla de Mar o Santa Bàrbara, zones afectades aquestes últimes hores pels aiguats, i també podrem saludar Protecció Civil. És un cap de setmana de reflexió per Pedro Sánchez, un altre per decidir si convoca o no eleccions generals després de la derogació ahir de dos decrets d'habitatge. Junts ahir va ser un dels protagonistes de la tensa jornada al Congrés, i ara l'expresident Carles Puigdemont publica un article a la xarxa on denuncia una campanya de desgast del seu partit, sobretot per part dels socialistes, a qui titlla d'irresponsables.
2: Per Puigdemont, una victòria al Congrés hauria estat propaganda per Pedro Sánchez, i si s'haguessin aprovat els decrets, assegura, el problema de l'habitatge continuaria continuaria intacta. Puigdemont lamenta que tot plegat respongui a la dialèctica PP-PSOE i afegeix que els socialistes ja tenien dissenyada la campanya electoral abans de la votació d'ahir.
0: Mentrestant, Pedro Sánchez es tanca a la Moncloa per decidir si convoca eleccions pel dia 29 de novembre o principis del mes de desembre. La indignació als carrers, la pressió interna i l'oportunitat del calendari decantaran la balança de Sánchez. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
6: Bon dia. Pedro Sánchez ho meditarà el cap de setmana i si es decideix a convocar eleccions ho anunciarà dilluns. Abans vol analitzar la derrota al Congrés, veure la resposta als carrers i calibrar la força de la mobilització, tot i que ahir ja enviava Junts, el PP i Vox aquest missatge en clau electoral.
7: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
6: Hi ha ministres que l'animen a convocar, creuen que no hi haurà millor oportunitat que votar a finals de novembre. D'altres, però, demanen no precipitar-se i entregar mig any abans el govern al PP i Vox. Sumar també diu estar preparat per anar a les urnes, tot i que encara no tenen candidat. Pablo Bustinduy diu que si es vota serà un plebiscit per l'habitatge i contra Junts.
8: Junts ha tomat una decisió absolutament incomprensible i desastrosa que les lleva a la desaparició de su espacio político.
6: Però Míriam Nogueras trasllada tota la pressió a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
9: Estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida.
6: No tothom veu clar anar a eleccions anticipades. Per Esquerra seria un error, una irresponsabilitat, veient la desorganització a l'esquerra del PSOE.
10: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable.
6: En canvi, el Partit Popular i Vox es freguen les mans davant d'unes eleccions imminents. Ara Pedro Sánchez ha de decidir si fa de la necessitat virtut i si es veu fort per capgirar totes les enquestes que fins ara el donen com a perdedor.
0: Avui és una jornada de

0: Manifestacions arreu del país, el sindicat de llogateres ha convocat marxes en defensa del dret a l'habitatge i ha anunciat que ja treballa per avançar cap a una vaga general.
1: Al matí se'n fan a Girona, València o Palma i a la tarda una de les que es preveu més multitudinària, la que culminarà a l'Hospitalet de Llobregat a les 7 de la tarda, amb columnes vingudes d'arreu de la ciutat de Barcelona i també d'altres ciutats. Ahir els activistes, de fet, ja van escalfar motors a Barcelona amb dues mobilitzacions que van tallar el trànsit a l'Avinguda Meridiana i la Gran Via, i també hi va haver una assemblea a la plaça de Catalunya.
0: La crònica des de Barcelona amb el Joan Garcia.
2: La manifestació d'aquesta tarda a l'Hospitalet es prepara com la gran resposta dels sindicats de l'habitatge de Catalunya al que ha passat aquest divendres al Congrés. I per escalfar motors, ahir ja hi va haver diverses mobilitzacions. A 3:45 de la tarda, els acampats a plaça de Catalunya feien pinya al costat d'una ràdio per escoltar el desenllaç de la votació dels decrets i, en saber-se el resultat, aquesta reacció. Una crida a la vaga general que el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, feia extensible a tots els sectors a l'assemblea multitudinària a la plaça de Catalunya.
3: Per tant, hem fet una crida a tothom que ha sortit al carrer aquests dies a posar-se a organitzar aquesta vaga general. Als centres educatius, que es facin assemblees, als llocs de treball, als comitès d'empresa, a les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat i comencin a preparar la vaga. Als pobles, a les ciutats, la pagesia, a les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
2: La Confederació Sindical pel Dret a l'Habitatge de Catalunya va promoure dos talls de trànsit, un a la Meridiana en Fabra i Puig i un altre a la Gran Via a la plaça d'Espanya.
0: Doncs en la mateixa línia, també molt similar, als concentrats a la Puerta del Sol de Madrid també diuen que es posen a treballar perquè es convoqui una vaga general. Montsemir.
4: Hola, bon dia. Cap a la vaga general és el lema de la manifestació d'avui al migdia i també una de les frases que més es repeteixen en qualsevol activitat de les moltes que es fan al campament de la Puerta del Sol. El Sindicat de Llogateres de Madrid diu que és ara quan s'obre un nou cicle polític des del sindicalisme i les bases. Alicia del Río n'és una de les portaveus.
5: Caminamos a la huelga general con nuestras alianzas del sindicalismo laboral, del movimiento ecologista, del movimiento feminista, de todos los movimientos que desde abajo generamos poder popular. Que se abre un nuevo ciclo político que viene desde abajo.
4: La manifestació és a les 12 del migdia. Sortiran quatre columnes des de diferents punts de la ciutat per anar cap a la plaça de la Cibeles. Aquest divendres s'ha preparat la marxa a l'acampada de la Puerta del Sol.
0: Gràcies, Montse. Pràcticament un quart de 8 del matí. Més reaccions, perquè després que el Congrés hagi tombat els decrets, Jaume Collboni ha lamentat l'oportunitat perduda per continuar canviant les regles del joc. L'alcalde de Barcelona ha assegurat que eren imprescindibles per continuar garantint el dret a l'habitatge a la ciutat.
1: Jaume Collboni ha assegurat, ahir al vespre ho va dir, que era una oportunitat única per Barcelona, que hauria comportat un benefici directe per als veïns. Collboni ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics.
6: Si avui s'haguessin aprovat els decrets, jo ara estaria anunciant l'inici del procés d'aprovació d'una pujada de fins al 150% de l'IBI pels pisos turístics a la ciutat de Barcelona. Una mesura que ens hagués permès recaptar 7 milions d'euros anuals que haguessin destinat íntegrament a la promoció d'habitatge social a la nostra ciutat.
1: I a tot això, des d'Esquerra Republicana consideren que els decrets eren millorables. Lamenten que amb la negativa s'hagin perdut, diuen, mesures útils per garantir el dret a l'habitatge. I en un comunicat, els republicans afegien que la política d'habitatge no es pot convertir en una batalla partidista. Des dels comuns, Jéssica Albiach retreia a Junts que s'hagin convertit en còmplices de la violència habitacional i, per la CUP, els juntaires van prioritzar, diuen, el rendir. El líder del PP català, Alejandro Fernández, va instar Pedro Sánchez a convocar eleccions.
0: Partits polítics al marge també hem sentit reaccions de part dels sindicats.
1: Sí, els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i la UGT han fet una crida a la mobilització. En un comunicat conjunt, els dos sindicats han donat suport a les manifestacions d'aquest cap de setmana i a la resposta que la gent ha expressat als carrers, però han evitat parlar d'una possible convocatòria de vaga. Sí que ho ha fet el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, que ha incidit en la dificultat d'aconseguir que sigui un èxit.
7: Convocar les vagues és fàcil. Fins i tot fer la presentació de la documentació és fàcil. Fer-les és una mica més complicat. I nosaltres, les organitzacions sindicals a Espanya, tenim una tradició que quan convoquem una vaga es fa. I, per tant, hem de veure doncs, de quina manera podem arrossegar per poder fer una gran mobilització.
0: Encara sobre habitatges, la Generalitat creu que la mesura que activaran perquè les persones de més de

0: de 40 anys puguin comprar un pis a mitges amb la Generalitat ajudarà a tornar al mercat dels habitatges que els fons d'inversió ja no volen. El govern ha constatat que amb el marc regulador vigent cada cop més fons s'estan desprenent de les propietats que tenen a Catalunya perquè ja no els són rendibles. Fins ara l'única eina que tenia la Generalitat per actuar en aquests casos era el dret a tanteig i retracte, amb què ja s'han gastat 400 milions d'euros aquesta legislatura. Sara Riera, què tal? Bon dia.
1: Bon dia. En els últims dos anys la Generalitat ha comprat uns 2.000 pisos a fons d'inversió. Ara, amb la primera convocatòria de la mesura, el gener de l'any que ve, i amb una dotació de 100 milions d'euros, creu que se'n podran adquirir 2.000 més el 2027. Sílvia Paneque, consellera d'Habitatge.
2: En aquests pisos hi viuen famílies. Famílies que podrien ser propietàries d'aquests habitatges. Aquest mecanisme el que ens permet és que aquelles famílies que puguin l'adquireixin de manera compartida, famílies que tenen més de 40 anys amb dificultats de tenir hipoteca, de manera compartida amb la Generalitat.
1: La norma encara s'està redactant, però el govern ja ha avançat que els ciutadans que s'hi vulguin acollir hauran de tenir un nivell determinat de renda, s'ha de ser solvent perquè el banc et concedeixi una hipoteca, encara que sigui del valor de la meitat del pis, i hi haurà uns topalls del preu de compra que poden rondar els 200.000 euros. La persona hi podrà viure durant 50 anys.
0: Més qüestions. Els Estats Units descarten finalment prohibir les exportacions de dièsel nord-americà al continent europeu. El president Donald Trump ha assegurat que la relació amb Europa és molt bona i que el veto mai va estar damunt la taula.
3: Europa té molt de dièsel i farà una contribució mundial molt important. I nosaltres també ho farem. No prohibirem l'exportació de dièsel, farem el que ens pertoca fer. Però sí que els ho vaig demanar i tindrem molt petroli.
4: Trump s'hi ha referit hores després que Europa i els líders del G7 claudiquessin a les pressions de Washington i acordessin alliberar 100 milions de barrils de les seves reserves en un intent d'acostar a posicions amb la Casa Blanca i frenar l'increment de preus.
0: Des de Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
5: Sí, hola, bon dia. El president francès Emmanuel Macron ha liderat els esforços diplomàtics per aconseguir aquest acord amb els Estats Units. Diu que Donald Trump ha retirat la seva amenaça de deixar Europa sense dièsel nord-americà.
6: Tots ens hem compromès a no limitar les exportacions i, en particular, el president Trump ha estat molt clar en aquest punt. Crec que és positiu que haguem creat una coordinació entre els actors.
5: Macron ha proposat que la Unió Europea aporti la meitat de tots els barrils que s'alliberaran gràcies a l'acord. L'altra meitat la posaran altres països occidentals que siguin membres de l'Agència Internacional de l'Energia. Aquest cop trauran al mercat, sobretot, reserves de dièsel. A les benzineres europees, aquest carburant ja es paga de mitjana a 2,24 euros al litre. Si Trump n'hagués tancat l'aixeta, els preus s'haurien pogut enfilar encara més.
0: Doncs precisament ara anem fins a França. El govern s'obre el diàleg amb els estudiants després de les protestes violentes als instituts de secundària i al carrer. El ministre d'Educació ha promès fer-los cas, però les associacions d'estudiants diuen que les mesures que planteja no són suficients. París, Isabel Galí, bon dia.
7: Bon dia. Els sindicats d'estudiants de secundària de França mantenen la mobilització la setmana que ve. La reunió amb el ministre d'Educació ha estat cordial, però amb poques concrecions. Édouard Geffré ha reconegut que les reivindicacions de millora legítimes no es resoldran d'un dia per l'altre.
8: Us puc dir que us escoltem i que plantegem un marc de diàleg estructurat, organitzat i amb treball i un pla que espero que ens permeti atendre gran part de les vostres peticions.
7: El ministre també els ha combinat a mantenir un marc de protesta específic davant els nombrosos actes de violència que han fet malbé els mateixos espais on ells estudien. El vicepresident del sindicat Les Lycéens, Louis Letoublon, se n'ha desmarcat.
9: Són actes violents, comesos per terceres persones que els estudiants que hi ha en els bloquejos no coneixem. Així que el moviment i la mobilització estudiantils ens en desvinculem del tot.
7: En algunes ciutats de França, pares i estudiants han denunciat en manifestació les càrregues que la policia du a terme davant els instituts. Consideren que en molts casos no estan justificades.
0: De la crònica internacional, al Brasil fa poques hores que s'ha tancat la campanya electoral abans de les eleccions legislatives i presidencials de demà. Lula da Silva i Flávio Bolsonaro parteixen com a grans favorits en la cursa presidencial i les enquestes els situen frec a frec amb un lleuger avantatge del líder progressista.
4: Tot i això, és força probable que cap dels dos candidats aconsegueixi el 50% dels vots demà, fet que portaria a una segona volta. Lula aspira amb 80 anys a aconseguir un quart mandat, mentre que Flávio Bolsonaro, fill de l'expresident Jair Bolsonaro, que està inhabilitat, vol retornar l'extrema dreta al poder al Brasil. La campanya ha estat molt polaritzada, amb els dos principals candidats evitant trobar-se en debats electorals, i seran clau les aliances amb els partits de centre per intentar seduir l'electorat més moderat.
0: De tornada a casa nostra, la Fiscalia demana l'absolució dels quatre policies acusats d'haver fet perdre un ull a l'activista Roger Español durant l'1 d'octubre de l'any 2017.
4: El judici ha quedat vist per sentència. Per la fiscal Alejandra Tabernero, l'actuació dels encausats a les portes de l'escola Ramon Llull es va ajustar al protocol i ha defensat que fessin servir bales de goma, malgrat que a Catalunya aquests projectils estan prohibits des del 2013 arran del cas d'Ester Quintana. Tabernero defensa que els agents van actuar d'acord amb el protocol i seguien un ordre judicial perquè el referèndum s'havia declarat inconstitucional.
10: Voy a recordar, en idénticos términos a la acusación particular, que la policía efectivamente ostenta el monopolio de la violencia en el Estado. La policía puede usar la fuerza, puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
4: Les acusacions, en canvi, demanen fins a 13 anys de presó pels delictes de lesions greus amb pèrdua d'un òrgan i tortures. Aquest és l'únic cas de violència policial durant l'1 d'octubre que ha arribat a judici, ja que en la resta de procediments els jutges han aplicat l'amnistia als policies encausats.
0: I ara anem fins a les Gavarres, al Baix Empordà, perquè 3 mesos després del foc, el més greu d'aquest any a Catalunya, s'acceleren els treballs per retirar els arbres cremats i evitar l'erosió dels terrenys, i més després de les intenses pluges d'aquests últims temps. Els propietaris afectats han començat la redacció d'un pla de restauració i avancen el suplement que no descarten denunciar al jutjat l'empresa que va provocar l'incendi. Fèlix Martín, bon dia.
11: Hola, bon dia. El foc va començar el 3 de juliol a peu de carretera per la imprudència d'un operari. La Generalitat ha sancionat l'empresa i ara els propietaris afectats estudien amb els seus advocats i també presenten denúncia per la via penal. Ens ho ha avançat el president de l'Associació de Gestors Forestals de les Gavarres, Melcior Soler.
12: Des de la nostra associació ens ho estem mirant, si té sentit posar alguna denúncia. El cas està obert, penalment, al jutjat de la Bisbal. Amb el que estem és amb aconseguir posar en marxa i executar aquest pla de restauració que sí que la Generalitat ens ha encarregat a l'Associació dels Gestors Forestals.
11: Aquest pla de restauració definirà què fer a la zona des d'ara fins al 2030, tant als boscos com pel que fa a la recuperació de vials, o bé posar més punts de captació d'aigua.
0: Segona jornada aquesta tarda del concurs de castells i participaran 18 colles de la categoria de 8 amb possibilitats de veure-hi algun intent de castell de nou. A partir d'avui, les dues sessions del certamen se celebren ja a la Tàrraco Arena Plaça, des d'on demà farem aquest suplement Tarragona amb aquest espectacular cicle amb els castells de gamma extra i amb les 12 millors colles del país. El que ha de passar avui des de Tarragona, Josep Almirall, bon dia.
13: Bon dia. Totes les 18 colles es plantejaran construccions iguals o superiors al 2 o Torre de 7. La majoria amb la gamma bàsica de 8 en cartera i les més ben classificades amb castells a la gamma alta de 8, com el 2 de 8, el 7 de 8 o el 5 de 8. A priori, els favorits de la diada són els marrecs de Sal, que enguany ja han descarregat el 5 de 8 i la torre de 8 i que han assajat el 4 de 9 i el 3 de 9. Tenint en compte la temporada que han fet fins ara i els castells que han assajat per al concurs, també tenen opcions de podi els castellers de Lleida, guanyadors del 2024, els xics de Granollers, els bordegassos de Vilanova, els xiquets del Serrallo, els castellers de Sabadell o els segals d'Osona. Aquesta sessió de dissabte engegarà a 4:45 de la tarda amb una durada prevista de 4 hores. Josep Almirall, Catalunya Ràdio, Tarragona.
0: I aquests són Vetusta Morla, que han estrenat les cançons del proper disc Canciones de Ida al Palau Sant Jordi de Barcelona en un concert elèctric. La banda madrilenya ha volgut lluitar contra les injustícies del món a cop de cançó, Marc Ruiz.
14: Aquest ha estat el primer cop que els fans escoltaven les cançons del nou disc. Vetusta Morla els ha enviat un llibret amb les lletres que formaran part de l'àlbum perquè se les vagin estudiant i se les facin seves, tot i que quan les han rebudes encara no sabien com sonaven. El llibret, que també es podia recollir en format físic en 5 botigues de discos, les lletres estan col·locades a les pàgines com si fossin un poema visual de brossa. La realització en directe és espectacular, però s'ha fet estrany que durant les 3 primeres cançons Puigó hagi cantat d'esquena al públic. Després s'ha girat i ha explicat què els ha fet tornar.
15: Hemos visto cómo el mundo se nos está cayendo por el sumidero. Hemos visto cómo el desaliento y la apatía arrasaban todo nuestro alrededor y decidimos volver con las mejores herramientas que tenemos para luchar contra el tedio y el sinsentido, las canciones.
14: un argumentari que pren forma de cançó a La caja de los truenos. Però Vetusta Morla no s'ha limitat a cantar les noves.

0: electrificat l'ambient del Palau amb clàssics com Golpe Maestro, Maldita Dulzura, Cuarteles de Invierno. Puigó ha agraït al públic l'actitud i que hagin estat respectuosos, ha dit, amb el nou repertori. I els ha regalat un final per recordar amb les nostàlgiques Copenhague i Los Días Raros. Vetusta Morla tornen per expressar el dolor de món que porten a dins i el transformen en un refugi a cada concert.
1: I ara anem al cine perquè els directors Javier Calvo i Javier Ambrosi, els Javis, han rebut aquesta matinada el premi a la millor direcció de Critics' Choice Association, l'associació nord-americana de crítics de cine i de televisió.
2: És el primer reconeixement que reben als Estats Units per La Bola Negra, la pel·lícula inspirada en l'univers de Federico García Lorca que Espanya ha escollit per competir als Oscars en la categoria de millor pel·lícula internacional. Els Javis ho han viscut així.
3: Muy emocionados de recibir este premio. Es el primero que recibimos en Estados Unidos por esta película.
4: Y mejores directores, sí. Es alucinante. Es
3: muy fuerte, la verdad. Todo lo que está pasando con La Bola Negra es impresionante y muy orgullosos de representar lo que representamos.
2: I des de Hollywood, els Javis han volgut també donar suport a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid.
4: Hay gente de la que se sentirse muy orgullosa, sí. Porque ponen la piel y el cuerpo para que las cosas cambien, y eso es bellísimo.
3: Sí, creo que la juventud de España siempre demuestra compromiso y pues de ese lado siempre vamos a estar.
2: El film s'estrenarà als cinemes nord-americans el 16 d'octubre.
5: L'informatiu del suplement.
6: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
7: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language. Confiança màxima.
8: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
9: Sigui
8: bon
9: qui sigui, tindrà l'encàrrec de remuntar...
8: Denuncien l'excés de burocràcia...
5: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
10: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
5: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
8: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
5: I de la resta del món.
8: Pendents de la cimera internacional...
5: Faci el temps que faci.
9: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
5: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. L'informatiu del suplement.
1: Són 8:15 del matí en punt. Els esports, la selecció espanyola juga aquest vespre el tercer partit consecutiu en només 8 dies, avui contra la República Txeca i en principi un altre cop amb Lamine Yamal a l'equip titular. Roger Nou.
11: L'aturada de la Lliga continua, però els partits de la Nations League continuen, no s'aturen. A la convocatòria de l'Espanya-Txèquia d'aquest vespre a Oviedo hi ha 6 jugadors del Barça, Lamine, Cubarsí, Rodri, Olmo, Pedri i Fermín. El seleccionador Luis de la Fuente insisteix que hi haurà rotacions, però tira pilotes fora quan li pregunten si Lamine descansarà.
12: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, el último partido pues jugó 60 minutos y no completó 90 previendo estas circunstancias. Lo que pasa que sacaremos a los que creamos que tenemos que sacar para ganar mañana.
11: Al marge de l'Espanya República Txeca, avui també es disputarà el Croàcia-Anglaterra amb Livakovic i Gordon del Barça. Ahir també el blaugrana Jules Koundé no va tenir minuts al França 1, Itàlia 1. Mentrestant, el Barça respira perquè Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar dissabte que ve 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho han confirmat les proves mèdiques. Li han fet una ressonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges del Brasil i que el va obligar a abandonar la concentració de la Canyarinha. I aquest cap de setmana hi ha clàssic a la Lliga F. El Barça rebrà el Real Madrid demà a la tarda a les 5 al Camp Nou. A la prèvia, la capitana Patri Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte que acaba aquesta temporada.
13: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco, ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
11: El Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Payor i Esme i Brooks. Vicky López ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra la convocatòria del Clàssic, que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts per sobre el Madrid al capdavant de la Lliga F. El Barça juga demà, avui al migdia ho fan l'Espanyol, que rep l'Alavés a la Ciutat Esportiva d'Ene Harkey, i també el Badalona Women, que visita el camp del Sevilla.

0: a la cursa Motegi a partir de les 8, com sempre, en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT. Ja acabem el repàs dels esports dient que en bàsquet, segona victòria del Barça a l'Eurolliga, 82-95, a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça, que va anar pràcticament tot el partit per davant el marcador, diumenge torna a jugar a la pista del Múrcia.
1: Passen 3 minuts de 8:15 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, normalment a aquesta hora, cada dissabte, els meus ídols, un espai musical amb el Blai Mercè i l'Olga Balós, avui els posposem una setmana, i és que la situació política i sobretot també meteorològica és la que és i toca fer un repàs i un recorregut per tot el país, perquè les Terres de l'Ebre recuperen després d'una jornada marcada pels forts aiguats que han deixat més de 200 litres per metre quadrat en diversos punts. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones, però no hi ha hagut danys personals. Catalunya, però, no és l'única comunitat afectada pels forts aiguats. A Castella-La Manxa, una riuada provoca, en aquest cas per la pluja torrencial, ha deixat almenys una víctima mortal i ha obligat a rescatar una norantena de persones a Madrigueres, al nord de la província d'Albacete. La pluja intensa, fins i tot torrencial, encara no s'ha acabat perquè, de fet, aquesta propera matinada es podria repetir al litoral central i al sud de la Costa Brava. Primer de tot, Enric Agut, bon dia de nou.
2: Hola, bon dia, Roger.
1: Previsió per aquestes properes hores, especialment en aquests punts que ara apuntàvem, eh? Propera matinada, litoral central i sud de la Costa Brava.
2: Sí, això anirà a tongades, perquè ara aquest matí el dia comença a bona part del territori molt tranquil, amb boires, restes de núvols o cel clar. En canvi, cap a Terres de l'Ebre va plovent, però la pluja és més moderada, però es pot reactivar, de tant en tant cau alguna llampegada, i serà cap allà a les 11, 12, que poden tornar a presentar-se ruixats, que arribaran procedents al mar, carregats d'aigua, i afectaran no només Terres de l'Ebre, sobretot a altres zones de la costa i del prelitoral, amb avís d'intensitat de precipitació, fins i tot perill alt, el taronja, que afectarà aquestes comarques. A la tarda, aquests ruixats que hauran entrat cap als vols del migdia per la costa del prelitoral també entraran, s'aniran endinsant cap a l'interior, arribant a la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu, a Ponent pocs n'arribaran, i a mesura que vagin entrant, alguns també poden ser forts, però sobretot cap a la costa prelitoral. I llavors tindrem una segona tongada de pluges que arribaria cap al vespre-nit i seria aleshores nit-matinada quan a comarques de Barcelona, la seva costa prelitoral i també de Girona, algunes pluges poden ser molt fortes i tenir caràcter torrencial. Avui un dia per anar seguint les previsions i també recordar que no hem de deixar els cotxes a les rieres perquè avui és un d'aquells dies que podem tenir un bon ensurt.
1: Pel que expliques, és difícil de preveure on caurà aquest patac d'aigua en pocs minuts, eh? Per tant, alerta amb totes aquestes zones que anem repetint.
2: Sí, sí.
1: Litoral central, sud de la Costa Brava especialment, però en definitiva potser en qualsevol punt de Catalunya.
2: Correcte. A més, els models sempre tenen una mica de divergència, però bé, tots indiquen que podem tenir aquestes precipitacions intenses. Dins d'una mateixa comarca, doncs és molt, molt complicat dir-ho, no? On tindrem el patac, la pluja més intensa, però sí que a l'àrea del Barcelonès, Maresme, atenció amb el Maresme, Vallès, i tot el que implica des de la Garrotxa fins a l'Alt de Baix Empordà també, comarques de Girona, és on ara mateix marquen els màxims de precipitació entre el vespre, nit i matinada.
1: Fantàstic. Enric, ho anem seguint i actualitzant al llarg de tot el programa.
2: Fins ara.
1: Laima Soler, subdirectora de Protecció Civil. Imma, què tal? Bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: Fixem-nos primer en el que ha donat de si aquesta nit, perquè tinc apuntat ja 300 sortides dels bombers al Baix Ebre i al Montsià aquesta nit i matinada.
3: Sí, bueno, ha estat aquest episodi que hem tingut durant tot el dia d'ahir. Aquesta nit només tenim que ens hagin arribat 7 trucades del 112, ha estat una nit una mica més tranquil·la, el que passa que sí que han seguit treballant, evidentment, els serveis operatius, eh? Compteu que pels bombers ells sempre ens expliquen que la seva prioritat en el moment de l'emergència és salvar vides, les feines que tinguin que fer per rescatar persones, qualsevol aspecte que sigui d'aquests, i després, en posterioritat, doncs, continuar amb tots aquells serveis que són tècnics, que són doncs, treure aigua, que no afecten a la vida. Eh? Per aquest motiu, ells continuen treballant, però amb aquestes prioritzacions, com bé sabeu, i sortosament aquesta nit no hem tingut tanta aigua, ha estat una mica més tranquil·la i han pogut anar-se fent ja més tasques d'aquest tipus de solventar incidències que hi haguessin.
1: Quina és la previsió, també, el dispositiu de Protecció Civil a partir d'aquestes properes hores, amb la previsió que ara apuntava l'Enric Agut, especialment en aquestes zones sud de la Costa Brava, litoral central, també?

0: bé, sobretot barcelonès, vallesos?
1: Avui estem encara amb alerta del Pla Inuncat. El que estem fent és fer aquesta difusió de la informació de que avui és un dia que poden haver-hi pluges torrencials, puntualment torrencials, en molts punts. Per tant, avui, durant tot el dia, i com veieu, a gran part del territori, no només en la zona del Montsià i del Baix Ebre, sinó que a gran part del territori poden haver-hi aquestes pluges que poden ser puntualment intenses. Per tant, molta cura amb totes aquelles activitats que siguin a l'exterior, aquelles activitats que requereixin desplaçaments. Valorar ben bé en els punts on estiguem si l'activitat que anem a fer és oportuna amb la situació meteorològica que hi hagi, fixar-nos molt bé amb el radar, perquè com comentem, i com ara deia el company meteoròleg, doncs aquesta situació de dir exactament en quin punt d'una comarca caurà el patac fort d'aigua no és possible en aquests moments tècnicament, i per tant el que sí que sabem és que hi ha una probabilitat. Fixem-nos doncs com està la situació en el lloc que anem per veure si podem fer l'activitat, i de cara a la nit anirem veient, aviam com evoluciona la previsió per veure aquesta intensitat en la zona de la costa, com la veiem amb el pas de les hores.
0: Com es gestionaran les alertes aquest cap de setmana, tenint en compte també que és el punt de mira?
1: Doncs el mateix que fem sempre. Nosaltres el que fem és veure quina és la probabilitat que hi ha d'intensitat del fenomen, quina afectació pot tenir i quina és la necessitat d'avisar-ne a la nostra població. Si tenim la informació en temps, preventivament, que ja sabeu que les previsions meteorològiques a vegades ens poden indicar aquesta intensitat, doncs nosaltres avisem abans, avisem i demanem doncs aquesta precaució. Si no tenim aquesta informació i el que veiem és que quan es produeix el fenomen veiem que té aquesta intensitat, doncs llavors, si tenim aquest marge de temps per avisar, indiquem a la població que s'està produint aquest fet. Podem treballar d'aquesta manera, preventivament o a reacció. Per nosaltres és més garantista, és millor treballar preventivament, però a vegades aquesta informació preventiva no la tenim i llavors hem de treballar reacció. És com fem la tasca de protecció civil.
0: Se suspèn alguna activitat a l'aire lliure aquest dissabte?
1: En aquests moments, el valor que tenim d'intensitat és per fer aquesta precaució i aquesta vigilància. Segurament hi haurà alguna activitat suspesa, però perquè, com t'estic comentant, sabem que molts ajuntaments, moltes activitats ens estan demanant informació, ens estan demanant aquestes previsions meteorològiques que nosaltres des del CECAT doncs enviem, quin és l'estat del Pla Inuncat, perquè ells amb això valoren i veuen si localment, en el punt on s'ha de produir aquesta activitat, tindran afectació i actuar en conseqüència i veure que si l'activitat no es pot dur a terme amb garantia de seguretat, doncs el millor és modificar-la, canviar-la d'horari, veure que passi per un altre punt que no pugui ser tan perillós o fins i tot arribar a suspendre-la.
0: És la Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil. Ànims, gràcies, bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
0: 4 minuts per 3 quarts de 8 del matí. També fem una ronda amb alcaldes perquè és evident que aquestes últimes hores han estat molt intenses, especialment la nit de dijous a divendres a les Terres de l'Ebre. Alguns dels pobles més afectats per la pluja des de divendres són Santa Bàrbara, el Montsià i també l'Ametlla de Mar al Baix Ebre, que van registrar més de 200 litres per metre quadrat. Comencem amb l'alcalde de Santa Bàrbara, és el Josep Lluís Gimeno. Alcalde, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia, bon dia.
0: Com és la situació? Com està la situació al seu poble?
2: Bueno, ara, doncs, la veritat, han passat una nit tranquil·la. Fins a un moment ha estat plovent, s'ha anat treballant una mica tasques de neteja durant aquesta nit i, bueno, ja he pogut mirar una mica tot avaluar tot el mal que tenim i creiem que avui estaríem ja en condicions de deixar gairebé el poble totalment netejat i ja, bueno, ja he començat després les tasques ja de reconstrucció. O sigui, en un principi, doncs, bueno, ara estem molt tranquils i hem pogut descansar una mica, sí, la veritat.
0: Crec que el barranc del Palós es va desbordar al seu municipi en poc més de mitja hora. Realment cada vegada l'aigua a vegades cau amb més violència. No sé si el fet també que hagi deixat de ploure en algunes hores ha provocat la solidificació del fang o el fet que hagi continuat plovent ha permès també que continuï circulant i us ha permès també doncs, netejar totes les zones?
2: Sí, bueno, de fet era una cosa que et genera bastanta preocupació perquè si s'obturen les canonades després tens moltes més problemàtiques i la veritat és que vam treballar fins a altes hores de la nit en 5 o 6 dotacions de bombers i vam deixar la feina molt, molt enllestida. A la vegada que hagi anat plovent tota aquesta nit, doncs, ens ajuda a que avui la tasca pugui ser també una mica més senzilla amb el tema del fang.
0: Ahir finalment es van suspendre les classes, ahir divendres, però va ser molt a ultimíssima hora davant també les queixes d'alguns pares. Ho van decidir vostès? Ho va decidir el mateix Departament d'Educació? Com va anar això?
2: No, nosaltres, com ens vam reunir l'equip de govern i les competències que tens otorgades com a alcaldes, nosaltres ja el dijous a les 4 de la tarda ja vam fer el decret d'alcaldia. Uh-huh. O sigui, nosaltres ens vam anticipar a lo que era una cosa pues, bueno, que no sabíem si arribaria més tard o més pronta, però que era una cosa que tenia que arribar aquesta informació del Departament d'Educació. Ens vam anticipar, bueno, perquè, per desgràcia, tenim molta experiència en riades. És la tercera amb 4 anys que tenim i, clar, pues, la veritat, sabem realment el que passarà. I, a part d'això, no és només que coneguéssim la població, sinó que coneixem l'entorn, que hi ha molts de barrancs, i Santa Bàrbara té un institut en el qual sí, també hi ha transport escolar de diferents poblacions. Clar, llavors, després, bueno, jo no, com a alcalde no puc assumir aquest risc de que sabent el que pot arribar a passar, perquè Montsià concretament està sent una zona zero del canvi climàtic, no solament amb pluja, sinó amb sequeres extremes. Clar, pues, ja sabem el que bàsicament ens pot passar i la veritat, pues, bueno, estem... podem practicar sense cap tipus de problema, podem assumir una decisió que no plogui i ser equivocada, vull dir, però el que no podem assumir de cap de les maneres és una decisió que no prenguéssim i que després sigui un autèntic problema.
0: Queda clar. És el Josep Lluís Gimeno, l'alcalde de Santa Bàrbara. Gràcies i bon dia.
2: Va, patrons. Vinga, de bona.
0: Anem cap a l'Ametlla de Mar amb el Jordi Gasaní, el seu alcalde, també un dels municipis afectats aquestes últimes hores. L'Ametlla va registrar més de 270 litres per metre quadrat. Alcalde, com estan?
3: Hola, bon dia. Bon dia. Bé, millor, millor.
0: Han passat bona nit?
3: Sí, sí, sí. Han passat bona nit perquè ahir tornava a haver dubtes, perquè va haver un moment que va començar a ploure molt, molt, molt. Això també ens va fer... a dubtar en el calendari que teníem doncs, d'actuacions per a poder recuperar una mica els accessos als nuclis de població que tenim. Però bé, per sort, doncs ara ja hem entrat en una altra treva, ha parat, i bé, doncs esperem doncs, que ara d'aquí, d'aquest matí, ja doncs, poguéssim anar continuant amb les tasques de refer a tots aquests espais que s'han d'accedir.
0: Em consta que alguns dels equipaments, com llar d'infants, alguns camins, baixos, també han estat molt afectats per aquestes pluges. Dilluns està garantida la reobertura de les aules, de totes les aules, també a l'Ametlla de Mar?
3: En part. Hi ha, per exemple, la llar d'infants, de que estàvem pendents també de les aigües d'estos dies, si això continuava, perquè el que estem ara pendents és de fer una altra repassada forta per poder garantir doncs, que no entra més aigua. ¿Vale? I bé, doncs, amb això estarem. La resta, en principi, està tot preparat. L'únic que farem serà doncs, avui, durant el dia d'avui i demà, assegurar-nos bé de que la llar d'infants pugui ser un espai segur i que es pugui utilitzar amb tranquil·litat.
0: Algun missatge més per tots els seus conciutadans, alcalde?
3: Bé, no, que durant aquest dia doncs, sobretot intentarem que tots aquells nuclis urbans, l'Ametlla de Mar és un espai, és un terme municipal d'uns 67 quilòmetres quadrats amb 16 quilòmetres de costa i està travessat per moltíssims barrancs, uns 12 barrancs, que això ha fet doncs, de que aquests fenòmens que van haver, doncs, que alguns d'aquests nuclis hagin sigut impracticables. No? I a partir d'aquí el que fem ara doncs, és amb maquinària ja, este matí i demà, doncs, acabar de netejar perquè es pugui accedir amb normalitat. Mm.
0: És l'alcalde de l'Ametlla de Mar aquí, agraïm també que ens hagi volgut atendre aquest matí de suplement. Una abraçada, gràcies, bon dia.
3: Gràcies, bon dia.
4: El suplement amb Roger Escapa.
5: Reviu els himnes del pop-rock català com no els has sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
6: Es pensaven que s'havia acabat.
7: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
8: I això no és cap escape room.
9: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morir.

0: Merda, aquesta no l'esperava.
1: Escape Room 2. Comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
2: Una nit més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
3: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent de fet amb ganes al sud del
4: país. De moment es manté el nivell roig d'alerta, però és de veres que d'ací poquet...
3: Ara són les 8:24, estem pendents d'aquest temporal que està afectant el sud de Catalunya.
5: Registres que ja superen els 200 litres per metre quadrat.
3: Atenció, perquè ara mateix confinament al Baix Ebre i al Montsià.
6: En moments excepcionals, sempre hi som.
7: Des d'ahir per la tarda, aquí va
6: amb un equip de professionals compromès amb l'actualitat.
8: La zona del carrer Major i els laterals van ser els que van baixar amb molta aigua, concretament aquest
6: sol. Amb la informació.
9: Catalunya Ràdio.
10: Estan fent el pitjor, és un moment molt greu.
11: Que no voten, paguen deudes.
12: Fem una crida a tota la ciutadania que s'ha mobilitzat, comencem a organitzar la vaga general.
13: Pots portar-los el que puc, el que està al meu abast.
9: Catalunya Ràdio.
6: A tota hora i a tot arreu.
14: Queda derogado el Real Decreto Ley. Moltíssimes gràcies.
15: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs dels
16: d'aquests habitatges. És una tarda d'alta tensió informativa, una tarda de dubtes, d'incertesa, qui sap si de terratrèmol polític, però sobretot és una tarda de ràdio. Una tarda de Catalunya Ràdio, una emissió conjunta amb el 3CAT Info.
6: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
17: Passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
18: Bon dia.
17: Protecció Civil manté en alerta el pla Inuncat perquè la pluja pot tornar a ser intensa avui, especialment a les Terres de l'Ebre.
18: La zona intenta recuperar-se de l'episodi d'aiguats d'ahir. Els bombers van fer més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. Protecció Civil continua demanant molta precaució.
17: Pedro Sánchez reflexiona des de la Moncloa si convoca eleccions espanyoles anticipades per finals del mes de novembre.
18: El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés tombés ahir els dos decrets d'habitatge i el sindicat de llogateres crida a la vaga general. Avui serà dia de manifestacions a Barcelona, Madrid, Palma i València.
17: D'aquí uns instants, quan passin 5 minuts de les 8 del matí, Míriam Nogueras, la portaveu de Junts, al Congrés, aquí al suplement. Interessant, sens dubte, de sentir-la, perquè tenen tots els focus des de fa ja unes quantes hores. Els Mossos van escorcollar ahir els domicilis dels 3 detinguts arran del tiroteig de Terrassa al barri de Can Parellada.
18: Dos guàrdies civils van resultar ferits, un d'ells de gravetat, tot i que estan fora de perill, i ara es busca un quart implicat en els fets.
17: A les Gavarres s'acceleren els treballs per retirar els arbres cremats i evitar l'erosió dels terrenys 3 mesos després del gran incendi forestal.
18: Els propietaris afectats han començat la redacció d'un pla de restauració i avancen el suplement que no descarten denunciar per la via penal l'empresa que va provocar l'incendi.
17: Els Estats Units finalment no prohibiran les exportacions de dièsel nord-americà a Europa.
18: Ho ha descartat Donald Trump, que cataloga la relació amb el continent europeu de molt bona i diu que el veto mai ha estat damunt la taula.
17: El govern francès s'obre a dialogar ara amb els estudiants després de les protestes violentes als instituts de secundària i al carrer.
18: El ministre d'Educació ha promès fer-los cas, però les associacions d'estudiants diuen que les mesures que planteja no són suficients.
17: Letònia celebra avui eleccions parlamentàries amb la seguretat nacional com un dels temes clau davant l'amenaça de Rússia. A tot això, l'actual primer ministre lidera les enquestes amb una política pro-europea de ferma defensa d'Ucraïna i de l'OTAN. I avui també escalfarem motors pel gran concurs de castells de la Tàrraco Arena Plaça. Avui hi ha jornada, però és que demà, a partir de les 6 del matí, i fins que faci falta, serem a Tarragona per explicar-vos doncs, el concurs de castells més espectacular del món. Les 12 millors colles a la Tàrraco Arena Plaça. A partir de les 10 comença el concurs. Demà fem el suplement, tot sencer, des de Tarragona. Els esports, la selecció espanyola juga aquest vespre contra la República Txeca, amb especial protagonisme pels jugadors del Barça.
18: Lamin Yamal pot tornar a ser titular juntament amb 5 altres jugadors blaugrana. Serà el tercer partit consecutiu de la selecció en només 8 dies.
17: Marina Laminos, tots els titulars dels diaris avui amb les portades, amb la mirada posada a la decisió que ha de prendre aquestes properes hores Pedro Sánchez, fotografies d'ahir al Congrés i també dels aiguats d'aquesta nit.
18: Sí, a l'Ara Sánchez valoren a les eleccions després del no de Junts, el PP i Vox als decrets. A sota la fotografia és de Míriam Nogueras passant per davant de Sánchez precisament a l'hemicicle. I més avall, a la part inferior, aiguats a les Terres de l'Ebre. A l'avantguàrdia, fotografia del president espanyol que ocupa gairebé tota la plana entrant ahir al Congrés. Congrés titular. Sánchez suspesa un avenç electoral després del cop de porta de Junts. Fan servir el mateix verb al periòdico. Sánchez suspesa a les urnes per la derrota del decret d'habitatge. Aquí la fotografia gran, però, és de veïns de Santa Bàrbara al Montsià netejant un local inundat. I al Punt Avui hi veiem també Sánchez d'esquena i el titular ras i curt, tombats els decrets de l'habitatge.
17: Diari El País, fotografia de dues noies joves seguint a través del telèfon mòbil la votació d'ahir al Congrés.
18: Titular, Sánchez suspesa a cridar les urnes. A la Razón, també descriptiu, Sánchez i el seu nucli busquen avançament electoral. La sort ja està tirada. El Mundo, que parla de fracàs, Sánchez alimenta les eleccions després del seu fracàs final en l'habitatge, i a l'ABC, que van més enllà. Sánchez repeteix l'embolic dels 5 dies de reflexió.
17: Anys i anys, per molts anys, Albert Postils avui bufarà 82 espelmes, mai fer gil.
7: La meva mare, bàsicament, no volia que em dediqués a això. En canvi, el meu pare sí. Va dir, doncs,
11: una actriu de renom que ha doblat al català altres companyes de professió, com Meryl Streep, Glenn Close i Diane Keaton, i aquí també ho vist al teatre i a la televisió, en sèries com El cor de la ciutat i Com si fos ahir.
17: 68 espelmes, Josep Bargalló.
19: Nosaltres tenim l'esperança que sí. L'esperança de que puguem tornar a obrir les escoles, els instituts, i que els podem...
11: Llicenciat
19: tornar
11: en Filologia Catalana, ha treballat en l'ensenyament públic i en el món editorial, i també s'ha dedicat a la política. Va ser conseller d'Educació en dues etapes diferents, una molt breu amb Pasqual Maragall de president i l'altra amb Quim Torra.
17: 45 espelmes a Zlatan Ibrahimovic.
20: I think I'm the best, without joking. I'm the most complete player that ever exists.
11: Segurament el futbolista suec més important de la història del futbol i un dels davanters més carismàtics d'aquest esport. El seu ego està no més gran que els seus gairebé 2 metres d'alçada, ja que en Barça el recordaran per la mala relació que va tenir amb Pep Guardiola, a qui va titllar de filòsof.
17: Vida social. Marta Ferrer, avui els Pets celebren 40 anys sobre els escenaris a Brunyola.
21: Després de l'èxit de la primera meitat de la seva gira Canten les 40, en què van repassar 4 dels seus discos més emblemàtics, ara estan girant els 8 discos que no van cantar però que estan igualment plens d'himnes. Avui els tocaran a 8:45 del vespre a l'Avellana Jove i encara queden entrades per entre 15 i 30 euros.
22: M'encanta que et queixis del mal temps.
17: Ferran Palau presenta disc avui a Vic.
21: El cantautor està de gira amb Aniversari Feliç, un treball que s'allunya del ritme terrenal per explorar un espai sonor diferent que marca un punt d'inflexió en la seva carrera. Avui el tocarà en directe a l'espai ETC de Vic a les 8 del vespre. Les entrades es poden comprar per 12 euros.
17: I a l'Espai Texas, després de nosaltres.
21: El musical escrit i dirigit per Jumon R compta amb música de Miquel Tejada i està protagonitzat per Júlia Jové i Xavi Navarro. I explica la història d'una parella que ho acaben de deixar però s'han promès no perdre el vincle. Ara, com es fa això? Avui la funció és doble, a les 5 de la tarda i a 8:45 del vespre, i les entrades es poden comprar a partir de 20 euros.
17: Al Poliorama encara s'hi pot veure la truita.
21: Amb un repartiment de luxe que inclou Emma Vilarassau, Jordi Boixaderes i Sara Espígol, l'obra dirigida per Ferran Utzet retrata una reunió familiar que salta pels aires quan una de les filles es nega a menjar el fricandó que ha preparat la mare perquè s'ha fet lactopesco vegetariana. Avui a funció a les 5 de la tarda i a les 8 del vespre, les entrades a partir de 13 euros.
17: I el Teatre Lliure celebra 50 anys amb una gran festa popular a Barcelona.
21: Que estarà plena de sorpreses i que comptarà amb la música del grup de versions Motherfucker i amb Nao i Marcel DJ Set, a més d'intervencions de convidats estrella. Serà avui a partir de les 9 del vespre a la plaça Margarida Xirgu.
17: És l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Dabó. Avui el conte es titula Història d'una rivalitat.
23: En aquest autobús no hi ha lloc per a tanta vulnerabilitat. Només hi queda lliure un seient reservat i estan a punt de pujar una dona embarassada, un noi enguixat que va amb crosses perquè s'ha fet miques la tíbia i el peroné, i una dona amb una edat més que respectable que sosté la seva ànima sobre un bastó. Aquesta convergència tràgica serà l'avançala d'una competició poc edificant, digna de convertir-se en una nova modalitat dels Jocs Paralímpics. L'anciana exhibirà un cop de bastó al cul de la prenyada. La prenyada agafarà la cama enguixada del noi per impedir que avanci. El noi intentarà fer pinça amb les crosses per bloquejar el bastó de l'anciana. Amb tot, després d'una cursa fins a la meitat de l'autobús, tots tres es plantaran alhora davant el seient de la discòrdia. Sabedors que no arribaran a cap acord, demanaran el concurs d'un passatger neutral, un home amb pinta de saberut que farà de jutge. L'embarassada, l'enguixat i l'anciana es col·locaran en fila davant seu, buscant el perfil que millor faci lluir la seva condició. I en paral·lel a tota aquesta cerimònia,

0: Camí de les 8 del matí amb les cançons que ens proposen els nostres tècnics. Avui és l'hora del Blai Iniesta. Blai, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem a les 8?
1: Amb un dels grups indie britànics del moment, Blossoms. La banda de Stockport acaba de treure aquest divendres el seu 6è àlbum, Songs from the Wedding Cake. I com a carta de presentació tenim Meet Me in Love, amb aquest so indie pop que els ha fet grans al Regne Unit.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

És dissabte 3 d'octubre del 2026, l'última vegada que Pedro Sánchez es va prendre un període de reflexió. La conclusió es va moure entre la premsa del cor, recordem que es confessava com un home profundament enamorat de la seva dona, i la política. La reflexió va acabar amb un nou impuls en la seva carrera política i amb una victòria clara del PSC a les eleccions catalanes. Sánchez, resistent per naturalesa, amb més vides que un gat, madura aquest cap de setmana si convoca eleccions anticipades. El fracàs dels decrets d'habitatge al Congrés pel veto de Junts, del PP i de Vox li pot servir de gasolina per posar les urnes i tirar els daus per última vegada. A Sánchez, amant del bàsquet, res li faria més il·lusió que un Last Dance a la Moncloa amb un triple a l'últim segon, remuntada inclosa. A qui li convenen unes noves eleccions? Tot indica que el PSOE ho té complicat, no tant per les perspectives de Pedro Sánchez com perquè a la banqueta situada a la seva esquerra hi té jugadors desgastats a les enquestes, incapaços d'articular un projecte que reculli totes les sigles i tots els personalismes. En canvi, al davant hi tenen un equip amb un funcionament gairebé militar, amb dos entrenadors, Feijó i Abascal, que concentren tot el joc a l'extrem dret del camp. L'esclat per l'habitatge, això sí, pot alterar tant les regles com el cronòmetre, i és que les possessions cada vegada són més curtes i no s'ha de menys tenir la màxima de l'esport, que diu que costa més guanyar que perdre. El debat d'aquest divendres també ens va deixar imatges al faristol que es podrien veure perfectament en un bar, amb bitllets de 50 euros i claus de casa com elements de tretzo. Reflexioni el que reflexioni Pedro Sánchez, el pavelló balcànic en què s'ha convertit el Congrés ja té el compte enrere activat per anar a les eleccions, i els partits sota la influència de la Mari Carmen o de la Francisca, que envia correus a la direcció de Junts, saben que els propers comicis es jugaran en un terreny de joc pantanós, les condicions de vida de la gent. Es notarà aquest vespre amb mobilitzacions arreu de l'Estat i quan arribin les eleccions. De moment, Sánchez ja té el primer miracle a la butxaca. Qui se'n recorda de Ceuta i de les joies saudites de Zapatero? Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: Endú la calor i ens porta el fred. Enric, ha hagut més que el fred, el que ve és la pluja de ja fa dies i continua, i tenim alertes engegades tot el cap de setmana.
1: Correcte. És un octubre que ve com els últims, que amb el mar tan calent, a la que arriba aire fred en alçada, doncs això acaba amb tempestes amb aiguats com els que hem tingut aquesta setmana alguns dies i com els que avui podríem arribar a tenir si les previsions que indiquen alguns models es compleixen. De moment aquest matí, pluja al Montsià, al Baix Ebre, estones a la Terra Alta, són pluges, podríem dir, moderades, amb alguna tempesta tant en tant, i cap allà a les 11-12 ja podrien arribar més ruixats procedents del mar per la costa i al prelitoral, i després a la tarda avançar a la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu, en menor mesura a Ponent. Serà una primera tongada de pluja, alguna pot ser forta, tenim perill alt, al taronja, a prop del mar, a les comarques costaneres, del prelitoral, i si no és taronja és el perill en groc. Alguna podria ser torrencial, a mitja hora descarregar més de 40 litres, i l'altre focus d'atenció serà a partir d'aquest vespre nit, nit matinada, quan arriba hi més pluja, especialment a comarques de Girona, de Barcelona, i que poden ser especialment fortes.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Les notícies del dissabte. Cap de setmana de reflexió per Pedro Sánchez. Tornem a viure un d'aquells moments en què el president es tanca a la Moncloa, en aquest cas per decidir si convoca eleccions anticipades després de la derogació ahir dels dos decrets d'habitatge. Mentrestant, al carrer es va escalfant. Avui hi haurà nova jornada de manifestacions arreu del país mentre el sindicat de llogateres comença a moure els fils per convocar una vaga general. Aquesta era l'última crida que feia Pedro Sánchez als seus socis.
3: Y me gustaría pedirles que cuando lo hagan se olviden por un momento del cálculo político, del argumentario de su partido, de las presiones...
0: No va ser suficient perquè Junts hi donés suport. De fet, van ser els protagonistes de la jornada. Ahir qui va donar la cara va ser Míriam Nogueras, a qui de seguida saludarem als micròfons del suplement. Però fa unes hores, pràcticament de matinada, Carles Puigdemont també hi ha volgut donar la seva opinió a través de la xarxa. En un article denuncia una campanya de desgast del seu partit, sobretot per part del PSOE, a qui titlla d'irresponsables i de qui diu ja tenien dissenyada la campanya electoral abans de la votació d'ahir. Per Puigdemont, una victòria al Congrés hauria estat propaganda per a Pedro Sánchez. Si s'haguessin aprovat els decrets, assegura, el problema de l'habitatge continuaria intacte. Mentre Pedro Sánchez és a la Moncloa reflexionant sobre si convoca o no convoca eleccions, que podrien caure, segons el calendari, el 29 de novembre o principis de desembre, el seu nucli dur assegura que qui decantarà la balança serà la indignació als carrers, la pressió interna i l'oportunitat del calendari. Detalls des de Madrid, Paula Brujats, bon dia.
4: Bon dia. Pedro Sánchez ho meditarà el cap de setmana i si es decideix a convocar eleccions ho anunciarà dilluns. Abans vol analitzar la derrota al Congrés, veure la resposta als carrers i calibrar la força de la mobilització, tot i que ahir ja enviava Junts, el PP i Vox aquest missatge en clau electoral.
3: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
4: Hi ha ministres que l'animen a convocar, creuen que no hi haurà millor oportunitat que votar a finals de novembre. D'altres, però, demanen no precipitar-se i entregar mig any abans el govern al PP i Vox. Sumar també diu estar preparat per anar a les urnes, tot i que encara no tenen candidat. Pablo Bustindú diu que si es vota serà un plebiscit per l'habitatge i contra Junts.
5: Junts ha tomat una decisió absolutament incomprensible i desastrosa que les lleva a la desaparició de su espacio político.
4: Però Míriam Nogueras trasllada tota la pressió a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
6: Estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida.
4: No tothom veu clar anar a eleccions anticipades. Per Esquerra seria un error, una irresponsabilitat, veient la desorganització a l'esquerra del PSOE.
7: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable.
4: En canvi, el Partit Popular i Vox es freguen les mans davant d'unes eleccions imminents. Ara Pedro Sánchez ha de decidir si fa de la necessitat virtut i si es veu fort per capgirar totes les enquestes que fins ara el donen com a perdedor.
0: Gràcies, Paula. Ho explicava ara la Paula. PP i Vox es freguen les mans. De fet, Alberto Núñez Feijóo, líder dels populars, demanava a Pedro Sánchez que posés les urnes.
8: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Convoque elecciones. Que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
0: Una opinió que comparteix amb l'expresident i company de files Mariano Rajoy i sorpresa també amb... Felipe González. Mentre al Congrés es votaven els decrets, els dos expresidents van coincidir en un acte a Galícia. Tots dos coincideixen que la legislatura ja hauria d'haver acabat fa temps.
9: Todo esto no tiene ningún sentido. Ya hacía mucho tiempo que la única salida a la situación que vivimos aquí es la convocatoria de elecciones.

0: No, pues estaremos otros 8 meses más, pues como hasta hoy.
1: Si digo que hay que convocar elecciones, no se convoca. Trump quiere mandar en la Reserva Federal, quiere mandar en los jueces. Estoy hablando de Trump, no de Sánchez.
2: Chupito. Haurem d'esperar com a mínim fins dilluns, sembla, per saber què decideix Pedro Sánchez, però està clar que es troba en un altre punt d'inflexió de la legislatura. De fet, aquest últim any i mig ha estat convuls pel president espanyol, han esclatat casos de corrupció al seu nucli de confiança, han tomat les condemnes del seu germà i del fiscal general de l'Estat, té la seva parella amb un judici obert i un dels seus màxims suports al PSOE, l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, està imputat per la justícia. Amb tots aquests fronts, per què ara és el moment en què es planteja convocar eleccions? Doncs li fem aquesta pregunta al cap de política de Catalunya Ràdio, el Raül Flores. Raül, bon dia.
3: La política, tal com la tenim construïda, va d'escollir moments. Pedro Sánchez porta mesos i mesos en una situació molt delicada. Tan delicada que no tenia cap més camí que resistir, perquè l'alternativa era entregar el govern espanyol al PP i a Vox. En l'últim capítol, de la primavera fins ara, ha encadenat el cas Zapatero amb la crisi de Ceuta i necessitava sortir com fos de temes que no l'ajudaven. Ara l'ha trobat. Amb l'habitatge, Sánchez té un marc amb el qual se sent còmode i pot plantar cara a Feijóo. Per això, difícilment trobarà un moment millor per l'examen de les urnes. Però té riscos. Ha de convocar les eleccions, per força, per llei, 2 mesos abans. I és difícil que l'habitatge monopolitzi el debat durant 2 mesos. Segueix, a més, tenint enquestes en contra. I una setmana amb l'habitatge al centre és massa poc temps per calibrar si hi ha marge per remuntar. I té, a més, antecedents poc favorables. El 2011, amb Zapatero a la Moncloa i els indignats a les places, l'avançament d'eleccions, tot i les grans diferències amb ara, va acabar amb la majoria absoluta de Mariano Rajoy.
2: 5 minuts per arribar a 8:45 del matí. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Molts focus posats aquestes últimes hores amb Junts per Catalunya. Important sentir ara al Suplement Míriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés. Bon dia i moltes gràcies.
4: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
2: Primer de tot, comencem pel principi. Per què van decidir votar no als 2 decrets per l'habitatge?
4: Perquè no és una bona llei. Nosaltres ahir el que vam fer va ser impedir un empitjorament de la situació, però certament queda pendent una solució. Escoltant també aquests darrers minuts de la ràdio, el que per nosaltres està clar és que tant el PSOE com els socis i el PP i els seus socis també porten moltes setmanes pensant més en la campanya que no pas en una solució. I amb això també et contesto la pregunta. Només hi ha 2 propostes a sobre la taula en aquesta matèria d'habitatge. La proposta del Sindicato de Inquilinos d'Espanya, que és la que defensen el PSOE i els seus socis, i la proposta de Junts. Punt. No hi ha cap altra proposta. I nosaltres el dilluns al matí, després d'uns dies de parlar amb el Partit Socialista, que com sabeu nosaltres fa molts mesos que ens vam retirar de la negociació, és a dir, aquesta gent no compleix allò que s'acorda, per tant, no té cap sentit parlar amb gent i negociar amb gent que després no compleix. Però amb un tema que realment al final les conseqüències d'aquestes polítiques que s'han anat aplicant els darrers anys són terribles, cada cop hi ha menys oferta, els preus cada dia són més alts. Nosaltres decidim en moments excepcionals prendre també decisions excepcionals. I el dimarts de fa 2 setmanes, quan la ministra d'Habitatge em contacta i em diu que estan disposats a treballar en un reial decret, la base del qual és el reial decret que nosaltres mateixos el dia 3 de setembre li entreguem al senyor Sánchez, abans que esclatessin el cas Mari Carmen i de més... Nosaltres, òbviament, realment creiem que aquesta gent té voluntat de poder virar la situació. La nostra proposta recull mesures que s'estan aplicant a altres països de la Unió Europea i que estan funcionant. I fins dilluns al matí nosaltres realment creiem que aquesta gent està disposada a fer un canvi i a frenar la tendència dolenta que hi ha hagut fins ara. Després de les diferents rodes de premsa dels socis seus, a la tarda ens envien un nou text, el darrer, que és completament diferent, que segueix, que és com els darrers dos, si no recordeu, si recordeu fa mesos es van votar reials decrets similars, doncs és exactament el mateix que s'havien votat i tombat, amb la diferència que inclou la modificació de la llei d'arrendaments urbans, la modificació de 34 articles en aquí també.
2: Vostès es queixen molt que els decrets no definien què és un fons voltor.

0: però crec que és important també que Junts defineixi què és un petit propietari, també perquè m'he llegit les seves propostes. Per vostè, sí, què és un petit propietari?
1: No és tant que és per mi, sinó que és realment la definició, i a Espanya és la definició de 10 propietats, a Catalunya s'ha baixat a 5, però és que en ells s'aclaren en què és un petit propietari, perquè en el grup de treball que s'ha fet a la Generalitat de Catalunya cada setmana et canvien la definició, però en qualsevol cas, més que la definició, que podem entrar al detall, és el model de país que defensem, i el nostre model no és ni el model Colau ni el model Ayuso, i en la nostra proposta el que recull, si nosaltres volem frenar aquesta tendència en la que cada vegada hi ha menys habitatge, a Catalunya el 90%, més del 90% dels petits dels propietaris de Catalunya són petits propietaris, per tant el que necessitem és poder donar estabilitat i seguretat jurídica a qui està posant habitatge a disposició dels ciutadans. Per tant, cal protegir-lo. I la proposta que fa el Partit Socialista i el Sindicat d'Inquilinos d'Espanya segueix sense protegir. Per tant, si una família té un pis que el pot posar a lloguer però té por a llogar-lo, pot decidir no posar-lo a lloguer. Per tant, cada vegada hi ha menys habitatge, i això perjudica principalment a la gent jove, a la gent amb pensions baixes, als autònoms amb sous baixos, amb gent amb contractes de mitja jornada. Per tant, a la gent més vulnerable. Quan es va aprovar el Reial Decret, quan es va publicar el BOE, en 24 hores es van retirar més de 4.000 pisos del mercat. Per tant, nosaltres, en aquí el que proposem és el que fan, per exemple, a Alemanya. Quan hi ha... Si vols t'ho explico, eh? T'ho dic perquè la gent jo crec que ha d'entendre que més enllà del titular el que hi ha és una llei que s'ha de poder aplicar. Nosaltres no hem trobat ni un sol jutge que signés aquesta llei, ni un sol jutge que digués que amb aquestes definicions de fons, etc., podia aturar un desnonament. La nostra proposta sí que frena la compra d'habitatge per part dels fons voltor. A nosaltres se'ns ha venut que aquesta gent vol frenar els fons voltor, i aquesta gent no s'ha atrevit amb els fons voltor. Aquesta llei permet als fons voltor seguir comprant. La nostra proposta prohibia comprar els fons voltor, incluïa propostes, insisteixo, que la resta de països de la Unió Europea estan funcionant, i pel que sigui, perquè estan en clau campanya electoral, aquesta gent va decidir arrossegar-se perquè xantatge ideològic dels extrems.
0: Fins i tot el PNB, poc sospitós de ser d'esquerres, s'hi havia posat bé tirant davant els decrets. A la foto del no, Junts surt al costat de PP i de Vox. A vostè li agrada aquesta foto?
1: És la foto que li interessa vendre al Partit Socialista. Nosaltres tenim molt clar que el nostre bloc és Catalunya. Crec que ho hem demostrat, i crec que és un error assenyalar a 7 diputats que són els únics que han treballat una proposta que realment pot solucionar el problema. Nosaltres ahir mateix vam entregar un altre reial decret amb aquestes propostes de consens que ja havíem treballat amb ells i que semblava que podien acceptar. Fixa't que ahir és la mateixa ministra que diu en seu parlamentària, perquè no pot dir una altra cosa, que nosaltres no som com els altres partits espanyols. Nosaltres ens hem assegut, hem treballat propostes, i malauradament el xip del senyor Sánchez està més en clau electoral que no pas en poder solucionar el problema. I al final pensar diferent del que pensa la senyora Belarra o la senyora Colau, aquí s'ha convertit en un risc, i t'assenyalen que al final és l'única arma que tenen, a falta d'arguments, perquè no n'hi ha per defensar una llei que no es pot aplicar. Nosaltres assumim el risc, no defensem el mateix model, i hem de poder fer-ho, hauríem de poder fer-ho sense ser assenyalats. Però nosaltres estem convençudíssims del que vam fer ahir. Nosaltres vam impedir un empitjorament. Tenim la proposta per poder solucionar o començar a solucionar el problema, perquè aquesta gent porta 8 anys governant i no ha estat fins al final d'aquesta segona legislatura que han fet una proposta i que l'han posat a sobre la taula. Nosaltres fa mesos que les tenim registrades.
0: Sí. Li volia preguntar, senyora Nogueres, hi ha publicades una sèrie d'enquestes, inclosa una del CEO específica sobre habitatge, que indiquen que els votants de Junts estan a favor de la regulació del mercat de lloguer. No creuen que aquesta decisió d'ahir els passarà factura electoral?
1: Mira, nosaltres, i no sé si és un error nosaltres mai a la vida hem votat pensant en clau electoral o pensant en les enquestes. nosaltres som molt conscients que la situació
0: però
1: actual
0: si pensant en els seus
1: és
0: electors,
1: terrible.
0: No? Si pensant en què diu el seu
1: Precisament,
0: votant.
1: precisament, pensant en els ciutadans de Catalunya, nosaltres ahir vam fer el que havíem de fer. Si aquesta llei s'hagués aprovat, la situació actual encara seria pitjor. I, per tant, nosaltres no votem en clau electoral. Assumíem els riscos de l'opinió publicada. Som conscients que nosaltres som 7 diputats i que ens hem convertit en l'oposició d'un govern espanyol que té totes les eines comunicatives, mediàtiques, per poder imposar el seu marc mental i el seu relat. Però nosaltres no busquem la derrota a ningú, sinó que busquem la solució al problema. I viure de lloguer en una habitació no ha de ser l'horitzó dels nostres fills. Punt. I amb aquestes lleis, i s'ha comprovat al final, una llei o els resultats d'una llei es mesuren, o les conseqüències d'una llei es mesuren amb els resultats, i els resultats són nefastos. I ens n'anem cap aquí, que el nostre fill aspiri a poder tenir i viure en una habitació de lloguer. Per tant, nosaltres, la nostra responsabilitat, que segurament, perquè el titular és molt difícil de combatre, estem en una posició, insisteixo, de l'opinió publicada més complicada, eh? Però estem convençuts que hi ha una gran majoria de catalans, i també us hem de dir que ens han que el feedback que ens ha arribat és d'agraïment.
0: Molt bé.
1: Jo crec
0: més
1: que
0: preguntes.
1: S'ha donat...
0: Més, senyora sí. Nogués, que si no ens desviem del focus, si Carles Puigdemont pot tornar aviat per l'amnistia, fins i tot podria ser candidat, vostè seria disposada a cedir-li el lloc en cas que s'avancessin unes eleccions a Espanya?
1: Mira, nosaltres, com deia abans, no estem pensant en cap cas en eleccions.
0: Home, però si Pedro Sánchez està reflexionant, vull dir, per molt que no ho pensin, es poden trobar en aquest escenari dilluns. Vostès sabien que si tombaven aquest decret podia provocar unes eleccions, això?
1: Nosaltres fa molts mesos que li vam demanar eleccions en seu parlamentària al senyor Sánchez. Som els primers que en una sessió de control de fa 7 mesos li vam dir que convoqués eleccions perquè això no tenia cap recorregut. Per tant, nosaltres estem preparats. El que no té cap sentit és que el president de Catalunya a l'exili segueixi a l'exili. Per tant, veurem què passa si finalment... I mira, ara que em poses aquest tema sobre la taula... El que està passant amb el tema dels decrets és exactament el mateix que va passar amb la llei d'amnistia. Nosaltres se'ns va dir de tot per votar que no a la primera llei d'amnistia. No era una llei ben feta, no era una llei que pogués amnistiar a tothom. El nostre no ens va suposar rebre unes pressions molt fortes, però al cap d'un mes, per haver aguantat la posició, em va resultar una llei que no només és avalada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sinó que, a més, soluciona el problema amb molta gent que no és precisament la gent més coneguda. I en aquest cas hem fet exactament el mateix. Aquesta llei no hagués solucionat el problema, aquesta llei no atura els fons, aquesta llei no atura els desnonaments, aquesta llei no ajudarà a que hi hagi més oferta, a que hi hagi els preus més baixos, i per tant nosaltres tenim la proposta perquè així sigui. I em dius, bueno, però tu vols guanyar 10 a 0? No. Nosaltres, quan vam seure a negociar amb el Partit Socialista la setmana passada, vam renunciar a coses que ells no acceptaven, comprensible, i òbviament ells també en van renunciar. Hi havia un principi d'acord. La pregunta no és per Junts, perquè ha tombat una llei que no funcionarà, una llei que està mal redactada, una llei que cap jutge et signaria. La pregunta és per què el Partit Socialista, tenint una solució a sobre la taula, ha decidit que se'n torna al costat dels extrems i defensa allò que és indefensable.
0: No m'ha respost la pregunta, li pregunto d'una altra manera. Creu que Carles Puigdemont seria un bon candidat si es pogués presentar a unes generals?
1: Jo crec que el president Puigdemont és el nostre millor candidat a la Generalitat.
0: Està damunt la taula aquest escenari?
1: No, de veritat que no entenc d'on ha sortit
0: no,
1: tot això.
0: No, li pregunto perquè és possible. Simplement ja està, ho ha descartat.
1: No.
0: I després, una altra cosa. Aquest cap de setmana hi havia obertes amb la Moncloa per part de vostès per continuar conversant o s'ha acabat aquí el diàleg i aquestes negociacions d'aquestes últimes setmanes?
1: No hi ha cap conversa oberta. El darrer contacte que hi ha hagut és en el moment que nosaltres els hi traslladem aquesta proposta que inclou aquelles propostes que ja havíem parlat amb ell, que ens semblava o que ens havien fet entendre que podrien ser una sortida, i són aquesta proposta en la que es protegeix el petit propietari, per tant, obrim la via que comenci a pujar l'oferta, que definitivament sí que combat els fons voltor, cosa que no fa el Reial Decret que ahir ens feien votar, i per tant entenem que la pilota està sobre la seva teulada. Veurem si realment ells tenen ganes de solucionar el problema. És evident que si convoquen eleccions, la decisió haurà estat en clau electoral i no constructiva, perquè si hi ha una solució sobre la taula i realment els hi preocupa la gent i poder solucionar els problemes, aquesta opció s'hauria de treballar. Però veurem el que decideixen, però de moment a nosaltres no ens han contactat.
0: Molt bé. Última pregunta. Què li respon a Rufián quan li diu que el que li queda de política s'esforçarà perquè vostès, és a dir, Junts, acabin en el més gran ostracisme?
1: Miri, nosaltres, com hem dit, tenim moltes propostes. El senyor Rufián ha sortit moltes hores al faristol, però no ha presentat ni una sola proposta. Entenem que la seva proposta és la que presenta el Partit Socialista. Nosaltres, en només 2 anys, hem aconseguit aprovar lleis pròpies. El senyor Rufián, en 8 anys que fa que és el soci del Partit Socialista, no han aconseguit aprovar ni una sola llei pròpia. Per tant, dir-li al senyor Rufián que nosaltres ens dediquem a fer feina, que ell es dediqui a xerrar, si és el que sap fer, i ja està. Nosaltres, jo no treballaré mai perquè Esquerra quedi a l'ostracisme. Tant de bo els partits catalans fossin tots molt forts, perquè a Madrid, en la defensa dels interessos de Catalunya, certament ens veiem molt sols, i ja està. Vull dir que aquí no tinc massa res més a dir. En qualsevol cas, sí que m'agradaria afegir, respecte del PNB, hi ha una diferència amb el PNB, tant PNB com Coalició Canària, nosaltres ens han fet arribar que no comparteixen tampoc el contingut d'aquestes lleis. L'aplicació d'aquestes lleis és molt nociva pels ciutadans, però certament el PNB necessita el Partit Socialista a Euskadi per governar, i per tant canvia molt la pel·lícula.
0: Míriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés, li agraeixo que avui hagi volgut donar la cara al suplement, perquè és evident que tenen molts focus posats i que, sens dubte, era una de les entrevistes del dia. Gràcies i bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: 5 minuts per arribar a 8:45 del matí. El fracàs dels 2 decrets d'habitatge al Congrés s'ha traslladat al carrer. El sindicat de llogateres de tot l'Estat crida a la vaga general, ho deia ahir el portaveu Enric Aragonès des de l'Assemblea de la Plaça de Catalunya.
2: Els centres educatius, que es facin assemblees, els llocs de treball, els comitès d'empresa, que es comencin a fer assemblees, a les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat i comencin a preparar la vaga, als pobles, a les ciutats, la pagesia, a les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
0: Mentrestant, avui serà un dissabte de protestes. L'entitat ha convocat marxes en defensa del dret a l'habitatge a Girona, València i Palma, i a la tarda, una de les que es preveu més multitudinària serà a l'Hospitalet de Llobregat a les 7 de la tarda, amb columnes vingudes d'arreu del país. Ahir els activistes ja van escalfar motors a Barcelona en 2 mobilitzacions que van tallar el trànsit a l'Avinguda Meridiana i també a la Gran Via. A aquesta hora anem cap a Madrid, on avui també hi haurà mobilitzacions. Montse Mir, a aquesta hora des de la Puerta del Sol. Bon dia, Montse.
3: Hola, bon dia. Hi haurà una manifestació aquest migdia que començarà des de 4 punts de la ciutat amb destí final a la plaça de la Cibeles, que és on hi ha l'Ajuntament. Ahir a la nit, aquí, a Puerta del Sol, pràcticament no es podia caminar. Era un formiguer de gent, de convocatòries diferents, etc etc. Avui, tot el contrari, hi ha molta calma. El cert és que està plovent bastant aquí a Madrid. Hi ha molta menys gent, només els acampats. Alguns escombren, d'altres esmorzen. I també serveis de neteja i gent que va treballar, m'imagino, que als bars i cafeteries del voltant i botigues que, de moment, encara no han obert. Hem de dir també que la protesta ha agafat també un to més polític, amb la presència de partits d'organitzacions juvenils, de partits d'esquerra, com per exemple la Coordinadora Juvenil Socialista, que ahir va fer doncs, un acte multitudinari ahir a la nit en aquí, en aquesta zona de Sol, que és on s'agrupen tota aquesta sèrie de gent. És a dir, que sembla que a les últimes hores la política agafa una mica el relleu o eclipsa una mica el sindicat de llogateres, que és qui primer va convocar aquesta mobilització i l'acampada. Durant la marxa d'aquest migdia, que té el lema de cap a la vaga general, també reclamen la reducció d'un 50% dels preus dels lloguers i també l'expulsió dels fons voltor.
0: Protecció Civil manté en alerta el Pla Inuncat pel nou episodi de pluja que ha d'arribar en aquestes properes hores. La subdirectora Imma Soler

0: Bé, demanava fa uns minuts a l'antena del suplement extremar les precaucions perquè avui es pot tornar a repetir una situació de pluja torrencial al litoral central i al sud de la Costa Brava.
1: Avui estem encara amb alerta del Pla Inuncat, que avui és un dia que poden haver-hi pluges torrencials, puntualment torrencials, en molts punts, a gran part del territori, no només en la zona del Montsià i del Baix Ebre, sinó que a gran part del territori poden haver-hi aquestes pluges que poden ser puntualment intenses.
0: Tot això mentre les Terres de l'Ebre intenten tornar a la normalitat després d'una jornada marcada pels forts aiguats que han deixat més de 200 litres per metre quadrat en diversos punts. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones, però no hi ha hagut danys personals. La majoria d'incidències s'han atès a les comarques del Baix Ebre i el Montsià. Ara mateix continua plovent en diferents punts de la zona. A les cases d'Alcanar hi tenim el Jordi Barranca amb la unitat mòbil amb l'Albert Cots. Jordi, bon dia de nou.
2: Hola, Roger, molt bon dia. Sí, ara que continua plovent, aquí les cases del Canau fa amb una miqueta més d'intensitat del que ho feia a les 7 del matí, però res a veure amb el que ha plogut i sobretot amb com ho ha fet des de dijous a la nit. Veiem equips de manteniment, tant municipals com també d'altres institucions, revisant sobretot els punts més crítics. Els municipis de la comarca més afectats per aquestes pluges, com seria el cas de Santa Bàrbara, això és a l'interior, a la plana del Montsià, han aprofitat la treva d'aquestes últimes hores per netejar al màxim el municipi a l'espera d'iniciar la reconstrucció de tot allò que s'ha danyat per aquestes pluges. Així us ho deia Lluís Jimeno, alcalde del municipi, aquí al suplement de Catalunya Ràdio.
3: Han passat una nit tranquil·la, han anat treballant una mica tasques de neteja durant aquesta nit, avaluar tot el mal que tenim i creiem que avui estaríem ja en condicions de deixar gairebé el poble totalment netejat i ja, bueno, i començar després les tasques ja de reconstrucció.
2: On més ha plogut, però des de l'inici d'aquest temporal és a l'Ametlla de Mar, això és el Baix Ebre. També aquí el suplement, l'alcalde Jordi Gazeni destacava com encara queda feina per fer, sobretot per assegurar l'obertura de certs equipaments municipals de cara a dilluns.
4: Estem ara pendents és de fer una altra repassada forta per poder garantir doncs, que no entra més aigua. I bé, doncs, amb això estarem. La resta, en principi, està tot preparat. L'únic que farem serà doncs, avui, durant el dia d'avui i demà, assegurar-nos bé de que la llar d'infants pugui ser un espai segur i que es pugui utilitzar amb tranquil·litat.
2: Tot plegat conseqüència d'unes pluges intenses i torrencials en una zona, sobretot aquí les Terres de l'Ebre, Baix Ebre i Montsià, que malauradament els últims anys ja s'han anat acostumant i on durant també aquests últims anys s'han anat fent feines de prevenció, obres de prevenció, com la renaturalització de certs trams de platges i de barrancs, com és el cas del barranc del Fondo del Jan, aquí les Cases del Canà, que és un dels que habitualment, quan plou amb molta intensitat, baixa com si fos un riu.
0: Gràcies, Jordi. En aquest cas, Catalunya no és l'únic punt de l'estat que pateix pels aiguats. A Castella-La Manxa, una riuada ha deixat almenys una víctima mortal i ha obligat a rescatar una norantena de persones a Madrigueres, al nord de la província d'Albacete. La víctima mortal és una dona de 102 anys que vivia en una planta baixa on l'aigua ha arribat a superar el metre d'alçada. La riuada ha provocat danys importants en diversos punts de la població. El municipi ha registrat 142 litres per metre quadrat en només dues hores. Més qüestions. Els Estats Units finalment no prohibiran les exportacions de dièsel nord-americà a Europa. Ho ha descartat Donald Trump, que cataloga la relació amb el continent europeu ara de molt bona i diu que el veto mai ha estat damunt la taula.
5: Europa té molt de dièsel i farà una contribució mundial molt important. I nosaltres també ho farem. No prohibirem l'exportació de dièsel, farem el que ens pertoca fer. Però sí que els ho vaig demanar i tindrem molt petroli.
0: El president dels Estats Units s'hi ha referit hores després que Europa i els líders del G7 s'hagin doblegat en certa mesura a les pressions de Washington després de l'estira i arronsa al límit d'una nova guerra comercial han acordat alliberar 100 milions de barrils de les seves reserves en un intent d'acostar posicions amb la Casa Blanca i frenar la pujada de preus. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
6: Sí, hola, bon dia. El president francès Emmanuel Macron ha liderat els esforços diplomàtics per aconseguir aquest acord amb els Estats Units. Diu que Donald Trump ha retirat la seva amenaça de deixar Europa sense dièsel nord-americà.
7: Tots ens hem compromès a no limitar les exportacions i en particular el president Trump ha estat molt clar en aquest punt. Crec que és positiu que haguem creat una coordinació entre els actors.
6: Macron ha proposat que la Unió Europea aporti la meitat de tots els barrils que s'alliberaran gràcies a l'acord. L'altra meitat la posaran altres països occidentals que siguin membres de l'Agència Internacional de l'Energia. Aquest cop trauran al mercat, sobretot, reserves de dièsel. A les benzineres europees, aquest carburant ja es paga de mitjana a 2 euros amb 24 cèntims al litre. Si Trump n'hagués tancat l'aixeta,

0: els preus s'haurien pogut enfilar encara més.
1: A França es destensa també un acord, en aquest cas el conflicte a les aules. El govern francès s'obre ara a dialogar amb els estudiants després de les protestes violentes als instituts.

0: afrontem i que plantegem un marc de diàleg estructurat, organitzat i un pla que espero que ens permeti atendre gran part de les vostres peticions.
1: El ministre també els ha combinat a mantenir un marc de protesta específic davant els nombrosos actes de violència que han fet malbé els mateixos espais on ells estudien. El vicepresident del sindicat Les Lycéens, Louis Letoublon, se n'ha desmarcat.
2: Són actes violents, comeses per terceres persones que els estudiants que hi ha en els bloquejos no coneixem.
1: En algunes ciutats de França, pares i estudiants han denunciat en manifestació les càrregues que la policia du a terme davant els instituts. Consideren que en molts casos no estan justificades.
3: De tornada a casa nostra, la fiscal del cas Roger Espanyol defensa l'ús de bales de goma i diu que l'actuació de la policia espanyola a les portes de l'escola Ramon Llull l'1 d'octubre del 2017 es va ajustar al protocol perquè el referèndum s'havia declarat inconstitucional. Després que el judici hagi quedat vist per sentència, la fiscalia, al seu informe final, demana l'absolució dels agents i assegura que la policia pot fer servir la força i provocar lesions als ciutadans si s'ajusta a la norma. En aquest cas, Alexandra Tabernero, la fiscal, esgrimeix que els encausats seguien una ordre constitucional malgrat que a Catalunya les bales de goma estan prohibides des del 2013.
4: Voy a recordar que la policía efectivamente ostenta el monopolio de la violencia en el Estado. La policía puede usar la fuerza, puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
3: Les acusacions sol·liciten fins a 13 anys de presó pels delictes de lesions greus amb pèrdua d'un òrgan i tortures. Aquest és l'únic cas de violència policial durant l'1 d'octubre que ha arribat a judici, perquè en la resta de procediments els jutges han aplicat l'amnistia als policies encausats. Els Mossos van escorcollar ahir els domicilis dels tres detinguts arran del tiroteig de Terrassa al barri de Can Parellada. Dos guàrdies civils van resultar ferits, un d'ells de gravetat, tot i que estan fora de perill. Ara es busca un quart implicat en els fets. Terrassa, Marta Vallès.
5: Aquest divendres han fet entrades i escorcolls als pisos on viuen els tres detinguts, al mateix barri de Can Parellada. Durant tot el dia, agents dels Mossos i de la Guàrdia Civil han estat buscant proves al carrer Europa, on hi va haver el tiroteig dijous cap a 10:45 de la nit. Tot començava abans a l'àrea de servei Porta Barcelona de la P7, on els dos guàrdies civils anaven a identificar els ocupants d'un vehicle sospitós. El grup d'homes va fugir intentant atropellar els agents. Més tard, el vehicle el van detectar al barri de Can Parellada i els guàrdies civils s'hi van presentar. En aquell moment, els homes que havien fugit van obrir foc i els van començar a disparar. Un dels agents, que va rebre 4 trets, va caure a terra i els delinqüents el van colpejar. L'altre, també ferit de bala, va poder avisar emergències. Aquest és el so de l'enregistrament que va fer un veí. Així ho van viure alguns veïns del carrer.
6: Jo estava aquí en el parque y escuché pa, pa, pa, pa, pa, 20 disparos, escucharon.
5: Poc després, els Mossos van fer les 3 detencions i un quart home hauria fugit. Els guàrdies civils estan fora de perill. No es descarta que els delinqüents els poguessin haver confós amb membres d'un grup rival.
3: I avui segona jornada del concurs de castells a la Tàrraco Arena i participen 18 colles de la categoria de 8, si podria veure algun intent de castell de nou, una avançada del plat fort que arriba demà diumenge amb la gran final. Els del suplement hi serem des de ben d'hora i fins que faci falta per explicar-vos tot el que passi. Demà programa des de Tarragona amb els companys del Tres Rondes. Tarragona, Josep Almirall, què tal? Bon dia.
7: Bon dia. Totes les 18 colles es plantejaran construccions iguals o superiors al 2 o torre de 7. La majoria amb la gamma bàsica de 8 en cartera i les més ben classificades amb castells a la gamma alta de 8, com el 2 de 8, el 7 de 8 o el 5 de 8. A priori, els favorits de la diada són els marrecs de Sal, que enguany ja han descarregat el 5 de 8 i la torre de 8 i que han assajat el 4 de 9 i el 3 de 9. Tenint en compte la temporada que han fet fins ara i els castells que han assajat per al concurs, també tenen opcions de podi els castellers de Lleida, guanyadors del 2024, els xics de Granollers, els bordegassos de Vilanova, els xiquets del Serrallo, els castellers de Sabadell o els segals d'Osona. Aquesta sessió de dissabte engegarà a 4:45 de la tarda amb una durada prevista de 4 hores.
3: De seguida els esports amb la prèvia del clàssic femení del Barça-Madrid que juga demà i també amb la Mini Amal que no es cansa de marcar gols amb la selecció espanyola.
8: El suplement amb Roger Escapa. Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
9: Quan dones importància al que t'endús a casa per menjar, busques. Quan busques, vens al Corte Inglés. I quan vens, trobes el salmó ASC la meitat o sencer per tan sols 11,95 € el quilo.

0: i amb 5 euros de regal per peixateria. Hipercor, Supercor i Supermercat El Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
1: Ara, el Cabatast és l'Escomostra, on l'escomós es troba, del 2 al 4 d'octubre. Tastos, maridatges, música i activitats a Sant Sadurní d'Anoia. Vine a viure la gran cita dels vins escomosos del territori. Més informació a turismesantsadurní.cat. Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
2: Aquest supercap de setmana batem el rècord de l'estalvi a l'engròs. En format estalvi, 1 quilo de llonces de porc a 5,49, t'estalvies un 11%. I 500 grams de mantal ratllat a 3,69, t'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
3: Marcos Franz, Pilar Eire, Lluís Soler i Àngel Llàcer a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
5: Peugeot.
6: Per tu, que tornes de les teves classes de ceràmica. I per tu, que aquest any et toca ajudar-los amb la gramàtica. Gaudeix a Caprabo del filet de pollastre Eroski per 8 euros el quilo. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
7: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
8: Segur que no n'hi ha per tant.
9: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Només fins diumenge, al Corte Inglés, estalvia't l'IVA en electrònic, electrodomèstics i de tot i més.
11: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
10: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
11: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
10: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
11: Consulten les condicions i exclusions al corteinglés.es.
12: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
13: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
15: 4 minuts per 3 quarts de 9 del matí, segon cap de setmana consecutiu sense futbol de primera divisió i tercer partit de la selecció espanyola en només 8 dies, Roger Nau.
16: Avui contra la República Txeca, Oviedo, a 3 quarts de 9 amb 6 jugadors del Barça a la convocatòria i si no hi ha cap sorpresa, amb Lamine Yamal un altre cop a l'11 titular. El seleccionador, Luis de la Fuente, primer molt clar.
17: Lamine, de igual manera que otros compañeros, el último partido pues jugó 60 minutos y no completó 90. Previendo estas circunstancias, sacaremos a los que creamos que tenemos que sacar para ganar mañana.
16: Y después, más enigmático.
17: Lamine es importante en cualquier momento del partido, pero sea desde el inicio o sea desde el minuto 60. Es importante siempre, aunque es difícil pensar cuando no es eficaz.
15: El farà jugar de titular, sens dubte. El Barça, mentrestant, respira. Rafinha no té cap lesió.
16: I estarà disponible per jugar dissabte que ve contra el Getafe al Camp Nou. La ressonància magnètica ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar a abandonar abans d'hora la concentració de la Canarinha.
15: Som davant d'un clàssic de... també de futbol, en aquest cas el Barça i el Real Madrid femení.
16: Jugaran demà a les 5 de la tarda al Camp Nou en directe a la TDG de Catalunya Ràdio. La prèvia, la capitana Patri Guijarro admet que la seva renovació va pel buen camino.
18: Las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien, pero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
16: El Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Payor i Esmei Brooks. Si demà el Barça guanya el Madrid, deixarà el conjunt blanc 5 punts per sota a la classificació.
15: El Barça femení juga demà, avui és el torn de l'Espanyol i del Badalona Woman.
16: Tots dos equips juguen a les 12, l'Espanyol rebla a la vés a la ciutat esportiva de Níjar, que en directe per Esport 3, i el Badalona visita el camp del Sevilla, sense Vicky Itzi, que són baixa per lesió.
15: A segona, el Sabadell rep aquesta tarda l'Andorra a la nova Creu Alta.
16: A 6:45, amb l'objectiu de continuar sumant per mantenir-se a la zona alta. Ara mateix l'equip per l'Equinat és 7è, el Girona, que és 5è, demà, a les 9, rep el Mallorca Montilivi.
15: I a Motegi...
5: Arriba Marc Márquez i guanya el tro, i guanya
15: victòria de Marc Márquez de la cursa sprint del GP del Japó.
16: Davant de Diego Moreira i del líder del Mundial, Jorge Martín. Ara Márquez se situa a només 7 punts del madrileny.
15: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Euroliga.
16: 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. Bon partit del Barça, que va anar pràcticament tot el partit al davant del marcador. Panter, amb 16 punts, va ser el millor. Els blaugrana torna a jugar demà a l'ACB contra el Múrcia. Avui el Joventut rep l'Andorra i el Manresa rep el Breogán.
15: Joan Anton Català, bon dia.
8: Bon dia.
15: Què passarà al cel aquesta setmana?
8: Venus s'ha enfonsat força durant l'ocàs a l'horitzó oest. Ara costa ja, comença a costar de veure, però ens queden. Ens queden Saturn, que és visible durant bona part de la nit, situat al sud i a mitjanit, i sortint una mica més tard de matinada, Mart i Júpiter.
15: A quina hora ha sortit el sol avui a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat?
8: A les 7:50.
15: I a quina hora es pondrà?
8: A les 19:31.
15: Salut, Joan Anton.
8: Igualment, Roger.
15: Temperatura Castellví de Rosanes. Enric Agut, bon dia.
19: Doncs mira, bon dia. A 16 graus. Està voltant de 16 graus, amb un temps tranquil, com a bona part del país, perquè el cel és clar a molts sectors, excepte a Terres de l'Ebre, on va plovent, sobretot cap al Montsià, on la pluja és continuada, ja porten 15-16 litres a Mas Barberans, a la Sénia des de la matinada, i ha caigut alguna llampagada. Estem pendents de les tempestes que hi ha sobre el mar i que es van apropant i que ja els vols de les 11 podrien arribar també a altres sectors del litoral, també a la costa central, més tard a la costa Brava, a banda del Camp de Tarragona, i a la tarda s'endinsaran cap a l'interior, arribant a la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu, amb menor mesura si arriba algun ruixat cap a Ponent. Es tracta d'un episodi de pluja que localment pot ser torrencial. Tenim avisos d'intensitat de precipitació, fins i tot perill alt a la costa, prelitoral, i atenció perquè aquesta nit matinada arribaria una segona tongada de pluja molt forta i que en aquest cas el plat fort cauria a comarques de Girona i de Barcelona, i de moment per aquestes comarques d'aquesta matinada tenim un perill molt alt, en concret a la Selva, al Maresme, al Vallès i també al Barcelonès.
15: N'estarem pendents al llarg de tot aquest cap de setmana, evidentment. Gràcies, Enric. És el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi poden passar coses com aquesta. Us creieu la lesió d'Mbappé en plena aturada de seleccions de la Nations League?
20: Sí.
15: Sí que te la creus? Sí. Perquè vol guanyar la pilota d'or.
20: Exacte.
21: Jo també me la crec.
22: Ja saps que em dedico a sopar quan passen coses de futbol.
23: Jo no em crec res de l'Mbappé.
15: Veus que bé.
24: Clar, és que jo no entenc com la gent d'Itàlia pot estar prima. És que és impossible, perquè mengen, eh?
15: No, no, jo però perquè no fan la dieta, del cucurutxo.
24: Cucurutxo, sí, però segurament, perquè són guapos.
25: D'una manera que m'agrada molt i que és molt clàssica i ho haig de reconèixer, és amb aquella culleradeta de salsa holandesa. Escolta'm, jo... és que són una delícia.
15: Què et sembla, tot això que dius?
26: La maionesa, queda-te-la per tu.
15: No. Bé, foli canya, foli canya.
26: Bueno, per opinions, colors. Vull dir,
15: clar que sí, Agustina.
26: Jo, l'ostra, la primera que es menja la gent, els hi dic a tothom que sense res.
15: No hi posis.
26: Que ja saben quin gust té la llimona, doncs ara anem a veure quin gust té l'ostra.
14: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 3 d'octubre del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes 3 xifres i 3 noms propis. El primer, Míriam Nogueras.
1: El que està passant amb el tema dels decrets és exactament el mateix que va passar amb la llei d'amnistia. Se'ns va dir de tot.
2: La portaveu de Junts al Congrés, entrevistada al suplement fa uns minuts, reitera que els decrets que es votaven ahir no són una bona llei i compara aquest no amb el no a la primera llei d'amnistia. La portaveu acusa el PSOE d'haver actuat en clau electoral i nega que a hores d'ara hi hagi converses obertes amb el govern espanyol.
0: Imma Soler.
3: Avui estem encara amb alerta del Pla Inuncat.
2: Protecció Civil manté alerta al Pla Inuncat per nou episodi de pluja que ha d'arribar en les properes hores. Demanen des del suplement també fa uns minuts extremar les precaucions perquè avui es pot tornar a repetir situació de pluja torrencial al litoral central i al sud de la Costa Brava.
0: Javier Calvo i Javier Ambrosi.
4: Muy emocionados de recibir este premio.
2: Que aquesta nit han guanyat el guardó la millor direcció de la Critics' Choice Association, l'associació nord-americana de crítics de cinema i televisió, per La Bola Negra. És el primer reconeixement que guanyen els Estats Units.
0: Avui també és un dia que es

0: Compta amb tres xifres, el primer és el 100.
1: Milions de barrils de dièsel i petroli, els recursos que els líders de la G7 han acordat alliberar de les seves reserves en un intent d'acostar posicions amb la Casa Blanca.
0: El 3.
1: Mesos, el temps que ha passat des de l'incendi de les Gavarres, ara els propietaris avancen que no descarten denunciar per la via penal l'empresa que va provocar l'incendi.
0: Aquestes dues xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Olga Ruiz, l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet i la Marta Monforte. Un mateix 3 d'octubre, però de l'any 1995, es va presentar a Madrid el disc Serrat Eres Único, un homenatge a Joan Manuel Serrat, ple de col·laboracions, que detallaven aquesta crònica per Catalunya Ràdio el corresponsal Carles Castellnou.
2: Serrat Eres Único són 15 cançons de Joan Manuel Serrat.
0: Serrat parlava d'un acte d'amor de companys de professió, entre ells Loquillo, que li dedicava aquestes paraules. Va ser un èxit de vendes, tant que 10 anys després, el 2005, se'n va publicar una segona versió amb més col·laboracions. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1. No ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des del Mediterrani, des d'una festa d'un noi que fa 20 anys o des d'una xarcuteria del Poble Sec que es diu Pernil Serrat.
3: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Marina Laminos, articles d'opinió, avui tots al voltant de Pedro Sánchez. Diari Ara, el subdirector David Mirós pregunta si és l'última jugada mestra del president espanyol.
4: Sí, difícilment Pedro Sánchez diu es trobarà un escenari millor per intentar remuntar. Durant la campanya qualsevol desnonament seria culpa de la dreta, però la gran pregunta és si en aquest context n'hi haurà prou. És molt difícil, reconeix Miró, però sí que és més assolible que quedi al davant del PP de Feijó. I això, per tant, situaria el líder popular en una posició d'extrema debilitat davant de Santiago Abascal, que de retruc també beneficiaria Sánchez. I a més, el blindaria com a líder del PSOE a punta i li permetria convertir-se, si fos el cas, en cap de l'oposició per intentar recuperar el poder d'aquí 4 anys.
0: A La Vanguardia, Isabel García Pagán centra la mirada en els moviments de Junts amb el seu no. Els postconvergents, escriu, fa temps que van convertir el seu pes al Congrés en una finestra per als sectors econòmics a Catalunya.
4: Saben que a l'acampada de la plaça de Catalunya no hi ha ni un sol votant de Junts, tot i que, segons l'últim CEO, l'habitatge també era la principal preocupació entre el seu electorat, i el seu no reitera que la legislatura va morir fa mesos. Ara el desnonament de la Mari Carmen ha girat el guió polític de Ceuta cap a la Puerta del Sol i els socialistes creuen que poden capitalitzar el malestar del carrer com si aquest malestar, diu, no anés amb el govern i la seva inoperància en matèria d'habitatge des que són al poder. Perquè, efectivament, acaba pagant. Els decrets s'afrontava l'emergència, però el problema de l'habitatge és també el dels sous baixos, el dels serveis públics col·lapsats i el transport trencat.
0: Més opinions a La Vanguardia. Màrius Carol apunta que mai dos partits independentistes havien estat tan allunyats com Esquerra i Junts ara mateix.
4: Sí, o la de Jordi Évole, que es mulla i apunta que hi haurà eleccions i polaritzadíssimes, a més, en un país tan meravellós on Puigdemont pot haver facilitat a Pedro Sánchez l'última oportunitat per anar a urnes amb l'esquerra mínimament mobilitzada. O Félix Riera, que demana que la situació de l'habitatge ens obligui a buscar la manera de trencar el patró polític basat a estar sempre en una perpètua campanya electoral. O més opinions, Susana Cuadrado, encara a La Vanguardia, que apunta en aquest cas a una Ada Colau que reapareix, diu una altra vegada, en el seu paper d'indignada oficial de la classe treballadora, mentre que un Podem, que fins fa 4 dies semblava condemnat a desaparèixer, ara doncs recupera micròfons i també espai a compte de la Mari Carmen.
0: El periòdico Martí Savalls llança un reguitzell de propostes per acabar amb el problema de l'habitatge.
4: Sí, són moltes propostes i sobretot una estratègia de mana a llarg termini que no variï segons qui mani els despatxos públics. De solucions proposades per experts, dius, no en falten. El problema, però, és el verb procrastinar, que conjuguen molt bé les nostres administracions, perquè el govern ha triat 8 anys per fer la feina i ara, improvisar en 4 dies el que s'hauria pogut pensar fent servir el sentit comú i buscant, a més, el consens entre totes les administracions, doncs té conseqüències, diu. Molt consens en general que no hi haurà millor momentum per a Sánchez per convocar eleccions. També el periòdico, l'Ernest Folch, apunta que ha guanyat la reconquesta d'un espai mediàtic i social i que té ara sí el debat públic el terreny que més li interessa. Però alerta també Rosa Paz, al periòdico, que, malgrat tot, matisa el dinosaure, el de la crisi a Ceuta, no desapareixerà perquè el problema dels immigrants a la ciutat autònoma no es resoldrà d'aquí a la data que estudia per l'avançament electoral.
0: Gràcies, Marina. 3:15 de 9 del matí. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
5: RAC 1. sortit les dades de la plataforma del mes de setembre dels programes més vistos del 3CAT. Que sempre m'agrada, sempre dius, això s'ha d'explicar.
6: Home, i tant.
5: Bé, el que em queda l'atenció és...

0: Les bones dades del suplement. 42.952 reproduccions. El mes de setembre.
1: Quin suplement?
0: El suplement de Catalunya Ràdio.
2: En un dia que el decreto ha estado campando por ahí, se han retirado miles de pisos en alquiler de los portales especializados en ese tipo de contratación. Miles. ¿Qué habría pasado de esto haberse aprobado o aprobarse hoy en el Congreso? Que ya les digo, oiga, la cosa parece que dice que no, a ver si a última hora alguien cambia el voto.
3: What do you think is your best of the five senses? What is your best?
4: What's my best sense?
3: Yes.
4: What's my most accomplished sense?
3: We've got smell.
4: I'd say touch.
3: Damn.
5: El suplement amb Roger Escapa.
6: Avui el suplement.
7: De seguida obrim tertúlia al suplement. Avui l'allargarem i sumarem el Raül Flores i la Paula Brujats, companys d'aquesta casa. Eduard Volta, Jaume Clotet, Marta Monforte i Olga Ruiz. A quarts d'11, l'hora negra de Maica Navarro. Just després, també a partir de les 11, tertúlia de corresponsals. Avui Plàcid García Planas acompanya Albert Elfa. Dues vides lligades als viatges i les aventures de tota mena, especialment també a explicar la guerra. Avui que també coneixerem la història d'Eric Harley, divulgador en estudis urbans amb molt sentit de l'humor, que ens ajudarà a entendre el perquè d'algunes decisions urbanístiques que es prenen a les ciutats on vivim. I a les 12 parlarem de reproducció assistida amb el Marc Creuet i l'Alejandra Guimarà. Són parella professional i personal. Tots dos han acabat de rodar In Vitro, una sèrie que ben aviat es presentarà a 3CAT, a TV3 es podrà veure, sobre reproducció assistida i inspirada en la seva història real. Tot això en un matí de dissabte, on amb el Pep Noguer també parlarem de l'escassedat i l'encariment de les patates per culpa de la calor. Just abans de les 9, els enigmes criminals amb la portentosa veu del Lluís Soler. Les respostes dels enigmes les podeu fer arribar a suplement@catradio.cat i entre les més originals sortegem un talonari de xec regal per valor de 200 euros bescanviables en prop de 1.500 establiments de Catalunya adherits a la comerciada. Avui l'enigma criminal diu així.
8: Enigmes criminals. S'ha comès una massacre. Tots els jugadors d'escacs federats del país han aparegut morts, escampats per una cuneta. La investigació apunta que la venjança podria ser el mòbil del crim. Què ha passat?
5: El suplement, amb Roger Escapa. Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
10: Mamma mia. Mamma mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mammiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
11: Tisores a punt, pintes ben alineades i tupé. Perfecte.
12: Ja podem obrir.
13: Del 5 al 12 d'octubre arriba La Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
14: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
15: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
16: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
17: Esto promete, Manu.
16: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza en Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesito una oferta ganadora.
17: Voy a comprar, Manu.
16: Va. ¡Y pago 24 horas!
17: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
16: ¡Venga!

0: Som 3CAT. Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
1: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
2: Aquí el tens.
3: Ja?
4: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
5: Solidaris. Catalunya Ràdio. Amb Mercè Folch.
6: Als Solidaris parlem de drets humans, de temes socials i de denúncia. Apostem per un periodisme rigorós i reflexiu, perquè els marges són el centre.
7: Solidaris.
5: Amb Mercè Folch.
7: Dissabte a les 10 de la nit.
8: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
9: 21.693. 2, 1, 6, 9, 3, de la sèrie 65.
8: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
10: Són les 9.
11: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: amb Roger Escapa.
1: Pedro Sánchez reflexiona per enèsima vegada si convoca eleccions es espera una mica més. En pocs dies, arran del desnonament de la Mari Carmen, el debat públic ha girat cap a l'habitatge. Lluny queden la crisi amb el Marroc per Ceuta o les joies del president Zapatero. Les acampades en diferents punts de l'Estat potser representen el momentum que els socialistes necessitaven per capgirar una dinàmica molt favorable a PP i a Vox. Però per molt que s'anticipin els comicis, per arribar-hi hauran de passar gairebé 2 mesos, que també es poden fer molt llargs i imprevisibles. La pregunta és: en tindrà prou Pedro Sánchez per aconseguir una altra remuntada, tenint en compte que l'esquerra del PSOE continua en descomposició? Com els anirà la resta de partits que necessita per sumar? Avui totes les mirades continuen posades en Junts per Catalunya, assenyalats per uns i aplaudits per uns altres pel fet d'haver fet caure els 2 decrets per l'habitatge. Fa una estona m'ha entrevistat la seva portaveu parlamentària al Congrés, Míriam Nogueres. De seguida recuperem què ha dit. I és que a les portes de l'amnistia dels líders del procés, Carles Puigdemont ha tornat a jugar un paper decisiu en la política espanyola. Ves per on el calendari ha volgut que el seu imminent retorn a Catalunya potser coincideixi amb una convocatòria electoral a tot l'Estat, on fins i tot ell es podria presentar de candidat. La política catalana i espanyola ha demostrat els últims anys que gairebé tot és possible.

0: Avui a la tertúlia del suplement hi tenim l'Olga Ruiz, que és periodista, l'Eduard Voltes, que és director de Pròxima Estació, també el Jaume Clotet, que és periodista i escriptor, i la Marta Monforte, que és corresponsal de política d'Infolibre. Bon dia i bona hora a tots quatre.
1: Bon dia.
0: Com esteu?
2: Bé, distrets.
0: De què voleu parlar avui?
3: No sé.
4: Sí, com deia,
3: de futbol, jo de futbol
4: com
3: avui.
4: Com deia el Jaume, no sé què, d'Etiòpia.
2: La guerra d'Etiòpia.
0: A veure, què creieu que està fet Pedro Sánchez d'aquesta hora? Marta?
5: Doncs pensar molt, no? Pensar quines decisions té en un moment com l'actual, perquè no està gens clar el que pot passar el diumenge, el dilluns. I el que sí que ens trasllada ben ahir al Congrés, pràcticament tots els ministres, gent del Partit Socialista, fins i tot els socis parlamentaris, és que la resposta al que passa el dilluns només la té Sánchez, i que va consultar a moltíssima gent, i al seu entorn, i a gent que en sap una mica de comunicació política i d'estratègia política per prendre la decisió, però que al final va ser ell qui decidisca si anem a eleccions anticipades o no a partir del dilluns. És cert que s'obren tots els escenaris en un moment com l'actual, i que una cosa que semblava inverosímil per complet fa dues setmanes, ara sí que està damunt la taula, i ell ho contempla, perquè pensa, o el Partit Socialista o l'Esquerra pensa, que potser tenen aquesta finestra d'oportunitat en aquest moment amb el no de Junts i del PP i de Vox als dos decrets. Aleshores, pensar, pel que em consta a mi, està ben com pot sortir d'aquesta cruïlla en la que ell mateix també s'ha ficat.
0: Eduard.
4: Bueno, jo t'anava a contestar que a aquesta hora deu estar acariciant un gatet, diguem, perquè torna a tenir la iniciativa per primera vegada en molt de temps. O sigui, sempre dèiem, ho està allargant la legislatura, és una legislatura que està morta, bla, bla, bla, però ell l'està allargant perquè pensa que en algun moment es pot produir una situació més favorable a ell per avançar les eleccions i convocar-les en un marc més favorable a ell. Bé, la meva opinió modesta i humil és que difícilment d'aquí a l'estiu que ve trobarà un tema, una oportunitat que sigui millor per ell, val? Per convocar eleccions. Per tant, i com a mínim aquest cap de setmana tothom torna a estar pendent d'ell. Ha recuperat la iniciativa quan l'havia perdut completament amb els temes de la corrupció de Ceuta i companyia.
0: Olga.
3: Jo crec que està no pensant en sol, sinó que deu estar reunit amb tot el seu equip demoscopi, intentant veure què és el que diuen les enquestes, els estudis, les tendències i tot el que té a veure una possible convocatòria electoral avançada. Però sobretot el que està fent és una jugada d'estratègia que ens està passant per alt, però que per mi és molt important. Abans sentia una companya a Sol, a Madrid, dient que ja hi havia forta presència de partits polítics a la concentració. I en concret, i no és val a dir, les coordinadores de les joventuts socialistes. Ahir, a les televisions, qui parlava de forma amb més protagonisme també era la representant de les coordinadores de les joventuts socialistes. I no és ni molt menys un gest menor, és una infiltració absoluta amb una convocatòria que neix del sindicat de llogateres, que és un moviment de base, en principi, ciutadà, i que ara ja comença a tenir infiltracions del jovent socialista. I per què? Doncs per intentar controlar el relat. En el moment en el que el relat té com... O sigui, el relat ja no es basa tant en analitzar 8 anys de govern, sinó que es basa en posar la culpabilitat en una votació ahir al Congrés, que té 3 noms de votar en contra, Partit Popular, Vox i Junts, tu ja estàs aconseguint que el relat viri per tenir uns enemics controlats i oblidi quina ha estat, o intenti oblidar quina ha estat la teva gestió anterior, no?, al govern, no? I jo crec que aquesta és la jugada i que aquesta és la decisió. Veure fins a quin punt el relat és moldejable, el relat pot virar de forma que acabi afavorint els interessos del Partit Socialista, i fer-ho des de les bases, des de les joventuts, per intentar doncs, tenir aquesta connivència o aquesta sensibilitat amb la gent que s'està manifestant i amb la base, no? És que per mi és un gest al qual li dono molta importància perquè no havíem sentit parlar de la coordinadora de joventuts socialistes abans d'ahir, ni l'altra, ni l'altra, i els que els estic veient amb entrevistes.
0: Jaume.
2: Vista amb una mica de perspectiva, tot el que ha passat els últims dies o setmanes crec que formava part d'un pla de Pedro Sánchez en dos sentits. D'una banda, si s'aprovava un dels dos decrets, o els dos en el millor dels casos, evidentment podia exhibir un triomf polític en el tram final de legislatura. Si els dos decrets es tombaven, com ha sigut el cas, com diu l'Eduard, crec que és una ocasió, una estació ideal per pujar al tren de les eleccions. No en tindrà moltes més com aquestes fins a les eleccions. I crec que hi ha un factor afegit que pot impulsar que convoqui eleccions, que és l'amenaça o l'advertència de fer una vaga general. Les vagues generals, per definició, són contra el govern. I per molt que intentin dir que la culpa de l'habitatge, de la crisi habitacional, és és igual, dels fons voltor, de Junts, de Vox, dels propietaris, de qui sigui, per molt que vulguin dir això, la vaga general és contra el govern. I hem sentit moltes vegades darrerament els portaveus dels sindicats de llogateres criticant el govern del PSOE, que és, evidentment, qui té la potestat perquè fa

0: 8 anys que governa. Per tant, si convoca eleccions anticipades, és una manera d'evitar o esquivar una vaga general que, per molt ràpida que vagi, no es pot fer en 15 dies. I, per tant, també és un factor important. Ara bé, Pedro Sánchez és un jugador, i fent servir el símil del gat que deia l'Eduard ara fa un moment, si el president espanyol és un gat, que tenen moltes vides, arriba un dia que se li acaba. Perquè si convoca eleccions, és igual, ara o quan sigui, la votància d'esquerres és com una manta, i tota la gent que voti el PSOE deixarà de votar els partits de l'esquerra del PSOE, i al revés, la gent que voti Sumar o Podem o altres partits de l'esquerra, diguem-ho, perifèrica en aquest sentit, deixaran de votar el PSOE. Per tant, no sé si aquesta manta avui arriba tan lluny.
1: Però potser sí que li serveix per mobilitzar-la.
0: Sí.
1: Aquesta gent que s'hagués abstingut, segurament...
0: Segurament.
1: Es mobilitzarà, si hi ha una vaga general, si les places estan actives. També crec que hi ha un element que és important, que per molt que dilluns convoqui les eleccions, han de passar 57 dies. En aquests 57 dies... Fa 57 dies la crisi de Ceuta tot just era incipient.
0: Totalment.
1: Vés a saber en quin context ens trobem d'aquí 2 mesos i quins pufos judicials li poden sortir en 2 mesos més, perquè és evident que l'aniran esquitxant i assetjant també judicialment tots aquests casos que té oberts Pedro Sánchez.
0: Per això, si s'avança també li surt a compte, i no és un matís, tu has dit ara, les places mobilitzades, m'agradarà veure quin és aquest impacte, perquè vull recordar que quan el 15M qui va guanyar les eleccions posteriors en majoria absoluta va ser el Partit Popular, per tant a vegades l'efecte òptic de les mobilitzacions tampoc té una relació amb les eleccions.
1: Farem una ronda una altra amb tots vosaltres, eh? Us demano que us mulleu. Tots quatre coincidiu que dilluns Pedro Sánchez convoca eleccions?
0: No.
1: Tu creus que no les convoca?
0: Jo crec que no.
1: I patada endavant?
0: I patada endavant. Perquè el manual de la política diu que si vas a perdre, allarga-ho fins l'últim minut de l'últim dia.
1: I creus que això és el que farà Pedro Sánchez, eh? Que aquest cap de setmana reflexionarà això.
0: És el que va fer amb el tema de la seva dona. Va reflexionar per no fer res.
1: D'acord. Eduard?
2: No sé què dir-te, Roger. Jo crec que no tindrà... És molt pornogràfic això que estem fent, perquè no el que tu ens proposes, sinó el que està fent Pedro Sánchez, eh? Perquè és aprofitar una situació que afecta de manera real i dramàtica moltíssima gent per jugar amb una data electoral, etc, per mantenir-se en el poder. Tot plegat és una mica, fa una mica de fàstic, però crec que, com he dit abans, dubto que tingui una oportunitat com aquesta per avançar les eleccions, en què la conversa sigui més favorable a ell.
1: Per tant,
2: jo apostaria, si hagués d'apostar, que sí, que convocarà.
1: Marta.
3: És que és molt difícil, Roger, perquè...
1: Va, per això us faig mullar.
3: Perquè és que Sánchez, en aquest sentit, jo crec que no és... És que no té clar, no ho té clar ni ell. És que està pensant, està preguntant, està parlant, està mirant... És que per un costat n'hi ha gent que li diu que és el moment, pel que parlàvem ara, per l'habitatge i que potser no tinga l'oportunitat. Per altre, n'hi ha gent que li diu que això serà i veurem si això continua en el temps o no. I si és precisament el que parlàveu de la imputació del Partit Socialista, que és una de les grans possibilitats que n'hi ha d'ací a 2 mesos. I que el seu espai a l'esquerra està pràcticament, no dic mort, però en una situació de coma, pot ser, aleshores. Diria que sí, però més que res, perquè ja s'ha generat aquesta bombolla que crec qualsevol alternativa li deixaria en una situació més precària de la que ja estava abans de que passés tot això.
1: Olga.
4: Em sumo a la tesi pornogràfica, però no diré amb quin símil. Respecte als ciutadans i respecte a la classe política. Sí, convocarà eleccions amb mullo de forma...
1: 3-1, eh?
4: Sí, crec que sí. Crec que és cert que ahir...
2: Jaume, que és el que ha treballat d'això, eh?
4: Sí, crec que ahir estava molt més clar que avui. És a dir, ahir...
1: Tots donàvem coll avall que potser a la tarda feia un anunci.
4: I que avui hi ha hagut una frenada allò de dir un moment, no és tan fàcil, anem a veure el què. Anem a veure el què si convoco, però evidentment, i per això tots els moviments que estem veient, i per això, però evidentment el que està parlant és pitjor que el que té ara.
3: Ahir a la tarda, de fet, quan va acabar la votació, jo era al Congrés, quan a mi sí, li van preguntar a tot el món, no?, quan va acabar això i en privat, a mi em va fer aquesta sensació, Olga, no?, que per el matí tot el món ho tenia molt clar.
4: Exacte.
3: I que sí, anaven, tal, I quan es va significar que realment Junts votava no,

0: y que això decaïa i que la possibilitat d'eleccions anticipades hi era, uf, ja no ho tenien tan clar, eh? Era, bueno, sí, veurem, a veure, cap de setmanes... I això també indica que molta gent no està del tot segura de que siga un moviment que s'hagi de fer ara, però si no, quan i en quin context? Perquè la possibilitat de que les dretes sumen 200 escons hi és, i que potser això les desactiva una mica perquè el context polític potser és més favorable ara que dintre de 6 mesos, però com això mai se sap, perquè política és estat d'ànim, i jo crec que ara l'estat d'ànim és el tema d'habitatge, però no ho sabem com pot evolucionar, doncs, això és la sensació que jo vaig tindre parlant amb ministres, diputats i la gent que hi era al Congrés, pensant i reflexionant també, perquè no ho tenien gens clar.
1: Un minut per arribar a 9:15 del matí. El suplement amb el Jaume Clotet, l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz i també la Marta Monforte. Fa tot just una hora hem entrevistat la Míriam Noguera, sens dubte una entrevista al dia, perquè tenen molts focus posats aquestes últimes hores. Si Pedro Sánchez està reflexionant, el que està reflexionant és perquè PP, Vox i Junts per Catalunya han tombat aquest doble decret al voltant de l'habitatge. Míriam Nogueres diu que era una mala llei, especialment perquè permeten, diu, que els fons voltor continuïn comprant habitatges. Repassem alguns dels titulars que ha explicat. També de matinada, Carles Puigdemont s'ha pronunciat a través de les xarxes amb una llarga carta, acusant el PSOE i el PP d'actuar en clau electoral, un fet que es confirmaria si és que Pedro Sánchez acaba prement el botó vermell. Nogueres compara el seu no als decrets d'habitatge amb el no a la llei d'amnistia inicial.
2: El que està passant amb el tema dels decrets és exactament el mateix que va passar amb la llei d'amnistia. Se'ns va dir de tot per votar que no a la primera llei d'amnistia. No era una llei ben feta, no era una llei que pogués amnistiar a tothom. El nostre no ens va suposar rebre unes pressions molt fortes, però al cap d'un mes, per haver aguantat la posició, em va resultar una llei que no només és avalada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sinó que, a més, soluciona el problema amb molta gent que no és precisament la gent més coneguda. I en aquest cas hem fet exactament el mateix.
1: Això sobre els decrets. Sobre les eleccions?
2: Nosaltres fa molts mesos que li vam demanar eleccions en seu parlamentària al senyor Sánchez. Som els primers que en una sessió de control de fa 7 mesos li vam dir que convoqués eleccions perquè això no tenia cap recorregut. Per tant, nosaltres estem preparats.
1: I hi ha un concepte que és important, que és el de petit propietari. Com es defineix petit propietari, que és un dels motius també de la discussió d'aquests dos decrets?
2: Més que la definició, que podem entrar al detall, és el model de país que defensem, i el nostre model no és ni el model Colau ni el model Ayuso. A Catalunya, el 90%, més del 90% dels propietaris de Catalunya són petits propietaris. Per tant, el que necessitem és poder donar estabilitat i seguretat jurídica a qui està posant habitatge a disposició dels ciutadans. Per tant, cal protegir-lo.
1: Això és complicat, però és important explicar-ho, perquè en el decret que proposa el govern espanyol se suspenien tots els desnonaments si la persona llogatera té un perfil vulnerable acreditat amb condicions diferents en funció de qui té la propietat. Per tant, sí que tiraria endavant el desnonament si el particular és un propietari d'un o dos pisos. Junts el que plantejava és que el desnonament a una persona vulnerable només es pogués produir quan l'administració de l'Estat pagui en 2 mesos improrrogables les rendes corresponents al propietari. Proposaven en aquest cas una alternativa diferent. En l'última proposta que havien enviat al govern espanyol plantejaven suspendre els desnonaments per persones vulnerables sense alternativa habitacional en procediments promoguts per entitats financeres, per fons o per grans tenidors. Per tant, aquest era un dels motius també de discussió. Jaume, Eduard, Olga, Marta, sobre aquesta conversa amb Míriam Nogueres.
3: Aviam, jo crec que més enllà del contingut estricte o no de les propostes, no? És a dir, les propostes que avui ha explicat Carles Puigdemont n'hi ha de bones i potser n'hi ha que no són tant, en els decrets hi havia propostes bones i altres que no ho eren tant, no? Però més enllà d'això, hi ha per mi també una qüestió a veure com ho explico, de relació política entre els partits. És a dir, el que no pot fer, crec jo, aquest govern és, després de 8 anys de governar d'aquesta manera o ingovernar la qüestió de l'habitatge, un govern que, per cert, quan va arribar el govern, Pedro Sánchez prometia que si ell governava no hi hauria més desnonaments, han passat 8 anys i n'hi ha una pila, es pretengui resoldre això l'últim dia de pressa i corrents al voltant d'un cas que, per molt dramàtic que sigui, és un cas concret que evidentment ha estat utilitzat pels sindicats de llogateres. I, per tant, carregar tota aquesta pressió sobre 7 diputats que no formen part de la majoria de govern, sí de la investidura, però no de govern, a mi em sembla un error. Uns decrets que no es van pactar amb els altres, es van pactar només amb una part i que es van posar pràcticament en xantatge en una setmana damunt de la taula. Per cert, uns decrets que estaven redactant-se després de passar al Consell de Ministres, que em sembla una irregularitat, per no dir una il·legalitat. I, per tant, no pot ser que un tema com aquest, que és la primera preocupació de tantíssima gent, que és així, perquè és un drama social que té moltíssimes conseqüències, s'ho juguin tot a una carta a l'últim minut, i quan no surt bé, doncs és culpa, en aquest cas concret, de 7 diputats. I jo crec que aquesta és una molt mala manera de fer política. Encara hi ha temps, si no convoca eleccions, per fer nous decrets, per buscar nous acords. Jo plantejo una cosa molt simple. Si s'arriba a un acord on es fan uns decrets, que és possible fer-los amb consens dels sindicats de llogateres i de les associacions de propietaris, és un decret que tirarà endavant no amb la majoria dels vots de Junts, també del PP. Llavors, per què el govern espanyol converteix això en una eina d'arma electoral? És el que no acabo d'entendre.
1: Nogueres ha dit que cap de setmana de converses entre Junts i PSOE no n'hi havia per enlloc, eh?
3: Correcte.
1: Eduard.
4: A veure, dues coses molt ràpides. Una és aquesta victimització de per què se'ns posa el focus a nosaltres, que fan Míriam Nogueres en la seva entrevista. Si som només 7 diputats, nosaltres no som els que governem i tal. Mira, jo recordo la nit de les eleccions espanyoles que a mi em tocava fer una anàlisi d'urgència pel diari digital, pel Nació Digital, on escric habitualment, i vaig titular l'article Espanya Capital Waterloo, després de les eleccions. I l'endemà em vaig trobar que uns quants columnistes havien titulat exactament igual. Espanya, capital Waterloo. Val? Què vol dir? Sabem des del principi de la legislatura que aquí hi ha un partit que inclina majories cap a un costat o cap a l'altre, perquè PP i Vox es van situar immediatament a l'oposició i, en canvi, Junts no es va situar immediatament a l'oposició. I va dir que faria servir aquests 7 diputats. I, per tant, aquesta victimització... No, ja sabíem des del primer moment que totes i cadascuna de les votacions al Congrés de Diputats, la posició dels 7 diputats de Junts podia inclinar la balança cap a un costat o a l'altre. No val victimitzar-se quan tothom et critica. I, és a dir, el protagonisme és sempre d'aquests 7 diputats, per bé i per mal. Llavors, hi ha un tema que és de filosòfic profund, no? Que és la qüestió del petit propietari. Val? Jo vaig dir la setmana passada, ho torno a dir, intento explicar-ho més clarament. Un petit propietari sóc jo, que visc en el pis que pago la hipoteca. I no tinc res més. Val? No tinc res més. Tinc un pis on hi visc i estic pagant una hipoteca que em queden 4 anys per acabar-la de pagar. Això és un petit propietari. A partir del moment en què tu tens pisos que poses a la venda, a lloguer, per treure't unes rendes, per mi, no ets ja un petit propietari. Ets un petit inversor. Que és diferent. I això et converteix, i ara explicaré per què, en un petit BlackRock potencial. Val? Per què? Perquè a partir del moment en què tu tens pisos que llogues a tercers, el que t'interessa, objectivament, és poder-los llogar el més alt possible. I el que no t'interessa és que hi hagi un topall en el preu dels lloguers. Perquè vols treure'n el màxim possible d'aquell pis que tens en aquell barri, que resulta que aquell barri s'ha revaloritzat i ara, com el carrer Consell de Cent, i ara em puc treure 2.000 al mes en comptes de 1.000 al mes com en treia abans. Val? Ets un petit BlackRock en potència. No ets un petit propietari. Ets un petit inversor. I la prova està en que el lobby dels propietaris, que es diu Som Habitatge, val? A la seva web explica quines són les quotes pels seus associats. Val? I els seus associats, ell contempla gent que tingui de 1 a 4 immobles, una quota, la més barata. De 5 a 20 immobles, una altra quota. De 21 a 49 immobles, una altra quota. I més de 50 immobles, una altra quota, la més cara. És a dir, comparteixen lobby la gent que té un pis llogat a tercers, i la gent que en té 200. La gent que en té 200. Comparteixen lobby perquè comparteixen, en el fons, el mateix interès. Que no hi hagi topall. que es pugui fer el màxim negoci possible amb l'habitatge.
1: I estàs d'acord amb això que diu l'Eduard, Jaume? Ho dic també perquè avui et llegia un article al País apuntant que aquesta decisió de Junts de tombar

0: els dos decrets va en la línia d'aquest catalanet que té un altre pis a banda del que sí. on viu. Per tant, l'Eduard posa el mateix sac. El...
1: No, no, jo no. Som habitatges, no, no, posa moment, el mateix sac.
2: Jo la majoria de gent que conec que té un pis o dos, a banda del seu on estan vivint, un o dos, que pot ser d'una herència o pot ser d'haver-lo comprat. L'altre dia un taxista em deia que n'havia comprat dos al llarg dels anys 90 per invertir o per estalviar, digue-li com vulguis, Eduard. Dit això, jo la gent que conec que té un pis llogat prefereix llogar-lo mil vegades a un conegut, un amic, un familiar, a un preu per sota del preu del mercat i que el tingui ben cuidat, que no, com dius tu, treure el màxim rendiment possible a qui sigui, a costa del que sigui. Per cert, tu has dit, si em pot treure 2.000, millor que 1.000. Està prohibit a Catalunya. Tenim el topall. Per cert, estic a favor del topall. No, no.
1: Perdona, els de Som Habitatge van intentar que no estigués prohibit.
2: Que vulguin. És a dir, el topall impedeix arribar a un punt que estigui molt per sobre del preu de mercat i, per tant, jo crec que hi ha, i estic d'acord que hi ha, evidentment, gent que té molts pisos i empreses i fons voltor que, evidentment, tenen comportaments sense escrúpols, però tothom que ens està escoltant, crec jo, la majoria de gent d'aquest país sap que el català mitjà té un pis en hipoteca, la majoria de gent viu en pisos en propietat i molta gent, per la tradició catalana, ha invertit a on? En un pis, si pot, dos. És la majoria de gent d'aquest país.
1: No, sí. És la majoria. Home, els números no ho diuen.
2: Els números diuen...
1: Tu creus que la majoria de gent...
0: Un segon, que acabi el Jaume i després
2: el Duarte. Els números diuen que a la província de Barcelona la immensa majoria de gent que té un pis llogat en tenen un a banda del que hi viuen. O sigui, no vivim en un país que la gent té 15, 20 pisos. La gent té un o màxim dos, tres. És la societat d'aquest país, per cert, també d'Espanya. I tu dius, la gent ha comprat un pis per invertir. És igual, digue-li invertir, digue-li per estalviar. Evidentment, per què el compren? Per tenir-lo, per llogar-lo, pels fills, pel que pugui passar. És que és una cosa molt catalana.
1: Però és que...
2: I la gent no... Jo no crec ningú que tingui 15, 20 o 40 pisos. No crec a ningú.
1: Però és que aquest no és el tema. O sigui, a veure una cosa. Primer, això de que és una cosa molt catalana... És que tu saps que el salari mitjà de Barcelona... Perdó, el salari més habitual a Barcelona és entre 20 i 24.000 euros.
2: Sí, i ara la gent ja no pot comprar un pis. Val?
1: No. Vull dir que són catalans, aquests, no?
2: Sí.
1: Vale. Per tant, és que no tenen un pis... Ni, no el tenen ni per ells. Imagina't si el tindran per llogar-ne un tercer.
2: Correcte.
1: Aquesta cosa d'una cosa molt catalana... Què vol dir una cosa molt catalana? Serà les que fan els catalans, no? I la gran majoria de catalans no tenim un pis llogat a tercers. Ja està. Per tant, no és una cosa molt catalana. El que és una cosa molt catalana és tenir el teu pis en propietat o estar de lloguer. I ja està. I hi ha una cosa poc catalana que és tenir un pis llogat a tercers. Per què? Perquè és una minoria social la que té un pis llogat a tercers. I ja està. Una altra cosa és que aquesta minoria social tingui un vot determinat i que tingui tot el dret del món a tenir un partit polític que representi els seus interessos. Però no és una cosa molt catalana. Una cosa molt catalana seria una cosa que fessin la majoria dels catalans.
2: Sí, una cosa molt catalana és viure en un pis de propietat.
1: Exacte, sí, però no tenir un pis llogat a tercers.
2: No, però només dic... No, jo estic dient, llavors, però que sí que la majoria de gent que té un pis llogat en tenen un. O dos,
1: no,
2: màxim.
1: No, és que és molt diferent tenir-ne un que tenir-ne dos.
2: Home, no està diferent.
1: Perquè una cosa és tenir tu el pis on vius i l'altra cosa és tenir, a més, un pis... El canvi psicològic es produeix quan tu, a més de tenir el teu pis on tu vius, en tens un altre per llogar.
2: Sí, que molta gent ha rebut en herència en aquest país.
1: I aquí es produeix el canvi psicològic. Perquè a partir d'aquell moment... vols treure el màxim possible el màxim rendiment possible d'aquella propietat, ja està.
2: Normal.
1: I no ho estic... Sí, normal, home. Jo et diria legal.
2: No, és com si jo compro accions d'una empresa, què vull? Obtenir el màxim rendiment.
1: Correcte,
2: és que és normal.
1: Resulta que té una funció social aquell bé. I les accions de Telefònica no tenen una
2: evident,
1: funció social.
2: Evident, és que posar un pis a llogar és fer una acció social, o no?
1: Depèn de quin preu.
3: Si em permeteu.
2: I dale, hi ha un topall.
0: Moment, que... Ho podem tancar?
2: Sí.
0: Olga i Marta.
3: Jo no sé quina Catalunya trepitja el Jaume en aquest cas o quins són els seus amics. Sí que sé quins són els meus. I els meus ni tenen un pis en propietat, la majoria d'ells. Ni tan sols el pis en el que viuen, ni han heredat res que s'assembli a un pis. I t'asseguro i et ben asseguro que han hagut de canviar de pis en més d'una, dos i tres ocasions perquè se'ls ha vençut el contracte del lloguer i els han fotut fora. I no t'estic parlant només de gent jove. Mira, et posaré un exemple. Crec que puc, si no, com no posaré noms, és igual. Una veïna de la meva escala, amb un lloguer de 5 anys, té la... pagant religiosament, una senyora amb un treball estable, té la mala sort que es mor el seu marit. I mesos després, 2 mesos després de la mort del seu marit, li vens el contracte del lloguer on ha fet tota la seva vida. I la propietària del seu pis, una persona, una petita propietària, li envia un fax dient que no li renova el contracte. Ja diu, ha de ser un error, no deu conèixer la meva situació personal, els de l'agència, inclús li diuen, parla directament, envia-li un mail a la propietària, i li envia un mail a la propietària per explicar-li. I li és absolutament igual. Torna a llogar el pis per treure'n 300 euros més de benefici. I aquest és el problema, Jaume. Quan tu dius, és que és normal, si jo tinc un pis, el que vull és treure el màxim rendiment. Ara imagina't que jo tinc 2 barres de pa, i no hi ha pa. Hi ha necessitat de pa. Com que jo en tinc 2, la meva me la menjo i l'altra la venc per 25 euros. És el teu problema? Si tu no tens pa, compra mal. Jo te'l venc per 25 euros, el pa. És que no es pot jugar amb un dret fonamental com és l'habitatge. És que jo nego la major. No es pot fer negoci amb l'habitatge com no es fa negoci amb els medicaments, com no es fa negoci amb el pa.
2: Que no es fa negoci amb els medicaments, Olga.
3: Entén-me.
2: És el negoci més gran d'aquest país.
3: Jo crec que quan tu vas a una farmàcia no pagues per comprar medicaments el que val el medicament, no?
2: Però tu creus que les farmacèutiques no fan negoci?
1: Mira, és un gran exemple.
3: Com a usuari, jo crec que tu no pagues el preu habitual del medicament, no?
2: Perquè una solució, com va dir Carme Trilla a TV3 l'altre dia, és concertar el lloguer.
3: Sí, però per què no pagues el medicament? Perquè hi ha una intervenció del sistema públic que fa que tu no hagis de pagar.
2: Si ho necessites.
3: Si ho necessites. Però és que qui no necessites? Si ho necessites. Però qui no necessita viure en un pis digne a tothom?
2: Doncs si tu necessites un pis i no pots pagar-lo, l'administració, com els medicaments, te l'ha de proveir. Estem d'acord en això?
3: Sí. Val. I això està passant?
2: No.
3: Vale. I ara anem... I ara anem al quit de la qüestió que parlàvem de... Ara anem. I ara parlem del quit de la qüestió que parlàvem de la Míriam Nogueras. A mi el que no m'agrada és que em prenguin el pèl. I ara no estic parlant de la Míriam Nogueras, precisament. No m'agrada que em prenguin el pèl. I tinc la sensació constant de que darrerament m'estan prenent el pèl de forma abusiva, per dir-ho d'alguna forma. Vale? A veure, nosaltres tenim un govern d'esquerres al qual moltes persones han votat perquè suposadament aquest govern d'esquerres pren unes iniciatives que remen a favor de la classe treballadora i d'aquella gent que no arriba a final de mes, que no pot comprar un pis, que no pot... 8 anys de govern d'esquerres. Sisplau, que ningú em vengui, que ara els que estan solucionant o els que pretenen solucionar la crisi de l'habitatge és el mateix govern que en 8 anys no ha fet aquesta feina i que l'està fent pressionada, obligats i, en fi, obligats per la pressió social i per un cas determinat d'aquesta setmana. Perquè jo només faig una pregunta, i tot i estan d'acord, si a partir d'ara els desnonaments, els llançaments, han de portar la signatura de Partit Popular, Vox i Junts, que és una cosa que es va repetir molt ahir, els 250.000 desnonaments anteriors dels últims 8 anys, quina signatura els hi posem també?
0: Com que esteu interpel·lant directament al Jaume, si vols tens dret a rèplica i si no passo la Marta.
2: No
0: Jaume.
2: Passa la Marta. Passa.
0: Marta, endavant.
4: Doncs mira, això que diu ara l'Olga, doncs jo ho compartis plenament, perquè a la fi, clar, aquest govern, aquests 8 anys, ha fet moltes coses, va aprovar la llei d'habitatge a l'anterior legislatura, en la majoria de comunitats autònomes no l'apliquen, a Catalunya sí, però a la majoria, a la resta del país no. I, clar, ells se pensaven que en això s'hi sortirien, perquè, a més, si recordeu, en aquella legislatura era l'Àvalos qui portava els temes d'habitatge i va dir una frase que encara ressona, jo crec que és molt il·lustrativa del posicionament que ha tingut el Partit Socialista fins a aquest moment, que és la vivienda és un bien de mercado. És a dir, ells mateixos saben quina utilitat té l'habitatge en una societat com l'espanyola i la catalana i són conscients d'això i saben també que part dels seus votants també utilitzen o tenen una vivenda que no només és en propietat, sinó una altra que poden llogar a tercers i lucrar-se amb això. No tots els seus votants, per suposat, però sí una part que els tenen, i això ha estat una clau de per què també el Partit Socialista no ha

fet els esforços que hauria d'haver fet, sobretot la primera legislatura, i per què estic parlant d'aquesta legislatura? Perquè Junts no hi era l'equació, hi havia una majoria d'esquerres que permetria que tot el que està passant ara no passés

0: excusa aquests 4-3 anys i pico ha estat que Junts, clar, no estava d'acord i que no es podia fer molta més cosa perquè, clar, Junts no deixava. Quan en altres coses, en altres qüestions que el govern sí volia aprovar, la part socialista, ha fet molts més esforços. Això per el costat més polític, i escoltant l'Anna Nogueras, a mi l'altre dia, clar, em semblava quasi, no sé, poètic, que un 1 d'octubre, que és quan ells van prendre la decisió de votar en contra dels regals secrets d'ells del Congrés, això puga desembocar en un 1 d'octubre que Junts provoque el que la dreta espanyola, PP i Vox, porten 3 anys, o 8 anys, millor dit, desitjant, que és que Pedro Sánchez convoqui eleccions i, molt probablement, se'n vagi del govern espanyol perquè no té la majoria al seu favor. I em semblava, doncs, això una mica poètic, i crec que Junts ha tirat de victimisme, ha tirat de doncs, alimentar aquest relat de que això va contra els petits propietaris i el que ara explicava molt bé l'Eduard, no? Que, evidentment, esto es un decret que jo crec que no fica als petits propietaris en una situació de vulnerabilitat perquè la majoria només té una casa, una propietat i no la lloga. A banda d'això, també pense que el tema de l'habitatge, evidentment, és el que definís ara totes les relacions socials. Ja no és el sou que tu guanyes ni els diners que tu pots guanyar amb la teua feina, sinó si tens accés a vivendes en propietat, perquè tu pots tindre un bon salari però no tindre habitatge i viceversa, i això et definís i definís la teua vida. Per la qual cosa, la gent que és més jove, que no ha tingut accés a un habitatge, jo que per exemple ara tinc 32 anys i no tinc una vivenda en propietat, pense que el que més me puc definir és si els meus pares en tenen i si jo tinc la sort de que els meus pares tinguin propietats o no les tinguin, perquè això condiciona les meues condicions de vida. I això jo crec que és un canvi que s'ha produït a la societat des de la crisi de 2011 fins ara, que molta gent i molts partits polítics encara crec que no sé si no ho entenen o no volen entendre, perquè això els implica prendre una sort de decisions que no han pres aquests anys. I no dic ara els últims 8 anys, dic els últims 40 anys, que la política d'habitatge de tant PP com PSOE, com Convergència, com els governs que han estat governant molts anys, ha estat no tindre política d'habitatge, o si la tenen, afavorir que es construïra les grans propietats, els fons voltor, etc. I ara s'han trobat en un problema perquè, clar, això no funciona així i que potser haurien d'haver ficat mesures, no ara, sinó fa molts anys, per a que aquesta especulació brutal no es puga fer els mateixes condicions que està fent ara, que és lliure mercat. Aleshores, jo crec que també tot ho definís, la frase aquesta d'Aznar, és el mercado amigo, no, d'Aznar no, és el mercado amigo, doncs la això rata. És el que ha passat 40 anys i ara ens trobem les conseqüències, no?
1: 9:45, he de fer una pausa i continuarem aquí tots quatre i potser tindrem alguna sorpresa més. Perquè no, hi ha un element que vull preguntar-vos, li ho he fet amb Míriam Nogueras i crec que s'ha sorprès, que és que aquesta possible convocatòria electoral coincidirà amb l'amnistia i amb el retorn amb setmanes, en principi, de Carles Puigdemont. Aleshores, no és que hi hagi informacions que apuntin cap allà, és que és un fet que pot ser candidat si s'aplica l'amnistia i torna a Catalunya. Pot ser candidat a unes eleccions catalanes, pot ser candidat a unes eleccions espanyoles, el mateix passaria amb Oriol Junqueras. Aleshores, jo només li he preguntat perquè algú segurament dins del partit se li ha acudit aquesta idea. Ara tornem.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
3: Quan dones importància al que t'endús a casa per menjar, busques. Quan busques, repeteixes. Vens al Corte Inglés i quan vens, trobes els sobres de 120 grams de llescats 100% ibèrics Essència Única amb un 2x1 i els pots combinar com vulguis. Hipercor, Supercor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
4: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
5: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
4: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
6: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
7: Peugeot. Encara no ets del Club Caprabo? Pel 30è aniversari et regalem fins a 20 euros en cupons. 10 per donar-te d'alta

0: i 10 més si et registres a l'app per primer cop. Descobreix més avantatges i condicions a capravo.com o a la teva botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
1: No és només un reality.
2: A què hem vingut aquí?
3: A guanyar!
1: Tampoc una cursa més.
2: Para! Epa, Raquel!
1: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
4: Vaig al límit amb tu.
5: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT.
6: Només fins diumenge al Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i de tot i més.
7: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
6: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
7: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
6: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
7: Consulta les condicions i exclusions al corteinglés.es.
8: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
9: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina en bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB. Fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
10: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
12: Som 3CAT. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
13: Quatre minuts per arribar a 3:15 del matí. El suplement amb l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet, l'Olga Ruiz i també la Marta Monforte. Incorporem també aquesta hora a la tertúlia el Raül Flores. Ell és cap de política de Catalunya Ràdio. Raül, què tal, com estàs?
14: Bon dia, Roger, molt bé.
13: Hores intenses?
14: Intensíssimes, i espera't tu, la setmana que ve, que no es quedarà curta.
13: Ahir hem de felicitar el teu fill, no?
14: Sí, ahir va fer 5 anys, molt oportú.
13: També. Molt oportú, molt oportú.
14: No el meu fill, sinó el context polític, deixa'm-ho dir també.
13: O sigui que és ben bé que el dia que una festa d'aniversari coincideix amb patapam.
14: Sí, exacte. Les espelmes eren dobles ahir. Sí,
13: les espelmes dobles. El Raül Flores, que el vam haver d'activar, i evidentment, com que és un professional, avui també el tenim aquí. La Paula Bruixats la tenim a Madrid també amb hores molt, molt intenses. Paula.
15: Bon dia, com esteu?
13: Bé, i tu? Has descansat una mica? Una mica?
15: Jo estic, t'anava a dir, estic meditant, com Pedro Sánchez, estic descansant.
13: De fet, aquestes hores de meditació aniran una mica bé a tothom aquest cap de setmana, eh? Tothom que era ahir al Congrés, tant polítics com periodistes, segurament.
15: La veritat és que quan la Moncloa ens va dir keep calm, ni dissabte, ni ahir a la tarda, primer de tot, que en Raül també va respirar tranquil amb la festa d'aniversari que tenia.
14: Sí, molt.
15: Quan
14: et vaig sentir que ho deies tu, a més a més.
15: Ni avui ni demà, en principi, no hi ha d'haver cap anunci, no hi ha d'haver cap decisió, per tant, tots tranquils al cap de setmana i ja ens activarem a partir de dilluns, com sempre, perquè els dilluns sempre són molt trepidants. La setmana ja venia carregada amb això que tu deies ara de l'amnistia, doncs ara s'hi afegeix aquesta incògnita de si eleccions sí o eleccions no.
13: En qualsevol cas, és evident que els partits es preparen pel que pugui venir i per aquest ambient electoral. Jo li preguntava a la Míriam Nogueres que aquest calendari ha fet coincidir aquesta reflexió de Pedro Sánchez amb l'amnistia que, en principi, s'activa dimarts i que ha de permetre que Carles Puigdemont aquestes properes setmanes pugui tornar a Catalunya juntament amb Lluís Puig. Jaume Clotet, t'ho pregunto directament. Tu creus que algú a Junts s'ha plantejat que Puigdemont pugui ser candidat en unes generals en unes eleccions espanyoles?
16: Jo no sé si algú s'ho ha plantejat, però els partits, Junts i tots els partits, sempre plantegen tots els escenaris. Aquest escenari que tu dius, no seria inèdit en política catalana. El 2004, a les eleccions generals, Josep Lluís Carod Rovira, que havia estat vicepresident del govern i ho va deixar arran que es van saber que havia tingut contactes a França, crec, a l'entorn d'ETA.
14: L'ABC, aquella portada mítica.
16: Exacte.
14: Sí, sí.
16: Havia plegat del govern i va anar a les eleccions generals, evidentment, anunciant que no agafaria l'escó. Era una cosa sabuda, però va servir per capitalitzar i Esquerra va passar d'un diputat, que era Joan Puigcercós, a 8 diputats. Ell no va agafar l'escó i va entrar el que anava de nou. I va ser un ús, diguem, tàctic de les eleccions generals. Jo, en aquest cas, es podria fer, i segurament farien més diputats dels que tenen, no sé si un president de la Generalitat que torna

0: després de 9 anys a fora, hauria de fer això, tinc dubtes. És a dir, no, entenc la tàctica si es decidís, entenc la jugada, no sé si seria una bona cosa pel president Puigdemont i el que podria passar després. Per tant, no ho veig gaire, més enllà de ser una idea enginyosa. Per cert, la política catalana i Junts en particular són especialistes en crear ocasions com aquestes, també, diguem-ho tot. Ja no ens sorprèn res, també.
1: Hi ha un element, també, crec que és important tenir-ho en compte, que en unes eleccions al Congrés Aliança Catalana no presenta candidatura. Aleshores, el gran rival de Junts en unes catalanes i la gran absorció i fuga de vots que té a Catalunya, al Congrés, no es produirà perquè no hi ha candidatura. Aleshores, aquí, Puigdemont, si m'ho deixeu dir així, no s'hauria d'enfrontar a Oriols. Eduard, i tots passem per aquí perquè sí, crec que hem obert un meló. Olga, Marta, Raül, Paula.
2: Sí, sí, llavors Puigdemont s'enfrontaria a Rufián o a Junqueras.
1: Cap al amb el mateix escenari, però Junqueras pot
2: ser. Ui, Junqueras podria...
1: Ho sona, Puigdemont-Junqueras?
2: Podria pulsar. Al Congrés, sí, no? Sí. I s'enfrontaria a, potser a Ada Colau, que potser és la número 1 d'aquest conglomerat de Sumar i tal per la província de Barcelona, no ho sé, potser... És a dir, s'obren escenaris molt... No sé qui seria el candidat del PSC, no sé qui va ser el candidat del PSC a les darreres eleccions generals.
3: A les últimes, si no em falla la memòria, era Meritxell Batet, venia de presidir el Congrés, i diguem-ne que ara aquesta no seria l'opció.
0: Compte que no fos José Zaragoza, i anem recuperant.
2: Anem recuperant hits de la política catalana.
3: El frame és el mateix, si tu no vas, ells tornen. Per tant, diguem-ne que en aquest punt encaixaria.
2: És tot molt antic, no? La veritat és que penso com el Jaume. És a dir, estic segur que Junts això s'ha considerat i s'està considerant, i jo també penso com el Jaume que no veig la jugada. O sigui, no veig la jugada sobretot per la figura institucional del president Puigdemont. El president Puigdemont ha tingut molts anys per pensar com volia tornar, no? I què volia fer quan tornés, quin paper vol jugar, etc. Ostres, a mi m'estranyaria molt que el president de l'1 d'octubre tornés per presentar-se a unes eleccions espanyoles en les quals no pot guanyar, diguem-ne, no, en les quals, a més, hi ha unes grans probabilitats de que hi hagi una majoria absoluta de la dreta, PP-Vox, i, per tant, no hi hagi ni Junts, ni Esquerra, ni ningú tingui cap mena de paper a jugar. No sé, jo no ho veig.
1: Olga.
4: Partint de la base que no em sorprèn res de la política i tampoc de la política catalana, si em refio del que ens ha dit la Míriam Nogueras, ells no estan pensant en clau electoral i les eleccions els hi és una mica igual, cosa que, en fi, o han caigut de Mart o no hi ha qui ho entengui, no? Però pensem en les possibilitats i en les estratègies. El president Puigdemont ha estat encapsulat aquest temps, tot i que, evidentment, el seu poder de decisió és més que ampli. Afectes ciutadans està encapsulat respecte a tot el que pot esquitxar Junts en aquests moments en sentit o en clau negativa. Per tant, la seva figura és de les poques que en tornar està verge d'atacs respecte a algunes decisions. Punt número 1. Punt número 2. Jo crec que tots tenim clar que Junts està en el seu pitjor moment electoral. I tot i que jo sempre he defensat i no sóc partidària de que les figures que van liderar el procés tornin a la primera línia de la política, perquè crec no és que estiguin amortitzades, és que en fi, ja estaríem, no? Caldrien aquests nous lideratges. Les opcions que té Junts són perdre molt o intentar no perdre tant. I si pensem en una figura que pot aglutinar el vot que en el seu moment va tenir Junts i que està verge respecte a les darreres crítiques, jo crec que és Puigdemont. És a dir, jo no ho veig tan descabellat. Tenint en compte les opcions que té Junts damunt la taula en aquests moments,
1: L'opció més normal segurament seria Míriam Nogueras, no?
4: Sí, però...
1: O la poden reservar per les catalanes.
4: Efectivament.
1: També. Raül.
4: Efectivament.
3: Clar, a Junts hi ha debat sobretot sobre quin és el paper que ha de tenir Carles Puigdemont un cop pugui tornar a Catalunya. Com pugui tornar, que aquesta pantalla s'activa a partir de la setmana que ve. A partir de dimarts tindrem una sentència clara i concisa per a afregir en el president del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia. Per tant, aquest debat s'obre, però el debat passa sobretot per si ha de tenir, si ell ha d'anar a l'escó al Parlament. Ell té un escó ara mateix al Parlament i ha de fer de cap de l'oposició, si ha d'estar fora, si ha de ser el proper candidat a Catalunya o no. L'equació de les eleccions de cap de cartell al Congrés ara mateix no està sobre la taula. És veritat que hi ha precedents, Carod Rovira el 2004, també hi ha conegut Puigdemont Junqueras en unes eleccions europees. També, recordeu, vam veure els presos Jordi

0: Sánchez, Turull, Junqueras al Congrés quan es va obrir la legislatura, 2018, si no em falla la memòria, però ara mateix seria una sorpresa i un gir de guió perquè no és una de les opcions que ara mateix hi ha damunt la taula. Però més enllà d'això, sí que és veritat que hi hagi o no eleccions espanyoles al novembre o la primera setmana de desembre, o siguin al febrer o siguin al juliol, el que està clar és que aquesta amnistia, que ara sí té molts números de poder-se aplicar a Puigdemont i a Junqueras, entre altres exconsellers del procés, obre una nova pantalla a Catalunya. I que, per tant, aquells actius, com per exemple Puigdemont, en un moment en què les enquestes són molt negatives per Junts, segurament, com a mínim, el partit intentarà que això pugui canviar alguna cosa i pugui acabar sent un revulsiu. I el mateix passarà amb Esquerra. Junqueras és el president del partit, però està inhabilitat, no s'hi pot presentar. Per tant, això obre una nova finestra. Aquesta finestra segurament tindrà molt més impacte amb unes eleccions al Parlament, que li queden poc menys de 2 anys, que no pas en unes eleccions s'avanci, sinó no, al Congrés dels Diputats.
1: Marta Monforte.
2: Sí, jo crec que Puigdemont i Junts no ho tenen gens fàcil, no? Ell, pel que ens van traslladar des de Junts, quan més o menys estava clar quan s'aplicaria l'amnistia, volia tornar, fer una gira per Catalunya per testar l'estat d'ànim de la ciutadania, veure què se pot fer, què no, si n'hi ha, si pot tornar a ser candidat en unes catalanes, era la tesi. No ho descarte per complet, que si n'hi ha moviments i si n'hi ha avançament electoral, ell vulgui ser el candidat, crec que pot ser, és massa precipitat, però evidentment ahir ell i la cúpula de Junts haurà de decidir. El que a mi em sembla quasi paradoxe és que han passat moltes coses en els últims 10 anys, però pràcticament estem en els mateixos actors polítics de fa 10 anys, no? Perquè Puigdemont hi és Junqueras, Pedro Sánchez, Feijó no, però també hi era a la Junta de Galícia, Pablo Iglesias, que també està encara per ahir, Ada Colau, Irene Montero. Doncs jo crec que han passat moltíssimes coses en l'última dècada i pel que fa als actors polítics sembla que no ha passat tanta cosa, perquè són els mateixos, no? I no hi ha hagut un canvi de cares. I per què ho dic això? Perquè em consta que sí que n'hi ha dintre de Junts, no sé si és més majoritari o més minoritari, però sí que n'hi ha gent que planteja que potser fa falta que n'hi hagi nova gent que lidere, que hi siga, que plantege noves coses, que, diguem, canvie les estructures actuals perquè a Junts especialment, però no només, no els acaba de funcionar el que està fent ara per la competència en Aliança Catalana, per molts factors, no només u, però que si Puigdemont ara torna i, a més, la primera decisió que pren és, doncs, me presente a Madrid, no sé jo si haurà de calibrar bé, perquè és cert que si s'enfronta a un escenari de PP i Vox, que és el que diuen les enquestes, com a majoria absoluta, tindrà o no espai per a ser tan protagònic com ho ha estat Junts aquesta legislatura per el seu rol de partit imprescindible per a la governabilitat. I potser es diluís una mica més en un context en el que n'hi haurà altres actors, i especialment l'esquerra serà molt beligerant amb govern de PP i Vox, no?
1: Paula Bruget.
3: Jo no veig la jugada per tempos, sobretot, perquè és veritat que a partir de dimarts tot s'hauria de precipitar, però recordem que és la decisió del Constitucional, que llavors l'haurà d'aplicar el Tribunal Suprem, que fins ara els jutges del Suprem ens han dit que ells acataran el Tribunal Constitucional, però quan els hi preguntem per quan ho faran, aquí ningú es mulla. És veritat que la decisió hauria de ser ràpida, hauria de ser imminent, però ningú s'atreveix a dir ara mateix si serà qüestió de dies, si serà qüestió de setmanes i si arribarem, en cas que hi haguessin aquestes eleccions o no, a finals de novembre, amb Puigdemont, amb podent tornar amb llibertat a Catalunya abans que acabi el mes d'octubre. Per tant, jo no sé si hi hauria un temps real per poder aplicar l'amnistia en el cas de Puigdemont, poder tornar amb llibertat i poder ser candidat amb llibertat aquí. Ho veurem a partir de la setmana que ve, però el govern espanyol ahir molts sí que es preguntaven quin pes ha tingut aquest retorn més o menys imminent de Carles Puigdemont sobre la decisió de Junts de tombar els decrets. Creuen que ha tingut un pes important, creuen que Junts no li interessava en aquest context que s'obre a partir d'ara amb l'aplicació de l'amnistia, donar aquesta imatge de que està lligat, entre cometes, o que s'ha entès amb el PSOE, com a mínim, per aquest tema de l'habitatge. I, per tant, hi ha qui creu. Hi havia un ministre que era molt clar, que deia doncs, que Junts ha pres aquesta decisió per aquest escenari que té Puigdemont amb l'amnistia a la vista. també és bastant contradictori, o sembla bastant contradictori, perquè el que deia el govern espanyol, ja pensant també en clau de campanya, és que l'amnistia pot ser un actiu, fins i tot per a Pedro Sánchez. Recordareu que en un primer moment li va suposar un cost electoral enorme pel Partit Socialista, però creu encara, en aquest context, amb l'amnistia ja en el seu tram final i amb un desenllaç més o menys imminent per resoldre la situació de Puigdemont, Junqueras i liquidar del tot doncs, tot aquest tema, creuen que pot ser una oportunitat pel PSOE per vendre'ns en campanya, sobretot a Catalunya, però també en altres punts de l'Estat. Per tant, l'amnistia, que fa molt temps que en parlem, però que ara sí que sembla que entra en una fase decisiva, pot ser un ingredient molt important per a aquesta campanya, si acaba sent,
4: una
3: segons
4: cosa,
3: el que decideixi Sánchez.
4: Sí, si Míriam Nogueras repeteix com a candidata, això no l'inhabilita per poder ser candidata en unes eleccions catalanes d'aquí 2 anys.
5: No.
4: Vull dir que, Raül, breu un minut i Eduard, i farem una pausa i continuarem.
0: Sí, sobre això que deia ara la Paula. Clar, pot haver-hi un impàs entre que Puigdemont tècnicament pugui tornar perquè l'ordre de detenció s'ha aixecat, que això és el que pot ser imminent, i pot haver-hi un pas entre això i l'aplicació efectiva de l'amnistia, que és el que li permetria recuperar el dret a poder-se presentar en unes eleccions.
5: Però això pot fer-ho, eh?
0: Clar, això pot fer-ho. Clar, clar. Llavors, bueno, jo crec que això és una mica el que caldrà anar definint per saber si aquesta és una opció com a mínim possible o no és possible. I sobre qui li convé, deia la Paula, el PSOE ara segurament això creu que el pot acabar beneficiant, però és que el PP ara mateix tampoc està fent una gran oposició en l'amnistia. Recordeu que es manifestava a totes les places. Ara, per exemple, no ho fa. Per tant, també aquí el PP necessita poder recuperar algun tipus d'interlocució amb Junts, i això també ho hem anat veient. I l'amnistia amb això, si alguna cosa pot fer, és contribuir-hi.
5: Jo,
4: Eduard,
5: hi ha una cosa que no estem tenint en compte, crec, que és que una cosa és que Puigdemont pugui tornar, perquè el Constitucional ho diu, el Suprem fa cas i l'amnistia, i l'altra cosa és en quina data et decideix tornar. Perquè això sí que està
0: a les seves mans.
5: Llavors, jo, si fos l'assessor del president Puigdemont, no li aconsellaria que tornés en un context de precampanya electoral, amb l'ambient encabronat que hi haurà, perquè estarà encabronadíssim, i amb la garantia absoluta que cada acte que farà pel territori tindrà una protesta al davant del sigui del sindicat de llogateres o sigui del que sigui, diguéssim. No? És a dir, jo crec que tot aquest soroll embruta la tornada que probablement tenia al cap el president Puigdemont. I si no ha de ser candidat, que jo crec que no ho ha de ser a les eleccions espanyoles, en tot cas ho hauria de ser en unes de catalanes, doncs jo deixaria passar les eleccions i aniria a buscar un retorn net, un retorn que realment pugui ser el retorn triomfal que ell té al cap.
4: 3:50. Pausa i continuem amb l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet, l'Olga Ruiz, la Marta Monforte, Raül Flores i Paula Brujats.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
2: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una startup. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
3: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Reviu els himnes del pop rock català com no els has sentit mai. Alfred García i Marion Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
5: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Liz Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4

0: D'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
1: Ferran Adrià, com està?
2: Bé, tranquil.
3: Però què us passa, que tots gelats? O què?
4: Escolta, mira, no em cridis, eh?
3: Quants cops t'he salvat el cul, a tu?
2: Si tu i jo hem sigut capaços de fer això, podem fer qualsevol cosa.
5: Jo no crec que em vulguis acompanyar cap allà on vaig.
6: Això no és bo per la cuina catalana.
7: Has de dir alguna cosa, ara mateix.
2: Si el bulli cau, caiem tots.
8: Gènesi, últims capítols. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
9: Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú el Liber és Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no s'hi val. Aquest cap de setmana Liber és Liber a Besalú.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3Cat.
10: Som 3Cat.
11: Trescat Info.

0: La portaveu de Junts al Congrés diu al suplement de Catalunya Ràdio que els decrets d'habitatge que hi van tombar el Congrés són un nyap jurídic i haurien empitjorat encara més la situació dels usuaris. Míriam Nogueres recorda que van fer el mateix amb la llei d'amnistia. Davant aquest escenari, el president del govern reflexiona aquest cap de setmana sobre si cal avançar les eleccions generals a Espanya. A Madrid, els acampats a la Puerta del Sol mantenen la pressió, s'enfoquen cap a una vaga general. Aquest migdia, la capital espanyola acollirà una gran manifestació en columnes que sortiran des de diferents punts de la ciutat i confluiran a Cibeles. Avui també es fan manifestacions a Catalunya per l'Habitatge. Girona està convocada aquest migdia i a la tarda a les 7, una de les més multitudinàries serà a l'Hospitalet de Llobregat, on confluiran diverses columnes vingudes des de Barcelona i altres ciutats catalanes. Protecció Civil insisteix en no baixar la guàrdia durant tot el cap de setmana a les zones on plogui amb intensitat, sobretot al litoral central i al sud de la Costa Brava, on es podrien repetir les pluges torrencials. Les Terres de l'Ebre van recuperant la normalitat després dels aiguats d'ahir, que en alguns punts van deixar més de 200 litres, sense provocar danys personals. Donald Trump aparca l'amenaça de prohibir les exportacions de dièsel a Europa i assegura que la relació amb els socis europeus és molt bona. El president dels Estats Units s'hi ha referit hores després que el G7 acordés alliberar 100 milions de barrils de petroli de les seves reserves després de la pressió de Washington. El govern francès estén la mà als estudiants després de les protestes d'aquesta setmana que han provocat aldarulls i prop de 500 ferits entre policies i manifestants. Les associacions estudiantils volen aturar les retallades anunciades i asseguren que les mesures que planteja l'executiu no són suficients. Tarragona celebra avui demà la 30a edició del concurs de castells, un esdeveniment que té gairebé 100 anys d'història i que es basa en una iniciativa de la Lliga Regionalista de principis del segle passat que pretenia celebrar un gran acte de festa major nacional.
1: Esports. Victòria de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi del Japó de MotoGP davant de Diego Moreira i Jorge Martín. Ara el pilot de Cervera queda 7 punts del madrileny a la general. En futbol, Pau Cubarsí ha estat descartat i no jugarà a l'Espanya República Txeca d'aquest vespre a Oviedo. Sí que ha entrat a la convocatòria Roberto de l'Espanyol, que podria debutar amb la selecció espanyola. El Barça femení fa aquest matí l'últim entrenament abans del clàssic de demà contra el Madrid al Camp Nou. A la prèvia, la capitana Patri Guijarro confirma que la seva renovació està ben encarrilada. I també la Lliga F a partir de les 12, doble compromís amb presència catalana. L'Espanyol rep l'Alavés i el Badalona Women visita el camp del Sevilla.
0: I el temps, de moment, tranquil en general, però amb pluja a les Terres de l'Ebre. A última hora del matí arribaran xàfecs per la costa, que poden ser forts i deixar més de 40 litres al metre quadrat en 30 minuts. I durant la tarda avançaran pel prelitoral de Catalunya Central i els Pirineus. La nit de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral i al prelitoral de Barcelona i Girona, amb pluja de caràcter torrencial i les temperatures sense canvis.
2: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 10 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech.

0: Comencem i ho fem parlant de política. Míriam Nogueras defensa la seva posició d'ahir al Congrés i assegura en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio que els decrets eren un nyap jurídic que haurien pitjorat el mercat de l'habitatge. La portaveu de Junts al Congrés compara l'escenari viscut ahir al Congrés dels Diputats amb l'aprovació de l'amnistia. La sentim.
1: El que està passant amb el tema dels decrets és exactament el mateix que va passar amb la llei d'amnistia. Se'ns va dir de tot per votar que no a la primera llei d'amnistia. No era una llei ben feta, no era una llei que pogués amnistiar a tothom. El nostre no ens va suposar rebre unes pressions molt fortes, però al cap d'un mes, per haver aguantat la posició, em va resultar una llei que no només és avalada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sinó que a més soluciona el problema amb molta gent que no és precisament la gent més coneguda. I en aquest cas hem fet exactament el mateix.
0: Nogueras ha criticat que els socialistes es moguin més per qüestions electoralistes que no pas per trobar solucions reals i sobre un possible avançament electoral assegura que estan preparats.
1: Nosaltres fa molts mesos que li vam demanar eleccions en seu parlamentària al senyor Sánchez. Som els primers que en una sessió de control de fa 7 mesos li vam dir que convoqués eleccions perquè això no tenia cap recorregut. Per tant, nosaltres estem preparats.
0: També ha assegurat que ara mateix no hi ha converses obertes amb el govern espanyol per revertir aquesta situació. Ahir al vespre, Carles Puigdemont va denunciar, també en un article a la xarxa X, una campanya de desgast del seu partit, sobretot per part del PSOE, a qui titlla d'irresponsables. Doncs bé, això en un cap de setmana de reflexió per a Pedro Sánchez per decidir si convoca o no aquestes eleccions generals després de la derogació ahir d'aquests 2 decrets d'habitatge. El president del govern espanyol s'ha tancat a la Moncloa per decidir si convoca aquestes eleccions anticipades per al 29 de novembre o principis de desembre. La indignació als carrers, la pressió interna i l'oportunitat del calendari decantaran la balança. A Madrid, Paula Brujats.
2: Bon dia. Pedro Sánchez ho meditarà el cap de setmana i si es decideix a convocar eleccions ho anunciarà dilluns. Abans vol analitzar la derrota al Congrés, veure la resposta als carrers i calibrar la força de la mobilització, tot i que ahir ja enviava Junts, el PP i Vox aquest missatge en clau electoral.
3: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
2: I hi ha ministres que l'animen a convocar, creuen que no hi haurà millor oportunitat que votar a finals de novembre, d'altres, però, demanen no precipitar-se i entregar mig any abans al govern el PP i Vox. Sumar també diu estar preparat per anar a les urnes, tot i que encara no tenen candidat. Pablo Bustinduy diu que si es vota serà un plebiscit per l'habitatge i contra Junts.
4: Junts ha tomat una decisió absolutament incomprensible i desastrosa que les lleva a la desaparició de su espai polític.
2: Però Míriam Nogueras trasllada tota la pressió a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
5: Estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida.
2: No tothom veu clar anar a eleccions anticipades. Per Esquerra seria un error, una irresponsabilitat, veient la desorganització a l'esquerra del PSOE.
6: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable.
2: En canvi, el Partit Popular i Vox es freguen les mans davant d'unes eleccions imminents. Ara Pedro Sánchez ha de decidir si fa de la necessitat virtut i si es veu fort per capgirar totes les enquestes que fins ara el donen com a perdedor.
0: Continuem a Madrid. Avui jornada de mobilitzacions. De fet, arreu de l'Estat serà en defensa del dret a l'habitatge. Una de les més multitudinàries és la que es farà, però a la capital espanyola. La marxa està prevista per a les 12 del migdia i confluirà a Cibeles. Montsemir.
7: El Sindicat de Llogateres de Madrid ha convocat sortides des de 4 punts de la ciutat per acabar Cibeles, però també hi ha convocatòries d'altres sindicats i col·lectius per afegir-se a la manifestació. Un cop tombats ahir els decrets d'habitatge al Congrés, la reivindicació és una vaga general, tot i que de moment Comissions Obreres i la UGT, que s'afegeixen a la mobilització, no en parlen. A la Puerta del Sol, des d'on sortirà també una columna, continua l'acampada, que s'ha començat a estendre cap a altres carrers del voltant. La SAM i la CIPRI no hi dormen, però també s'afegeixen a les reclamacions.
8: La vivienda digna es un derecho, el cual todos los españoles tienen, y no se está tomando muy pocas medidas.
9: Es muy, muy indecente que haya gente sin casa y casas sin gente.
7: L'acampada té un to més polític en aquestes últimes hores i el sindicat de llogateres va apuntar ahir a la nit que segurament l'anirà deixant de forma progressiva per centrar-se en la feina als barris i preparar aquesta vaga general.
0: I aquí a casa nostra aquest migdia també es fan marxes a Girona, se'n faran també a València, a Palma, i de cara a la tarda s'espera la més multitudinària, és la que culminarà a l'Hospitalet del Llobregat a les 7 amb columnes vingudes d'arreu del país. Ahir els activistes ja van escalfar motors a Barcelona, amb 2 mobilitzacions que van tallar el trànsit a l'Avinguda Meridiana i a la Gran Via, i amb una assemblea a la plaça de Catalunya. Barcelona, Joan Garcia.
10: La manifestació d'aquesta

0: Part de l'Hospitalet es prepara com la gran resposta dels sindicats de l'habitatge de Catalunya al que ha passat aquest divendres al Congrés. I per escalfar motors, ahir ja hi va haver diverses mobilitzacions. A 3:45 de la tarda, els acampats a plaça de Catalunya feien pinya al costat d'una ràdio per escoltar el desenllaç de la votació dels decrets. I en saber-se el resultat, aquesta reacció. Una crida a la vaga general que el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, feia extensible a tots els sectors a l'assemblea multitudinària a la plaça de Catalunya.
1: Per tant, hem fet una crida a tothom que ha sortit al carrer aquests dies a posar-se a organitzar aquesta vaga general. Els centres educatius, que es facin assemblees, als llocs de treball, als comitès d'empresa, a les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat i comencin a preparar la vaga. Als pobles, a les ciutats, la pagesia, les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
0: La Confederació Sindical pel Dret a l'Habitatge de Catalunya va promoure dos talls de trànsit, una a la Meridiana en Fabra i Puig i una altra a la Gran Via a la plaça d'Espanya.
2: Protecció Civil demana extremar les precaucions durant tot el cap de setmana a les zones on plogui amb intensitat, sobretot al litoral central i al sud de la Costa Brava, on es podria repetir una situació de pluges torrencials. Sentim Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
3: Avui estem encara amb alerta del Pla Inuncat, que avui és un dia que poden haver-hi pluges torrencials, puntualment torrencials, en molts punts, a gran part del territori, no només en la zona del Montsià i del Baix Ebre, sinó que en gran part del territori poden haver-hi aquestes pluges que poden ser puntualment intenses.
2: Mentrestant, les Terres de l'Ebre van recuperar la normalitat després de la jornada d'ahir marcada pels forts aiguats, que van deixar més de 200 litres per metre quadrat en diversos punts. Els bombers van fer més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones, però no hi ha hagut danys personals. La majoria d'incidències es van atendre a les comarques del Baix Ebre i del Montsià. Un dels municipis on va caure més aigua és l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre. La crònica és del Jordi Barranca amb el suport tècnic de l'Albert Cots.
4: Des de primera hora, els equips de manteniment revisen els punts més crítics dels diversos nuclis on més ha plogut des de dijous al vespre. Ara continua plovent i va guanyant certa intensitat a mesura que passen les hores. Un dels punts on més aigua han recollit és a l'Ametlla de Mar, aquí al Baix Ebre. L'alcalde Jordi Gazeni relatava al suplement de Catalunya Ràdio com ara es concentren en posar al dia els equipaments municipals perquè puguin reobrir, sobretot a cara dilluns.
5: Estem ara pendents és de fer una altra repassada forta per poder garantir que no entra més aigua. I bé, doncs, amb això estarem. La resta, en principi, està tot preparat. L'únic que farem serà avui, durant el dia d'avui i demà, assegurar-nos bé de que la llar d'infants pugui ser un espai segur i que es pugui utilitzar amb tranquil·litat.
4: Un altre cas és el de Santa Bàrbara, a l'interior del Montsià. Han aprofitat la pausa de les últimes hores, sobretot de divendres, per netejar tot el que podien. Lluís Gimeno és l'alcalde, també el suplement de Catalunya Ràdio.
6: Han passat una nit tranquil·la, han anat treballant una mica tasques de neteja durant aquesta nit, avaluar tot el mal que tenim i creiem que avui estaríem ja en condicions de deixar gairebé el poble totalment netejat i ja, i començar després les tasques ja de reconstrucció.
4: Mentrestant, els veïns de zones com ara les cases del Canà estan més que acostumats a que els barrancs baixin com rius quan plou amb molta intensitat.
7: Ayer lo pusimos porque no subió agua hasta aquí. El señor de aquí, mira, aquí también lo tenía. Todos lo teníamos, que traíamos panadería arriba, todos. Todo lo cae. Ya sabíamos qué pasará porque todo el verano no caído aquí ninguna gota desde mayo. Entonces, de que cuando cae aquí, pues cae.
4: I Protecció Civil manté aquesta crida a la prudència, sobretot durant les properes hores, perquè torna a ploure i aquest cop ho fa amb el terreny ja molt moll.
2: I ara, en internacional, els Estats Units descarten finalment prohibir les exportacions de dièsel nord-americà al continent europeu. El president Donald Trump ha assegurat que la relació amb Europa és molt bona i que el veto mai va estar sobre la taula.
8: Europa té molt de dièsel i farà una contribució mundial molt important. I nosaltres també ho farem. No prohibirem l'exportació de dièsel, farem el que ens pertoca fer. Però sí que els ho vaig demanar i tindrem molt petroli.
2: Trump s'hi ha referit hores després que Europa i els líders del G7 claudiquessin a les pressions de Washington i acordessin alliberar 100 milions de barrils de les seves reserves en un intent d'acostar posicions amb la Casa Blanca i frenar l'increment de preus. I a França, el govern s'obre al diàleg amb els estudiants després de les protestes violentes als instituts de secundària i al carrer. El ministre d'Educació ha promès fer-los cas, però les associacions d'estudiants diuen que les mesures que planteja no són suficients. Les manifestacions han provocat al voltant de 500 ferits entre estudiants i policies. Anem cap a París. Isabel Galí.
9: Els sindicats d'estudiants de secundària de França mantenen la mobilització la setmana que ve. La reunió amb el ministre d'Educació ha estat cordial, però amb poques concrecions. Eduard Jeffrey ha reconegut que les reivindicacions de millora legítimes no es resoldran d'un dia per l'altre.
10: Us puc dir que us escoltem i que plantegem un marc de diàleg estructurat, organitzat i amb treball i un pla que espero que ens permeti atendre gran part de les vostres peticions.
9: El ministre també els ha combinat a mantenir un marc de protesta específic davant els nombrosos actes de violència que han fet malbé els mateixos espais on ells estudien. El vicepresident del sindicat Les Lycéens, Louis Letoublon, se n'ha desmarcat.
11: Són actes violents, comesos per terceres persones que els estudiants que hi ha en els bloquejos no coneixem. Així que el moviment i la mobilització estudiantils ens en desvinculem del tot.
9: En algunes ciutats de França, pares i estudiants han denunciat en manifestació les càrregues que la policia du a terme davant els instituts. Consideren que en molts casos no estan justificades.
2: Hem arribat a 10:15. Doncs és moment de parlar de mobilitat. Sapiguem com tenim aquesta hora carreteres i transports públics. Saludem la Carmina Malagarriga. Molt bon dia.
12: Bon dia, Àngels. Situació en general força tranquil·la a la xarxa viària. Destaquem aquestes incidències. Circulació intensa a l'AP7, Aiguaviva en sentit sud per un accident i també a Garrigàs, a l'AP7 també en sentit nord. I a banda d'això, hem d'afegir que estan tallades per inundacions la C12, entre Amposta i Tortosa en tots dos sentits i també a la C12 a Roquetes i Tortosa en tots dos sentits. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
2: El temps. Crònica de l'Enric Agut.
13: De moment, calma en general, però amb pluges que s'estan produint, de fet, durant tota la nit, amb alguna pausa petita, al Montsià i també algun ruixat al Baix Ebre i a la Terra Alta. Però sobretot al Montsià és on està plovent més i de moment ja portem 15 litres del Mas de Barberans i a la Sénia. Res comparat amb l'episodi de pluja torrencial i tan abundant, extremadament abundant que hem tenit entre dijous i divendres. Però bé, segueix plovent i algun ruixat es pot reforçar i caure amb força. I atenció, perquè això no ha acabat, perquè a partir d'últimes hores del matí les pluges tornen a caure i també a més indrets. Tenim un avís, sobretot per la tarda, de pluja intensa que afecta a la costa també central, Camp de Tarragona, Costa Brava, perill 4, a l'Alt, o també perill moderat, en el cas de l'Empordà i del Gironès. Les pluges poden tenir caràcter torrencial a mitja hora descarregar més de 40 litres. Durant la tarda també ruixats arribaran cap a la Catalunya central amb alguna tempesta i també alguns xàfecs al Pirineu i a menor mesura, si n'arriba algun, serà cap a Ponent. Així doncs, tarda complicada, però això anirà més la propera nit i matinada. Encara les pluges podrien ser més fortes i hi ha un avís de perill molt alt aquesta propera matinada a la Selva, Maresme, al Vallès i al Barcelonès. I també perill alt a la resta de les comarques de Girona i també del litoral i prelitoral sud de Barcelona i fins al Camp de Tarragona. Així doncs, molta precaució perquè avui arruixats novament poden tenir molta força, ser torrencials, i amb aquest avís vermell a partir d'aquesta matinada a la Selva, al Vallès, al Maresme i al Barcelonès.
14: Tresca Info.
15: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
16: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Hans Sophie Mutter amb la Filarmònica de Múnich,
17: Klaus Mackeller amb el Royal Concertgebouw
18: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
19: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
20: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, Quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
1: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
21: Més nits tropicals, més sequeres, més nits tòrrides, més escalfament global, més morts climàtics.

0: Climàtiques, més nits roents.
1: Tot Catalunya està que crema.
2: Per primer cop, una generació humana és testimoni d'un canvi de clima.
0: Cada estiu fa més calor que l'anterior.
3: Si no fem els deures, podem tenir temperatures de 4 i 5 graus per sobre de l'actualitat.
0: Com ens hi adaptarem? 30 minuts, morts de calor, a TV3 i a la plataforma 3CAT diumenge a la nit.
4: 3CAT Info.
5: Per la feina, ja.
6: L'agenda del 3 Rondes. El cap de setmana casteller de 3CAT Info.
7: Segona i tercera sessió del concurs de Castell. Som en el cap de setmana més intens del calendari casteller. La gran final de la 30a edició del concurs comença aquest diumenge, 4 d'octubre, a les 10 del matí a Tarragona, a la Tarraco Arena. Hi participen 12 colles, les més ben classificades al rànquing estrella.
8: Les previsions contemplen que el podi final se'l disputin les dues colles dels Xiquets de Valls, la Colla Vella i la Colla Joves, els Castellers de Vilafranca i la Colla Jove Xiquets de Tarragona. A plaça també intentaran aconseguir la millor classificació els Castellers de Sants, els Xiquets de Tarragona, els Capgrossos de Mataró, els Moixiganguers d'Igualada, els Castellers de Barcelona, els Xiquets de Reus, la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau i els Castellers de la Vila de Gràcia. Aquesta gran final la podreu seguir íntegrament i en directe per Catalunya Ràdio, al suplement presentat per Roger Escapa.
7: Dissabte a les 11 del matí, en el marc del concurs, es celebrarà la 5a Diada de Colles Internacionals.
8: A la plaça de la Font de Tarragona hi actuaran els Castellers d'Andorra, els Castellers de Lo Prado, de Santiago de Xile, els Castellers de París, els Castellers de Londres, la Colla Castellera de Madrid i els Xiquets de Copenhagen.
7: I aquest dissabte a la tarda, 4:45, a la Tarraco Arena competiran pel podi les 18 colles classificades en el segon bloc del rànquing estrella.
8: Són els Bordegassos de Vilanova, els Castellers d'Esplugues, els de Castelldefels, els de la Sagrada Família, els Castellers de Lleida, els de Sabadell, els de Sant Cugat, els de Terrassa, la Colla Castellera Jove de Barcelona, la Colla Jove de Castellers de Sitges, els Marrecs de Sal, els Nens del Vendrell, els Nois de la Torre, els Segals d'Osona, els Tirallongues de Manresa, els Xicots de Vilafranca, els Xics de Granollers i els Xiquets del Serrallo. D'aquesta segona sessió del concurs a Castell ja en tindreu informació en directe a 3CAT Info.
7: Tota la informació i l'anàlisi de com ha anat el concurs la tindreu aquest diumenge de 9 a 10 del vespre a 3CAT Info, a l'informatiu casteller 3 Ronda.
9: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
10: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
9: Denuncien l'accés de burocràcia...
11: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
12: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona.
11: Parem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
9: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
11: I de la resta del món.
9: Pendents de la cimera internacional...
11: Faci el temps que faci.
13: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
11: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana.
14: 8 minuts i arribarem a 11:15. Continuem, ho fem amb cultura i parlem de música. Vetusta Morla estrena els temes del seu pròxim disc, Canciones de Ida, al Palau Sant Jordi de Barcelona. Ho va fer ahir al vespre en un concert elèctric. La banda madrilenya va voler lluitar contra les injustícies del món a cop de cançó. Barcelona, Marc Ruiz.
15: Aquest ha estat el primer cop que els fans escoltaven les cançons del nou disc. Vetusta Morla els ha enviat un llibret amb les lletres que formaran part de l'àlbum perquè se les vagin estudiant i se les facin seves, tot i que quan les han rebudes encara no sabien com sonaven. El llibret, que també es podia recollir en format físic en 5 botigues de discos, les lletres estan col·locades a les pàgines com si fossin un poema visual de brossa. N'hi ha que tenen forma de piràmide, d'altres tenen forma d'S, d'onades, de mitja lluna, textos que semblen escapçats, alineats de forma aparentment aleatòria. És divertit intentar imaginar-se com sonaran a partir de les formes dels textos més rítmiques o suaus, com els cercles que fan les frases de alguna forma. I més o menys sí que s'intuïa com seria aquesta cançó. O Bailar en Beirut, que tot apunta que serà un himne. Igual que el llibret, en la posada en escena també es nota la influència de l'última gira de Radiohead. Els músics sobre un escenari quadrat estan situats en un cercle delimitat per rails d'una càmera que fa voltes. La realització en directe és espectacular, però s'ha fet estrany que durant les tres primeres cançons Puigó hagi cantat d'esquena al públic. Després s'ha girat i ha explicat què els ha fet tornar.
16: Hemos visto cómo el mundo se nos está cayendo por el sumidero. Hemos visto cómo el desaliento y la apatía arrasaban todo nuestro alrededor y decidimos volver con las mejores herramientas que tenemos para luchar contra el tedio.

0: sin sentido, las canciones.
1: Un argumentari que pren forma de cançó a la caja de los truenos.
0: Maldita.
1: Prometus de Morla no s'ha limitat a cantar les noves. Ha electrificat l'ambient del Palau amb clàssics com Golpe Maestro, Maldita Dulzura, Mapas, El públic embogit, amb Cuarteles d'Invierno, Capucho ha començat a cantar estirat a terra i ha acabat corrent darrere la càmera xop de suor. Balla de forma desmanegada, fa veure que es baralla, a Te lo digo a ti, fa que el públic se senti imprescindible, canvia les lletres de les cançons per parlar de la Mari Carmen o del Palau Sant Jordi. Valiente, la imprescindible del primer disc, ha estat el cop definitiu que ha provocat l'efervescència del públic amb els braços aixecats i demanant més, i han rebut més. Puigó ha agraït al públic l'actitud i que hagin estat respectuosos, ha dit, amb el nou repertori. I els ha regalat un final per recordar amb les nostàlgiques Copenhague i Los Días Raros. Vetusta Morla tornen per expressar el dolor de món que porten a dins i el transformen en un refugi a cada concert.

0: Esports.
1: Roger Arnau, molt bon dia.
2: Bon dia. El defensa del Barça, Pau Cubarsia, ha estat descartat i, per tant, descansarà durant l'Espanya-República Txeca d'aquest vespre a Oviedo. Sí que ha entrat a la convocatòria Roberto de l'Espanyol, que podria debutar amb la selecció espanyola absoluta. També poden tenir minuts 5 futbolistes del Barça, Lamin Yamal, Rodri, Olmo, Pedri i Felvin. Sobre la possible titularitat de Lamin Yamal, el seleccionador, Luis de la Fuente, tira pilotes fora.
3: Lamin, de igual manera que otros compañeros, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90 previendo estas circunstancias. Sacaremos a los que creamos que tenemos que sacar para ganar mañana.
2: Tot i que elogia el davanter del Barça.
3: Lamin es importante en cualquier momento del partido, pero sea desde el inicio o sea desde el minuto 60. Es importante siempre, aunque es difícil pensar cuando no es eficaz.
2: Al marge de l'Espanya-República Txeca, avui també es disputen a la UEFA Nations League el Croàcia-Anglaterra amb Livakovic i Gordon del Barça a les 6 de la tarda i a 8:45 el Suïssa-Eslovènia amb Derkusic de l'Espanyol. Ahir el blaugrana Jules Koundé no va tenir minuts en el França 1, Itàlia 1. I tot plegat mentre el Barça respira. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar d'aquí una setmana, dissabte que ve, contra el Getafe al Camp Nou. La ressonància magnètica ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar a abandonar abans d'hora la concentració de la Canarinha.
0: 3CAT Info.
2: Aquest és un cap de setmana de clàssic de la Lliga F. El Barça rebrà demà el Real Madrid a les 5 de la tarda al Camp Nou, en directe a la TDG de Catalunya Ràdio. A la prèvia, la capitana Patri Guijarro admet que la seva renovació va pel bon camí.
4: Las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien, pero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
2: El Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Payor i d'Esmay Brooks. Abans del clàssic de demà, també dic que Vicky López ha tornat als entrenaments. Caldrà veure si entra la convocatòria del clàssic, que podria situar el Barça si guanya, amb un marge de 5 punts d'avantatge sobre el Madrid al capdavant de la Lliga F. El Barça jugarà demà i avui a les 12 del migdia partits de l'Espanyol i del Badalona Women. L'equip blanquiblau rebrà l'Alavés a la Ciutat Esportiva i va Dani Jarque en directe per Esport 3. Escoltem l'entrenadora de l'Espanyol, Sara Monforte.
5: Nosaltres, al final, el que volem aquí és anar pels rivals, no especular i anar per ells i tindre nosaltres i portar el ritme del partit. No, no vol dir que sigui el ritme del partit en pilota, però sí en ritme i exigint el rival.
2: El Badalona Women, d'altra banda, visita el camp del Sevilla sense Vicky i Itzi, que són baixa per lesió. Aquest cap de setmana, com diem, no hi ha lliga de futbol de primera divisió masculina, però sí de segona. Aquesta tarda, 6:45, el Sabadell rep l'Andorra a la Nova Creu Alta en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El tècnic arlequinat, Ferran Costa, s'enfronta al seu ex-equip.
6: Bé, l'únic diferent aquesta setmana és que he estat amb migranyes, perquè quan hi ha pluges em donen migranyes i em foto un mal al cap de collons. Tota la resta, al final, 3 punts en joc, i la resta doncs, tenim moltes ganes de guanyar com tenim cada setmana.
2: El Girona, per la seva banda, demà al vespre a les 9 rebrà el Mallorca a Montilivi. I en motociclisme, victòria de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi del Japó de MotoGP, davant de Diego Moreira i també del líder del Mundial, Jorge Martín. Ara el tro de Cervera queda 7 punts del madrileny a la classificació general. Martín, de fet, havia arribat segon a la línia de meta, però l'han sancionat amb una posició per haver trepitjat fora pista a la darrera volta. Marc Márquez a DAZN.

0: Hoy funcionaba todo bien. Hemos hecho un cambio para la sprint race, viendo claro cuál era el problema esta mañana, y hemos dado un pasito más. Iba cómodo, iba bien y nada, salió una sprint race. Ojalá mañana tener la misma sensación.
1: I a la Fórmula 1 està en marxa ara mateix la classificació del Gran Premi de Bahrein, que es disputa, això sí, a Malàisia, ara mateix, a la Q2, quan queden encara 11 minuts per acabar aquesta classificació. Max Verstappen lidera, de moment, la prova. I encara en motor, avui, cinquena i última etapa del Rally del Marroc, per última prova del Mundial de Raids, Edgar Canet afrontarà els 260 km cronometrats des de la segona posició, la general, a un minut i mig de Daniel Sanders. En cotxes, defensa el liderat el nord-americà Seth Quintero, amb Carlos Sainz i Dani Oliveras a la tercera posició, i Nani Roma i Àlex Haro a la cinquena. I acabem dient que en bàsquet, segona victòria del Barça a l'Eurolliga, 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul.

0: Són 10:45.
1: 3Cat Info.
0: Repassem el més destacat a aquesta hora. La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, diu al suplement de Catalunya Ràdio que els decrets d'habitatge que hi van tombar són un nyap jurídic que haurien empitjorat encara més la situació dels usuaris. I ha recordat també que van fer el mateix amb la llei d'amnistia, que finalment va servir per millorar el text. Davant d'aquest escenari, el president del govern reflexiona aquest cap de setmana sobre si cal avançar eleccions generals a Espanya. Això mentre avui continuaran les mobilitzacions arreu de l'Estat per la caiguda dels decrets. Aquest migdia a Madrid acull una gran manifestació amb columnes que sortiran des de diferents punts de la ciutat. Serà a les 12. Ho seguirem en directe i confluiran a Cibeles, i a casa nostra la que es preveu més multitudinària serà a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat. Pel que fa al temps, les Terres de l'Ebre van recuperant de fer la normalitat després d'una jornada marcada pels forts aiguats que han deixat més de 200 litres per metre quadrat en diversos punts, però això sí, sense provocar danys personals. Protecció Civil demana extremar les precaucions durant tot aquest cap de setmana a les zones on plogui amb intensitat, especialment al litoral central i al sud de la Costa Brava, on es podria repetir una situació de pluja torrencial. I des d'ara i fins les 11 també us explicarem que 3 mesos després del foc de les Gavarres, el més greu d'aquest any a Catalunya, s'accelera la retirada dels arbres cremats per evitar l'erosió dels terrenys, i en paral·lel els propietaris afectats han començat a redactar un pla de restauració. També estan estudiant denunciar al jutjat l'empresa que va provocar l'incendi. Sentirem la plataforma ciutadana Cardener Viu, que ha presentat al·legacions a la planta de biogàs que es projecta per al 2028 a Sant Mateu del Bages, al límit amb Súria i Callús. I de fora de casa nostra també analitzarem l'impacte que algunes activitats turístiques tenen en la preservació d'espais naturals de l'Àfrica, on encara viuen grups indígenes. I quan faltin 6 minuts per arribar a les 11 arribaran els esports. I què ens explicarà Roger Arnau? Molt bon dia.
2: Bon dia. Doncs que Pau Cubarsí, el jugador del Barça, ha estat descartat i no jugarà l'Espanya-República Txeca d'aquest vespre a Oviedo. Sí que ha entrat a la convocatòria Roberto, de l'Espanyol, que podria debutar amb la selecció espanyola absoluta. Mentrestant, aquest matí victòria de Marc Márquez de la cursa sprint del Gran Premi del Japó de MotoGP davant de Diogo Moreira i Jorge Martín. Ara el pilot de Cervera queda a 7 punts del madrileny a la classificació general.
0: Repassem també el temps, us ho dèiem fa un moment. Pluges a les Terres de l'Ebre s'esperen, també al Camp de Tarragona i la Costa Central i Brava, localment amb tempestes fortes. Durant la tarda avançaran cap a l'interior. Atenció també, de cara a aquesta nit i matinada, les precipitacions s'intensificaran a les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona i Girona, amb pluja de caràcter torrencial. Les temperatures, sense canvis. Passant gairebé 3 minuts, de 10:45, Míriam Nogueres defensa la seva posició d'ahir al Congrés, en què, recordem, Junts per Catalunya va votar en contra dels decrets d'habitatge. Ha assegurat en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio que els decrets eren un nyap jurídic que haurien empitjorat el mercat de l'habitatge. La portaveu de Junts compara l'escenari viscut ahir amb l'aprovació de la llei d'amnistia.
3: El que està passant amb el tema dels decrets és exactament el mateix que va passar amb la llei d'amnistia. Se'ns va dir de tot per votar que no a la primera llei d'amnistia. No era una llei ben feta, no era una llei que pogués amnistiar a tothom. El nostre no ens va suposar rebre unes pressions molt fortes, però al cap d'un mes, per haver aguantat la posició, em va resultar una llei que no només és avalada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sinó que a més soluciona el problema amb molta gent que no és precisament la gent més coneguda. I en aquest cas hem fet exactament el mateix.
0: Nogueres ha criticat

0: que els socialistes es moguin, diu, més per qüestions electoralistes que no pas per trobar solucions reals. I sobre un possible avançament electoral, assegura que estan preparats.
1: Nosaltres fa molts mesos que li vam demanar eleccions en seu parlamentària al senyor Sánchez. Som els primers.

0: per decidir si convoca o no aquestes eleccions generals després de la derogació ahir dels dos decrets. El president del govern espanyol s'ha tancat a la Moncloa per decidir si convoca aquestes eleccions anticipades per al 29 de novembre o principis de desembre. La indignació, els carrers, la pressió interna i l'oportunitat del calendari acabaran decantant aquesta balança. Doncs bé, la pressió al carrer no s'atura. Avui jornada de mobilitzacions arreu de l'Estat en defensa del dret a l'habitatge. Una de les més multitudinàries és la que s'ha de fer a Madrid a les 12. La marxa està prevista de cara al migdia i ha de confluir a Cibeles, anem cap a Madrid. Doncs, Montse Mir.
1: El Sindicat de Llogateres de Madrid ha convocat sortides des de 4 punts de la ciutat per acabar Cibeles, però també hi ha convocatòries d'altres sindicats i col·lectius per afegir-se a la manifestació. Un cop tombats ahir els decrets d'habitatge al Congrés, la reivindicació és una vaga general, tot i que de moment Comissions Obreres i la UGT, que s'afegeixen a la mobilització, no en parlen. A la Puerta del Sol, des d'on sortirà també una columna, continua l'acampada, que s'ha començat a estendre cap a altres carrers del voltant. La SAM i la CIPRI no hi dormen, però també s'afegeixen a les reclamacions.
2: La vivienda digna es un derecho, el cual todos los españoles tienen, y no se están tomando muy pocas medidas.
3: Es muy, muy indecente que haya gente sin casa y casas sin gente.
1: L'acampada té un to més polític en aquestes últimes hores i el sindicat de llogateres va apuntar ahir a la nit que segurament l'anirà deixant de forma progressiva per centrar-se en la feina als barris i preparar aquesta vaga general.
0: Avui també es faran mobilitzacions a València, Palma i, en el cas de Catalunya, a Girona al migdia, i a la tarda s'espera la més multitudinària. És la que ha de culminar l'Hospitalet de Llobregat a les 7 amb columnes vingudes d'arreu. Ahir els activistes ja van escalfar motors a Barcelona, també amb dues mobilitzacions que van tallar el trànsit a l'Avinguda Meridiana i la Gran Via, i amb una assemblea a Plaça Catalunya. Seguim parlant d'habitatge, perquè la Generalitat creu que la mesura que activaran perquè les persones de més de 40 anys puguin comprar un pis a mitges amb la Generalitat ajudarà a recuperar els habitatges que els fons d'inversió ja no volen. El govern ha constatat que amb el marc regulador vigent cada cop més fons s'estan desprenent de les propietats que tenen a Catalunya perquè ja no són rendibles. Fins ara, l'única eina que tenia el govern per actuar en aquests casos era el dret de tanteig i retracte, amb què ja s'han gastat 400 milions d'euros aquesta legislatura. Ens ho explica la Sara Ri.
4: En els últims dos anys, la Generalitat ha comprat uns 2.000 pisos a fons d'inversió. Ara, amb la primera convocatòria de la mesura, el gener de l'any que ve, i amb una dotació de 100 milions d'euros, creu que se'n podran adquirir 2.000 més al 2027. Sílvia Paneque, consellera d'Habitatge.
5: En aquests pisos hi viuen famílies, famílies que podrien ser propietàries d'aquests habitatges. Aquest mecanisme el que ens permet és que aquelles famílies que puguin l'adquireixin de manera compartida, famílies que tenen més de 40 anys amb dificultats de tenir hipoteca, de manera compartida amb la Generalitat.
4: La norma encara s'està redactant, però el govern ja ha avançat que els ciutadans que s'hi vulguin acollir hauran de tenir un nivell determinat de renda. S'ha de ser solvent perquè el banc et concedeixi una hipoteca, encara que sigui del valor de la meitat del pis, i hi haurà uns topalls del preu de compra al voltant dels 200.000 euros. Paneque deia que és una eina més per poder anar ampliant el parc d'habitatge protegit.
5: M'agrada fer una mica el símil, que és com si ja no només fos la Generalitat, els ajuntaments i el tercer sector, sinó que hi hagués un exèrcit de persones, no? Ciutadans i ciutadanes de classe mitja que ens ajuden a adquirir aquest parc d'habitatge que en aquests moments grans fons s'està desprenent.
4: La persona que compri a mitges un pis amb la Generalitat en serà copropietària durant 50 anys. Després, ella o els hereus podran decidir comprar la part de la Generalitat i quedar-se al pis. Si no poden, la seva part passarà a mans del govern. En tots dos casos, l'habitatge serà protegit per sempre.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 6 minuts i arribarem a 3:15 a les portes d'una setmana clau per a l'amnistia. El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, confia que se li acabarà aplicant la llei, tot i que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ho està frenant en el seu cas. En una entrevista al programa L'Hemicicle de 3CAT Info, Jové ha assegurat que l'alt tribunal català no tindrà més marge que acabar amnistiant-lo, malgrat les seves reticències.
7: En aquest del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no ara, sinó al llarg de tot el procediment, hi ha hagut, des del meu punt de vista, una voluntat de carnissament respecte als processats. Hi ha alguns casos fins i tot d'humiliació personal. I crec que això s'està mantenint. No tenen altra opció que aplicar-la.
0: Tot i l'aval d'Europa a la llei d'amnistia, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es nega a aplicar-la tant a Jové com a l'actual director general d'Esquerra, Lluís Salvadó. Tots dos eren alts càrrecs de la Conselleria d'Economia quan es va encarregar de coordinar els preparatius del referèndum de l'1 d'octubre del 2017. I ara parlem

0: de les pluges, us ho dèiem en el sumari, Protecció Civil demana extremar les precaucions durant tot el cap de setmana a les zones on plogui amb intensitat, sobretot al litoral central, però també al sud de la Costa Brava, on es podria repetir una situació de pluges torrencials. Sentim Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
1: Avui estem encara amb alerta del Pla Inuncat, que avui és un dia que poden haver-hi pluges torrencials, puntualment torrencials, en molts punts, a gran part del territori, no només en la zona del Montsià i del Baix Ebre, sinó que a gran part del territori poden haver-hi aquestes pluges que poden ser puntualment intenses.
0: Mentrestant, les Terres de l'Ebre van recuperant la normalitat després de la jornada d'ahir, marcada pels forts aiguats, que van deixar més de 200 litres per metre quadrat en diversos punts. Els bombers van fer més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones, però no hi ha hagut danys personals. La majoria d'incidències es van atendre a les comarques del Baix Ebre i el Montsià. 3 mesos després del foc de les Gavarres, el més greu d'aquest any a Catalunya, s'acceleren els treballs per retirar els arbres cremats i per evitar l'erosió dels terrenys, i més després d'aquestes fortes pluges dels últims dies. Els propietaris afectats han començat la redacció d'un pla de restauració i, segons ha avançat 3CAT Info, no descarten denunciar al jutjat l'empresa que va provocar aquest incendi. Anem cap a Girona, Fèlix Martín.
2: El foc de les Gavarres va començar avui fa 3 mesos per la imprudència d'un operari en la instal·lació d'un rètol a peu de carretera. La Generalitat ha sancionat l'empresa amb 300.000 euros i els propietaris afectats estudien amb els seus advocats si també presenten denúncia per la via penal. Ho ha avançat a 3CAT Info amb el Cio Soler.
3: Des de la nostra associació ens ho estem mirant. Si té sentit posar alguna denúncia. El cas està obert penalment al jutjat de la Bisbal. Amb el que estem és aconseguir posar en marxa i executar aquest pla de restauració que sí que la Generalitat ens ha encarregat a l'Associació dels Gestors Forestals.
2: Un pla que definirà què fer a la zona des d'ara i fins al 2030, tant als boscos com a la recuperació de vials, o posar més punts de captació d'aigua. Ho ha concretat el president del Consorci de les Gavarres, Quim Gubau.
4: Està previst que es pugui acabar ja abans de final d'any, diguéssim, a final d'any. I a principi de l'any que ve poder començar amb alguns d'aquests treballs, que en primer lloc és el mateix que estem fent ara a la carretera, diguéssim, però d'una forma més generalitzada, de poder començar a treure arbres, això, que han quedat morts.
2: Pel director general de Boscos de la Generalitat, Jaume Minguell, la redacció del pla és una oportunitat per dissenyar com volem aquest entorn.
5: Aquesta és la gran virtut del planejament que s'ha de fer, és a dir, poder determinar en cada lloc, i això tindrà una repercussió directa en el paisatge que hi tindrem d'aquí 20 anys, sí? I per tant en la vulnerabilitat major o menor als incendis i en les infraestructures que hem de prioritzar a l'hora de tenir eines de prevenció.
2: Aquests dies estan traient els arbres cremats a banda i banda de la carretera de la Ganga, que travessa les Gavarres entre la Bisbal d'Empordà i Calonge, al Baix Empordà, per evitar accidents. Aquí és on va iniciar-se aquest incendi el dia 3 de juliol. Algunes suredes estan rebrotant en un últim esforç per intentar sobreviure.
0: Doncs seguim parlant d'arbres, d'eixos verds. Concretament, la creació d'aquests eixos verds a la ciutat de Barcelona evitaria 178 morts prematures a l'any, segons dades de l'IS Global. Si s'incrementessin els corredors verds, prop d'un 4%, la superfície total destinada a espais verds superaria el 10%. I en aquest sentit, Xavier Montagut, president de la xarxa de consum solidari, lamenta que el consistori tingui paralitzats alguns d'aquests eixos.
6: Tenen que haver-hi eixos verds connectors, tipo carrer de Consell de Cent, tenen que haver-hi, havien planificat bastant més i estan paralitzats, tenien que desaparèixer moltes places dures i transformar-se en places molt més que absorbeixin l'aigua, molt més verd, però també l'entorn de la ciutat és important, tindria que fer un projecte de recuperació de terres agrícoles que s'ha perdut.
0: Entitats socials i ecologistes reclamen més espais verds a la ciutat de Barcelona per adequar-se a les noves exigències climàtiques. Ho fan avui a través d'unes jornades d'estudi i d'un acte lúdico-festiu a l'Eixample de Barcelona. I us ho dèiem en el sumari, la planta de biogàs que es projecta per al 2028 a Sant Mateu de Bages, al límit amb Súria i Callús, ha generat oposició al territori. La plataforma ciutadana Cardener Viu, que ja ha presentat al·legacions, ha organitzat per aquest matí una caminada de protesta. Corresponsal al Bages, Nàtia Dell.
7: Comencem escoltant el Joan Rivera, membre de la plataforma Cardener Viu.
8: Nosaltres no estem en contra del biogàs, ni tampoc de les plantes de biogàs, sempre que estiguin integrades i arrelades al territori. El que ens volen posar aquí és una macroplanta d'unes dimensions descomunals. sigui, aquí entraran 200.000 tones de purins a l'any.
7: Miquel Sala és pagès i educador ambiental.
9: Aquest sistema el que afavoreix és les macrogranges, que anirà en detriment de les petites, de la gent que viu al territori.
7: Qui tampoc ho veu bé és l'alcalde de Súria, Albert Cubaró, que fa aquesta demanda.
10: Els

0: Els implicats estudien la reubicació o, com a mínim, si no, doncs la dimensió de la planta, que també creiem que és desproporcionada.
1: El municipi ha aconseguit que els camions no passin pel mig del poble. També hem parlat amb l'alcaldessa de Callús, l'Elisabet Hernández, perquè les dimensions topen amb el Pla Estratègic de Plantes a Biogàs de Catalunya.
2: El que aquí es projecta no té res a veure amb les indicacions o les recomanacions que es posen en aquest pla estratègic. Per tant, aquí hem de poder parar i entendre el per què aquí volen fer el que es vol fer.
1: I des de Sant Mateu de Bages, l'alcalde Jordi Borràs ho veu d'aquesta manera.
3: Que es faci bé, per tant, si legalment es pot fer, jo no m'oposaré.
1: Per últim, hem parlat amb el Ricard Planes, director tècnic de Solucions, l'enginyeria que s'ocupa del projecte, que defensa la proporcionalitat de la planta tenint en compte l'alta càrrega ramadera del Bages.
4: Aquesta planta està dimensionada a donar resposta en aquest territori. Si es produeixen 800.000 tonelades en aquest territori, una planta de 200.000 es menja el 25%. Això és molt per sota del que ens trobem en una mitjana europea.
1: I sobre les olors també li hem preguntat.
4: Tots els estudis ens indiquen que no se sentirà en absolut cap pudor més enllà del propi àmbit de la planta.
1: El projecte està pendent del vistiplau ambiental de la Generalitat.
5: Passa gairebé un minut de 3:15. Doncs és moment d'aturar-nos, fer un cop d'ull al trànsit i al temps, i comencem pel trànsit. Saludem la Carmina Malagarriga. Molt bon dia.
6: Bon dia, Àngels. Si centrem-nos al tram nord de la P7 per dos accidents, l'un a Aiguaviva en sentit sud, al Gironès, i l'altre a Garrigàs, a l'Empordà, en sentit nord. En tots els casos són dos accidents que han passat ja fa estona i els vehicles accidentats, però, ocupen el voral. Està tallada per inundació la C-12 entre Roquetes i Tortosa i entre Amposta i Tortosa. I, finalment, hem de dir que hi ha retencions a la Ronda de Dalt, a l'altura del Passeig Vall d'Aura, a la sortida 3, aproximadament, en sentit Besòs. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
7: El temps.
5: Amb l'Enric Agut.
8: Va plovent al Montsià, també estones en alguns sectors del Baix Ebre, també ha arribat algun ruixat al Terra Alta des de la matinada, han caigut 15 litres a la Sénia, Mas de Barberans, alguna descàrrega elèctrica també hi ha hagut. De moment la pluja és moderada, tot i que estones cau algun ruixat més intens, però res comparat amb el que hem tenir doncs, entre dijous i divendres. Atenció per això, perquè encara no fa net del tot i novament tindrem un episodi de pluges fortes que poden iniciar-se a finals ja d'aquest matí a comarques de la costa i del prelitoral. A la tarda aquests ruixats també arribaran a la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu, pocs cap a Ponent i alguns poden tenir caràcter torrencial. De fet, per aquesta tarda hi ha vist de precipitació que pugui ser forta i a mitja hora descarregar més de 40 litres cap a tot el litoral i també al prelitoral i a força comarques d'aquest sector, doncs el perill és alt. És a dir, que a mitja hora poden caure més de 40 litres. I aquestes precipitacions de nit i matinada, la propera matinada, la de diumenge, a matí, primera hora, i de nit, poden ser encara més intenses. I tenim un perill molt alt de pluja forta, torrencial, a comarques com la Selva, Maresme, el Vallès i també el Barcelonès. I perill alt, el taronja, doncs a bona part de la resta de les comarques de Girona i també al sud del litoral i del litoral de Barcelona i al camp de Tarragona. És a dir que això no ha acabat i, novament, sobretot a la tarda tindrem i de nit i matinada un nou episodi de pluges fortes que afectaran principalment comarques del litoral i prelitoral, sobretot de Girona i Barcelona.
7: Resca Info.
9: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
10: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
11: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
10: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
9: Escolteu-nos i fem pinya.
5: Passant 4 minuts de 3:15, continuem amb més notícies i anem ara cap al Brasil.
12: Gràcies al president Lula.
5: Perquè en aquest país el tancament de la campanya electoral ha evidenciat la polarització política al gegant sud-americà abans de les eleccions legislatives i presidencials de demà. Lula da Silva i Flavio Bolsonaro parteixen com a grans favorits en la cursa presidencial i les enquestes els situen frec a frec, amb un lleuger avantatge del líder progressista. Lula, que aspira amb 80 anys a aconseguir el seu quart mandat, ha assegurat en el míting final de campanya que ell és l'únic que pot aturar el feixisme de Bolsonaro i assegura que en aquests comicis, marcats per acusacions de la ingerència dels Estats Units, hi ha en joc la democràcia.
12: Està en joc el país que volem, i ja li vaig dir a Trump, si hi posa la mà a sobre, perdrà les eleccions d'aquí. No acceptem la ingerència de ningú. Aquest és el país que volem.
5: El candidat d'extrema dreta, Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident inhabilitat Jair Bolsonaro, se situa a poca distància de l'actual president, segons els sondejos, i ha centrat la seva campanya en temes com la seguretat i la fiscalitat. Tot i això, és força probable que cap dels dos candidats arribi demà al 50%, un escenari que, per tant, obligaria a anar a una segona volta, on caldria buscar pactes amb les forces més moderades. I us ho dèiem en el sumari, fer un safari a l'Àfrica és molt bonic quan et trobes animals salvatges com lleons, elefants o girafes, però els safaris sovint passen per alt una realitat que afecta moltes comunitats originàries, com ara la falta de preservació d'espais històrics. Ara, un grup d'activistes indígenes han fet un comunicat conjunt per denunciar com les polítiques de conservació dels espais naturals estan vulnerant els seus drets. Burkina Faso, Elia Borràs.
13: Representants indígenes de tot el món s'han reunit a Nairobi, capital de Kènia, per denunciar les polítiques de conservació de la natura. 3CAT ha pogut parlar amb l'advocat ugandès David Chemutai, que representa la població que ha sigut desplaçada del Mont Elgon, una àrea volcànica i protegida a l'est d'Uganda.
14: És una comunitat que ha estat obligada a marxar de les seves terres originàries en nom de la conservació. I ara, després d'aquesta expulsió dels membres de la comunitat, estem patint violacions dels drets humans, com ara tirotejos, violacions a infants i tortures.
13: David Chemutai explica que les polítiques de conservació dels espais protegits també provoquen enfrontaments entre les comunitats locals i la policia.
14: Tenim molts casos de violacions dels drets humans. Recentment, fa uns dos mesos, dues nenes van ser violades per la Uganda Wildlife Authority, una ONG al Mont Elgon. Però quan es va denunciar el cas a la policia, van dir que havien fugit.
13: La trobada s'ha celebrat a Nairobi i no és casualitat, és una de les destinacions turístiques més emblemàtiques del continent africà, però el que hauria de ser una bona notícia és xoca amb la realitat de la població local. Dorothy Cheruto ho coneix de primera mà. Ella és una advocada keniana i representa la comunitat Ogiek de Kènia, que viu al bosc Mau, conegut per ser un paisatge de pel·lícula, amb animals salvatges, sabana i postes de sol ataronjades.
15: La comunitat està perdent la seva cultura i les seves tradicions. Els llocs sagrats on anaven a recol·lectar plantes medicinals, els llocs del bosc on anaven a resar, els rituals tradicionals ja no es poden fer. Estem perdent la nostra llengua, l'Ogiek, i estem sent assimilats per la comunitat dominant.
13: Segons els activistes, com Doroto i Cheruto, darrere de les àrees protegides, els santuaris de ximpanzés o les reserves de caça, hi ha una gran coalició de governs, empreses i fins i tot d'ONGs dedicades a la conservació de la natura que apliquen falses solucions al canvi climàtic.
5: I abans dels esports, un apunt musical. Perquè amb les entrades exaurides, el Sant Jordi Club obre les portes al legendari grup britànic Placebo, que està fent gira per Europa per celebrar 3 dècades de trajectòria. Arriba per interpretar els èxits dels seus 2 primers àlbums des d'una mirada fresca i actual. El duet, format per Brian Molko i Stephen Oldsdall, centrarà, doncs, el seu concert en els discos Placebo i Without You, I'm Nothing. La gira també dona a conèixer el seu treball, Placebo Recreated, que va sortir al juny i és una nova versió del primer disc reconstruïda a partir de les cintes màsters originals. Estava previst que, com va passar en el concert d'abans d'ahir a Madrid, convidin el públic del Sant Jordi a guardar els mòbils per recrear l'ambient del 1996.
7: Esports.
5: Fins les 11 amb el Roger Arnau. Roger, bon dia.
16: Bon dia. El defensa del Barça, Pau Cubarsia, ha estat descartat i, per tant, descansarà durant l'Espanya-República Txeca d'aquest vespre a Oviedo. Sí que ha entrat a la convocatòria Roberto de l'Espanyol, que podria debutar amb la selecció espanyola absoluta. També poden tenir minuts fins a 5 jugadors del Barça, Lamine Yamal, Rodri, Olmo, Pedri i Fermín. Sobre la possible titularitat de Lamine Yamal, el seleccionador Luis de la Fuente tira pilotes fora.
17: Lamine, de igual manera que otros compañeros, el último partido pues jugó 60 minutos y no completó 90 previendo estas circunstancias. Sacaremos a los que creemos que tenemos que sacar para ganar mañana.
16: Al marge de l'Espanya República Txeca, avui també es disputen a la UEFA Nations League, el Croàcia-Anglaterra amb Livakovic i

0: Cordon del Barça a les 6 de la tarda i a 3:15 del vespre el Suïssa-Eslovènia amb Der Kusic de l'Espanyol. Ahir el blaugrana Jules Koundé no va tenir minuts en el França 1, Itàlia 1. I tot plegat mentre el Barça respira, perquè Rafinha no té cap lesió i per tant estarà disponible per jugar dissabte que ve contra el Getafe al Camp Nou.
1: 3CAT Info.
0: Aquest és un cap de setmana de clàssic a la Lliga F. El Barça rebrà demà el Real Madrid a les 5 de la tarda al Camp Nou, en directe a la TDG de Catalunya Ràdio. A la prèvia, la capitana Patrick Guijarro admet que la seva renovació va pel bon camí.
2: Las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien, pero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
0: El Barça també té molt avançades la renovació en Deva Payor i Desmay Brox. El Barça jugarà demà i avui a les 12 del migdia partits de l'Espanyol i del Badalona Women. L'equip blanquiblau rebrà l'Alavés a la ciutat esportiva d'Ani Harke en directe per Esport 3, mentre que el Badalona visita el camp del Sevilla sense Vicky Itzi, que són baixa per lesió. Sheila Guijarro és jugadora del Badalona.
3: Vamos a Sevilla, un campo difícil donde es difícil puntuar. Pero bueno, creo que el equipo está trabajando bien, que tenemos muchas ganas de volver a sumar de tres y de, sobre todo irnos al parón con buenas sensaciones.
0: Aquest cap de setmana no hi ha futbol de primera divisió masculina, però sí de segona. De fet, aquesta tarda, a 6:45, el Sabadell rep l'Andorra a la Nova Creu Alta en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Escoltem el tècnic arlequinat, Ferran Costa.
4: Penso que serà un partit on cadascú competirà des dels seus arguments. No penso que la paraula guerra s'ajusti i a un partit de futbol. Penso que al final sí que hi ha intensitat, sí que nosaltres intentem anar a cada pilota com si fos la última, perquè pensem que és la nostra essència, però res més enllà.
0: El Girona, per la seva banda, demà al vespre a les 9 rebrà el Mallorca a Montilivi. I encara en futbol, a la primera federació el Sant Andreu rep aquesta tarda l'Antequera, el Narcís Sala. El partit començarà a 6:45, mentre que els altres dos equips catalans de la categoria jugaran demà al migdia. Murcia Nàstic a les 12 i Osca Europa a 3:15. I mentrestant, en motociclisme, victòria de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi del Japó de MotoGP davant de Diogo Moreira i del líder del Mundial, Jorge Martín. Ara, el tro de Cervera queda a 7 punts del madrileny a la general. Martín havia passat segon la línia de meta, però l'han sancionat amb una posició per haver trepitjat fora de pista a la darrera volta. Marc Márquez a DAZN.
5: Hoy funcionaba todo bien, hemos hecho un cambio para la sprint race, viendo claro cuál era el problema esta mañana y hemos dado un pasito más, iba cómodo, iba bien y nada, ha salido una sprint race, ojalá mañana tener la misma sensación.
0: Àlex Márquez, per la seva banda, ha caigut a la primera volta i ha arrossegat en l'accident Pedro Acosta i Fabio De Gio Antonio. El pilot cerverí ha estat sancionat amb una doble penalització de volta llarga a la cursa de demà. Àlex Rins i Maverick Viñales han acabat fora dels punts. I a la Fórmula 1 està en marxa ara mateix la classificació del Gran Premi de Bahrein, que es disputa, això sí, a Malàisia. Ara mateix, a la Q3, quan falten 2 minuts i 40 segons per acabar la classificació, Verstappen té el millor temps. Per cert, la Fórmula 1 disputarà els dos darrers grans premis de la temporada a Qatar i Abu Dhabi, ho ha confirmat el seu president, Stefano Domenicali, a Sky Sports Itàlia. I encara en motor, avui, cinquena i última etapa del Rally del Marroc, la penúltima prova del Mundial de Raids, Edgar Canet afrontarà els 260 km cronometrats des de la segona posició a la general, a 1 minut i mig de Daniel Sanders. En cotxes, defensa el liderat el nord-americà Seth Quintero, amb Carlos Sainz i Dani Oliveras en tercera posició, i Nani Roma i Alex Haro a la cinquena. Per cert, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el director del Dakar, David Castera, ha visitat el Rally aquesta setmana per assegurar als competidors que hi haurà prova durant la incertesa per la situació geopolítica a Aràbia. Castera els ha informat que si les autoritats saudites finalment renuncien al Dakar, hi ha un pla B per organitzar el Rally en territori marroquí amb la possibilitat de disputar també una etapa en territori espanyol. I també en bàsquet, aquest cap de setmana es disputa la segona jornada de la Lliga ACB. Aquesta tarda a les 6, la penya rep l'Andorra a l'Olímpic de Badalona, mentre que a les 9, el Manresa rep el Breogan al Nou Congost. Demà juguen la resta d'equips catalans. Lleida Burgos a les 12, Baskonia Girona a les 6 i Múrcia-Barça a les 7. L'equip blaugrana hi va sumar la segona victòria a l'Eurolliga després de 3 partits, 82-95, a la pista del Besiktas d'Istanbul. Alexander Sekulin és el tècnic del Barça.
6: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria per feta.

0: Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
1: Aquest cap de setmana també comença la Lliga Femenina. Aquesta tarda, Estudiantes Girona i Salamanca, Cadí la Seu, d'Urgell.
2: Trescat Info.

0: portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, afirma al suplement de Catalunya Ràdio que els decrets d'habitatge que hi van tombar al Congrés són un nyap jurídic i haurien empitjorat encara més, diu, la situació dels usuaris. Recorda que van fer el mateix amb la llei d'amnistia. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, reflexiona aquest cap de setmana sobre si cal avançar o no eleccions. A Madrid, les persones acampades a la Porta del Sol mantenen la pressió i s'enfoquen cap a una vaga general. Avui al migdia, la capital espanyola acollirà una gran manifestació amb columnes que sortiran des de diferents punts de la ciutat i que confluiran a Cibeles. També hi haurà mobilització al migdia a Girona i a la tarda, a les 7, a l'Hospitalet de Llobregat, i confluiran diverses columnes vingudes de Barcelona i d'altres ciutats. El sindicat de llogateres reclama el màxim consens social possible per tirar endavant una vaga general de manera imminent a favor del dret a l'habitatge i per això demana a associacions d'estudiants, consumidors i sindicats que organitzin assemblees per debatre aquesta qüestió. A França, el govern estén la mà als estudiants després de les protestes d'aquesta setmana que han provocat aldarulls i gairebé 500 ferits entre policies i manifestants. Les associacions estudiantils volen parar retallades anunciades i asseguren que les mesures que planteja l'executiu no són suficients. Protecció Civil insisteix a no baixar la guàrdia durant tot el cap de setmana a les zones on hi pugui ploure amb intensitat, sobretot al litoral central i al sud de la Costa Brava, on es podrien repetir les pluges torrencials. Les Terres de l'Ebre van recuperant la normalitat després dels aiguats d'ahir. La Xarxa Europea per la Igualtat Lingüística reclama que no s'excloguin llengües minoritzades com el català dels algoritmes de les xarxes socials. És la petició que en fa aquesta organització internacional, que reivindica la importància de compartir contingut en llengües minoritzades perquè això normalitza l'idioma. Una exposició a Tolosa de Llenguadoc mostra l'obra més política, rebel i compromesa de Joan Miró. S'hi presenten peces en formats poc coneguts com tapissos o vestuari i 50 dibuixos inèdits sobre l'arrelament que va fer durant el seu exili a París.
1: Esports.
0: Victòria de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi del Japó de MotoGP davant de Diogo Moreira i Jorge Martín. Ara el de Cervera queda a 7 punts del madrileny a la general. Pau Cubarsí ha estat descartat i no jugarà a l'Espanya-República Txeca d'avui al vespre a Oviedo. Sí que entra la convocatòria Roberto, de l'Espanyol, que podria debutar amb la selecció espanyola. El Barça femení fa avui al matí l'últim entrenament, abans del clàssic de demà contra el Real Madrid al Camp Nou, i també la Lliga F a partir de les 12, doble compromís amb presència catalana. L'Espanyol rep l'Alavés i el Badalona Women visita el camp del Sevilla. Seguint l'evolució d'aquestes precipitacions que poden tornar a aparèixer les pròximes hores, a última hora del matí n'han d'arribar algunes per la costa que poden ser fortes, molta atenció, i deixar més de 40 litres per metre quadrat en tot just mitja hora. A la tarda avançaran pel prelitoral, la Catalunya central i els Pirineus. Aquesta pròxima nit i matinada s'intensificaran al litoral i al prelitoral de Barcelona i Girona, pluges de caràcter torrencial. A tot arreu avui, les temperatures sense massa canvis.
1: 3Cat Info.
0: Passen gairebé 4 minuts i mig de les 11 del matí, us està parlant Jaume Brufau. La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, assegura en declaracions avui al matí al suplement de Catalunya Ràdio, en conversa amb en Roger Escapa, que els decrets d'habitatge presentats pel govern espanyol eren un nyap jurídic que haurien empitjorat, afirme, el mercat de l'habitatge. I ha comparat l'escenari viscut ahir al Congrés amb el seu rebuig als decrets amb l'aprovació de la llei d'amnistia.
2: Exactament el mateix que va passar amb la llei d'amnistia. Se'ns va dir de tot per votar que no a la primera llei d'amnistia. No era una llei ben feta, però al cap d'un mes, per haver aguantat la posició, em va resultar una llei que no només és avalada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sinó que a més soluciona el problema amb molta gent que no és precisament la gent més coneguda. I en aquest cas hem fet exactament el mateix.
0: La portaveu de Junts ha criticat que els socialistes es moguin, diu, més per qüestions electoralistes que per trobar solucions reals. El fet que els de Puigdemont rebutgessin ahir els decrets sobre l'habitatge ha abocat el president del govern espanyol a sospesar la necessitat d'avançar la convocatòria d'eleccions generals. Pedro Sánchez s'ha fixat aquest cap de setmana com a període de reflexió abans de prendre qualsevol decisió. Mentrestant, jornada de mobilitzacions avui arreu de l'Estat en defensa aquest dret a l'habitatge, una de les més multitudinàries. És la que es farà a Madrid, convocada a partir de les 12 del migdia per acabar confluint a Cibeles. Ho seguirem de prop i tenim una de les periodistes de 3Cat Info a Madrid. És la Montse Mir.
3: El Sindicat de Llogateres de Madrid ha convocat sortides des de quatre punts de la ciutat per acabar Cibeles, però també hi ha convocatòries d'altres sindicats i col·lectius per afegir-se a la manifestació. Un cop tombats ahir els decrets d'habitatge al Congrés, la reivindicació és una vaga general, tot i que, de moment, Comissions Obreres i la UGT, que s'afegeixen a la mobilització, no en parlen. A la Puerta del Sol, des d'on sortirà també una columna, continua l'acampada, que s'ha començat a estendre cap a altres carrers del voltant. La SAM i la CIPRI no hi dormen, però també s'afegeixen a les reclamacions.
4: La vivienda digna es un derecho el cual todos los españoles tienen y no se están tomando muy pocas medidas.
5: Es muy, muy indecente que haya gente sin casa y casas sin gente.
3: L'acampada té un to més polític en aquestes últimes hores i el sindicat de llogateres va apuntar ahir a la nit que segurament l'anirà deixant de forma progressiva per centrar-se en la feina als barris i preparar aquesta vaga general.
0: Per avui al migdia, marxes convocades també amb el mateix sentit a Girona, València i a Palma, i a la tarda s'espera que a l'Hospitalet de Llobregat, a partir de les 7, hi conflueixin diverses columnes vingudes d'arreu del país. Ara fa una estona, el sindicat de llogateres ha fet la crida a tot tipus d'associacions perquè s'organitzin durant els pròxims dies i a sumar-se a una vaga general imminent a favor del dret a l'habitatge amb el màxim consens possible. En declaracions també al suplement, el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès.
6: Si toca organitzar una vaga general, no hi sobra ningú. S'ha accelerat molt això i jo crec que ha de ser properament. Això és imminent. Ara han de començar a haver-hi assemblees a les facultats, els estudiants han de començar a organitzar assemblees, als centres educatius amb les famílies d'alumnes, als centres laborals, evidentment, als llocs de treball, amb els comitès d'empresa. S'ha de començar a estendre aquest xup-xup i, evidentment, doncs ben aviat haurem de fixar una data.
0: Aragonès ha matisat que no demanen eleccions, sinó que s'acabi amb l'especulació i que es garanteixi l'accés a un habitatge digne. A França, el govern s'obre el diàleg amb els estudiants després de les protestes violentes als instituts de secundària i als carrers. El ministre d'Educació ha promès fer-los cas, però les associacions d'estudiants diuen que les mesures que planteja no són suficients. Les manifestacions han provocat al voltant de 500 persones ferides, entre estudiants i policies, i n'hi ha més de 5.000 de detingudes. París, corresponsal Isabel Galí.
7: Els sindicats d'estudiants de secundària de França mantenen la mobilització la setmana que ve. La reunió amb el ministre d'Educació ha estat cordial, però amb poques concrecions. Eduard Geffré ha reconegut que les reivindicacions de millora legítimes no es resoldran d'un dia per l'altre.
8: Us puc dir que us escoltem i que plantegem un marc de diàleg estructurat, organitzat i amb treball i un pla que espero que ens permeti atendre gran part de les vostres peticions.
7: El ministre també els ha combinat a mantenir un marc de protesta específic davant els nombrosos actes de violència que han fet malbé els mateixos espais on ells estudien. El vicepresident del sindicat Les Lycéens, Louis Letoublon, se n'ha desmarcat.
9: Són actes violents, comesos per terceres persones que els estudiants que hi ha en els bloquejos no coneixem. Així que el moviment i la mobilització estudiantils ens en desvinculem del tot.
7: En algunes ciutats de França, pares i estudiants han denunciat en manifestació les càrregues que la policia du a terme davant els instituts. Consideren que en molts casos no estan justificades.
0: Els Estats Units descarten, finalment, prohibir les exportacions de dièsel nord-americà al continent europeu. El president Donald Trump ha assegurat que la relació amb Europa és molt bona i que el veto mai va estar damunt la taula.
10: Europa té molt de dièsel.

0: Diesel i farà una contribució mundial molt important. I nosaltres també ho farem. No prohibirem l'exportació de dièsel, farem el que ens pertoca fer. Però sí que els ho vaig demanar i tindrem molt petroli.
1: Donald Trump s'hi ha referit després que Europa i els líders del G7 claudiquessin a les pressions de Washington i acordessin alliberar 100 milions de barrils de les seves reserves en un intent d'acostar posicions amb la Casa Blanca i de frenar l'increment de preus. Des de Brussel·les, ara, Bruno Fortea Miràs.
2: Bon dia. El president francès Emmanuel Macron ha liderat els esforços diplomàtics per aconseguir aquest acord amb els Estats Units. Diu que Donald Trump ha retirat la seva amenaça de deixar Europa sense dièsel nord-americà.
3: Tots ens hem compromès a no limitar les exportacions i, en particular, el president Trump ha estat molt clar en aquest punt. Crec que és positiu que haguem creat una coordinació entre els actors.
2: Macron ha proposat que la Unió Europea aporti la meitat de tots els barrils que s'alliberaran gràcies a l'acord. L'altra meitat la posaran altres països occidentals que siguin membres de l'Agència Internacional de l'Energia. Aquest cop trauran al mercat, sobretot, reserves de dièsel. A les benzineres europees, aquest carburant ja es paga de mitjana a 2,24 euros al litre. Si Trump n'hagués tancat la xeta, els preus s'haurien pogut enfilar encara més.
4: 3Cat Info.
1: 4 minuts i serà un quart de 12. 3 mesos després del foc de les Gavarres, el més greu d'aquest any a Catalunya, s'acceleren els treballs per retirar els arbres cremats i evitar l'erosió dels terrenys. I més després de les intenses pluges que hi ha hagut els últims dies. Els propietaris afectats han començat la redacció d'un pla de restauració i, segons han avançat a 3Cat Info, no descarten denunciar al jutjat l'empresa que va provocar el foc. Girona, Fèlix Martín.
5: El foc de les Gavarres va començar avui fa 3 mesos per la imprudència d'un operari en la instal·lació d'un rètol a peu de carretera. La Generalitat ha sancionat l'empresa amb 300.000 euros i els propietaris afectats estudien amb els seus advocats si també presenten denúncia per la via penal. Ho ha avançat a 3Cat Info amb el Cio Soler.
6: Des de la nostra associació ens ho estem mirant. Si té sentit posar alguna denúncia. El cas està obert, penalment, al jutjat de la Bisbal. Amb el que estem és aconseguir posar en marxa i executar aquest pla de restauració que sí que la Generalitat ens ha encarregat a l'Associació dels Gestors Forestals.
5: Un pla que definirà què fer a la zona des d'ara i fins al 2030, tant als boscos com a la recuperació de vials, o posar més punts de captació d'aigua. Ho ha concretat el president del Consorci de les Gavarres, Quim Gubau.
7: Està previst que es pugui acabar ja els propers, abans de final d'any, diguéssim, a final d'any. I a principi de l'any que ve poder començar amb alguns d'aquests treballs, que en primer lloc és el mateix que estem fent ara a la carretera, diguéssim, però d'una forma més generalitzada, de poder començar a treure arbres, això, que han quedat morts.
5: Pel director general de Boscos de la Generalitat, Jaume Minguell, la redacció del pla és una oportunitat per dissenyar com volem aquest entorn.
8: Aquesta és la gran virtut del planejament que s'ha de fer, és a dir, poder determinar en cada lloc i això tindrà una repercussió directa en el paisatge que hi tindrem d'aquí 20 anys, sí? I per tant en la vulnerabilitat major o menor als incendis i en les infraestructures que hem de prioritzar a l'hora de tenir eines de prevenció.
5: Aquests dies estan traient els arbres cremats a banda i banda de la carretera de la Ganga, que travessa les Gavarres entre la Bisbal d'Empordà i Calonge, al Baix Empordà, per evitar accidents. Aquí és on va iniciar-se aquest incendi el dia 3 de juliol. Algunes suredes estan rebrotant en un últim esforç per intentar sobreviure.
1: Molt pendents encara de les pluges que tindrem aquest cap de setmana. Protecció Civil demana extremar al màxim la precaució perquè poden ser intenses en alguns punts, sobretot al litoral central i al sud de la Costa Brava. Es podria repetir una situació de pluges torrencials. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
9: Avui estem encara amb alerta del Pla Inuncat, que avui és un dia que poden haver-hi pluges torrencials, puntualment torrencials, en molts punts, a gran part del territori, no només en la zona del Montsià i del Baix Ebre, sinó que a gran part del territori poden haver-hi aquestes pluges que poden ser puntualment intenses.
1: Les Terres de l'Ebre van recuperant la normalitat després dels aiguats d'ahir, que van deixar més de 200 litres per metre quadrat en diversos punts. Els bombers van fer més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones, però, per sort, no hi va haver danys personals. Un dels municipis on hi va caure més aigua va ser el de l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre. Des d'allà ens arriba la crònica d'en Jordi Barranca amb el suport tècnic de l'Albert Cots.
10: Des de primera hora, els equips de manteniment revisen els punts més crítics dels diversos nuclis on més ha plogut des de dijous al vespre. Ara continua plovent i va guanyant certa intensitat a mesura que passen les hores. Un dels punts on més aigua han recollit és a l'Ametlla de Mar, aquell Baix Ebre. L'alcalde Jordi Gazeni relatava al suplement de Catalunya Ràdio com ara es concentren en posar al dia

0: els equipaments municipals perquè puguin reobrir, sobretot a cara dilluns.
1: Estem ara pendents és de fer una altra repassada forta per poder garantir doncs, que no entra més aigua. I bé, doncs, amb això estarem. La resta, en principi, està tot preparat. L'únic que farem serà doncs, avui, durant el dia d'avui i demà, assegurar-nos bé de que la llar d'infants pugui ser un espai segur i que es pugui utilitzar amb tranquil·litat.
0: Un altre cas és el de Santa Bàrbara, a l'interior del Montsià. Han aprofitat la pausa de les últimes hores, sobretot de divendres, per netejar tot el que podien. Lluís Gimeno és l'alcalde, també el suplement de Catalunya Ràdio.
2: Han passat una nit tranquil·la, han anat treballant una mica tasques de neteja durant aquesta nit, avaluar tot el mal que tenim i creiem que avui estaríem ja en condicions de deixar gairebé el poble totalment netejat i ja, bueno, i començar després les tasques ja de reconstrucció.
0: Mentrestant, els veïns de zones com ara les cases d'Alcanar estan més que acostumats a que els barrancs baixin com rius quan plou amb molta intensitat.
3: Ayer lo pusimos porque no subió agua hasta aquí. El señor de aquí, mira, aquí también lo tenía. Todos lo teníamos, que traíamos panadería arriba, todos, todo la calle. Ya sabíamos qué pasará porque todo el verano no ha caído aquí ni una gota desde mayo. Entonces, de que cuando caiga aquí, pues cae.
0: I Protecció Civil manté aquesta crida a la prudència, sobretot durant les properes hores, perquè torna a ploure i aquest cop ho fa amb el terreny ja molt moll.
4: 3Cat Info.
5: Passa poc més d'un minut d'un quart de 12. De seguida, atenció a la previsió del temps abans trànsit. Connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
6: Bon dia, Jaume. Parem atenció per començar a la P7, a Barberà del Vallès. Hi ha retencions en sentit sud i també a la localitat empordanesa de Garrigàs, en sentit nord. Hi ha vehicles al voral per un accident que ja ha passat fa estona. Continua tallada la C-12 per inundacions entre Roquetes i Tortosa i també entre Amposta i Tortosa. També hi ha circulació intensa a l'A2 a Cornellà de Llobregat, cap a les rondes barcelonines, a la B10 a Santa Coloma de Gramenet, en sentit sud, cap a Sant Adrià de Besòs, i finalment també a la ronda de dalt, a l'altura del passeig Vall d'Aura, a la sortida 3 aproximadament, en sentit Besòs. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
5: Gràcies, Carmina. Bon dia.
6: Bon dia.
4: El temps.
5: La previsió és de l'Enric Agut.
7: La pluja s'ha reactivat i déu-n'hi-do a comarques de Tarragona, Baix Ebre, també Montsià, bé, el Montsià fa estona que plou, també al Baix Camp, Ribera d'Ebre, al Tarragonès comença a arribar pluja, també algun ruixat al Baix Llobregat, al Garraf, bé, tot comença a despertar-se i s'espera que la pluja vagi carregant i que també vingui acompanyada de tempestes i de ventades. Ja per aquesta tarda tenim avisos, de fet ja aquest matí els tenim, a tota la costa, aquesta tarda es mantenen i cap al vespre s'incrementa el perill. Passarem de perill moderat o alt a perill alt i molt alt a gairebé tota la costa i al prelitoral. En concret, aquest vespre nit, el perill serà molt alt entre el Maresme i el Baix Camp, passant per l'Alt Camp, l'Alt Penedès i també el Vallès Occidental. Però demà s'amplia fins a totes les comarques de Girona el perill molt alt i també es mantindrà a l'est de les comarques de Barcelona. Atenció, perquè la pluja pot tenir caràcter torrencial, anar acompanyada també de, a banda de tempestes, d'alguns possibles fenòmens de temps violent, com són ratxes molt fortes de vent associades a les tempestes i també de manera molt, molt local, doncs, aquesta possibilitat, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, d'alguna mànega o també tornado. Estem davant d'una situació d'un episodi crític, un episodi de molta aigua que pugui caure amb força, de manera torrencial, acompanyada d'aquests fenòmens i també de vent de llevant i mala mar.
8: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
9: Es ocupem a les millors taules del món.
10: En aquesta terra protegim i acollim.
11: Fem barri i fem pinya.
12: I fem i no deixem de ser.
13: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
14: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
15: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Marcos Franz, Pilar Eire, Lluís Soler i Àngel Llàcer a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: 3CAT Info.
17: Info.

0: al Brasil. El tancament de campanya electoral evidencia la polarització política al gegant sud-americà abans de les eleccions legislatives i presidencials que celebren demà. Lula da Silva i Flavio Bolsonaro parteixen com a grans favorits en aquesta cursa presidencials i les enquestes els situen frec a frec amb un lleuger avantatge del líder progressista. Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira amb 80 anys a aconseguir el seu quart mandat, també continua treballant de cara a aquesta celebració, amb el que és el míting final de campanya, perquè diu que és l'únic que pot aturar el feixisme de Bolsonaro i assegura que en aquests comicis, marcats per la ingerència dels Estats Units, hi ha en joc la democràcia.
1: Està en joc el país que volem, i ja li vaig dir a Trump, si hi posa la mà a sobre, perdrà les eleccions d'aquí. No acceptem la ingerència de ningú. Aquest és el país que volem.
0: El candidat de l'extrema dreta, Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident inhabilitat Jair Bolsonaro, se situa a poca distància de l'actual president, segons els sondejos, i ha centrat la seva campanya en temes com la seguretat i la fiscalitat. Tot i això, és força probable que cap dels dos arribi demà al 50% dels vots en un escenari que obligaria a anar a una segona volta, on caldria buscar pactes amb les forces moderades. I Letònia celebra avui eleccions parlamentàries amb la seguretat nacional com un dels temes clau davant de l'amenaça de Rússia. L'actual primer ministre Andris Kolbergs lidera les enquestes amb una política pro-europea de ferma defensa d'Ucraïna i també de l'Aliança Atlàntica. Però el país també manté vincles històrics i socials amb Rússia. Un 25% dels residents són russòfons. La guerra d'Ucraïna ha dividit aquesta comunitat que també vota pensant en qüestions com la llengua, l'educació o l'economia. L'Igor i la Valèria són veïns d'una de les àrees amb més població russòfona.
2: I'm against the war, I can say that.
3: Estic en contra de la guerra, puc dir això, i que no necessitem cap mena d'ajuda de Putin. Però el que l'actual govern està fent crec que no és correcte, per això aquestes eleccions són tan importants.
4: M'agradaria que els que arribin al poder, sigui qui sigui, dediquessin més temps a l'economia del país i al benestar de la població.
0: S'espera que un dels partits que treguin més vot d'aquest col·lectiu sigui Poder Sobirà, segons a la força de les enquestes, que també preveuen un Parlament fragmentat amb 7 forces polítiques. Per això, la clau serà veure quines coalicions són viables amb l'Elde Medla Rosenthale, que és analista política a la Universitat Stradins de Riga.
5: Un cert percentatge també el tindrà el Poder Sobirà, que Letònia, diem que és un partit que dona suport a l'actual règim polític a Rússia, o si més no, no el condemna obertament. I per tant, aquest partit, a causa d'aquesta orientació geopolítica, queda automàticament exclòs de qualsevol possible coalició amb el govern actual.
0: Els col·legis electorals tanquen a les 7 de la tarda, hora nostra, i s'espera que els primers resultats es comencin a saber a partir de mitjanit. I la Xarxa Europea per la Igualtat Lingüística reclama que els algoritmes a les xarxes socials no excloguin l'ús de llengües minoritzades com ara el català. És una de les peticions que fa aquesta organització internacional en un informe pioner que indica que els joves parlants estan creant a través de les xarxes el seu propi domini digital i els creadors de contingut actuen com a nous referents lingüístics. Montse Camps.
6: L'informe, publicat dins el projecte europeu Fosterlang, recull les respostes de 19 creadors de contingut que treballen en 12 llengües minoritzades europees, com ara el català, el gallec, el basc, el gaèlic, l'irlandès, el galès, l'occità, el llombard o el piemontès. Basant-se en les seves experiències, l'informe determina que els joves parlants estan creant el seu propi domini digital, o el que qualifiquen com a espais de respir per les seves llengües, i que això està tenint un impacte positiu a l'ús real de la llengua. Una de les grans conclusions és que normalitzar una llengua no implica necessàriament parlar sobre la llengua. Quan els joves utilitzen el seu idioma de manera natural per tractar temes com la música, l'esport, l'humor, l'actualitat o el seu dia a dia, aconsegueixen que aquests idiomes formin part de l'ecosistema digital com qualsevol altre. A través de TikTok, Instagram o podcast, els joves creadors actuen també com a nous referents lingüístics per a altres joves parlants. Persisteixen, però, reptes com ara que els algoritmes de les grans plataformes funcionen per excloure les llengües amb menys parlants. També hi ha una mancança sistemàtica de funcions bàsiques com la subtitulació automàtica, falten recursos econòmics i institucionals, i encara molts creadors han de conviure amb el qüestionament de per què fan servir la seva llengua i no una altra majoritària per arribar a més públic. Per revertir aquesta situació, el projecte Fosterlang demana als governs que la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries

0: sanitàries abordi explícitament les realitats digitals, incloent-hi les xarxes socials, que es financiïn programes de creació de continguts en llengües minoritzades i que els creadors tinguin subvencions directes. A les plataformes digitals els demanen que adaptin els seus algoritmes per garantir la visibilitat de la diversitat lingüística i ofereixin suport tècnic real.
1: 3Cat Info.
2: 5 minuts i seran 11:45.
1: Esports.
2: Roger Arnau, bon dia.
3: Bon dia. Victòria de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi del Japó de MotoGP davant de Diogo Moreira i del líder del Mundial, Jorge Martín. Ara el pilot de Cervera queda a 7 punts del madrileny a la classificació general. Martín, de fet, havia passat segon la línia de meta, però l'han sancionat amb una posició per haver trepitjat fora de pista a la darrera volta. Marc Márquez a Dazón.
4: Hoy funcionaba todo bien. Hemos hecho un cambio para la sprint race, viendo claro cuál era el problema esta mañana, y hemos dado un pasito más, iba cómodo, iba bien y nada, salió una sprint race. Ojalá mañana tener la misma sensación.
3: Àlex Márquez, per la seva banda, ha caigut a la primera volta i ha arrossegat per l'accident a Pedro Acosta i també a Fabio de Giantonio. El pilot cerverí ha estat sancionat amb una doble penalització de volta llarga a la cursa de demà. Àlex Rins i Maverick Viñales han acabat fora dels punts. I mentrestant, encara en motor, a la Fórmula 1, Max Verstappen ha aconseguit aquest matí la pole al Gran Premi de Bahrein, que es disputa a Malàisia, i demà serà el primer a la graella de sortida. Lewis Hamilton, de Ferrari, ha fet el segon millor temps, mentre que el líder del Mundial, Kimi Antonelli, sortirà des de la quarta posició. Per cert, la Fórmula 1 disputarà els dos darrers grans premis de la temporada al Qatar i Abu Dhabi. Ho ha confirmat el seu president, Stefano Domenicali, a Sky Sports Itàlia. I encara en motor, avui, cinquena i última jornada al Rally del Marroc, la penúltima prova del Mundial de Raids. Edgar Canet afrontarà els 260 km cronometrats d'avui des de la segona posició a la general, a un minut i mig de Daniel Sanders. En cotxes defensa el liderat el nord-americà Seb Quintero, amb Carlos Sainz i Dani Oliveras a la tercera posició, i amb Nani Roma i Àlex Haro a la cinquena. Per cert, també, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el director del Dakar, David Castera, ha visitat el Rally aquesta setmana per assegurar als competidors que hi haurà prova davant la incertesa per la situació geopolítica a Aràbia. Castera els ha informat que si les autoritats saudites finalment hi renuncien, hi ha un pla B, que seria organitzar el Rally Dakar en territori del Marroc, amb la possibilitat de disputar una etapa en territori espanyol. I en futbol, el defensa del Barça, Pau Cubarsí, ha estat descartat i no jugarà a l'Espanya República Txeca d'aquest vespre a Oviedo. Sí que ha entrat a la convocatòria Roberto de l'Espanyol, que podria debutar amb la selecció espanyola absoluta. També poden tenir minuts 5 futbolistes blaugranes, Lamine Yamal, Rodri, Olmo, Pedri i Fermín. Sobre la possible titularitat de Lamine Yamal, el seleccionador Luis de la Fuente tira pilotes fora, però elogia el davanter blaugrana.
5: Lamine es importante en cualquier momento del partido, pero sea desde el inicio o sea desde el minuto 60. Es importante siempre, aunque es difícil pensar cuando no es eficaz.
3: Al marge de l'Espanya República Txeca, avui també es disputen a la UEFA Nations League el Croàcia-Anglaterra, amb Livakovic i Gordon del Barça, a les 6 de la tarda, i a 9:15 el Suïssa-Eslovènia amb Derkusic de l'Espanyol. Ahir el blaugrana Jules Koundé no va tenir minuts en el França 1, Itàlia 1, i tot plegat mentre el Barça, que dilluns tornarà als entrenaments, respira perquè Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar dissabte que ve contra el Getafe al Camp Nou. Aquest és un cap de setmana que no hi ha Lliga de Primera, però sí clàssic a la Lliga F. El Barça rebrà demà el Real Madrid a les 5 de tarda al Camp Nou, en directe a la TDG de Catalunya Ràdio. A la prèvia, la capitana Patrick Guijarro admet que la seva renovació va pel bon camí.
6: Las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien, pero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
3: El Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Payor i d'Esmei Brooks. El Barça jugarà demà i avui, a les 12 del migdia, d'aquí menys de mitja hora, juguen l'Espanyol i el Badalona Women. L'equip blanquiblau rebrà l'Alavés a la ciutat esportiva Dani Jarque en directe per Esport 3, mentre que el Badalona Women, d'altra banda, visitarà el camp del Sevilla sense Vicky Itzi, que són baixa per lesió. Aquest cap de setmana no hi ha futbol de primera, però sí de segona. Aquesta tarda, a 6:45, el Sabadell rep l'Andorra a la Nova Creu Alta, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El tècnic arlequinat, Ferran Costa, s'enfronta al seu exequip.
7: L'únic diferent aquesta setmana és que he estat amb migranyes, perquè quan hi ha pluges em donen migranyes i em fot un mal al cap de collons. Tota la resta, Al final, tres

0: punts en joc, i la resta doncs tenim moltes ganes de guanyar com tenim cada setmana.
1: El Girona, per la seva banda, demà a les 9 del vespre rep el Mallorca a Montilivi. Acabem dient que la Primera Federació, el Sant Andreu, rep aquesta tarda l'Antequera al Narcís Sala.

0: 3CAT Info.
1: Molt bon dia, són 2:15. Aquesta hora ressaltem que la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, afirma en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio que els decrets d'habitatge que ahir van tombar al Congrés són un nyap jurídic i haurien empitjorat encara més la situació dels usuaris. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, reflexiona aquest cap de setmana sobre si convoca o no eleccions. A Madrid, les persones acampades a la Porta del Sol mantenen la pressió i s'enfoquen cap a vaga general. Avui al migdia, gran manifestació convocada amb columnes que sortiran de diferents punts per confluir a Cibeles. A Girona, mobilització convocada també al migdia. I a la tarda, a les 7, diverses columnes vingudes de Barcelona i d'altres ciutats es trobaran a l'Hospitalet de Llobregat. Protecció Civil demana màxima precaució encara tot el cap de setmana a les zones on pugui ploure i amb força, sobretot al litoral central i al sud de la Costa Brava, on es podrien repetir les pluges torrencials. Les Terres de l'Ebre van recuperant la normalitat després dels aiguats d'ahir. Des d'ara fins a arribar al punt del migdia, us explicarem, entre altres qüestions, que la República Democràtica del Congo s'estan fent proves amb tres medicaments per tractar l'ebola de Bundibugyo. Menja Sense Fronteres alerta del risc, encara que puguin anar bé, no arribin a tothom que ho pugui necessitar i demana per això que es planifiqui l'accés abans que acabin aquests assajos. I la creació d'eixos verds a la ciutat de Barcelona evitaria 178 morts prematures l'any, segons dades d'IS Global. Si aquests corredors verds augmentessin gairebé un 4%, la superfície total destinada a espais verds a la ciutat superaria el 10%. Avui, entitats socials i ecologistes fan una jornada per reclamar-ne. I esports a aquesta hora, Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia. Pau Cubarsí ha estat descartat. No jugarà a l'Espanya-República Txeca d'aquest vespre. Oviedo sí que ha entrat a la convocatòria Roberto de l'Espanyol, que podria debutar amb la selecció espanyola. I mentrestant, en motos, victòria de Marc Márquez de la cursa sprint del Gran Premi del Japó, al davant de Diogo Moreira i Jorge Martín. Ara el pilot de Cervera queda a 7 punts del madrileny a la general.
1: Seguint l'evolució d'aquestes pluges que avui poden haver-hi en punts de les Terres de l'Ebre novament, Camp de Tarragona, Costa Central i Costa Brava, no seran tan fortes com ahir, però atenció aquesta pròxima nit i matinada, perquè les precipitacions sí que s'intensificaran a les comarques del litoral i del prelitoral de Barcelona i Girona. La portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueres, assegura en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio que els decrets d'habitatge presentats pel govern espanyol ahir eren un nyap jurídic que haurien empitjorat, afirma, encara més al mercat de l'habitatge. I ha comparat l'escenari viscut al Congrés amb el seu rebuig als decrets amb l'aprovació de la llei d'amnistia.
3: Exactament el mateix que va passar amb la llei d'amnistia. Se'ns va dir de tot per votar que no a la primera llei d'amnistia. No era una llei ben feta, però al cap d'un mes, per haver aguantat la posició, em va resultar una llei que no només és avalada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sinó que a més soluciona el problema amb molta gent que no és precisament la gent més coneguda. I en aquest cas hem fet exactament el mateix.
1: La portaveu de Junts ha criticat que els socialistes es moguin més per qüestions electoralistes que per trobar solucions reals, ha dit. El president del govern espanyol es fixa aquest cap de setmana per període de reflexió abans de prendre decisió de si convoca o no eleccions, tal com fa mesos li reclamen des de l'oposició. En un dissabte que serà també una jornada de moltes mobilitzacions arreu de l'Estat a punt del migdia, n'hi ha una de convocada a Madrid, Montsemir.
4: El Sindicat de Llogateres de Madrid ha convocat sortides des de 4 punts de la ciutat per acabar Cibeles, però també hi ha convocatòries d'altres sindicats i col·lectius per afegir-se a la manifestació. Un cop tombats ahir els decrets d'habitatge al Congrés, la reivindicació és una vaga general, tot i que de moment Comissions Obreres i la UGT, que s'afegeixen a la mobilització, no en parlen. A la Puerta del Sol, des d'on sortirà també una columna, continua l'acampada que s'ha

0: començat a estendre cap a altres carrers del voltant. La Sam i la Cipri no hi dormen, però també s'afegeixen a les reclamacions.
1: La vivienda digna es un derecho, el cual todos los españoles tienen, y no

0: Mobilització també convocada per avui al migdia a Girona, a València i a Palma i a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat a les 7 de la tarda i confluiran diverses columnes vingudes d'arreu del país. Mentrestant, en aquesta situació de la crisi de l'habitatge, la Generalitat afirma que la mesura que activarà perquè les persones de més de 40 anys puguin comprar un pis a mitges ajudarà a recuperar els habitatges que els fons d'inversió ja no volen. Els governs constaten que amb el marc regulador vigent cada vegada més fons s'estan desprenent de propietats que tenen aquí a Catalunya perquè ja no són rendibles. Fins ara, l'única eina que tenia la Generalitat per actuar en aquests casos era el dret de tanteig i retracte, amb què ja s'han gastat 400 milions d'euros aquesta legislatura. És un informe de Sara Riera.
1: En els últims dos anys, la Generalitat ha comprat uns 2.000 pisos a fons d'inversió. Ara, amb la primera convocatòria de la mesura, el gener de l'any que ve, i amb una dotació de 100 milions d'euros, creu que se'n podran adquirir 2.000 més al 2027. Sílvia Paneque, consellera d'Habitatge.
2: En aquests pisos hi viuen famílies, famílies que podrien ser propietàries d'aquests habitatges. Aquest mecanisme el que ens permet és que aquelles famílies que puguin l'adquireixin de manera compartida, famílies que tenen més de 40 anys amb dificultats de tenir la hipoteca, de manera compartida amb la Generalitat.
1: La norma encara s'està redactant, però el govern ja ha avançat que els ciutadans que s'hi vulguin acollir hauran de tenir un nivell determinat de renda. S'ha de ser solvent perquè el banc et concedeixi una hipoteca, encara que sigui del valor de la meitat del pis. I hi haurà uns topalls del preu de compra, al voltant dels 200.000 euros. Paneque deia que és una eina més per poder anar ampliant el parc d'habitatge protegit.
2: M'agrada fer una mica el símil, que és com si ja no només fos la Generalitat, els ajuntaments i el tercer sector, sinó que hi hagués un exèrcit de persones, no? Ciutadans i ciutadanes de classe mitja que ens ajuden a adquirir aquest parc d'habitatge que en aquests moments grans fons s'està desprenent.
1: La persona que compri a mitges un pis amb la Generalitat en serà copropietària durant 50 anys. Després, ella o els hereus podran decidir comprar la part de la Generalitat i quedar-se al pis. Si no poden, la seva part passarà a mans del govern. En tots dos casos, l'habitatge serà protegit per sempre.
0: Dos quarts i mig de 12, Protecció Civil demana extremar les precaucions durant tot el cap de setmana a les zones on plogui amb intensitat, sobretot al litoral central i al sud de la Costa Brava, on es podria repetir una situació de pluges torrencials. N'ha parlat el suplement de Catalunya Ràdio, Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
3: Avui estem encara amb alerta del Pla Inuncat, que avui és un dia que poden haver-hi pluges torrencials, puntualment torrencials, en molts punts, a gran part del territori, no només en la zona del Montsià i del Baix Ebre, sinó que a gran part del territori poden haver-hi aquestes pluges que poden ser puntualment intenses.
0: Les Terres de l'Ebre van recuperant la normalitat després dels aiguats d'ahir, que van deixar més de 200 litres per metre quadrat en alguns casos. Els bombers van haver de fer més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones, però per sort no hem de lamentar danys personals. La majoria d'incidències es van detendre a les comarques del Baix Ebre i el Montsià. En un dels municipis on hi va caure més aigua, l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, des d'on ens arriba la crònica d'en Jordi Barranca amb el suport tècnic d'Albert Cots.
4: Des de primera hora, els equips de manteniment revisen els punts més crítics dels diversos nuclis on més ha plogut des de dijous al vespre. Ara continua plovent i va guanyant certa intensitat a mesura que passen les hores. Un dels punts on més aigua han recollit és a l'Ametlla de Mar, aquell Baix Ebre. L'alcalde Jordi Gazeni relatava al suplement de Catalunya Ràdio com ara es concentren en posar al dia els equipaments municipals perquè puguin reobrir, sobretot a cara dilluns.
5: Estem ara pendents és de fer una altra repassada forta per poder garantir que no entra més aigua. I bé, doncs, amb això estarem. La resta, en principi, està tot preparat. L'únic que farem serà avui, durant el dia d'avui i demà, assegurar-nos bé de que la llar d'infants pugui ser un espai segur i que es pugui utilitzar amb tranquil·litat.
4: Un altre cas és el de Santa Bàrbara, a l'interior del Montsià. Han aprofitat la pausa de les últimes hores, sobretot de divendres, per netejar tot el que podien. Lluís Jiménez és l'alcalde, també el suplement de Catalunya Ràdio.
6: Han passat una nit tranquil·la, han anat treballant una mica tasques de neteja durant aquesta nit, avaluar tot el mal que tenim i creiem que avui estaríem ja en condicions de deixar gairebé el poble totalment netejat i ja, bueno, i començar després les tasques ja de reconstrucció.
4: Mentrestant, els veïns de zones com ara les cases d'Alcanar estan més que acostumats a que els barrancs baixin com rius quan plou amb molta intensitat.
7: Ayer lo pusimos porque no subió agua hasta aquí. El señor de aquí, mira, aquí también lo tenía. Todos lo teníamos, que traíamos panadería arriba, todos, todo la calle. Ya sabíamos qué pasará porque todo el verano no cayó aquí ninguna gota desde mayo. Entonces, de que cuando cae aquí, pues cae.
4: I Protecció Civil manté aquesta crida a la prudència, sobretot durant les properes hores, perquè torna

0: torna a ploure i aquest cop ho fa amb el terreny ja molt moll.
1: A Castella-La Manxa, una riuada ha deixat com a mínim una víctima mortal i ha obligat a rescatar una norantena de persones a Madrigueras, al nord de la província d'Albacete. La víctima mortal és una dona que tenia 102 anys que vivia en una planta baixa on l'aigua ha arribat a superar el metre d'alçada. La riuada ha provocat danys importants en diversos punts de la població i a través d'un missatge a la xarxa social X, el president del govern espanyol ha traslladat el condol a la família de la dona morta i ha expressat la solidaritat a tots els veïns afectats.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: A les portes d'una setmana clau per l'amnistia, el president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, Josep Maria Jové, confia que se li acabarà aplicant la llei, tot i que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ho està frenant, en el seu cas. En una entrevista al programa L'Hemicicle de 3CAT Info, Jové ha assegurat que l'alt tribunal català no tindrà més marge que acabar amnistiant-lo, tot i les reticències.
3: En el cas del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no ara, sinó al llarg de tot el procediment, hi ha hagut, des del meu punt de vista, una voluntat de carnissament respecte als processats. Hi ha alguns casos fins i tot d'humiliació personal i crec que això s'està mantenint. No tenen altra opció que aplicar-la.
1: Tot i l'aval d'Europa, aquesta llei d'amnistia, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es negué a aplicar-la tant a Jové com a l'actual director general d'Esquerra, Lluís Salvador. Tots dos eren els càrrecs de la Conselleria d'Economia que es van encarregar de coordinar els preparatius del referèndum l'1 d'octubre del 2017. Si voleu, podeu escoltar tota aquesta entrevista a l'Espai L'Hemicicle amb la Marta Corbalán quan passin poc més de 3 minuts de 12:45 del migdia. La Fiscalia dels Emirats Àrabs qualifica d'atemptat terrorista el segrest d'un avió comercial amb destinació a Israel dimecres passat. El Ministeri Públic de la Monarquia del Golf assegura que el copilot va fer servir una destral per a emergències per atacar el pilot de l'avió i aconseguir així el control de l'aeronau per poder-la estavellar. També apunta que aquest individu se li havia retirat la llicència de vol a Oman, d'on era originari, per sospites d'haver adoptat una ideologia extremista. Poc després, però, hauria aconseguit que el contractessin a la companyia Fly Dubai dels Emirats, una qüestió que ara s'està investigant. Segons les investigacions inicials, el copilot va aconseguir fer caure en picat l'avió més de 5.000 metres en pocs segons i gairebé s'estavella amb 182 persones a bord. La tripulació i diversos passatgers hi van intervenir i van aconseguir reduir-lo i estabilitzar l'aparell i fer un aterratge d'emergència a l'Aràbia Saudita. Tres medicaments per tractar l'ebola de Bundibugyo s'estan provant en assajos clínics a la República Democràtica del Congo. Metges Sense Fronteres alerta del risc, però, que encara que funcionin, no arribin a les persones que els puguin necessitar i per això demana que es planifiqui l'accés abans que ja puguin acabar els assajos. Des que es va declarar el brot el dia 15 de maig, més de 4.000 persones han mort i ja s'han confirmat 8.300 casos, segons l'Institut Nacional de Salut Pública Congolès. És una informació que ha elaborat Antoni Fortesa.
4: Metges Sense Fronteres adverteix que l'èxit dels assajos no garanteix que els medicaments arribin als malalts, com ja ha passat en altres ocasions. Mónica Rull és directora mèdica de Metges Sense Fronteres.
5: No són els primers medicaments que s'han ensaiat per a Ebola i que han provat que funcionaven, però en el passat solament un tercio de los pacientes després del ensayo clínico tuvieron acceso a los medicamentos. Entonces, el riesgo que tenemos es que los avances científicos no lleguen a los pacientes que necesitan el tratamiento.
4: Per evitar que es repeteixi, l'organització reclama que es planifiqui des d'ara com es produiran i es distribuiran aquests medicaments. Demana transparència sobre els preus, les llicències, la producció i les reserves i que el finançament públic i filantròpic inclogui garanties d'accés pels malalts que ho necessiten.
5: Los acuerdos de financiamiento tienen que venir con consecuencias. O sea, yo te doy dinero en avance para que tú produzcas un fármaco, pero lo que tú tienes que hacer después es estar seguro de que ese fármaco está disponible para la gente que lo necesita. El acceso universal se planifica hoy, no cuando ya tienes la cura y entonces todo el mundo tiene que correr detrás.
4: L'organització alerta que si no es planifica ara, la disponibilitat dels futurs tractaments podria acabar depenent únicament de les decisions comercials de les farmacèutiques.
1: La creació d'eixos verds a la ciutat de Barcelona evitaria 178 morts prematures a l'any, segons dades d'IS Global. Si s'incrementessin aquests corredors verds, prop d'un 4%, la superfície total destinada a espais verds superaria el 10%. En aquest sentit, Xavier Montagut, president de la xarxa de consum solidari, lamenta que el consistori tingui paralitzats alguns d'aquests eixos.
6: Tenen que haver-hi eixos verds connectors, tipus carrer de Consell de Cent, tenen que haver-hi, havien planificats bastant més, i estaven paralitzats, la tenien que desaparèixer moltes places, dudes i transformacions.

0: masses en places molt més que absorbeixin l'aigua, molt més verd, però també l'entorn de la ciutat és important. Tindria que fer un projecte de recuperació de terres agrícoles que s'ha perdut.
1: Entitats socials i ecologistes reclamen més espais verds a la ciutat de Barcelona per adequar-se a les noves exigències climàtiques. I ho fan avui mateix, a través d'unes jornades d'estudi i d'un acte lúdico-festiu a l'Eixample barceloní.
2: 3CAT Info.
1: Són 3:15. Connexió amb l'equip viari. Trànsit a aquesta hora. Bon dia, Carmina Malagarriga.
3: Bon dia, Jaume. Doncs continua havent-hi aquest punt de retencions a la P7 a Barberà del Vallès en sentit sud i també a la localitat empordanesa de Garrigàs en sentit nord. A més, a la C55 hi ha retencions a Castellgalí en sentit sud i a Sant Vicenç de Castellet en sentit nord. Una altra zona és que continua tallada la C12 per inundacions entre Roquetes i Tortosa i entre Amposta i Tortosa. A la 2, retencions a Cornellà de Llobregat cap a les rondes barcelonines, a la B10 a Sant Adrià de Besòs cap al nord, cap al nus de la Trinitat, també a la C58 a Montcada i Reixac en sentit sud cap a Barcelona i finalment també a la Ronda de Dalt a l'altura del Passeig Vall d'Aura, a l'altura de la sortida 3 aproximadament en sentit Besòs. De moment és tot, més informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina, bon dia.
3: Bon dia.
2: El temps.
1: Enric Agut.
4: La pluja s'ha reactivat al Camp de Tarragona, també va plovent a les Terres de l'Ebre amb alguns nuclis de tant en tant de pluja intensa. També comença a ploure a punts de la costa central, per exemple, en alguns barris de Barcelona. També ha plogut a la costa del Baix Llobregat, del Garraf, i sobre el mar és on hi ha els nuclis més intensos, amb alguns nuclis vermells. De tant en tant, alguns també s'aproven cap al Baix Ebre, Montsià, i també altres zones de la costa. La resta del país, de moment, queda al marge, però també arribaran ruixats cap al migdia a la Costa Brava i després, a la tarda, aquests xàfecs també entraran cap a la Catalunya central i al Pirineu. En canvi, Ponent quedaria bastant al marge. Aquesta tarda tindrem doncs, un avís de perill fort, al taronja, entre el Montsià i la Selva. També perill moderat a altres comarques de l'est del país. I de cara a la nit s'incrementen els nivells de perill. Passarem a perill molt alt, el 5/6, entre el Baix Camp i el Maresme, en totes aquestes comarques, i també a l'Alt Camp, al Penedès i al Vallès Occidental. I demà aquest perill molt alt també s'extendrà a totes les comarques de Girona al llarg del dia, fins a migdia, i es mantindrà entre el Garraf, el Vallès i també al nord de les comarques de Barcelona. És a dir, una situació de pluja que pot ser molt forta, de caràcter torrencial, especialment en aquests indrets, en 40 minuts més de mitja hora, que algunes tempestes puguin anar acompanyades de temps violent, fortes ratxes de vent o molt fortes i fins i tot alguna mànega o tornado. També hi ha un avís per acumulació d'aigua en aquest episodi a comarques de Girona i Barcelona. Les acumulacions podrien ser superiors en alguns llocs als 200 litres per metre quadrat.
1: Després de Perpinyà aquest estiu, Joan Miró és el protagonista d'una exposició a Tolosa de Llenguadoc, una mostra on presenten més de 200 obres i que és visible fins al dia 7 de març. Subratlla l'acte de protesta com a part del procés artístic i creatiu. Tolosa de Llenguadoc, Laura Bertran.
5: Les abattoirs, que significa els escorxadors, és un edifici històric on ara hi ha el principal museu de la ciutat occitana. S'hi acaba d'inaugurar una gran exposició dedicada al Joan Miró. El punt de partida és una protesta que ell mateix va patir per part dels surrealistes, ho explica el comissari Carles Guerra.
6: Un esdeveniment particular que té lloc el 18 de maig de 1926 quan a Miró l'ataquen justament els popes del surrealisme, André Breton i Luis Aragon, i l'acusen d'haver-se venut a la burgesia.
5: Un dels fets rellevants de la mostra és que per primera vegada es presenta una cinquantena de dibuixos fets per Miró el 1937 mentre estava exiliat a París. S'hi observen cossos amb peus enormes, el que s'interpreta com l'importància de l'arrelament a la terra. L'objectiu del comissari és desconstruir algunes idees segons les quals Miró no es posicionava políticament.
6: Ho veiem molt clar, com la protesta de Miró és una protesta sovint callada, silenciosa, però que té una energia molt important. No calia que parlés de manera massa evident per ser un referent moral i un referent polític, tal com també li reconeixia Tàpies, per exemple, a l'època.
5: Carles Guerra explica que el seu compromís també s'intueix gràcies a les col·laboracions de Miró amb el realitzador Pere Portabella, també amb Josep Royo a través dels tapissos i la confecció del vestuari per una obra de teatre de la Claca.
6: Produeixen Mori el Merma, que va anar per tot el món i que presentava un Miró que, lluny de tancar-se a l'estudi, al final de la seva vida encara s'obre més en aquesta mena de, diguéssim, interpel·lació de la gent jove.
5: L'exposició Joan Miró, Protestació, es pot veure a Tolosa fins al 7 de març.
2: Futbol català al dia.
7: Aquí comença Futbol Català al dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3Cat Info. A la Primera Federació, el Sant Andreu s'endú el duel català al camp del Nàstic i ho fa amb èpica 1-2 a l'últim minut. També al descompte, l'Europa aconsegueix la primera victòria de la temporada, 1-0 davant el Rayo Majadahonda a Can Dragó. A la Segona Federació, el Barça Atlètic és el nou líder, el filial blaugrana goleja el Penya Sport 4-0 i aprofita la victòria del Girona B al filial de l'Osasuna 3-2 per superar-lo a la taula. El Gironín, juntament amb l'Espanyol B i l'Olot, ocupen zona de play-off. Una categoria per sota, tercera, perd el líder, la Muntanyesa, 1-0 contra l'Europa B, que era cué. El Vilanova guanya patint la Pobla de Mafumet, 2-3, i ja és segon. En canvi, el Martinenc perd el primer partit del curs. L'equip del Guinardó cau a l'escala per 3-2. Hi ha hagut jornada a la Lliga Elit, però no pel Prat. Els del Baix Llobregat golegen el Sant Rafael d'Eivissa 1-5 i tenen a tocar el bitllet per la Copa del Rei. De la resta de la jornada destaca la victòria del Manlleu 1-3 davant el Sabadell B i el duel barceloní entre Horta i Turó de la Peira. A la Primera Federació Femenina, mal inici del Barça B. Les blaugranes perden 1-0 al camp de l'Osasuna B i encara no han guanyat aquesta temporada. A segona, la M de Lleida supera l'Elx per 0-1 i és líder en solitari. De ben a prop el segueixen l'Ona Sant Adrià i l'Espanyol B.
2: Futbol català a 3Cat Info.
8: Repassem ara el que donarà de si el pròxim cap de setmana pel que fa al futbol territorial de casa nostra. A la Primera Federació destaca la visita del Nàstic al camp del Múrcia, quart classificat d'aquest grup 2 de la Primera Federació. Els granes encadenen ara dos partits seguits sense guanyar. El Sant Andreu, per la seva banda, rebrà l'Antequera i l'Europa visita l'Osca. A la Segona Federació, el Barça Atlètic, líder del seu grup, visita el Tudelano, sisè classificat. L'Espanyol és segon, rep a casa el Naxar, que només ha sumat un punt fins ara en aquesta Segona Federació. Destaquem també un duel català que enfrontarà l'Olímpic de Terrassa, el Terrassa i el filial del Girona. A la Tercera Federació, la Muntanyesa, lidera en solitari, rep a casa l'Escala, vuitè classificat. També a la part alta de la classificació destaca el Vilanova, Sant Juan de Montcada. També duel per escalar posicions entre el Cerdanyola i el Martinenc. I es disputa la tercera jornada de la Lliga Elit. El Manlleu, líder, rebrà el Rubí, un dels rivals incòmodes d'aquesta Lliga Elit. Igual que el Manlleu, sumen dues victòries en dos partits, l'Horta i el Viladecans. L'Horta rebrà el filial del Sabadell i el Viladecans, el Valls. Qui no jugarà és el Prat, que rebrà el Sant Rafel d'Eivissa a la ronda prèvia de la Copa amb un 1-5 de marge de l'anada. A la Primera Federació Femenina, el Barça B, l'únic català que hi juga, buscarà la primera victòria de la temporada a casa contra la Lama, que és el líder amb 9 punts de 9 possibles. I finalment, a la Segona Federació Femenina, l'AM, líder d'aquesta Segona Federació, s'enfronta a l'Europa, que és tercer classificat. Precisament on el Sant Adrià, Europa i Espanyol B persegueixen l'AM. El Sant Adrià juga contra el Villaviciosa i l'Espanyol B contra l'Atlètic Balears.
2: Futbol català a 3Cat Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa.
1: Espai amb en Francesc Ripoll i la Sònia Olear i amb en Roger Arnau fins a les 12.
2: Esports.
1: Amb els arguments de la jornada. Bon dia, Roger.
9: Bon dia. Comencem amb esport en directe perquè d'aquí uns minuts, just al punt de les 12 de començar, el Sevilla-Badalona Women i també l'Espanyol a la vés de la sisena jornada de la Lliga F. L'equip blanc i blau juga a la ciutat esportiva Dani Jarque. Anem fins allà. Biel Cadilla, bon dia. Quina és l'última hora abans del partit?
10: Bon dia, Roger. Doncs l'Espanyol que surt amb el mateix 11 que el cap de setmana passat a Riazor, quan va empatar contra el Depor, això sí, amb l'únic canvi obligat de l'expulsada Patri Ojeda per Júlia Guerra. Així doncs, formarà amb Medi Muñoz a la porteria, segon partit per la portera després de la lesió de Romy Salvador, que ja no va poder jugar a Riazor per un trencament parcial del bíceps femoral. Ari Domènech, Júlia Guerra, Raquel García Yagüe i Lucía Vallejo en defensa. Ona Baradat a la dreta, Mar Torras, Claudia Iglesias, Bicho a mig del camp i ara a la costa a l'esquerra i Paula Gutiérrez i Ana Marcos al capdavant. Amb aquest 11, l'Espanyol buscarà la segona victòria de la temporada i el quart partit consecutiu sense perdre. Són dotzenes ara mateix, amb 5 punts a la classificació, un menys que l'Alavés, que és 11è amb 6, i això que acaba de pujar a la Lliga F. 6 baixes té l'Espanyol per aquest partit i una de molt sensible, l'Alavés, que va perdre en l'últim partit 1-0 al camp del Madrid Club de Futbol Femení amb l'expulsió de Kumba Brima, baixa molt sensible per aquest partit que és a punt de començar. Ja surten les jugadores al terreny de joc.
9: Gràcies, Biel. Des de la ciutat esportiva Dani Jarque, aquest és un cap de setmana on la Lliga Femenina també té el seu primer clàssic de la temporada. El Barça rebrà demà el Real Madrid a les 5 de la tarda al Camp Nou, en directe a la TDG de Catalunya Ràdio. La prèvia, la capitana blaugrana, Patri Guijarro, admet que la seva renovació va pel bon camí.
11: Las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien, pero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
9: El Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Payor i d'Esmi Brooks. Vicky López, per cert, ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra finalment a la convocatòria del Clàssic de demà, un partit que podria situar el Barça si guanya amb 5 punts d'avantatge sobre el Madrid al capdavant de la Lliga F.
2: 3CAT Info.
9: I mentrestant, el defensa del Barça, Pau Cubarsí, ha estat descartat i no jugarà a l'Espanya-República Txeca d'aquest vespre a Oviedo. Sí que ha entrat a la convocatòria Roberto de l'Espanyol, que podria debutar amb la selecció espanyola absoluta. També poden tenir minuts 5 jugadors més del Barça, Lamine Yamal, Rodri, Olmo, Pedri i Fermín. Sobre la possible titularitat de Lamine Yamal, el seleccionador Luis de la Fuente tira pilotes fora.
12: Lamine, de igual manera que otros compañeros, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90 previendo estas circunstancias. Sacaremos a los que creemos que tenemos que sacar para ganar mañana.
9: Al marge de l'Espanya República Txeca, avui també es disputa a la UEFA Nations League el Croàcia-Anglaterra, amb Livakovic i Gordon del Barça a les 6 de la tarda i a 3 quarts de 9 jugarà el Suïssa-Eslovènia amb Der Kusic de l'Espanyol. Ahir el blaugrana Jules Koundé no va tenir minuts en el França 1, Itàlia 1. Aquest cap de setmana no hi ha Lliga de Primera, precisament per aquesta aturada de seleccions, però sí de segona. Aquesta tarda, a 2 quarts de 7, el Sabadell rep l'Andorra a la Nova Creu Alta en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Escoltem el tècnic arlequinat Ferran Costa.
13: Penso que serà un partit on cadascú competirà des dels seus arguments. No penso que la paraula guerra s'ajusti a un partit de futbol. Penso que al final sí que hi ha intensitat, sí que nosaltres intentem anar a cada pilota com si fos l'última, perquè pensem que és la nostra essència, però res més enllà.
9: El Girona, per la seva banda, demà al vespre rep a les 9 el Mallorca a Montilivi. I en motociclisme, victòria de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi del Japó de MotoGP davant de Diogo Moreira i del líder del Mundial, Jorge Martín. Ara el tro de Cervera queda 7 punts del madrileny a la general. Martín, de fet, havia passat segon la línia de meta, però l'han sancionat amb una posició per haver trepitjat fora pista a la darrera volta. Àlex Márquez, per la seva banda, ha caigut a la primera volta i ha arrossegat en l'accident Pedro Acosta i Fabio de Giantonio. El pilot de Cervera ha estat sancionat amb una doble penalització de volta llarga a la cursa de demà. I encara en motor, a la Fórmula 1, Max Verstappen ha aconseguit la pole al Gran Premi de Bahrein, que es disputa a Malàisia. Demà serà el primer a la graella de sortida. Lewis Hamilton de Ferrari ha estat segon, mentre que el líder del Mundial, Kimi Antonelli, sortirà des de la quarta posició. Per cert, la Fórmula 1 disputarà els dos darrers grans premis de la temporada, a Qatar i Abu Dhabi. Ho ha confirmat el seu president, Stefano Domenicali, Sports Italia. Entrarà en motor, dir que avui es disputa la cinquena i última etapa del Rally del Marroc, la penúltima prova multiable del Mundial de Raids.
2: 3CAT Info.

0: Madrid es mobilitza a aquesta hora per l'habitatge. És una de les manifestacions més multitudinàries que es fan avui a l'Estat i culminarà a Cibeles aquest migdia. També es fan marxes a Girona, València o Palma i a les 7 de la tarda començarà la de l'Hospitalet de Llobregat, on confluiran diverses columnes vingudes des de Barcelona i altres ciutats catalanes. Això mentre el sindicat de llogateres reclama el màxim consens social possible per tirar endavant una vaga general de manera imminent a favor del dret a l'habitatge. Per això demana associacions d'estudiants, consumidors i sindicals que organitzin assemblees per debatre aquesta qüestió. La portaveu de Junts al Congrés ha dit al suplement de Catalunya Ràdio que els decrets d'habitatge que ahir van tombar al Congrés són un nyap jurídic i que haurien empitjorat encara més la situació dels usuaris. Míriam Nogueras ha recordat que van fer el mateix amb la llei d'amnistia. Davant aquest escenari, el president del govern espanyol reflexiona aquest cap de setmana sobre si cal avançar les eleccions generals. Protecció Civil insisteix en no baixar la guàrdia durant tot el cap de setmana a les zones on plogui amb intensitat, sobretot al litoral central i al sud de la Costa Brava, on es podrien repetir les pluges torrencials. Les Terres de l'Ebre van recuperant la normalitat després dels aiguats d'ahir, que en alguns punts van deixar més de 200 litres, sense provocar però danys personals. Els Emirats Àrabs qualifiquen d'atemptat terrorista el segrest d'un avió comercial amb destinació a Israel dimecres passat. Segons la investigació, el copilot que va agafar el control de la nau tenia una ideologia extremista i va atacar el pilot amb una destral d'emergències abans d'intentar estavellar-lo. La Xarxa Europea per a la Igualtat Lingüística reclama que no s'excloguin llengües minoritzades com el català dels algoritmes de les xarxes socials. És la petició que en fa aquesta organització internacional que reivindica la importància de compartir contingut en llengües minoritzades perquè això normalitza l'idioma. I Tarragona celebra avui i demà la 30a edició del concurs de castells, un esdeveniment que té gairebé 100 anys d'història i que reuneix les 30 millors colles entre avui i demà amb Vilafranca, la Vella i les Joves de Valls i la Jove de Tarragona, preparada ja per exhibir els castells de més complexitat.
1: Esports.
2: Pau Cubarsí ha estat descartat i no jugarà a l'Espanya República Txeca d'aquest vespre a Oviedo. Sí que ha entrat a la convocatòria Roberto de l'Espanyol, que podria debutar amb la selecció espanyola. Mentrestant, el Barça femení fa aquest matí l'últim entrenament abans del clàssic de demà contra el Real Madrid al Camp Nou. Ara mateix en marxa a la Lliga F, doble compromís en presència catalana. Espanyol 0 a la B 0 i Sevilla 0, Badalona Women 0. I en motociclisme, victòria de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi del Japó, al davant de Diogo Moreira i de Jorge Martín. Ara el pilot de Cervera queda 7 punts del madrileny a la general. I a la Fórmula 1, Max Verstappen ha fet la pole al Gran Premi de Bahrein, que es disputa a Malàisia. El líder Kimi Antonelli ha fet el quart millor temps.
0: El temps, us ho deien, pluges a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i Costa Central i Brava, localment amb tempestes fortes i durant la tarda avançaran cap a l'interior. Atenció de nit i matinada, les precipitacions s'intensificaran a les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona i Girona, amb pluja de caràcter torrencial. I les temperatures, avui, sense canvis.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 12. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. I a aquesta hora a Madrid està previst que comenci la manifestació per a l'habitatge que ha de culminar a la Cibeles, on confluiran les quatre columnes que surten des de diferents punts de la ciutat. A 3CAT Info seguirem aquesta marxa amb la Montse Mir. Montse, bon dia.
3: Bon dia. Una de les columnes surt d'aquí pocs minuts des de la zona de l'estació d'Atocha. Totes quatre, des de diferents punts de la ciutat, van cap a Cibeles. També hi ha convocatòries d'altres sindicats i agrupacions des de diferents punts de la ciutat. Per exemple, Comissions Obreres de Madrid ha citat els seus afiliats davant del seu local. Allà, 3CAT Info ha pogut parlar amb Paloma López Bermejo, la secretària general de Comissions a Madrid, que ha fet aquesta referència sobre la possibilitat d'una convocatòria de vaga general.
4: Estamos apoyando todas las movilizaciones, etcétera, que se están realizando. Mantenemos una relación fluida con el sindicato de inquilinas y de momento estamos en esa posición. Si me preguntas en concreto por la huelga general, pues la semana que viene nosotros reuniremos nuestros órganos y ahí tomaremos una decisión sobre lo que vamos a hacer.
3: La sortida de totes aquestes mobilitzacions està prevista per les 12 del migdia, segurament, però anirà amb una mica de retard.
0: Doncs ho anirem seguint. La de Madrid és una de les manifestacions que avui es fan en més d'una cinquantena de ciutats de l'estat espanyol. A casa nostra ara també en comença una a Girona. Aquest migdia també se'n fan a València, Palma, i a la tarda s'espera la més multitudinària. És la que culminarà a l'Hospitalet de Llobregat a les 7, amb columnes vingudes d'arreu del país. I això mentre el Sindicat de Llogateres ha fet una crida també a tot tipus d'associacions perquè s'organitzin durant els pròxims dies i sumar-se a una vaga general imminent a favor del dret de l'habitatge amb el màxim consens social possible. Són declaracions al suplement de Catalunya Ràdio del portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès.
5: Si toca organitzar una vaga general, no hi sobra ningú. S'ha accelerat molt això i jo crec que ha de ser properament. Això és imminent. Ara han de començar a haver-hi assemblees a les facultats, els estudiants han de començar a organitzar assemblees, als centres educatius amb les famílies d'alumnes, als centres laborals, evidentment, als llocs de treball, amb els comitès d'empresa. S'ha de començar a estendre aquest xup-xup i, evidentment, doncs ben aviat haurem de fixar una data.
0: Doncs un conflicte social que també té una variable política. La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, assegura en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio que els decrets d'habitatge presentats pel govern espanyol al Congrés i que es van tombar eren un nyap jurídic que hauria empitjorat el mercat de l'habitatge. Nogueras compara l'escenari viscut ahir al Congrés, a la Cambra Baixa, amb el seu rebuig als decrets, amb l'aprovació de la llei d'amnistia.
6: És exactament el mateix que va passar amb la llei d'amnistia. Se'ns va dir de tot per votar que no a la primera llei d'amnistia. No era una llei ben feta, però al cap d'un mes, per haver aguantat la posició, em va resultar una llei que no només és avalada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sinó que a més soluciona el problema amb molta gent que no és precisament la gent més coneguda. I en aquest cas hem fet exactament el mateix.
0: La portaveu de Junts ha criticat que els socialistes es moguin més per qüestions electoralistes que per trobar solucions reals. El fet que els de Puigdemont rebutgessin ahir els decrets sobre l'habitatge ha abocat el president del govern espanyol a sospesar la necessitat d'avançar la convocatòria d'eleccions generals. El president Pedro Sánchez s'ha fixat aquest cap de setmana com a període de reflexió abans de prendre una decisió que li reclamen des de fa mesos des de l'oposició.
1: 3CAT Info.
0: Passant gairebé 8 minuts de les 12, tractem altres qüestions. Protecció Civil demana extremar les precaucions durant tot el cap de setmana a les zones on plogui amb intensitat, sobretot al litoral central i al sud de la Costa Brava, on es podria repetir una situació de pluges torrencials. Sentim Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
7: Avui estem encara amb alerta del Pla Inuncat, que avui és un dia que poden haver-hi pluges torrencials, puntualment torrencials, en molts punts, a gran part del territori, només en la zona del Montsià i del Baix Ebre, sinó que en gran part del territori poden haver-hi aquestes pluges que poden ser puntualment intenses.
0: Mentrestant, les Terres de l'Ebre van recuperar la normalitat després de la jornada d'ahir marcada pels forts aiguats, que van deixar més de 200 litres per metre quadrat en diversos punts. No es van haver, però, de lamentar danys personals. La majoria d'incidències es van atendre a les comarques del Baix Ebre i del Montsià. Un dels municipis on va caure més aigua és l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre. Allà hi tenim en Jordi Barranca, també amb el suport tècnic de l'Albert Cots. Jordi, molt bon dia.
8: Hola, Àngels, molt bon dia. Sí, avui aquí a partir de les 11 la pluja s'ha intensificat de nou, però ni de bon tros es pot comparar amb el que ha plogut i sobretot amb com ho ha plogut durant les últimes 35-36 hores en aquesta zona. Aquí l'Ametlla de Mar al Baix Ebre, com bé dèieu, és un dels punts que més aigua ha acumulat. La feina a hores d'ara es concentra en posar al dia tot el que són camins i punts crítics del municipi, tal com ens destacava aquí a 3CAT Info Vicent Lleu, que és el regidor d'obres.
9: Bueno, tenim dos equips, un al sector nord i un al sector sud, arreglant els accessos a les urbanitzacions, a les finques, intentant pues, per lo menos que la gent que viu fora del cas urbà pugui accedir-hi tant per anar al metge com per vendre comprar-ho pel que necessitin.
8: I tot amb un ull posat en poder reobrir de cara al dilluns equipaments municipals estratègics, tal com explicava en aquest cas l'alcalde d'aquí de l'Ametlla, Jordi Gasén, i el suplement de Catalunya Ràdio.
10: Estem ara pendents és de fer una altra repassada forta per poder garantir doncs, que no entra més aigua. I bé, doncs, amb això estarem. La resta, en principi, està tot preparat. L'únic que farem serà doncs, avui, durant el dia d'avui i demà, assegurar-nos bé de que la llar d'infants pugui ser un espai segur i que es pugui utilitzar amb tranquil·litat.
8: Mentrestant, els veïns de les zones on més sovint es produeixen riuades, com podria ser el cas de les cases del canal Montsià, ja estan més que acostumats a que els barrancs es converteixin en autèntics rius d'aigua.
11: Bueno, ahir sobretot, més que res. Va ser el dia d'ahir, bàsicament, el més fort.
12: El que és el barranc, el barranc del Marjal, que també sempre baixa moltíssima aigua, acumula molta aigua de totes les zones i baixa tot per allà, i el que és el barranc d'aquí de la vora del port.
8: I és que durant aquests últims anys s'han posat en marxa tant a la Costa Brenca com també a part de la costa del Camp de Tarragona projectes de renaturalització per mirar de minimitzar els danys cada cop que hi ha pluges torrencials.
0: Jordi Barranca i Albert Cots, gràcies, bon dia.
8: Adéu, bon dia.
0: I a Castella-La Manxa, una riuada ha deixat almenys una víctima mortal i ha obligat a rescatar una norantena de persones a madrigueres al nord de la província d'Albacete. La víctima mortal és una dona de 102 anys que vivia en una planta baixa on l'aigua ha arribat a superar el metre d'alçada. La riuada ha provocat danys importants en diversos punts de la població a través d'un missatge a la xarxa social X. Pedro Sánchez ha traslladat el condol a la família de la dona morta i ha expressat la solidaritat amb els veïns afectats.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Us ho dèiem en titulars, la Fiscalia dels Emirats Àrabs qualifica d'atemptat terrorista el segrest d'un avió comercial amb destinació a Israel dimecres passat. El Ministeri Públic de la Monarquia del Golf assegura que el copilot va fer servir una destral per emergències per atacar el pilot de l'avió i aconseguir el control de l'aeronau per estavellar-la. També apunta que a aquest individu se li havia retirat la llicència de vol a Oman, d'on era originari, per sospites d'haver adoptat una ideologia extremista. Poc després, però, hauria aconseguit que el contractessin a la companyia Fly Dubai dels Emirats, una qüestió que ara s'està investigant. També, segons les investigacions inicials, el copilot va aconseguir fer caure en picant l'avió més de 5.000 metres en pocs segons i gairebé s'estavella amb 182 persones a bord. La tripulació i diversos passatgers però hi van intervenir i van aconseguir reduir-lo i estabilitzar l'avió i fer un aterratge d'emergència a l'Aràbia Saudita. I als Estats Units, la reobertura del cas conegut com el 7 de Cornell, que investiga una violació grupal a una noia en una fraternitat a la Universitat de Cornell, a Nova York, ha generat una gran indignació. Els fets van passar fa 2 anys en aquesta universitat, una de les més prestigioses dels Estats Units. La víctima va denunciar a les autoritats universitàries que va ser drogada i violada per 7 membres d'una fraternitat, però els fets no es van arribar a jutjar. El cas s'ha reobert recentment després que la víctima hagi interposat ara una altra demanda per la via civil. El procediment ha posat en evidència greus negligències en el procés anterior, com ara que la policia universitària no va arribar a entregar el testimoni a la fiscalia, o bé que la universitat va oferir als estudiants implicats atenuar el càstig a canvi d'entregar una redacció. Uns fets que han commocionat l'opinió pública. Kathy Hochul és la governadora de l'estat de Nova York.
13: No podria haver estat més clara. Estava 100% segura que havia estat violada. Tot i així, sorprenentment, aquestes paraules mai no van ser incloses en l'informe que la policia de Cornell va enviar als fiscals. Estic profundament decebuda amb la policia de la Universitat de Cornell de com va gestionar això.
0: L'advocat de la víctima insisteix que no podia haver consentit els fets de cap manera, ja que la van drogar i ha denunciat una campanya a les xarxes per part d'usuaris que intenten fer pública la seva identitat. I dels Estats Units cap al Brasil. Allà el tancament de la campanya electoral ha evidenciat la polarització política al gegant sud-americà abans de les eleccions legislatives i presidencials de demà. Lula da Silva i Flavio Bolsonaro parteixen com a grans favorits en la cursa presidencial i les enquestes el situen frec a frec, amb un lleuger avantatge del líder progressista. Lula, que aspira amb 80 anys a aconseguir el seu quart mandat, ha assegurat en el míting final de campanya que ell és l'únic que pot aturar el feixisme de Bolsonaro i assegura que en aquests comicis marcats per acusacions de la ingerència dels Estats Units, hi ha en joc la democràcia.
14: Està en joc el país que volem, i ja li vaig dir a Trump, si hi posa la mà a sobre, perdrà les eleccions d'aquí. No acceptem la ingerència de ningú. Aquest és el país que volem.
0: El candidat d'extrema dreta, Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident inhabilitat Jair Bolsonaro, se situa a poca distància de l'actual president, segons els sondejos, i ha centrat la seva campanya en temes com la seguretat o la fiscalitat. Tot i això, és força probable que cap dels dos candidats arribi demà al 50%, un escenari que obligaria a anar a una segona volta on caldria buscar pactes amb les forces més moderades. Doncs hem arribat en punt, a 1:15. És moment de saber com tenim aquesta hora carreteres, transports públics, si hi ha incidències. Tot això ho té controlat la Carmina Malagarriga. Carmina, molt bon dia.
15: Bon dia, Àngels. Doncs començarem parlant de l'AP7. Allà hi ha circulació intensa a Barberà del Vallès en sentit sud i també a Garrigàs en sentit nord. A la C55 a Manresa en sentit sud i també a Sant Vicenç de Castellet en sentit nord, justament cap a Manresa. A la C60 a Argentona en sentit sud, cap a l'enllaç amb la C32. A la C59 a Caldes de Montbui en sentit nord. A la C58 a Montcada i Reixac cap a Barcelona. A la B10 a Sant Adrià de Besòs en sentit nord, cap al nus de la Trinitat a Barcelona. A la Ronda de Dalt a l'altura d'Horta en sentit Besòs. I hem de dir també que continua tallada la C12 per inundacions entre Roquetes i Tortosa i entre Amposta i Tortosa. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: El temps.
0: Crònica aquesta hora de l'Enric Agut.
2: La pluja s'ha reactivat i déu-n'hi-do a comarques de Tarragona, Baix Ebre, també Montsià. Bé, el Montsià fa estona que plou, també el Baix Camp, Ribera d'Ebre, el Tarragonès comença a arribar pluja, també algun ruixat al Baix Llobregat, al Garraf, bé, tot comença a despertar-se i s'espera que la pluja vagi carregant i que també vingui acompanyada de tempestes i de ventades. Ja per aquesta tarda tenim avisos, de fet ja aquest matí els tenim, a tota la costa, aquesta tarda es mantenen i cap al vespre s'incrementa el perill. Passarem de perill moderat o alt a perill alt i molt alt, a gairebé tota la costa i al prelitoral. En concret, aquest vespre nit, el perill serà molt alt entre el Maresme i el Baix Camp, passant per l'Alt Camp, l'Alt Penedès i també el Vallès Occidental. Però demà s'amplia fins a totes les comarques de Girona el perill molt alt i també es mantindrà a l'est de les comarques de Barcelona. Atenció, perquè la pluja pot tenir caràcter torrencial, anar acompanyada també de, a banda de tempestes, d'alguns possibles fenòmens de temps violent, com són ratxes molt fortes de vent associades a les tempestes i també de manera molt, molt local, doncs, aquesta possibilitat, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, d'alguna mànega o també tornado. Estem davant d'una situació d'un episodi crític, un episodi de molta aigua que pugui caure amb força, de manera torrencial, acompanyada d'aquests fenòmens i també de vent de llevant i mala mar.
16: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
17: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Tresca Info.
18: Per la feina, ja!
19: L'agenda del 3 Rondes. El cap de setmana casteller de Trescat Info.
20: Segona i tercera sessió del concurs de Castell. Som en el cap de setmana més intens al calendari casteller. La gran final de la 30a edició del concurs comença aquest diumenge, 4 d'octubre, a les 10 del matí a Tarragona, a la Tarraco Arena. Hi participen 12 colles, les més ben classificades al rànquing estrella.
21: Les previsions contemplen que al podi final se'l disputin les dues colles dels Xiquets de Valls, la Colla Vella i la Colla Joves, els Castellers de Vilafranca i la Colla Jove Xiquets de Tarragona. A plaça també intentaran aconseguir la millor classificació els Castellers de Sants, els Xiquets de Tarragona, els Capgrossos de Mataró, els Moixiganguers d'Igualada, els Castellers de Barcelona, els Xiquets de Reus, la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau i els Castellers de la Vila de Gràcia. Aquesta gran final la podreu seguir íntegrament i en directe per Catalunya Ràdio, el suplement presentat per Roger Escapa.
20: Dissabte a les 11 del matí, en el marc del concurs, es celebrarà la cinquena diada de colles internacionals.
21: A la plaça de la Font de Tarragona hi actuaran els castellers d'Andorra, els castellers de l'Oprado, de Santiago de Xile, els castellers de París, els castellers de Londres, la colla castellera de Madrid i els xiquets de Copenhagen.
20: I aquest dissabte a la tarda, 4:45, a la Tarraco Arena competiran pel podi les 18 colles classificades en el segon bloc del rànquing estrella.
21: Són els bordegassos de Vilanova, els castellers d'Esplugues, els de Castelldefels, els de la Sagrada Família, els castellers de Lleida, els de Sabadell, els de Sant Cugat, els de Terrassa,

0: la colla castellera jove de Barcelona, la colla jove de Castellers de Sitges, els marrecs de Salt, els nens del Vendrell, els nois de la Torre, els segals d'Osona, els tirallongues de Manresa, els xicots de Vilafranca, els xics de Granollers i els xiquets del Serrallo. D'aquesta segona sessió del concurs a Castell ja en tindreu informació en directe a 3Cat Info.
1: Tota la informació i l'anàlisi de com ha anat el concurs la tindreu aquest diumenge de 9 a 10 del vespre a 3Cat Info, a l'informatiu casteller 3 rondes.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: 9 minuts i arribarem a 1:15. Seguim amb més notícies. Aquesta us la destacàvem en titulars. La xarxa europea per a la igualtat lingüística reclama que els algoritmes de les xarxes socials no excloguin l'ús de les llengües minoritzades com el català. És una de les peticions que fa aquesta organització internacional en un informe pioner que indica que els joves parlants estan creant, a través de les xarxes, el seu propi domini digital i els creadors de contingut actuen com a nous referents lingüístics. Montse Camps.
4: L'informe, publicat dins el projecte europeu Fosterlang, recull les respostes de 19 creadors de contingut que treballen en 12 llengües minoritzades europees, com ara el català, el gallec, el basc, el gaèlic, l'irlandès, el galès, l'occità, el llombard o el piemontès. Basant-se en les seves experiències, l'informe determina que els joves parlants estan creant el seu propi domini digital o el que qualifiquen com a espais de respir per les seves llengües i que això està tenint un impacte positiu en l'ús real de la llengua. Una de les grans conclusions és que normalitzar una llengua no implica necessàriament parlar sobre la llengua. Quan els joves utilitzen el seu idioma de manera natural per tractar temes com la música, l'esport, l'humor, l'actualitat o el seu dia a dia, aconsegueixen que aquests idiomes formin part de l'ecosistema digital com qualsevol altre. A través de TikTok, Instagram o podcast, els joves creadors actuen també com a nous referents lingüístics per a altres joves parlants. Persisteixen, però, reptes com ara que els algoritmes de les grans plataformes funcionen per excloure les llengües amb menys parlants. També hi ha una mancança sistemàtica de funcions bàsiques com la subtitulació automàtica, falten recursos econòmics i institucionals i encara molts creadors han de conviure amb el qüestionament de per què fan servir la seva llengua i no una altra majoritària per arribar a més públic. Per revertir aquesta situació, el projecte Fosterlang demana als governs que la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries abordi explícitament les realitats digitals, incloent-hi les xarxes socials, que es financiïn programes de creació de continguts en llengües minoritzades i que els creadors tinguin subvencions directes. A les plataformes digitals els demanen que adaptin els seus algoritmes per garantir la visibilitat de la diversitat lingüística i ofereixin suport tècnic real.
3: I encara una darrera qüestió abans dels esports. Walt Disney, una de les empreses de l'entreteniment més grans del món, ha acomiadat 300 treballadors i ha ofert la jubilació anticipada voluntària a diversos executius. Els acomiadaments s'han fet en els departaments de màrqueting, recursos humans i tecnologia i formen part del procés de reestructuració en què està immersa la companyia per reduir costos. Les retallades dels treballadors de Walt Disney ja van començar a l'abril, quan van fer fora un miler de persones, i al juliol es van fer més acomiadaments. Aquestes mesures coincideixen amb la nova direcció executiva de la companyia encapçalada des d'aquest any per Josh D'Amaro. La companyia Walt Disney té 231.000 treballadors arreu del món, 172.000 dels quals als Estats Units.
2: Esports.
3: Roger Arnau, molt bon dia.
5: Bon dia. En marxa des de les 12, l'Espanyol a la vés de la sisena jornada de la Lliga F. L'equip blanquiblau juga a la ciutat esportiva Dani Jarque. Anem fins allà. Biel Cadilla, bon dia.
6: Bon dia, Roger. De moment no s'ha mogut el marcador, minut 24 ja d'aquesta primera meitat, per bé que fa tan sols uns instants l'Espanyol ha disposat de la millor ocasió fins ara del partit en una contra, una jugada molt bona d'Ona Baradat, que ha entrat dins l'àrea, ha xutat creuat, però ha pogut rebutjar la portera de l'Alavés, Sofia Córner. Partit amb moltes alternatives, en què l'Alavés està demostrant per què se'l considera fins ara l'equip revelació d'aquestes primeres jornades a la Lliga F. Acaba de pujar i de moment és 11è a la classificació, amb un punt més que l'Espanyol, 6 punts té l'Alavés, 5 les blanquilaves, que són dotzenes i que busquen avui doncs una victòria, la segona victòria de la temporada, a la que seria la quarta jornada consecutiva sense a perdre. De moment, però, no han trobat porteria. Minut 25 ja gairebé d'aquesta primera meitat. Espanyol 0, Alavés 0.
5: Gràcies, Biel, des de la ciutat esportiva Dani Jarque. També està en joc, des de les 12, el partit del Badalona-Wiman al camp del Sevilla. Ara mateix, al minut 25, també del primer temps, Sevilla 0, Badalona 0. I

0: Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Real Madrid al Camp Nou en el primer clàssic de la temporada de la Lliga F. El partit començarà a les 5 de la tarda i es podrà seguir en directe a la TDG de Catalunya Ràdio. A la prèvia, la capitana Patri Guijarro admet que la seva renovació va pel bon camí.
1: Las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien, pero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
0: El Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Payor i d'Esmei Brooks.
2: 3CAT Info.
0: I el defensa precisament del Barça, Pau Cubarsí, ha estat descartat i no jugarà a l'Espanya República Txeca d'aquest vespre a Oviedo. Sí que ha entrat a la convocatòria per aquest partit de la Nations League, Roberto de l'Espanyol, que podria debutar amb la selecció espanyola absoluta. També poden tenir minuts els futbolistes del Barça, Lamine Yamal, Rodri, Olmo, Pedri i Fermín. Sobre la possible titularitat de Lamine, el seleccionador Luis de la Fuente tira pilotes fora.
3: Lamine, de igual manera que otros compañeros, el último partido pues jugó 60 minutos y no completó 90 previendo estas circunstancias. Sacaremos a los que creamos que tenemos que sacar para ganar mañana.
0: Al marge de l'Espanya República Txeca, avui també es disputen a la UEFA Nations League, el Croàcia-Anglaterra, a les 6 amb Livakovic i Gordon del Barça, i a 3:15 el Suïssa-Eslovènia amb Derkusic de l'Espanyol. Ahir el blaugrana Jules Koundé no va tenir minuts, al França 1, Itàlia 1. Aquest cap de setmana no hi ha futbol de primera, però sí de segona. Aquesta tarda, a 6:45, el Sabadell rep l'Andorra a la Nova Creu Alta en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Girona, per la seva banda, demà a les 9 del vespre rebrà el Mallorca a Montolivi. I encara en futbol a primera federació, el Sant Andreu rep aquesta tarda l'Antequera Can Dragó. El partit començarà a 6:45. Mentrestant, els altres dos equips de la categoria, els dos equips catalans de la categoria, juguen demà. Múrcia Nàstic a les 12 i Osca Europa a 3:15. I en motociclisme, victòria de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi del Japó de MotoGP, davant de Diogo Moreira i del líder del Mundial, Jorge Martín. Ara el pilot de Cervera queda a 7 punts del madrileny a la general. Martín havia passat en segona posició a la línia de meta, però l'han sancionat amb una posició per haver trepitjat fora pista a la darrera volta. Marc Márquez a Dazón.
4: Hoy funcionaba todo bien, hemos hecho un cambio para la sprint race, viendo claro cuál era el problema esta mañana y hemos dado un pasito más, iba cómodo, iba bien y nada, salió una sprint race, ojalá mañana tener la misma sensación.
0: I a la Fórmula 1, Max Verstappen ha aconseguit la pole al Gran Premi de Bahrein, que es disputa a Malàisia, i demà serà el primer a la graella de sortida. Lewis Hamilton de Ferrari ha fet el segon millor temps, mentre que el líder del Mundial, Kimi Antonelli, sortirà des de la quarta posició. Per cert, la Fórmula 1 disputarà els dos grans premis de la temporada, els dos últims grans premis de la temporada, a Qatar i Abu Dhabi, ho ha confirmat el seu president, Stefano Domenicali, a Sky Sports Italia. I encara en motor avui, cinquena i última jornada del Rally del Mar Roc, penúltima prova del Mundial de Raids. Edgar Canet afronta els 260 quilòmetres cronometrats del dia des de la segona posició a la general a 1 minut i mig de Daniel Sanders. En cotxes defensa el liderat el nord-americà Seth Quintero amb Carlos Sainz i Dani Oliveras a la tercera posició i Nani Roma i Alex Haro a la cinquena. Per cert, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el director del Dakar, David Castera, ha visitat el rally aquesta setmana per assegurar als competidors que hi haurà prova del Dakar davant la incertesa per la situació geopolítica a Aràbia. Castera els ha informat que si les autoritats saudites finalment hi renuncien, hi ha un pla B, que seria organitzar la prova, el Rally Dakar, en territori del Marroc, amb la possibilitat de disputar una etapa en territori espanyol. I en bàsquet aquest cap de setmana es disputa la segona jornada de l'ACB. Aquesta tarda a les 6 la penya rep l'Andorra a l'Olímpic de Badalona, mentre que a les 9 el Manresa rep el Breogán al Nou Congost. Demà jugaran la resta d'equips catalans, a Lleida Burgos a les 12, Baskonia Girona a les 6 i Múrcia Barça a les 7. Precisament l'equip blaugrana hi va sumar la segona victòria a l'Eurolliga després de 3 partits, 82-95, a la pista del Besiktas d'Istanbul. Aquest cap de setmana, per cert, també comença la Lliga Femenina de Bàsquet. Els dos equips catalans juguen avui i tots dos ho fan a les 6 de la tarda. Estudiantes Unigirona i Salamanca Cadí la Seu. I acabem amb un apunt de waterpolo per dir que avui, a 4:45 de la tarda, es disputa la Supercopa d'Europa Femenina entre l'Olympiacos i el Catalunya.

0: Són 2:15.
1: 3Cat Info.
0: Fins ara us hem explicat que Madrid es mobilitza a aquesta hora per l'habitatge. És una de les manifestacions més multitudinàries que es preveuen per avui. Culminarà a la Cibeles. Ara hi anirem en directe. A Catalunya aquest migdia també s'estan fent marxes a Girona, València, Palma, i a les 7 de la tarda començarà la de l'Hospitalet de Llobregat, on confluiran diverses columnes vingudes des de Barcelona i altres ciutats catalanes. Tot això després que ahir caiguessin els dos decrets d'habitatge presentats pel govern espanyol. La portaveu de Junts al Congrés argumenta al suplement de Catalunya Ràdio que els textos són un nyap jurídic i que haurien empitjorat encara més la situació dels usuaris. Míriam Nogueras recorda que van fer el mateix amb la llei d'amnistia. I davant d'aquest escenari, el president del govern espanyol reflexiona aquest cap de setmana sobre si cal avançar les eleccions generals. I avui encara estem pendents de les pluges. Protecció Civil insisteix en no baixar la guàrdia durant tot el cap de setmana a les zones on plogui amb intensitat, sobretot al litoral central i al sud de la Costa Brava, on es podrien reproduir els aiguats torrencials. Les Terres de l'Ebre van recuperar la normalitat després que ahir en alguns punts caiguessin més de 200 litres. I a partir d'ara, doncs, sentirem l'espai i l'hemicicle amb la crònica política d'aquesta setmana al Parlament. Com us dèiem, també tornarem a passar per Madrid per seguir aquestes protestes que s'estan fent a aquesta hora, i anirem fins al massís de les Gavarres, també, on s'intensifica la retirada dels arbres cremats a l'estiu, sobretot ara que hi ha previsió de pluja intensa. Fa 3 mesos de l'incendi més greu d'aquest any a Catalunya. Segons han avançat a 3Cat Info, els afectats no descarten denunciar l'empresa que va provocar aquest foc. I, evidentment, també parlarem d'esports. Roger Arnau, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: I de què concretament?
2: Doncs ara mateix estan en joc des de les 12 dos partits de la Lliga F. Espanyol 0, Alavés 0 i Sevilla 0, Badalona Women 0. Mentrestant, Pau Cubarsí ha estat descartat i no jugarà l'Espanya República Txeca d'aquest vespre a Oviedo. Mentrestant, en motociclisme, victòria de Marc Márquez aquest matí a la cursa sprint del Gran Premi del Japó. Ara mateix el pilot de Cervera retalla 7 punts, només 7 punts, del madrileny de Jorge Martín a la general del Mundial.
0: I el temps, us ho tornem a recordar, avui pluges a la costa, també al prelitoral, localment amb tempestes fortes. Durant la tarda avançaran cap a l'interior i atenció, de nit, matinada i demà al matí les precipitacions es tornaran a intensificar a les comarques de Girona i Barcelona amb pluja de caràcter torrencial. Les temperatures sense canvis i mar alterat pels vents de llevant. Passen 3 minuts de 2:15. Madrid surt a aquesta hora al carrer en una gran manifestació per l'habitatge que ha de culminar a la Cibeles, on confluiran les 4 columnes que surten des de diferents punts de la ciutat. A 3Cat Info la seguim amb la Montse Mir. Montse, molt bon dia.
3: Bon dia, ara mateix al Paseo del Prado, amb una capçalera amb el sindicat de llogateres, amb una gran pancarta que diu cap a la vaga general, ambient festiu, aquí hi ha molta gent, és una de les 4 columnes que surten des de diferents punts de Madrid, convocades per aquest sindicat de llogateres de Madrid. S'hi han afegit representants del sindicat de Comissions Obreres, tenen la seu aquí molt a prop, i també hi ha gent que hi arriba des d'altres punts de la ciutat, que hi arribarà, volem dir, perquè el destí final és la plaça de Cibeles, on hi ha la seu de l'Ajuntament de Madrid. Valeria Racu, portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, precisament ha parlat fa uns instants de la convocatòria d'una vaga general.
4: Queremos rescatar esa herramienta histórica que siempre hemos utilizado la gente trabajadora para transformar la realidad, que es la huelga general. Es gracias a la huelga general que tenemos jornadas laborales, es gracias a la huelga general que tenemos sufragio universal, y va a ser gracias a la huelga general que vamos a expulsar al rentismo, a la especulación y a la inversión inmobiliaria y a los fondos buitre de este país.
3: El sindicat ha explicat que està en converses amb d'altres per en els pròxims dies anar ultimant els detalls del que seria aquesta vaga general. Paloma López Bermejo, secretària general de Comissions Obreres a Madrid, ha explicat precisament a 3Cat Info que la setmana que ve en parlaran.
5: Estamos apoyando todas las movilizaciones, etcétera, que se están realizando. Mantenemos una relación fluida con el sindicato de inquilinas y de momento estamos en esa posición. Si me preguntas en concreto por la huelga general, pues la semana que viene nosotros reuniremos nuestros órganos y ahí tomaremos una decisión sobre lo que vamos a hacer.
3: Aquesta columna, la de Totxa, de moment avança molt a poc, estan acordonats en el centre, però també hi ha molta gent als voltants. Al matí ha plogut bastant a Madrid, però a aquesta hora, de moment, el cel està tapat, però s'aguanta.
0: Perfecte, doncs, Montse, quedem pendents de tot el que es puguis anar explicant. Fins ara, gràcies.
3: Adéu.
0: La de Madrid és una de les manifestacions que avui es fan en més d'una cinquantena de ciutats.

ciutats de l'Estat. A casa nostra ara també en comença una, Girona. Aquest migdia també se'n fan a València o Palma i a la tarda s'espera la més multitudinària. A casa nostra és la que culminarà l'Hospitalet de Llobregat a les 7, amb columnes vingudes d'arreu del país.

0: Al Parlament, la crisi de l'habitatge n'ha estat la protagonista. El debat ha servit també per constatar l'enorme distància que separa el govern del PSC de Junts per Catalunya, el principal partit de l'oposició. Esquerra i els Comuns, en canvi, han seguit estenent la mà al president Salvador Illa, tot i que han endurit el to. Avui entrevistarem el president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové. Benvinguts a l'Hemicicle. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat una bateria de mesures per facilitar l'accés dels ciutadans a un habitatge i evitar nous desnonaments. Per exemple, el govern oferirà l'opció que els que tenen més de 40 anys puguin comprar un immoble a mitges amb l'administració. Una iniciativa que està pensada per a persones que tenen uns ingressos estables però que no poden pagar l'entrada d'un pis. La Generalitat també s'ha compromès a comprar els pisos de persones vulnerables que estan a punt de ser desnonades per evitar que acabin al carrer. Illa ha deixat clar que farà tot el que estigui al seu abast perquè s'acabi amb l'especulació.
1: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
0: Les mesures anunciades pel president no han servit per acostar posicions amb Junts per Catalunya. Al contrari, s'han trencat tots els ponts amb els de Carles Puigdemont. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha estat molt dura amb Salvador Illa, fins al punt de portar a votació una petició per reprovar-lo que no ha prosperat pel rebuig del PSC, Esquerra i els Comuns.
2: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Vostè no ha estat a l'altura d'aquesta institució. Amb la seva actitud, no és digne d'aquest càrrec.
1: Si li sembla, deixem les qüestions de la dignitat a banda. I si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història, no tinc cap dubte ni cap inconvenient que sigui així, que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
0: Els principals socis parlamentaris del govern, Esquerra i els Comuns, han mantingut la mà estesa al president de la Generalitat, però li han exigit que compleixi tots els acords d'investidura. En cas contrari, podria estar en perill l'estabilitat de la legislatura. Així ho ha advertit el republicà Josep Maria Jové.
3: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè sense complir els acords signats no podrà tenir-ne de nous i l'estabilitat que tant desitja trontollarà, perquè se li acaba el temps.
0: Els Comuns, els altres socis d'investidura, han collat el president amb l'habitatge, que és el seu principal cavall de batalla. La CUP també ho ha fet. La presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jessica Albiach, i la diputada cupaire, Laura Vega, han demanat al govern que posi fre d'una vegada per totes a la compra especulativa. Illa ha recollit el guant.
4: Vostè s'ompli la boca parlant d'intervencionisme del mercat, però és que cada vegada que li diem que s'ha de tallar de socarrel la compra especulativa, vostès o posen excuses o resulta que li estremolen les cames.
5: Si diu que s'ha d'intervenir al mercat de l'habitatge, intervenim al mercat de l'habitatge. Crèdits i ajudes per pagar preus que fixen els que acabaran pisos no és intervenir al mercat.
1: Jo ja he dit que no em tanco a res i no em tremolarà les cames i no m'han tremolat.
0: A banda de les mesures per facilitar l'accés a l'habitatge, Illa també s'ha compromès a crear 20.000 places noves de residència per a gent gran i persones amb discapacitat fins a l'any 2030. En el flanc de la dreta no hi ha hagut cap complicitat amb Salvador Illa. El líder del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, i el president s'han burxat mútuament amb l'excusa del nou model de finançament autonòmic que el PP rebutja.
1: A mi em sembla que vostè, que ha tingut a l'àmbit del seu partit el coratge d'enfrontar-se a qui ho volia defenestrar, que no és ni més ni menys que el senyor Feijó, aquest coratge que va tenir, per què no ho té per defensar el finançament de Catalunya?
6: Aquí l'únic que no té coratge per enfrontar-se a Pedro Sánchez és vostè, que viu sotmès fent d'utillero, de palanganero del senyor Sánchez.
0: El president Illa també ha tingut un tens cara a cara amb el líder parlamentari de Vox, Ignacio Garriga.
7: Va muntar algun tipus d'estructura per espiar-nos? ¿Va a encargar algún tipo de leire en versión catalana para perseguir a nuestros hijos o directamente va a hablar con narcotraficantes para eliminarlos?
1: Usted es un mal educat. Usted es un provocador. Usted es un demagog.
0: La líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha demanat a Illa més madura contra la delinqüència.
8: Les lleis que vostès aproven o incompleixen aquí dins les paguen innocents aquí de fora.
1: Oferir por és fàcil. Allò difícil és oferir futur.
0: El president de la Generalitat ha aprofitat el debat per anunciar que proposarà una reforma del Codi Penal per endurir les condemnes per tinença i exhibició d'armes.
9: Té la paraula. Josep Maria Jové, president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya.

0: Benvingut al programa L'Hemicicle. Aquesta setmana l'hem sentit a vostè en el debat de política general pujant el to contra el president Illa. L'ha acusat de mala gestió, de no tenir ambició ni nacional ni social, de no tenir projecte de país, de manca de lideratge polític. Esquerra pot seguir estenent la mà al govern del PSC amb aquesta diagnosi que ha fet?
1: Doncs nosaltres entenem que sí. És veritat que vam fer un discurs on vam demostrar una exigència, però al mateix temps vam explicar per quina raó nosaltres consideram que Esquerra Republicana va ser, ha estat i sempre serà responsable, és a dir, sempre al servei dels interessos del país i de la seva gent. I això també ho vam explicar-ho.
0: Per què no han donat suport a la reprovació del president Illa que ha plantejat Junts per Catalunya?
1: Doncs justament per aquesta mateixa responsabilitat. Nosaltres, quan fem l'aposta de militància Esquerra Republicana, avala l'investidura del president Illa, ho vam fer-ho signant un acord d'investidura que es basava, i ho repetim constantment, en avenços reals i tangibles en sobirania nacional i social. I per ara, malgrat, també li vaig dir al president Illa, que sovint arrossega massa els peus i hem de ser la gent d'Esquerra Republicana que estirem la corda perquè aquests acords es vagin complint en els ritmes que considerem que són, diguem-ho així, normals, malgrat que arrosseguen els peus, creiem que s'estan complint. Hem de donar un temps a la legislatura per tal de que es puguin anar concretant aquests acords. Creiem que encara avui hi ha oportunitat de recorregut per aquesta legislatura.
0: Vostè diu que s'ha de donar temps a la legislatura per anar materialitzant aquests avenços en sobirania, tant nacional com social, però el cert és que molts dels acords depenen de Madrid i la legislatura espanyola sí que podríem dir que està, si més no, a les acaballes. Confien que Pedro Sánchez no premarà el botó de l'avançament electoral abans que es compleixin aquestes carpetes pendents en Catalunya?
1: Nosaltres el que li demanem al senyor Pedro Sánchez, al president Sánchez, és que compleixi i sigui diligent amb els acords que hem signat amb el Partit Socialista de Catalunya i amb ell mateix. I, per tant, entenem que, evidentment, té molts problemes, alguns que l'afecten fins i tot personalment o familiarment, però que ell ha de complir. I, per tant, el que nosaltres demanem és que compleixi i esperem que compleixi.
0: Un dels principals cavalls de batalla d'Esquerra aquesta legislatura és aconseguir un nou model de finançament autonòmic per a Catalunya, però aquest model encara no s'ha aprovat al Consell de Ministres i encara s'ha de tramitar al Congrés dels Diputats. Si no s'aconseguís tirar endavant el finançament, tindria sentit continuar la legislatura a Catalunya?
1: Nosaltres volem i som optimistes. Si finalment no s'aprovés, hauríem de mirar per quines raons no s'ha aprovat. Si entra votació i hi ha determinades forces polítiques que hi voten en contra, haurem de valorar, i la ciutadania haurà de valorar, aquest vot contrari a aquest sistema de finançament singular. Si no s'aprova perquè la legislatura a Madrid s'esgota, o sigui, Pedro Sánchez decideix convocar eleccions, o la tramitació és llarga tant que s'esgota per mort natural, diguem-ho així, la legislatura, els efectes són diferents.
0: I quins efectes polítics podria tenir en cas que la legislatura s'acabés o es dilatés la tramitació al Congrés?
1: Si la legislatura acaba, haurem de veure quina és la nova composició del govern espanyol. Si és la mateixa o similar a l'actual, entendrem que haurem de continuar amb la tramitació perquè els acords seguiran sent els mateixos, o uns altres, però segurament seran amb més profunditat aquests mateixos acords. Si canvia el govern a l'estat espanyol, doncs les majories encara seran més difícils, segurament, per poder-lo aprovar, i per tant haurem de veure, però haurem de valorar-ho en el moment que això es produeixi.
0: Si canviés la composició del govern espanyol, com totes les enquestes indiquen que podria governar el PP amb el suport de Vox, aleshores aquí a Catalunya entenc que el mapa polític o la legislatura catalana també estaria penjant d'un fil.
1: Si finalment es produís, seria una molt mala notícia per Catalunya i per l'estat espanyol. Però hem de tenir una resposta ben travada catalana a l'ascens de l'extrema dreta i, evidentment, aquesta resposta ben travada a l'ascens de l'extrema dreta, si realment cristal·litza i es produeix l'ascens i l'accés al poder per part de l'extrema dreta, haurem de tenir una resposta catalana molt clara i molt contundent.
0: Per part d'Esquerra, vostès, de què serien partidaris? De fer un front unitari, d'un govern de concentració?
1: Si la resposta a l'extrema dreta ha de ser una resposta, com tots estem d'acord, tots els antifeixistes, democràtica, hem d'anar als principis democràtics. I en el cas de Catalunya hi ha un principi democràtic, un principi col·lectiu democràtic que no se'n reconeix, que és el dret a l'autodeterminació. Si no es reconeix aquest dret d'autodeterminació dels pobles, en aquest cas el dret a l'autodeterminació de Catalunya, la lluita contra l'extrema dreta a Catalunya té més números de fracassar. Això s'ha de concretar en fronts, en coordinació, segurament

0: amb múltiples, diguem-ho així, respostes o actuacions concretes, amb múltiples, però ha de partir d'aquesta constatació que a Catalunya l'extrema dreta té una doble, és una doble amenaça i que la resposta ha de ser catalana i basada fonamentalment, com a primer punt, en el reconeixement del dret a l'autodeterminació.
1: I vostè veu el president Illa o el PSC defensen el dret a l'autodeterminació?
0: El PSC l'ha defensat en algun moment de la seva història. No entenem per què ara no pot fer-ho.
1: Aquesta setmana l'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretària general del seu partit, Marta Rovira, la causa que tenia oberta per desobediència pel referèndum de l'1 d'octubre. Vostè també està pendent de ser amnistiat, però en el seu cas el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sembla que ho està dilatant perquè manté que ell va presentar qüestions prejudicials a Europa i no les dona per respostes. Confia ser amnistiat aviat?
0: Confiem en que la llei d'amnistia s'apliqui en la seva integritat. L'aviat o els moments, diguem-ho així, temporals, no em faci dir, no em faci contestar. Hi ha una part de la judicatura espanyola que no accepta els mandats democràtics i que des del meu punt de vista prevarica. En el cas del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no ara, sinó al llarg de tot el procediment, hi ha hagut, des del meu punt de vista, una voluntat de carnissament respecte als processats. Hi ha hagut coses fins i tot d'humiliació personal i crec que això s'està mantenint.
1: La setmana que ve hi ha una data marcada en vermell al calendari judicial, que és el 6 d'octubre, quan el Tribunal Constitucional avalarà en el ple que té convocat l'aplicació de la llei d'amnistia, i això obrirà la porta, en principi, al retorn dels exiliats i al fet que s'aixequi la inhabilitació, per exemple, el president del seu partit, Oriol Junqueras. Vostè confia que el Tribunal Suprem acatarà el que digui el Constitucional i s'aplicarà l'amnistia i d'aquesta manera es anirà desencallant ja tots els casos?
0: La paraula no és confiar. Crec que no li quedarà cap altre marge. I crec que per les situacions que hi van haver-hi li quedarà zero marge al Tribunal Suprem. Però no faci fer pronòstic sobre el Tribunal Suprem.
1: El debat polític aquests dies, tant a Madrid com aquí a Catalunya, està molt centrat en l'habitatge. Esquerra veu suficient totes les mesures que ha anunciat el president Illa?
0: Mesures per solucionar el problema de l'habitatge, les que s'han anunciat fins ara, no són suficients. No vol dir que no hi estiguem d'acord amb algunes, amb matitzacions, es poden millorar, però no són suficients. Es calen moltes mesures per solucionar el problema de l'habitatge i molta coordinació de tirar endavant aquestes mesures i molt consens. Això és el més important, molt consens, no només polític, o polític i social, diguem-ho així.
1: Ens endinsem ara en el terreny més personal i demano si pot contestar amb respostes al màxim de breus possible. Amb quin diputat o diputada del Parlament se n'aniria a dinar i podria compartir una sobretaula distesa?
0: Amb el Xavier Pellicer.
1: Què s'enduria a una illa deserta?
0: Llibres.
1: Algun llibre en concret que estigui llegint ara?
0: Ara estic llegint La pell, de Curso Malaparte, i m'està agradant moltíssim.
1: Si hagués de triar dos adjectius que el definissin bé a vostè, quins triaria?
0: Soc tossut i rondinaire, però espero que algú altre em digui algun de positiu.
1: I per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés abans que acabés aquest any?
0: Que puguem concretar l'entesa de país per resolució del conflicte polític.
1: Josep Maria Jové, president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de 3Cat Info i fins aviat.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres i fins ben aviat.
2: Podeu tornar a escoltar L'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa i seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.
3: Deu minuts i arribarem a la una. Una mica més tard del que és habitual, connectem amb el nostre equip viari. Carmina Malacarriga, molt bon dia.
4: Bon dia, Àngels. Doncs sí, aquí estem per informar del trànsit. Començarem parlant de la P7. Hi ha retencions a Barberà del Vallès en sentit sud i també a Garrigàs en sentit nord. A la BV-2041 a Gavà, cap a Begues. També a la C-55 a Manresa en sentit sud i a Sant Vicenç de Castellet en sentit nord. A la C-60 a Argentona en sentit sud per enllaçar amb la C-32. A la C-32, un altre tram de la C-32, hi ha retencions entre Sant Boi de Llobregat i Viladecans en tots dos sentits. a la C58 a Montcada i Reixac cap a Barcelona, a la B10 a Sant Adrià de Besòs cap al nus de la Trinitat, en sentit nord, per tant, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, també cap al nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt a l'altura d'Horta en sentit Besòs i a l'altura de la Trinitat en sentit Llobregat, mentre que a la Ronda Litoral hi ha retencions del Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat i de la Zona Franca al Poble Sec en sentit Besòs. Hem de dir també, afegim que continua tallada la C12 entre Amposta i Tortosa per inundacions i finalment afegim que els trens de la línia R1 van amb retards que superen el quart d'hora per l'atropellament d'una persona. De moment és tot, més informació d'aquí a mitja hora.
2: El temps.
3: Enric Agut.
5: La pluja s'ha reactivat al Camp de Tarragona, també va plovent a les Terres de l'Ebre amb alguns nuclis de tant en tant de pluja intensa. També comença a ploure a punts de la costa central, per exemple, en alguns barris de Barcelona. També ha plogut a la costa del Baix Llobregat, del Garraf, i sobre el mar és on hi ha els nuclis més intensos, amb alguns nuclis vermells. De tant en tant, alguns també s'aproven cap al Baix Ebre, Montsià i també altres zones de la costa. La resta del país, de moment, queda al marge, però també arribaran ruixats cap al migdia a la Costa Brava i després, a la tarda, aquests xàfecs també entraran cap a la Catalunya central i al Pirineu. En canvi, Ponent quedaria bastant al marge. Aquesta tarda tindrem doncs, un avís de perill fort, al taronja, entre el Montsià i la Selva. També perill moderat a altres comarques de l'est del país. I de cara a la nit s'incrementen els nivells de perill. Passarem a perill molt alt, el 5 sobre 6, entre el Baix Camp i el Maresme, en totes aquestes comarques, i també a l'Alt Camp, al Penedès i al Vallès Occidental. I demà aquest perill molt alt també s'extendrà a totes les comarques de Girona al llarg del dia, fins a migdia, i es mantindrà entre el Garraf, el Vallès i també al nord de les comarques de Barcelona. És a dir, una situació de pluja que pot ser molt forta, de caràcter torrencial, especialment en aquests indrets, en 40 minuts més de mitja hora, que algunes tempestes puguin anar acompanyades de temps violent, fortes ratxes de vent o molt fortes i fins i tot alguna mànega o tornado. També hi ha un avís per acumulació d'aigua en aquest episodi a comarques de Girona i Barcelona. Les acumulacions podrien ser superiors en alguns llocs als 200 litres per metre quadrat.
2: Tresca Info. Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
6: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
2: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
6: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: 6 minuts i arribem a la una.
2: Esports.
3: Roger Arnau, molt bon dia.
7: Bon dia. En joc a la ciutat esportiva de Niharque, l'Espanyol Alavés de la sisena jornada de la Lliga F. Anem fins allà. Biel Cadilla, bon dia a l'equip. El partit ja, el temps de descans.
8: Bon dia, Roger. Sí, així és. Temps de descans en què doncs hi ha una aparició, no podem dir que imprevista, perquè ja sabíem que passaria, però és la pluja. Està plovent ara fort a la primera part. El temps ha respectat el joc. Ara està plovent amb intensitat aquí a la ciutat esportiva de Niharque i això pot dificultar el joc. Ha estat prou entretingut en aquesta primera meitat, amb força alternatives, amb un parell de bones ocasions per part de l'Espanyol. La primera, al minut 21, en una contra, amb una bona jugada d'Ona Baradat, que ha aconseguit entrar dins l'àrea i fer un xut creuat, però la portera l'ha rebutjat a córner. L'altra ja, al minut 42, amb un xut escarrancit de Paula Gutiérrez, que ha acabat abans de la portera després també d'una bona jugada d'Ona. L'Alavés també ha tingut les seves ocasions. A minut 32, bona aturada de Meri Muñoz, avui titular altra vegada per la lesió de Romain Salvador, que ja li va impedir jugar la setmana passada a la Corunya. I al minut 39, un bon xut des de la frontal de la lleidatana, Andrea Gómez, a les files de l'Alavés, que ha sortit fora per molt poc. S'ha fet el silenci aquí a la Dani Harke, perquè per un moment semblava que havia entrat. A punt de començar, doncs, la segona meitat aquí a la ciutat esportiva Dani Harke, de moment sense gols, Espanyol 0, Alavés 0.
7: Gràcies, Biel. Des de la ciutat esportiva Dani Harke. També està en joc des de les 12 i també en temps de descans el partit del Badalona Women al camp del Sevilla. Ara mateix Sevilla 1, Badalona Women 0. I demà serà el torn del Barça que rebrà el Real Madrid al Camp Nou en el primer clàssic de la temporada de la Lliga F. El partit començarà a les 5 i es podrà seguir en directe a la TDG de Catalunya Ràdio. A la prèvia, la capitana Patri Guijarro

0: Admet que la seva renovació va pel bon camí.
1: Las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien, pero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
0: El Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Pallor i d'Esmi Brooks.
2: 3Cat Info.
0: I el defensa del Barça, Pau Cubarsí, ha estat descartat i no jugarà a l'Espanya-República Txeca d'aquest vespre a Oviedo. Sí que ha entrat a la convocatòria Roberto de l'Espanyol, que podria debutar amb la selecció espanyola absoluta. També poden tenir minuts 5 futbolistes del Barça, Lamine Yamal, Rodri, Olmo, Pedri i Fermín. Sobre la possible titularitat de Lamine Yamal, el seleccionador Luis de la Fuente tira pilotes fora, però elogia el davanter del Barça.
3: Que Lamine es importante en cualquier momento del partido, pero sea desde el inicio o sea desde el minuto 60. Es importante siempre, aunque es difícil pensar cuando no es eficaz.
0: Al marge de l'Espanya, República Txeca avui també es disputa la UEFA Nations League, el Croàcia-Inglaterra amb Livakovic i Gordon del Barça a les 6 de la tarda i a 3 quarts de 9 el Suïssa-Eslovènia amb Derkusic de l'Espanyol. Ahir el blaugrana Jules Koundé no va tenir minuts al França 1, Itàlia 1. Aquest cap de setmana no hi ha futbol de primera masculina, però sí de segona. Aquesta tarda, a 2 quarts de 7 al Sabadell, rep l'Andorra la nova Creu Alta en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Girona, per la seva banda, demà al vespre a les 9 rebrà el Mallorca-Montilivi. Fan Beltran i Brian Gil podrien entrar a la convocatòria mentre que Estuani és baixa. Quique Álvarez, el tècnic gironí, també recupera els internacionals Las, Krapisov i Pichur. I d'altra banda, encara en futbol a la primera federació, el Sant Andreu rep aquesta tarda l'Antequera Can Dragó. El partit començarà a 3:15, mentrestant els altres dos equips catalans de la categoria juguen demà. Murcia Nàstic a les 12 del migdia i Osca Europa a 3:15. I mentrestant, el ciclista de Ripoll, Aitor Martínez, s'ha proclamat subcampió d'Europa Júnior a la prova en ruta que s'ha disputat aquest matí a Ljubljana, a Eslovènia.
4: Muy contento, al final sí, era una carrera bastante dura, pero que no acaba de romper todo el grupo y al final, gracias a eso, pues también lo he intentado un poco en el llano y eso, creo que me he pasado pensando que estaba más fuerte en el llano y después en la subida lo he pagado con los demás que se habían guardado un poco más. Y nada, al final un segundo que sienta muy bien, pero que aún así me deja por dentro un poquito tocado.
0: I victòria també de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi del Japó de MotoGP davant de Diogo Moreira i del líder del Mundial, Jorge Martín. Ara el pilot de Cervera queda a 7 punts del madrileny a la general. Martín havia passat en segona posició a la línia de meta, però l'han sancionat amb una posició per haver trepitjat fora pista a la darrera volta. Marc Márquez a Dazón.
5: Jorge está mostrando un gran ritmo, Belsiki también y Acosta también. Veremos, todo puede pasar en las carreras, será una carrera doble de vueltas, pero ya te digo, ojalá encontrar la sensación que tenia avui.
0: I encara amb motor a la Fórmula 1, Max Verstappen ha aconseguit la pole al Gran Premi de Bahrein, que es disputa a Malàisia. Demà serà el primer a la graella de sortida. Lewis Hamilton de Ferrari ha fet el segon millor temps, mentre que el líder del Mundial, Kimi Antonelli, sortirà des de la quarta posició. Per cert, la Fórmula 1 disputarà els dos darrers grans premis de la temporada a Qatar i Abu Dhabi.
6: Sí, com abbiamo detto, noi il calendario l'abbiamo confermato, quindi...
7: Sì, el calendari està confirmat i els grans premis de Qatar i Abu Dhabi, els dos últims, es fan allà. És la decisió que hem pres amb la informació que tenim i les assegurances que tenim. Questa è la strategia che dovremo
0: applicarne fino alla fine dell'anno. Ho ha confirmat amb aquestes paraules el president de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, a Sky Sports Italia. I mentrestant, en bàsquet aquest cap de setmana es disputa la segona jornada de la Lliga ACB. Aquesta tarda a les 6 la penya rep l'Andorra a l'Olímpic de Badalona, mentre que a les 9 del vespre el Manresa rep el Breogán al Nou Congost. Demà juguen la resta d'equips catalans, Lleida Burgos a les 12 del migdia, Baskonia Girona a les 6 de la tarda i Múrcia-Barça a les 7. En waterpolo avui també a 4:45 de la tarda es disputa la Supercopa Europea femenina entre l'Olympiacos i el Catalunya.
2: Trescat Info.

0: El Meteo Català ve al nivell màxim de perill 6 sobre 6, l'alerta per la intensitat per les pluges previstes per avui i que en alguns punts ja han començat a caure. L'avís afecta tot el litoral central i de cara a demà les precipitacions s'aniran desplaçant també cap al nord-est. Afectaran totes les comarques gironines i part de les barcelonines. Aquesta hora, mobilització a Madrid per l'habitatge és una de les manifestacions més multitudinàries que es faran avui a l'Estat i s'acabarà a la Cibeles. Avui al migdia, si el temps ho permet, també n'hi ha d'haver d'altres punts, però a les 7 de la tarda hi ha convocada la de l'Hospitalet de Llobregat, on hi confluiran diverses columnes arribades des de Barcelona i d'altres ciutats. El secretari general de Junts emplaça el president del govern, Pedro Sánchez, a aprovar dimarts vinent un nou decret sobre habitatge. Afirma que la proposta que ha fet la seva formació és jurídicament més clara. La portaveu al Congrés, Míriam Nogueres, diu al suplement de Catalunya Ràdio que els decrets rebutjats ahir eren un nyap, com va passar amb la primera proposta de la llei d'amnistia. El sindicat de llogateres reclama el màxim consens social possible per tirar endavant una vaga general de manera imminent a favor del dret a l'habitatge. Per això demana a associacions d'estudiants, consumidors i sindicats que organitzin assemblees per debatre aquesta qüestió. A França, el govern estén la mà als estudiants després de les protestes d'aquesta setmana que han provocat aldarulls i gairebé 500 ferits entre policies i manifestants. Les associacions estudiantils volen aturar les retallades denunciades i asseguren que les mesures que planteja l'executiu no són suficients. La creació d'eixos verds a Barcelona evitaria 178 morts prematures l'any, segons dades d'IS Global. Si s'incrementessin aquests corredors verds, prop d'un 4%, la superfície total destinada a espais verds a la ciutat superaria el 10%. Avui entitats socials i ecologistes fan una jornada reivindicativa a Barcelona per reclamar-ne. I Tarragona celebra avui i demà la 30a edició del concurs de castells, un esdeveniment que compta amb gairebé 100 anys d'història i que reuneix les 30 millors colles entre avui i demà, amb Vilafranca, la Vella i la Joves de Valls i la Jove de Tarragona preparades per exhibir els castells de més complexitat.
1: Esports.
2: El Barça femení fa aquest matí l'últim entrenament abans del clàssic de demà contra el Madrid al Camp Nou. Mentrestant, també la Lliga F, ara mateix en joc i des de les 12, doble compromís en presència catalana. Espanyol 0 a la B 0 i Sevilla 1, Badalona Women 1. Pau Cubarsí ha estat descartat i no jugarà a l'Espanya República Txeca d'aquest matí a Oviedo. Sí que ha entrat a la convocatòria Roberto de l'Espanyol, que podria debutar amb la selecció espanyola. Victòria de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi del Japó de MotoGP davant de Diogo Moreira i Jorge Martín. Ara el pilot de Cervera queda 7 punts del madrileny a la general. I a la Fórmula 1, Max Verstappen ha fet la pole al Gran Premi de Bahrein, que es disputa a Malàisia. El líder Kimi Antonelli ha fet el quart millor temps.
0: Seguiment ja d'aquestes pluges que cauen a la costa i al prelitoral, entre altres punts, compte que poden ser localment fortes, portar també pluges torrencials i avançar cap a l'interior a mesura que vagi avançant al migdia i la tarda. També molta atenció aquesta nit, matinada i demà al matí. Precipitacions intenses a les comarques de Girona i Barcelona amb pluges de caràcter torrencial.
1: 3CAT Info.
0: Una situació que a aquesta hora, com passen poc més de 4 minuts de la una del migdia, ha portat el Meteocat a elevar el nivell màxim de perill 6 sobre 6, l'alerta per aquesta intensitat de les pluges. L'Ajuntament de Girona ja ha alertat que a partir de les 5 de la tarda activa el Pla d'Emergències Municipals per Inundacions i que se suposen també amb la suspensió de totes les activitats previstes per demà. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, en parlava avui al matí al suplement de Catalunya Ràdio.
3: Avui estem encara amb alerta del Pla Inuncat, que avui és un dia que poden haver-hi pluges torrencials, puntualment torrencials, en molts punts, a gran part del territori, no només en la zona del Montsià i del Baix Ebre, sinó que a gran part del territori poden haver-hi aquestes pluges que poden ser puntualment intenses.
0: Les Terres de l'Ebre van recuperant la normalitat després de la jornada d'ahir, marcada pels forts aiguats, que van deixar en alguns punts més de 200 litres per metre quadrat. Un dels municipis on queia més aigua va ser l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, on hi tenim en Jordi Barranca amb el suport tècnic de l'Albert Cots.
4: Avui aquí, a partir de les 11, la pluja s'ha intensificat de nou, però ni de bon tros es pot comparar amb el que ha plogut i sobretot amb com ho ha plogut durant les últimes 35-36 hores en aquesta zona. Aquí l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, com bé dèieu, és un dels punts que més aigua ha acumulat. La feina a hores d'ara es concentra en posar al dia tot el que són camins i punts crítics del municipi, tal com ens destacava aquí a 3CatInfo Vicent Lleu, que és el regidor d'obres.
5: Bueno, tenim dos equips, un al sector nord i un al sector sud, arreglant els accessos a les urbanitzacions, a les finques, intentant, pues, per lo menos que la gent que viu fora del cas urbà

0: pugui accedir-hi tant per anar al metge com per vindre a comprar o pel que necessitin.
1: I tot amb un ull posat en poder reobrir de cara al dilluns equipaments municipals estratègics, tal com explicava en aquest cas l'alcalde d'aquí de l'Ametlla, Jordi Gasseny, al suplement de Catalunya Ràdio.
2: Estem ara pendents és de fer una altra repassada forta per poder garantir doncs, que no entra més aigua. I bé, doncs, amb això estarem. La resta, en principi, està tot preparat. L'únic que farem serà doncs, avui, durant el dia d'avui i demà, assegurar-nos bé de que la llar d'infants pugui ser un espai segur i que es pugui utilitzar amb tranquil·litat.
1: Mentrestant, els veïns de les zones on més sovint es produeixen riuades, com podria ser el cas de les cases del Canal Montsià, ja estan més que acostumats a que els barrancs es converteixin en autèntics rius d'aigua.
3: Sí. Bueno, ahir sobretot, més que res. Va ser el dia d'ahir, bàsicament, el més fort.
4: El que és el barranc, el barranc del Marjal, que també sempre baixa moltíssima aigua, acumula molta aigua de totes les zones i baixa tot per allà, i el que és el barranc d'aquí de la vora del port.
1: I és que durant aquests últims anys s'han posat en marxa tant a la Costa Brenca com també a part de la costa del Camp de Tarragona projectes de renaturalització per mirar de minimitzar els danys cada cop que hi ha pluges torrencials.
5: Passen poc més de 7 minuts de la una del migdia. Gran manifestació aquesta hora a Madrid a favor de l'habitatge i que ha de culminar a la Cibeles, on confluiran les quatre columnes que han sortit des de diferents punts de la capital espanyola. La seguim de ben de prop. Madrid, Montsemir, bon dia.
6: Bon dia. Cap a la vaga general és la consigna que més es crida, que més es coreja en una de les columnes que avança cap a Cibeles, la que ha sortit d'Atocha i que ja s'arriba aviat, arribarà en aquesta zona on hi ha l'Ajuntament de Madrid. Cap a la vaga general, dèiem, però també hi ha altres reclamacions. A baixar els lloguers al 50%, a expulsar els fons voltor i també que els contractes de lloguer siguin indefinits. Hi ha una agendada, és un èxit, almenys en aquesta columna, com dèiem, n'hi ha més que avancen des d'altres punts de la ciutat i fins i tot hi ha tanta gent que n'hi ha que s'ha hagut de situar al capdavant de la capçalera. Des del portaveu del sindicat de llogateres de Madrid, Valeria Raco, ha fet aquesta reflexió abans de començar la marxa.
7: Tenemos un congreso secuestrado por el rentismo. Un congreso totalmente separado de la realidad de las calles. Ayer vivimos con vergüenza, vimos como una derecha está totalmente arrodillada enfrente de la especulación, enfrente de los buitres, e incluso es capaz de votar en contra de lo que piden y necesitan sus propios votantes.
6: Aquesta manifestació avança, caràcter totalment festiu. El matí ha plogut molt a Madrid, ara comença a xispejar una miqueta. De moment el cel està molt tapat.
5: Gràcies, Montsemir, ho anirem seguint. Bon dia.
6: Bon dia.
5: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha emplaçat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a aprovar dimarts vinent un nou decret sobre l'habitatge. Afirma que la proposta que ha fet la seva formació és jurídicament més clara i defensa tant els drets dels vulnerables com els dels petits propietaris.
8: Si ell realment fa el que té l'obligació de fer un president d'un govern, que és solucionar els problemes de la gent, té una proposta sobre la taula que entenem que, a més, pot rebre el consens.
5: Turull ho ha dit hores després que la portaveu al Congrés de Junts, Míriam Nogueres, digués al suplement de Catalunya Ràdio que els decrets rebutjats ahir eren un nyap, com ja va passar amb la primera proposta de la llei d'amnistia.
9: Exactament el mateix que va passar amb la llei d'amnistia. Se'ns va dir de tot per votar que no a la primera llei d'amnistia. No era una llei ben feta, però al cap d'un mes, per haver aguantat la posició, em va resultar una llei que no només és avalada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sinó que a més soluciona el problema amb molta gent que no és precisament la gent més coneguda. I en aquest cas hem fet exactament el mateix.
5: La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha recomanat al president del govern espanyol que deixi de fer xous mediàtics, ha dit, i que acari les propostes de futur que encara són damunt la taula.
10: Que és que si hi ha temps per esgotar en aquesta legislatura, sigui per propostes i no per xous mediàtics com els que hem estat veient. Tenim carpetes pendents com el nou finançament, com la condonació del deute amb l'Estat, com el traspàs de Rodalies a mans catalanes. Per part d'Esquerra Republicana aprofitarem tot el temps que quedi per collar el govern espanyol, per rematar els compromisos amb Catalunya.
5: Pedro Sánchez medita aquest cap de setmana si avança o no les eleccions. I el sindicat de llogateres ha fet una crida a tot tipus d'associacions perquè s'organitzin durant els pròxims dies i sumar-se a una vaga general imminent a favor del dret a l'habitatge amb el màxim consens social possible.

0: N'ha parlat també al suplement el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès.
1: Si toca organitzar una vaga general, no hi sobra ningú. S'ha accelerat molt això i jo crec que ha de ser properament. Això és imminent. Ara han de començar a haver-hi assemblees a les facultats, els estudiants han de començar a organitzar assemblees, als centres educatius amb les famílies d'alumnes, als centres laborals, evidentment, als llocs de treball, amb els comitès d'empresa. S'ha de començar a estendre aquest xup-xup i, evidentment, doncs ben aviat haurem de fixar una data.
0: Pere Aragonès afirma que no estan demanant eleccions, sinó que s'acabi amb l'especulació i es garanteixi l'accés a un habitatge digne.
2: 3CAT Info.
0: Poc més de 3 minuts i serà un quart de dues. A aquesta hora, 9 dotacions dels bombers treballen a l'extinció d'un incendi d'un edifici del popular restaurant El Álamo, a Alcover, a l'Alt Camp, a tocar de la carretera TV-7041. L'incendi provoca grans flamarades i una espessa columna de fum negre que es pot veure des de diferents punts de la demarcació. El restaurant va tancar després de la pandèmia i des de llavors que l'edifici s'ha anat degradant i ha estat ocupat des de fa anys. Hores d'ara no ha transcendit si hi ha persones ferides ni tampoc les causes que han originat el foc. I a França, el govern s'obre el diàleg amb els estudiants després de les protestes violentes dels últims dies a instituts de secundària i als carrers. El ministre d'Educació ha promès fer-los cas, però les associacions d'estudiants diuen que les mesures que planteja no són suficients. Unes manifestacions que han provocat al voltant de 500 persones ferides entre estudiants i policies i més de 5.000 detencions. París, corresponsal Isabel Galí.
3: Els sindicats d'estudiants de secundària de França mantenen la mobilització la setmana que ve. La reunió amb el ministre d'Educació ha estat cordial, però amb poques concrecions. Eduard Geffré ha reconegut que les reivindicacions de millora legítimes no es resoldran d'un dia per l'altre.
4: Us puc dir que us escoltem i que plantegem un marc de diàleg estructurat, organitzat i amb treball i un pla que espero que ens permeti atendre gran part de les vostres peticions.
3: El ministre també els ha combinat a mantenir un marc de protesta específic davant els nombrosos actes de violència que han fet malbé els mateixos espais on ells estudien. El vicepresident del sindicat Les Lycéens, Louis Letoublon, se n'ha desmarcat.
5: Són actes violents, comesos per terceres persones que els estudiants que hi ha en els bloquejos no coneixem. Així que el moviment i la mobilització estudiantils ens en desvinculem del tot.
3: En algunes ciutats de França, pares i estudiants han denunciat en manifestació les càrregues que la policia du a terme davant els instituts. Consideren que en molts casos no estan justificades.
0: Els Estats Units descarten finalment prohibir les exportacions de dièsel nord-americà al continent europeu. El president Donald Trump ha assegurat que la relació amb Europa és molt bona i que el veto mai va estar damunt la taula.
6: Europa té molt de dièsel i farà una contribució mundial molt important. I nosaltres també ho farem. No prohibirem l'exportació de dièsel, farem el que ens pertoca fer. Però sí que els ho vaig demanar i tindrem molt petroli.
0: Donald Trump s'hi referia hores després que Europa i els líders del G7 claudiquessin a les pressions de Washington i acordessin alliberar 100 milions de barrils de les seves reserves en un intent d'acostar posicions amb la Casa Blanca i frenar l'increment de preus. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
7: El president francès Emmanuel Macron ha liderat els esforços diplomàtics per aconseguir aquest acord amb els Estats Units. Diu que Donald Trump ha retirat la seva amenaça de deixar Europa sense dièsel nord-americà.
8: Tots ens hem compromès a no limitar les exportacions i, en particular, el president Trump ha estat molt clar en aquest punt. Crec que és positiu que haguem creat una coordinació entre els actors.
7: Macron ha proposat que la Unió Europea aporti la meitat de tots els barrils que s'alliberaran gràcies a l'acord. L'altra meitat la posaran altres països occidentals que siguin membres de l'Agència Internacional de l'Energia. Aquest cop trauran al mercat, sobretot, reserves de dièsel. A les benzineres europees, aquest carburant ja es paga de mitjana a 2,24 € al litre. Si Trump n'hagués tancat l'aixeta, els preus s'haurien pogut enfilar encara més.
0: És un quart de dues. Trànsit. Connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
9: Bon dia, Jaume. Començarem dient que un accident a la P7 a Roda de Berà fa que hi hagi retencions a l'altura de Roda en sentit nord. Hi ha un carril tallat. També a la P7, retencions a Barberà del Vallès, en sentit sud, i de Sant Cugat del Vallès a Castellbisbal, en sentit sud. També hi ha un punt de retenció a Gelida, en el mateix sentit. A la C55, a Manresa, en sentit sud. A l'N145, a les Valls de Valira, en sentit nord.

0: Nord cap a Andorra, tant a la C58 com a la C33 a Montcada i Reixac en sentit Barcelona, a la C32 a Sant Boi de Llobregat en sentit sud i a Gavà en sentit nord. A la 2 a Cornellà de Llobregat cap a les rondes barcelonines, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat, a la B10 a Sant Adrià de Besòs també cap al nus de la Trinitat. Les rondes van realment molt plenes. Suposem que en part degut també a la pluja. A la ronda de dalt de Pedralbes a Sant Gervasi en sentit Besòs i a Horta en tots dos sentits, mentre que a la ronda litoral de la Mina a la Barceloneta en sentit Llobregat i també a la zona franca en sentit Besòs. Continua tallada d'altra banda la C12 per inundacions entre Amposta i Tortosa. I finalment també hem de dir que s'ha normalitzat la circulació de trens de la línia R1 que arrossegava retards importants per l'atropellament d'una persona a Badalona. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Bon dia.
0: Bon dia.
2: El temps.
1: Enric Agut.
3: La pluja s'ha reactivat i déu-n'hi-do a comarques de Tarragona, Baix Ebre, també Montsià. Bé, el Montsià fa estona que plou. També al Baix Camp, a Ribera d'Ebre, al Tarragonès comença a arribar pluja. També algun ruixat al Baix Llobregat, al Garraf. Bé, tot comença a despertar-se i s'espera que la pluja vagi carregant, carregant i carregant i que també vingui acompanyada de tempestes i de ventades. Ja per aquesta tarda tenim avisos, de fet ja aquest matí els tenim, a tota la costa. Aquesta tarda es mantenen i cap al vespre s'incrementa el perill. Passarem de perill moderat o alt a perill alt i molt alt a gairebé tota la costa i al prelitoral. En concret, aquest vespre nit, el perill serà molt alt entre el Maresme i el Baix Camp, passant per l'Alt Camp, l'Alt Penedès i també el Vallès Occidental. Però demà s'amplia fins a totes les comarques de Girona el perill molt alt i també es mantindrà a l'est de les comarques de Barcelona. Atenció, perquè la pluja pot tenir caràcter torrencial, anar acompanyada també de, a banda de tempestes, d'alguns possibles fenòmens de temps violent, com són ratxes molt fortes de vent associades a les tempestes i també de manera molt, molt local, doncs hi ha aquesta possibilitat, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, d'alguna mànega o també tornado. Estem davant d'una situació d'un episodi crític, un episodi de molta aigua que pugui caure amb força, de manera torrencial, acompanyada d'aquests fenòmens i també de vent de llevant i mala mar.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
2: 3CAT Info.
1: La creació d'eixos verds a la ciutat de Barcelona evitaria 178 morts prematures cada any, segons dades d'IsGlobal. Si s'incrementessin aquests corredors verds, prop d'un 4%, la superfície total destinada a espais verds a la ciutat superaria el 10%. Xavier Montagut, president de la xarxa de consum solidari, lamenta que l'Ajuntament diu tingui paralitzats alguns d'aquests eixos.
5: Tenen que haver-hi eixos verds connectors, tipus carrer de Consell de Cent, tenen que haver-hi, havien planificat bastant més, i estan paralitzats, tenien que desaparèixer moltes places dures i transformar-se en places molt més que absorbeixin l'aigua, molt més verd, però també l'entorn de la ciutat és important, tindria que fer un projecte de recuperació de terres agrícoles que s'ha perdut.
1: Entitats socials i ecologistes reclamen més espais verds a la ciutat de Barcelona per adequar-se a les noves exigències del canvi climàtic. I ho estan fent avui a través d'unes jornades d'estudi i també d'un acte lúdico-festiu amb el temps com a protagonista també a l'Eixample de Barcelona. Segona jornada avui a la tarda del concurs de castells amb la participació de 18 colles de la categoria de 8 amb possibilitats de veure-hi algun intent de castell de 9. A partir d'avui, les dues sessions del certamen se celebraran a la Tàrraco Arena i ho estem seguint a Tarragona. Josep Almirall.
6: Totes 18 colles es plantejaran construccions iguals o superiors al 2 o torre de 7. La majoria amb la gamma bàsica de 8 en cartera i les més ben classificades amb castells a la gamma alta de 8, com el 2 de 8, el 7 de 8 o el 5 de 8. A priori, els favorits de la diada són els marrecs de Sal, que enguany ja han descarregat el 5 de 8 i la torre de 8 i que han assajat el 4 de 9 i el 3 de 9. tenint en compte la temporada que han fet fins ara i els castells que han assajat per al concurs també tenen opcions.

0: a podi els Castellers de Lleida, guanyadors del 2024, els Xics de Granollers, els Bordegassos de Vilanova, els Xiquets del Serrallo, els Castellers de Sabadell o els Segals d'Osona. Aquesta sessió de dissabte engegarà a 4:45 de la tarda amb una durada prevista de 4 hores.
1: Després de Perpinyà aquest estiu, Joan Miró és el protagonista d'una exposició a Tolosa de Llenguadoc. Mostra més de 200 obres i és visible fins al dia 7 de març. Subratlla l'acte de protesta com a part del procés artístic i creatiu. Tolosa, Laura Bertran.
2: Les Abattoirs, que significa els escorxadors, és un edifici històric on ara hi ha el principal museu de la ciutat occitana. S'hi acaba d'inaugurar una gran exposició dedicada al Joan Miró. El punt de partida és una protesta que ell mateix va patir per part dels surrealistes, ho explica el comissari Carles Guerra.
3: Un esdeveniment particular que té lloc el 18 de maig de 1926 quan a Miró l'ataquen justament els popes del surrealisme, André Breton i Luis Aragon, i l'acusen d'haver-se venut a la burgesia.
2: Un dels fets rellevants de la mostra és que per primera vegada es presenta una cinquantena de dibuixos fets per Miró el 1937 mentre estava exiliat a París. S'hi observen cossos amb peus enormes, el que s'interpreta com l'importància de l'arrelament a la terra. L'objectiu del comissari és desconstruir algunes idees segons les quals Miró no es posicionava políticament.
3: Ho veiem molt clar, com la protesta de Miró és una protesta sovint callada, silenciosa, però que té una energia molt important. No calia que parlés de manera massa evident per ser un referent moral i un referent polític, tal com també li reconeixia Tàpies, per exemple, a l'època.
2: Carles Guerra explica que el seu compromís també s'intueix gràcies a les col·laboracions de Miró amb el realitzador Pere Portabella, també amb Josep Royo a través dels tapissos i la confecció del vestuari per una obra de teatre de la Claca.
3: Produeixen Mori el Merma, que va anar per tot el món i que presentava un Miró que, lluny de tancar-se a l'estudi, en el final de la seva vida, encara s'obre més en aquesta mena de, diguéssim, interpel·lació de la gent jove.
2: L'exposició Joan Miró, Protestació, es pot veure a Tolosa fins al 7 de març.
4: 3CAT Info.
1: 6 minuts i mig i seran 2:45.
4: Esports.
1: Bon dia, Roger Arnau.
5: Bon dia, comencem amb Esport en directe. En joc des de les 12 del migdia, l'Espanyol a l'Alavés de la 6a jornada de la Lliga F. L'equip blanquiblau juga a la ciutat esportiva Dani Jarque i anem fins allà per veure com va el partit. Biel Cadilla, bon dia.
6: Moment sense gols, encara, per bé que continuen les alternatives. En aquesta segona part, l'Alavés s'ha fet una mica més amo del partit, ha gaudit de dues bones aproximacions amb una bona intervenció per part de la portera de l'Espanyol, Mary Muñoz, avui titular altra vegada després de la lesió de Romain Salvador, que ja li va impedir jugar el cap de setmana passat a la Corunya contra el Deportivo, i la mateixa Mary també ha fet una bona sortida fa pocs instants després d'una pilota penjada dins l'àrea per part de l'Alavés. S'han mogut ja les banquetes per part de l'Espanyol. Ha entrat Natàlia Scott en lloc de Iara, que ha abandonat el terreny de joc, un terreny de joc que està una mica més impracticable per la pluja que ha fet acte d'aparició en aquest descans, el descans d'aquest partit. La primera part també hi ha hagut força alternatives per part dels dos conjunts, per bé que de moment, com diem, sense gols. L'Alavés, que està demostrant per què és considerat l'equip revelació, per això ha arribat en aquest partit a una posició per sobre de l'Espanyol, són onzenes, amb 6 punts, un més que les blanquilaves, que són dotzenes, i de moment s'està resistint, com dèiem, a aquest gol. Minut ja pràcticament 70 de partit, de moment Espanyol 0, Alavés 0.
5: Gràcies, Biel. Des de la ciutat esportiva Dani Jarque, i mentrestant també està en joc, també des de les 12, el partit del Badalona Uiman al camp del Sevilla, ara mateix, minut 67, Sevilla 2, Badalona Uiman 1. I demà serà el torn del Barça, que rebrà el Real Madrid al Camp Nou en el primer clàssic de la temporada de la Lliga F. El partit començarà a les 5 de la tarda i es podrà seguir en directe a la TDG de Catalunya Ràdio. A la prèvia del clàssic, la capitana blaugrana Patri Guijarro admet que la seva renovació amb el club blaugrana va pel bon camí.
7: Las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien, pero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
5: El Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Payor i d'Esme Brooks.
4: 3cat info.
5: I en paral·lel

0: El defensa del Barça, Pau Cubarsí, ha estat descartat i no jugarà aquest vespre a l'Espanya-República Txeca a Oviedo. Sí que ha entrat a la convocatòria Roberto, de l'Espanyol, que podria debutar amb la selecció espanyola absoluta. També poden tenir minuts 5 futbolistes blaugranes: Lamine Yamal, Rodri, Olmo, Pedri i Fermín. Sobre la possible titularitat de Lamine Yamal, el seleccionador Luis de la Fuente tira pilotes fora.
1: Lamine, de igual manera que otros compañeros, el último partido pues jugó 60 minutos y no completó 90. Previendo estas circunstancias, sacaremos a los que creamos que tenemos que sacar para ganar mañana.
0: Al marge de l'Espanya-República Txeca, avui també es disputen a la UEFA Nations League el Croàcia-Anglaterra a les 6 amb Livakovic i Gordon del Barça, i a 9:15 el Suïssa-Eslovènia amb Derkusic de l'Espanyol. Ahir el blaugrana Jules Koundé no va tenir minuts al França 1, Itàlia 1, mentre que Asprilla del Girona va jugar els 90 minuts al Colòmbia 0, Paraguai 1. Aquest cap de setmana no hi ha futbol de primera divisió, però sí de segona. Aquesta tarda, 6:45, el Sabadell rep l'Andorra a la Nova Creu Alta en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Girona, per la seva banda, demà al vespre a les 9 rebrà el Mallorca Montilivi. Quique Álvarez, el tècnic gironí, vol tocar de peus a terra.
2: No, perquè estem a segona. Llavors, de gust de primera, veurem el juny, si és així, no? Ara mateix som un bon partit de segona i és el que hem de tenir al cap. Tenir la humilitat, tothom, de saber on estem, perquè a més s'està mostrant que costa molt tot i que necessitem pues, aquesta humilitat i aquesta tranquil·litat perquè les coses vagin bé.
0: Fran Beltrán i Brian Gil podrien entrar a la convocatòria mentre que Estuani és baixa. Quique Álvarez també recupera els internacionals Las, Krapichov i Pichur. I mentrestant, victòria de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi del Japó de MotoGP, davant de Diogo Moreira i del líder del Mundial, Jorge Martín. Ara el tro de Cervera queda a 7 punts del madrileny a la general. Martín, de fet, havia quedat segon a la línia de meta, però l'han sancionat amb una posició per haver trepitjat fora pista a la darrera volta. Marc Márquez a Dazón.
3: Jorge está mostrando un gran ritmo, Bezzecchi también y Acosta también. Veremos, todo puede pasar en las carreras, será una carrera doble de vueltas, pero ya te digo, ojalá encontrar la sensación que tenía hoy.
0: I a la Fórmula 1, Max Verstappen ha aconseguit la pole al Gran Premi de Bahrein que es disputa a Malàisia. Demà serà el primer a la grella de sortida. Lewis Hamilton, de Ferrari, ha fet segon, mentre que el líder del Mundial, Kimi Antonelli, amb el volant de Mercedes, sortirà des de la quarta posició. Per cert, la Fórmula 1 disputarà els dos últims grans premis de la temporada al Qatar i Abu Dhabi. Ho ha confirmat el seu president, Stefano Domenicali, Sky Sports Italia.
4: Sí, com abbiamo detto, noi il calendario l'abbiamo confermato, quindi...
5: Sí, el calendari està confirmat i els grans premis de Qatar i Abu Dhabi, els dos últims, es fan allà. És la decisió que hem pres amb la informació que tenim i les assegurances que tenim.
4: L'estratègia que dovrem aplicar-ne fins a la fi de l'any.
0: I en bàsquet, aquest cap de setmana es disputa la segona jornada de l'ACB. Aquesta tarda a les 6 la penya rep l'Andorra a l'Olímpic de Badalona, mentre que a les 9 el Manresa rep el Breogán al Nou Congost. Demà juguen la resta d'equips catalans. Lleida Burgos a les 12, Baskonia Girona a les 6 i Múrcia Barça a les 7. L'equip blaugrana, per cert, ahir va sumar la segona victòria a l'Eurolliga. Després de 3 partits, va guanyar 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. I en waterpolo, avui a 4:45 de la tarda, es disputa la Supercopa d'Europa femenina entre l'Olympiacos i el Catalunya. Mentrestant, també en futbol sala, empat a 1 del CatGas Energia Santa Coloma i el Saragossa a la quarta jornada de Lliga. Demà al migdia, a 1:15, el Barça visitarà el Noia Gallec. I en handbol, el Barça rep aquesta tarda a 6:15 l'Alacant al Palau Blaugrana. El Freiking Granollers finalment no jugarà el seu partit contra el Conca, que ha estat ajornat per petició de l'equip manxec a causa d'una incidència sanitària que ha afectat bona part de la seva plantilla.

0: 3CAT Info.
1: Són dos coses dues. Molta atenció aquesta hora per les pluges. Protecció Civil demana màxima precaució tot el cap de setmana a les zones on plou amb intensitat perquè, a més, ara fa una estona elevava a màxim nivell de perill, 6 sobre 6, arran del Meteocat, l'alerta per la intensitat de les pluges que, en alguns punts, ja cauen, que estan previstes per avui a tot el litoral central i de cara a demà també moltíssima atenció, el nivell d'atenció i de perill serà màxim perquè les precipitacions s'aniran desplaçant també cap al nord-est i afectaran totes les comarques gironines i part de les barcelonines. En farem un amplíssim seguiment, de fet ja l'estem fent aquesta hora tant a 3CAT Info com a Catalunya Ràdio amb una edició que s'està allargant del suplement i en farem el seguiment, com us diem, durant tot el dia a les dues antenes, a Catalunya Ràdio i 3CAT Info. Això mentre aquesta hora a Madrid hi ha la mobilització multitudinària per l'habitatge, és una de les que es preveu que avui en sigui més. Veurem com van les d'aquí a Catalunya arran d'aquesta situació del temps, perquè n'hi havia de previstes també a Girona o a la tarda de l'Hospitalet de Llobregat. La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, afirma al suplement que els decrets d'habitatge que hi van tombar al Congrés eren un nyap jurídic i haurien empitjorat encara més la situació dels usuaris. I des d'ara fins a arribar a les dues, entre altres qüestions, ampliarem que la Fiscalia dels Emirats Àrabs qualifica d'atemptat terrorista el segrest d'un avió comercial amb destinació a Israel dimecres passat. El Ministeri Públic de la Monarquia del Golf assegura que el copilot va fer servir una destral per a emergències per atacar el pilot de l'avió i aconseguir fer-se'n amb el control per poder-lo estavellar. A la República Democràtica del Congo s'estan fent proves amb tres medicaments per tractar de l'ebola de Bunjijo amb Metges Sense Fronteres que alerta del risc, que encara que funcionin, no arribaran a persones que els puguin necessitar i demana per això que es planifiqui l'accés abans que s'acabin aquests assajos. I en esports a aquesta hora, Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia.
1: Què destaca, Roger?
2: En joc des de les 12, dos partits de la Lliga F, Espanyol 0, Alavés 0 i Sevilla 2, Badalona Women 2. Pau Cubarsí, per altra banda, ha estat descartat i no jugarà aquest vespre a l'Espanya República Txeca, Oviedo. Sí que ha entrat a la convocatòria Roberto de l'Espanyol, que podria debutar amb la selecció espanyola. I també aquest matí, victòria de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi del Japó de MotoGP.
1: Seguiment, doncs, de l'evolució d'aquestes pluges que ja cauen amb força en alguns punts de la costa i al prelitoral. També mirem com van avançant cap a l'interior i també molta atenció aquesta pròxima tarda, vespre, nit i matinada, però també demà. Situació de màxima alerta que ha fet que el Meteocat hagi elevat el nivell màxim de perill, 6 sobre 6, l'alerta per aquesta intensitat de les pluges que afectaran totes les comarques gironines mica en mica, part de les barcelonines, però que també, com ens apuntaven des de Protecció Civil, poden caure i amb força en qualsevol punt del país. L'Ajuntament de Girona alertava que a partir de les 5 de la tarda activaven el Pla d'Emergències Municipals per inundacions, que se suspenen totes les activitats previstes per demà. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, en parlava avui al matí en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
3: Avui estem encara amb alerta del Pla Inuncat, que avui és un dia que poden haver-hi pluges torrencials, puntualment torrencials, en molts punts, a gran part del territori, no només en la zona del Montsià i del Baix Ebre, sinó que a gran part del territori poden haver-hi aquestes pluges que poden ser puntualment intenses.
1: Situació, doncs, complicada, que encén el llum d'alerta després que ahir un dels municipis on caigués més aigua fos l'Ametlla de Mar al Baix Ebre. Crònica d'en Jordi Barranca, que n'està fent el seguiment del que passa avui amb el tècnic Albert Cots.
4: Avui aquí, a partir de les 11, la pluja s'ha intensificat de nou, però ni de bon tros es pot comparar amb el que ha plogut i sobretot amb com ho ha plogut durant les últimes 35-36 hores en aquesta zona. Aquí l'Ametlla de Mar al Baix Ebre, com bé dèieu, és un dels punts que més aigua ha acumulat. La feina a hores d'ara es concentra en posar al dia tot el que són camins i punts crítics del municipi, tal com ens destacava aquí a 3CAT Info Vicent Lleu, que és el regidor d'obres.
5: Bueno, tenim dos equips, un al sector nord i un al sector sud, arreglant els accessos a les urbanitzacions, a les finques, intentant, pues, per lo menos que la gent que viu fora del cas urbà pugui accedir-hi tant per anar al metge com per vendre, comprar-ho pel que necessitin.
4: I tot amb un ull posat en poder reobrir de cara al dilluns equipaments municipals estratègics, tal com explicava en aquest cas l'alcalde d'aquí de l'Ametlla, Jordi Gasén, i el suplement de Catalunya Ràdio.
0: Estem ara pendents és de fer una altra repassada forta per poder garantir doncs, que no entra més aigua. I bé, doncs, amb això estarem. La resta, en principi, està tot preparat. L'únic que farem serà doncs, avui, durant el dia d'avui i demà, assegurar-nos bé que la llar d'infants pugui ser un espai segur i que es pugui utilitzar amb tranquil·litat.
4: Mentrestant, els veïns de les zones on més sovint es produeixen riuades, com podria ser el cas de les cases del Canal Montsià, ja estan més que acostumats a que els barrancs es converteixin en autèntics rius d'aigua.
6: Bueno, ahí...

0: l'actualitat al moment.
1: Aquesta hora, gran manifestació a Madrid en una mobilització per l'habitatge que ha de culminar a la Cibeles perquè hi conflueixin les quatre columnes que sortien prèviament des de diferents punts de l'estat. N'estem fent el seguiment amb la Montse Mir. Montse, bon dia.
2: Bon dia, en el punt en què n'arriben les dues que faltaven, i els que ja són aquí els hi fan doncs la rebuda. Tota la zona està absolutament plena. Al davant continua aquesta capçalera del Sindicat de Llogateres de Madrid amb el lema de cap a una vaga general, i es van fent diferents càntics, diferents proclames i també alguns flamencs. Això arriba a la recta final, el que passa que hi hauran doncs altres reivindicacions al marge d'aquesta, d'una vaga general per l'habitatge i també la reducció dels preus dels lloguers i l'expulsió dels fons voltor, i també s'espera la participació d'altres col·lectius com la plataforma laboral de les escoles infantils i també el Solidaritat Obrera i dones treballadores en tasques domèstiques. Aquesta serà doncs la recta final d'una manifestació que ha passat sense cap incident, amb caràcter tranquil, familiar, això sí, amb molta gent i amb aquesta reivindicació a l'aire d'una vaga general. Ho ha explicat just al començament Valeria Racu, que és una de les portaveus del sindicat.
3: Queremos rescatar esa herramienta histórica que siempre hemos utilizado la gente trabajadora para transformar la realidad, que es la huelga general. Es gracias a la huelga general que tenemos jornadas laborales, es gracias a la huelga general que tenemos sufragio universal, y va a ser gracias a la huelga general que vamos a expulsar al rentismo, a la especulación y a la inversión inmobiliaria y a los fondos buitre de este país.
2: El sindicat assegura que ja n'està parlant amb altres, com Comissions Obreres i l'UGT. Des de Comissions Obreres han confirmat a 3Cat Info que fins la setmana que ve no prendran cap decisió al respecte.
1: Gràcies, Montse Mir. Bon dia.

0: Fèiem el seguiment d'aquesta mobilització a Madrid. Estàvem pendents de les que es poguessin fer aquí. N'hi havia de programades a Girona, també a València, avui a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat. Estarem molt pendents del temps, si permet fer-les o no, perquè és una jornada molt complicada, pel que us dèiem, a la meteorologia. De fet, el Meteocat elevava aquest nivell d'alerta al màxim 6 sobre 6. Per tant, anirem veient si es desenvolupen o no aquestes manifestacions en aquesta setmana marcada per aquesta crisi de l'habitatge, que també té la derivada política. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha emplaçat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, d'aprovar dimarts vinent un nou decret sobre habitatge. Afirma que la proposta que ha fet la seva formació és jurídicament més clara i defensa tant el dret dels vulnerables com dels partits, també, de cara als petits propietaris.
1: Si ell realment fa el que té l'obligació de fer un president d'un govern, que és solucionar els problemes de la gent, té una proposta sobre la taula que entenem que, a més, pot rebre el consens.
0: La portaveu al Congrés de Junts, Míriam Nogueres, ha afirmat avui al matí al suplement de Catalunya Ràdio que els decrets rebutjats eren un nyap, com va passar dit amb la primera proposta de la llei d'amnistia.
2: Exactament el mateix que va passar amb la llei d'amnistia. Se'ns va dir de tot per votar que no a la primera llei d'amnistia. No era una llei ben feta, però al cap d'un mes, per haver aguantat la posició, em va resultar una llei que no només és avalada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sinó que a més soluciona el problema amb molta gent que no és precisament la gent més coneguda. I en aquest cas hem fet exactament el mateix.
0: La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha recomanat al president del govern espanyol que deixi de fer shows mediàtics, ha dit, i que cari les propostes de futur que encara són damunt la taula.
3: Que és que si hi ha temps per esgotar en aquesta legislatura, sigui per propostes i no per shows mediàtics com els que hem estat veient. Tenim carpetes pendents com el nou finançament, com la condonació del deute amb l'Estat, com el traspàs de Rodalies a mans catalanes. Per part d'Esquerra Republicana aprofitarem tot el temps que quedi per collar el govern espanyol per rematar els compromisos amb Catalunya.
0: Pedro Sánchez dedica aquest cap de setmana a meditar si avança les eleccions o no. I la Generalitat creu que la mesura que activarà perquè les persones de més de 40 anys puguin comprar un pis a mitges amb la Generalitat ajudarà a recuperar els habitatges que els fons d'inversió ja no volen. El govern ha constatat que amb el marc regulador vigent cada vegada més fons s'estan desprenent de les propietats que tenen aquí

0: Catalunya perquè ja no els són rendibles. Fins ara, l'única eina que tenia la Generalitat per actuar en aquests casos era el dret de tanteig i retracte, amb què ja s'han gastat 400 milions d'euros aquesta legislatura. Més dades en aquesta informació que ha preparat Sara Riera.
1: En els últims dos anys, la Generalitat ha comprat uns 2.000 pisos a fons d'inversió. Ara, amb la primera convocatòria de la mesura, el gener de l'any que ve, i amb una dotació de 100 milions d'euros, creu que se'n podran adquirir 2.000 més al 2027. Sílvia Paneque, consellera d'Habitatge.
2: En aquests pisos hi viuen famílies, famílies que podrien ser propietàries d'aquests habitatges. Aquest mecanisme el que ens permet és que aquelles famílies que puguin l'adquireixin de manera compartida, famílies que tenen més de 40 anys amb dificultats de tenir hipoteca, de manera compartida amb la Generalitat.
1: La norma encara s'està redactant, però el govern ja ha avançat que els ciutadans que s'hi vulguin acollir hauran de tenir un nivell determinat de renda. S'ha de ser solvent perquè el banc et concedeixi una hipoteca, encara que sigui del valor de la meitat del pis, i hi haurà uns topalls del preu de compra al voltant dels 200.000 euros. Paneque deia que és una eina més per poder anar ampliant el parc d'habitatge protegit.
2: M'agrada fer una mica el símil, que és com si ja no només fos la Generalitat, els ajuntaments i el tercer sector, sinó que hi hagués un exèrcit de persones, no? Ciutadans i ciutadanes de classe mitja que ens ajuden a adquirir aquest parc d'habitatge que en aquests moments grans fons s'està desprenent.
1: La persona que compri a mitges un pis amb la Generalitat en serà copropietària durant 50 anys. Després, ella o els hereus podran decidir comprar la part de la Generalitat i quedar-se al pis. Si no poden, la seva part passarà a mans del govern. En tots dos casos, l'habitatge serà protegit per sempre.
3: 3CAT Info.
0: Un bombardeig israelià a Gaza avui de matinada ha matat 5 palestins, 4 dones i un home, segons han informat les autoritats sanitàries de la franja. L'atac ha estat dirigit contra un edifici residencial de la ciutat de Gaza. Malgrat que damunt del paper continua vigent l'alto el foc negociat l'any passat, el degoteig de víctimes en aquesta àrea ha sigut constant. De fet, el Ministeri de Sanitat de Gaza ha presentat avui el nou balanç oficial de víctimes per l'ofensiva israeliana, que suma 181 morts més respecte de l'última actualització. Des del començament dels atacs d'Israel a Gaza, després del 7 d'octubre del 2023, com a mínim 74.228 persones han mort a la franja i hi ha hagut més de 175.000 ferits. La Fiscalia dels Emirats Àrabs ha qualificat d'atemptat terrorista el segrest d'un avió comercial amb destinació a Israel dimecres passat. El Ministeri Públic de la Monarquia del Golf assegura que el copilot va fer servir una destral per a emergències per atacar el pilot de l'avió, aconseguir el control de l'aeronau i intentar estavellar-la. També apunta que aquest individu se li havia retirat la llicència de vol a Oman, d'on era originari, per sospites d'haver adoptat una ideologia extremista. Poc després, però, hauria aconseguit que el contractessin a la companyia Fly Dubai dels Emirats, una qüestió que ara s'està investigant. Segons les investigacions inicials, el copilot va aconseguir fer caure en picat l'avió més de 5.000 metres en pocs segons i gairebé s'estavella amb 182 persones a bord. La tripulació i diversos passatgers hi van intervenir i van aconseguir reduir-lo i estabilitzar l'aparell alhora que van poder fer un aterratge d'emergència a l'Aràbia Saudita.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 3:15. Connexió amb l'equip viari. Trànsit a aquesta hora. Carmina Malagarriga, bon dia.
4: Bon dia, Jaume. Ara mateix les retencions les trobem a la P7, a Roda de Berà en sentit nord, per un accident. També a Barberà del Vallès en sentit sud, de Sant Cugat del Vallès a Castellbisbal en sentit sud i també a Gelida en el mateix sentit. A la C55 a Manresa en sentit sud i a Castellgalí en sentit nord. A la C60 a Argentona en sentit sud per enllaçar amb la C32. A la C58 a Sant Quirze del Vallès en sentit sud i tant a la C58 com a la C33 a l'altura de Montcada i Reixac cap a Barcelona. A la 2 a Cornellà de Llobregat cap a les rondes barcelonines, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat, a la B10 a Sant Adrià de Besòs també cap al nus de la Trinitat i també hem de dir que les rondes a aquesta hora van força plenes. A la ronda de dalt, retencions de Pedralbes a Sant Gervasi en sentit Besòs i a l'altura d'Horta també en tots dos sentits. A la ronda litoral de la Mina a la Barceloneta en sentit Llobregat, de la zona franca Montjuïc en sentit Besòs i també a la Barceloneta en sentit Besòs. Finalment afegim que la C12 encara continua tallada per inundacions entre Amposta i Tortosa. Això és tot des de l'equip viari.
0: Gràcies, Carmina. Bon dia.
2: Bon dia.
3: El temps.

0: Enric Agut.
1: La pluja s'ha reactivat al Camp de Tarragona, també va plovent a les Terres de l'Ebre amb alguns nuclis de tant en tant de pluja intensa. També comença a ploure a punts de la costa central, per exemple, en alguns barris de Barcelona. També ha plogut a la costa del Baix Llobregat, del Garraf, i sobre el mar és on hi ha els nuclis més intensos, amb alguns nuclis vermells. De tant en tant, alguns també s'aproven cap al Baix Ebre, Montsià i també altres zones de la costa. La resta del país, de moment, queda al marge, però també arribaran ruixats cap al migdia a la Costa Brava i després, a la tarda, aquests xàfecs també entraran cap a la Catalunya central i al Pirineu. En canvi, Ponent quedaria bastant al marge. Aquesta tarda tindrem doncs un avís de perill fort, al taronja, entre el Montsià i la Selva. També perill moderat a altres comarques de l'est del país. I de cara a la nit s'incrementen els nivells de perill. Passarem a perill molt alt, el 5 sobre 6, entre el Baix Camp i el Maresme, en totes aquestes comarques, i també a l'Alt Camp, al Penedès i al Vallès Occidental. I demà aquest perill molt alt també s'extendrà a totes les comarques de Girona al llarg del dia, fins a migdia, i es mantindrà entre el Garraf, el Vallès i també al nord de les comarques de Barcelona. És a dir, una situació de pluja que pot ser molt forta, de caràcter torrencial, especialment en aquests indrets, en 40 minuts més de mitja hora, que algunes tempestes puguin anar acompanyades de temps violent, fortes ratxes de vent o molt fortes i fins i tot alguna mànega o tornado. També hi ha un avís per acumulació d'aigua en aquest episodi a comarques de Girona i Barcelona. Les acumulacions podrien ser superiors en alguns llocs als 200 litres per metre quadrat.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Als Estats Units, la reobertura del cas conegut com el 7 de Cornell, que investiga una violació grupal a una noia en una fraternitat a la Universitat de Cornell, a Nova York, ha generat una gran indignació. Els fets van passar ara fa un parell d'anys en aquesta universitat, una de les més prestigioses dels Estats Units. La víctima va denunciar a les autoritats universitàries que la van drogar i violar 7 membres d'una fraternitat, però els fets no es van arribar a jutjar. El cas s'ha reobert recentment després que la noia ha interposat ara una altra demanda per la via civil. El procediment ha posat en evidència greus negligències al procés anterior, com per exemple que la policia universitària no va arribar a entregar el testimoni a la fiscalia, o que la universitat va oferir als estudiants implicats atenuar el càstig a canvi d'entregar una redacció. Uns fets que han commocionat l'opinió pública. Kathy Hochul és la governadora de l'estat de Nova York.
3: She could not have been clearer.
4: No podria haver estat més clara. Estava 100% segura que havia estat violada. Tot i així, sorprenentment, aquestes paraules mai no van ser incloses en l'informe que la policia de Cornell va enviar als fiscals. Estic profundament decebuda amb la policia de la Universitat de Cornell de com va gestionar això.
0: L'advocat de la víctima insisteix que no podia haver consentit els fets de cap manera perquè la van drogar i ha denunciat una campanya a les xarxes per part d'alguns usuaris que estan intentant fer pública la identitat de la noia. Tres medicaments per tractar l'Ebola de Bunjibujo s'estan provant en assajos clínics a la República Democràtica del Congo. Metges Sense Fronteres alerta del risc que, encara que funcionin, no arribin finalment a les persones que els puguin necessitar. I per això demana que es planifiqui l'accés abans que acabin els assajos. Des que es va declarar el brot el dia 15 de maig, més de 4.000 persones han mort i ja s'han confirmat 8.300 casos, segons l'Institut Nacional de Salut Pública Congolès. És una informació de Toni Fortesa.
5: Metges Sense Fronteres adverteix que l'èxit dels assajos no garanteix que els medicaments arribin als malalts, com ja ha passat en altres ocasions. Mònica Rull és directora mèdica de Metges Sense Fronteres.
6: No són els primers medicaments que s'han ensaiat per a Ebola i que han provat que funcionaven, però en el passat solament un tercio de los pacientes després del ensayo clínico tuvieron acceso a los medicamentos. Entonces, el riesgo que tenemos es que los avances científicos no lleguen a los pacientes que necesitan el tratamiento.
5: Per evitar que es repeteixi, l'organització reclama que es planifiqui des d'ara com es produiran i es distribuiran aquests medicaments. Demana transparència sobre els preus, les llicències, la producció i les reserves i que el finançament públic i filantròpic inclogui garanties d'accés pels malalts que ho necessiten.
6: Los acuerdos de financiamiento tienen que venir con consecuencias. O sea, yo te doy dinero en avance para que tú produzcas un fármaco, pero lo que tú tienes que hacer después es estar seguro de que ese fármaco está disponible para la gente que lo necesita. El acceso universal se planifica hoy, no cuando ya tienes la cura.

0: Entonces todo el mundo tiene que correr detrás.
1: L'organització alerta que si no es planifica ara, la disponibilitat dels futurs tractaments podria acabar depenent únicament de les decisions comercials de les farmacèutiques.

0: Pendents d'aquesta hora de la compareixença que faran responsables del Meteocat, la seva directora Sarai Sarroca i també des de Protecció Civil la subdirectora general, en aquest cas l'Imma Soler, per tal de fer atenció al que us explicàvem al començar ara, dos quarts, a la situació que el Meteocat ha fet que s'hagi hagut d'elevar al màxim nivell de perill, 6 sobre 6, l'alerta per la intensitat per les pluges previstes per avui, que en alguns casos ja fan acte de presència, un avís que afecta a tot el litoral central i també de cara demà les precipitacions que s'han d'anar desplaçant cap al nord-est. Afectaran totes les comarques gironines i part també de les barcelonines. L'Ajuntament de Girona ha alertat que a partir de les 5 de la tarda activava un pla d'emergències municipals per inundacions i que suspenien totes les activitats de cara a demà. A les Terres de l'Ebre anaven recuperant la normalitat després de la jornada d'ahir, marcada pels forts aiguats que van deixar més de 200 litres per metre quadrat. En diversos punts no es van haver de lamentar danys personals i la majoria d'incidències es van atendre a les comarques del Baix Ebre i el Montsià. Ara falten 7 minuts per arribar a les 2. Saludem el Roger Arnau. Roger, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb ell ara l'actualitat esportiva 3Cat Info. Roger, ja t'avisem que en el moment que comences aquesta compareixença aturaríem aquí aquesta actualitat i faríem atenció al que ens han d'explicar des de Meteocat i Protecció Civil. Endavant.
1: Doncs comencem explicant que també ara mateix ja es porta en directe. Des de les 12 del migdia, l'Espanyol a la vés de la 6a jornada de la Lliga F, l'equip blanquiblau juga a la ciutat esportiva d'Anne Harke. Anem fins allà per veure aquesta recta final d'aquest partit. Biel Cadilla, bon dia.
2: Queden 2 minuts dels 10 que s'han afegit en aquesta segona meitat i de moment doncs continua el marcador intacte, sense moviments, tot i que hi ha hagut bones ocasions en aquesta segona part. Les més clares segurament han estat per l'Alavés a través de la seva davantera colombiana, Yorladiz Díaz, que no ha estat encertada en la rematada, però ha gaudit de dues bones ocasions per part de l'Espanyol. També Lucía Vallejo amb un...
1: Gràcies, Biel. Ho hem de deixar aquí perquè sí, ja tenim la roda de premsa de Protecció Civil en directe.
0: Parle Sarai Sarroca des del Meteocat.
3: Tenim registres al voltant dels 20-30 litres per metre quadrat. Tot això s'ha d'anar intensificant. De fet, si recordeu, ahir ja vam activar alguns avisos vermells i avui, amb l'actualització dels models d'aquest matí, doncs hem hagut d'extendre l'avís de comarques vermelles. De fet, de seguida us ho explicarà el Santi Segalà, que és el cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, perquè alguns models fins i tot arriben a preveure un possible mini-huracà mediterrani. Dic possible perquè això encara no està prou definit. De seguida ho analitzarem. Sí? Us detallo, però, que des del Servei Meteorològic de Catalunya tenim tots els efectius de predicció i vigilància activats, també climatòlegs, analistes de dades, tècnics d'estacions, responsables de comunicacions i responsables de modelització. Per tant, estem tots molt alerta i també us animo a que aneu seguint les imatges del radar meteorològic perquè, sobretot, durant les properes hores, com us comentàvem, la situació pot complicar-se força. El radar el trobareu a la nostra web, a la nostra app i també us podeu mantenir informats a través de les nostres xarxes socials. Ara, si us sembla, el Santi us explicarà amb tot detall el que preveiem i per quan ho preveiem.
4: D'acord, gràcies, directora. Bon dia a tothom. De fet, estem davant d'un episodi meteorològic que pot ser excepcional. Fa ja bastantes hores que estem monitoritzant la situació meteorològica que hi ha d'altres punts de la península Ibèrica. De fet, al sud ja hem vist doncs, alguns aiguats que han produït doncs, inundacions en moltes zones de la zona d'Albacete, la zona de Múrcia, i aquesta mateixa situació meteorològica és la que estem monitoritzant minut a minut perquè creiem que és la que ens podrà afectar de cara a les pròximes hores aquí a Catalunya. Com deia la directora, tècnicament estem davant de la possible formació d'un sistema de mesoscala convectiu, aquest és el nom tècnic que utilitzem els meteoròlegs per qualificar aquesta situació meteorològica, però amb l'esdevenir de les hores doncs, podria arribar doncs, a ser això, un mini huracà mediterrani, que és un sistema morfològic que pot produir aiguats importants, i això és el que preveiem de cara a les pròximes hores. Aquests xàfecs, aquestes tempestes, que de fet ja cauen ara mateix en molts sectors de Catalunya, esperem que s'agreugin, que es generalitzin de cara al final del dia d'avui. Perdó. I és que esperem que aquest sistema de mesoscala convectiu pugui arribar a Catalunya de cara avui al final del dia i també de cara demà diumenge pugui afectar bona part del litoral i prelitoral català. De fet, des del Servei Meteorològic de Catalunya hem emès avisos de situació meteorològica de perill per pluja. De fet, els tres llindars dels quals podem avisar els tenim tots tres avisats en perill vermell, en més o menys mesura. Per tant, aquí també hi ha un factor, un indicador de l'excepcionalitat d'aquest episodi que tenim per endavant. Començaria de cara avui al final del dia i arribaria probablement al seu màxim de cara a la matinada i al matí de diumenge. I començaria a remetre de manera lenta però progressiva de cara demà diumenge a la tarda, vespre i nit, quan creiem que podríem arribar a donar doncs, al final d'aquest episodi. Quines quantitats podem esperar? Primer de tot, intensitats. Intensitats molt importants, més de 40 mil·límetres en 30 minuts, a punts del litoral i prelitoral, bàsicament de la Costa Daurada, Costa Central i Costa Brava, però també cap a l'interior, la zona del prelitoral, interior de les comarques de Girona, també es poden veure afectades per aquestes intensitats torrencials. També podem arribar a esperar quantitats d'intensitat en 3 hores de més de 90 mil·límetres per metre quadrat, que és una quantitat molt important en poques hores, i que a més reforcem amb un avís d'acumulació de pluja de més de 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Si consulteu els avisos a la web del Meteocat podreu veure les zones més probables, que bàsicament són les que he anunciat abans, la zona de litoral i prelitoral de Tarragona, Barcelona, Girona i interior de les comarques del nord-est. Un matís, aquests 200 litres per metre quadrat, aquests més de 200 litres per metre quadrat que ens indiquen alguns models, que estan avisats en 24 hores, nosaltres preveiem que poguessin caure en moltes menys hores, és a dir, en 6 hores o menys, i de manera extensa. És a dir, el que haurem de fer durant el dia d'avui, primer de tot, és monitoritzar els models meteorològics per veure com precisen finalment aquesta situació meteorològica i sobretot anar seguint la xarxa de radars meteorològics, que és l'eina ideal per monitoritzar una mica la radiografia de què està passant a Catalunya. Per tant, en resum, tenim totes les cartes sobre la taula, tots els avisos amb color vermell. Aquesta tarda actualitzarem aquests avisos per intentar precisar més hores, llocs, però la situació meteorològica que tenim per endavant és d'excepcionalitat, amb intensitats fortes i acumulacions molt importants. A més, aquestes tempestes poden anar acompanyades de llamps i d'alguns fenòmens de temps violent associats a vents forts, vents molt forts, tornados o mànegues que podrien produir-se de manera local. Bé, de moment això és tot. Dono pas la paraula a la subdirectora Imma Soler.
5: Moltes gràcies i només per comentar que a la vista d'aquesta informació que se'ns ha confirmat aquest dematí sobre les previsions meteorològiques que ens esperen per les properes hores, ja sabeu que tenim el pla Inuncat activat i en aquests moments doncs, tornarem a la situació, a la fase d'emergència del pla, en previsió per preparar-nos per aquestes hores properes en les que veiem que pot haver-hi aquesta intensitat i que pot haver-hi aquesta afectació en el territori. Sabeu que la situació d'emergència és el màxim que tenim en el nostre pla, és la fase màxima que tenim i veiem que la situació d'excepcionalitat, com ara ens comentàveu, doncs ho requereix i per aquest motiu tornem ara ja a estar en emergència amb aquest pla. És una situació que veiem, com bé dèieu, en aquests moments excepcional, dificultosa amb la seva gestió. Per aquest motiu el que ja estem preparant és tot un seguit de mesures que demanarem de cara a la població per tal de que evitin sobretot la mobilitat, de que es restringeixi la mobilitat i aquelles activitats que ho comporten, aquelles activitats que puguin comportar doncs, concentració de persones, que puguin comportar doncs, que la gent es mogui per dirigir-s'hi o que fins i tot estiguin en espais que estiguin concentrats i per aquest motiu doncs, el que demanarem és que això, totes aquestes activitats també estiguin, siguem conscients de que no és el moment per fer-les. I per aquest motiu doncs, farem aquestes mesures de cara a la població. Sí? Tot això ho acabarem de perfilar en els propers minuts i ja a continuació li podrem donar aquesta difusió. També enviarem alguna alerta perquè la població ens assegurem de que conegui aquesta situació, que tingui clar que aquest vespre nit, que demà tindrem aquesta situació en múltiples comarques de perillositat, d'aquest nivell de perill tan elevat, que arriba fins a 6 sobre 6 i a més amb una situació d'afectació generalitzada i per aquest motiu doncs, és pel que ens estem preparant.

0: operant. Estem organitzant-nos tots com a sistema aquí en el CECAT, ja sabeu que ho fem, i tots els operatius, tots els agents, tots els organismes, doncs ja estan pendents amb les reunions que estem fet. Ja hem fet un comitè tècnic aquest matí, en tornarem a fer aquesta tarda una altra vegada, farem consell assessor també per donar aquesta informació també als diferents organismes i departaments que ho necessiten per poder-ho aplicar en els seus àmbits, i estem ara doncs, treballant-ho i continuarem així durant tot el dia. Sí? Ah, perfecte. Perdoneu si em recorda el subdirector de planificació que m'acompanya, perquè ell en aquest tema també és expert, i així doncs, completem força la informació a nivell de protecció civil, que aquestes mesures, el que preveiem fer-les és entre les 8 de la tarda d'avui i entre les 14 hores de demà. Aquesta serà la franja que veiem més complicada, la franja en la que hi ha més probabilitat que es doni aquests fenòmens que ens explicaven des del servei meteorològic, i per tant aquestes mesures les farem entre les 8 de la tarda d'avui i les 14 hores de demà. Sí?
1: Les comarques. Les explicacions des de Protecció Civil d'Imma Soler amb aquesta possible formació d'un minoracà mediterrani, aquests avisos per pluja que estem seguint en directe a l'antena de Catalunya Ràdio 3CAT Info, de seguida els serveis informatius amb el Catalunya Migdia recopilant tot el que està donant de si aquesta roda de premsa.
0: En aquest àmbit, la meitat oest del territori, i són les que es trobaran afectades per aquestes. Cal dir de totes maneres que hi ha altres comarques també amb un nivell més baix, que també demanarem aquesta precaució per la resta de comarques, com fem sempre, per totes aquelles on es puguin veure afectades, doncs que tinguin en compte que també en alguns punts pot ploure, en alguns fins i tot també torrencialment, potser no d'una manera tan generalitzada, però que en aquest cas també que demanem que respectin també aquesta precaució que és necessària en aquests moments que tenim aquest avís de meteorologia. Sí? Perfecte.
1: Doncs fins aquí les paraules de l'Imma Soler.
2: Hola, Víctor Massip de Racó.
1: Les preguntes que comencen en aquesta roda de premsa, mira, pel concurs de Castells li pregunten. Interessant, llavors, a veure què diu.
2: Vosaltres esteu coordinats amb l'organització, què recomaneu?
0: Nosaltres recomanem que aquelles activitats que comportin mobilitat, a partir de les 8 de la tarda d'avui fins demà a les 2, totes aquelles activitats que comportin mobilitat i que provoquin, per tant, una perillositat en aquesta mobilitat i en aquesta situació d'estar en espais potser oberts, per exemple, doncs no, nosaltres entenem que no és un moment per dur-les a terme. Sí?
1: Però no queda clar si se suspèn o no se suspèn.
0: Sí, sí. Si ara és el que us comentava, que estàvem treballant també explicant en els diferents departaments i en els diferents organismes perquè puguin aplicar. Per exemple, estem en contacte amb els ajuntaments, i en els ajuntaments ja els estem demanant, sobretot que ja comencin a posar mesures, ja senyalització, tancament de guals que puguin ser perillosos, alguns camins que puguin quedar afectats per pluges, doncs també ja que comencin a posar ja doncs, tot aquest tipus de senyalització i de barreres o de cintes que puguin indicar a la població que puguin ser zones inundables, zones en perill, tot això ja també ho estem demanant des del CECAT.
3: Sí, Blanca Blai de la Sena. Aquesta tarda hi ha una manifestació convocada també a les 7 de la tarda a l'Hospitalet on es preveu una gran assistència. Quina és la recomanació en aquest sentit? Perquè parlàveu de restriccions a partir de les 8. No sé com, quin és el missatge de cara a aquesta manifestació?
0: El missatge de cara a totes les activitats que puguin comportar aquest risc perquè es trobin d'aquesta manera, que necessitin aquesta mobilitat, és per totes la mateixa. Nosaltres avui pensem que davant d'aquest avís meteorològic important, molt contundent, més a la vista del que veiem que aquesta situació atmosfèrica està provocant en altres llocs del territori, per exemple, a València, a França, hi han hagut doncs, ja manifestacions d'aquest efecte important. Davant d'aquesta situació, nosaltres amb qualsevol activitat el que demanem és que es valori quina és la situació, en quin moment s'ha de fer la mobilitat, i per tant, doncs, entenguin els ciutadans que no és coherent posar-te en risc, no més que el que fem per totes les activitats com estem demanant en aquests moments.
1: El que passa és que Protecció Civil recomana, de moment no prohibeix res.
0: Podem posar en risc amb les persones. Per tant, si em demanes a mi la meva sensació com a Protecció Civil, totes aquelles activitats que s'hagin de dur a terme dintre d'aquest període d'aquesta tarda, o que s'iniciïn abans però que estiguin en continuïtat dintre d'aquest període, la recomanació és que es pugui dur a terme en un altre moment que no comporti aquest risc per la ciutadania.
1: Doncs més preguntes que traslladen a la Imma Soler. El missatge és recomanació que no es facin activitats a l'aire lliure. Hi ha manifestacions, hi ha festivals de música, hi ha un concurs de castell.
4: Vosaltres heu parlat sobretot del període d'entre les 8 del vespre d'avui i demà a les 2 del migdia, no? Però també veiem en els mapes, en alguns mapes que hem consultat, que demà a la tarda també hi ha afectacions greus, no? Sobretot a Girona, etc. Ens podríeu detallar una mica més comarca per comarca, si podeu, en quin moment, és a dir, aquest migdia qui serà el més afectat, aquesta tarda, aquest vespre, si ho podeu fer, si us plau.
1: Sobre el concurs, Protecció Civil recomana i després els ajuntaments decideixen. El concurs de Tarragona se celebra tant avui com demà. Tarragona ha decidit per ara fer el concurs també aquesta tarda i avui a les 5 amb aquest comitè tècnic es decidirà què passa amb la jornada de demà, també amb tota la mobilitat, perquè el missatge és intentar evitar desplaçaments innecessaris i és evident que el concurs de Castells el que implica també és el desplaçaments de moltíssimes colles des de primera hora.
5: Gràcies, subdirectora. A veure, primer de tot, tant de bo poguéssim precisar el que voldríem, eh? La meteorologia és així i aquest és el comentari que ja donem per endavant. Avui el que volem anunciar és qualificar aquest episodi d'excepcional perquè tenim tots els avisos d'intensitat i acumulació de pluja de què disposa el Servei Meteorològic de Catalunya juntament amb Protecció Civil, activat i amb color vermell. Això és el primer missatge, que això no ho fem sovint ni de manera massa freqüent. Aquest és el primer missatge. Per altra banda, nosaltres, a hores d'ara, amb els models que tenim sobre la taula, la situació la acotem temporalment entre avui a mitja tarda i demà mitja tarda, més o menys entre les 18 hores d'avui i les 18 o 24 hores de demà. Això queda reflectit en els avisos. Però he comentat abans que temporalment els models ens indiquen que la part que podria quedar-se més, el moment que podria quedar-se més encallat i deixar anar més quantitat d'aigua seria aquesta pròxima matinada i demà al matí. És a dir, entre avui al final del dia, les 8, 9 del vespre, i demà a les 12, 1, 2 del migdia. Per altra banda, zones. Ara mateix hi ha dues línies que estem, evidentment, monitoritzant, com ha dit la directora, des de l'equip de predicció i vigilància, com no pot ser d'altra manera, perquè hi ha com dues línies a seguir de la zona on pot caure aquest màxim de precipitació. Una és les comarques més de Tarragona, prelitoral de Tarragona i Barcelona, on podria caure aquest màxim anunciat d'intensitats elevades i quantitats superiors als 200 litres per metre quadrat. Hi ha una altra línia que ens indica una miqueta més al nord, més comarques de Barcelona i de Girona. Això, en pròximes actualitzacions, intentarem precisar-ho sempre, doncs, evidentment, consultant les nostres eines de treball, que són els models meteorològics. Tot i això, per la configuració d'aquesta situació meteorològica, que repeteixo, és excepcional perquè no la veiem masses vegades, hem d'estar molt pendents a tot el litoral i prelitoral de Catalunya interior de les comarques de Girona. Monitoritzar, primer de tot, els avisos meteorològics i després el temps real a través de la xarxa de radars. A més, els companys de l'Agència Catalana de l'Aigua, de les confederacions hidrològiques, també, evidentment, faran el seguiment de les conseqüències d'aquesta aigua. La nostra responsabilitat és, doncs, preveure amb la màxima precisió possible, doncs, l'aigua que pot caure, i, de fet, després les confederacions, doncs, fan les conseqüències en el territori, no?
1: Passen 10 minuts de les 2 del migdia, en directe encara al suplement, amb aquest especial informatiu, seguint la roda de premsa de Protecció Civil amb el Meteocat, que ha elevat el nivell màxim de perill 6 sobre 6, l'alerta per la intensitat de les pluges previstes per avui, de matinada i també per demà, amb moltes activitats suspeses arreu del país, amb la mirada posada també a Tarragona en aquest concurs de castells. Avui a les 5 de la tarda es decidirà què passa demà i també amb moltes altres activitats, perquè demà, per exemple, a Barcelona hi ha un Barça-Madrid, femení al Camp Nou, i també avui a partir de les 5 amb aquesta reunió al CECAT sabrem més coses al voltant de les activitats a l'aire lliure amb aquest mini-huracà mediterrani, la formació d'aquest possible mini-huracà mediterrani que amenaça el país amb aquestes pluges torrencials que han començat a caure.
0: Les comarques que es troben amb aquest nivell en vermell, si voleu us les llegeixo totes, si no les tinc... les tinguen aquí davant, sí, exacte, ara mateix no us les podria dir de memòria. Alt Empordà, Alt Penedès, Baix Empordà, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Garrotxa, Gironès, Maresme, Pla de l'Estany, La Selva, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Osona, Ripollès, Tarragonès i Moianès.

0: Aquestes són les comarques on aquesta tarda s'enviarà l'ES Alert per aquest risc de pluja intensa, que tothom estigui avisada. Ho estem seguint en directe al suplement de Catalunya Ràdio amb aquest especial informatiu. Ara passarem el testimoni als serveis informatius de Catalunya Ràdio amb aquest Catalunya Migdia, que recapitularà tota aquesta informació al voltant de la possible formació d'aquest mini-huracà que condiciona aquest cap de setmana, evidentment, la meteorologia i les activitats a l'aire lliure, pendents del que decideixi a nivell de restriccions, perquè fins ara Protecció Civil el que ha fet són recomanacions. Doncs veurem quines restriccions pel que fa a la mobilitat i a les activitats a l'aire lliure són les que acaba prenent també el Departament d'Interior i molts ajuntaments que també tenen la decisió final sobre moltes de les activitats a l'aire lliure. Per exemple, Girona ja ha suspès per demà diumenge tot el que hi havia a l'aire lliure. Gemma Bonet, ben atenta al que s'està dient des de Protecció Civil.
1: Hola, Roger, doncs sí, efectivament, aquí ho estem seguint minut a minut i al Catalunya Migdia de seguida recapitularem tota la informació i us en farem un resum de tot el que s'ha dit en aquesta compareixença de Protecció Civil amb Imma Soler i Santi Segalà, que acaben de compareixer fa uns instants.
0: Fantàstic. Doncs de seguida al Catalunya Migdia nosaltres hi tornem aquesta tarda també acompanyant el Tot Gira i explicant el que donin de si aquestes pluges. Ara al Catalunya Migdia amb aquest mini-huracà que amenaça l'estabilitat meteorològica de Catalunya. Aquesta tarda hi tornem dins del Tot Gira amb aquest especial informatiu i demà un suplement també, evidentment, mirant cap al cel. Que vagi bé. Fins després.

0: Catalunya Ràdio. El Meteocat eleva el nivell màxim de perill de 6 sobre 6 l'alerta per la intensitat de les pluges previstes per avui i demà al matí. Molt bon dia, ara passen 14 minuts de les dues.
1: Catalunya migdia. Edita i presenta Gemma Bonet.
0: La situació meteorològica avui és excepcional. A Catalunya, el Meteocat ha elevat, com us dèiem, el nivell màxim de perill de 6 sobre 6, l'avís per la intensitat de les pluges, amb la possibilitat que es pugui formar un mini-huracà mediterrani a Catalunya.
2: Tècnicament estem davant de la possible formació d'un sistema de mesoscala convectiu. Aquest és el nom tècnic que utilitzem els meteoròlegs per qualificar aquesta situació meteorològica, però amb l'esdevenir de les hores doncs, podria arribar doncs, a ser això, un mini-huracà mediterrani, que és un sistema morfològic que pot produir aiguats importants, i això és el que preveiem de cara a les pròximes hores.
0: És en Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya. L'avís afecta tot el litoral central i de cara demà les pluges s'aniran desplaçant també cap al nord-est i afectaran totes les comarques gironines i part de les barcelonines. Ho sentíem amb aquestes paraules de Santi Segalà. Les pluges poden ser torrencials i pot haver-hi possibles inundacions i crescudes de rius i rieres. Maria Guixà.
3: Sí, en aquesta roda de premsa que ara hem sentit a Protecció Civil s'ha explicat que la màxima intensitat d'aquest fenomen serà entre les 8 d'aquest vespre i les 2 de demà al migdia. Per tant, l'organisme Protecció Civil el que recomana, no prohibeix, sí que recomana ara mateix, a l'espera de la reunió del comitè tècnic, és que totes les activitats que es facin a l'exterior previstes en aquesta franja no es facin. Sentim Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
4: Totes aquelles activitats que s'hagin de dur a terme dintre d'aquest període d'aquesta tarda o que s'iniciïn abans però que estiguin en continuïtat dintre d'aquest període, la recomanació és que es pugui dur a terme en un altre moment que no comporti aquest risc per la ciutadania.
0: En les últimes hores ja ha plogut amb molta intensitat, especialment al sud del país. Anem, doncs, a l'Ametlla de Mar, última hora amb en Jordi Barranca i el suport tècnic de l'Albert Cots. Jordi, bon dia. Quina és la situació allà on sou?
5: Bon dia. Ara ja gairebé aquí a l'Ametlla de Mar no plou, tot i que sí que ho ha anat fent durant tot el matí, fins i tot està sortint el sol. Parlem d'un dels municipis aquí a l'Ametlla de Mar on més ha plogut des de dijous al vespre, i avui durant tot el matí les brigades i els equips municipals han estat intentant posar al dia camins i sobretot vies afectades tant per l'aigua com pel fang.
6: Nosaltres el que ens estan informant

0: És que a partir de les 8 del vespre serà quan començarà a ploure intensament a la ciutat de Girona i, per tant, doncs, hi ha activitats culturals, econòmiques, la botiga al carrer, amb també doncs, activitats de diversos tipus, i de moment no està plovent a la ciutat i, per tant, entenem que no s'ha de prendre aquesta decisió. Evidentment, si la situació meteorològica canviés, les alertes canviessin, doncs, en qualsevol cas, sempre podem doncs, demanar que la gent suspengui les activitats de manera immediata i vagi cap a casa.
1: Era Lluc Salellas, que ha parlat fa una estona al programa El Suplement, l'alcalde de Girona, que ha explicat al Suplement que ara mateix, com sentíeu, les activitats d'aquesta tarda es mantenen amb normalitat. Teníem en Jordi Barranca, com us dèiem, des de l'Ametlla de Mar. Jordi, bona tarda de nou. Ens estaves explicant la situació sobre el terreny, Jordi, quina era, i que has pogut parlar també amb diverses persones.
2: Sí, hem parlat amb diverses persones, com bé dèiem, durant tot el matí s'ha estat treballant en posar al dia, sobretot, aquestes infraestructures, vies, camins, que travessen rius i que durant aquestes últimes hores han estat negats tant per l'aigua com el fang. El primer que posava, que explicava quina era la feina aquestes properes hores aquí a l'Ametlla de Mar era l'alcalde Jordi Gaseni, i ho deia d'aquesta forma a primera hora al Suplement de Catalunya Ràdio.
3: Estem ara pendents és de fer una altra repassada forta per poder garantir doncs, que no entra més aigua. I bé, doncs, amb això estarem. La resta, en principi, està tot preparat. L'únic que farem serà doncs, avui, durant el dia d'avui i demà, assegurar-nos bé de que la llar d'infants pugui ser un espai segur i que es pugui utilitzar amb tranquil·litat.
2: I és que el denominador comú de molts dels municipis d'aquí del Baix Ebre i del Montsià són els barrancs. I és aquí precisament on s'ha estat treballant durant aquest matí, durant totes aquestes hores, i ens ho confirmava i ens deia quins punts eren i sobretot la problemàtica el regidor d'obres aquí del municipi Vicent Lleó. Aquí a
4: la Mella té moltes cales, però també té molts barrancs. Cada cala és un barranc, vull dir, pràcticament tenim 28 cales, són 28 barrancs. Ja, sobretot, el sector sud ha quedat molt, molt, però molt malmès. Ahir el barranc de Santes Creus i el barranc de l'Estany van baixar, però com fa anys que no baixaven.
2: Uns punts, aquests barrancs, que són molt coneguts pels veïns de la zona.
5: És habitual quan hi ha una torrentada, quan ja fa el barranc aquest d'aquí baix, del torrent del Pi, ve de Tivissa, o sigui que és molt llarg. I si va plovent, al final baixa la torrentada. I la d'ahir va ser guapa.
6: Sí, amb molta aigua, clar, baix de la muntanya. Gairebé que sí. Els que són d'aquí, sí.
2: I tot i que durant aquest matí ha anat plovent de forma més moderada del que ho ha fet aquestes últimes hores, es continua aquestes crides màximes a la prudència, perquè quan plou, aquí ho fa sobre un terreny que ja està molt moll.
1: Doncs moltes gràcies, Jordi Barranca, per aquesta última hora des de l'Ametlla de Mar. Bona tarda.
2: Adéu, bona tarda.
1: Doncs bé, la notícia és el temps. A aquesta hora, amb aquest mini-huracà mediterrani que explicaven des de Protecció Civil amb en Santi Segalà, el director del Meteocat. Anem, doncs, també amb el nostre meteoròleg perquè ens digui l'última hora del que veuen en els mapes. Enric Agut, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Doncs bé, ara mateix està plovent amb extensió a comarques de Barcelona, sobretot a la seva costa, prelitoral, també al Camp de Tarragona. En alguns casos la pluja és intensa. També a la vegada es van formant també ruixats més inconexes a comarques gironines i anien a més. I durant aquesta tarda vespre això seguirà i es reforçarà, sobretot a partir de les 7-8 a comarques de la costa central, al seu prelitoral, i de nit, matinada i demà també s'hi apunta a les comarques de Girona, on les acumulacions poden ser molt importants en tot aquest episodi entre les comarques de Barcelona, Girona, o també podria passar al Camp de Tarragona, perquè hi ha una miqueta dispersió en els models, poden caure més de 200 litres. A mitja hora pluges més de 40 litres, això ja és pluja de caràcter torrencial, i tot de la mà d'aquest sistema de tempestes. És un gran sistema d'un viver de tempestes que es mou en un sentit ciclònic, com una pertorbació amb un mar molt calent, i això és el que ens fa pensar que en un cas extrem es podia arribar a convertir doncs, en un minicicló mediterrani, una pertorbació amb característiques tropicals.
8: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Doncs després del temps, ara sapiguem també una cosa que és molt important saber, la informació del trànsit, a veure com estan les carreteres en aquests moments. Amb el nostre equip viari, Carmina Malagarriga, com estan les coses? Bona tarda.
9: Bona tarda, Gemma. Doncs les coses estan amb prou mobilitat. Vull dir, perquè a aquesta hora, habitualment, la gent ja és a casa en un punt determinat i ja no es mou. Doncs bé, aquí, déu-n'hi-do, encara els punts que hi ha de retencions. A la P7, a Roda de Barà, en sentit nord, hi ha un carril tallat per un accident.

0: La C-12 està tallada entre Amposta i Tortosa per inundacions. També hi ha retencions a la C-58 a l'altura de Torre Baró en tots els sentits. Tant a la B-20 com a la B-10 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat i les rondes força plenes d'una punta a l'altra a la ronda de dalt de Pedralbes a Horta en sentit Besòs i de Valldaura a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat, a la ronda litoral a Montjuïc i de la Barceloneta al Poble Nou en sentit Besòs i de la Mina a la Barceloneta en sentit Llobregat. Això és tot des de l'equip viari.
1: Gràcies, Carmina Malagarriga, per aquesta informació del trànsit. I una notícia que acabem de saber, ens acaba d'arribar just ara a la nostra redacció, ens confirmen que s'ha suspès la manifestació d'aquesta tarda per al dret a l'habitatge. Una manifestació que estava prevista que es fes a les 7 de la tarda a l'Hospitalet i que també havia de sortir des de diversos punts de Barcelona. Doncs bé, queda ajornada la manifestació d'aquesta tarda pel dret a l'habitatge, queda ajornada i en un principi es farà, ens indiquen els organitzadors, el dilluns a les 7 del vespre a la plaça Urquinaona de Barcelona. És l'última hora que tenim sobre aquesta informació de la manifestació que s'havia de fer avui de l'habitatge a causa d'aquesta situació de perill meteorològic que hem sentit, com ens explicaven des del Meteocat. Doncs bé, s'ha anul·lat aquesta manifestació per aquesta tarda i diverses activitats segurament veurem també com es van anul·lant al llarg de la tarda. Us anirem informant aquí a Catalunya Ràdio.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Catalunya migdia, amb Gemma Bonet.
1: Ara passen 23 minuts de les dues. Un altre tema destacat del dia d'avui, a banda d'aquestes pluges que s'esperen i aiguats per aquesta tarda, i és les manifestacions pel dret a l'habitatge que hi ha hagut aquest matí. Madrid ha sortit al carrer per l'habitatge, una manifestació multitudinària pels carrers de la capital espanyola. Una manifestació que ha acabat a Cibeles i que l'hem seguit amb la Montse Mir. Montse, bon dia.
4: Bon dia. El sindicat de llogateres xifra en 500.000 de persones l'assistència en aquesta mobilització que s'ha fet des de diferents punts de la ciutat fins a arribar a la plaça de Cibeles. Ha estat una manifestació sense incidents, amb càntics diversos i sobretot una reivindicació a la convocatòria d'una vaga general, com ha explicat Valeria Racu, que és una de les portaveus del Sindicat de Llogateres de Madrid.
5: Queremos rescatar esa herramienta histórica que siempre hemos utilizado la gente trabajadora para transformar la realidad, que es la huelga general. Es gracias a la huelga general que tenemos jornadas laborales, es gracias a la huelga general que tenemos sufragio universal y va a ser gracias a la huelga general que vamos a expulsar al rentismo, a la especulación y a la inversión inmobiliaria y a los fondos buitre de este país.
4: Segons el sindicat, ja han començat les converses amb la UGT, Comissions Obreres i altres organitzacions per fer aquesta convocatòria. Paloma López Bermejo, secretària general de Comissions Obreres, ha assegurat a 3Cat Info que ho debatran aquesta setmana.
6: Estamos apoyando todas las movilizaciones, etcétera, que se están realizando. Mantenemos una relación fluida con el sindicato de inquilinas y de momento estamos en esa posición. Si me preguntas en concreto por la huelga general, pues la semana que viene nosotros reuniremos nuestros órganos y ahí tomaremos una decisión sobre lo que vamos a hacer.
4: Pel que fa als manifestants, tots han insistit en la idea que calen canvis en matèria d'habitatge i que s'han de fer de manera urgent.
7: He venido para defender la vivienda, que todos tengan derecho a la vivienda y que tengan, pues eso, posibilidades de tener una vida mejor, la gente joven y los mayores.
8: Pues porque estoy totalmente en contra de que estemos en esta situación con la vivienda, o sea, que no sea accesible para los jóvenes, los que están ya viviendo años les puedan echar fácilmente, sin problemas, para especular continuamente.
4: L'acampada de la Puerta del Sol, de moment, es manté.
1: Gràcies, Montse Mir, des de Madrid, i bona tarda.
4: Adeu.
1: I a Girona, unes 700 persones també han sortit aquest migdia al carrer per reclamar mesures que facilitin l'accés a l'habitatge. Els manifestants critiquen que els decrets no hagin tirat endavant el Congrés i avisen que no descarten convocar una vaga general. Anem ara a Girona amb la Berta Artigas Fontàs.
9: Concentració a la plaça del Vi ha derivat a una manifestació fins a la subdelegació del govern a Girona. Els manifestants convocats pel sindicat de llogateres asseguren que estan descontents amb els partits polítics que van votar en contra dels decrets que consideren de mínims. Pol Orevich és el portaveu.
10: Jo no sé quina idea de país tenen, no sé com mirar la

0: cara als seus propis veïns i sospito que tenen molts interessos.
1: Una manifestació que ha servit també per visibilitzar que la problemàtica de l'habitatge no només afecta a ciutats grans. En Wilder va entrar a viure a un pis de lloguer que amb el temps ha acabat en mans de la Sareb. Després d'un intent de desnonament, ara volen negociar un lloguer social amb la propietat.
2: Per mi, la incertesa és una de les pitjors coses que he viscut a la meva vida. Sí, perquè literalment jo pensava, és possible que d'aquí un mes jo no estigui vivint en aquest pis. On estaré, no ho sé.
1: Des del sindicat no descarten avançar cap a una vaga general.
3: I a la manifestació que s'han fet aquest matí a València hi ha hagut també aldarulls entre els participants i la policia que custodiava el Palau de les Arts, on s'hi celebra un congrés d'inversió immobiliària. En aquest punt hi ha hagut aldarulls en aquesta manifestació de València i també a Palma s'ha fet una manifestació homòloga també pel dret a l'habitatge. Les conseqüències polítiques arran del rebuig ahir al Congrés dels decrets d'habitatge defensats pel govern han concentrat avui les reaccions dels principals líders polítics. La portaveu al Congrés de Junts, Míriam Nogueres, ha dit al suplement de Catalunya Ràdio que el seu no ha evitat un nyap jurídic i una mala eina per als ciutadans. El president de la Generalitat s'ha manifestat profundament decebut, diu, pel posicionament dels de Puigdemont i ha remarcat que tant el seu govern com el de l'Estat ja fa dies que treballen per millorar l'accés a l'habitatge. Maria Núria Revetlla.
4: Míriam Nogueres ha fet aquest paral·lelisme amb la primera llei d'amnistia que va proposar el govern Sánchez.
5: És exactament el mateix que va passar amb la llei d'amnistia. Se'ns va dir de tot per votar que no a la primera llei d'amnistia. No era una llei ben feta, però al cap d'un mes, per haver aguantat la posició, em va resultar una llei que no només és avalada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sinó que a més soluciona el problema amb molta gent que no és precisament la gent més coneguda. I en aquest cas hem fet exactament el mateix.
4: El secretari general de Junts, Jordi Turull, diu que tenen la mà estesa i que si el govern vol aprovar de nou el decret amb la proposta que ells han presentat, encara hi són a temps.
6: Míriam Nogueres va aportar al govern una proposta que ja és a temps. Si el que es vol fer és electoralisme a costa dels més vulnerables, doncs és fàcil que això acabi amb que algú decideixi, a més convocaré eleccions. Però si hi ha ganes de solucionar aquest problema, de començar a donar-li la volta del que han estat unes polítiques que han fracassat i que acabaran dificultant més l'accés a l'habitatge, doncs jo som a temps.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, diu que està decebut amb el paper de Junts i afirma que els socialistes han fet coses tant a Catalunya com a l'Estat per regular l'accés a l'habitatge, com ara regular els apartaments turístics i els de temporada.
7: I la cosa que encara cansa més a la gent, cada cop més, és que els que voten en contra de mesures per protegir l'accés a l'habitatge, pretenguin donar lliçons sobre habitatge, que és el que estem veient avui. Ho bloquegen, voten en contra i surten donant lliçons.
4: La secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, recomana al president del govern espanyol que deixi de fer xous mediàtics i acari les propostes de futur que encara hi ha sobre la taula.
8: Que és que si hi ha temps per esgotar en aquesta legislatura, sigui per propostes i no per xous mediàtics com els que hem estat veient. Tenim carpetes pendents com el nou finançament, com la condonació del deute amb l'Estat, com el traspàs de Rodalies a mans catalanes. Per part d'Esquerra Republicana aprofitarem tot el temps que quedi per collar el govern espanyol, per rematar els compromisos amb Catalunya.
4: I l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha qualificat Junts com el braç armat de la patronal especuladora i proposa fer una gran entesa política.
9: Totes aquelles que estem compromeses amb el dret a l'habitatge hem de fer la gran aliança política front amplista pel dret a l'habitatge per aturar la gran aliança dels especuladors.
4: Pedro Sánchez medita aquest cap de setmana si avança o no les eleccions.
3: En punt, 2:45, la Generalitat preveu que la mesura que permetrà que persones de més de 40 anys comprin un habitatge de manera conjunta amb l'administració pública impulsarà l'adquisició de pisos que els fons d'inversió ja no volen. Amb la normativa vigent, el govern ha constatat que cada cop hi ha més fons que s'estan desprenent de les propietats que tenen a Catalunya perquè ja no els són rendibles. Maite Curto.
10: En els últims dos anys, la Generalitat ha comprat uns 2.000 pisos a fons d'inversió i preveu adquirir-ne 2.000 més el 2027 amb aquesta nova mesura que entrarà en vigor al gener i que té una dotació de 100 milions d'euros. Sílvia Paneque és la consellera d'Habitatge.
11: En aquests pisos hi viuen famílies, famílies que podrien ser propietàries d'aquests habitatges. Aquest mecanisme el que ens permet és que aquelles famílies que puguin l'adquireixin de manera compartida, famílies que tenen més de 40 anys amb dificultats de tenir hipoteca, de manera compartida amb la Generalitat.

0: possibilitat.
1: La norma està en procés de redacció i per acollir-s'hi caldrà tenir un nivell determinat de renda i hi haurà topalls de preu de compra al voltant dels 200.000 euros. Per la consellera Paneque, aquesta és una eina més per ampliar el parc d'habitatge protegit.
2: M'agrada fer una mica el símil, que és com si ja no només fos la Generalitat, els ajuntaments i el tercer sector, sinó que hi hagués un exèrcit de persones, no? Ciutadans i ciutadanes de classe mitja, que ens ajuden a adquirir aquest parc d'habitatge que en aquests moments grans fons s'està desprenent.
1: La persona que compri a mitges un pis amb la Generalitat en serà copropietària durant 50 anys. A partir de llavors podran comprar la part de la Generalitat i quedar-se el pis i, si no, la seva part passarà a mans del govern.
3: I també s'impulsaran 39 habitatges de protecció oficial al municipi de Sort, al Pallars Sobirà. Així ho han acordat avui el govern i l'Ajuntament amb la signatura d'un conveni. La nova promoció s'aixecarà a partir d'una estructura que va quedar a mig construir durant l'època de la bombolla immobiliària amb una inversió de 5,8 milions d'euros. Ho ha seguit des d'allà l'Alba Mor.
4: L'alcalde de Sort, Baldo Ferrer, valora el conveni com a històric per oferir una oportunitat a les persones que volen arrelar el territori.
5: 40 habitatges per 2.000 persones que són els que vivim, 2.000 habitants que vivim al municipi de Sort, significaria, si extrapolem aquesta xifra a Barcelona, fer 30.000 habitatges. Per tant, les xifres parlen per si soles. Estem parlant d'una quantitat per un territori com el nostre que és excepcional. Per tant, una notícia històrica no només pel municipi, sinó per la comarca i també per l'Alt Pirineu i l'Aran.
4: Per fer els habitatges s'aprofitarà una estructura mig construïda al carrer Neroses. L'Incasol ja ha adquirit aquesta estructura, més de dues parcel·les que sumen 1.000 metres quadrats. També s'ha sol·licitat la incorporació d'aquests terrenys a la Reserva Pública de Solars per buscar un nou promotor i posar fil a l'agulla a les obres.
6: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
7: Ferran Adrià, com està?
8: Bé. Tranquil.
7: Però què et passa, que tots gelats? O què?
9: Escolta, a mi no em cridis, eh?
7: Quants cops t'he salvat el cul, a tu?
8: Si tu i jo hem sigut capaços de fer això, podem fer qualsevol cosa.
10: Jo no crec que em vulguis acompanyar cap allà on vaig.
11: Això no és bo per la cuina catalana.
12: Has de dir alguna cosa, ara mateix.
8: I si el bulli cau, caiem tots.
13: Gènesi, últims capítols. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
14: El cinema fantàstic torna a Sitges.
15: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
14: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
15: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
14: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
16: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
17: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
16: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, 12 a 12 de la nit.
17: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
18: El paradís és relaxar-se al sofà i mirar una bona sèrie o pel·lícula. Però l'infern és posar-se a triar alguna cosa que valgui la pena per al final no trobar res.
19: A la finestra indiscreta t'ajudem a triar.
18: Cada divendres seleccionem el millor de les estrenes de la setmana, tant de sèries com de cinema, tant a les plataformes com a les sales.
16: La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre, cada divendres a les 12 de la nit.
19: Perquè et mereixes el paradís de veure una bona història.
16: Catalunya Ràdio.
20: Som 3Cat.
16: Som 3Cat.
3: Ara passen 6 minuts de 2:15. A Catalunya Ràdio seguim al Catalunya Migdia. Ara fem un cop d'ull a la plana internacional. La meitat dels ciutadans britànics voldrien tornar a la Unió Europea, una posició que reforçaria la intenció de vot als laboristes, segons apunta avui una macroenquesta feta al Regne Unit. De fet, el primer ministre Andy Barham ha tornat a posar sobre la taula la qüestió. Això ha donat munició a l'extrema dreta de Nigel Farage, que defensa que un segon referèndum portarà encara més divisió que el del 2016. Anem a Londres, corresponsal Quim Olivares.
0: Hola, bon dia. Segons Burnham, el 60% dels britànics troben que el Brexit ha fet més mal que bé i ha arribat al

0: moment de parlar obertament de tornar a la Unió Europea. Sentim Burnham.
1: Ens podríem quedar com estem, sens dubte és una opció si la gent considera que és la millor. També podríem examinar el que ha dit George Osborne, exministre, sobre una unió duanera, i podríem analitzar

0: mai. El 2016, al districte de Barking i Dagenham, a l'est de Londres, més del 62% dels ciutadans van votar a favor de sortir de la Unió Europea. Ara alguns han canviat d'opinió.
1: Ja ho veus, fins i tot jo vaig votar a favor de sortir de la Unió Europea perquè pensava que estaríem millor, però no, la veritat és que no. Tot ha pujat de preu, el menjar, la benzina i tota la resta. Així que millor a dins, crec jo.
2: La decisió ja està presa. Ara hem de valorar què passarà. Hi haurà penalitzacions per tornar-s'hi a incorporar?
0: Burnham planteja introduir l'opció d'un segon referèndum en el programa electoral laborista de les properes eleccions generals previstes per al 2029.
3: I us parlem ara de cultura. Després de Perpinyà, aquest estiu, Joan Miró és el protagonista d'una exposició a Tolosa de Llenguadoc. La mostra, on es presenten més de 200 obres, és visible fins al 7 de març i subratlla l'acte de protesta com a part del procés artístic. Anem a Tolosa, Laura Bertran.
4: Les Abattoirs, que significa els escorxadors, és un edifici històric, on ara hi ha el principal museu de la ciutat occitana. S'hi acaba d'inaugurar una gran exposició dedicada al Joan Miró. El punt de partida és una protesta que ell mateix va patir per part dels surrealistes, ho explica el comissari Carles Guerra.
5: Un esdeveniment particular que té lloc el 18 de maig de 1926, quan a Miró l'ataquen justament els popes del surrealisme, André Breton i Luis Aragon, i l'acusen d'haver-se venut a la burgesia.
4: Un dels fets rellevants de la mostra és que per primera vegada es presenta una cinquantena de dibuixos fets per Miró el 1937, mentre estava exiliat a París. S'hi observen cossos amb peus enormes, el que s'interpreta com l'importància de l'arrelament a la terra. L'objectiu del comissari és desconstruir algunes idees segons les quals Miró no es posicionava políticament.
5: Ho veiem molt clar com la protesta de Miró és una protesta sovint callada, silenciosa, però que té una energia molt important. No calia que parlés de manera massa evident per ser un referent moral i un referent polític, tal com també li reconeixia Tàpies, per exemple, a l'època.
4: Carles Guerra explica que el seu compromís també s'intueix gràcies a les col·laboracions de Miró amb el realitzador Pere Portabella, també amb Josep Royo a través dels tapissos i la confecció del vestuari per una obra de teatre de la Claca.
5: Produeixen Mori el Merma, que va anar per tot el món i que presentava un Miró que, lluny de tancar-se a l'estudi, al final de la seva vida, encara s'obre més en aquesta mena de, diguéssim, interpel·lació de la gent jove.
4: L'exposició Joan Miró, Protestació, es pot veure a Tolosa fins al 7 de març.
3: Falten 5 minuts perquè siguin 3 quarts de 3 de la tarda. En aquests moments de seguida anem cap als esports, però abans fem un resum del que ha estat en les últimes hores l'actualitat, perquè estem molt pendents d'aquesta situació meteorològica excepcional que hi ha d'haver a Catalunya en les pròximes hores. Com deia Santi Segalà, el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, aquest mini huracà mediterrani, deia, que hi ha d'haver les pròximes hores aquí al nostre país. El Meteo Català, per tant, el nivell màxim de perill de 6 sobre 6, l'avís per la intensitat de les pluges amb la possibilitat que es pugui formar aquest mini huracà. Sentim Santi Segalà.
6: Tècnicament estem davant de la possible formació d'un sistema de mesoscala convectiu. Aquest és el nom tècnic que utilitzem els meteoròlegs per qualificar aquesta situació meteorològica, però amb l'esdevenir de les hores doncs, podria arribar doncs a ser això, un mini huracà mediterrani, que és un sistema morfològic que pot produir aiguats importants, i això és el que preveiem de cara a les pròximes hores.
3: Protecció Civil enviarà una alerta a les comarques amb més risc, en són una vintena, bona part de les del litoral català central, tot el nord-est i també algunes zones de la Catalunya central. Les pluges poden ser torrencials i pot haver-hi possibles inundacions i crescudes de rius i rieres. La intensitat màxima d'aquest fenomen serà entre les 8 del vespre d'avui i les 2 del migdia de demà i es recomana, en la mesura que es pugui, suspendre totes les activitats que suposin mobilitat. Sentim a Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
7: Totes aquelles activitats que s'hagin de dur a terme dintre d'aquest període d'aquesta tarda o que s'iniciïn abans però que estiguin en continuïtat dintre d'aquest període, la recomanació és que es pugui dur a terme en un altre moment que no comporti aquest risc per a la ciutadania.
3: Doncs a Catalunya Ràdio seguim molt pendents de tota la informació pel que fa a la meteorologia. Ara, però...

0: Des d'ara i fins les 3, temps pels esports, Sergi Camps. Avui també amb tot un menú esportiu, el Tot Gira, que seguirà també endavant amb aquesta actualització meteorològica minut a minut.
1: Sí, avui esport i meteorologia a partir de les 4 amb el Tot Gira del David Clopés i avui també amb el Roger Escapa. Des d'ara fins les 3, esports. L'últim cap de setmana sense Lliga de la Primera Divisió. Aquesta aturada doncs, és una oportunitat positiva per traspassar el focus a altres competicions, esports i categories, perquè l'esport en principi no s'atura, però veurem com afecten doncs els aiguats a les competicions que s'han de jugar a casa nostra. De seguida parlem del Sabadell-Andorra, a veure si es jugarà aquest partit de l'equip de Ferran Costa. També fem la prèvia del partit de la Lliga F, Barça-Madrid, demà clàssic al Camp Nou. I també parlem d'un Marc Márquez que de mica en mica es va acostant al liderat del Mundial de MotoGP. Abans, però, esport en directe acaba de finalitzar fa uns minuts a la Lliga F, l'Espanyol 1, a la Alavés 0. Ciutat Esportiva, Dani Jarque, Vil Cadilla, bona tarda.
2: Bona tarda, Sergi. Victòria in extremis de l'Espanyol amb un gol en l'últim minut del temps afegit, gol de cap de Brown, després d'una molt bona centrada d'Ari Domènech des de la dreta, un gol que dona la segona victòria de la temporada a les blanquiblaves, que se situen provisionalment sisenes amb 8 punts, amb un altre bon partit de Meri Muñoz, avui titular altre cop a la porteria per la lesió de Romain Salvador. Un Espanyol que agafa aire abans de l'aturada per seleccions del cap de setmana que ve i de visitar el Real Madrid en la pròxima jornada el 17 d'octubre.
1: També a la Lliga F, Sevilla 3, Badalona Women 3. A la Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins, a la tercera i última jornada de la fase de grup, Cerdanyola 3, Sant Cugat 2. I en marxa l'Europeu Femení de Ciclisme. Xavi Soler, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, 88 quilòmetres encara pel final. Són lluny de passar el Port de Mojanca, que serà el que determinarà la prova. De moment, dues escapades sense cap transcendència en la possible victòria. Recordem, sense catalanes i amb les grans favorites, el mateix podi que fa 7 dies estava al Mundial, amb Nievedoma, amb Bollering i amb Longo Borghini com a caps de cartell.
1: Doncs vinga, com deia, em falta un minut per arribar a 3:45 de la tarda amb la Nàdia Roig a la producció i la Conxe Vecino al muntatge musical. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
4: Catalunya migdia esports amb Sergi Camps.
1: I comencem el programa parlant de la segona divisió. Sabadell-Andorra, avui a 6:45 de la tarda. El Sabadell setè, un punt del play-off. Ve d'empatar amb el Celta a 1 a Balaïdos. L'Andorra 18 amb 6 punts. El primer equip que se salvaria a hores d'ara. Francesc Ripoll, què tal? Bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
1: La primera pregunta que et faig no és esportiva, sinó és si aquest partit a hores d'ara se jugarà o no jugarà.
5: De moment sí. Pel que ens diuen des del Sabadell és que la Lliga no els ha dit res que s'hagi d'ajornar el partit. L'Ajuntament de Sabadell fa una hora i mig ha fet una piulada avisant del perill de la situació meteorològica que hi ha actualment, però de moment la Lliga no ha donat encara l'ordre de suspendre el partit.
1: Doncs ara es darà aquest partit que es juga en clau esportiva, Ripoll, últim hora de l'equip i possible 11 de l'equip de Ferran Costa.
5: Mira, el Sabadell que ve després d'empatar a 1 al camp del Celta Fortuna en un dels pitjors partits de la Lliga del Sabadell, tot i això va aconseguir un punt. Torna a la nova Creu Alta l'equip de Ferran Costa, no ha guanyat tots els partits que ha jugat i possible 11, jo crec que Ferran Costa no es complica gaire i repetirà el de la setmana passada. Això és Foley a la porteria, Ton, Ripoll, Òscar Sanz, Edgar González, Català i Codina a la defensa, Urri, Quadri, Pere Pons al mig del camp, Adal, Priego i Gastón Valles.
3: Per complementar aquesta notícia, piulada de la Generalitat de Catalunya de fa 8 minuts, on explica les restriccions per risc d'inundacions, que serien des de les 8 d'aquest vespre fins a les 2, i una de les coses que diu, se suspenen les activitats esportives, culturals, de lleure i d'esbarjo. Repetim, de 8 a 2, piulada que ha fet la Generalitat de Catalunya fa 8 minuts, amb aquestes restriccions per risc d'inundacions.
1: Aquest partit començaria abans, però clar, el desenvolupament del partit arribaria fins les 8, per tant, doncs, entraria dins d'aquest horari conflictiu. Gràcies, Ripo.
5: Adéu.
1: Avui Sabadell i demà Girona. Eduard Solà, què tal? Bona tarda.
6: Hola, què tal? Bona tarda, Sergi Camps.
1: Doncs mira, la primera pregunta que et faig, la mateixa que li feia al Ripo. Jugarà demà el partit del Girona?
6: Mira, si encara no se sap segur si jugarà el Sabadell
1: no sabem,
6: d'avui, imagina't el Girona. El Girona, ja hem parlat aquest migdia amb la roda de premsa de Quique Álvarez, està informant absolutament a la Lliga de Futbol Professional de les previsions. Segurament cancel·laran la fan zone i les activitats prèvies que sol fer abans del partit. També ara, com explicava en Xevi, des de l'Ajuntament de Girona han anunciat que se suspenen totes les activitats per demà, però de moment caldrà esperar a veure com evoluciona la situació, perquè el partit no serà fins demà a les 9 del vespre.
1: És el partit que tanca la jornada de la segona divisió, un partidàs Girona-Mallorca a les 9, per tant, queden moltes hores, poden passar moltes coses amb els aiguats que han de caure a Catalunya. Pel que fa al Barça

0: Esportiu, Solà, avui ha parlat Quique Álvarez.
1: Sí, que ha explicat que segurament podran recuperar Brian Hill i Fran Beltran. No van poder jugar la setmana passada, s'han entrenat amb normalitat. Veurem si finalment els decideix fer jugar o no. En principi seran a la banqueta. També serà a la banqueta Mate Morell, aquest exjugador del Mallorca, el qual hi ha la clàusula de la por. És una quantitat simbòlica i, per tant, en principi serà la banqueta. Si se l'hagués de fer jugar, el faria jugar. I també recuperaran tres jugadors internacionals, Las, Krapitsov i Pichur. Els dos ucraïnesos van jugar ahir, tots tres ja són a Catalunya. Veurem com estan físicament de cara al partit de demà, però no arribarà ni Júnior, ni Esprilla, ni Benat. Els dos últims tenen partit dilluns. El Girona, com deies, i el Mallorca estan empatats a 13 punts a la classificació. I aquí Calabret diu que després de dues victòries consecutives el Mallorca serà una bona prova de foc per saber com està l'equip.
2: Mallorca és un equip fet i amb plantilla com per estar dalt. La transició va ser millor per ells, va ser tot molt més ràpid i això afavoreix, no? I bueno, han començat bé, és veritat que van tenir una ensopegada l'altre dia amb un partit igualat, però bueno, ja es veu el que vol l'entrenador, és un gran entrenador i una gran plantilla, així que per nosaltres és una bona prova de veure on estem i de poder competir contra un equip dels que jo crec que al final estarà dalt, no?
1: El Girona, que ha guanyat 4 dels últims 5 partits al Mallorca, que havia de perdre la setmana passada a casa contra l'Almeria.
0: Doncs aquest partit, Girona-Mallorca, en principi demà amb un tirbi a les 9, a l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio, l'app i el web de l'emissora, amb el Solà i companyia. Gràcies, Solà!
1: Éder Mallo, l'àrbitre. Adéu!
0: Vinga, fins ara! Avui anem de cara a barraca, que tenim poc temps, però ens queda clara la informació de l'àrbitre del partit de demà. A la Lliga F, cap de setmana de clàssic, el Barça demà rebrà a les 5 de la tarda el Madrid al Camp Nou. Roger Nau, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Un partit que en principi doncs, no s'hauria de suspendre a hores d'ara, però com tota la jornada esportiva, el cap de setmana està en risc. En qualsevol cas, Pere Romeu ha confirmat, Roger, la baixa de Vicky López.
3: Sí, avui no s'ha entrenat perquè arrossega molèsties i, per tant, no entrarà a la convocatòria pel clàssic de demà, ni tampoc anirà la setmana que ve amb la selecció espanyola contra el Madrid. L'objectiu del Barça és guanyar per consolidar el liderat i deixar, si pot ser, el Madrid a 5 punts enrere després de 6 jornades. Pere Romeu, això sí, avisa que el de demà no serà un partit gens fàcil.
4: Cada partit que juguem contra el Real Madrid sortim al 100% sabent que serà un partit ultracompetit. I això és la realitat. Tenen un gran equip, tenen unes grans jugadores, és un equip que els últims anys ha crescut. No ho està demostrant només a la Lliga Espanyola, també ho està demostrant a Europa fent grans partits. Llavors, demà serà un partit ultra, ultra competitiu i, com tu bé dius, l'equip és molt conscient que ha de fer les coses perfectes per enfrontar-se i treure bon resultat i un bon rendiment contra el Real Madrid.
3: Romeu avisa que el Madrid aquest any té més control de pilota i també més perill en contraatac, però tot i així també ha reivindicat la millora del joc blaugrana dels últims partits. D'aquesta dificultat d'enfrontar-se al conjunt blanc també n'ha parlat Clara Serra Jordi. Paraules al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: Hem de fer un gran treball, la Lliga hem de ser constants, els equips ens ho posen difícil, sabem que el Madrid està molt bé, aquest any també ha fet uns grans fitxatges i haurem d'estar a tope contra elles perquè sabem que en qualsevol moment ens poden guanyar també.
3: I la prèvia del clàssic marcada també per les renovacions, o almenys les possibles renovacions. La capitana Patri Guijarro ha admès que la seva renovació va pel bon camí.
6: Las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien, pero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
3: I el Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Payor i d'Esmay Brooks. El Barça-Madrid de demà, si el temporal no ho impedeix, començarà de les 5 de la tarda en directe a la TDG de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Roger. 10 minuts i les 3. De fet, 9 minuts i les 3. I en clau seleccions, el defensa del Barça, Pau Cubarsia, ha estat descartat i no jugarà a l'Espanya República Txeca d'aquest vespre a Oviedo. Sí que ha entrat a la convocatòria Roberto de l'Espanyol, que podria debutar amb la selecció espanyola absoluta. També poden tenir minuts 5 futbolistes blaugranes, Lamine Yamal, Rodri, Olmo, Pedri i Fermín. El partit a 3 de 9, però ja enfilant cap al Tartiere i tenim el Roger Busà, que és un tio previsor. Roger, què tal? Bona tarda.
7: Hola, Sergi.
0: Escolta, la gran pregunta, Lamine Yamal jugarà avui de titular?
7: A veure, no ho sabem, no ho sabem. Com deies, el que sabem segur és que Cubarsí no jugarà segur aquest partit, perquè De La Fuente li dona descans, per això l'ha desconvocat. Pensa que ho havia jugat tot fins ara, 90 minuts contra Anglaterra i 90 minuts contra Croàcia. Per tant, ara mateix, amb Cubarsí salvat, pendents de Lamine, si és o no titular. És la gran incògnita a aquesta hora. Lamine pràcticament també ho ha jugat tot, no com Cubarsí, però sí 90 minuts i 70 dimarts passat a Sevilla. Per tant, també ve carregat de cames i avui, si descansés, tampoc tampoc passaria res perquè Espanya juga contra el rival més assequible d'aquest grup, que és la República Txeca. No sabem si Lamine jugarà o no, com De La Fuente.

0: Conte gestionarà els minuts, tampoc ahir el seleccionador espanyol va donar pistes.
1: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, la semana, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90 previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creamos que tenemos que sacar para ganar mañana.
0: Bé, un clàssic. Ja veus que de pistes poques, però això sí, ja és habitual cada cop més tots els elogis cap al jove jugador del Barça.
1: Que Lamine es importante en cualquier momento del partido, pero sea desde el inicio o sea desde el minuto 60. Es importante siempre. Si se le alinea desde el principio en otro minuto es porque se cree que en esos minutos es cuando verdaderamente es más eficaz, aunque es difícil pensar cuando no es eficaz, pero es más eficaz para el rendimiento que beneficia al equipo.
0: Pendents també de la resta de blaugranes, Rodri, Olmo, Pedri i Fermín, i, com deies, atents a Roberto, el jugador de l'Espanyol, que avui sí podria debutar amb la selecció espanyola absoluta. No hi són ni Ferran ni Carlos Espí. Ferran, amb molèsties, de fet, ja no hi és. Espí, igual que Cubarsí, ha quedat desconvocat. Per tant, avui pot ser el dia del debut del davanter blanquiblau.
2: Gràcies, Roger.
0: Adeu.
2: Més futbol, Xavi Soler, perquè a banda d'aquest partit de la selecció espanyola hi passen més coses a l'Univers Futbol.
3: Sí, a la Lliga de les Nacions de la UEFA tenim un Croàcia-Anglaterra a les 6, la Croàcia amb el blaugrana Livakovic, segurament el porter titular, els anglesos amb el també blaugrana Gordon, que també apunta a ser titular. El grup B d'aquesta Lliga de les Nacions també viurem el Suïssa-Eslovènia, recordem Eslovènia, Ander Kusic, que podrà jugar al blanc i blau després de l'últim partit que va acabar amb molèsties. De partits que s'han jugat aquesta passada matinada, tenim un Colòmbia 0, Paraguai 1, partit amistós, amb 90 minuts del jugador de Girona, Yasser Asprilla, de la jornada d'ahir. Recordeu que Jules Koundé no va jugar en el França 1, Itàlia 1, i que Banat, el davanter del Girona, no va jugar a l'Ucraïna, Irlanda del Nord, van guanyar 0-3 als nord-irlandesos, no va jugar per sanció. En qualificació per l'Europeu Sud-21, Ucraïna va guanyar Croàcia per 1-0 amb un gol del llargarut gironí Pixur, que va ser titular, com també ho va ser el porter del Girona, Krapitsov. I partit destacat d'aquesta matinada, que segur que no t'has perdut, és l'Anguila 0, Antigua i Barbuda 3, a la CONCACAF.
2: Doncs vine, vaig intentar recuperar-lo i mentre el busco anem a publicitat, un minutet i rematem el programa parlant de motos i de bàsquet.
4: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
5: No és només un reality.
6: A què hem vingut aquí?
7: A guanyar!
5: Tampoc una cursa més.
6: Para!
8: Epa, Raquel!
5: És la travessa que posarà els nostres VIP al límit.
9: Vaig al límit amb tu.
4: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT.

0: història de Marc Márquez, de principi a fi, amb tota la dominació de què ha estat capaç.
1: Marc Márquez li ha retallat 5 punts al líder Jorge Martín a la general del Mundial de MotoGP i és que el Tro de Cervera ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi del Japó. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: El líder Martín ha tingut problemes amb el pneumàtic i ha cedit una posició al podi.
2: Mira, han creuat la meta a la cursa sprint de Japó. Primer Marc Márquez, segon Jorge Martín i tercer Enea Bastianini. Però en l'última volta, Martín i Bastianini han trepitjat fora pista i això els ha fet perdre una posició. Per tant, la victòria de Marc Márquez incontestable, segona posició per Diogo Moreira, el brasiler d'Honda, primer podi a MotoGP, i tercera posició per Jorge Martín amb aquesta sanció, i Enea Bastianini també sancionat fora del podi. Puntuen igualment Ogura com a cinquè, Bezzecchi com a sisè, Zarco, Raúl Fernández i Fabio Quartararo. No han puntuat Rins i Viñales i han hagut d'abandonar Àlex Márquez, Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio, en aquest cas per culpa d'Àlex Márquez, que en la primera volta els ha arrossegat, ha caigut i els ha arrossegat. Aquí hi ha les declaracions de Marc Márquez a DAZN, destacant uns canvis que han fet abans de la cursa.
3: Hoy funcionaba todo bien, hemos hecho un cambio para la sprint race, viendo claro cuál era el problema esta mañana y hemos dado un pasito más, iba cómodo, iba bien y nada, salió una sprint race, ojalá.

0: mañana tener el la misma sensación.
1: A la classificació general tenim que Jorge Martín té 7 punts més que Marc Márquez, per tant, el Tro de Cervera, que n'ha retallat 5, Bezzecchi és a 45, Acosta a 79, Di Gian Antonio a 83, Jogura a 86. El que Marc Márquez diu que és un mundial de 4 o 5 sembla que és un mundial de 2. Ja veurem si això es confirma o no. No només Martín, sinó que en general tots els pilots han acabat amb el pneumàtic en mal estat i això ha aixecat les alarmes al paddock i les pròximes hores sabrem si hi ha alguna decisió per part de Michelin i MotoGP de forçar l'ús d'alguna goma aquest diumenge, en especial pel tema seguretat. Si fos el pneumàtic més dur, ningú no l'ha provat encara.
2: Gràcies, Damià Aguilar. Demà començarem la transmissió de l'Univers MotoGP a 6:45 del matí, a l'app i al web de l'emissora de Catalunya Ràdio, també a la plataforma 3CAT, amb la cursa llarga del Gran Premi del Japó de MotoGP. I tanquem el programa amb bàsquet.
3: Se la busca ell, se la juga de 3. Justin Robinson triple, 82-95, a 3 segons.
2: Així ho explicava l'Ernest Macià en bàsquet, victòria del Barça a l'Eurolliga a la pista del Besiktas. Alfons Gorina, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, per 82-95. És el segon triomf del Barça en 3 jornades europees. Demà torna a jugar el Barça, Múrcia-Barça, a partir de les 7 de la tarda.
2: Avui també la Lliga CB juguen dos catalans.
4: A les 6, la Penya rep a l'Andorra i a les 9, el Manresa rep al Breogán. Demà també juguen el Lleida-Burgos a les 12 i el Baskonia-Girona a les 6 de la tarda.
2: I aquest cap de setmana, d'altra banda, comença la Lliga Femenina de Bàsquet.
4: Els dos equips catalans juguen avui. A les 6, Estudiantes, Unigirona i també a les 6, el Salamanca, que té la seu.
2: Gràcies, Alfons Gorina. També gràcies al Xevi Soler. Un minutet i acabarem el programa. Encara tenim temps de dir-ne una de waterpolo, perquè avui a 4:45 de la tarda es disputa la Supercopa d'Europa femenina entre l'Olympiacos i el Catalunya. En Fórmula 1, Max Verstappen ha aconseguit la pole del Gran Premi de Bahrein, que es disputa a Malàisia, i demà serà primera graella de sortida. Lewis Hamilton de Ferrari ha fet el segon millor temps, mentre que el líder del Mundial, Kimi Antonelli, sortirà des de la quarta posició. Per cert, la Fórmula 1 disputarà els dos darrers grans premis de la temporada a Qatar i Abu Dhabi, ho ha confirmat el seu president Stefano Domenicali a Sky Sports Italia. I en handbol, el Barça rep aquesta tarda a 6:15 a l'Alacant al Palau Blaugrana. Serà el primer partit dels d'Ortega després de perdre el Mundial de Clubs contra el Vesprem de Xavi Pasqual. El Granollers finalment no jugarà. Recordem que el seu partit contra el Conca ha estat ajornat per petició de l'equip manxec a causa d'una incidència sanitària que ha afectat bona part de la plantilla. Sí que jugarà el CAC 7 Granollers a la Lliga Femenina a 6:15 visita la pista de l'Elx. Nosaltres, la gent d'esports, anem a fer un cafè, fem una pausa d'una hora i a les 4 tot gira especial. Un ull a l'esport i un ull al temps amb el Clubers i l'Escapa. Tot gira fins que faci falta seguint aquesta jornada apassionant de meteorologia i d'esports.
5: Bona tarda a les 3.

Protecció Civil alerta d'un temporal excepcional a Catalunya que fins i tot pot provocar la generació d'un mini-huracà mediterrani les pròximes hores. Entre les 8 d'avui a la tarda i les 2 del migdia de demà és quan el fenomen pot ser més intens. La vintena de comarques amb més risc són una bona part de les del litoral català central, tot el nord-est i també algunes zones de la Catalunya central. Una situació que fa que s'hagi suspès la manifestació per l'habitatge prevista per les 7 de la tarda a l'Hospitalet de Llobregat. Es farà dilluns. A Barcelona també s'ha suspès la festa dels 125 anys del Parc d'Atraccions del Tibidabo, mentre que Sant Cugat del Vallès també s'ha hagut de suspendre el festival musical Petits Camaleons. A Girona, l'Ajuntament suspèn per demà totes les activitats que tenien previstes de fer a l'exterior. A Madrid, avui al migdia, sí que s'ha pogut fer la mobilització multitudinària per l'habitatge. S'ha demanat una vaga general després que ahir es deroguessin al Congrés els dos decrets que havia proposat el govern espanyol. I mentre el president del govern espanyol medita si van ser o no eleccions, des de Junts li estenen la mà per aprovar un nou decret d'habitatge amb el text que ells continuen proposant. Míriam Noguera justifica el suplement de Catalunya Ràdio, el no d'ahir de la formació, pel fet de, diu, no donar llum verda a un nyap jurídic. El president Salvador Illa es mostra decebut amb la decisió de Junts i remarca que els socialistes, tant a Catalunya com arreu de l'Estat, han fet mesures per millorar l'accés a l'habitatge. La Generalitat preveu que gràcies a la mesura que permetrà que persones de més de 40 anys comprin un habitatge

0: Viatger, de manera conjunta amb l'administració pública, s'adquiriran pisos que els fons d'inversió ja no volen perquè no els són rendibles. També permetrà ampliar el mercat d'habitatge protegit. La meitat dels ciutadans britànics voldria tornar a la Unió Europea, segons una macroenquesta publicada avui, que també dispara la intenció de vot dels laboristes. De fet, el primer ministre, Andy Barham, ha anunciat que estudiarà portar la mesura al programa de la pròxima legislatura.
1: Esports.
2: La Generalitat de Catalunya suspèn les activitats esportives i limita la mobilitat a partir de les 8. Això pot afectar a molts esdeveniments esportius aquesta tarda, com el partit del Sabadell a segona divisió o els partits de la Penya i el Manresa a l'ACB. A hores d'ara, però, no hi ha cap partit oficialment suspès. I a la Lliga F de futbol, resultats definitius del migdia: Espanyol 1, Alavés 0 i Sevilla 3, Badalona 3.
0: Molt pendents, doncs, de l'evolució d'aquestes pluges a la costa i al prelitoral, localment amb aquestes tempestes fortes que ja han caigut en algun punt. Ara han d'anar avançant cap a l'interior, però molt de compte també aquesta pròxima nit, matinada i demà matí, perquè les precipitacions es tornaran a intensificar a les comarques de Girona i Barcelona, amb pluja de caràcter torrencial, temperatures sense canvis, mar alterat pels vents de llevant.
1: 3CAT Info.
0: Una situació que fa que el Meteocat hagi elevat el nivell màxim de perill de 6 sobre 6, l'avís per la intensitat de les pluges amb la possibilitat que es pugui formar un mini-huracà mediterrani a Catalunya. Ho detallava avui al migdia, ara fa només una estona, Santi Sagalà, cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Tècnicament estem davant de la possible formació d'un sistema de mesoscala convectiu, aquest és el nom tècnic que utilitzem els meteoròlegs per qualificar aquesta situació meteorològica, però amb l'esdevenir de les hores, doncs, podria arribar, doncs, a ser això, un mini huracà mediterrani, que és un sistema morfològic que pot produir aiguats importants, i això és el que preveiem de cara a les pròximes hores.
0: Protecció Civil enviarà unes alerta a les comarques amb més risc. En són una vintena, bona part de les quals al litoral català central, tot el nord-est i també algunes zones de la Catalunya central. Les pluges poden ser torrencials, molta precaució, i pot haver possibles inundacions i crescudes de rius i rieres. La intensitat màxima del fenomen serà entre les 8 d'avui a la tarda i les 2 del migdia de demà, i es recomana suspendre les activitats previstes a fer a l'exterior. Avui al migdia també ha parlat la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
4: Totes aquelles activitats que s'hagin de dur a terme dintre d'aquest període d'aquesta tarda o que s'iniciïn abans però que estiguin en continuïtat dintre d'aquest període, la recomanació és que es pugui dur a terme en un altre moment que no comporti aquest risc per la ciutadania.
0: S'ha suspès la manifestació per l'habitatge prevista per les 7 d'avui a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat. El sindicat de llogateres ha comunicat que s'ajorni a dilluns, també a les 7, a la plaça Urquinaona de Barcelona. A Barcelona també s'ha suspès la festa dels 125 anys al parc d'atraccions del Tibidabo i, entre altres, a Sant Cugat del Vallès s'ha suspès el festival musical Petits Camaleons. A Girona l'Ajuntament activarà a les 5 el pla d'emergències i per demà suspèn totes les activitats previstes per l'exterior. L'alcalde Lluc Salelles explicava al suplement que en aquests moments les activitats d'avui a la tarda es mantenen en un principi amb normalitat.
5: Nosaltres el que ens estan informant és que a partir de les 8 del vespre serà quan començarà a ploure intensament a la ciutat de Girona, i per tant, doncs, hi ha activitats culturals, econòmiques, la botiga al carrer, amb també, doncs, activitats de diversos tipus, i de moment no està plovent a la ciutat i per tant entenem que no s'ha de prendre aquesta decisió. Evidentment, si la situació meteorològica canviés, les alertes canviessin, doncs en qualsevol cas sempre podem, doncs, demanar que la gent suspengui les activitats de manera immediata i vagi cap a casa.
0: Les Terres de l'Ebre es van recuperant després dels aiguats que van tenir ahir i que en alguns punts hi van deixar més de 200 litres per metre quadrat en poca estona. No es van haver de lamentar, per sort, danys personals. La majoria d'incidències s'atenien a les comarques del Baix Ebre i al Montsià. La crònica des de l'Ametlla de Mar és d'en Jordi Barranca.
6: Al migdia deixa de ploure aquí l'Ametlla de Mar al Baix Ebre, tot i que sí que ho ha anat fent durant tot el matí, unes hores que s'han aprofitat en posar al dia equipaments municipals estratègics, tal com destacava l'alcalde Jordi Gazeni al suplement de Catalunya Ràdio.
7: Estem ara pendents és de fer una altra repassada forta per poder garantir doncs, que no entra més aigua. I bé, doncs, amb això estarem. La resta, en principi, està tot preparat. L'únic que farem serà doncs, avui, durant el dia d'avui i demà, assegurar-nos bé de que la llar d'infants pugui ser un espai segur i que es pugui utilitzar amb tranquil·litat.
6: I és que el denominador comú de molts dels municipis de les comarques, tant d'aquí el Baix Ebre com del Montsià, són precisament els barrancs. I és aquí on s'ha anat treballant, així ens ho confirmava també Vicent Lleó, regidor d'obres d'aquest municipi, aquí a Trescatinfo.
8: La Mella té moltes cales, però també té molts barrancs. Cada cala és un barranc, vull dir, pràcticament tenim 28 cales, són 28 barrancs. Ja, sobretot, el sector sud ha quedat molt, molt, però molt malmès. Ahir el barranc de Santes Creus i el barranc de l'Estany van baixar, però com feia anys que no baixaven.
6: Uns punts, aquests barrancs, molt coneguts pels veïns de la zona.
9: És habitual quan hi ha una torrentada, quan ja fa el barranc aquest d'aquí baix, del Torrent del Pi, ve de Tivissa, o sigui que és molt llarg. I si va plovent, al final baixa la torrentada. I la d'ahir va ser guapa.
10: Sí, amb molta aigua, clar, al baix de la muntanya. Gairebé que sí. Els que som d'aquí, sí.
6: I es mantenen les crides a la prudència perquè, si continua plovent, ho farà sobre un terreny que ja està molt moll.
0: On sí s'ha pogut fer la manifestació a favor de l'habitatge ha sigut avui al centre de Madrid. Ha sigut multitudinària, més de 70.000 persones, segons la delegació del govern espanyol. 500.000, segons els convocants, han confluït a la Cibeles. I ho hem seguit de prop a Madrid amb la Montse Mir.
11: Clam popular al centre de Madrid per reclamar un habitatge digne, la reducció dels preus dels lloguers i l'expulsió dels fons voltor. I per aconseguir-ho, per sobre de tot això, la convocatòria d'una vaga general el més aviat possible, com ha explicat Valeria Racu, portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
12: Queremos rescatar esa herramienta histórica que siempre hemos utilizado la gente trabajadora para transformar la realidad, que es la huelga general. Es gracias a la huelga general que tenemos jornadas laborales. Es gracias a la huelga general que tenemos sufragio universal. Y va a ser gracias a la huelga general que vamos a expulsar al rentismo, a la especulación y a la inversión inmobiliaria y a los fondos buitre de este país.
11: Segons el sindicat, ja han començat les converses amb la UGT, Comissions Obreres i altres organitzacions per poder fer aquesta convocatòria. Paloma López Bermejo, secretària general de Comissions Obreres, ha assegurat a Trescatinfo que ho debatran aquesta setmana.
13: Estamos apoyando todas las movilizaciones, etcétera, que se están realizando. Mantenemos una relación fluida con el sindicato de inquilinas y de momento estamos en esa posición. Si me preguntas en concreto por la huelga general, pues la semana que viene nosotros reuniremos nuestros órganos y ahí tomaremos una decisió sobre el que vamos a hacer.
11: Pel que fa als manifestants, tots han insistit en la idea que calen canvis en matèria d'habitatge i que s'han de fer de manera urgent.
14: He venido para defender la vivienda, que todos tengan derecho a la vivienda y que tengan, pues eso, posibilidades de tener una vida mejor, la gente joven y los mayores.
15: Pues porque estoy totalmente en contra de que estemos en esta situación con la vivienda, o sea, que no sea accesible para los jóvenes, los que están ya viviendo años les puedan echar fácilmente, sin problemas, para especular continuamente.
11: De moment, l'acampada que hi ha a la Puerta del Sol es manté.
0: Les conseqüències polítiques arran del rebuig ahir al Congrés dels decrets d'habitatge defensats pel govern espanyol han concentrat avui les reaccions dels principals líders polítics. La portaveu al Congrés de Junts, Míriam Nogueres, ha afirmat al suplement de Catalunya Ràdio que el seu no ha evitat un nyap jurídic i una mala eina per als ciutadans. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha manifestat profundament decebut pel posicionament dels de Puigdemont i ha remarcat que tant el seu govern com el de l'Estat ja fa dies que treballen per millorar l'accés a l'habitatge. Míriam Nogueres.
16: Exactament el mateix que va passar amb la llei d'amnistia. Se'ns va dir de tot per votar que no a la primera llei d'amnistia. No era una llei ben feta, però al cap d'un mes, per haver aguantat la posició, em va resultar una llei que no només és avalada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sinó que a més soluciona el problema amb molta gent que no és precisament la gent més coneguda. I en aquest cas hem fet exactament el mateix.
0: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha afirmat que tenen la mà estesa i que si el govern vol aprovar un nou decret amb la proposta que ells han presentat, hi són a temps.
17: Míriam Nogueres va aportar al govern una proposta que ja és a temps. Si el que es vol fer és electoralisme a costa dels més vulnerables, doncs és fàcil que això acabi amb que algú decideixi i a més convocaré eleccions. Però si hi ha ganes de solucionar aquest problema, de començar a donar-li la volta del que han estat unes polítiques que han fracassat i que acabaran dificultant més l'accés a l'habitatge, doncs som a temps.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, afirma que està decebut amb aquest paper que ha tingut Junts i afirma que els socialistes han fet coses a Catalunya i a l'Estat per regular l'accés a l'habitatge, com la regulació dels apartaments turístics i de temporada.
18: I la cosa que encara cansa més a la gent, cada cop més, és que els que voten en contra de mesures per protegir l'accés a l'habitatge pretenguin donar lliçons sobre habitatge, que és el que estem veient.

0: en avui. Ho bloquegen, voten en contra i surten donant lliçons.
1: La secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, considera que el que va passar ahir va ser un fracàs de la política i fa aquesta petició.
2: Que és que si hi ha temps per esgotar en aquesta legislatura, sigui per propostes i no per shows mediàtics com els que hem estat veient. Tenim carpetes pendents com el nou finançament, com la condonació del deute amb l'Estat, com el traspàs de Rodalies a mans catalanes. Per part d'Esquerra Republicana aprofitarem tot el temps que quedi per collar el govern espanyol per rematar els compromisos amb Catalunya.
1: I l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha qualificat Junts del braç armant de la patronal especuladora i proposa una gran entesa política.
3: Totes aquelles que estem compromeses amb el dret a l'habitatge hem de fer la gran aliança política front amplista pel dret a l'habitatge per aturar la gran aliança dels especuladors.
1: Pedro Sánchez medita aquest cap de setmana si avança o no eleccions, mentre que el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat de fracàs la política, la manera com el govern Sánchez ha gestionat aquesta crisi.
4: España necesita un gobierno que crea en sus ciudadanos, que crea que primero hay que crear riqueza para después repartirla y que afronte los problemas con la seriedad que merece una sociedad madura. La vivienda es el símbolo del fracaso de este gobierno y debe ser el símbolo del éxito del gobierno anterior.
1: La Generalitat preveu que la mesura que permetrà que persones de més de 40 anys puguin comprar un habitatge de manera conjunta amb l'administració pública impulsarà l'adquisició de pisos que els fons d'inversió ja no volen. Amb la normativa vigent, el govern ha constatat que cada vegada hi ha més fons que s'estan desprenent de propietats que consideren no són rendibles. Els últims dos anys, la Generalitat ha comprat uns 2.000 pisos a fons d'inversió i preveu adquirir-ne 2.000 més l'any vinent amb aquesta nova mesura que entrarà en vigor al gener i que té una dotació de 100 milions d'euros. Sílvia Panega és la consellera d'Habitatge.
5: En aquests pisos hi viuen famílies, famílies que podrien ser propietàries d'aquests habitatges. Aquest mecanisme el que ens permet és que aquelles famílies que puguin l'adquireixin de manera compartida, famílies que tenen més de 40 anys amb dificultats de tenir la hipoteca, de manera compartida amb la Generalitat.
1: La norma està en procés de redacció i per acollir-s'hi caldrà tenir un nivell determinat de renda i hi haurà topalls del preu de compra, al voltant dels 200.000 euros. Per la consellera Paneque, aquesta és una eina més per poder ampliar el parc d'habitatge protegit.
5: M'agrada fer una mica el símil, que és com si ja no només fos la Generalitat, els ajuntaments i el tercer sector, sinó que hi hagués un exèrcit de persones, no? Ciutadans i ciutadanes de classe mitja que ens ajuden a adquirir aquest parc d'habitatge que en aquests moments grans fons s'està desprenent.
1: La persona que compri a mitges un pis amb la Generalitat en serà copropietària durant 50 anys. A partir de llavors podran comprar la part de la Generalitat i quedar-se el pis. I si no, la seva part passarà a mans del govern.
6: 3CAT Info.
1: És un quart de quatre.
6: El temps.
1: Enric Agut.
7: El gran sistema de tempestes que hi ha sobre el Mediterrani entre l'arxipèlag Balear i la costa catalana es mantindrà i pot fer fins demà a primera hora de la tarda. Ens enviarà pluges, aquesta tongada de precipitació és extensa a comarques de Barcelona, també de Camp de Tarragona, també hi ha ruixats a comarques gironines i al Pirineu Oriental. Localment algunes pluges són fortes. Aquesta tarda tenim avisos de perill moderat o perill alt, el taronja, però a partir del vespre s'incrementa perill molt alt, el vermell, a comarques de Barcelona i també després de les de Girona. Demà al matí a totes les de Girona i del nord de Tarragona. Atenció amb aquests aiguats, poden ser forts, anar acompanyats de fortes ventades i també d'altres fenòmens de temps violent, com fins i tot mànegues o algun tornado podria arribar a passar. Amb molta aigua, es tracta d'una pertorbació que ve carregada de molta humitat al Mediterrani, que està calent i evapora molt. És una pertorbació que té, fins i tot podria arribar a tenir característiques tropicals, perquè el mar està molt calent i proporciona molta energia. Així doncs, estaríem davant d'un fenomen extraordinari, sobretot amb pluja abundant i localment molt forta. A comarques de Girona, entre avui i demà, podrien caure més de 200 litres, alguns models donen bastant més, i també a comarques de Barcelona, quantitats molt importants, a banda de l'intensitat de pluja que també pot tenir caràcter torrencial. Així doncs, evitar avui deixar cotxes, sobretot en zones inundables, creuar zones inundables i evitar desplaçaments.
6: 3CAT Info. Marcos Franz, Pilar Eire, Lluís Soler i Àngel Llàcer a Col·lapse amb Jordi González.
8: Aquesta nit a TV3.

0: RAC3 i a la plataforma 3CAT. Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
1: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: 3CAT Info.
3: La Fiscalia dels Emirats Àrabs qualifica d'atemptat terrorista el segrest d'un avió comercial amb destinació a Israel dimecres passat. El Ministeri Públic de la Monarquia del Golf assegura que el copilot va fer servir una destral per a emergències per atacar el pilot de l'avió i aconseguir el control de l'aeronau per estavellar-la. La investigació de l'incident també apunta que el copilot se li havia retirat la llicència de vol a Oman, d'on era originari, per sospites d'haver estat adoptat en una ideologia extremista. Poc després, però, hauria aconseguit que el contractessin a la companyia Fly Dubai dels Emirats. Ara s'està investigant. Segons la fiscalia, el copilot va aconseguir fer caure en picat l'avió més de 5.000 metres en pocs minuts i va estar a punt de poder-lo estavellar. La tripulació i diversos passatgers hi van intervenir i van aconseguir reduir-lo i estabilitzar l'aparell i poder fer un aterratge d'emergència a l'Aràbia Saudita. Un bombardeig israelià a Gaza avui de matinada ha matat 5 palestins, 4 dones i un home, segons que han informat les autoritats sanitàries de la franja. L'atac ha estat dirigit contra un edifici residencial de la ciutat de Gaza. Malgrat que sobre el paper continua vigent l'alt el foc negociat l'any passat, el degoteig de víctimes en aquesta àrea ha sigut constant. Des del començament dels atacs d'Israel a Gaza, de després del 7 d'octubre del 2023, com a mínim 74.228 persones han mort a la franja i hi ha hagut més de 175.000 persones ferides. La meitat dels ciutadans britànics voldrien tornar a la Unió Europea, una posició que reforçaria la intenció de vot als laboristes, segons apunta avui una macroenquesta feta al Regne Unit. De fet, el primer ministre Andy Burnham ha tornat a posar sobre la taula la qüestió, i això ha donat munició a l'extrema dreta de Nigel Farage, que defensa que un segon referèndum portarà encara més divisió que el que es va fer el 2016. Londres, corresponsal Quim Olivares.
4: Segons Burnham, el 60% dels britànics troben que el Brexit ha fet més mal que bé i ha arribat el moment de parlar obertament de tornar a la Unió Europea. Sentim Burnham.
5: Ens podríem quedar com estem, sens dubte és una opció si la gent considera que és la millor. També podríem examinar el que ha dit George Osborne, exministre, sobre una unió duanera, i podríem analitzar el que han dit els liberaldemòcrates al seu congrés sobre el mercat únic, o bé podríem optar per la solució completa.
4: Aquesta solució completa és reincorporar-se a la Unió Europea. Això ha escandalitzat el líder de Reform UK. Sentim Nigel Farage.
6: És tan contradictori. Andy Burnham diu que vol unir el país. Un segon referèndum dividit dirà el país de manera ferotge, potser com no s'ha vist mai.
4: El 2016, al districte de Barking i Dagenham, a l'est de Londres, més del 62% dels ciutadans van votar a favor de sortir de la Unió Europea. Ara alguns han canviat d'opinió.
7: Ja ho veus, fins i tot jo vaig votar a favor de sortir de la Unió Europea perquè pensava que estaríem millor, però no, la veritat és que no. Tot ha pujat de preu, el menjar, la benzina i tota la resta, així que millor a dins, crec jo.
8: La decisió ja està presa. Ara hem de valorar què passarà. Hi haurà penalitzacions per tornar-s'hi a incorporar?
4: Burnham planteja introduir l'opció d'un segon referèndum en el programa electoral laborista de les properes eleccions generals previstes per al 2029.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
3: Els bombers informen que encara estan treballant en l'extinció d'un foc a l'edifici del popular restaurant El Álamo a Alcover, a l'Alcamp, a tocar de la carretera TV-7041. L'incendi ha afectat bona part de l'immoble. A la part baixa ja no hi ha flama, però sí que encara hi ha foc a les plantes altes. L'incendi ha provocat grans flamarades i una espessa columna de fum negre que s'ha vist des de diferents punts de la demarcació. El restaurant El Álamo va tancar després de la pandèmia i des de llavors que l'edifici s'ha anat degradant i ha estat ocupat des de fa anys. Hores d'ara encara no ha transcendit si ha fet alguna persona ferida l'incendi ni tampoc les causes que l'han provocat. Els propietaris dels boscos de les Gavarres, que van cremar a l'estiu, han començat la redacció d'un pla de restauració i no descarten denunciar al jutjat l'empresa que va provocar l'incendi. Ho han confirmat a 3CAT Info just quan avui fa 3 mesos de l'inici d'aquest gran foc. En paral·lel estan fent uns treballs d'urgència per retirar els arbres cremats i evitar l'erosió dels terrenys, que es pot agravar

0: pujar amb els temporals de pluja. Girona, Fèlix Martín.
1: La prioritat dels afectats és la redacció del pla de restauració de la zona cremada, però en paral·lel ja han avançat aquesta emissora, que estudien amb els seus advocats i també presenten denúncia per la via penal. Ho ha concretat el president de l'Associació de Gestors Forestals de les Gavarres, Melcior Soler.
2: Des de la nostra associació ens ho estem mirant, si té sentit posar alguna denúncia. El cas està obert, penalment, al jutjat de la Bisbal. Amb el que estem és amb aconseguir posar en marxa i executar aquest pla de restauració que sí que la Generalitat ens ha encarregat a l'Associació dels Gestors Forestals.
1: Un pla que definirà què fer a la zona des d'ara i fins al 2030 ho ha posat en valor el director general de Boscos de la Generalitat, Jaume Minguell.
3: Aquesta és la gran virtut del planejament que s'ha de fer, és a dir, poder determinar en cada lloc i això tindrà una repercussió directa en el paisatge que hi tindrem d'aquí 20 anys i, per tant, en la vulnerabilitat major o menor als incendis i en les infraestructures que hem de prioritzar a l'hora de tenir eines de prevenció.
1: Avui fa 3 mesos que va començar aquest foc de les Gavarres, va cremar més de 2.200 hectàrees de 4 municipis del Baix Empordà.
0: I la sessió d'avui del concurs de castells començarà a 4:45 de la tarda perquè les colles participants ja són a la zona, però de cara a demà la jornada es pot veure afectada per aquests forts aiguats previstos també. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha explicat que la celebració de la sessió de demà dependrà de l'informe del comitè tècnic que es trobarà avui a les 5 de la tarda.
4: Intentarem esperar l'informe que ha de sortir del comitè tècnic de les 5 de la tarda per poder prendre una decisió més ajustada a la realitat del que es pugui preveure, sapiguent, òbviament, que en temes meteorològics és complicat.
5: 3CAT Info.
0: 6 minuts i seran 3:45 de la tarda. Xavi Soler, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Ara punt amb en Xavi.
5: Esports.
6: La Generalitat de Catalunya ha emès un comunicat on suspèn les activitats esportives a l'aire lliure d'aquesta tarda i recomana el fet de no desplaçar-se tot a partir de les 8 del vespre. Això pot afectar a molts esdeveniments esportius previstos per aquesta tarda, com per exemple el partit entre el Sabadell i l'Andorra, que ha de començar a les 6 a la segona divisió, el partit entre el Sant Andreu i l'Antequera de la primera ref, o partits de bàsquet com el Penya Andorra, que ha de començar a les 6, i el Manresa Breugan, que ha de començar a les 9. A aquesta hora no hi ha cap partit d'aquests que s'hagi suspès oficialment, i és que encara s'està treballant en coordinació amb tots els serveis per veure si es poden jugar o no aquests partits. Alguns pel fet de ser a l'àrea lliure, com els partits de futbol, alguns pel fet dels desplaçaments dels aficionats, com els partits de bàsquet a Badalona i a Manresa. Tornem a destacar que no hi ha cap partit oficialment suspès aquesta tarda, tot i la previsió de forts aiguats i a la recomanació de no fer activitat a l'aire lliure. El que sí que ja tenim és 2 partits definitius a la Lliga F, parlem encara de futbol, són resultats d'aquest migdia pels equips catalans. D'entrada, la victòria de l'Espanyol contra l'Alavés ha guanyat 1-0 amb gol de Brown al minut 56 de la segona part. Això és quan passaven ja 11 minuts del temps reglamentari. I el Badalona ha empatat a 3 al camp del Sevilla, tot i que s'han avançat les badalonines també en temps afegit, al minut 94, al minut 49 de la segona part. 2 minuts més tard ha empatat el Sevilla. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Madrid al Camp Nou en el primer clàssic de la temporada a la Lliga F. El partit començarà a les 5 i es podrà seguir en directe per la TDG de Catalunya Ràdio. Pere Romeu, el tècnic blaugrana, confirma la baixa de Vicky López.
7: Bé, avui no ha entrenat la Vicky, per tant no està disponible. Arrossega molèsties respecte al que venia. Per tant, és una cosa que ja vam comunicar l'altre dia, que fins al divendres no podríem treure conclusions. Ahir va entrenar, no va acabar la sessió completa amb nosaltres i avui no ha pogut entrenar, per tant demà no podrà estar disponible.
6: I a la segona divisió el Girona jugarà demà a les 9 del vespre a Montilivi contra el Mallorca. Avui ha fet roda de premsa prèvia el tècnic Quique Álvarez, que ha destacat el rival de demà.
8: Està defenent molt bé, és dels equips menys golejats, però jo crec que perquè en pilota ho fa bastant bé, no? Té bastant control de partit, no és que t'arribi moltes vegades, però és un equip molt efectiu i que està guanyant els partits amb solvència, sobretot a casa seva.
6: Fran Beltran i Brian Hill podrien entrar a la convocatòria, mentre que Estuani es baixa. Quique Álvarez també recupera els internacionals Lascra, Pitsov i Pixur. Coses d'avui, a 3:15, la selecció espanyola juga a la Lliga de les Nacions contra la República Txeca, a Oviedo. Pau Cubarsí va ser descartat, no jugarà per tant el partit.

0: Sí que entra a la convocatòria Roberto de l'Espanyol, que podria debutar amb la selecció espanyola absoluta. Al marge d'aquest Espanya-República Txeca, avui també es disputa la UEFA Nations League al Croàcia-Anglaterra amb Livakovic i Gordon del Barça. Serà partit a les 6 i a 8:45 el Suïssa-Eslovènia amb Derkusic pels eslovens, jugador de l'Espanyol. En motor, victòria de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi del Japó de MotoGP davant de Diogo Moreira i del líder del Mundial, Jorge Martín. Ara, Ultra de Cervera queda a 7 punts del madrileny a la general. Martín havia passat segon a la línia de meta, però l'han sancionat amb una posició per haver trepitjat fora de pista la darrera volta. Sentim Marc Márquez en declaracions a DAZN.
1: Jorge está mostrando un gran ritmo, Bels aquí también, y Acosta también. Veremos, todo puede pasar en las carreras, será una carrera doble de vueltas, pero ya te digo, ojalá encontrar la sensación que tenía hoy.
0: Àlex Márquez, per la seva banda, ha caigut a la primera volta i ha arrossegat en l'accident Pedro Acosta i Fabio Di Gian Antoni. El pilot cerverí ha estat sancionat amb una doble penalització de la volta llarga a la cursa de demà. Àlex Rins i Maverick Viñales han acabat fora dels punts. I encara motor a la Fórmula 1, Max Verstappen ha aconseguit la pole del Gran Premi de Bahrain, que es disputa a Malàsia, i demà serà primer a la grella de sortida. Lewis Hamilton de Ferrari ha fet el segon millor temps, mentre que el líder del Mundial, Kimi Antonelli, sortirà des de la quarta posició. En bàsquet ja hem explicat que aquesta tarda estan previstos dos partits en presència catalana, a les 6 aquest Penya-Andorra, a partir de les 9 aquest Manresa-Breogán. Demà jugaran la resta d'equips catalans, el Lleida-Burgos a partir de les 12 del migdia, el Baskonia-Girona a les 6 i el Múrcia-Barça a les 7. L'equip blaugrana ahir va sumar la segona victòria de l'equip a l'Eurolliga, després de 3 partits, 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El tècnic blaugrana Alexander Sekulic, content del rendiment del seu equip.
2: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria per feta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
0: Aquest cap de setmana, d'altra banda, comença la Lliga Femenina de Bàsquet. Els dos equips catalans juguen avui, tots dos ho fan a les 6. Estudiantes, Esparun i Girona i Salamanca, Cadí la Seu. En waterpolo, avui a 4:45 de la tarda es disputa la Supercopa d'Europa femenina. La juguen l'Olympiacos i el Catalunya. En futbol sala, empat a 1 entre el CatGas d'Energia Santa Coloma i el Saragossa, la quarta jornada de Lliga. Demà, al migdia, a 1:15, el Barça visitarà el Noia Gallec. I en handbol, el Barça rep aquesta tarda a 6:15 l'Alacant al Palau Blaugrana. El Freiking Granollers finalment no jugarà el seu partit contra el Conca. Ha estat ajornat per petició de l'equip manxega a causa d'una incidència sanitària.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, molta atenció a la situació del temps perquè el Metrocat eleva el nivell màxim de perill, 6 sobre 6, l'avís per intensitat de pluges amb possibilitat que es pugui formar també un mini-huracà mediterrani a Catalunya les pròximes hores. La intensitat màxima del fenomen es preveu entre les 8 d'avui a la tarda i les 2 del migdia de demà. Es recomana suspendre totes les activitats que estaven previstes de fer a l'exterior. Manifestació multitudinària avui al migdia pels carrers de la capital espanyola per l'habitatge. La portaveu al Congrés de Junts, Míriam Nogueres, diu al suplement de Catalunya Ràdio que el seu no ha evitat un nyap jurídic i una mala eina pels ciutadans. El president de la Generalitat es manifesta profundament decebut pel posicionament dels de Puigdemont. Altres qüestions que també us volem explicar des d'ara fins a arribar a les 4 de la tarda. El Brasil celebra demà primera volta d'eleccions decisives pel futur del país i de Sud-amèrica. Luis Ignacio Lula da Silva aspira a aconseguir el quart mandat i s'enfronta al senador Fabio Bolsonaro, fill de l'expresident Jair Bolsonaro i candidat de l'extrema dreta. Segons els sondejos, estan frec a frec. I el president rus Vladimir Putin ha enviat al front de guerra les relíquies d'un príncep medieval amb l'objectiu de vincular el conflicte d'Ucraïna amb la lluita mil·lenària de Rússia contra l'invasor estranger. Des de l'any 2022, l'Església Ortodoxa Russa ha convertit el conflicte actual en una guerra santa contra Occident.

0: Xavi Soler, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què destaques en esport,
1: Xavi? La Generalitat de Catalunya ha suspès les activitats esportives i ha limitat la mobilitat a partir de les 8 del vespre. Això pot afectar esdeveniments esportius d'aquesta tarda, com el Sabadell-Andorra de segona divisió o els partits de la Penya i el Manresa de la CB. A hores d'ara, però, no hi ha cap partit suspès oficialment. I que a la Lliga de Futbol, a la Lliga F, tenim dos marcadors en presència catalana aquest migdia, l'Espanyol 1 a la B0 i el Sevilla 3, Badalona 3.
0: Doncs farem el seguiment d'aquestes pluges que ja acaben en alguns punts, que poden ser torrencials en diversos indrets. L'episodi s'allarga fins demà, diumenge al migdia. Compte que poden ser pluges que poden superar en molt poca estona els 200 litres per metre quadrat i donar-se fenòmens de temps sever. Perquè, de fet, el Meteocat ha elevat el nivell màxim de perill, 6 sobre 6, l'avís per la intensitat d'aquestes precipitacions. Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Tècnicament estem davant de la possible formació d'un sistema de mesoscala convectiu, aquest és el nom tècnic que utilitzem els meteoròlegs per qualificar aquesta situació meteorològica, però amb l'esdevenir de les hores doncs, podria arribar doncs, a ser això, un mini-huracà mediterrani, que és un sistema morfològic que pot produir aiguats importants, i això és el que preveiem de cara a les pròximes hores.
0: S'ha activat el Pla Inuncat per emergència per intensitat i risc d'acumulació de pluja i Protecció Civil enviarà un SAlert a les comarques on hi hagi més risc. En són una vintena, bona part de les del litoral català central, tot el nord-est i també algunes zones de la Catalunya central. La intensitat màxima del fenomen serà entre avui les 8 de la tarda i les 2 del migdia de demà. El govern limita la mobilitat no en aquestes comarques i suspèn activitats per l'alerta màxima de pluges torrencials. La mesura afecta activitats esportives, culturals de lleure i esbarjo, mercats o fires a l'exterior. També s'han suspès, per exemple, la manifestació prevista per avui a la tarda a les 7 a l'Hospitalet de Llobregat. També s'ha suspès la festa dels 125 anys del Parc d'Atraccions del Tibidabo. A Sant Cugat del Vallès s'ha suspès el festival musical Petits Camaleons. La manifestació per l'habitatge es farà, segons el sindicat de llogateres, dilluns a les 7 de la tarda a la plaça Urquinaona. I a Girona l'Ajuntament activarà a partir de les 5 el pla d'emergències. Per demà suspèn totes les activitats previstes per l'exterior. L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, de moment explicava al suplement de Catalunya Ràdio que per la tarda d'avui, de moment, es manté tot.
3: Nosaltres el que ens estan informant és que a partir de les 8 del vespre serà quan començarà a ploure intensament a la ciutat de Girona i, per tant, doncs, hi ha activitats culturals, econòmiques, la botiga al carrer, amb també doncs, activitats de diversos tipus i, de moment, no està plovent a la ciutat i, per tant, entenem que no s'ha de prendre aquesta decisió. Evidentment, si la situació meteorològica canviés, les alertes canviessin, doncs, en qualsevol cas, sempre podem doncs, demanar que la gent suspengui les activitats de manera immediata i, vagi cap a casa.
0: I també estem pendents del concurs de castells. De cara a la gran cita de demà, si el certamen es pot veure alterat o no per les complicacions de mobilitat. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha explicat que la celebració de la sessió de demà dependrà de l'informe del comitè tècnic, que reuneix avui a les 5 de la tarda.
4: Intentarem esperar l'informe que ha de sortir del comitè tècnic de les 5 de la tarda per poder prendre una decisió més ajustada a la realitat del que es pugui preveure, sapiguent, òbviament, que en temes meteorològics és complicat.
0: La sessió d'avui començarà a 2:45 de la tarda perquè les colles participants ja són a la zona. La mobilització que sí que s'ha pogut fer avui ha sigut la marxa a favor de l'habitatge a Madrid, que ha plegat més de 70.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, 500.000, segons els convocants. Ho hem seguit amb la Montse Mir.
5: Clam popular al centre de Madrid per reclamar un habitatge digne, la reducció dels preus dels lloguers i l'expulsió dels fons voltor. I per aconseguir-ho, per sobre de tot això, la convocatòria d'una vaga general el més aviat possible, com ha explicat Valeria Racu, portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
6: Queremos rescatar esa herramienta histórica que siempre hemos utilizado la gente trabajadora para transformar la realidad, que es la huelga general. Es gracias a la huelga general que tenemos jornadas laborales. Es gracias a la huelga general que tenemos sufragio universal y va a ser gracias a la huelga general que vamos a expulsar al rentismo, a la especulación y a la inversión inmobiliaria y a los fondos buitre de este país.
5: Segons el sindicat, ja han començat les converses amb la UGT, Comissions Obreres i altres organitzacions per poder fer aquesta convocatòria. Paloma López Bermejo, secretària general de Comissions Obreres, ha assegurat a 3Cat Info que ho debatran aquesta setmana.
7: Estamos apoyando todas las movilizaciones, etcétera.

0: especular continuamente.
1: De moment, l'acampada que hi ha a la Puerta del Sol es manté.
2: La portaveu al Congrés de Junts, Míriam Nogueres, ha explicat avui al suplement de Catalunya Ràdio que el seu no ha evitat, ha dit, un nyap jurídic i una mala eina per als ciutadans. El president de la Generalitat s'ha manifestat profundament decebut pel posicionament dels de Puigdemont i ha remarcat que tant el seu govern com el de l'Estat fa dies que treballen per millorar l'accés a l'habitatge. Els podem escoltar a tots dos.
3: Exactament el mateix que va passar amb la llei d'amnistia. Se'ns va dir de tot per votar que no a la primera llei d'amnistia. No era una llei ben feta, però al cap d'un mes, per haver aguantat la posició, em va resultar una llei que no només és avalada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sinó que a més soluciona el problema amb molta gent que no és precisament la gent més coneguda. I en aquest cas hem fet exactament el mateix.
4: I la cosa que encara cansa més a la gent, cada cop més, és que els que voten en contra de mesures per protegir l'accés a l'habitatge pretenguin donar lliçons sobre habitatge, que és el que estem veient avui. Ho bloquegen, voten en contra i surten donant lliçons.
2: La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, considera que el que va passar ahir al Congrés va ser un fracàs de la política.
5: Que és que si hi ha temps per esgotar en aquesta legislatura, sigui per propostes i no per shows mediàtics com els que hem estat veient. Tenim carpetes pendents com el nou finançament, com la condonació del deute amb l'Estat, com el traspàs de Rodalies a mans catalanes. Per part d'Esquerra Republicana aprofitarem tot el temps que quedi per collar el govern espanyol, per rematar els compromisos amb Catalunya.
2: Hi ha sort, al Pallars Sobirà impulsaran 39 habitatges de protecció oficial. Així ho han acordat avui el govern i l'Ajuntament amb la signatura d'un conveni, una nova promoció que s'aixecarà a partir d'una estructura que va quedar a mig construir durant l'època de la bombolla immobiliària amb una inversió de 5,8 milions d'euros. Sort al Vamor.
6: L'alcalde de Sort, Baldo Ferrer, valora el conveni com a històric per oferir una oportunitat a les persones que volen arrelar el territori.
7: 40 habitatges per 2.000 persones que són els que vivim, 2.000 habitants que vivim al municipi de Sort, significaria, si extrapolem aquesta xifra a Barcelona, fer 30.000 habitatges. Per tant, les xifres parlen per si soles. Estem parlant d'una quantitat per un territori com el nostre que és excepcional. Per tant, una notícia històrica no només pel municipi, sinó per la comarca i també per l'Alt Pirineu i l'Aran.
6: Per fer els habitatges s'aprofitarà una estructura mig construïda al carrer Neroses. L'Incasol ja ha adquirit aquesta estructura, més de dues parcel·les que sumen 1.000 metres quadrats. També s'ha sol·licitat la incorporació d'aquests terrenys a la Reserva Pública de Solars per buscar un nou promotor i posar fil a l'agulla a les obres.
2: Poc més de 4 minuts i seran 3:15 de la tarda. El Brasil celebra demà la primera volta d'unes eleccions legislatives per al futur del país decisives, però també per bona part de Sud-amèrica. Luis Inácio Lula da Silva aspira a aconseguir el quart mandat i s'enfronta al senador Fabio Bolsonaro, fill de l'expresident Jair Bolsonaro i candidat d'extrema dreta. Si cap dels dos arriba al 50%, com apunten que passarà tots els sondejos, s'haurà d'anar a segona volta. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
8: 7 campanyes presidencials porta Lula da Silva a les seves esquenes i als seus 80 anys aspira a un quart mandat. Com fa 4 anys, opta a la presidència del Brasil liderant una coalició de centre-esquerra que busca blindar el país sud-americà de l'onada ultraconservadora que a Sud-amèrica encara no afecta a l'Uruguai i al Brasil.
9: Este país que vocês querem.
10: Està en joc el país que volem i ja li vaig dir a Trump, si hi posa la mà a sobre, perdrà les eleccions d'aquí.
9: Vai perder aquí as eleições.
10: No acceptem la ingerència de ningú. Aquest és el país que volem.
8: També en joc dos models de país. L'electorat brasiler, en la seva gran majoria, ja sap a qui votarà, o a Lula da Silva o a Flavio Bolsonaro, el fill de l'expresident d'extrema dreta, Jair Bolsonaro. Les enquestes parlen d'una distància de 4 punts entre tots dos. La darrera enquesta dona a Lula da Silva el 42% dels sufragis i a Flavio Bolsonaro el 38%.
11: El Brasil necessita un canvi. Si la vostra vida ha empitjorat en els darrers 4 anys i ja ningú no pot suportar tanta violència i tants impostos, imagineu-vos si Lula es queda 4 anys més.
12: Es preveu un final freca-freca a les urnes d'infart i la clau de tot plegat la poden tenir els votants indecisos, un 3% dels electors, eleccions també regionals i legislatives amb vot electrònic i obligatori entre els 18 i els 69 anys.
2: El president rus Vladimir Putin ha enviat al front de guerra les relíquies d'un príncep medieval amb l'objectiu de vincular el conflicte d'Ucraïna amb la lluita mil·lenària de Rússia contra l'invasor estranger. Des del 2022, les

0: L'Església ortodoxa russa ha convertit el conflicte actual en una guerra santa contra Occident. Moscou, Cristina Solies.
1: Els sacerdots estan passejant les restes de Dmitri Donskoi per les diferents unitats de l'exèrcit rus. Els soldats besen la mà amb què, suposadament, aquest gran príncep de Moscou brandava l'espasa a la batalla de Kulikovo el 1380 contra els mongols. Més de 600 anys després, l'Església intenta convèncer els combatents que ara lluiten contra una nova amenaça exterior, en aquest cas Occident, tal com explica a Catalunya Ràdio Sergei Chapnin del Centre d'Estudis Ortodoxos de la Universitat de Fordham.
2: L'Església enganya els soldats russos oferint-los aquesta motivació sagrada, aquesta justificació sagrada de la seva vida, de la seva participació en la guerra i fins i tot de la seva mort en la guerra.
1: El patriarca Kirill ha presentat com un miracle l'aparició de les restes d'aquest sant a la catedral de l'Arcàngel del Kremlin aquest estiu. Des de l'inici de la invasió, l'Església ha portat els fonaments religiosos per justificar l'agressió contra Ucraïna. Precisament, Sergei Chapnin va ser expulsat del patriarcat de Moscou fa més de 10 anys quan va advertir que s'intentaria convertir el conflicte ucraïnès en una guerra santa.
2: En aquesta batalla metafísica, Rússia es troba al costat de la llum i del bé, mentre que l'altre és el bàndol de les tenebres i del mal. I, per tant, com es pot qualificar aquesta guerra, si no de guerra santa?
1: Una guerra santa, però que en aquest cas no es lliura contra altres religions, sinó contra altres cristians ortodoxos. Segons el patriarca Kirill, Ucraïna no només s'ha de desnazificar, sinó que també s'ha de desatanitzar, una missió que només pot acabar amb la derrota moral de l'enemic, perquè amb el mal no s'hi negocia.
0: Tres medicaments per tractar l'Ebola de Bundibugyo s'estan provant en assajos clínics a la República Democràtica del Congo. Metges Sense Fronteres alerta que, encara que funcionin, no està garantit que arribin als malalts que els puguin necessitar i demana que es planifiqui l'accés des d'ara mateix. Des que es va declarar el brot, el 15 de maig, més de 4.000 persones han mort i ja s'han confirmat 8.300 casos, segons l'Institut Nacional de Salut Pública Congolès. És una informació que ha elaborat Toni Fortesa.
3: Metges Sense Fronteres recorda que en brots anteriors, entre el 2020 i el 2022, només un de cada tres malalts va rebre algun dels tractaments disponibles. Per evitar que es repeteixi, l'ONG reclama transparència sobre els preus, les llicències, la producció i les reserves, i que el finançament públic inclogui garanties perquè els medicaments arribin als països afectats.
4: Los acuerdos de financiamiento tienen que venir con consecuencias. O sea, yo te doy dinero en avance para que tú produzcas un fármaco, pero lo que tú tienes que hacer después es estar seguro de que ese fármaco está disponible para la gente que lo necesita. El acceso universal se planifica hoy, no cuando ya tienes la cura y entonces todo el mundo tiene que correr detrás.
3: Metges Sense Fronteres alerta que sense aquesta planificació, l'accés als futurs tractaments podria acabar depenent únicament de les decisions comercials de les farmacèutiques.
5: 3CAT Info.
0: Va ser poc més d'un minut de 3:15 de la tarda.
5: El temps.
0: Enric Agut.
6: Va plovent a comarques de Barcelona, també de Tarragona, sobretot Camp de Tarragona, litoral i prelitoral barceloní. També a la vegada sorgeixen ruixats a comarques gironines, Pirineu Oriental i Catalunya Central. Aquest episodi de pluja extensa a comarques de l'est del país i també del nord-est es mantindrà fins demà al matí o demà al migdia. Encara fins i tot podrien quedar ruixats a la tarda a comarques de Girona. I atenció perquè és un episodi extraordinari pel que fa a la quantitat de precipitació que pugui caure a comarques gironines de Barcelona i potser també al Camp de Tarragona. Aquest episodi podrien caure més de 200 litres entre Girona i Barcelona, i un avís de perill molt alt i també pluges de caràcter torrencial. Aquesta tarda, principalment, sobretot al vespre, a comarques barcelonines, alguna tempesta pot ser molt forta, i també entre la matinada i demà, a banda de comarques de Barcelona, a les de Girona. I tot plegat per un gran sistema de tempestes, moviment ciclònic, com les pertorbacions, i que podria arribar a convertir-se en un mini huracà del Mediterrani. Són fenòmens que porten sobretot molta pluja.
7: Every fraction of a degree will cost lives.
5: A 3CAT Info.
7: But we can still bring warming back below.
5: Insostenibles.
8: A primera hora s'ha enviat un alert per risc d'inundacions.
5: Insostenibles.
9: És el repte que es planteja davant el canvi climàtic al departament.
5: El retrat de la crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info.
10: Al 112 hi han entrat 246 trucades.
5: Us expliquem les transformacions climàtiques i els seus efectes.
11: Els pagesos han començat a collir la fruita abans del que és habitual.
5: Posem el termòmetre a l'estat de salut dels nostres ecosistemes i ens acostem al que estem fent per frenar-ho i adaptar-nos a la nova situació. Insostenibles, a 3CAT Info, amb Montse Poblet.
0: Walt Disney, una de les empreses d'entreteniment més grans del món, ha acomiadat 300 treballadors i ha ofert la jubilació anticipada voluntària a diversos executius. Els acomiadaments s'han fet en els departaments de màrqueting, recursos humans i tecnologia i formen part del procés de reestructuració en què està immersa aquesta companyia per reduir costos. Les retallades dels treballadors de Walt Disney ja van començar a l'abril, quan van fer fora un miler de persones, i al juliol en van fer més. Unes mesures que coincideixen amb la nova direcció executiva de la companyia encapçalada des d'aquest any per Josh D'Amaro. La companyia Walt Disney té 231.000 treballadors a tot el món, 172.000 dels quals als Estats Units. Cinema i patrimoni es fusionen a la Noguera aquest cap de setmana amb la quarta edició del Festival Internacional de Cinema d'Àger. Durant tot el cap de setmana es projecta una selecció de curtmetratges en un torn únic com és el de la Col·legiata de Sant Pere, Llull de Julià Albacar.
12: Projeccions sota les estrelles i una selecció de 14 curtmetratges de temàtica social que aborden qüestions com la violència de gènere o la crisi de l'habitatge. És el que proposa esta quarta edició del FICDA. Albert Carbós, el director del festival, i destaca l'entorn únic del certamen.
13: Poder tenir el privilegi de projectar sota les estrelles en aquell indret amb les vistes al Montsec, allò és increïble i hi ha molts pocs llocs que ens ofereixen aquesta oportunitat, no? A part de poder veure bon cinema, fer-ho en un lloc arquitectònicament preciós i amb moltíssima història.
12: Entre els títols que es projecten hi trobem Cara de Cona, de Guillermo Oliveira, Una vocal, de Polo Menárguez, o La paciente desconocida de Freud, d'Antonia San Juan, entre molts altres, a més del llargmetratge Viatge al País dels Blancs, dirigida per Dani Sancho, que també participarà en el col·loqui posterior. Tot plegat per apropar el cinema de qualitat als municipis petits.
13: Són territoris en els que a vegades costa, no?, que arriba al cinema, i al final moltes vegades les ofertes queden sempre a les grans ciutats, i crec que és molt important també desvincular-les d'allà i donar aquestes oportunitats en aquests territoris, en aquest cas un poble de 500 habitants.
12: Una de les novetats d'estany és el Gran Joc del Cinema, que busca aprofundir en el coneixement del cinema entre el públic de totes les edats.
0: La pel·lícula Sombra Nòmada, que s'estrena aquest cap de setmana als cinemes, retrata la precarietat de la vida al Sàhara ocupat pel Marroc des del punt de vista d'una noia que hi torna deportada des de Barcelona. Una visió marcada pel desarrelament i el conflicte identitari de la protagonista, interpretada per Nadira Mohamed. L'Òscar Callau l'ha pogut entrevistar, aquesta actriu, activista i refugiada saharaui.
14: La pel·lícula arrenca amb la deportació de la Màriam, una noia que s'ha buscat la vida a Barcelona combinant els estudis amb el petit tràfic de drogues, per la qual cosa es veu forçada a tornar a la llar familiar a Al-Aaiun, la capital del Sàhara Occidental. L'adaptació serà molt complicada per la falta de recursos, les tensions amb la policia marroquina o el conservadorisme familiar que li retreu com vesteix o que no tingui cap intenció de casar-se. La Màriam, doncs, no encaixa amb el seu lloc de naixement i tampoc té prou vincles per tornar a Barcelona. Sentim Nadira Mohamed.
15: Cualquier persona migrante nunca sabes dónde empiezas tú y dónde acaba todo ese aprendizaje que obtienes en el país que te acoge. Entonces esa pelea identitaria está constante porque al final los tuyos te preguntan y te exigen que no te olvides de tus orígenes, los de aquí te exigen que te adaptes y que tengas un castellano perfecto y que demuestres que te has liberado, y entonces estás como constantemente queriendo agradar en todos lados.
14: La Nadira va créixer als campaments de refugiats saharauis a Tindouf, en territori algerià, i fa de cooperant a Espanya. La directora de Sombra Nòmada, Amy Imanishi, és una japonesa nord-americana que va estar casada amb un home saharaui dels territoris ocupats. Totes dues han experimentat en carn pròpia l'exili i la vida fronterera.
15: La pel·lícula toca muchos temas sociales que muchos otros no han querido nunca tocar, y que una productora como Peculiar y Capricho Producciones y Amy hayan decidido tirar para adelante con este proyecto, sabiendo todo lo que nos podría ir por el camino y las piedras que podríamos encontrar, de valientes.
14: La cinta es va rodar a Algèria per esquivar la censura del Marroc. El paisatge desèrtic del Sahara s'incorpora a la cinta amb imatges de to poètic i les de la ciutat de la Llum són del tot insòlites.
15: En la película está rodada en los territorios ocupados por Marruecos. Entonces, las imágenes que se muestran y ese desierto tan bonito, eso es de la Llum, una de las ciudades donde nació toda la revolución del Frente Polisario, la lucha armada. Entonces, para mí, que me he criado en los campamentos de refugiados, ver esas imágenes me alegra muchísimo porque consigues un poco llevar al espectador a la realidad de los territorios ocupados.
14: La projecció de la cinta arreu

0: l'Estat anirà acompanyada de col·loquis i actes solidaris amb els refugiats del Sàhara Occidental.
1: I si la pluja no ho anul·la... Hombres G tornaran avui amb un concert a les 9 de la nit al Palau Sant Jordi amb la gira Los Mejores Años de Nuestra Vida. Els madrilenys faran un repàs dels grans èxits de la seva dilatadíssima trajectòria en un concert que reivindica la vida, l'amistat i la música davant d'un públic multigeneracional. Hombres G és, a més, una de les poques bandes que encara conserva la formació original. I el Sant Jordi Club... acollirà, també si el temps ho permet, els britànics Placebo en un concert on les entrades han quedat completament exaurides. El grup fa gira per Europa per celebrar 30 anys de trajectòria i arriben a Barcelona per interpretar els èxits dels seus dos primers àlbums. La gira del duet britànic també dona a conèixer el seu treball, Placebo Recreated, que va sortir al juny i que és una nova versió del primer disc reconstruïda a partir de les cintes màsters originals. El concert, també, si no s'acaba anul·lant per culpa d'aquesta situació meteorològica, perquè s'hagi de demanar el mínim de mobilitat possible a la gent, començarà a 8:45. Poc més de 5 minuts i seran les 4 de la tarda.
2: Esports.
1: Bona tarda, Xavi Soler.
3: Bona tarda. En un dia molt marcat per la previsió meteorològica i per com afectarà els esdeveniments esportius d'aquesta tarda, recordem que la Generalitat de Catalunya ha suspès totes les activitats esportives a l'aire lliure en les comarques afectades amb risc màxim de precipitacions a partir de les 8 de la tarda. Tot i això, esport d'elit com el Sabadell-Andorra a la segona divisió, el Sant Andreu Antequera a la primera ref o els partits de bàsquet del Penya Andorra i el Manresa Breogán, a hores d'ara encara no hi ha cap comunicació oficial de que s'hagin suspès. Per exemple, corre molt risc el partit del Sabadell, que hauria de començar a partir de 6:45 de la tarda, però com diem, a aquesta hora encara no hi ha cap anunci oficial de suspensió d'aquest partit i de cap altre. Qui sí que ja ha fet oficial un anunci de suspensió és la Federació Catalana de Futbol, que ha anunciat que suspèn tots els partits de les seves competicions, això vol dir els partits de la Lliga Elite en avall. Tot això en les comarques que estan afectades amb el risc màxim de precipitacions en aquesta tarda. També està estudiant el mateix, tot i que no ha fet res oficial, la Federació Catalana de Bàsquet. Mentre tot això passa i es van succeint les comunicacions oficials, el que ja tenim són, per exemple, aquest migdia dos partits acabats amb marcadors als equips catalans de la Lliga F de futbol. D'entrada, una bona victòria de l'Espanyol contra l'Alavés per 1-0 amb un gol de Brown al minut 56 de la segona part, o que és el mateix quan passaven 11 minuts del temps reglamentari. Sentim com ho valorava després del partit la jugadora blanquiblava Ari Domènech.
4: Sí, sabíem que era un rival complicat, és un equip que acaba de pujar però que està fent les coses molt bé, i bueno, nosaltres teníem molt clar el que teníem que fer el dia d'avui, i bueno, crec que ha costat, però al final ens hem portat els 3 punts, que és l'important, i molt contentes.
3: I el Badalona ha empatat a 3 al camp de Sevilla. S'han avançat les badalonines 2-3 al minut 94, però 2 minuts més tard ha empatat l'equip sevillà. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Real Madrid al Camp Nou. Serà el primer clàssic de la temporada de la Lliga F, el partit a les 5, en directe a la TDG de Catalunya Ràdio. Podem sentir el tècnic blaugrana Pere Romeu confirmant una baixa per aquest clàssic de demà, el de Vicky López.
5: Bé, avui no ha entrenat la Vicky, per tant no està disponible. Arrossega molèsties respecte al que venia. Per tant, és una cosa que ja vam comunicar l'altre dia, que fins al divendres no podríem treure conclusions. Ahir va entrenar, no va acabar la sessió completa amb nosaltres i avui no ha pogut entrenar, per tant demà no podrà estar disponible.
3: I a la segona divisió, pendents d'aquest partit del Sabadell, que ha de jugar contra l'Andorra, demà el Girona ha de jugar a partir de les 9 a Montilivi contra el Mallorca. El tècnic Quique Álvarez ha fet la compareixença prèvia del partit avui i ha parlat precisament del Mallorca.
2: Està defendent molt bé, és dels equips menys golejats, però jo crec que perquè en pilota ho fa bastant bé, no? Té bastant control de partit, no és que t'arribi moltes vegades, però és un equip molt efectiu i que

0: està guanyant els partits amb solvència, sobretot a casa seva.
1: I ja que parlem d'afectacions, un comunicat de fa pocs minuts de la Federació Catalana de Patinatge que ha suspès totes les activitats i competicions previstes per aquesta tarda. Això també afecta a molts partits que s'havien de jugar a la Lliga Catalana Masculina, que n'hi havia 5 previstos per aquesta tarda, i partits també d'aquesta competició en la categoria femenina se n'havien de disputar 3. Per tant, suspensió de tots aquests partits, ho acaba de fer oficial la Federació Catalana de Patinatge. Tornem al futbol, perquè a 9:15 la selecció espanyola jugarà a la Lliga de les Nacions contra la República Txeca. Serà Oviedo, amb Pau Cubarsí descartat i amb Robert, el davanter de l'Espanyol, que podria debutar amb la selecció espanyola absoluta al marge d'aquest partit. A les 6 començarà el Croàcia-Anglaterra, Croàcia amb Livakovic, Anglaterra amb Gordon, els dos jugadors del Barça. A 9:15 començarà el Suïssa-Eslovènia, recordem, els eslovens amb el jugador de l'Espanyol, Derkusic. Més coses, victòria de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi del Japó de MotoGP davant de Diogo Moreira i del líder del Mundial, Jorge Martín. Ara el Tro de Cervera queda a 7 punts del madrileny a la general. Martín havia passat segon a la línia de meta, però l'han sancionat amb una posició per haver trepitjat fora de pista la darrera volta. Sentim Márquez a DAZN.
2: Jorge está mostrando un gran ritmo, Belsecchi también, Jacosta también. Veremos, todo puede pasar en las carreras, será una carrera doble de vueltas, pero ya te digo, ojalá encontrar la sensación que tenía hoy.
1: En Fórmula 1, Max Verstappen ha aconseguit la pole del Gran Premi de Bahrain, serà primer a la grella de sortida. Lewis Hamilton amb Ferrari ha fet el segon millor temps, mentre que el líder del Mundial, Kimi Antonelli, sortirà des de la quarta posició. A la Lliga Femenina de Bàsquet comença aquest cap de setmana la competició. Els dos catalans juguen avui, serà a partir de les 6. L'Estudiantes Unigirona i el Salamanca, Cadí la Seu. I en waterpolo, avui a 4:45 de la tarda, es disputa la Supercopa d'Europa Femenina entre l'Olympiacos i el Catalunya.
3: Trescat Info.

0: Protecció Civil ha alertat d'un temporal excepcional a Catalunya que fins i tot podria provocar la generació d'un mini-huracà mediterrani en les pròximes hores. El govern limitarà la mobilitat no essencial a les 20 comarques amb avís d'alerta màxima per pluges torrencials entre les 8 d'aquest vespre i les 2 del migdia de demà. La mesura implica la suspensió d'activitats a l'exterior i s'enviarà un SAlert per avisar de les mesures. L'incompliment de les restriccions pot donar lloc a la imposició de sancions. I arran d'aquesta alerta meteorològica s'ha suspès la manifestació per l'habitatge prevista per les 7 de la tarda a l'Hospitalet de Llobregat i, en canvi, es farà dilluns. A la capital catalana també s'ha suspès la festa dels 125 anys del Parc d'Atraccions del Tibidabo, mentre que a Sant Cugat del Vallès també s'ha suspès el festival musical Petits Camaleons. A Girona, l'Ajuntament suspèn per demà totes les activitats previstes a l'exterior. I manifestació multitudinària aquest migdia a Madrid en temes d'habitatge. Els manifestants demanen una vaga general després que ahir es deroguessin al Congrés els dos decrets que havia proposat el govern espanyol. La manifestació prevista a Barcelona per aquesta tarda s'ha ajornat, com dèiem, el dilluns vinent. I mentre el president del govern espanyol medita si avança les eleccions, des de Junts li estenen la mà per aprovar un nou decret d'habitatge amb el text que ells proposen. Míriam Nogueras justifica el suplement de Catalunya Ràdio el no de la formació pel fet de no donar llum verda a un nyap jurídic. El president Illa es mostra decebut amb la decisió de Junts i remarca que els socialistes, tant a Catalunya com arreu de l'Estat, han fet mesures per millorar l'accés de l'habitatge. La Generalitat preveu que gràcies a la mesura que permetrà que persones de més de 40 anys comprin un habitatge de manera conjunta amb l'administració pública, s'adquiriran pisos que els fons d'inversió ja no volen perquè no els són rendibles. També permetrà ampliar el mercat d'habitatge protegit. I la meitat dels britànics voldria tornar a la Unió Europea segons una macroenquesta publicada avui, que també dispara la intenció de vot dels laboristes. De fet, el primer ministre, Andy Burnham, ha anunciat que estudia portar la mesura al programa de la pròxima legislatura.
1: Esports.
2: La Generalitat de Catalunya suspèn les activitats esportives i limita la mobilitat a partir de les 8 del vespre. Això pot afectar esdeveniments esportius d'aquesta tarda, com el Sabadell-Andorra de segona divisió o els partits de la Penya i el Manresa de l'ACB. A hores d'ara, però, no hi ha cap partit suspès oficialment.
0: Temps complicat, previsió de pluges persistents i localment torrencials a comarques de Girona, Barcelona i Tarragona. Aquest episodi s'allargarà fins demà, diumenge, i les precipitacions podrien superar els 200 mil·límetres. Es poden donar fenòmens de temps violents, ratxes molt fortes de vent, mànegues o tornados.
3: Trescat Info.
0: Les 4 i 4 minuts, els informa Quim Codines. Bona tarda.
3: 3CAT Info.
0: Situació meteorològica excepcional a Catalunya. El Meteocat ha elevat el nivell màxim de perill de 6 sobre 6, l'avís per la intensitat de la pluja amb la possibilitat que es pugui formar un mini-huracà mediterrani a Catalunya. Santi Segalà és el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Però la situació meteorològica que tenim per endavant és d'excepcionalitat, amb intensitats fortes i acumulacions molt importants. A més, aquestes tempestes poden anar acompanyades de llamps i d'alguns fenòmens de temps violent associats a vents forts, vents molt forts, tornados o mànegues que podrien produir-se de manera local.
0: El govern enviarà un SAlert a les comarques amb més risc. En són una vintena, bona part de les del litoral català central, totes les del nord-est i també algunes zones de la Catalunya central. La intensitat màxima del fenomen serà entre les 8 d'aquest vespre i les 2 del migdia de demà. El govern limita la mobilitat en aquestes comarques i suspèn activitats per l'alerta màxima de pluges torrencials. La mesura afecta activitats esportives, culturals, de lleure i esbarjo, mercats o fires i actes a l'exterior. l'incompliment d'aquestes limitacions, restriccions i suspensions pot donar lloc a la imposició de sancions. De moment, davant d'aquesta situació meteorològica, ja s'ha confirmat oficialment la suspensió de la manifestació per l'habitatge prevista per aquesta tarda a les 7 a l'Hospitalet de Llobregat. El sindicat de llogateres ha comunicat que s'ajorna a dilluns, també a les 7 de la tarda, a la plaça Urquinaona de Barcelona. A la capital catalana també s'ha suspès la festa dels 125 anys del Parc d'Atraccions del Tibidabo i la pluja ha obligat a tancar alguns accessos al metro i l'andana de l'L3 al Liceu. S'ha activat el pla d'actuació d'emergència municipal i a Sant Cugat del Vallès s'ha suspès el festival musical Petits Camaleons. A Girona, l'Ajuntament activarà a les 5 de la tarda el pla d'emergències i per demà suspèn totes les activitats previstes a l'exterior. L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, ha explicat al suplement que ara mateix les activitats d'aquesta tarda es mantenen amb normalitat.
1: Nosaltres el que ens estan informant és que a partir de les 8 del vespre serà quan començarà a ploure intensament a la ciutat de Girona i, per tant, doncs, hi ha activitats culturals, econòmiques, la botiga al carrer, amb també doncs, activitats de diversos tipus i, de moment, no està plovent a la ciutat i, per tant, entenem que no s'ha de prendre aquesta decisió. Evidentment, si la situació meteorològica canviés, les alertes canviessin, doncs, en qualsevol cas, sempre podem doncs, demanar que la gent suspengui les activitats de manera immediata i vagi cap a casa.
0: Pendents també del concurs de castells, de cara a la gran cita de demà, el certamen es podria veure alterat per les complicacions de mobilitat. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha explicat que la celebració de la sessió de demà dependrà de l'informe del comitè tècnic que es reunirà avui a les 5 de la tarda.
5: Intentarem esperar l'informe que ha de sortir del comitè tècnic a les 5 de la tarda per poder prendre una decisió més ajustada a la realitat del que es pugui preveure, sapiguent, òbviament, que en temes meteorològics és complicat.
0: La sessió d'avui començarà a 4:45 de la tarda perquè les colles participants ja són a la zona.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les Terres de l'Ebre es van recuperant després dels aiguats que ahir van deixar més de 200 litres per metre quadrat en diversos punts de la zona. No s'han hagut de lamentar danys personals i la majoria d'incidències es van atendre a les comarques del Baix Ebre i el Montsià. Anem cap a l'Ametlla de Mar, ens ho explica en Jordi Barranca.
6: Al migdia deixa de ploure aquí l'Ametlla de Mar al Baix Ebre, tot i que sí que ho han

0: fent durant tot el matí, unes hores que s'han aprofitat en posar al dia equipaments municipals estratègics, tal com destacava l'alcalde Jordi Gasseni al suplement de Catalunya Ràdio.
1: Estem ara pendents és de fer una altra repassada forta per poder garantir doncs, que no entra més aigua. I bé, doncs, amb això estarem. La resta, en principi, està tot preparat. L'únic que farem serà doncs, avui, durant el dia d'avui i demà, assegurar-nos bé de que la llar d'infants pugui ser un espai segur i que es pugui utilitzar amb tranquil·litat.
0: I és que el denominador comú de molts dels municipis de les comarques, tant d'aquí el Baix Ebre com del Montsià, són precisament els barrancs. I és aquí on s'ha anat treballant, així ens ho confirmava també Vicent Lleó, regidor d'obres d'aquest municipi, aquí a 3cat.info.
2: La Mella té moltes cales, però també té molts barrancs. Cada cala és un barranc, vull dir, pràcticament tenim 28 cales, són 28 barrancs. Ja, sobretot, el sector sud ha quedat molt, molt, però molt malmès. Ahir el barranc de Santes Creus i el barranc de l'Estany van baixar, però com feia anys que no baixaven.
0: Uns punts, aquests barrancs, molt coneguts pels veïns de la zona.
3: És habitual quan hi ha una torrentada, quan ja fa el barranc aquest d'aquí baix, del torrent del Pi, ve de Tivissa, o sigui que és molt llarg. I si va plovent, al final baixa la torrentada. I la d'ahir va ser guapa.
4: Sí, amb molta aigua, clar, al baix de la muntanya. Gairebé que sí. Els que som d'aquí, sí.
0: I es mantenen les crides a la prudència perquè, si continua plovent, ho farà sobre un terreny que ja està molt moll.
5: Manifestació massiva aquest migdia al centre de Madrid per reclamar el dret a un habitatge digne. Més de 70.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, 500.000 segons els convocants, han confluït a la Cibeles. Ho ha seguit des de Madrid, la Montse Mir.
6: Clam popular al centre de Madrid per reclamar un habitatge digne, la reducció dels preus dels lloguers i l'expulsió dels fons voltor. I per aconseguir-ho, per sobre de tot això, la convocatòria d'una vaga general el més aviat possible, com ha explicat Valeria Racu, portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
7: Queremos rescatar esa herramienta histórica que siempre hemos utilizado la gente trabajadora para transformar la realidad, que es la huelga general. Es gracias a la huelga general que tenemos jornadas laborales, es gracias a la huelga general que tenemos sufragio universal y va a ser gracias a la huelga general que vamos a expulsar al rentismo, a la especulación y a la inversión inmobiliaria y a los fondos buitre de este país.
6: Segons el sindicat, ja han començat les converses amb la UGT, Comissions Obreres i altres organitzacions per poder fer aquesta convocatòria. Paloma López Bermejo, secretària general de Comissions Obreres, ha assegurat a 3cat.info que ho debatran aquesta setmana.
8: Estamos apoyando todas las movilizaciones, etcétera, que se están realizando. Mantenemos una relación fluida con el sindicato de inquilinas y de momento estamos en esa posición. Si me preguntas en concreto por la huelga general, pues la semana que viene nosotros reuniremos nuestros órganos y ahí tomaremos una decisió sobre el que vamos a hacer.
6: Pel que fa als manifestants, tots han insistit en la idea que calen canvis en matèria d'habitatge i que s'han de fer de manera urgent.
9: He venido para defender la vivienda, que todos tengan derecho a la vivienda y que tengan, pues eso, posibilidades de tener una vida mejor, la gente joven y los mayores.
10: Pues porque estoy totalmente en contra de que estemos en esta situación con la vivienda, o sea, que no sea accesible para los jóvenes, los que están ya viviendo años les puedan echar fácilmente, sin problemas, para especular continuamente.
6: De moment, l'acampada que hi ha a la Puerta del Sol es manté.
5: Les conseqüències polítiques, arran del rebuig ahir al Congrés dels decrets d'habitatge defensats pel govern, han concentrat avui les reaccions dels principals líders polítics. La portaveu del Congrés de Junts, Míriam Nogueres, ha dit al suplement de Catalunya Ràdio que el seu no ha evitat un nyap jurídic i una mala eina per als ciutadans. Nogueres ha fet aquest paral·lelisme amb la primera llei d'amnistia que va proposar el govern de Sánchez.
11: És exactament el mateix que va passar amb la llei d'amnistia. Se'ns va dir de tot per votar que no a la primera llei d'amnistia. No era una llei ben feta, però al cap d'un mes, per haver aguantat la posició, em va resultar una llei que no només és avalada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sinó que a més soluciona el problema amb molta gent que no és precisament la gent més coneguda. I en aquest cas hem fet exactament el mateix.
5: El secretari general de Junts, Jordi Turull, diu que tenen la mà estesa i que si el govern espanyol vol aprovar un nou decret amb la proposta que ells han presentat, encara hi són a temps.
12: Míriam Nogueres va aportar al govern una proposta que ja és a temps. Si el que es vol fer és electoralisme a costa dels més vulnerables, doncs és fàcil que això acabi amb que algú decideixi i, a més, convocaré eleccions. Però si hi ha ganes de solucionar aquest problema, de començar a donar-li la volta del que han estat unes polítiques que han fracassat i que acabaran dificultant més l'accés a l'habitatge, doncs som a temps.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa,

0: diu que està decebut amb el paper de Junts i afirma que els socialistes han fet coses a Catalunya i a l'Estat per regular l'accés a l'habitatge, com ara la regulació dels apartaments turístics i de temporada.
1: I la cosa que encara cansa més a la gent, cada cop més, és que els que voten en contra de mesures per protegir l'accés a l'habitatge pretenguin donar lliçons sobre habitatge, que és el que estem veient avui. Ho bloquegen, voten en contra i surten donant lliçons.
0: I el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, qualifica de fracàs de la política la manera com el govern de Sánchez ha gestionat la crisi de l'habitatge.
2: España necesita un gobierno que crea en sus ciudadanos, que primero hay que crear riqueza para después repartirla. La vivienda es el símbolo del fracaso de este gobierno y debe ser el símbolo del éxito del gobierno anterior.
0: Pedro Sánchez medita aquest cap de setmana si avança a les eleccions.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La Generalitat preveu que la mesura, que permetrà que persones de més de 40 anys comprin un habitatge de manera conjunta amb l'administració pública, impulsarà l'adquisició de pisos que els fons d'inversió ja no volen. Amb la normativa vigent, el govern ha constatat que cada cop hi ha més fons que s'estan desprenent de les propietats que tenen a Catalunya perquè ja no els són rendibles. En els últims dos anys, la Generalitat ha comprat uns 2.000 pisos a fons d'inversió i preveu adquirir-ne 2.000 més de cara al 2027 amb aquesta nova mesura que entrarà en vigor al gener i que té una dotació de 100 milions d'euros. Sílvia Paner, que és la consellera d'Habitatge.
4: Que és que si hi ha temps per esgotar en aquesta legislatura, sigui per propostes i no per shows mediàtics com els que hem estat veient, tenim carpetes pendents com el nou finançament, com la condonació del deute amb l'Estat, com el traspàs de Rodalies a mans catalanes. Per part d'Esquerra Republicana aprofitarem tot el temps que quedi per collar el govern espanyol per rematar els compromisos amb Catalunya.
0: La norma està en procés de redacció i per acollir-s'hi caldrà tenir un nivell determinat de renda i hi haurà topalls del preu de compra, al voltant dels 200.000 euros. Per la consellera Paneque, aquesta és una eina més per ampliar el parc d'habitatge protegit.
5: Totes aquelles que estem compromeses amb el dret a l'habitatge hem de fer la gran aliança política front amplista pel dret a l'habitatge per aturar la gran aliança dels especuladors.
0: La persona que compri a mitges un pis amb la Generalitat en serà copropietària durant 50 anys. A partir de llavors podran comprar la part de la Generalitat i quedar-se al pis i, si no, la seva part passarà a mans del govern.
3: 3CAT Info.
0: Un quart de 5 de la tarda obrim àrea de servei.
3: El temps.
0: Enric Agut.
6: El gran sistema de tempestes que hi ha sobre el Mediterrani entre l'arxipèlag Balear i la costa catalana es mantindrà i pot fer fins demà a primera hora de la tarda. Ens enviarà pluges, aquesta tongada de precipitació és extensa a comarques de Barcelona, també del Camp de Tarragona, també hi ha ruixats a comarques gironines i al Pirineu Oriental. Localment algunes pluges són fortes. Aquesta tarda tenim avisos de perill moderat o perill alt, el taronja, però a partir del vespre s'incrementa perill molt alt, el vermell, a comarques de Barcelona i també després de les de Girona. Demà al matí a totes les de Girona i del nord de Tarragona. Atenció amb aquests aiguats, poden ser forts, anar acompanyats de fortes ventades i també d'altres fenòmens de temps violent, com fins i tot mànegues o algun tornado podria arribar a passar. Amb molta aigua, es tracta d'una pertorbació que ve carregada de molta humitat al Mediterrani, que està calent i evapora molt. És una pertorbació que té, fins i tot podria arribar a tenir característiques tropicals, perquè el mar està molt calent i proporciona molta energia. Així doncs, estaríem davant d'un fenomen extraordinari, sobretot amb pluja abundant i localment molt forta. A comarques de Girona, entre avui i demà, podrien caure més de 200 litres, alguns models donen bastant més, i també a comarques de Barcelona, quantitats molt importants. A banda de la intensitat de pluja, que també pot tenir caràcter torrencial. Així doncs, evitar avui deixar cotxes, sobretot en zones inundables, creuar zones inundables i evitar desplaçaments.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els bombers informen que encara estan treballant en l'extinció de l'incendi de l'edifici del popular restaurant El Álamo, a Alcover, a l'Alcamp. El foc ha afectat bona part de l'immoble i a la part baixa ja no hi ha flama, però sí que encara hi ha foc a les plantes altes. L'incendi ha provocat grans flamarades i una espessa columna de fum negre que s'ha vist des de diferents punts de la demarcació. El restaurant va tancar després de la pandèmia i des de llavors l'edifici s'ha anat degradant i ha estat ocupat des de fa anys. A hores d'ara no ha transcendit si hi ha persones ferides ni tampoc les causes flames que han originat el foc. I encara parlant de foc i flames, els propietaris dels boscos de les Gavarres que van cremar a l'estiu

0: han començat la redacció d'un pla de restauració i no descarten denunciar al jutjat l'empresa que va provocar l'incendi. Ho han confirmat a 3Cat Info just quan avui dissabte fa 3 mesos de l'inici d'aquest foc. En paral·lel, estan fent uns treballs d'urgència per retirar els arbres cremats i evitar l'erosió dels terrenys que es pot agreujar amb els temporals de la pluja. Girona, Fèlix Martín.
1: La prioritat dels afectats és la redacció del pla de restauració de la zona cremada, però en paral·lel ja han avançat aquesta emissora, que estudien amb els seus advocats i també presenten denúncia per la via penal. Ho ha concretat el president de l'Associació de Gestors Forestals de les Gavarres, Melcior Soler.
2: Des de la nostra associació ens ho estem mirant, si té sentit posar alguna denúncia. El cas està obert, penalment, al jutjat de la Bisbal. Amb el que estem és amb aconseguir posar en marxa i executar aquest pla de restauració que sí que la Generalitat ens ha encarregat a l'Associació dels Gestors Forestals.
1: Un pla que definirà què fer a la zona des d'ara i fins al 2030 ho ha posat en valor el director general de Boscos de la Generalitat, Jaume Minguell.
3: Aquesta és la gran virtut del planejament que s'ha de fer, és a dir, poder determinar en cada lloc i això tindrà una repercussió directa en el paisatge que hi tindrem d'aquí 20 anys, sí? I per tant en la vulnerabilitat major o menor als incendis i en les infraestructures que hem de prioritzar a l'hora de tenir eines de prevenció.
1: Avui fa 3 mesos que va començar aquest foc de les Gavarres, va cremar més de 2.200 hectàrees de 4 municipis del Baix Empordà.
0: Obrim plana internacional. La meitat dels ciutadans britànics voldrien tornar a la Unió Europea, una posició que reforçaria la intenció de vot als laboristes, segons apunta avui una macroenquesta feta al Regne Unit. De fet, el primer ministre, Andy Burnham, ha tornat a posar sobre la taula la qüestió. Això ha donat munició a l'extrema dreta de Nigel Farage, que defensa que un segon referèndum portarà encara més divisió que el del 2016. Ens ho explica des de Londres en Quim Olivares.
4: Segons Burnham, el 60% dels britànics troben que el Brexit ha fet més mal que bé i ha arribat el moment de parlar obertament de tornar a la Unió Europea. Sentim Burnham.
5: Ens podríem quedar com estem. Sens dubte és una opció si la gent considera que és la millor. També podríem examinar el que ha dit George Osborne, exministre, sobre una unió duanera. I podríem analitzar el que han dit els liberaldemòcrates al seu congrés sobre el mercat únic. O bé podríem optar per la solució completa.
4: Aquesta solució completa és reincorporar-se a la Unió Europea. Això ha escandalitzat el líder de Reform UK. Sentim Nigel Farage.
6: És tan contradictori. Andy Burnham diu que vol unir el país. Un segon referèndum dividit dirà el país de manera ferotge, potser com no s'ha vist mai.
4: El 2016, al districte de Barking i Dagenham, a l'est de Londres, més del 62% dels ciutadans van votar a favor de sortir de la Unió Europea. Ara alguns han canviat d'opinió.
7: Ja ho veus, fins i tot jo vaig votar a favor de sortir de la Unió Europea perquè pensava que estaríem millor, però no, la veritat és que no. Tot ha pujat de preu, el menjar, la benzina i tota la resta. Així que millor a dins, crec jo.
8: La decisió ja està presa. Ara hem de valorar què passarà. Hi haurà penalitzacions per tornar-s'hi a incorporar?
4: Burnham planteja introduir l'opció d'un segon referèndum en el programa electoral laborista de les properes eleccions generals previstes per al 2029.
9: 3Cat Info.
0: Als Estats Units, la reobertura del cas conegut com el 7 de Cornell, que investiga una violació grupal a una noia en una fraternitat a la Universitat de Cornell, a Nova York, ha generat una gran indignació. Els fets van passar fa 2 anys a la Universitat de Cornell, una de les més prestigioses dels Estats Units, on la víctima va denunciar a les autoritats universitàries que va ser drogada i violada per 7 membres d'una fraternitat, però els fets no es van arribar a jutjar. El cas s'ha reobert recentment després que la víctima hagi interposat ara una altra demanda per la via civil. El procediment ha posat en evidència greus negligències en el procés anterior, com ara que la policia universitària no va arribar a entregar el testimoni a la fiscalia o que la universitat va oferir als estudiants implicats atenuar el càstig a canvi d'entregar una redacció. Uns fets que han commocionat l'opinió pública. Kathy Hochul és la governadora de l'estat de Nova York.
10: No podria haver estat més clara. Estava 100% segura que havia estat violada. Tot i així, sorprenentment, aquestes paraules mai no van ser incloses en l'informe que la policia de Cornell va enviar als fiscals. Estic profundament decebuda amb la policia de la Universitat de Cornell de com va gestionar això.
0: L'advocat de la víctima insisteix que no podia haver consentit els fets de cap manera, ja que la van drogar, i ha denunciat una campanya a xarxes per part d'usuaris que intenten fer pública la seva identitat. Tres medicaments per tractar l'èbola de

0: Bundi Budjo s'estan provant en assajos clínics a la República Democràtica del Congo. Metges Sense Fronteres alerta que, encara que funcionin, no està garantit que arribin als malalts que els puguin necessitar i demana que es planifiqui l'accés des d'ara. Des que es va declarar el brot el 15 de maig, més de 4.000 persones han mort i ja s'han confirmat 8.300 casos, segons l'Institut Nacional de Salut Pública Congolès. Ens ho explica amb Toni Fortesa.
1: Metges Sense Fronteres recorda que en brots anteriors, entre el 2020 i el 2022, només un de cada tres malalts va rebre algun dels tractaments disponibles. Per evitar que es repeteixi, l'ONG reclama transparència sobre els preus, les llicències, la producció i les reserves, i que el finançament públic inclogui garanties perquè els medicaments arribin als països afectats.
2: Los acuerdos de financiamiento tienen que venir con consecuencias. O sea, yo te doy dinero en avance para que tú produzcas un fármaco, pero lo que tú tienes que hacer después es estar seguro de que ese fármaco está disponible para la gente que lo necesita. El acceso universal se planifica hoy, no cuando ya tienes la cura y entonces todo el mundo tiene que correr detrás.
1: Metges Sense Fronteres alerta que, sense aquesta planificació, l'accés als futurs tractaments podria acabar depenent únicament de les decisions comercials de les farmacèutiques.
0: D'aquí 6 minuts seran 4:45. Moment per fer un repàs a l'actualitat esportiva.
3: Esports.
0: I ho fem amb en Biel Cadilla. Bona tarda, Biel.
4: Bona tarda, Quim. Molt pendents de com afectarà a les competicions esportives previstes per aquesta tarda l'alerta del Meteocat i la recomanació de Protecció Civil de no fer activitat a l'aire lliure per aquesta previsió de forts aiguats a moltes comarques catalanes. De moment, la Federació Catalana de Futbol ha suspès tots els partits de les seves competicions a les comarques on el risc és màxim: el Maresme, el Vallès Occidental, el Barcelonès, el Baix Llobregat, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf, l'Alt Camp, el Baix Camp, el Tarragonès i les Terres de l'Ebre. La Federació de Bàsquet també ha fet el mateix. A la Primera Federació de Futbol s'ha suspès el partit del Sant Andreu i l'Antequera, que s'havia de jugar a 6:45 a Can Dragó. A l'ACB, de moment, s'ha suspès també el partit de la Penya, que havia de rebre l'Andorra a les 6 de la tarda a l'Olímpic de Badalona. Aquest partit es jugarà el 14 d'octubre a les 8 de la tarda, aprofitant que la penya aquella setmana no té competició europea. També s'ha suspès la quarta i última etapa de la Copa d'Europa d'Aigües Obertes, que s'havia de disputar al Port de Barcelona. Ara falta veure què passarà amb els altres partits de futbol i de l'ACB previstos per aquesta tarda. Estem pendents, sobretot, del Sabadell-Andorra, de segona divisió, que s'ha de jugar a 6:45 a la nova Creu Alta, del partit de l'ACB entre el Manresa i el Breogán, previst a les 9 al Nou Congost, i de diversos partits també de la Lliga Catalana d'Hoquei.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Mentrestant, a la Lliga F, dos resultats d'aquest migdia: d'entrada, victòria de l'Espanyol contra l'Alavés per 1-0 amb gol de Brown al minut 56 de la segona part, a l'11 de l'afegit. L'entrenadora blanquiblava, Sara Monforte, ha valorat així aquest resultat.
5: Bueno, crec que ho mereixíem ja, no? Que la veritat que l'equip en general està treballant molt bé i en les dues primeres jornades van rebre pals. Jo crec que tocava tenir una alegria com aquesta.
4: I el Badalona empatat a 3 al camp del Sevilla, tot i que s'han avançat les badalonines al minut 94, dos minuts més tard ha empatat l'equip andalús. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Real Madrid al Camp Nou en el primer clàssic de la temporada a la Lliga F. El partit començarà a les 5 i es podrà seguir en directe a la TDG de Catalunya Ràdio. Pere Romeu ha confirmat la baixa de Vicky López.
6: Bé, avui no ha entrenat la Vicky, per tant no està disponible. M'arrossega molèsties respecte al que venia. Per tant, és una cosa que ja vam comunicar l'altre dia, que fins al divendres no podríem treure conclusions. Ahir va entrenar, no va acabar la sessió completa amb nosaltres i avui no ha pogut entrenar, per tant, demà no podrà estar disponible.
4: A segona divisió, a banda d'aquest Sabadell-Andorra, que estem pendents de saber si se suspèn, el Girona demà al vespre a les 9 rebrà el Mallorca-Montilivi. El tècnic Quique Álvarez, parlant sobre el rival de demà.
7: Està defenent molt bé, és dels equips menys golejats, però jo crec que perquè en pilota ho fa bastant bé, no? Té bastant control de partit, no és que t'arribi moltes vegades, però és un equip molt efectiu i que està guanyant els partits amb solvència, sobretot a casa seva.
4: Fran Beltran i Brian Hill podrien entrar a la convocatòria, mentre que Estuani és baixa. Quique Álvarez també recupera els internacionals Las, Krapitsov i Pichur. I a 9:45, la selecció espanyola de futbol juga a la Lliga de les Nacions contra la República.

0: Checa a Oviedo, Astúries. Pau Cubarsí ha estat descartat i no jugarà aquest partit. Sí que ha entrat a la convocatòria Roberto, de l'Espanyol, que podria debutar amb la selecció espanyola absoluta. Al marge d'aquest Espanya-República Checa, avui també es disputen a la UEFA Nations League el Croàcia-Anglaterra amb Livakovic i Gordon del Barça a les 6 de la tarda i a 3 quarts de 9 el Suïssa-Eslovènia amb Derkusic de l'Espanyol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En motor, victòria de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi del Japó de MotoGP, davant de Diogo Moreira i del líder del Mundial, Jorge Martín. Ara, el tro de Cervera queda a 7 punts del madrileny a la general. Martín havia passat segon la línia de meta, però l'han sancionat amb una posició per haver trepitjat fora de pista la darrera volta. Marc Márquez en declaracions a DAZN.
2: Jorge está mostrando un gran ritmo, Belsiki también, y Acosta también. Veremos, todo puede pasar en las carreras, será una carrera doble de vueltas. Pero ya te digo, ojalá encontrar la sensación que tenía hoy.
0: Àlex Márquez, per la seva banda, ha caigut a la primera volta i ha arrossegat en l'accident Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. El pilot cerverí ha estat sancionat amb una doble penalització de volta llarga a la cursa de demà. Àlex Rins i Maverick Viñales han acabat fora dels punts. A la Fórmula 1, Max Verstappen ha aconseguit la pole del Gran Premi de Bahrein, que es disputa a Malàisia, i demà serà primer a la graella de sortida. Lewis Hamilton, de Ferrari, ha fet el segon millor temps, mentre que el líder del Mundial, Kimi Antonelli, sortirà des de la quarta posició. En bàsquet, aquest cap de setmana es disputa la segona jornada de l'ACB. Aquest Joventut Andorra que dèiem s'ha suspès, s'ha aplaçat pel 14 d'octubre, mentre que a les 9, en principi, el Manresa rep el Breogán al Nou Congost. I demà, si no hi ha més suspensions, jugaran la resta d'equips catalans. Lleida Burgos a les 12, Baskonia Girona a les 6 i Múrcia-Barça a les 7. Aquesta tarda, d'altra banda, comença la Lliga Femenina de Bàsquet. Els dos equips catalans, el Girona i la Seu, tenen previst començar a jugar avui a les 6 de la tarda.

0: Bona tarda, són 4:45. A aquesta hora estem destacant que Protecció Civil ha alertat d'un temporal excepcional a Catalunya que fins i tot podria provocar la generació d'un mini huracà mediterrani en les pròximes hores. El govern limitarà la mobilitat no essencial a les 20 comarques amb avís d'alerta màxima per pluges torrencials entre les 8 d'aquest vespre i les 2 del migdia de demà. La mesura implica la suspensió d'activitats a l'exterior i s'enviarà un SALERT per avisar d'aquestes mesures. I arran de l'alerta meteorològica s'ha suspès la manifestació per l'habitatge prevista per les 7 de la tarda a l'Hospitalet de Llobregat i en canvi es farà dilluns. A la capital catalana també s'ha suspès la festa dels 125 anys del Parc d'Atraccions del Tibidabo, mentre que a Sant Cugat del Vallès també s'ha suspès el festival musical Petits Camaleons. A Girona l'Ajuntament suspèn per demà totes les activitats previstes a l'exterior. I manifestació multitudinària aquest migdia a Madrid per l'habitatge. Els manifestants demanen una vaga general després que ahir es deroguessin al Congrés els dos decrets que havia proposat el govern espanyol. I des d'ara i fins a les 5 de la tarda també us explicarem que, a Sort, al Pallars Sobirà, s'impulsaran 39 habitatges de protecció oficial. La nova promoció s'aixecarà a partir d'una estructura que va quedar a mig construir durant l'època de la bombolla immobiliària amb una inversió de 5,8 milions d'euros. I també anirem cap a Brasil, on demà se celebra la primera volta d'unes eleccions decisives per al futur del país i de Sud-amèrica. Lula da Silva aspira a aconseguir el quart mandat i s'enfronta al senador Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident Jair Bolsonaro i candidat de l'extrema dreta. I en esports, Biel Cadilla, què destaquem?
1: Doncs mira que ja tenim algunes suspensions confirmades. Per exemple, la primera ref s'ha suspès al Sant Andreu Antequera, que s'havia de jugar a 6:45 a Can Dragó. També s'ha suspès a l'ACB al Penya Andorra, que s'havia de jugar a les 6 a l'Olímpic de Badalona, i ara falta per veure què passarà a segona divisió amb el Sabadell Andorra, previst per 6:45. De moment no hi ha anunci de suspensió oficial, tot i que està en risc aquest partit també.
0: Gràcies, Biel.
1: Fins allà.
0: I pel que fa al temps, previsió de pluges persistents i localment torrencials a comarques de Girona, Barcelona i Tarragona. L'episodi s'allargarà fins demà diumenge i les precipitacions podrien superar els 200 mil·límetres. Es poden donar fenòmens de temps.

0: violent, ratxes molt fortes de vent, mànegues o tornados. Com dèiem, situació meteorològica d'excepcionalitat a Catalunya. El Meteocat ha elevat el nivell màxim de perill de 6 sobre 6, l'avís per la intensitat de la pluja, amb la possibilitat que es pugui formar un mini huracà mediterrani a Catalunya. Santi Segalà és el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Però la situació meteorològica que tenim per endavant és d'excepcionalitat, amb intensitats fortes i acumulacions molt importants. A més, aquestes tempestes poden anar acompanyades de llamps i d'alguns fenòmens de temps violent associats a vents forts, vents molt forts, tornados o mànegues que podrien produir-se de manera local.
0: El govern enviarà un SALERT a les comarques amb més risc, que en són una vintena, bona part de les del litoral català central, totes les del nord-est i també algunes zones de la Catalunya central. La intensitat màxima del fenomen serà entre les 8 d'aquest vespre i les 2 del migdia de demà, i el govern limita la mobilitat en aquestes comarques i suspèn activitats per l'alerta màxima de pluges torrencials. La mesura afecta activitats esportives, culturals, de lleure i esbarjo, mercats o fires i actes a l'exterior. L'incompliment d'aquestes limitacions, restriccions i suspensions poden donar lloc a l'imposició de sancions.
2: 3Cat Info.
0: I de moment, davant aquesta situació meteorològica, ja s'ha confirmat oficialment la suspensió de la manifestació per l'habitatge prevista per avui a les 7 de la tarda a l'Hospitalet de Llobregat. El Sindicat de Llogateres ha comunicat que s'ajorna a dilluns, també a les 7 de la tarda, aquest cop però a la plaça Urquinaona de Barcelona. A la capital catalana també s'ha suspès la festa dels 125 anys del Parc d'Atraccions del Tibidabo i la pluja ha obligat a tancar alguns accessos al metro i l'andana de la L3 a Liceu. S'ha activat aquest matí el pla d'actuació d'emergència municipal. A Sant Cugat del Vallès s'ha suspès el festival musical Petits Camaleons. A Girona, l'Ajuntament activarà a les 5 de la tarda el pla d'emergències i per demà suspèn totes les activitats previstes per l'exterior. Lluc Salelles, alcalde de Girona, ha explicat al suplement que ara mateix les activitats d'aquesta tarda es mantenen amb normalitat.
3: Nosaltres el que ens estan informant és que a partir de les 8 del vespre serà quan començarà a ploure intensament a la ciutat de Girona i, per tant, doncs, hi ha activitats culturals, econòmiques, la botiga al carrer, amb també doncs, activitats de diversos tipus i, de moment, no està plovent a la ciutat i, per tant, entenem que no s'ha de prendre aquesta decisió. Evidentment, si la situació meteorològica canviés, les alertes canviessin, doncs, en qualsevol cas, sempre podem doncs, demanar que la gent suspengui les activitats de manera immediata i vagi cap a casa.
0: També pendents del concurs de castells. De cara a la gran cita de demà, el certamen es podria veure alterat per les complicacions de mobilitat. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha explicat que la celebració de la sessió de demà dependrà de l'informe del comitè tècnic que es reunirà avui a les 5 de la tarda.
4: Intentarem esperar l'informe que ha de sortir del comitè tècnic a les 5 de la tarda per poder prendre una decisió més ajustada a la realitat del que es pugui preveure, sapiguent, òbviament, que en temes meteorològics és complicat.
0: La sessió d'avui començarà a 4:45 de la tarda perquè les colles participants ja són a la zona. Madrigueres, a Albacete, és una de les localitats més perjudicades de Castella-La Manxa per les pluges torrencials de les últimes hores i que han provocat la mort d'una dona centenària que no va poder sortir de casa. Es manté el nivell 1 del pla d'emergència davant del risc de més de pluges. En poc més de dues hores, a nit va caure més de 140 litres per metre quadrat. El president del govern espanyol, a través de la xarxa X, ha enviat un missatge de suport als afectats. Diverses carreteres de la comunitat autònoma estan tallades arran dels xàfecs i a Andalusia la pluja també provoca problemes de mobilitat amb algunes vies tallades.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Manifestació massiva aquest migdia al centre de Madrid per reclamar el dret a un habitatge digne. Més de 70.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, 500.000 segons els convocants, han confluït a la Cibeles i ho ha seguit des d'allà al Madrid, a la Montse Mir.
5: Clam popular al centre de Madrid per reclamar un habitatge digne, la reducció dels preus dels lloguers i l'expulsió dels fons voltor. I per aconseguir-ho, per sobre de tot això, la convocatòria d'una vaga general el més aviat possible, com ha explicat Valeria Racu, portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
6: Queremos rescatar esa herramienta histórica que siempre hemos utilizado la gente trabajadora para transformar la realidad, que es la huelga general. Es gracias a la huelga general que tenemos jornadas laborales, es gracias a la huelga general que tenemos sufragio universal, y va a ser gracias a la huelga general que vamos a expulsar al rentismo, a la especulación y a la inversión inmobiliaria y a los fondos buitre de este país.
5: Segons el sindicat, ja han començat les converses amb la UGT, Comissions Obreres i

0: Nosotros reuniremos nuestros órganos y ahí tomaremos una decisión sobre lo que vamos a hacer.
1: Pel que fa als manifestants, tots han insistit en la idea que calen canvis en matèria d'habitatge i que s'han de fer de manera urgent.
2: He venido para defender la vivienda, que todos tengan derecho a la vivienda y que tengan, pues eso, posibilidades de tener una vida mejor, la gente joven y los mayores.
3: Pues porque estoy totalmente en contra de que estemos en esta situación con la vivienda, o sea, que no sea accesible para los jóvenes, los que están ya viviendo años les puedan echar fácilmente, sin problemas, para especular continuamente.
1: De moment, l'acampada que hi ha a la Puerta del Sol es manté.
4: Milers de persones també s'han manifestat aquest migdia a Palma davant el rebuig dels decrets d'habitatge. Els promotors de la protesta volen que sigui el pas previ a una vaga general. Aneu cap allà, ens ho explica la Caterina Carmany.
5: Milers de manifestants han omplert el centre de Palma com a avís a Madrid, però també el govern de Marga Proens, a qui acusen de portar les Balears al límit i de posar-se de part dels especuladors i del turisme desmesurat. Els organitzadors denuncien que la situació a les Balears és de les més crítiques per la insularitat i la pressió turística i reclamen mesures extra a Madrid.
6: Les restriccions que a nivell estatal potser serien suficients a curt termini, aquí haurien de ser encara més restrictives.
7: A nivell autonòmic estat, amb uns estan governats per un d'aquests partits que han tombat el decret. Que es dobbés per aquesta gent és el que priva, que no estan fent feina com a polítics per tota la ciutadania, sinó que només fan feina per risc.
5: Per cert, que han vist la cúpula dels socialistes de Mallorca a la protesta amb Francina Armengol al capdavant.
8: 3CAT Info.
4: Les conseqüències polítiques arran del rebuig ahir al Congrés dels Decrets d'Habitatge, defensats pel govern, han concentrat avui les reaccions dels principals líders polítics. La portaveu al Congrés de Junts, Míriam Nogueres, ha dit al suplement de Catalunya Ràdio que el seu no ha evitat un nyap jurídic i una mala eina per als ciutadans. Nogueres ha defensat aquest paral·lelisme amb la primera llei d'amnistia que va proposar el govern de Sánchez.
9: Exactament el mateix que va passar amb la llei d'amnistia. Se'ns va dir de tot per votar que no a la primera llei d'amnistia. No era una llei ben feta, però al cap d'un mes, per haver aguantat la posició, em va resultar una llei que no només és avalada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sinó que a més soluciona el problema amb molta gent que no és precisament la gent més coneguda. I en aquest cas hem fet exactament el mateix.
4: El secretari general de Junts, Jordi Turull, diu que tenen la mà estesa i que si el govern espanyol vol aprovar un nou decret amb la proposta que ells han presentat, hi són a temps.
10: Míriam Nogueres va aportar al govern una proposta que ja és a temps. Si el que es vol fer és electoralisme a costa dels més vulnerables, doncs és fàcil que això acabi amb que algú decideixi i a més convocaré eleccions. Però si hi ha ganes de solucionar aquest problema, de començar a donar-li la volta del que han estat unes polítiques que han fracassat i que acabaran dificultant més l'accés a l'habitatge, doncs jo som a temps.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, diu que està decebut amb el paper de Junts i afirma que els socialistes han fet coses a Catalunya i a l'Estat per regular l'accés a l'habitatge, com ara la regulació dels apartaments turístics i de temporada.
11: I la cosa que encara cansa més a la gent, cada cop més, és que els que voten en contra de mesures per protegir l'accés a l'habitatge pretenguin donar lliçons sobre habitatge, que és el que estem veient avui. Ho bloquegen, voten en contra i surten donant lliçons.
4: I l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha qualificat Junts de ser el braç armat de la patronal especuladora i proposa una gran entesa política.
12: España necesita un gobierno que crea en sus ciudadanos, que crea que primero hay que crear riqueza para después repartir.
5: Totes aquelles.
4: Ara sí, escoltem a Ada Colau, sembla que no funciona, però Sánchez meditarà aquest cap de setmana si avançarà les eleccions.
8: 3CAT Info.
4: Impulsaran 39 habitatges de protecció oficial al municipi de Sort, al Pallars Sobirà. Així ho han acordat aquest dissabte el govern i l'Ajuntament amb la signatura d'un conveni. La nova promoció s'aixecarà a partir d'una estructura que va quedar a mig construir durant l'època de la bombolla immobiliària amb una inversió de 5,8 milions d'euros. Alba Mor.
13: L'alcalde de Sort, Baldo Ferrer, valora el conveni com a històric per oferir una oportunitat a les persones que volen arrelar el territori.
14: 40 habitatges per 2.000 persones que són els que vivim, 2.000 habitants que vivim al municipi de Sort, significaria, si extrapolem aquesta xifra a Barcelona, fer 30.000 habitatges. Per tant, les xifres parlen per si soles. Estem parlant d'una quantitat per un territori com el nostre, que és excepcional. Per tant, una notícia històrica, no només pel municipi, sinó per la comarca i també per l'Alt Pirineu i l'Aran.
13: Per fer els habitatges s'aprofita

0: aprofitarà una estructura mig construïda al carrer Neroses. L'Incasol ja ha adquirit aquesta estructura, més de dues parcel·les que sumen 1.000 metres quadrats. També s'ha sol·licitat la incorporació d'aquests terrenys a la reserva pública de solars per buscar un nou promotor i posar fil a l'agulla a les obres.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: El Brasil celebra demà la primera volta d'unes eleccions decisives per al futur del país i de Sud-amèrica. Lula da Silva aspira a aconseguir el quart mandat i s'enfronta al senador Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident Jair Bolsonaro i candidat d'extrema dreta. Si cap dels dos arriba al 50%, com apunten els sondejos, haurien d'anar a segona volta. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Set campanyes presidencials porta Lula da Silva a les seves esquenes i als seus 80 anys aspira a un quart mandat. Com fa 4 anys, opta a la presidència del Brasil, liderant una coalició de centre-esquerra que busca blindar el país sud-americà de l'onada ultraconservadora que a Sud-amèrica encara no afecta a l'Uruguai i al Brasil.
4: Este país que vocês querem...
5: Està en joc el país que volem, i ja li vaig dir a Trump, si hi posa la mà a sobre, perdrà les eleccions d'aquí.
4: Vai perder aquí as eleições!
5: No acceptem la ingerència de ningú. Aquest és el país que volem.
3: També en joc dos models de país. L'electorat brasiler, en la seva gran majoria, ja sap a qui votarà, o a Lula da Silva o a Flavio Bolsonaro, el fill de l'expresident d'extrema dreta, Jair Bolsonaro. Les enquestes parlen d'una distància de 4 punts entre tots dos. La darrera enquesta dona a Lula da Silva el 42% dels sufragis i a Flavio Bolsonaro el 38%.
6: El Brasil necessita un canvi. Si la vostra vida ha empitjorat en els darrers 4 anys i ja ningú no pot suportar tanta violència i tants impostos, imagineu-vos si Lula es queda 4 anys més.
3: Es preveu un final freca-freca a les urnes d'infart i la clau de tot plegat la poden tenir els votants indecisos, un 3% dels electors, eleccions també regionals i legislatives amb vot electrònic i obligatori entre els 18 i els 69 anys.
2: 3 quarts de 5.
1: El temps.
2: Enric Agut.
7: Va plovent a comarques de Barcelona, també de Tarragona, sobretot Camp de Tarragona, litoral i prelitoral barceloní. També a vegades sorgeixen ruixats a comarques gironines, Pirineu Oriental i Catalunya Central. Aquest episodi de pluja extensa a comarques de l'est del país i també del nord-est es mantindrà fins demà al matí o demà al migdia. Encara fins i tot podrien quedar ruixats a la tarda a comarques de Girona. I atenció perquè és un episodi extraordinari pel que fa a la quantitat de precipitació que pugui caure a comarques gironines de Barcelona i potser també al Camp de Tarragona. Aquest episodi podrien caure més de 200 litres entre Girona i Barcelona. Hi ha un avís de perill molt alt i també pluges de caràcter torrencial. Aquesta tarda, principalment, sobretot al vespre, a comarques barcelonines, alguna tempesta pot ser molt forta, i també entre la matinada i demà, a banda de comarques de Barcelona, a les de Girona. I tot plegat per un gran sistema de tempestes, moviment ciclònic, com les pertorbacions, i que podria arribar a convertir-se en un mini huracà del Mediterrani. Són fenòmens que porten sobretot molta pluja.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: En marxa la segona jornada del concurs de castells que se celebra a Tarragona, avui ja amb les colles situades al mig de la classificació. Anem cap al Tarraco Arena. Josep Almirall, bona tarda.
8: Bona tarda. Aquesta segona sessió del concurs de castells ha començat puntualment a 4:45, tal com estava previst, i hem vist ja una primera ronda conjunta de colles que passen pel 4 de 8 carregat pels castellers de la colla jove, Castellers de Sitges, la Torre de 7 descarregada pels Castellers de Terrassa, el 5 de 7 descarregat dels Tirallongues de Manresa, el 4 de 8 de la jove de Barcelona i els Xicots de Vilafranca, tots dos descarregats, i també el 3 de 8 que acaben de descarregar els Xics de Granollers, que en aquest moment de manera puntual liderarien aquesta classificació del concurs de dissabte. Tenim informació sobre el temps que pot afectar aquest concurs, no tant aquesta sessió d'avui a la tarda com si la de demà diumenge, David Prats.
9: Sí, es limita la circulació, la mobilitat de les 8 del vespre d'aquest dissabte fins a les 2 del migdia de demà diumenge.
8: Això, per tant, dificulta

0: a la celebració demà de la sessió de la gran final del concurs de Castells, però haurem d'esperar a tenir una comunicació oficial. Aquest migdia hem pogut parlar amb l'alcalde de Tarragona, l'alcalde Viñuales, que ens ha dit que a les 5 de la tarda es reunirien i a partir d'aquí, amb les últimes informacions sobre el temps, decidirien què fan amb la sessió de demà del concurs, que hauria de començar a les 10 del matí, i això implica que moltes colles que arriben, la majoria que arriben de fora de Tarragona, doncs veiessin que la mobilitat està restringida i no poguessin sortir. Tot indica que aquesta sessió de demà, David Prats, se suspendrà. Veurem quina seria l'alternativa i si n'hi ha.
1: De moment encara no tenim confirmació oficial per part del concurs de Castells. Estarem a l'espera del que ens puguin dir en els propers minuts. De moment el que podem explicar des d'aquí, des de l'ETAP, és que s'està celebrant la jornada de dissabte amb normalitat. S'han vist ja uns quants castells, els anomenaves tu ara, i s'han vist castells de 8.
0: Ara és el torn dels castellers de Lleida. Amb què, David?
1: Amb el 7 de 8, els castellers de Lleida, que aposten per un castell de la gamma alta de 8.
0: Un castell que no han fet aquesta temporada, encara.
1: No, sí, l'han fet, l'han descarregat en una ocasió. Aquesta temporada va ser la diada de Sant Miquel, la setmana passada, la festa major de Lleida.
0: Doncs és el castell de sortida dels castellers de Lleida, que si el descarreguessin encapçalarien provisionalment aquesta classificació en la primera ronda. De moment això és tot des de la Tarraco Arena aquí a Tarragona, pendents també de quina decisió es pren sobre la gran sessió del concurs de demà diumenge, que hauria de començar a les 10 del matí.
2: N'estem pendents. Gràcies, Josep. Gràcies, David. Bona tarda.
0: Bona tarda.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: La pel·lícula Sombra Nòmada, que s'estrena aquest cap de setmana als cinemes, retrata la precarietat de la vida al Sàhara, ocupat pel Marroc, des del punt de vista d'una noia que hi torna, deportada des de Barcelona. Una visió marcada pel desarrelament i el conflicte identitari de la protagonista, interpretada per Neira Mohamed. Òscar Callau ha entrevistat l'actriu, activista i refugiada saharaui.
4: Els sacerdots estan passejant les restes de Dmitri Donskoi per les diferents unitats de l'exèrcit rus. Els soldats besen la mà amb què, suposadament, aquest gran príncep de...
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Ara sí, escoltem l'entrevista que ha fet Òscar Callau a l'activista, actriu i refugiada saharaui Neira Mohamed.
5: La pel·lícula arrenca amb la deportació de la Màriam, una noia que s'ha buscat la vida a Barcelona combinant els estudis amb el petit tràfic de drogues, per la qual cosa es veu forçada a tornar a la llar familiar a Al-Aaiun, la capital del Sàhara Occidental. L'adaptació serà molt complicada per la falta de recursos, les tensions amb la policia marroquina o el conservadorisme familiar que li retreu com vesteix o que no tingui cap intenció de casar-se. La Màriam, doncs, no encaixa amb el seu lloc de naixement i tampoc té prou vincles per tornar a Barcelona. Sentim Neira Mohamed.
6: Cualquier persona migrante nunca sabes dónde empiezas tú y dónde acaba todo ese aprendizaje que obtienes en el país que te acoge. Entonces esa pelea identitaria está constante porque al final los tuyos te preguntan y te exigen que no te olvides de tus orígenes, los de aquí te exigen que te adaptes y que tengas un castellano perfecto y que demuestres que te has liberado y entonces estás como constantemente queriendo agradar en todos lados.
5: La Neira va créixer als campaments de refugiats saharauis a Tindouf, en territori algerià, i fa de cooperant a Espanya. La directora de Sombra Nòmada, Amy Imanishi, és una japonesa nord-americana que va estar casada amb un home saharaui dels territoris ocupats. Totes dues han experimentat en carn pròpia l'exili i la vida fronterera.
6: La pel·lícula toca muchos temas sociales que muchos otros no han querido nunca tocar y que una productora como Peculiar y Capricho Producciones y Amy hayan decidido tirar para adelante con este proyecto sabiendo todo lo que nos podría ir por el camino y las piedras que podríamos encontrar de valientes.
5: La cinta es va rodar a Algèria per esquivar la censura del Marroc. El paisatge desèrtic del Sahara s'incorpora a la cinta amb imatges de to poètic i les de la ciutat de l'Aaiun són del tot insòlites.
6: En la película está rodada en los territorios ocupados por Marruecos. Entonces, las imágenes que se muestran y ese desierto tan bonito, eso es de l'Aaiun, una de las ciudades donde nació toda la revolución del Frente Polisario, la lucha armada. Entonces, para mí, que me he criado en los campamentos de refugiados, ver esas imágenes me alegra muchísimo porque consigues un poco llevar al espectador a la realidad de los territorios.

0: dies ocupados.
1: La projecció de la cinta arreu de l'Estat anirà acompanyada de col·loquis i actes solidaris amb els refugiats del Sàhara Occidental.
2: Pràcticament 6 minuts i seran les 5 de la tarda. Moment de fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva.
3: Esports.
2: Biel Cadilla, bona tarda.
4: Bona tarda. Doncs tenim suspensions també en el món de l'esport. S'ha suspès el Sabadell-Andorra de la segona divisió de futbol que s'havia de jugar aquesta tarda a les 6 a la nova Creu Alta per aquesta alerta del Meteocat per la previsió de forts aiguats a moltes comarques catalanes. I també s'ha suspès a la primera ref el Sant Andreu-Antequera que s'havia de jugar a 6:45 a Can Dragó. A l'ACB de bàsquet tampoc no es jugarà avui el Penya-Andorra previst per les 6 de la tarda a l'Olímpic de Badalona. Aquest partit es disputarà el 14 d'octubre a les 8 de la tarda, aprofitant que el Joventut aquella setmana no té competició europea. La Federació Catalana de Futbol i la de Bàsquet han suspès tots els partits de les seves competicions a les comarques on el risc és més alt, el Maresme, el Vallès Occidental, el Barcelonès, el Baix Llobregat, l'Alt i el Baix Penedès, el Garraf, l'Alt i el Baix Camp, el Tarragonès i les Terres de l'Ebre. I també s'ha suspès la quarta i última etapa de la Copa d'Europa d'Aigües Obertes que s'havia de disputar al Port de Barcelona. Ara falta veure què passarà encara amb altres partits previstos per avui. Per exemple, a les 9 del vespre a l'ACB Manresa-Breogán, el Nou Congost i també diversos partits que hi ha avui de la Lliga Catalana d'Hoquei Patins.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Mentrestant, a la Lliga F de futbol, dos resultats d'aquest migdia. D'entrada, victòria de l'Espanyol contra l'Alavés per 1-0 amb gol de Brown al minut 56 de la segona part, a l'11 d'afegit. La jugadora blanquiblava Claudia Iglesias Bicho creu que l'equip està en tendència ascendent.
5: Esto es un proceso, es muy largo. El inicio siempre suele costar, más con todas las incorporaciones nuevas. Un modelo que se está viendo cada vez más en el campo. Y yo creo que nosotras también, pues los puntos evidentemente te generan esa recompensa a nivel visual de la tabla de no verte tan abajo, pero yo creo que también el grupo está avanzando a nivel de juego y de todo, así que no estamos preocupadas y yo creo que sí que puede ser el inicio de un gran año.
4: I el Badalona empatat a 3 al camp del Sevilla, tot i que s'han avançat les badalonines al minut 94, només dos minuts més tard han empatat les andaluses. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Real Madrid al Camp Nou en el primer clàssic de la temporada de la Lliga F. Un partit que començarà a les 5 i que podreu seguir en directe a la TDG de Catalunya Ràdio. Pere Romeu, el tècnic blaugrana, ha confirmat, però, la baixa de Vicky López.
6: Bé, avui no ha entrenat la Vicky, per tant, no està disponible. Arrossega molèsties respecte al que venia, per tant és una cosa que ja vam comunicar l'altre dia, que fins al divendres no podríem treure conclusions. Ahir va entrenar, no va acabar la sessió completa amb nosaltres i avui no ha pogut entrenar, per tant demà no podrà estar disponible.
4: Pel que fa a la segona divisió de futbol masculina, s'ha suspès, com dèiem, aquest Sabadell-Andorra d'aquesta tarda, però demà al vespre a les 9 el Girona té previst rebre el Mallorca-Montilivi. El tècnic Quique Álvarez sobre el rival de demà.
7: Està defenent molt bé, és dels equips menys golejats, però jo crec que perquè en pilota ho fa bastant bé, no? Té bastant control de partit, no és que t'arribi moltes vegades, però és un equip molt efectiu i que està guanyant els partits amb solvència, sobretot a casa seva.
4: Fran Beltrán i Brian Hill podrien entrar a la convocatòria mentre que Estuani és baixa. Quique Álvarez també recupera els internacionals Las, Krapitsov i Pichur. I encara en futbol, a 9:15, la selecció espanyola juga a la Lliga de les Nacions contra la República Txeca a Oviedo, a Astúries. Pau Cubarsí ha estat descartat i no jugarà aquest partit. Sí que ha entrat a la convocatòria Roberto Fernández de l'Espanyol, que podria debutar amb la selecció espanyola absoluta. Al marge d'aquest Espanya-República Txeca, avui també es disputa a la UEFA Nations League el Croàcia-Anglaterra amb Livakovic i Gordon del Barça a les 6 de la tarda i a 9:15 el Suïssa-Eslovènia amb Derkusic de l'Espanyol. Parlem ara de motor. Victòria de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi del Japó de MotoGP davant de Diogo Moreira i del líder del Mundial, Jorge Martín. Ara el Tro de Cervera queda a 7 punts del madrileny a la general. Martín havia passat segon la línia de meta, però l'han sancionat amb una posició per haver trepitjat fora de pista a la darrera volta. Marc Márquez a DAZN.
0: Jorge está mostrando un gran

0: ritmo, Bélgica también y Acosta también. Veremos, todo puede pasar en las carreras, será una carrera doble de vueltas, pero ya te digo, ojalá encontrar la sensación que tenía hoy.
1: Marc Márquez, per la seva banda, ha caigut a la primera volta i ha arrossegat en l'accident Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. El pilot cerverí ha estat sancionat amb una doble penalització de volta llarga a la cursa de demà. Àlex Rins i Maverick Viñales han acabat fora dels punts. També el motor, Edgar Canet, ha guanyat el Rally del Marroc en la categoria Reina de Motos. El pilot català, de 21 anys, ha eixugat el minut i mig d'avantatge que li portava el seu company d'equip, Daniel Sanders, abans de l'última etapa disputada avui. I a la Fórmula la 1, Max Verstappen ha aconseguit la pole del Gran Premi de Bahrain, que es disputa a Malàisia, i demà serà primer a la graella de sortida. Lewis Hamilton, de Ferrari, ha fet el segon millor temps, mentre que el líder del Mundial, Kimi Antonelli, sortirà des de la quarta posició.
2: 3CAT Info.
1: En bàsquet, aquest cap de setmana es disputa la segona jornada de l'ACB. Demà, si no hi ha més suspensions, avui a les 9, Manresa Breogán al Nou Congost, i demà a les 12, Lleida Burgos, a les 6, Baskonia Girona, i a les 7, Múrcia Barça. En waterpolo tenim en joc la Supercopa d'Europa femenina entre l'Olympiakos i el Catalunya. Està guanyant de moment l'equip grec per 4-2. Acaba d'escurçar distàncies ara mateix al Catalunya 4-2 abans d'arribar a la mitja part.
2: Tresca Info.
3: Bona tarda, a les 5.

0: Protecció Civil restringeix tota activitat a l'aire lliure que comporti mobilitat en una vintena de comarques davant de la previsió de fortes pluges des de les 8 del vespre fins ben bé demà al migdia. Alerten d'un temporal excepcional que podria provocar també la generació d'un mini-huracà mediterrani les pròximes hores. S'acaba d'enviar un NES-alert per avisar de totes aquestes mesures. L'incompliment de restriccions pot portar la imposició de sancions. Manifestació multitudinària avui al migdia a Madrid per l'habitatge. Els manifestants han demanat vaga general després que ahir deroguessin al Congrés els dos decrets que havia proposat el govern espanyol. La manifestació prevista a Barcelona en el mateix sentit per avui a la tarda s'ha ajornat a dilluns, també a les 7, però en comptes de fer-se en aquest punt de la ciutat, es farà a la plaça Urquinaona. Mentre el president del govern espanyol medita si avança o no eleccions, des de Junts li estenen la mà per aprovar un nou decret d'habitatge amb el text que ells proposen. Míriam Noguera justifica el suplement de Catalunya Ràdio el no de la formació pel fet de no donar llum verda a un nyap jurídic. El president Illa es mostra decebut amb la decisió de Junts i remarca que els socialistes, tant a Catalunya com arreu de l'Estat, han fet mesures per millorar l'accés a l'habitatge. La Generalitat preveu que gràcies a la mesura que permetrà que persones de més de 40 anys comprin un habitatge de manera conjunta amb l'administració pública, s'adquiriran pisos que els fons d'inversió ja no volen, perquè no els són rendibles. També permetrà ampliar el mercat d'habitatge protegit. La meitat dels britànics voldria tornar a la Unió Europea, segons una macroenquesta publicada avui, que també dispara la intenció de vot dels laboristes. De fet, el primer ministre Andy Burnham ha anunciat que estudia portar la mesura al programa de la pròxima legislatura. I Luis Ignacio Lula da Silva aspira a un quart mandat no consecutiu a la primera volta d'eleccions presidencials que fan demà al Brasil. S'enfronta el fill de l'expresident Jair Bolsonaro, el senador Fabio Bolsonaro, que està a poca distància segons els sondejos i que probablement farà que calgui fer segona volta d'eleccions a finals d'octubre.
1: Esports. Suspès el Sabadell Andorra de la segona divisió, el Sant Andreu Antequera de la primera ref i el Penya Andorra de l'ACB, la Federació Catalana de Futbol i la de Bàsquet, han suspès tots els partits de les seves competicions a les comarques on el risc és màxim. A la Lliga F, victòria de l'Espanyol contra l'Alavés per 1-0 i el Badalona empatat a 3 al camp del Sevilla. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Real Madrid al Camp Nou. I victòria de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi del Japó de MotoGP davant de Diogo Moreira i

0: El líder del Mundial, Jorge Martín, ara el troba Cervera, es queda a 7 punts del madrileny a la general.
1: Seguiment d'aquestes pluges que seran persistents, localment torrencials a comarques de Girona, Barcelona i Tarragona, l'episodi s'allarga fins demà, precipitacions que poden superar els 200 mil·límetres també en alguns punts, amb aquests fenòmens de temps violent, ratxes molt fortes de vent, mànegues, tornados i la possibilitat d'aquest petit huracà.
2: 3CAT Info.
1: Ara passem poc més de 4 minuts de les 5 de la tarda. Us parla Jaume Brufau. Alerta per perill màxim de pluges torrencials entre avui a la tarda i demà al matí. Precipitacions que ja cauen al litoral i al prelitoral i que han d'anar agafant molta força a partir d'avui al vespre, amb possibilitat de mànegues i de tornados. Protecció Civil parla d'un mini huracà mediterrani. Per tot plegat, Sergio Delgado, de Protecció Civil, acaba de dir a Catalunya Ràdio que els aiguats fan que s'hagin de suspendre el concurs de castells de Tarragona i que restringeix tota l'activitat que comporti la mobilitat a partir de les 8 de la tarda.
3: Demana la no mobilitat que no sigui imprescindible per raó d'urgència en aquestes comarques des d'avui a les 8 del vespre fins a les 2 del migdia. És d'obligat compliment i és amb motiu d'aquests avisos vermells molt excepcionals que ens està marcant el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Queden suspeses les activitats culturals, esportives i de lleure que es facin tant a l'interior com també a l'exterior, que comportin riscos per la mobilitat. Estem pendents precisament d'una reunió que encapçala el president Salvador Illa al Departament d'Interior per fer seguiment d'aquests aiguats de la previsió a les pròximes hores a Catalunya. Fem una connexió de moment per saber com s'està preparant l'inici d'aquesta reunió, si ja ha començat o no. Tenim una de les periodistes de 3CAT Info, Anna Alfonso. Bona tarda.
4: Bona tarda. Sí, com deies, el president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçala ara mateix aquesta reunió de seguiment del pla Inuncat aquí a la sala CECAT, que és el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, per fer seguiment d'aquesta situació meteorològica excepcional i de les pluges que ja estan caient i que s'esperen per les properes hores amb més intensitat. Està previst que després d'aquesta reunió la consellera Núria Parlon faci una roda de premsa per explicar la situació. Recordem que el Meteocat ha elevat el nivell màxim de perill de 6 sobre 6 l'avís per la intensitat de la pluja, amb la possibilitat, com deies, que es pugui formar un mini huracà mediterrani a Catalunya.
1: Doncs n'anirem fent el seguiment. Gràcies, en Alfonso. Bona tarda.
4: Bona tarda, fins ara.
1: Una pluja que obliga també a tancar alguns accessos al metro i a l'andana de l'L3 del Liceu de Barcelona, mentre que les persones acampades a la plaça Catalunya de Barcelona han decidit mantenir la protesta, tot i l'alerta màxima per pluges torrencials que el govern ha decretat en diverses comarques litorals, inclòs el barcelonès. A les Terres de l'Ebre, mica en mica, recuperen la normalitat després dels aiguats que hi van deixar més de 200 litres per metre quadrat en diversos punts de la zona. No s'han hagut de lamentar danys personals i la majoria d'incidències es centraven a l'Ametlla de Mar, Jordi Barranca.
5: Al migdia deixa de ploure aquí l'Ametlla de Mar al Baix Ebre, tot i que sí que ho ha anat fent durant tot el matí, unes hores que s'han aprofitat en posar al dia equipaments municipals estratègics, tal com destacava l'alcalde Jordi Gaseni al suplement de Catalunya Ràdio.
6: Estem ara pendents és de fer una altra repassada forta per poder garantir doncs, que no entra més aigua. I bé, doncs, amb això estarem. La resta, en principi, està tot preparat. L'únic que farem serà doncs, avui, durant el dia d'avui i demà, assegurar-nos bé de que la llar d'infants pugui ser un espai segur i que es pugui utilitzar amb tranquil·litat.
5: I és que el denominador comú de molts dels municipis de les comarques, tant d'aquí el Baix Ebre com del Montsià, són precisament els barrancs. I és aquí on s'ha anat treballant, així ens ho confirmava també Vicent Lleó, regidor d'obres d'aquest municipi, aquí a 3CAT Info.
7: La Mella té moltes cales, però també té molts barrancs. Cada cala és un barranc, vull dir, pràcticament tenim 28 cales, són 28 barrancs. Ja, sobretot, el sector sud ha quedat molt, molt, però molt malmès. Ahir el barranc de Santes Creus i el barranc de l'Estany van baixar, però com feia anys que no baixaven.
5: Uns punts, aquests barrancs, molt coneguts pels veïns de la zona.
8: És habitual quan hi ha una torrentada, quan ja fa el barranc aquest d'aquí baix del Torrent del Pi ve de Tivissa, o sigui que és molt llarg. I si va plovent, al final baixa la torrentada. I la d'ahir va ser guapa.
9: Sí, amb molta aigua, clar, baix de la muntanya. Gairebé que sí. Els que són d'aquí, sí.
5: I es mantenen les crides a la prudència perquè, si continua plovent, ho farà sobre un terreny que ja està molt moll.
1: Manifestació massiva avui al migdia al centre de Madrid per reclamar el dret a l'habitatge digne. Més de 70.000 persones, segons la direcció del govern espanyol, 500.000, segons els convocants, han acabat confluint a la Cibeles. Ho hem seguit a Madrid amb la Montse Mir.
10: Clam popular al centre de Madrid per reclamar un habitatge digne, la reducció dels preus dels lloguers i l'expulsió dels fons voltor. I per aconseguir-ho, per sobre de tot això, la convocatòria d'una vaga general el més aviat possible, com ha explicat Valeria Racu, portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
11: Queremos rescatar esa herramienta histórica que siempre hemos utilizado la gente trabajadora para transformar la realidad, que es la huelga general. Es gracias a la huelga general que tenemos jornadas laborales. Es gracias a la huelga general que tenemos sufragio universal. Y va a ser gracias a la huelga general que vamos a expulsar al rentismo, a la especulación y a la inversión inmobiliaria y a los fondos buitre de este país.
10: Segons el sindicat, ja han començat les converses amb la UGT, Comissions Obreres i altres organitzacions per poder fer aquesta convocatòria. Paloma López Bermejo, secretària general de Comissions Obreres, ha assegurat a 3Cat Info que ho debatran aquesta setmana.
12: Estamos apoyando todas las movilizaciones, etcétera, que se están realizando. Mantenemos una relación fluida con el sindicato de inquilinas y de momento estamos en esa posición. Si me preguntas en concreto por la huelga general, pues la semana que viene nosotros reuniremos nuestros órganos y ahí tomaremos una decisió sobre el que vamos a hacer.
10: Pel que fa als manifestants, tots han insistit en la idea que calen canvis en matèria d'habitatge i que s'han de fer de manera urgent.
13: He venido para defender la vivienda, que todos tengan derecho a la vivienda y que tengan, pues eso, posibilidades de tener una vida mejor, la gente joven y los mayores.
14: Pues porque estoy totalmente en contra de que estemos en esta situación con la vivienda, o sea, que no sea accesible para los jóvenes, los que están ya viviendo años les puedan echar fácilmente, sin problemas, para especular continuamente.
10: De moment, l'acampada que hi ha a la Puerta del Sol es manté.
1: I també milers de persones s'han manifestat avui al migdia a Palma davant del rebuig dels decrets d'habitatge. Els promotors de la protesta volen que sigui el pas previ a la vaga general. Ho hem seguit a Palma amb la Caterina Carmany Jaume.
15: Milers de manifestants han omplert el centre de Palma com a avís a Madrid, però també el govern de Marga Proens, a qui acusen de portar les Balears al límit i de posar-se de part dels especuladors i del turisme desmesurat. Els organitzadors denuncien que la situació a les Balears és de les més crítiques per la insularitat i la pressió turística i reclamen mesures extra a Madrid.
16: Les restriccions que a nivell estatal potser serien suficients a curt termini i aquí haurien de ser encara més restrictives.
17: A nivell autonòmic estat, amb uns estan governats per un d'aquests partits que han tombat el decret. Que es dobbés per aquesta gent és el que priva, que no estan fent feina com a polítics per tota la ciutadania, sinó que només fan feina per risc.
15: Per cert, que han vist la cúpula dels socialistes de Mallorca a la protesta amb Francina Armengol al capdavant.
1: Les conseqüències polítiques arran d'aquest rebuig al Congrés al decret de l'habitatge defensats pel govern avui han concentrat bona part de les reaccions dels principals líders polítics. La portaveu al Congrés de Junts, Míriam Nogueres, explicava avui a primera hora al suplement de Catalunya Ràdio que el seu no va evitar, ha dit, un nyap jurídic i una mala eina per als ciutadans. També ha fet un paral·lelisme amb la primera llei d'amnistia que va proposar el govern de Pedro Sánchez.
18: Exactament el mateix que va passar amb la llei d'amnistia. Se'ns va dir de tot per votar que no a la primera llei d'amnistia. No era una llei ben feta, però al cap d'un mes, per haver aguantat la posició, em va resultar una llei que no només és avalada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sinó que a més soluciona el problema amb molta gent que no és precisament la gent més coneguda. I en aquest cas hem fet exactament el mateix.
1: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha afirmat que tenen la mà estesa i que si el govern espanyol vol aprovar un nou decret amb la proposta que ells han presentat, hi són a temps.
19: Míriam Nogueres va aportar al govern una proposta que ja és a temps. Si el que es vol fer és electoralisme a costa dels més vulnerables, doncs és fàcil que això acabi amb que algú decideixi i, a més, convocaré eleccions. Però si hi ha ganes de solucionar aquest problema, de començar a donar-li la volta del que han estat unes polítiques que han fracassat i que acabaran dificultant més l'accés a l'habitatge, doncs si som a temps.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, afirma que està decebut amb el paper de Junts. I afirma també que els socialistes han fet coses a Catalunya i a l'Estat per regular l'accés a l'habitatge, com la regulació dels apartaments turístics i de temporada.
20: I la cosa que encara cansa més a la gent, cada cop més, és que els que voten en contra de mesures per protegir l'accés a l'habitatge pretenguin donar lliçons sobre habitatge, que és el que estem veient avui. Ho bloquegen, voten en contra i surten donant lliçons.
1: El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat de fracàs de la política la manera com el govern de Sánchez ha gestionat la crisi de l'habitatge.
0: España necesita un gobierno que crea en sus ciudadanos, que crea que primero hay que crear riqueza para después repartirla. La vivienda es el símbolo del fracaso de este gobierno y debe ser el símbolo del éxito del gobierno anterior.
1: La secretària general d'Esquerra Republicana de Catalunya, Elisenda Alemany, considera que el que va passar ahir va ser un fracàs de la política i ha fet aquesta petició.
21: Que és que si hi ha temps per esgotar en aquesta legislatura, sigui per propostes i no per shows mediàtics com els que hem estat veient. Tenim carpetes pendents com el nou finançament, com la condonació del deute amb l'Estat, com el traspàs de Rodalies a mans catalanes. Per part d'Esquerra Republicana aprofitarem tot el temps que quedi per collar el govern espanyol per rematar els compromisos amb Catalunya.
1: I l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha qualificat a Junts de ser el braç armat de la patronal especuladora i ha proposat una gran entesa política.
22: Totes aquelles que estem compromeses amb el dret a l'habitatge hem de fer la gran aliança política frontamplista pel dret a l'habitatge per aturar la gran aliança dels especuladors.
1: Pedro Sánchez medita aquest cap de setmana si avança eleccions o no. I la Generalitat preveu que la mesura que permetrà que persones de més de 40 anys comprin un habitatge de manera conjunta amb l'administració pública impulsarà l'adquisició de pisos que els fons d'inversió ja no volen. Amb la normativa vigent, el govern ha constatat que cada vegada hi ha més fons que s'estan desprenent de propietats que tenen a Catalunya perquè ja no els són rendibles. En els últims dos anys, la Generalitat ha comprat uns 2.000 pisos a fons d'inversió i preveu adquirir-ne 2.000 més l'any que ve amb aquesta nova mesura que entrarà en vigor al gener i que té una dotació de 100 milions d'euros. N'ha parlat la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque.
23: En aquests pisos hi viuen famílies, famílies que podrien ser propietàries d'aquests habitatges. Aquest mecanisme el que ens permet és que aquelles famílies que puguin l'adquireixin de manera compartida, famílies que tenen més de 40 anys amb dificultats de tenir la hipoteca, de manera compartida amb la Generalitat.
1: La norma està en procés de redacció i per acollir-s'hi caldrà tenir un nivell determinat de renda. Hi haurà uns topalls de preu de compra al voltant dels 200.000 euros. Per la consellera Paneque, aquesta és una eina més per ampliar el parc d'habitatge protegit.
23: M'agrada fer una mica el símil, que és com si ja no només fos la Generalitat, els ajuntaments i el tercer sector, sinó que hi hagués un exèrcit de persones, no? Ciutadans i ciutadanes de classe mitja que ens ajuden a adquirir aquest parc d'habitatge que en aquests moments grans fons s'està desprenent.
1: La persona que compri a mitges un pis amb la Generalitat en serà copropietària durant 50 anys. Llavors, podran comprar la part de la Generalitat i quedar-se al pis. Si no ho fan, la seva part passarà a mans del govern.
2: 3CAT Info.
1: Passa poc més d'un minut d'un quart de sis de la tarda.
2: El temps.
1: Enric Agut.
24: El gran sistema de tempestes que hi ha sobre el Mediterrani entre l'arxipèlag Balear i la costa catalana es mantindrà i pot fer fins demà a primera hora de la tarda. Ens enviarà pluges, aquesta tongada de precipitació és extensa a comarques de Barcelona, també del Camp de Tarragona, també hi ha ruixats a comarques gironines i al Pirineu Oriental. Localment algunes pluges són fortes. Aquesta tarda tenim avisos de perill moderat o perill alt, el taronja, però a partir del vespre s'incrementa perill molt alt, el vermell, a comarques de Barcelona i també després de les de Girona, demà al matí a totes les de Girona i del nord de Tarragona. Atenció amb aquests aiguats, poden ser forts, anar acompanyats de fortes ventades i també d'altres fenòmens de temps violent, com fins i tot mànegues o algun tornado podria arribar a passar. Amb molta aigua, es tracta d'una pertorbació que ve carregada de molta humitat al Mediterrani, que està calent i evapora molt. És una pertorbació que té, fins i tot podria arribar a tenir característiques tropicals, perquè el mar està molt calent i proporciona molta energia. Així doncs, estaríem davant d'un fenomen extraordinari, sobretot amb pluja abundant i localment molt forta. A comarques de Girona, entre avui i demà, podrien caure més de 200 litres, alguns models donen bastant més, i també a comarques de Barcelona, quantitats molt importants, a banda de la intensitat de pluja que també pot tenir caràcter torrencial. Així doncs, evitar avui deixar cotxes, sobretot en zones inundables, creuar zones inundables i evitar desplaçaments.
1: Aquest cap de setmana era, és protagonista del concurs de castells a Tarragona. En volem saber l'última hora perquè també està determinat per aquesta evolució del temps. Anem fins a la Tàrraco Arena. Josep Almirall, bona tarda.
3: Bona tarda, Jaume. De moment és, de moment és protagonisme al concurs, com a mínim aquesta sessió de dissabte. Anem seguint puntualment les informacions que hi ha o que hi hagi d'haver sobre el futur d'aquest concurs a la sessió de demà, a la gran final de diumenge, que tot indica, en fi, veurem

0: que acaba confirmant el concurs de Castell, però la previsió és en principi que no se celebraria aquesta sessió de demà. Veurem finalment quina és la informació oficial que rebem aquí, tan pronta ho sabem, us ho farem saber. De moment aquí a la sessió de dissabte, David Prats, primera ronda, una ronda bastant àgil amb les colles a un bon nivell i només una caiguda.
1: Sí, podem dir que la jornada de dissabte està transcorrent amb normalitat. La cúpula que tapa la Tàrraco Arena plaça perquè els castellers no es mullin està tapada, estem en un pavelló cobert, en aquest cas plaça coberta, i la primera ronda que és a punt de finalitzar. Si et sembla, fem un repàs als castells que s'han vist.
0: Diem que les 18 colles que competeixen avui aquí a la Tàrraco Arena es divideixen en dos grups, de 9. Primer actuen les que tenen un castell inferior al 3 de 8 i a continuació ho fan en solitari les que tenen el 3 de 8 o un castell superior. Han actuat ja totes les 9 colles del primer grup. En David, com dèiem, amb una caiguda la dels castellers de Sitges.
1: Jove de Sitges, 4 de 8 carregat. Castellers de Terrassa, 2 de 7 descarregat. Tirallongues de Manresa han completat el 5 de 7. Xics de Granollers, el 3 de 8. Jove de Barcelona, el 4 de 8. Castellers de Lleida, el 7 de 8. Bordegassos de Vilanova, 3 de 8. Xicots de Vilafranca, 4 de 8. I els Marrecs de Salt, 7 de 8. Aquestes són les colles del primer cicle.
0: Ha començat ja l'actuació de les colles agrupades en aquest segon grup, en aquest segon cicle, amb una ronda en solitari, amb tots els castells descarregats.
1: Castellers d'Esplugues, 3 de 7 aixecat per sota. Castellers de la Sagrada Família, 5 de 7. Nois de la Torre, 5 de 7. Xiquets del Serrallo, 4 de 8. I Castellers de Castelldefels, 2 de 7. Ara actuarà en solitari la colla dels Segals d'Osona amb el 3 de 8.
0: Doncs veurem com va aquest 3 de 8, David. Veiem que els terços són ja en la seva posició, la colla a punt de validar aquest 3. Veurem els Segals d'Osona que enguany ja han aconseguit descarregar aquesta construcció, ja han fet el 3 de 8. Són en gralles, David, 3 de 8, intent dels Segals d'Osona.
1: Un castell que han descarregat en 5 ocasions, més un de carregat, són en gralles d'aquest castell dels de la camisa carbassa, que servirà per donar el tret de sortida a la seva actuació. Veiem que els segons, els terços i els quarts estan col·locats al pis de 15, ara superant l'alçada de terços. De moment, bona pinya, bona base en aquest castell dels de la capital d'Osona. Entren els 15 en la seva posició, els dosos també avançant a bon ritme, queden a baix a la pinya, a punt de rebre l'ordre de la tècnica, l'aixecadora i la enxaneta. El 3 de 8 dels Segals d'Osona, tenim els 15 col·locats, els dosos a punt d'arribar a la seva posició, a punt perquè s'agafin les mans i també doncs puguin agafar-se també de braços. Ara mateix els dosos que es col·loquen, l'aixecadora que supera el pis de 15, l'enxaneta també va avançant i també supera el pis de 15. Ara entrarà l'aixecadora, que llançarà el primer peu de l'aixecadora, el segon peu, aixecadora col·locada, només falta que s'encavalqui l'enxaneta, i ara mateix els Segals d'Osona que carreguen el 3 de 8, aplaudeix la Tàrraco Arena plaça. És un castell que no presenta problemes aparents. Ara la sortida de la canalleta, primer l'enxaneta, després l'aixecadora, els Segals d'Osona, que com dèiem aquest castell l'han descarregat en un total de 5 ocasions, més un de carregat. L'enxaneta que està sortint, tocant a la pinya, també l'aixecadora, sortiran els dosos i els biguetans, que el podran descarregar aquest 3 de 8.
0: El tenen a la perfecció, encara n'han de sortir dos pisos, però podem augurar que el castell el descarregaran amb comoditat. Provisionalment, aquesta sessió de dissabte a la tarda del concurs el liderarien dues colles que ja han descarregat el castell superior que hem vist fins ara, el 7 de 8, David.
1: Són els Castellers de Lleida i els Marrecs de Salt, empatarien en la primera posició.
0: A continuació hi hauria les colles que ja han descarregat el 3 de 8. Una, la primera que ho ha fet, els Xics de Granollers.
1: També han completat el 3 de 8 els Bordegassos de Vilanova.
0: I ara mateix, com us dèiem, els Segals d'Osona, que també han completat aquest castell, ara mateix desfan la pinya. Així doncs està aquesta segona sessió del concurs de castells aquí a la Tàrraco Arena. Som a la primera ronda.
2: El seguirem, l'explicarem. Gràcies, Josep, gràcies, David. Bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Bona tarda. 3CAT Info.
3: Més nits tropicals, més sequeres, més nits tòrrides, més escalfament global, més morts climàtiques, més nits roents.
4: tot Catalunya està que crema.
5: Per primer cop, una generació humana és testimoni d'un canvi de clima.
3: Cada estiu fa més

0: calor que l'anterior.
1: Si no fem els deures, podem tenir temperatures de 4 i 5 graus per sobre de l'actualitat.
0: Com ens hi adaptarem? 30 minuts, morts de calor, a TV3 i a la plataforma 3CAT diumenge a la nit.
2: 3CAT Info.
3: Poc més de 6 minuts i seran 6:45.
2: Esports.
3: Vial Cadilla, bona tarda.
4: Bona tarda, Jaume. Tenim suspensions també en l'àmbit esportiu. Per exemple, comencem pel Sabadell-Andorra, la segona divisió, que s'havia de jugar aquesta tarda a les 6 a la nova Creu Alta. No es jugarà per l'alerta del Meteocat, per aquesta previsió de força aiguats a moltes comarques catalanes. També s'ha suspès a la primera ref el Sant Andreu Antequera, que s'havia de jugar a 6:45 a Can Dragó. Sentim el director esportiu del Sant Andreu, David Mordillo, en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
5: Bueno, una bona part d'ell es trobava afectada per les restriccions de la Generalitat i llavors la Federació Espanyola, per mi, amb bon criteri, ha decidit que no jugués el partit.
4: A l'ACB de bàsquet tampoc no es jugarà el Penya Andorra, previst per les 6 a l'Olímpic de Badalona. Aquest partit es disputarà el 14 d'octubre a les 8 de la tarda. Sentim el president del Joventut, Juan Morales, també en declaracions al Tot Gira.
6: Bueno, la decisió la pren l'ACB, que és l'organitzadora de la competició, però òbviament en comunicació amb nosaltres i amb l'altre equip en Andorra, i bueno, jo crec que s'han posat una miqueta la cordura, no? És veritat que el partit era a les 6, no a les 8, però la gent, quan acaba el partit, ha de tornar a casa.
4: La Federació Catalana de Futbol i la de Bàsquet han suspès tots els partits de les seves competicions a les comarques on el risc és màxim: l'Alt i el Baix Empordà, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès, Osona, Moianès, Gironès, la Selva, el Vallès Oriental i l'Occidental, el Maresme, el Barcelonès, el Baix Llobregat, l'Alt i el Baix Penedès, el Garraf, el Tarragonès, les Terres de l'Ebre i el Baix Camp. I també s'ha suspès la quarta i última etapa de la Copa d'Europa d'Aigües Obertes, que s'havia de disputar avui al Port de Barcelona. En principi, no s'han suspès encara, veurem què passa. A l'ACB, a les 9, Manresa-Breogán, el 9 Congost, i també diversos partits de la Lliga Catalana d'Hoquei Patins.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Mentrestant, a la Lliga F de Futbol, dos resultats d'aquest migdia. Victòria de l'Espanyol contra l'Alavés a la Ciutat Esportiva Dani Jarque per 1-0 amb un gol de Brown que ha arribat en el darrer sospir del temps afegit. La jugadora blanquiblava, Claudia Iglesias Bicho, creu que l'equip està en tendència ascendent.
7: Esto es un proceso, es muy largo. El inicio siempre suele costar, más con todas las incorporaciones nuevas. Un modelo que se está viendo cada vez más en el campo. Y yo creo que nosotras también, pues los puntos evidentemente te generan esa recompensa a nivel visual de la tabla, de no verte tan abajo, pero yo creo que también el grupo está avanzando a nivel de juego y de todo, así que no estamos preocupadas y yo creo que sí que puede ser el inicio de un gran año.
4: I el Badalona empatat a 3 al camp del Sevilla, tot i que s'han avançat les catalanes al minut 94, dos minuts més tard han empatat les andaluses. Demà serà el tron del Barça, que rebrà el Real Madrid al Camp Nou en el primer clàssic de la temporada de la Lliga F, un partit que començarà a les 5 i que podreu seguir en directe a la TDG de Catalunya Ràdio. Vicky López es baixa, el tècnic blaugrana Pere Romeu creu que el seu equip arriba en un bon moment aquest partit.
8: Així ho sento, crec que l'altre dia el partit que fem contra la Roma és dels grans partits que potser he dirigit jo com a entrenador. M'és igual que sigui una victòria contundent, m'és igual que el Barça golea, no, vam fer un partidàs. Llavors crec que això té molt mèrit amb la situació amb la que hem estat aquest mes de setembre. Crec que nosaltres també estem creixent una barbaritat com a equip i és una cosa que m'agrada que es valori i es posi en valor, sobretot.
4: A la segona divisió masculina, com dèiem, suspès el Sabadell-Andorra d'aquesta tarda. Demà al vespre el Girona a les 9 rebrà el Mallorca a Montilivi. Sentim el tècnic de l'equip gironí, Quique Álvarez.
9: No, perquè estem a segona. Llavors, de gust de primera, veurem el juny, si és així, no? Ara mateix som un bon partit de segona i és el que hem de tenir al cap, tenir la humilitat, tothom, de saber on estem, perquè a més s'està demostrant que costa molt tot i que necessitem, pues, aquesta humilitat i aquesta tranquil·litat perquè les coses vagin bé.
4: Ferran Beltran i Brian Hill podrien entrar a la convocatòria, mentre que Estuani es baixa. Quique Álvarez també recupera els internacionals Las, Krapitsov i Pixur. I a 8:45 del vespre, la selecció espanyola jugarà a la Lliga de les Nacions contra la República Txeca a Oviedo, Astúries. Pau Cubarsí ha estat descartat i no jugarà aquest partit. Sí que ha entrat a la llista Roberto Fernández de l'Espanyol, que podria debutar amb la selecció espanyola absoluta. Al marge d'aquest Espanya-República Txeca, avui també es disputen a la UEFA Nations League el Croàcia-Anglaterra amb Livakovic i Gordon del Barça a les 6 de la tarda, i a 8:45 el Suïssa-Eslovènia amb Derkusic de l'Espanyol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: En motor, victòria de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi del Japó de MotoGP davant de Diogo Moreira i el líder del Mundial, Jorge Martín. Ara el Trova Cervera queda a 7 punts del madrileny a la general. Martín havia passat segon la línia de meta, però l'han sancionat amb una posició per haver trepitjat fora de pista a la darrera volta. Escoltem, sentim Marc Márquez a DAZN.
10: Hoy funcionaba todo bien, hemos hecho un cambio para la sprint race, viendo claro cuál era el problema esta mañana, y hemos dado un pasito más, iba cómodo, iba bien, y nada, ha salido una sprint race, ojalá mañana tener la misma sensación.
4: Àlex Márquez, per la seva banda, ha caigut a la primera volta i ha arrossegat en l'accident Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. El pilot cerverí ha estat sancionat amb una doble penalització de volta llarga a la cursa de demà. Edgar Canet ha guanyat el Rally del Marroc en categoria reina de motos, i d'altra banda, pel que fa al waterpolo, tenim en joc ara mateix la Supercopa d'Europa femenina. La disputen l'Olympiacos i el Catalunya està guanyant l'equip grec clarament per 14-4.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 6:02. Molta atenció, molta precaució pel temps, perquè el govern restringeix la mobilitat en una vintena de comarques arran del risc de pluges torrencials. Formació d'un huracà mediterrani entre avui a la tarda i la matinada. A l'aeroport del Prat s'anul·len una desena de vols de Barcelona i a diverses ciutats d'Europa. A Barcelona es tanquen alguns accessos i els responsables de Protecció Civil, el president i la consellera d'Interior, a aquesta hora reunits per determinar possibles mesures davant d'aquest nou episodi de fortes pluges. Manifestació multitudinària avui al migdia pels carrers de la capital espanyola per l'habitatge. La portaveu del Congrés de Junts, Míriam Nogueres, ha dit al suplement de Catalunya Ràdio que el seu partit ha evitat un nyap jurídic i una mala eina per als ciutadans. Salvador Illa es mostra profundament decebut per aquest posicionament. Des d'ara fins a arribar a les 6, entre diverses qüestions, us explicarem que els propietaris dels boscos de les Gavarres que van cremar l'estiu han començat la redacció d'un pla de restauració i no descarten denunciar al jutjat l'empresa que va provocar el foc. Ho han confirmat avui a 3CAT Info just quan es compleixen 3 mesos del començament d'aquell foc. I a la República Democràtica del Congo s'estan fent proves amb 3 medicaments per tractar l'ebola de Bunjibujo. Metges Sense Fronteres alerta del risc que encara que funcionin, no arribin a les persones que els puguin necessitar i demana que es planifiqui l'accés a aquests medicaments abans que s'acabin els assajos. I en els esports, a aquesta hora, Biel Cadilla. Bona tarda.
2: Bona tarda, Jaume.
1: Què destaques, Biel?
2: Doncs, evidentment, les suspensions, el degoteig de suspensions que anem tenint llarg de la tarda per aquest temporal de pluja i vent. De moment, suspesos el Sabadell-Andorra de la segona divisió, el Sant Andreu-Antequera de la primera ref de futbol i a l'ACB de bàsquet, el Penya-Andorra.
1: Una situació que fa que l'alerta sigui màxima per pluges torrencials entre avui la tarda i ben bé demà al migdia. Ja plou en alguns punts, amb alguns ho ha fet de forma intensa, litoral per litoral. A partir del vespre les pluges han d'anar prenent cos, ser més fortes, poden portar mànegues, tornados, i Protecció Civil parla fins i tot d'un petit huracà mediterrani que es podria formar també les pròximes hores. Ho anirem seguint i explicant. De moment, Sergio Delgado, de Protecció Civil, explicava en un especial que estem fent a Catalunya Ràdio, pels aiguats, que se suspèn el concurs de Castells de Tarragona demà, la jornada d'avui s'està fent, i que restringeix tota activitat que comporti la mobilitat a partir de les 8 de la tarda.
3: Demana la no mobilitat que no sigui imprescindible per raó d'urgència en aquestes comarques des d'avui a les 8 del vespre fins a les 2 del migdia, és d'obligat compliment i és amb motiu d'aquests avisos vermells molt excepcionals que ens està marcant el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Suspeses les activitats culturals, esportives i de lleure que es facin tant a l'interior com a l'exterior que comportin mobilitat. S'han viatjat a la tarda les alertes a les comarques amb més risc. En són una vintena, bona part de les del litoral català central, totes les del nord-est i també algunes zones de la Catalunya central. A aquesta hora està en marxa el Departament d'Interior, una reunió encapçalada pel president de la Generalitat i la consellera d'Interior, Núria Parlon, amb els responsables de Protecció Civil. Quan s'acabi faran roda de premsa, la podreu seguir en directe aquí mateix, a 3CAT Info. I entre diverses incidències s'han hagut de tancar accessos al metro i a l'andana de l'L3 a Barcelona, a l'estació del Liceu. S'ha tancat el telefèric que puja a Montjuïc. A les persones que estan acampades a la plaça Catalunya, de moment, mantenen la protesta. I també s'han cancel·lat vols, retards generalitzats al Prat, ja hi ha una desena de vols anul·lats i també endarreriments entre 2 i 4 hores amb vols a destinació com Praga, Zúric, Sevilla, Tànger, Roma i Dublín. Es recomana extremar al màxim la precaució en els desplaçaments que es puguin fer les pròximes hores. També consultar sempre l'estat a moment, minut a minut, de les aerolínies i també l'estat dels vols. A Madrigueras, Albacete, és una de les localitats més perjudicades des de Castella-La Manxa per les pluges torrencials que també pateixen, han provocat malauradament la mort d'una dona centenària que no va poder sortir de casa seva. Es manté el nivell 1 del pla d'emergència davant del risc de més pluges. En poc més de 2 hores, ahir a la nit, van caure més de 140 litres per metre quadrat. El president d'Andalusia també va fer un posicionament a través de la xarxa X enviant un missatge de suport als afectats. Pedro Sánchez feia el mateix. A Andalusia la pluja també provoca problemes de mobilitat amb algunes vies tallades. Segons la EMET, hi ha alerta taronja per risc de pluges fortes a Astúries, Cantàbria i Madrid. a Andalusia, a les Balears, a Castilla i Lleó i a Castella-La Manxa, Extremadura, Galícia i al País Basc, no hi ha tant risc de moment, amb l'alerta groga, i també es preveu la formació d'una dana a l'oest de la península, també amb risc de fortes ventades.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Manifestació massiva avui al migdia pel centre de Madrid per reclamar el dret a un habitatge digne. Més de 70.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, 500.000, segons els convocants, han acabat confluint a la Cibeles, com hem seguit amb la Montse Mir.
4: Clam popular al centre de Madrid per reclamar un habitatge digne, la reducció dels preus dels lloguers i l'expulsió dels fons voltor. I per aconseguir-ho, per sobre de tot això, la convocatòria d'una vaga general el més aviat possible, com ha explicat Valeria Racu, portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
5: Queremos rescatar esa herramienta histórica que siempre hemos utilizado la gente trabajadora para transformar la realidad, que es la huelga general. Es gracias a la huelga general que tenemos jornadas laborales. Es gracias a la huelga general que tenemos sufragio universal y va a ser gracias a la huelga general que vamos a expulsar al rentismo, a la especulación y a la inversión inmobiliaria y a los fondos buitre de este país.
4: Segons el sindicat, ja han començat les converses amb la UGT, Comissions Obreres i altres organitzacions per poder fer aquesta convocatòria. Paloma López Bermejo, secretària general de Comissions Obreres, ha assegurat a 3CAT Info que ho debatran aquesta setmana.
6: Estamos apoyando todas las movilizaciones, etcétera, que se están realizando. Mantenemos una relación fluida con el sindicato de inquilinas y de momento estamos en esa posición. Si me preguntas en concreto por la huelga general, pues la semana que viene nosotros reuniremos nuestros órganos y ahí tomaremos una decisió sobre el que vamos a hacer.
4: Pel que fa als manifestants, tots han insistit en la idea que calen canvis en matèria d'habitatge i que s'han de fer de manera urgent.
7: He venido para defender la vivienda, que todos tengan derecho a la vivienda y que tengan, pues eso, posibilidades de tener una vida mejor, la gente joven y los mayores.
8: Pues porque estoy totalmente en contra de que estemos en esta situación con la vivienda, o sea, que no sea accesible para los jóvenes, los que están ya viviendo años les puedan echar fácilmente, sin problemas, para especular continuamente.
4: De moment, l'acampada que hi ha a la Puerta del Sol es manté.
1: La portaveu al Congrés de Junts, Míriam Nogueres, ha explicat avui al matí al suplement de Catalunya Ràdio que el seu no ahir va evitar un nyap jurídic, ha dit, i una mala eina per als ciutadans. Ha fet aquest paral·lelisme amb la primera llei d'amnistia que també va proposar el govern de Pedro Sánchez.
9: Exactament el mateix que va passar amb la llei d'amnistia. Se'ns va dir de tot per votar que no a la primera llei d'amnistia. No era una llei ben feta, però al cap d'un mes, per haver aguantat la posició, em va resultar una llei que no només és avalada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sinó que a més soluciona el problema amb molt

0: molta gent que no és precisament la gent més coneguda. I en aquest cas hem fet exactament el mateix.
1: El secretari general de Junts, Jordi Turull, diu que tenen la mà estesa i que si el govern espanyol vol aprovar un nou decret amb la proposta que ells han presentat,

0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, diu que està decebut amb el paper que Junts ha fet en aquest afer i afirma que els socialistes han fet coses a Catalunya i a l'Estat per regular l'accés a l'habitatge, com ara la regulació dels apartaments turístics i de temporada.
1: I la cosa que encara cansa més a la gent, cada cop més, és que els que voten en contra de mesures per protegir l'accés a l'habitatge pretenguin donar lliçons sobre habitatge, que és el que estem veient avui. Ho bloquegen, voten en contra i surten donant lliçons.
0: El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat de fracàs la política, la manera com el govern de Pedro Sánchez ha gestionat aquesta crisi de l'habitatge.
2: España necesita un gobierno que crea en sus ciudadanos, que crea que primero hay que crear riqueza para después repartirla. La vivienda es el símbolo del fracaso de este gobierno y debe ser el símbolo del éxito del gobierno anterior.
0: I la secretària general d'Esquerra Republicana de Catalunya, Elisenda Alemany, considera que el que va passar ahir al Congrés va ser un fracàs de la política i ha fet aquesta petició.
3: Que és que si hi ha temps per esgotar en aquesta legislatura, sigui per propostes i no per shows mediàtics com els que hem estat veient. Tenim carpetes pendents com el nou finançament, com la condonació del deute amb l'Estat, com el traspàs de Rodalies a mans catalanes. Per part d'Esquerra Republicana aprofitarem tot el temps que quedi per collar el govern espanyol per rematar els compromisos amb Catalunya.
0: L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha qualificat Junts de ser el braç armat de la patronal especuladora i ha proposat una gran entesa política.
4: Totes aquelles que estem compromeses amb el dret a l'habitatge hem de fer la gran aliança política front amplista pel dret a l'habitatge per aturar la gran aliança dels especuladors.
0: I a sort, al Pallars Sobirà impulsaran 39 habitatges de protecció oficial. Això ho han acordat avui el govern i l'Ajuntament amb la signatura d'un conveni, una nova promoció que s'aixecarà a partir d'una estructura que va quedar a mig construir durant l'època de la bombolla immobiliària amb una inversió de 5,8 milions d'euros. Sort al Vamor.
5: L'alcalde de Sort, Baldo Ferrer, valora el conveni com a històric per oferir una oportunitat a les persones que volen arrelar el territori.
6: 40 habitatges per 2.000 persones que són els que vivim, 2.000 habitants que vivim al municipi de Sort, significaria, si extrapolem aquesta xifra a Barcelona, fer 30.000 habitatges. Per tant, les xifres parlen per si soles. Estem parlant d'una quantitat per un territori com el nostre que és excepcional. Per tant, una notícia històrica no només pel municipi, sinó per la comarca i també per l'Alt Pirineu d'Aran.
5: Per fer els habitatges s'aprofitarà una estructura mig construïda al carrer Neroses. L'Incasol ja ha adquirit aquesta estructura, més de dues parcel·les que sumen 1.000 metres quadrats. També s'ha sol·licitat la incorporació d'aquests terrenys a la Reserva Pública de Solars per buscar un nou promotor i posar fil a l'agulla a les obres.
0: Tres minuts i seran 6:15.
7: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: Els propietaris dels boscos de les Gavarres que van cremar a l'estiu han començat la redacció d'un pla de restauració i no descarten denunciar al jutjat l'empresa que va provocar el foc. Això ho han confirmat a 3Cat Info just quan avui, fa 3 mesos del començament d'aquest incendi. En paral·lel estan fent uns treballs d'urgència per retirar els arbres cremats i evitar l'erosió dels terrenys, que es pot agreujar ara amb els temporals de pluja. Girona, Fèlix Martín.
8: La prioritat dels afectats és la redacció del pla de restauració de la zona cremada, però en paral·lel ja han avançat aquesta emissora, que estudien amb els seus advocats i també presenten denúncia per la via penal. Ho ha concretat el president de l'Associació de Gestors Forestals de les Gavarres, Melcio Soler.
9: Des de la nostra associació ens ho estem mirant, si té sentit posar alguna denúncia. El cas està obert, penalment, al jutjat de la Bisbal. Amb el que estem és amb aconseguir posar en marxa i executar aquest pla de restauració que sí que la Generalitat ens ha encarregat a l'Associació dels Gestors Forestals.
8: Un pla que definirà què fer a la zona des d'ara i fins al 2030 ho ha posat en valor el director general de Boscos de la Generalitat, Jaume Minguell.
10: Aquesta és la gran virtut del planejament que s'ha de fer, és a dir, poder determinar en cada lloc i això tindrà una repercussió directa en el paisatge que hi tindrem d'aquí 20 anys i, per tant, en la vulnerabilitat major o menor als incendis i en les infraestructures que hem de prioritzar a l'hora de tenir eines de prevenció.
8: Avui fa 3 mesos que va començar aquest foc de les Gavarres, va cremar més de 2.200 hectàrees de 4 municipis del Baix Empordà.
0: 3 medicaments per tractar l'Ebola de Bundibugyo s'estan provant en assajos clínics a la República Democràtica del Congo. Metges Sense Fronteres alerta que encara que

0: funcionin, no està garantit que arribin als malalts que els puguin necessitar i per això demana que es planifiqui l'accés ja des d'ara. Des que es va declarar el brot el 15 de maig, més de 4.000 persones han mort i s'han confirmat 8.300 casos, segons l'Institut Nacional de Salut Pública Congolès. És una informació de Toni Fortesa.
1: Metges Sense Fronteres recorda que en brots anteriors, entre el 2020 i el 2022, només un de cada tres malalts va rebre algun dels tractaments disponibles. Per evitar que es repeteixi, l'ONG reclama transparència sobre els preus, les llicències, la producció i les reserves, i que el finançament públic inclogui garanties perquè els medicaments arribin als països afectats.
2: Los acuerdos de financiamiento tienen que venir con consecuencias. O sea, yo te doy dinero en avance para que tú produzcas un fármaco, pero lo que tú tienes que hacer después es estar seguro de que ese fármaco está disponible para la gente que lo necesita. El acceso universal se planifica hoy, no cuando ya tienes la cura y entonces todo el mundo tiene que correr detrás.
1: Metges Sense Fronteres alerta que sense aquesta planificació, l'accés als futurs tractaments podria acabar depenent únicament de les decisions comercials de les farmacèutiques.
3: 3CAT Info.
0: Són 3:45.
3: El temps.
0: Enric Agut.
4: Va plovent a comarques de Barcelona, també de Tarragona, sobretot Camp de Tarragona, litoral i prelitoral barceloní. També a la vegada sorgeixen ruixats a comarques gironines, Pirineu Oriental i Catalunya Central. Aquest episodi de pluja extensa a comarques de l'est del país i també del nord-est es mantindrà fins demà al matí o demà al migdia. Encara fins i tot podrien quedar ruixats a la tarda a comarques de Girona. I atenció perquè és un episodi extraordinari pel que fa a la quantitat de precipitació que pugui caure a comarques gironines de Barcelona i potser també al Camp de Tarragona. Aquest episodi podrien caure més de 200 litres entre Girona i Barcelona. Hi ha un avís de perill molt alt i també pluges de caràcter torrencial. Aquesta tarda, principalment, sobretot al vespre, a comarques barcelonines, alguna tempesta pot ser molt forta, i també entre la matinada i demà, a banda de comarques de Barcelona, a les de Girona. I tot plegat per un gran sistema de tempestes, moviment ciclònic, com les pertorbacions, i que podria arribar a convertir-se en un mini huracà del Mediterrani. Són fenòmens que porten sobretot molta pluja.
0: Aquesta hora està en marxa la segona jornada del concurs de castells que se celebra a Tarragona, avui ja amb les colles que estan situades al mig de la classificació, mentre tot sembla indicar que la jornada de demà queda suspesa per ordre de protecció civil, per bé que encara no hi ha hagut confirmació oficial per part de l'organització. Ho estem seguint al Tàrrec Arena. Josep Almirall, bona tarda.
5: Bona tarda. Doncs precisament hem rebut un comunicat, David, fa molt poca estona, que ens han dit que d'aquí poc temps, d'aquí poca estona, ens faran saber la decisió de l'Ajuntament de Tarragona, dels organitzadors del concurs sobre la jornada de demà, i pendents també de la jornada d'avui, perquè és clar, tenim en compte que aquesta sessió de tarda s'acabarà com a molt aviat a 8:45 del vespre, un cop ja hagin entrat les restriccions de mobilitat. Aviam què passa amb els milers de persones, els milers de castellers i milers de persones del públic que hi ha concentrades aquí a la Tarraco Arena. Aquest deia el comunicat de l'organització, David.
6: Ha enviat fa un minut després, de 6:15 de la tarda, diu: en breu us informarem respecte a la jornada demà del concurs de castells. Us demanem, si us plau, que no doneu per fet cap comunicació referent a això fins que l'Ajuntament de Tarragona i el concurs de castells no comuniquin cap novetat. Us demanem, si us plau, que ho feu extensiu a les vostres delegacions de fora de Tarragona.
5: Doncs aquesta és la posició en aquests moments de la direcció del concurs, de l'organització del concurs. Encara s'estan pensant què han de fer sobre la sessió de demà. Veurem quina decisió acaba emprenent. Mentrestant, la primera ronda, parlem ja de castells, la primera ronda s'ha acabat amb el 7 de 8 com a màxima construcció i només amb una caiguda, només un castell carregat.
6: Liderat compartit entre els castellers de Lleida i els marrecs de Salt amb el 7 de 8 que han aconseguit descarregar.
5: A continuació, colles que han descarregat el 3 de 8.
6: Els xics de Granollers, els bordegassos de Vilanova, els segals d'Osona, els nens del Vendrell i els castellers de Sabadell.
5: A continuació, les colles que han descarregat el carro gros, el 4 de 8.
7: La classificació provisional.
6: Sí, el 4 de 8 carregat de la jove de Sitges. També hem vist el 4 de 8 de la jove de Barcelona, el 4 de 8 dels xicots de Vilafranca, també els xicots del Serrallo, han completat aquest carro gros.
8: Doncs aquesta és la situació en aquests moments. Encara no ha començat la segona ronda d'aquesta sessió de dissabte del concurs. Ho farà d'aquí uns minuts. De moment veiem com l'organització està recitant la classificació que us hem resumit ara aquí en aquesta connexió. Això és tot des de Tarragona.
0: Estarem pendents del que ens expliqueu, doncs. Gràcies, bona tarda.
8: Bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Cinema i patrimoni es fusionen a la Noguera aquest cap de setmana amb la quarta edició del Festival Internacional de Cinema d'Àger. Es projecta una selecció de curtmetratges en un entorn únic com és la Col·legiata de Sant Pere Lleida, Júlia Albacar.
9: Projeccions sota les estrelles i una selecció de 14 curtmetratges de temàtica social que aborden qüestions com la violència de gènere o la crisi de l'habitatge. És el que proposa esta quarta edició del FIC d'Albert Carbós, el director del festival, i destaca l'entorn únic del certamen.
10: Poder tenir el privilegi de projectar sota les estrelles en aquell indret amb les vistes al Montsec, allò és increïble i hi ha molts pocs llocs que ens ofereixen aquesta oportunitat, no? A part de poder veure bon cinema, fer-ho en un lloc arquitectònicament preciós i amb moltíssima història.
9: Entre els títols que es projecten hi trobem Cara de Cona, de Guillermo Oliveira, Una vocal, de Polo Menárguez, o La paciente desconocida de Freud, d'Antonia San Juan, entre molts altres, a més del llargmetratge Viatge al País dels Blancs, dirigida per Dani Sancho, que també participarà en el col·loqui posterior. Tot plegat per apropar el cinema de qualitat als municipis petits.
10: Són territoris en els que a vegades costa, no?, que arriba al cinema, i al final moltes vegades les ofertes queden sempre a les grans ciutats, i crec que és molt important també desvincular-les d'allà i donar aquestes oportunitats en aquests territoris, en aquest cas un poble de 500 habitants.
9: Una de les novetats d'estany és el Gran Joc del Cinema, que busca aprofundir en el coneixement del cinema entre el públic de totes les edats.
0: La pel·lícula Sombra Nòmada, que s'estrena aquest cap de setmana al cinema, retrata la precarietat de la vida al Sahara ocupat pel Marroc des del punt de vista d'una noia que hi torna, deportada des de Barcelona. Una visió marcada pel desarrelament i el conflicte identitari de la protagonista, interpretada per Nadira Mohamed, amb qui ha pogut parlar l'Òscar Callau. És una actriu, activista i refugiada saharaui.
11: La pel·lícula arrenca amb la deportació de la Màriam, una noia que s'ha buscat la vida a Barcelona combinant els estudis amb el petit tràfic de drogues, per la qual cosa es veu forçada a tornar a la llar familiar a Al-Aaiun, la capital del Sàhara Occidental. L'adaptació serà molt complicada per la falta de recursos, les tensions amb la policia marroquina o el conservadorisme familiar que li retreu com vesteix o que no tingui cap intenció de casar-se. La Màriam, doncs, no encaixa amb el seu lloc de naixement i tampoc té prou vincles per tornar a Barcelona. Sentim Nadira Mohamed.
12: Cualquier persona migrante nunca sabes dónde empiezas tú y dónde acaba todo ese aprendizaje que obtienes en el país que te acoge. Entonces esa pelea identitaria está constante porque al final los tuyos te preguntan y te exigen que no te olvides de tus orígenes, los de aquí te exigen que te adaptes y que tengas un castellano perfecto y que demuestres que te has liberado, y entonces estás como constantemente queriendo agradar en todos lados.
11: La Nadira va créixer als campaments de refugiats saharauis a Tindouf, en territori algerià, i fa de cooperant a Espanya. La directora de Sombra Nòmada, Amy Imanishi, és una japonesa nord-americana que va estar casada amb un home saharaui dels territoris ocupats. Totes dues han experimentat en carn pròpia l'exili i la vida fronterera.
12: La pel·lícula toca muchos temas sociales que muchos otros no han querido nunca tocar, y que una productora como Peculiar y Capricho Producciones y Amy hayan decidido tirar para adelante con este proyecto, sabiendo todo lo que nos podría ir por el camino y las piedras que podríamos encontrar, de valientes.
11: La cinta es va rodar a Algèria per esquivar la censura del Marroc. El paisatge desèrtic del Sahara s'incorpora a la cinta amb imatges de to poètic, i les de la ciutat de l'Aaiun són del tot insòlites.
12: En la película está rodada en los territorios ocupados por Marruecos. Entonces, las imágenes que se muestran, ese desierto tan bonito, eso es de l'Aaiun, una de las ciudades donde nació toda la revolución del Frente Polisario, la lucha armada. Entonces, para mí, que me he criado en los campamentos de refugiados, ver esas imágenes me alegra muchísimo, porque consigues un poco llevar al espectador a la realidad de los territorios ocupados.
11: La projecció de la cinta arreu de l'Estat anirà acompanyada de col·loquis i actes solidaris amb els refugiats del Sàhara Occidental.
0: Trescat Info. 6 minuts i seran les 6.
3: Esports.
0: Bona tarda, Biel Cadilla.
13: Bona tarda, Jaume. Comencem amb les afectacions, múltiples afectacions d'aquest temporal, aquest aiguat que està caient i que ha de caure en les pròximes hores a diverses comarques de Catalunya en el món esportiu. D'una banda, s'ha suspès el Sabadell-Andorra de la segona divisió de futbol, que s'havia de jugar ara a les 6, a la nova Creu Alta. També s'ha suspès a la primera ref el Sant Andreu-Antequera, s'havia de jugar a 6:45 a Can Dragó. Ha parlat el director esportiu del Sant Andreu, David Mordillo, a l'especial de Catalunya Ràdio.
14: Bueno, una bona part d'ell es trobava afectada per les restriccions de la Generalitat i llavors la Federació Espanyola, per mi, amb bon criteri, ha decidit que no jugués el partit.
13: A la CB de bàsquet tampoc no jugarà el Penya Andorra, previst per ara a les 6 a l'Olímpic de Badalona. Es disputarà aquest partit el 14 d'octubre a les 8 del vespre. Sentim el president del Joventut, Juana Morales, també en declaracions al Tot Girar.
15: Bueno, la decisió la pren la CB, que és l'organitzadora de la competició, però òbviament en comunicació amb nosaltres i amb l'altre equip d'Andorra. I bueno, jo crec que s'han posat una miqueta la cordura, no? És veritat que el partit era a les 6, no a les 8, però la gent, quan acaba el partit, ha de tornar a casa.
13: La Federació Catalana de Futbol i la de Bàsquet també han suspès tots els partits de les seves competicions a les comarques on el risc és màxim. A la Lliga F, el Barça demana passar demà a les 7 de la tarda el clàssic al Camp Nou contra el Real Madrid i ara està esperant resposta de la Federació. El partit, previst inicialment per les 5, el podreu seguir tant si és a les 5 com a les 7 en directe a la TDG de Catalunya Ràdio. Vicky López es baixa. El tècnic blaugrana Pere Romeu creu que el seu equip hi arriba en un bon moment.
16: Així ho sento. Crec que l'altre dia el partit que fem contra la Roma és dels grans partits que potser he dirigit jo com a entrenador. Més igual que sigui una victòria contundent, més igual que el Barça, no, vam fer un partidàs. Llavors crec que això té molt mèrit amb la situació amb la que hem estat aquest mes de setembre. Crec que nosaltres també estem creixent una barbaritat com a equip i és una cosa que m'agrada que es valori i que es posi en valor, sobretot.
13: I dos resultats a la Lliga F d'aquest migdia. L'Espanyol ha guanyat per la mínima 1-0 l'Alavés amb gol a l'últim minut del temps afegit. La jugadora blanquiblava Claudia Iglesias Bicho creu que l'equip està en tendència ascendent.
17: Esto es un proceso, es muy largo. El inicio siempre suele costar, más con todas las incorporaciones nuevas. Un modelo que se está viendo cada vez más en el campo. Y yo creo que nosotras también, pues los puntos evidentemente te generan esa recompensa a nivel visual de la tabla de no verte tan abajo, pero yo creo que también el grupo está avanzando a nivel de juego y de todo, así que no estamos preocupadas y yo creo que sí que puede ser el inicio de un gran año.
13: I el Badalona empatat a 3 al camp del Sevilla.
3: 3CAT Info.
13: A segona divisió, el Girona rebrà demà al vespre a les 9 al Mallorca-Montilivi. Sentim el tècnic de l'equip gironí, Quique Álvarez.
18: No, perquè estem a segona. Llavors, de gust de primera, veurem al juny, si és així, no? Ara mateix som un bon partit de segona i és el que hem de tenir al cap. Tenir la humilitat tothom de saber on estem, perquè a més s'està mostrant que costa molt tot i que necessitem pues, aquesta humilitat i aquesta tranquil·litat perquè les coses vagin bé.
13: I a 9:45 la selecció espanyola juga avui la Lliga de les Nacions contra la República Txeca a Oviedo. A Astúries, Pau Cubarsí ha estat descartat i no jugarà aquest partit. També es juguen avui el Croàcia-Anglaterra amb Livakovic i Gordon del Barça a les 6 de la tarda, ara d'aquí pocs minuts. I a 9:45 el Suïssa-Eslovènia amb Derkusic de l'Espanyol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: En handbol, a la Lliga Sobal, el Barça rep aquesta hora l'Alacant, al Palau Blaugrana, Alfons Gorina. Bona tarda.
19: Bona tarda. El Barça està guanyant clarament 22-14 a l'Alacant quan queda una mica més de 5 minuts per arribar al descans en un partit de la Lliga Asobal amb una mica més d'atenció de l'habitual perquè és el partit que ha arribat just després de la primera derrota en més d'un any de l'equip blaugrana després de 65 victòries seguides, recordem, entre setmana en el Mundial de Clubs i contra el Vesprem que entrena Xavi Pascual. El Barça avui prenent-s'ho amb calma, ha començat patint petits parcials en contra contra l'Alacant i ha reservat jugadors importants i també Hallgrímsson, el porter islandès del Barça, té febre i no hi és avui per jugar, però ara l'equip blaugrana domina còmodament quan queden una mica més de 5 minuts, 22-14, 8 gols d'avantatge per l'equip de Carlos Ortega.
3: 3CAT Info.
13: En waterpolo, el Catalunya ha perdut de manera contundent la Supercopa d'Europa femenina contra l'Olympiacos, 18-4. En motor, victòria de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi del Japó de MotoGP,

0: davant de Diogo Moreira i el líder del Mundial, Jorge Martín. Ara el Tro de Cervera queda a 7 punts del madrileny a la general. Martín havia passat segon la línia de meta, però l'han sancionat amb una posició per haver trepitjat fora de pista la darrera volta. Marc Márquez, de DAZN.
1: Hoy funcionaba todo bien, hemos hecho un cambio para la sprint race, viendo claro cuál era el problema esta mañana y hemos dado un pasito más, iba cómodo, iba bien y nada, ha salido una sprint race, ojalá mañana tener la misma sensación.
0: Edgar Canet ha guanyat el Rally del Marroc en categoria reina de motos. El pilot català de 21 anys ha eixugat el minut i mig d'avantatge que li portava el seu company d'equip Daniel Sanders abans de l'última etapa disputada avui. I a la Fórmula 1, Max Verstappen ha aconseguit la pole del Gran Premi de Bahrain, que es disputa a Malàisia, i demà serà primer a la graella de sortida.
2: Trescat Info.

0: El govern restringeix la mobilitat en una vintena de comarques arran del risc de pluja torrencial i de la formació d'un huracà mediterrani entre aquesta tarda i matinada. A l'aeroport del Prat s'han anul·lat una desena de vols de Barcelona a diverses ciutats d'Europa. A Barcelona s'han tancat alguns accessos del metro i els responsables de Protecció Civil, el president de la Generalitat i la consellera d'Interior, estan reunits per determinar possibles mesures davant d'aquest episodi extrem de pluges. Manifestació multitudinària aquest migdia a Madrid per l'habitatge. Els manifestants demanen una vaga general després que ahir es deroguessin al Congrés els dos decrets que havia proposat el govern espanyol. La manifestació prevista a Barcelona per aquesta tarda s'ha ajornat a un altre dia a causa de la forta pluja que es preveu. I mentre el president del govern espanyol medita si avança a les eleccions, des de Junts li estenen la mà per aprovar un nou decret d'habitatge amb el text que ells proposen. Míriam Nogueres justifica el suplement de Catalunya Ràdio el no de la formació pel fet de no donar llum verda a un nyap jurídic. El president Illa es mostra decebut amb la decisió de Junts i remarca que els socialistes, tant a Catalunya com arreu de l'Estat, han fet mesures per millorar l'accés de l'habitatge. La Generalitat preveu que gràcies a la mesura que permetrà que persones de més de 40 anys comprin un habitatge de manera conjunta amb l'administració pública, s'adquiriran pisos que els fons d'inversió ja no volen perquè no els són rendibles. També permetrà ampliar el mercat d'habitatge protegit. La meitat dels britànics voldria tornar a la Unió Europea, segons una macroenquesta publicada avui, que també dispara la intenció de vots dels laboristes. De fet, el primer ministre, Andy Burnham, ha anunciat que estudia portar la mesura al programa de la pròxima legislatura. I Lula da Silva aspira a un quart mandat no consecutiu a la primera volta de les eleccions presidencials de demà al Brasil. Lula s'enfronta al fill de l'expresident Jair Bolsonaro, el senador Flavio Bolsonaro, que està a poca distància, segons els sondejos del mandatari brasiler. Probablement caldrà una segona volta a finals d'octubre.
1: Esports. Suspès el Sabadell Andorra de la segona divisió, el Sant Andreu Antequera de la primera ref i el Penya Andorra de l'ACB de bàsquet. La Federació Catalana de Futbol i la de bàsquet han suspès tots els partits de les seves competicions a les comarques on el risc és màxim. A la Lliga F, el Barça demana endarrerir de les 5 a les 7 el clàssic de demà al Camp Nou contra el Real Madrid. Aquest migdia, victòria de l'Espanyol contra l'Alavés per 1-0 i empat a 3 del Badalona al Camp del Sevilla. I victòria de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi del Japó de MotoGP davant de Diogo Moreira i el líder del Mundial, Jorge Martín. Ara el tro de Cervera queda a 7 punts del madrileny a la general.
0: Previsió de pluges persistents i localment torrencials a comarques de Girona, Barcelona i Tarragona. L'episodi s'allargarà fins demà diumenge i les precipitacions podrien superar els 200 mil·límetres. Es poden donar fenòmens de temps violent, ratxes molt fortes de vent, mànegues o tornados.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 6 de la tarda. Els informa Quim Codines. Bona tarda.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Alerta per perill màxim de pluja torrencial entre aquesta tarda i demà al migdia. Les precipitacions que ja cauen al litoral i al prelitoral agafaran molta força a partir del vespre amb possibilitat de mànegues i tornados. Protecció Civil parla de mini-huracà mediterrani. Per tot plegat, Sergio Delgado, de Protecció Civil, acaba de dir en aquest especial Tot Gira que estem fent pels aiguats que se suspèn el concurs de Castells de Tarragona i es restringeix tota activitat que comporti mobilitat a partir de les 20 de les 8 del vespre.
3: Demana la no mobilitat que no sigui imprescindible per raó d'urgència en aquestes comarques des d'avui a les 8 del vespre fins a les 2 del migdia, és d'obligat compliment i és amb motiu d'aquests avisos vermells molt excepcionals que ens està marcant el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Queden suspeses les activitats culturals, esportives i de lleure que es facin tant a l'interior com a l'exterior que comportin mobilitat. De fet, els principals teatres de la capital catalana ja han anunciat que aquest vespre no hi ha funció, igual que el Teatre del Liceu. El govern ha enviat un SOS alert a les comarques amb més risc. En són una vintena, bona part de les del litoral català central, totes les del nord-est i també algunes zones de la Catalunya central. A aquesta hora està en marxa al Departament d'Interior una reunió encapçalada pel president de la Generalitat i la consellera d'Interior amb els responsables de Protecció Civil. Un cop acabi, faran una roda de premsa en què es detallarà els acords i donaran les indicacions pertinents a la ciutadania. Allà hi tenim l'Anna Alfonso. Bona tarda, Anna.
4: Bona tarda. Sí, continua la reunió d'alt nivell que s'està fent ara mateix des de les 5 de la tarda. Aquí, al Departament d'Interior, l'encapçala, com deies, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també hi ha la consellera d'Interior, Núria Parlon, i els màxims responsables del Meteocat i de Protecció Civil per fer seguiment d'aquesta situació meteorològica excepcional i de les pluges que ja estan caient però que s'esperen sobretot a partir de les 8 del vespre. Una reunió en què també hi estan participant representants del SEM, de l'Ajuntament de Barcelona, o de l'Agència Catalana de l'Aigua, entre altres organismes que hi són presents. Està previst que després d'aquesta reunió, a 6:45 de la tarda, d'aquí una mitja hora, la consellera Núria Parlon faci una roda de premsa. Recordem que el Meteocat ha elevat el nivell màxim de perill de 6/6 l'avís per la intensitat de pluja i que el govern ha enviat aquesta tarda un SOS alert a les comarques amb més risc. Són una vintena de comarques en què s'ha limitat la mobilitat i s'han suspès les activitats per l'alerta màxima de pluges torrencials. Veurem doncs, si hi ha novetats en aquesta roda de premsa que esperem per 6:45 de la tarda.
0: N'estarem pendents. Gràcies, Anna. Bona tarda.
4: Fins ara.
0: I a Barcelona, la pluja ha obligat a tancar alguns accessos al metro i l'andana de l'L3 a l'estació de Liceu. També està tancat el telefèric que puja a la muntanya de Montjuïc. Pel que fa a les persones acampades a la plaça Catalunya de Barcelona, han decidit mantenir la protesta. El temporal ja ha provocat la cancel·lació de vols i retards generalitzats a l'aeroport del Prat i ja n'hi ha una desena d'anul·lats i també hi ha endarreriments d'entre 2 i 4 hores en alguns vols amb destinació a Praga, Zúric, Sevilla, Tànger, Roma i Dublín. Aena informa que l'avís vermell per pluja torrencial al litoral de Barcelona els obliga a espaiar el trànsit d'avions i això comporta la reducció de nombre d'operacions.
2: 3CAT Info.
0: I les Terres de l'Ebre es van recuperant després dels aiguats que ahir van deixar més de 200 litres per metre quadrat en diversos punts de la zona. No s'han hagut de lamentar danys personals i la majoria d'incidències es van atendre a la comarca del Baix Ebre i al Montsià. Anem cap a l'Ametlla de Mar, on hi ha el Jordi Barranca.
5: Al migdia ha deixat de ploure aquí l'Ametlla de Mar al Baix Ebre, tot i que sí que ho ha anat fent durant tot el matí, unes hores que s'han aprofitat en posar al dia equipaments municipals estratègics, tal com destacava l'alcalde Jordi Gaseni al suplement de Catalunya Ràdio.
6: Estem ara pendent és de fer una altra repassada forta per poder garantir doncs, que no entra més aigua. I bé, doncs, amb això estarem. La resta, en principi, està tot preparat. L'únic que farem serà doncs, avui, durant el dia d'avui i demà, assegurar-nos bé de que la llar d'infants pugui ser un espai segur i que es pugui utilitzar amb tranquil·litat.
5: I és que el denominador comú de molts dels municipis de les comarques, tant d'aquí el Baix Ebre com del Montsià, són precisament els barrancs. I és aquí on s'ha anat treballant, així ens ho confirmava també Vicent Lleó, regidor d'obres d'aquest municipi, aquí a 3CAT Info.
7: La Mella té moltes cales, però també té molts barrancs. Cada cala és un barranc, vull dir, pràcticament tenim 28 cales, són 28 barrancs, ja sobretot el sector sud ha quedat molt, molt, però molt malmès. Ahir el barranc de Santes Creus i el barranc de l'Estany van baixar, però com fa anys

0: que no baixaven.
1: Uns punts, aquests barrancs, molt coneguts pels veïns de la zona.
2: És habitual quan hi ha una torrentada, quan ja fa el barranc aquest d'aquí baix, del torrent del Pi, ve de Tivissa, o sigui que és molt llarg. I si va plovent, al final baixa la torrentada. I la d'ahir va ser guapa.
3: Sí, amb molta aigua, clar, al baix de la muntanya. Gairebé que sí. Els que són d'aquí, sí.
1: I es mantenen les crides a la prudència perquè, si continua plovent, ho farà sobre un terreny que ja està molt moll.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
5: Manifestació massiva aquest migdia al centre de Madrid per reclamar el dret a un habitatge digne. Més de 70.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, 500.000 segons els convocants, han confluït a la Cibeles. Ho ha seguit des de Madrid la Montse Mir.
6: Clam popular al centre de Madrid per reclamar un habitatge digne, la reducció dels preus dels lloguers i l'expulsió dels fons voltor. I per aconseguir-ho, per sobre de tot això, la convocatòria d'una vaga general el més aviat possible, com ha explicat Valeria Racu, portaveu del sindicat de llogateres de Madrid.
7: Queremos rescatar esa herramienta histórica que siempre hemos utilizado la gente trabajadora para transformar la realidad, que es la huelga general. Es gracias a la huelga general que tenemos jornadas laborales, es gracias a la huelga general que tenemos sufragio universal y va a ser gracias a la huelga general que vamos a expulsar al rentismo, a la especulación y a la inversión inmobiliaria y a los fondos buitre de este país.
6: Segons el sindicat, ja han començat les converses amb la UGT, Comissions Obreres i altres organitzacions per poder fer aquesta convocatòria. Paloma López Bermejo, secretària general de Comissions Obreres, ha assegurat a 3CAT Info que ho debatran aquesta setmana.
8: Estamos apoyando todas las movilizaciones, etcétera, que se están realizando. Mantenemos una relación fluida con el sindicato de inquilinas y de momento estamos en esa posición. Si me preguntas en concreto por la huelga general, pues la semana que viene nosotros reuniremos nuestros órganos y ahí tomaremos una decisió sobre el que vamos a hacer.
6: Pel que fa als manifestants, tots han insistit en la idea que calen canvis en matèria d'habitatge i que s'han de fer de manera urgent.
9: He venido para defender la vivienda, que todos tengan derecho a la vivienda y que tengan, pues eso, posibilidades de tener una vida mejor, la gente joven y los mayores.
10: Pues porque estoy totalmente en contra de que estemos en esta situación con la vivienda, o sea, que no sea accesible para los jóvenes, los que están ya viviendo años les puedan echar fácilmente, sin problemas, para especular continuamente.
6: De moment, l'acampada que hi ha a la Puerta del Sol es manté.
5: Milers de persones també s'han manifestat aquest migdia a Palma davant el rebuig dels decrets d'habitatge. Els promotors de la protesta volen que sigui el pas previ a una vaga general. Ens ho explica des de Palma la Caterina Carmany.
11: Milers de manifestants han omplert el centre de Palma com a avís a Madrid, però també el govern de Marga Proens, a qui acusen de portar les Balears al límit i de posar-se de part dels especuladors i del turisme desmesurat. Els organitzadors denuncien que la situació a les Balears és de les més crítiques per la insularitat i la pressió turística i reclamen mesures extra a Madrid.
12: Les restriccions que a nivell estatal potser serien suficients a curt termini, aquí haurien de ser encara més restrictives.
13: A nivell autonòmic estat, amb uns estan governats per un d'aquests partits que han tombat el decret. Que es dobbés per aquesta gent és el que priva, que no estan fent feina com a polítics per tota la ciutadania, sinó que només fan feina per risc.
11: Per cert, que han vist la cúpula dels socialistes de Mallorca a la protesta amb Francina Armengol al capdavant.
5: Les conseqüències polítiques arran del rebuig ahir al Congrés dels decrets d'habitatge defensats pel govern han concentrat avui les reaccions dels principals líders polítics. La portaveu al Congrés de Junts, Míriam Nogueres, ha dit al suplement de Catalunya Ràdio que el seu no ha evitat un nyap jurídic i una mala eina per als ciutadans. Nogueres ha fet aquest paral·lelisme amb la primera llei d'amnistia que va proposar el govern de Sánchez.
14: És exactament el mateix que va passar amb la llei d'amnistia. Se'ns va dir de tot per votar que no a la primera llei d'amnistia. No era una llei ben feta, però al cap d'un mes, per haver aguantat la posició, em va resultar una llei que no només és avalada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sinó que a més soluciona el problema amb molta gent que no és precisament la gent més coneguda. I en aquest cas hem fet exactament el mateix.
5: El secretari general de Junts, Jordi Turull, diu que tenen la mà estesa i que si el govern espanyol vol aprovar un nou decret amb la proposta que ells han presentat, hi són a temps.
15: Míriam Nogueres va aportar al govern una proposta que ja és a temps. Si el que es vol fer és electoralisme a costa dels més vulnerables, doncs és fàcil que això acabi amb que algú decideixi i, a més, convocaré eleccions. Però si hi ha ganes de solucionar aquest problema, de començar a donar-li la volta del que han estat unes polítiques que han fracassat i que acabaran dificultant més l'accés,

0: és l'habitatge, doncs si on som a temps.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, diu que està decebut amb el paper de Junts i afirma que els socialistes han fet coses a Catalunya i a l'Estat per regular l'accés a l'habitatge, com ara la regulació dels apartaments turístics i de temporada.
2: I la cosa que encara cansa més a la gent, cada cop més, és que els que voten en contra de mesures per protegir l'accés a l'habitatge pretenguin donar lliçons sobre habitatge, que és el que estem veient avui. Ho bloquegen, voten en contra i surten donant lliçons.
1: Pedro Sánchez medita aquest cap de setmana si avança les eleccions.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: La Generalitat preveu que la mesura que permetrà que persones de més de 40 anys comprin un habitatge de manera conjunta amb l'administració pública impulsarà l'adquisició de pisos que els fons d'inversió ja no volen. Amb la normativa vigent, el govern ha constatat que cada cop hi ha més fons que s'estan desprenent de les propietats que tenen a Catalunya perquè ja no els són rendibles. En els últims dos anys, la Generalitat ha comprat uns 2.000 pisos a fons d'inversió i preveu adquirir-ne 2.000 més el 2027 amb aquesta nova mesura que entrarà en vigor al gener i que té una dotació de 100 milions d'euros. Sílvia Paneque és la consellera d'Habitatge.
4: En aquests pisos hi viuen famílies, famílies que podrien ser propietàries d'aquests habitatges. Aquest mecanisme el que ens permet és que aquelles famílies que puguin l'adquireixin de manera compartida, famílies que tenen més de 40 anys amb dificultats de tenir hipoteca, de manera compartida amb la Generalitat.
1: La norma està en procés de redacció i per acollir-s'hi caldrà tenir un nivell determinat de renda i hi haurà topalls del preu de compra al voltant dels 200.000 euros. Per la consellera Paneque, aquesta és una eina més per ampliar el parc d'habitatge protegit.
4: M'agrada fer una mica el símil, que és com si ja no només fos la Generalitat, els ajuntaments i el tercer sector, sinó que hi hagués un exèrcit de persones, no? Ciutadans i ciutadanes de classe mitja que ens ajuden a adquirir aquest parc d'habitatge que en aquests moments grans fons s'està desprenent.
1: La persona que compri a mitges un pis amb la Generalitat en serà copropietària durant 50 anys. A partir de llavors podran comprar la part de la Generalitat i quedar-se al pis i, si no, la seva part passarà a mans del govern.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Les 6 i 16 minuts. Obrim àrea de servei.
3: El temps.
1: Amb l'Enric Agut.
5: El gran sistema de tempestes que hi ha sobre el Mediterrani entre l'arxipèlag Balear i la costa catalana es mantindrà i pot fer fins demà a primera hora de la tarda. Ens enviarà pluges, aquesta tongada de precipitació és extensa a comarques de Barcelona, també de Camp de Tarragona, també hi ha ruixats a comarques gironines i al Pirineu Oriental. Localment algunes pluges són fortes. Aquesta tarda tenim avisos de perill moderat o perill alt, el taronja, però a partir del vespre s'incrementa perill molt alt, el vermell, a comarques de Barcelona i també després de les de Girona. Demà al matí a totes les de Girona i del nord de Tarragona. Atenció amb aquests aiguats, poden ser forts, anar acompanyats de fortes ventades i també d'altres fenòmens de temps violent, com fins i tot mànegues o algun tornado podria arribar a passar. Amb molta aigua, es tracta d'una pertorbació que ve carregada de molta humitat al Mediterrani, que està calent i evapora molt. És una pertorbació que té, fins i tot podria arribar a tenir característiques tropicals, perquè el mar està molt calent i proporciona molta energia. Així doncs, estaríem davant d'un fenomen extraordinari, sobretot amb pluja abundant i localment molt forta. A comarques de Girona, entre avui i demà, podrien caure més de 200 litres, alguns models donen bastant més, i també a comarques de Barcelona, quantitats molt importants, a banda de la intensitat de pluja que també pot tenir caràcter torrencial. Així doncs, evitar avui deixar cotxes, sobretot en zones inundables, creuar zones inundables i evitar desplaçaments.
3: 3Cat Info.
6: Marcos Franz, Pilar Eire, Lluís Soler i Àngel Llàcer a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
7: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
8: Segur que no n'hi ha per tant.
9: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Tresca Info.
1: En marxa la segona jornada del concurs de castells que se celebra a Tarragona, avui ja amb les colles que estan situades al mig de la classificació. Això mentre tot sembla indicar que la jornada de demà queda suspesa per l'ordre de protecció civil, tot i que encara no hi ha hagut confirmació oficial per part de l'organització. Anem cap allà, anem cap al Tarraco Arena, on hi tenim en Josep Almirall. Bona tarda, Josep.
8: Bona tarda, i hem vist ja els primers folres en aquesta segona sessió del concurs de castells. En aquesta segona ronda hem vist el 2 de 8 descarregat dels castellers de Lleida i també la torre de 8 carregada dels bordegassos de Vilanova.
10: Josep, estan dient per megafonia ara que... M'escoltem tu?
8: Escoltem.
11: Per aquest motiu queden suspeses totes les activitats previstes posteriorment a la competició. Els finals de comiat, el lliurament de trofeus a la llotja, el toc de vermut a càrrec dels grups de galleries de les colles i la roda de premsa amb els caps de colla de les tres primeres colles classificades de la jornada d'aquest dissabte. El lliurament de trofeus i la roda de premsa amb els caps de colla de les tres primeres classificades es faran en una nova data que es comunicarà properament. Agraïm la col·laboració de les colles, els mitjans de comunicació i el públic per facilitar una sortida àgil i endreçada de la Tarraco Arena, plaça autofinalitzada, la cinquena ronda de castells. Gràcies.
10: S'ha d'acabar a les 8 del vespre, anuncien per megafonia i també la suspensió de l'entrega de trofeus i de la roda de premsa posterior de les tres primers colles classificades. Això vol dir, ha dit també l'espíquer del concurs de castells, el Quim Pons, que es posposarà aquesta entrega de trofeus i aquesta roda de premsa en una data que confirmarà el més aviat possible l'organització del concurs de castells.
8: Doncs ha costat que l'organització del castell, del concurs de castells, prengués finalment una decisió sobre aquesta jornada. Vèiem que, esclar, a partir de les 8 estava restringida la mobilitat i aquí, com us havíem comentat abans, hi ha més de 3.000 castellers i milers també d'espectadors que hauran de tornar d'una manera o d'una altra a casa seva, i si la mobilitat està restringida, doncs feina rai. Acabàvem de dir que havíem vist els primers folres en aquesta sessió de dissabte del concurs en la Torre de 8 carregada dels bordegassos de Vilanova i el 2 de 8, o Torre de 8 també, descarregada en aquest cas dels castellers de Lleida. Som al primer cicle de la segona ronda. Com us havíem explicat, cada ronda es divideix en dues parts. Una, a la meitat de les colles, 9 colles actuen agrupades en un cicle i les 9 colles restants actuen agrupades en el següent cicle.
10: Ara és el torn dels xicots de Vilafranca, que intentaran el 3 de 8 i tancaran aquest primer cicle de la segona ronda als marrecs de Salt. Caldrà veure si afronten o el 5 de 8 o el castell bàsic de nou, tant el 3 i el 4, els de la camisa blau Ter l'han assajat. Després començaria el segon cicle, probablement també comencéssim amb una ronda conjunta. Caldrà veure si aquesta jornada es podrà desenvolupar amb les 3 rondes, ja que des de Megafonia insistim, s'ha d'acabar a les 8 del vespre aquesta sessió de dissabte i no hi haurà roda de premsa ni tampoc el lliurament de trofeus ni tampoc els pilars de comiat. La idea és agilitzar la sortida dels castellers i castelleres que són presents aquí, que puguin arribar a les seves destinacions.
8: Ara mateix fa 2 hores que ha començat aquest concurs, pràcticament ha començat a 4:45, som a punt d'arribar a 6:45, hem vist encara no una ronda i mitja, per tant és de pensar que aquest concurs, les rondes, totes les rondes no s'acabaran avui, perquè a les 8 no hi haurà temps.
10: Caldrà veure com es desenvolupa aquesta hora i mitja que li queda perquè es pugui doncs desenvolupar aquesta sessió de dissabte 3 d'octubre del concurs de castells. Ara serà el torn dels xicots de Vilafranca. Amb el 3 d'avui tenim els segons i els terços ja col·locats a punt de sonar gralles.
8: Doncs de moment això és tot des de Tarragona.
1: Gràcies, Josep. Gràcies, David. Bona tarda.
8: Bona tarda.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: El Brasil celebra demà la primera volta d'unes eleccions decisives per al futur del país i de Sud-amèrica. Lula da Silva aspira a aconseguir el quart mandat i s'enfronta al senador Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident Jair Bolsonaro i candidat d'extrema dreta. Si cap dels dos arriba al 50%, com apunten els sondejos, hauran d'anar a segona volta. Ens ho explica el corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
12: 7 campanyes presidencials porta Lula da Silva a les seves esquenes i als seus 80 anys aspira a un quart mandat. Com fa 4 anys, opta a la presidència del Brasil, liderant una coalició de centre-esquerra que busca blindar el país sud-americà de l'onada ultraconservadora que a Sud-amèrica encara no afecta a l'Uruguai i al Brasil.

0: Este país que vocês querem...
1: Està en joc el país que volem, i ja li vaig dir a Trump, si hi posa la mà a sobre, perdrà les eleccions d'aquí.
0: Vai perder aquí as eleições.
1: No acceptem la ingerència de ningú. Aquest és el país que volem.
2: També en joc dos models de país. L'electorat brasiler, en la seva gran majoria, ja sap a qui votarà, o a Lula da Silva o a Flavio Bolsonaro, el fill de l'expresident d'extrema dreta, Jair Bolsonaro. Les enquestes parlen d'una distància de 4 punts entre tots dos. La darrera enquesta dona a Lula da Silva el 42% dels sufragis i a Flavio Bolsonaro el 38%.
3: El Brasil necessita un canvi. Si la vostra vida ha empitjorat en els darrers 4 anys i ja ningú no pot suportar tanta violència i tants impostos, imagineu-vos si Lula es queda 4 anys més.
4: Es preveu un final frec a les urnes d'infart i la clau de tot plegat la poden tenir els votants indecisos, un 3% dels electors, eleccions també regionals i legislatives amb vot electrònic i obligatori entre els 18 i els 69 anys.
5: 5 minuts i arribarem a 6:45.
6: Esports.
5: Pia Alcadilla, bona tarda.
7: Bona tarda. Diverses afectacions pel temporal en el calendari esportiu d'aquest cap de setmana. D'una banda, s'ha suspès el Sabadell-Andorra de la segona divisió, que s'havia de jugar a les 6 a la nova Creu Alta. També s'ha suspès a la primera ref el Sant Andreu-Antequera, previst per a 6:45 a Can Dragó. N'ha parlat el director esportiu del Sant Andreu, David Mordillo, en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: Bueno, una bona part d'ell es trobava afectada per les restriccions de la Generalitat i llavors la Federació Espanyola, per mi amb bon criteri, ha decidit que no jugués el partit.
7: I a l'ACB tampoc no es jugarà avui el Penya Andorra, previst per les 6 a l'Olímpic de Badalona. Aquest partit es disputarà el 14 d'octubre a les 8 de la vespre. Sentim el president del Joventut, Juan Morales, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Bueno, és que els calendaris del bàsquet que pels equips que a més a més juguen competicions europees és una mica kafkià. Llavors, quan ja anàvem veient, perquè tenien informació una miqueta avançada, no?, de que la Generalitat molt probablement prendria aquesta decisió, ens hem posat a buscar una data el més aviat possible, no?, per no distorsionar la competició. I
7: la Federació Catalana de Futbol i la de Bàsquet han suspès tots els partits de les seves competicions a les comarques on el risc és màxim, i també s'han suspès els partits de la Lliga Catalana d'Hoquei Patins i la quarta i última etapa de la Copa d'Europa d'Aigües Obertes, que s'havia de disputar avui al Port de Barcelona. A la Lliga F, mentrestant, el Barça demana passar a les 7 de la tarda el clàssic de demà al Camp Nou contra el Real Madrid, i ara està esperant la resposta de la Lliga F. La decisió es prendrà demà al matí. El partit, previst inicialment per les 5, el podreu seguir en directe a la TDG de Catalunya Ràdio. El tècnic blaugrana, Pere Romeu, ha confirmat avui la baixa de Vicky López.
10: Bé, avui no ha entrenat la Vicky, per tant no està disponible. M'arrossega molèsties respecte al que venia. Per tant, és una cosa que ja vam comunicar l'altre dia, que fins al divendres no podríem treure conclusions. Ahir va entrenar, no va acabar la sessió completa amb nosaltres i avui no ha pogut entrenar, per tant demà no podrà estar disponible.
7: I dos resultats d'aquest migdia: d'una banda, victòria de l'Espanyol contra l'Alavés per 1-0 amb gol de Brown al darrer minut del temps afegit, i el Badalona ha empatat a 3 al camp del Sevilla.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Parlem ara d'handbol. A la Sobal, el Barça està jugant aquesta hora al Palau Blaugrana contra l'Alacant. Anem cap al Palau. Alfons Gorina, bona tarda.
11: Bona tarda. 7 minuts de la segona part i el Barça té la victòria molt encarrilada contra l'Alacant. 31-18. De 13 està guanyant el conjunt blaugrana, que a més està donant minuts als menys habituals. Anotació molt repartida, fins a 4 jugadors que han marcat 4 gols. Dicamem jugant molt poc, Ludovic Fàbregas jugant molt poquet. Per tant, avui, a priori, la victòria no s'escaparà del Palau Blaugrana. Recordem, primer partit després de la derrota entre setmana en el Mundial de Clubs contra el Vesprem de Xavi Pasqual, en la que va ser la primera derrota en més d'un any, i després de 65 victòries seguides. Ara mateix 7 minuts i mig de la segona part, el Barça guanya de 13-31-18.
6: 3CAT Info.
7: Tornem al futbol a 9:15. La selecció espanyola juga a la Lliga de les Nacions contra la República Txeca a Oviedo, Astúries. Pau Cubarsí ha estat descartat i no jugarà aquest partit. Avui

També es disputen ara mateix en joc el Croàcia-Anglaterra. Està guanyant Anglaterra per 0-2. Juguen de titulars el porter Livakovic amb Croàcia del Barça, i Gordon, també titular en aquest cas, ha fet una assistència en el 0-2 que ha marcat Bellingham. I a 3:15 jugarà el Suïssa-Eslovènia amb Der Kusic de l'Espanyol. En waterpolo, derrota contundent del Catalunya a la Supercopa d'Europa femenina contra l'Olympiacos. L'equip grec s'ha imposat per 18-4. En motor, victòria de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi del Japó de MotoGP davant de Diogo Moreira i del líder del Mundial, Jorge Martín. Ara el Trova Cervera queda a 7 punts del madrileny a la general. Martín havia passat segon la línia de meta, però l'han sancionat amb una posició per haver trepitjat fora de pista a la darrera volta.

0: Bona tarda, són 6:45. A aquesta hora destaquem que el govern restringeix la mobilitat en una vintena de comarques arran del risc de pluja torrencial i de la formació d'un huracà mediterrani entre aquesta tarda i matinada. Hi ha retards i cancel·lacions de vols a l'aeroport del Prat i algunes afectacions al metro de Barcelona. Els teatres de la capital catalana han suspès les funcions d'avui i els responsables de Protecció Civil, el president de la Generalitat i la consellera d'Interior estan determinant possibles mesures davant d'aquest episodi extrem de pluja. Manifestació multitudinària aquest migdia a Madrid per l'habitatge. Els manifestants demanen una vaga general després que ahir es deroguessin al Congrés els dos decrets que havia proposat el govern espanyol. La manifestació prevista a Barcelona per aquesta tarda s'ha ajornat a un altre dia a causa de la forta pluja que es preveu. I Junts li estenen la mà per aprovar un nou decret d'habitatge amb el text que ells proposen. Míriam Nogueras justifica el suplement de Catalunya Ràdio al no de la formació pel fet de no donar llum verda a un nyap jurídic. El president Illa es mostra decebut amb la decisió de Junts i remarca que els socialistes, tant a Catalunya com arreu de l'Estat, han fet mesures per millorar l'accés de l'habitatge. I fins les 7 us explicarem que els propietaris dels boscos de les Gavarres, que van cremar a l'estiu, han començat la redacció d'un pla de restauració i no descarten denunciar al jutjat l'empresa que va provocar l'incendi. En paral·lel estan fent uns treballs d'urgència per retirar els arbres cremats i evitar l'erosió dels terrenys, que es pot agreujar amb els temporals de pluja. I el president rus Vladimir Putin ha enviat al front de guerra les relíquies d'un príncep medieval amb l'objectiu de vincular el conflicte d'Ucraïna amb la lluita mil·lenària de Rússia contra l'invasor estranger. Des del 2022, l'Església Ortodoxa Russa ha convertit el conflicte actual en una guerra santa contra Occident. I en esports, què destaquem, Biel Cadilla?
1: Doncs, Quim, les afectacions d'aquest temporal en l'agenda esportiva del cap de setmana s'ha suspès. El Sabadell-Andorra de segona divisió, el Sant Andreu-Antequera de primera ref i el Penya-Andorra de l'ACB, i el Barça ha demanat també endarrerir el clàssic de demà a la Lliga F, el Camp Nou contra el Real Madrid. S'ha de jugar en principi a les 5 i demanen que s'endarrereixi a les 7 de la tarda. La decisió es prendrà demà al matí.
0: Gràcies, Biel.
1: Fins ara.
0: Previsió de pluges persistents i localment torrencials a comarques de Girona, Barcelona i Tarragona. L'episodi s'allargarà fins demà diumenge. Les precipitacions podrien superar els 200 mil·límetres i es poden donar fenòmens de temps violent, ratxes molt fortes de vent, mànegues o tornados.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern restringeix la mobilitat en una vintena de comarques arran del risc de pluja torrencial i de la formació d'un huracà mediterrani entre aquest vespre i matinada. El govern ha enviat un alert a les comarques amb més risc, que en són una vintena, bona part de les del litoral català central, totes les del nord-est i també algunes zones de la Catalunya central. Sergio Delgado, de Protecció Civil, en unes declaracions a l'especial Aiguats del Tot Gira de Catalunya Ràdio.
3: Demana la no mobilitat que no sigui imprescindible per raó d'urgència en aquestes comarques des d'avui a les 8 del vespre fins a les 2 del migdia és d'obligat compliment i és amb motiu d'aquests avisos vermells molt excepcionals que ens està marcant el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Oriol Bassa, doctor en medi ambient, enginyer forestal i expert en inundacions i incendis forestals, ha explicat en el mateix programa com pot ser aquest huracà que estan predient els mapes del temps.
4: Doncs significa que allò que fins ara havíem vist a la televisió o havíem vist a les notícies que passava als Estats Units o altres llocs del món, doncs ara es donen les condicions favorables perquè es puguin produir aquí, a casa nostra. Vull dir, hem de començar-nos a preparar perquè com passin aquestes situacions, doncs no causin el mínim dany possible i sobretot les mínimes afectacions a persones i béns.
0: Bassa també recorda que sempre cal fer cas de l'ESALERT.
4: Perquè si t'envien un ESALERT és que tenen evidències clares. Els ESALERT no s'envien perquè sí. Mm. S'envien perquè hi ha aquestes evidències.
0: Els responsables de Protecció Civil, el president de la Generalitat i la consellera d'Interior continuen reunits per determinar possibles mesures davant d'aquest episodi extrem de pluja. Anem cap al Departament d'Interior, on hi tenim l'Anna Alfonso. Bona tarda, Anna.
5: Bona tarda, doncs sí, estem pendents d'aquesta roda de premsa que havia de començar ara a 6:45, que va amb uns minuts de retard, i en què compareixerà la consellera Núria Parlon per explicar el resultat d'aquesta reunió d'alt nivell que a aquesta hora encara s'està fent aquí al Departament d'Interior. Es fa aquesta reunió, que ha començat a les 5 de la tarda, que encapçala el president de la Generalitat, Salvador Illa, i on també hi ha els màxims responsables del Meteocat i de Protecció Civil per fer seguiment d'aquesta situació meteorològica i de les pluges que estan caient, sobretot a una vintena de comarques i que tindran el seu punt àlgid a partir de les 8 del vespre. En aquesta roda de premsa que estem aquí esperant, la consellera Parlon estarà acompanyada del sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, i també de la directora del Meteocat, Sarai Sarroca. Veurem si hi ha novetats, si hi ha més restriccions. Recordem que ja s'ha limitat la mobilitat i s'han suspès les activitats per aquesta alerta màxima de pluges torrencials en una vintena de comarques. A la xarxa X, el president Illa ha fet també una crida a la ciutadania a quedar-se a casa per aquesta situació meteorològica excepcional, que ha dit que requereix la màxima prudència i responsabilitat per part de tots i totes, i també ha dit que no es pot menystenir aquesta situació.
0: Estarem pendents, doncs, d'aquesta compareixença. Gràcies, Anna. Bona tarda.
5: Fins ara.
0: També recordem que s'han suspès totes les activitats culturals, esportives i de lleure que es fan tant a l'interior com a l'exterior que comportin mobilitat. De fet, els principals teatres de la capital catalana ja han anunciat que aquest vespre no hi ha funció, com ara el Gran Teatre del Liceu. I el Sindicat de Llogateres ha recomanat als participants de l'acampada a la plaça Catalunya que s'aixopluguin, si bé els concentrats han dit que continuaven in situ amb la protesta. A Barcelona, la pluja ha obligat a tancar alguns accessos al metro i l'andana de la 3 a l'estació de Liceu. També està tancat el telefèric que puja a la muntanya de Montjuïc. Atenent a la instrucció de la Generalitat de restringir els desplaçaments que no siguin imprescindibles, el metro no circularà durant tota la nit, com és habitual en dissabte, i el servei acabarà a mitjanit i es reprendrà a les 5 de la matinada de diumenge. Pel que fa a les persones acampades a la plaça Catalunya, com dèiem, han decidit mantenir aquesta protesta i el temporal ja ha provocat la cancel·lació de vols i retards generalitzats a l'aeroport del Prat. Ara ja n'hi ha una desena d'anul·lats i també hi ha endarreriments d'entre 2 i 4 hores en alguns vols amb destinació a diverses capitals europees. Aena informa que l'avís vermell per pluja torrencial al litoral de Barcelona els obliga a espaiar el trànsit d'avions i això comporta la reducció del nombre d'operacions.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Madrigueres, a Albacete, és una de les localitats més perjudicades de Castella-La Manxa per les pluges torrencials de les últimes hores i que han provocat la mort d'una dona centenària que no va poder sortir de casa. Es manté al nivell 1 del pla d'emergència davant del risc de pluges i en poc més de 2 hores a nit van caure més de 140 litres per metre quadrat. El president del govern espanyol, a través de la xarxa X, ha enviat un missatge de suport als afectats. Diverses carreteres de la comunitat autònoma estan tallades arran dels xàfecs i a Andalusia la pluja també provoca problemes de mobilitat amb algunes vies tallades. Segons l'EMET, hi ha alerta taronja per risc de pluges fortes a Astúries, Cantàbria i Madrid. Andalusia, Baleares, Castilla i León, Castella-La Manxa, Extremadura, Galícia i el País Basc no hi ha tant risc de moment i hi ha l'alerta groga. També es preveu la formació d'una dana a l'oest de la península, també amb risc de fortes ventades. Manifestació massiva aquest migdia al centre de Madrid per reclamar el

0: possible, com ha explicat Valeria Racu, portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
1: Queremos rescatar esa herramienta histórica que siempre hemos utilizado la gente trabajadora para transformar la realidad, que es la huelga general. Es gracias a la huelga general que tenemos jornadas laborales, es gracias a la huelga general que tenemos sufragio universal y va a ser gracias a la huelga general que vamos a expulsar al rentismo, a la especulación y a la inversión inmobiliaria y a los fondos buitre de este país.
0: Segons el sindicat, ja han començat les converses amb la UGT, Comissions Obreres i altres organitzacions per poder fer aquesta convocatòria. Paloma López Bermejo, secretària general de Comissions Obreres, ha assegurat a 3Cat Info que ho debatran aquesta setmana.
2: Estamos apoyando todas las movilizaciones, etcétera, que se están realizando. Mantenemos una relación fluida con el sindicato de inquilinas y de momento estamos en esa posición. Si me preguntas en concreto por la huelga general, pues la semana que viene nosotros reuniremos nuestros órganos y ahí tomaremos una decisió sobre el que vamos a hacer.
0: Pel que fa als manifestants, tots han insistit en la idea que calen canvis en matèria d'habitatge i que s'han de fer de manera urgent.
3: He venido para defender la vivienda, que todos tengan derecho a la vivienda y que tengan, pues eso, posibilidades de tener una vida mejor, la gente joven y los mayores.
4: Pues porque estoy totalmente en contra de que estemos en esta situación con la vivienda, o sea, que no sea accesible para los jóvenes, los que están ya viviendo años les puedan echar fácilmente, sin problemas, para especular continuamente.
0: De moment, l'acampada que hi ha a la Puerta del Sol es manté.
5: I les conseqüències polítiques arran del rebuig ahir al Congrés dels decrets d'habitatge defensats pel govern han concentrat avui les reaccions dels principals líders polítics. La portaveu al Congrés de Junts, Míriam Nogueres, ha dit al suplement de Catalunya Ràdio que el seu no ha evitat un nyap jurídic i una mala eina per als ciutadans. Nogueres ha fet aquest paral·lelisme amb la primera llei d'amnistia que va proposar el govern de Sánchez.
6: Exactament el mateix que va passar amb la llei d'amnistia. Se'ns va dir de tot per votar que no a la primera llei d'amnistia. No era una llei ben feta, però al cap d'un mes, per haver aguantat la posició, em va resultar una llei que no només és avalada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sinó que a més soluciona el problema amb molta gent que no és precisament la gent més coneguda. I en aquest cas hem fet exactament el mateix.
5: El secretari general de Junts, Jordi Turull, diu que tenen la mà estesa i que si el govern espanyol vol aprovar un nou decret amb la proposta que ells han presentat, encara hi són a temps.
7: Míriam Nogueres va aportar al govern una proposta que ja és a temps. Si el que es vol fer és electoralisme a costa dels més vulnerables, doncs és fàcil que això acabi amb que algú decideixi, a més convocaré eleccions. Però si hi ha ganes de solucionar aquest problema, de començar a donar-li la volta del que han estat unes polítiques que han fracassat i que acabaran dificultant més l'accés a l'habitatge, doncs si on som a temps.
5: I l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha qualificat Junts de ser el braç armat de la patronal especuladora i proposa una gran entesa política.
8: Totes aquelles que estem compromeses amb el dret a l'habitatge hem de fer la gran aliança política front amplista pel dret a l'habitatge per aturar la gran aliança dels especuladors.
5: Pedro Sánchez medita aquest cap de setmana si avança les eleccions.
9: 3Cat Info.
5: Els propietaris dels boscos de les Gavarres que van cremar a l'estiu han començat la redacció d'un pla de restauració i no descarten denunciar al jutjat l'empresa que va provocar l'incendi. Ho han confirmat a 3Cat Info just quan avui dissabte fa 3 mesos de l'inici d'aquest foc. En paral·lel estan fent uns treballs d'urgència per retirar els arbres cremats i evitar l'erosió dels terrenys que es pot agreujar amb els temporals de la pluja. Ens ho explica des de Girona en Fèlix Martín.
10: La prioritat dels afectats és la redacció del pla de restauració de la zona cremada, però en paral·lel ja han avançat aquesta emissora, que estudien amb els seus advocats i també presenten denúncia per la via penal. Ho ha concretat el president de l'Associació de Gestors Forestals de les Gavarres, Melcio Soler.
11: Des de la nostra associació ens ho estem mirant. Si té sentit posar alguna denúncia. El cas està obert, penalment, al jutjat de la Bisbal. Amb el que estem és amb aconseguir posar en marxa i executar aquest pla de restauració que sí que la Generalitat ens ha encarregat a l'Associació dels Gestors Forestals.
10: Un pla que definirà què fer a la zona des d'ara i fins al 2030 ho ha posat en valor el director general de Boscos de la Generalitat, Jaume Minguell.
12: Aquesta és la gran virtut del planejament que s'ha de fer, és a dir, poder determinar en cada lloc i això tindrà una repercussió directa en el paisatge que hi tindrem d'aquí 20 anys sí? I, per tant, en la vulnerabilitat major o menor als incendis i en les infraestructures que hem de prioritzar a l'hora de tenir eines de prevenció.
10: Avui fa 3 mesos que va començar aquest foc de les Gavarres, va cremar més de 2.200 hectàrees de 4 municipis del Baix Empordà.
5: I el president rus, Vladimir Putin, ha enviat...

0: al front de guerra les relíquies d'un príncep medieval amb l'objectiu de vincular el conflicte d'Ucraïna amb la lluita mil·lenària de Rússia contra l'invasor estranger. Des del 2022, l'Església Ortodoxa Russa ha convertit el conflicte actual en una guerra santa contra Occident. Moscou, Cristina Solías.
1: Els sacerdots estan passejant les restes de Dmitri Donskoi per les diferents unitats de l'exèrcit rus. Els soldats besen la mà amb què, suposadament, aquest gran príncep de Moscou brandava l'espasa a la batalla de Kulikovo el 1380 contra els mongols. Més de 600 anys després, l'Església intenta convèncer els combatents que ara lluiten contra una nova amenaça exterior, en aquest cas, Occident, tal com explica Catalunya Ràdio Sergei Chapnin del Centre d'Estudis Ortodoxos de la Universitat de Fordham.
2: L'Església enganya els soldats russos oferint-los aquesta motivació sagrada, aquesta justificació sagrada de la seva vida, de la seva participació en la guerra i fins i tot de la seva mort en la guerra.
1: El patriarca Kiril ha presentat com un miracle l'aparició de les restes d'aquest sant a la catedral de l'Arcàngel del Kremlin aquest estiu. Des de l'inici de la invasió, l'Església ha portat els fonaments religiosos per justificar l'agressió contra Ucraïna. Precisament, Sergei Chapnin va ser expulsat del patriarcat de Moscou fa més de 10 anys quan va advertir que s'intentaria convertir el conflicte ucraïnès en una guerra santa.
2: En aquesta batalla metafísica, Rússia es troba al costat de la llum i del bé, mentre que l'altre és el bàndol de les tenebres i del mal. I, per tant, com es pot qualificar aquesta guerra, si no de guerra santa?
1: Una guerra santa, però que en aquest cas no es lliura contra altres religions, sinó contra altres cristians ortodoxos. Segons el patriarca Kiril, Ucraïna no només s'ha de desnazificar, sinó que també s'ha de desatanitzar, una missió que només pot acabar amb la derrota moral de l'enemic, perquè amb el mal no s'hi negocia.
0: Passa un minut de 3:15 de la tarda.
3: El temps.
0: Una previsió d'Enric Agut.
4: Va plovent a comarques de Barcelona, també de Tarragona, sobretot Camp de Tarragona, litoral i prelitoral barceloní. També a vegades sorgeixen ruixats a comarques gironines, Pirineu Oriental i Catalunya Central. Aquest episodi de pluja extensa a comarques de l'est del país i també del nord-est es mantindrà fins demà al matí o demà al migdia. Encara fins i tot podrien quedar ruixats a la tarda a comarques de Girona. I atenció perquè és un episodi extraordinari pel que fa a la quantitat de precipitació que pugui caure comarques gironines de Barcelona i potser també al Camp de Tarragona. A aquest episodi podrien caure més de 200 litres entre Girona i Barcelona. Hi ha un avís de perill molt alt i també pluges de caràcter torrencial. Aquesta tarda, principalment, sobretot al vespre, a comarques barcelonines, alguna tempesta pot ser molt forta, i també entre la matinada i demà, a banda de comarques de Barcelona, a les de Girona. I tot plegat per un gran sistema de tempestes, moviment ciclònic, com les pertorbacions, i que podria arribar a convertir-se en un mini huracà del Mediterrani. Són fenòmens que porten sobretot molta pluja.
3: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: En marxa la segona jornada del concurs de castells que se celebra a Tarragona. Tot sembla indicar que la jornada de demà queda suspesa per l'ordre de protecció civil, tot i que encara no hi ha hagut confirmació oficial per part de l'organització. També la jornada d'avui queda lleugerament alterada. Allà hi tenim en Josep Almirall. Bona tarda, Josep.
5: Bona tarda. Efectivament, una jornada de dissabte que només, segons l'organització, es farà fins la cinquena ronda. Se suspenen tots els actes posteriors, lliurament de premis, rodes de premsa, pilars de comiat. El que passa és que no sabem a l'hora que acabarà la cinquena ronda. De moment encara som a la segona ronda. Ara passen 3 minuts ja de 6:45. A les 8 del vespre comencen les restriccions de mobilitat. Veurem com va desenvolupant-se aquest concurs. La plaça celebra especialment la zona on hi ha els Xiquets del Serrallo, el primer 2 de 8 que els del barri Mariner de Tarragona aconsegueixen descarregar el seu historial. David.
6: Sí, ara ho anuncien per megafonia, eufòria, la marea blau marí dels Xiquets del Serrallo. L'havien carregat aquesta temporada en dues ocasions, la diada de l'11 de setembre i a la diada de Santa Tecla, i avui el concurs el descarreguen per primer cop en la història. Els Xiquets del Serrallo, que de sortida havien fet el 4 de 8, agafen una bona posició per intentar fer podi, i encara no ho hem vist tot, perquè els del Serrallo també porten en cartera el 3 de 8, i si va bé, fins i tot podríem plantejar.

0: Garça el 5 de 8.
1: El 3 de 8 anunciant ara els castellers de Sant Cugat en una segona ronda on han arribat els castells folrats. Ja han vist ja 3 torres de 8, 3 torres de 8 o dosos de 8.
0: Dels castellers de Lleida que han aconseguit descarregar el 2 de 8. L'han carregat també els bordegassos de Vilanova i aquest que us acabem d'explicar dels xiquets del Serrallo. El castell màxim que hem vist fins ara ha estat el 5 de 8 dels marrecs de Salt.
1: Una diada del concurs que lideren en aquests moments els marrecs de Salt, David.
0: Amb el 7 de 8 i el 5 de 8.
1: A continuació, els castellers de Lleida que també, com dèiem, han descarregat el 2 de 8.
0: I també han completat el 7 de 8. I tercera posició pels xics de Granollers amb el 3 de 8 i el 7 de 8.
1: Els bordegassos de Vilanova tindran provisionalment la quarta posició amb el 3 de 8 i la torre de 8 carregada, i a continuació ja vindrien altres colles com el Sagals d'Osona amb els dos bàsics de 8. I també caldria computar, però, en aquesta classificació els del Serrallo, que continuen celebrant, i de quina manera, aquest 2 de 8, perquè a la primera ronda han assolit el carro gros.
0: Sí, ara el Serrallo s'ubicaria en la tercera posició després de descarregar aquest 2 de 8.
1: Doncs és el torn ara d'actuar els castellers de Sant Cugat amb el 3 de 8. També ho hauran de fer els nens del Vendrell i els castellers de Sabadell per concloure aquesta segona ronda aquí a la Tàrraco Arena.
2: Moltes gràcies, Josep, moltes gràcies, David. Estarem pendents de com evoluciona la tarda aquí a Tarragona.
1: Bona tarda.
0: Bona tarda.
3: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
2: Cinema i patrimoni es fusionen a la Noguera aquest cap de setmana amb la quarta edició del Festival Internacional de Cinema d'Àger. Durant tot el cap de setmana es projecta una selecció de curtmetratges en un entorn únic com és la Col·legiata de Sant Pere. Lleida, Júlia Albacar.
4: Projeccions sota les estrelles i una selecció de 14 curtmetratges de temàtica social que aborden qüestions com la violència de gènere o la crisi de l'habitatge. És el que proposa esta quarta edició del FIC d'Albert Carbós, el director del festival, i destaca l'entorn únic del certamen.
5: Poder tenir el privilegi de projectar sota les estrelles en aquell indret amb les vistes al Montsec, allò és increïble, i hi ha molts pocs llocs que ens ofereixen aquesta oportunitat, no? A part de poder veure bon cinema, fer-ho en un lloc arquitectònicament preciós i amb moltíssima història.
4: Entre els títols que es projecten hi trobem Cara de Cona, de Guillermo Oliveira, Una vocal, de Polo Menárguez, o La paciente desconocida de Freud, d'Antonia San Juan, entre molts altres, a més del llargmetratge Viatge al País dels Blancs, dirigida per Dani Sancho, que també participarà en el col·loqui posterior. Tot plegat per apropar el cinema de qualitat als municipis petits.
5: Són territoris en els que a vegades costa, no?, que arriba al cinema, i al final moltes vegades les ofertes queden sempre a les grans ciutats, i crec que és molt important també desvincular-les d'allà i donar aquestes oportunitats en aquests territoris, en aquest cas un poble de 500 habitants.
4: Una de les novetats d'estany és el Gran Joc del Cinema, que busca aprofundir en el coneixement del cinema entre el públic de totes les edats.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Walt Disney, una de les empreses de l'entreteniment més grans del món, ha acomiadat 300 treballadors i ha ofert la jubilació anticipada voluntària a diversos executius. Els acomiadaments s'han fet en els departaments de màrqueting, recursos humans i tecnologia, i formen part del procés de reestructuració en què està immersa la companyia per reduir costos. Les retallades de treballadors de Walt Disney ja van començar a l'abril, quan van fer fora un miler de persones, i el juliol es van fer més acomiadaments. Aquestes mesures coincideixen amb la nova direcció executiva de la companyia, encapçalada des d'aquest any per Josh D'Amaro. La companyia Walt Disney té 231.000 treballadors arreu del món, 172.000 dels quals als Estats Units. Pràcticament 6 minuts i seran les 7 de la tarda.
3: Esports.
2: Actualitat esportiva amb en Biel Cadilla. Bona tarda, Biel.
6: Bona tarda, Quim. I comencem parlant de les diverses afectacions pel temporal en el calendari esportiu d'aquest cap de setmana. En primer lloc, s'ha suspès el Sabadell-Andorra de la segona divisió, que s'havia de jugar aquesta tarda a les 6 a la nova Creu Alta. Probablement es jugarà demà, encara no és oficial. També s'ha suspès a la primera ref el Sant Andreu-Antequera, previst per 3:15 a Can Dragó. Escoltem, sentim el director esportiu del Sant Andreu, David Mordillo, en declaració.

0: Gràcies a l'especial de Catalunya Ràdio.
1: Bueno, una bona part d'ell es trobava afectada per les restriccions de la Generalitat i llavors la Federació Espanyola, per mi, amb bon criteri, ha decidit que no es jugués el partit.
0: A l'ACB tampoc no es jugarà, no s'ha jugat, de fet, el Penya Andorra, que estava previst per les 6 a l'Olímpic de Badalona. Aquest partit es disputarà el 14 d'octubre a les 8 del vespre. Sentim el president del Joventut, Juana Morales, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Bueno, és que els calendaris del bàsquet que pels equips que, a més, juguen competicions europees és una mica kafkià. Llavors, sí, quan ja anàvem veient, perquè tenien informació una miqueta abans, no? De que la Generalitat molt probablement prendria aquesta decisió, ens hem posat a buscar una data el més aviat possible, no? Per no distorsionar la competició. I
0: la Federació Catalana de Futbol i la de Bàsquet han suspès tots els partits de les seves competicions a les comarques on el risc és màxim. També s'han suspès els partits de la Lliga Catalana d'Hoquei Patins i la quarta i última etapa de la Copa d'Europa d'Aigües Obertes que s'havia de disputar avui al Port de Barcelona.
3: 3CAT Info.
0: D'altra banda, el Barça ha demanat passar a les 7 de la tarda al clàssic de demà a la Lliga F al Camp Nou contra el Real Madrid i ara espera la resposta. La decisió es prendrà demà al matí. El partit previst inicialment per les 5 el podreu seguir en directe a la TDG de Catalunya Ràdio. El tècnic blaugrana Pere Romeu ha confirmat avui la baixa de Vicky López.
4: Bé, avui no ha entrenat la Vicky, per tant no està disponible. Arrossega molèsties respecte al que venia, per tant és una cosa que ja vam comunicar l'altre dia, que fins al divendres no podríem treure conclusions. Ahir va entrenar, no va acabar la sessió completa amb nosaltres i avui no ha pogut entrenar, per tant demà no podrà estar disponible.
0: I dos resultats d'aquest migdia, també la Lliga F, d'una banda victòria de l'Espanyol contra l'Alavés per 1-0 amb un gol de Brown a l'últim instant del temps afegit, i el Badalona ha empatat a 3 al camp del Sevilla.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Parlem ara d'handbol perquè el Barça està disputant els últims instants del partit que l'enfronta a la Lliga Sobal a l'Alacant, al Palau Blaugrana. Anem cap allà, Alfons Gorina. Bona tarda.
5: Bona tarda, tot just estem ja a l'últim minut de partit, acaba de marcar el Barça, el que és el seu gol número 46 de la tarda, 46-31, dominant amb molta claredat a l'Alacant per 15 gols de diferència, per tant el Barça sumarà la tercera victòria en 3 partits a la Lliga Sobal i la primera victòria després de la derrota que va patir entre setmana al Mundial de Clubs i que va trencar una ratxa de més d'un any invicta i de 65 victòries consecutives. I en Barrufet, amb 9 gols, ha estat el jugador més destacat del Barça, que ha pogut donar descans a jugadors importants i tot i així s'emporta la victòria amb molta comoditat. Arribem ja al final del partit. Barça 46, Alacant 31.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: D'altra banda, aquesta tarda ha començat la Lliga Femenina de Bàsquet. Els dos equips catalans estan jugant des de les 6. Tenim ara el descans als dos partits. El Girona està guanyant de 2, 39-41 a la pista de l'Estudiantes, mentre que el Cadí la Seu està empatant a 25 a la pista del Salamanca. Parlem ara de futbol altra vegada perquè a segona divisió el Girona demà a les 9 del vespre rebrà el Mallorca Montilivi. Sentim el tècnic de l'equip gironí, Quique Álvarez.
6: Està defendent molt bé, és dels equips menys golejats, però jo crec que perquè en pilota ho fa bastant bé, no? Té bastant control de partit, no és que t'arribi moltes vegades, però és un equip molt efectiu i que està guanyant els partits amb solvència, sobretot a casa seva.
0: I a 3:15 la selecció espanyola juga a la Lliga de les Nacions contra la República Txeca a Oviedo. Astúries, Pau Cubarsí ha estat descartat i no jugarà aquest partit. Sí que ha entrat a la convocatòria Roberto Fernández de l'Espanyol, que podria debutar amb la selecció espanyola absoluta. Al marge d'aquest Espanya-República Txeca, avui també es disputen a la UEFA Nations League, de fet, en joc ara mateix, el Croàcia 0, Anglaterra 4, partit al descans. Livaković, porter titular de Croàcia, del Barça, i també el jugador blaugrana Gordon, titular amb Anglaterra, ha fet una assistència. I a 3 tres quarts de nou es jugarà el Suïssa-Eslovènia amb Der Kusic de l'Espanyol. En waterpolo, derrota contundent del Catalunya a la Supercopa d'Europa femenina contra l'Olympiacos, 18-4. En motor, victòria de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi del Japó de MotoGP davant de Diogo Moreira i el líder del Mundial, Jorge

0: que Martina ara el troba a Cervera, queda a 7 punts del madrileny a la General, i Edgar Canet ha guanyat el Rally del Marroc en la categoria de reina de motos. El pilot català de 21 anys ha jugat el minut i mig d'avantatge que li portava el seu company d'equip, Daniel Sanders.
1: Rescat Info.

0: El govern restringeix la mobilitat en una vintena de comarques arran del risc de pluja torrencial i de la formació d'un mini-huracà mediterrani entre avui al vespre i aquesta matinada. Hi ha molts retards, hi ha moltes cancel·lacions de vols a l'aeroport del Prat i algunes afectacions al metro de Barcelona. El metro no funcionarà durant tota la nit, acabarà el servei a la mitjanit i Ferrocarrils de la Generalitat acaben el servei a les 8 de la tarda. No el reprendran fins demà a les 2 del migdia. Manifestació multitudinària avui al migdia a Madrid per l'habitatge. Els manifestants han demanat una vaga general després que ahir es deroguessin al Congrés els dos decrets que havia proposat el govern espanyol. La manifestació prevista avui a la tarda aquí s'ha ajornat a dilluns a causa de les fortes pluges. Mentre el president del govern espanyol medita si avança eleccions o no, des de Junts li estenen la mà per aprovar un nou decret d'habitatge amb el text que ells proposen. Míriam Noguera justifica el suplement de Catalunya Ràdio al no de la seva formació pel fet de no donar llum verda, diu, a un nyap jurídic. El president Salvador Illa es mostra decebut amb la decisió de Junts i remarca que els socialistes, tant a Catalunya com arreu de l'Estat, han fet mesures, diu, per millorar l'accés a l'habitatge. La meitat dels britànics voldria tornar a la Unió Europea, segons una macroenquesta publicada avui, que també dispara la intenció de vot dels laboristes. El primer ministre Andy Burnham ha anunciat que estudia portar la mesura al programa de la pròxima legislatura. Luis Ignacio Lula da Silva aspira un quart mandat no consecutiu a la primera volta de les eleccions presidencials de demà al Brasil. S'enfronta al fill de l'expresident Jair Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro, que està a poca distància, segons els sondejos, del mandatari brasiler. Segurament caldrà fer segona volta d'eleccions a finals d'octubre.
1: Esports.
2: Suspès el Sabadell Andorra de la segona divisió, el Sant Andreu Antequera de la primera ref i el Penya Andorra de l'ACB. La Federació Catalana de Futbol i la de Bàsquet han suspès també tots els partits de les seves competicions a les comarques on el risc és màxim. A la Lliga F, el Barça demana endarrerir de les 5 a les 7 el clàssic de demà al Camp Nou contra el Real Madrid. Aquest migdia, victòria de l'Espanyol contra l'Alavés per 1-0 i empat a 3 del Badalona al Camp del Sevilla. I victòria de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi del Japó de MotoGP davant de Diogo Moreira i el líder del Mundial, Jorge Martín. Ara el tro de Cervera queda a 7 punts del madrileny a la general.
0: Seguiment, la previsió d'aquestes pluges persistents de cara a les pròximes hores, un episodi que es llargui fins demà i que també portarà aquests fenòmens de temps violent.
1: 3CAT Info.
0: En una situació que fa que el govern hagi restringit la mobilitat a una vintena de comarques, bona part de les del litoral i de la Catalunya central, perquè hi ha aquest risc de pluja torrencial i fins i tot aquest mini huracà mediterrani. El telèfon d'emergència 112 ja ha rebut gairebé mig miler de trucades per diverses incidències derivades d'aquests aiguats, mentre que els bombers han fet mig centenar d'actuacions per desaiguar baixos o per arbres o murs caiguts i algunes filtracions. Estem pendents a aquesta hora de la compareixença que han de fer la consellera d'Interior, Núria Parlon, entre altres autoritats del Departament d'Interior a Barcelona, per tal de donar explicacions de com estan en l'episodi i de quina és la previsió que fan de cara a les pròximes hores. Ho seguim de prop i tenim a l'Anna Alfonso. Anna, bona tarda.
3: Bona tarda, sí, aquesta roda de premsa des del Departament d'Interior, que havia de començar en un principi a 6:45 de la tarda i que començaran els propers minuts. Està previst que compareguin la consellera d'Interior, Núria Parlon, acompanyada del sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, i la directora del Meteocat, Sarai Sarroca. Una roda de premsa que es fa després d'aquesta reunió, que ha començat a les 5 de la tarda i que ha encapçalat el president de

0: la Generalitat, Salvador Illa, que ja ha marxat del departament. En aquesta reunió han estat fent seguiment de la situació meteorològica i de les pluges excepcionals que tindran el seu punt àlgid a partir de les 8 del vespre. I ara veiem com la consellera d'Interior, Núria Parlon, entra en aquesta sala de premsa per fer aquesta roda de premsa que estàvem esperant per 6:45 i que finalment començarà ara en els propers minuts.
1: Estarem pendents d'aquesta compareixença. Núria Parlon ja s'adreça cap al faristol, de ben segur per donar explicacions de quina ha estat l'evolució d'aquest episodi que començava en alguns punts avui a la tarda. També que l'acompanyen ja Sarai Sarroca i Sergio Delgado, punt tots tres per donar explicacions. L'Anna Alfons s'unirà seguint per tal de després poder-nos-ho resumir i explicar. I veurem què expliquen, sobretot de cara a com s'ha de desenvolupar aquest vespre, nit i matinada, perquè es preveu que seran les hores més complicades d'aquest episodi, que es pot allargar ben bé. Ja ho apuntaven avui al matí, migdia, la compareixença que feien Núria Parlon, Sarai Sarroca i també Imma Soler, acompanyades també del responsable Segalà del Meteocat, per tal d'explicar que aquest episodi s'allargava fins demà a les 2:00 PM. Un episodi que està portant ja restriccions, que ha provocat algunes afectacions en diversos punts on l'aigua hi ha caigut fort, que fa que hi hagin hagut moltes cancel·lacions de totes les activitats que estaven previstes de cara a fer-se avui a la tarda a l'aire lliure.
2: La situació meteorològica a la qual durant les properes hores haurà de fer front Catalunya. Dir-vos que hem fet una reunió amb el president de la Generalitat i amb tots els equips tècnics i les agències que han d'estar monitoritzant l'impacte que tindrà aquest fenomen meteorològic que afectarà durant les properes hores des d'aproximadament les 8 del vespre fins demà al llarg del dia. Us explicarem tècnicament les característiques d'aquest fenomen, que és si s'acaba produint el que s'anomena un mini huracà mediterrani, simplificant-ho molt. Penseu que s'ha donat 3 vegades en zones mediterrànies, al setembre del 96 a les Balears, el 18 d'octubre del 2023 també a les Balears i a l'octubre del 2007 a Múrcia. I una situació semblant que hem viscut aquests dies i que han pogut seguir amb fotografies i imatges a Albacete i Múrcia, amb un impacte molt important sobre vehicles, mitjans materials i, òbviament, també sobre les persones. Per tant, és important que la ciutadania tingui en compte que durant les properes hores, amb la resolució que hem aprovat i també amb l'enviament que hem fet massiu de les alert, hem de quedar-nos a casa en aquelles comarques que estan afectades i estan en color de perill vermell. Pensin que tenim activats els 3 avisos, els 2 d'intensitat, és a dir, a 30 minuts i a 3 hores, en el màxim de perill vermell, i també el de 24 hores, que és el que mesura les acumulacions, també en vermell. El que vol dir que poden ploure o acumular-se a 24 hores, però fins i tot abans, si es compleix la predicció, més de 200 litres metres cúbics. Això és molta pluja i metres quadrats. I penseu que 90 litres en 3 hores ja és una quantitat de pluja molt gran que té una afectació clara sobre les persones i sobre la seva mobilitat. Per tant, molt important que tothom es quedi a casa, tant com hem dit, a la ESALER, que s'ha rebut de manera massiva les 19 comarques que estan afectades. A partir d'aquí demanem molta prudència. La resolució contempla reduir la mobilitat exclusivament allò que sigui estrictament necessari, evitar totes les activitats a l'aire lliure, també les tancades, perquè aquí el que es tracta és d'evitar que la gent es mogui i, per tant, que no hi hagi mobilitat. Aquest és el missatge per nosaltres, des del punt de vista de la protecció de les persones, més important. Pensin que encara que no es produeixi el mini huracà mediterrani, si el fenomen toca terra hi haurà molta pluja, i això ara ho explicaran la directora del Meteocat i el cap de predicció del Meteocat, és a dir, tindrem unes quantitats de pluja, com els he dit, importants. Important també és tenir prudència, quedar-se a casa en les comarques afectades. A les que no hi ha tanta probabilitat, que són les que estan en taronja, també poden haver-hi afectacions, pot ploure molt. Per tant, prevenció i precaució del conjunt de la població, i pensin que fem actualitzacions dels mapes just ara. Ja tenim bastant afinada la predicció que actualitzem sempre entre les 8 del vespre, les 11 de demà, diumenge, i una altra vegada a les 8. Si tot es compleix com està previst, el fenomen ha de passar a finals de demà de diumenge. Per tant, demanar-li a la població que segueixi totes les recomanacions que donem des dels

0: canals oficials. També els mitjans de comunicació sou molt importants en fer arribar aquest missatge al conjunt de la ciutadania en aquestes comarques on impactarà de forma clara aquest mini huracà mediterrani, si es produeix tal qual. Encara que no es produeixi tal qual, tindrem acumulacions de pluges molt importants. Per tant, quedar-nos a casa, anar seguint les prediccions que avançarem des del Servei Meteorològic de Catalunya i també des del funcionament habitual del CECAT, que demà farem reunions i anirem actualitzant doncs, tota aquesta informació. Demanem doncs, aquesta prudència, aquesta responsabilitat i aquest esforç al conjunt dels ciutadans i ciutadanes, perquè estem davant d'un fenomen, com hem dit, excepcional, i ens toca doncs, tenir aquesta cura i aquesta precaució i sobretot doncs, protegir-nos de l'impacte que pot tenir sobre les persones. I aquesta és la part més important en la que vull incidir. Quedar-nos a casa, tenir paciència i anirem doncs, actualitzant la informació i ja veurem doncs, quines decisions es poden prendre al llarg del dia si finalment doncs, no té un impacte tan agut com s'ha previst en la predicció, que ara us comentaran amb més detalls els responsables del Meteocat.
1: Gràcies, consellera. Sí.
2: En directe al missatge de Núria Parlon a Catalunya Ràdio, aquesta compareixença des del Departament d'Interior, ara qui parla, Sarai Sarroca del Meteocat.
1: Només percatar-vos que per nosaltres això ja va ser símptoma de que alguna cosa estava passant. No acostumem a fer avisos vermells a tantes hores vista. Llavors, s'està confirmant el que ja preveiem, ho hem actualitzat amb els models d'aquest matí i ara ho estem actualitzant també amb els models de tarda. Si us hi fixeu, l'origen de tot plegat és aquesta pertorbació que us comentava la consellera, que a hores d'ara està a l'interior del Mediterrani, però que ja ha afectat alguns punts d'Albacete i de Múrcia. El Mediterrani s'està retroalimentant i si veieu el radar del Servei Meteorològic veureu com ja comença a agafar una forma de ganxo. De moment encara no s'ha tancat la pertorbació, no ha agafat encara la denominació pròpia de mini huracà mediterrani, però no descartem que pugui passar, ho anirem seguint. En qualsevol cas, això és un terme tècnic i el que sí que podem assegurar és que independentment de si s'acaba tancant o no, si s'acaba recargolant prou, doncs sí que deixarà molta precipitació. Per això ara el cap de predicció del Servei Meteorològic, en Santi Sagarà, us explicarà per què hem decidit posar uns vermells en algunes comarques i en algunes altres ens hem quedat amb carbassa. Independentment d'això, com us deia, caurà molta pluja. Tenim ja actualitzats els avisos en referència al llindar de 30 minuts i de 3 hores. Ens queda el d'acumulació, que tot just ara els companys del Servei Meteorològic els estan acabant de treballar, però sí que us puc avançar que els tres estaran activats de forma simultània i amb comarques en vermell. Això no havia passat mai al Servei Meteorològic. D'aquí també aquesta excepcionalitat de l'episodi. Les zones que probablement seran les que rebran més seran les zones del litoral i prelitoral, especialment la primera línia de la costa central i de la costa brava, i fins demà a les dues màxima prudència. I també explicar-vos que des del Servei Meteorològic de Catalunya, com no podia ser d'una altra manera, tenim tots els efectius activats, ho anem seguint minut a minut. Us convidem també que feu seguiment de les imatges del radar meteorològic, perquè serà la manera en què us podeu assegurar on està ara la pluja, quin moment ara mateix està plovent i si teniu marge o no de fer alguna actuació o no. Assenyalar també doncs, que estem en contacte a tots els nivells del Servei Meteorològic, no només des de l'equip de predicció, sinó que tenim tècnics en referència a clima, perquè també ens segueixin totes les sèries climàtiques. Penseu que no és habitual que de les sèries climàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya tenim més de 30 anys de dades en moltes de les estacions que tenim, que són gairebé un centenar, i en molt poques tenim registres diaris de 200 litres per metre quadrat. I això pot passar durant les properes hores. Per tant, tenim clima activat, tenim tots els companys de teledetecció, de connexions, d'estacions meteorològiques, estem tots alerta pel que pugui passar i només us demanem, si us plau, aquesta precaució que us explicava la consellera. Ara sí, si us sembla, el Santi us explicarà els avisos punt per punt, comarca per comarca i hora per hora.
3: Gràcies, directora, consellera. Doncs bé, baixem una miqueta al detall. Com bé han dit, tenim activats tots els llindars que podem activar de perill per pluja. Dos són d'intensitat de pluja. El primer és de més de 40 mil·límetres en 30 minuts, en color vermell. Tenim també activat el de més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores, en color vermell. I també el d'acumulació de més de 200 litres per metre quadrat, que es poden acumular doncs, en alguns sectors de les comarques avisades, també amb color vermell. Aquests tres avisos de manera simultània amb aquest color doncs, no els havíem activat mai i, per tant, és la primera vegada que aquesta situació excepcional doncs, ho mereix. La temporalitat d'aquest

0: Aquest episodi començaria a partir de les pròximes hores. De fet, ja ho estem monitoritzant a través del radar meteorològic. Hi ha una franja de precipitació important que neix de la zona de les Balears i que apunta cap al litoral i prelitoral central. Aquesta ja és la primera part d'aquest episodi, aquesta línia. La predicció indica que anirà tocant terra, sobretot la zona més propera a la costa, no tant potser l'interior, però sí la zona del litoral i del prelitoral. I sembla que durant el vespre, nit, matinada i matí de demà tindria un moviment de sud cap a nord. És a dir, si ara comença per les comarques d'entre Tarragona i Barcelona, de cara a demà al matí, migdia i tarda aniria pujant cap a les comarques de Girona fins a, finalment, si es compleix la predicció, acabar per les comarques de l'extrem nord-est, comarques de l'Empordà, fins a sortir per la zona marítima i donaríem per finalitzat aquest episodi. Pel que fa al llindar de 90 litres per metre quadrat en 3 hores, penseu que és un llindar que el vam crear no fa gaire, una mica amb un objectiu hidrològic, perquè precisament aquesta quantitat d'aigua en 3 hores pot produir fenòmens importants sobre el territori, sobretot a nivell hidrològic. Això els companys de l'Agència Catalana de l'Aigua i de les Confederacions Hidrogràfiques, evidentment, estan al cas. I, per tant, aquest llindar, com ja he dit abans, també està en color vermell i tindria una mica la mateixa evolució, és a dir, fixar-nos sobretot en les comarques de litoral i prelitoral, especialment al sector central, i veure si l'evolució finalment és cap al nord-est, que és el que es preveu. Ens fa patir especialment que aquesta línia en alguns sectors es quedi estàtica, es quedi aturada. És quan podrien produir-se els moments d'aiguats més importants, que a més no m'ho vull deixar, aniran acompanyats de tempesta i localment d'alguns fenòmens de temps violent, sobretot associats a vent, ratxes fortes de vent o fins i tot algun tornado o alguna mànega, això a nivell puntual, no a nivell extens, però sí que cal tenir-ho en compte. Finalment, el tercer llindar, llindar d'acumulació. Tenim un llindar d'avís que és de més de 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Aquest llindar està molt pensat per grans situacions meteorològiques tipus llevantada i per això és de 24 hores de referència. Però en el cas d'avui, si ho llegiu a l'avís, hem posat que els 200 litres per metre quadrat es podrien arribar a acumular en tan sols 6 hores o menys. Per tant, aquests aiguats, atenció, perquè podrien ser excepcionals en alguna zona on aquesta línia bàsicament pogués quedar aturada. Per tant, ja ho ha dit la directora, avui és un dia d'estar pendent de les actualitzacions dels avisos, perquè ja sabeu que la meteorologia és viva i evidentment pot canviar aquesta situació meteorològica. De fet, ja ha canviat una mica respecte al que preveiem al matí, i és que en algunes zones de l'interior del quadrant nord-est, algunes comarques hem hagut de rebaixar de color vermell a color taronja, són matisos que hem d'anar fent, per tant, atenció a l'actualització dels avisos. I l'altre consell és que la ciutadania segueixi, evidentment, una eina molt útil, que és la xarxa de radars meteorològics, que és la que dona la realitat, pel que fa en aquest cas, a la precipitació, perquè a partir d'ella es pot fer una diagnosi molt acurada del que està passant meteorològicament parlant.
1: La compareixença al Departament d'Interior, ara qui parlarà, Sergio Delgado, també sotsdelegat de Protecció Civil, l'hem entrevistat fa una estona en aquest especial informatiu a Catalunya Ràdio, encara responent també les preguntes d'alguns periodistes.
2: Estan representant tots els serveis d'emergència, tots els organismes que gestionen activitats que poden ser vulnerables, drets socials, salut, etc. Fet aquesta valoració, hem fet la proposta a la consellera d'Interior i Seguretat Pública com a director del pla Inuncat, de l'activació de fase d'emergència i d'una sèrie de mesures, com ha explicat la consellera, amb un objectiu molt clar: evitar que en el període de més risc i atès aquesta singularitat i excepcionalitat de l'episodi tinguem gent exposada a possibles inundacions greus. L'anàlisi, perquè ho entengui tothom, que hem fet és que si aquests dies ja hem patit els danys que hem vist que produeixen aquestes pluges, fins i tot en llocs on no els esperàvem, no meteorològicament, sinó perquè habitualment no hi ha danys, si observem aquesta situació i li afegim major gravetat d'acord amb la informació del Servei Meteorològic de Catalunya, tenim una situació de risc excepcional, de risc extrem. Per tant, aquestes mesures que hem proposat a fer i que s'han publicat aquesta tarda, als vols de les 4 de la tarda, és aquesta idea de la restricció de mobilitat, de suspendre activitats doncs, que comportin també aquesta mobilitat o la concentració de persones i fer-ho des de les 20 hores d'avui fins a les 14 hores de demà en tota aquesta franja que està de color vermell, que per sintetitzar-la és litoral.

0: i prelitoral de Tarragona i Barcelona i totes les comarques de Girona i les comarques també d'Osona i Moianès. Activitats en espais interiors, també hem demanat aquesta suspensió i hi ha aquesta suspensió. No és una recomanació, insistim, és una instrucció que s'ha determinat en base a aquesta competència de protecció civil. Per què a l'interior? Doncs perquè comporta mobilitat. L'activitat en si mateixa, suposant que no es facin zona inundable, és segura, però la mobilitat posterior o fins i tot anterior, si coincideix amb el període de risc, no és segura. D'aquí aquestes mesures. Una idea molt clara cap a la ciutadania. Tenim una franja del risc, a una situació que ens estan dient els experts en meteorologia, els competents experts, que és excepcional, i el que hem de fer és evitar exposar-nos. La millor manera és cap mobilitat, quedar-nos a casa, quedar-nos d'una forma segura fins que passi aquest episodi. Nosaltres farem un seguiment acurat amb tot el sistema, amb aquesta vigilància meteorològica, amb l'Agència Catalana de l'Aigua, amb la Confederació de l'Ebre, amb bombers que estaran fent les actuacions i aniran reportant, amb tot el conjunt del sistema, amb els ajuntaments amb els que estem en contacte tot el dia i els hem fet arribar tota la informació, i anirem adaptant aquestes mesures, si és necessari, a les circumstàncies que es puguin produir. Volem dir amb això que si hi ha un canvi substancial en les prediccions amb el matí, o si hi ha un empitjorament en un sentit o un altre, o alguna afectació a zones no avisades, farem aquest exercici d'alertar en la mesura que ens ho permeti, doncs, la informació que tinguem disponible. Traslladar a la ciutadania aquest missatge clar de que estem fent seguiment, de que estem preparats, de que hi ha un desplegament, si m'ho permeten dir, de màxims de tot el sistema de protecció civil i emergències, per tant, de bombers, de Mossos, del sistema d'emergències mèdiques, a tots els que de trànsit, i que estem, doncs, preparats per fer front a les incidències que es puguin produir.
1: Molt bé. Doncs alguna qüestió, alguna pregunta que tingueu, que vulgueu que ampliem informació?
2: En directe a Catalunya Ràdio, 3CAT Info, antena conjunta amb aquest seguiment d'aquesta compareixença des d'Interior de la Conselleria d'Interior.
3: Jo volia preguntar, d'una banda, feu èmfasi amb aquestes activitats en espais tancats que també comporten risc. No sé si podem parlar explícitament del concurs de Castells, si esteu en contacte amb l'organització, amb l'Ajuntament de Tarragona, una mica quin és el missatge respecte a això. I d'altra banda, sobre els acampats de Plaça Catalunya, que de moment no preveuen moure's, també què es preveu? Gràcies.
2: Bones preguntes, som-hi.
0: Sí, sobre la qüestió dels castellers i altres activitats, vull dir també que estem posant molt el focus en aquesta activitat, però és que hi ha moltes activitats al conjunt del país que concentren persones, i per tant, doncs, reflexionem sobre tot això, perquè si no posem el focus en una única activitat, estem en contacte també. A més, està en contacte amb les activitats, amb els ajuntaments, i una idea també que volem traslladar. Nosaltres aquest matí ja hem fet una primera roda de premsa avançant aquestes mesures. A dos quarts de cinc, més o menys, de la tarda s'ha enviat un e-alert que l'ha rebut tothom i que és molt clar, que diu restricció de mobilitat i suspensió d'activitats. Per tant, hi ha poc marge d'interpretació. És el que considerem, està l'enllaç a la resolució també, i en tot cas creiem que totes les activitats, per la informació que ens va arribant de forma molt col·laborativa i molt assenyada, si m'ho permeten dir així, estan valorant en quins moments poden suspendre, anul·lar aquestes activitats de forma segura, tenint també en compte que algunes potser ja estaven en marxa, etc. Nosaltres, des de Protecció Civil, la informació que ens arriba és que això es va fent d'una forma ordenada, també, perquè s'ha de fer d'una forma ordenada, amb calma, tenint en compte també les diferents situacions, i que és el que s'està fent en general, igual que estem parlant també amb tot l'àmbit de transports, perquè els serveis es vagin suspenent, però que permetin, doncs, que la gent pugui retornar als seus domicilis en prou temps i no quedi ningú, diguem-ne, fora del seu àmbit, i que, en tot cas, si quedés, estem preparats per atendre'l, però la idea és que es pugui recollir a tothom i tothom pugui arribar a casa. L'activitat, la mobilitat està restringida a partir de les 20 hores. El que és important és que li deixem a la gent temps per arribar a casa de forma segura. Dependrà del tipus d'activitat i de la seva localització. Això ho ha de valorar cada activitat. Si tenim una activitat que comporta que determinats grups de persones hagin de desplaçar-se durant 3 hores, doncs hem de pensar que s'ha d'evitar que aquestes persones en aquest temps s'hagin de desplaçar en el període de risc. Però ens consta que s'està treballant, estem en contacte i que tot va en la línia del que estem demanant, i que també aprofitem des de Protecció Civil, doncs, per agrair aquesta, diguem-ne, predisposició de tothom a col·laborar en la seguretat del conjunt.
2: Sobre el concurs de Castells, a dos quarts de vuit, és a dir, d'aquí molt pocs minuts, també compareix l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, per explicar què és el que passa.

0: A veure la consellera què diu.
1: Doncs tothom està tenint una bona resposta i està responent doncs, a les necessitats excepcionals de restricció de mobilitat i de que la ciutadania doncs, es quedi a casa, no? Que és el missatge que és important que reforcem tots en aquestes pròximes hores.
0: El missatge del govern i de Protecció Civil està clar, és que la gent es quedi a casa i que se suspenen totes aquestes activitats. Entenc que en el cas del concurs de Castells qui ha de prendre la decisió final és l'organització del concurs de Castells, i això és el que aviat es pronunciarà l'alcalde de Tarragona i l'organització d'aquest concurs per explicar com la jornada de demà evoluciona, es trasllada, se suspèn, s'ajorna.
1: Encara que estiguin en estàtic, si plou molt, estàs assumint riscos. Per tant, doncs podran tornar després, si volen, quan ja passi el temporal.
0: Més preguntes? La consellera d'Interior, Núria Parlon, al costat de Sergio Delgado, de Protecció Civil.
1: En castellano. Pues estamos frente a un...
0: Bé, responen en castellà. El resum és que som on érem i que el missatge està claríssim. Quedar-se a casa des d'ara mateix i fins demà a les 2 del migdia amb aquestes restriccions de mobilitat en almenys 19 comarques catalanes per l'amenaça de pluja torrencial i l'amenaça d'aquest mini-huracà mediterrani, un fenomen extraordinari, excepcional, pràcticament sense antecedents a Catalunya i que amenaça aquestes properes hores doncs, el territori català. La recomanació a aquesta hora és quedar-se a casa. La restricció també és quedar-se a casa, tot i que aquí també hi ha conceptes legals que tindrem temps de desgranar al llarg d'aquests propers minuts de ràdio, tant a Catalunya Ràdio com a 3Cat Info, amb aquest programa especial que a partir de les 8 pilotarà l'Òscar Fernández amb antena oberta durant tota la nit a Catalunya Ràdio 3Cat Info, i demà tornarem a agafar el relleu del suplement a partir de les 6, amb totes aquestes activitats arreu del país que van caient, que es van desmuntant, que es van suspenent, que es van posposant, entre elles també algunes d'esportives.
2: Moltes,
0: perquè
2: moltes.
0: Ara mateix el Barça intenta negociar com s'ajorna aquest Barça-Madrid demà.
2: O com canvia d'hora, eh? Recordem la proposta que fa el Barça, de moment encara sense una resposta clara, que aquest partit que s'havia de jugar demà al Camp Nou a les 5 de la tarda es jugui a les 7 de la tarda. És una informació que explicava a mitja tarda i veurem si realment acaba arribant a bon port. És evident que jugar a partir de les 7 de la tarda facilitaria les coses, però també s'hi ha de pronunciar la Lliga, que és qui ha de donar l'okay, la Lliga F en aquest cas.
0: Del que es desprenen aquesta roda de premsa és que preocupa especialment el litoral i el prelitoral, concretament la primera línia de la costa central i de la costa brava, sobre el fenomen del mini-huracà, les explicacions de Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: L'origen de tot plegat és aquesta perturbació que us comentava la consellera, que a hores d'ara està a l'interior del Mediterrani, però que ja ha afectat alguns punts d'Albacete i de Múrcia. El Mediterrani s'està retroalimentant i si veieu els radars del Servei Meteorològic veureu com ja comença a agafar una forma de ganxo. De moment encara no s'ha tancat la perturbació, no ha agafat encara la denominació pròpia de mini-huracà mediterrani, però no descartem que pugui passar.
0: I sobre les restriccions de mobilitat, a partir de les 8 del vespre i fins demà a les 2 del migdia, Núria Parlon, consellera d'Interior.
1: Demanem doncs, molta prudència. La resolució contempla reduir la mobilitat exclusivament allò que sigui estrictament necessari, evitar totes les activitats a l'aire lliure, també les tancades, perquè aquí el que es tracta és d'evitar que la gent es mogui i, per tant, que no hi hagi mobilitat.
0: Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, detalla com avançarà el temporal.
4: La predicció indica que anirà tocant terra, sobretot la zona més propera a la costa, no tant potser l'interior, però sí la zona del litoral i del prelitoral, i sembla que durant el vespre, nit, matinada i matí de demà tindria un moviment de sud cap a nord. És a dir, si ara comença per les comarques d'entre Tarragona i Barcelona, de cara a demà al matí, migdia i tarda aniria pujant cap a les comarques de Girona fins a, finalment, si es compleix la predicció, acabar per les comarques de l'extrem nord-est, comarques de l'Empordà, fins a sortir per la zona marítima i donaríem per finalitzat aquest episodi.
0: Afectacions importants al transport públic. D'una banda, el servei de metro a Barcelona acaba avui a les 12 de la nit, i això que és nit de dissabte a diumenge, per tant, no hi haurà servei nocturn. Es reprendrà demà a les 5 del matí. D'altra banda, Ferrocarril suspèn el servei directament entre les 8 d'avui al vespre, per tant, d'aquí mitja hora, i fins demà també a les 2 del migdia. Retards i cancel·lacions importants a l'aeroport del Prat, i pendents a aquesta hora, 7:45, de la compareixença de l'alcalde de Tarragona, Rubén

0: Viñuales i la consellera de Cultura, en aquest cas per informar de la decisió que es pren de cara a la jornada castellera de demà. El telèfon d'emergències informa de gairebé 480 trucades i 55 avisos als bombers durant el dia d'avui. La majoria han sigut per problemes als desaigües, filtracions, algun mur o arbres caiguts. I, clubers, abans de saludar l'Eloi Cordomí, recordo aquestes comarques afectades per aquestes restriccions a partir d'aquí mitja hora: a l'Empordà, al Penedès, Baix Empordà, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Garrotxa, Gironès, Maresme, Pla de l'Estany, La Selva, Vallesos, Occidental i Oriental, Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Osona, Ripollès, Tarragonès i Moianès.
1: Són 20 comarques en total. 20 comarques en total. 7:45 en directe a Catalunya Ràdio. Amb Antena Conjunta, amb 3Cat Info. Aquest especial que començàvem a les 4 de la tarda i que seguim fins que faci falta. Ara a les 8 hi haurà un relleu a l'antena, arribarà l'Òscar Fernández i deixarem que el Roger Escapa vagi a descansar, que demà a les 6 del matí s'hi torna a posar. Tornem a tenir en línia a l'Eloi Cordomí, meteoròleg de la casa. Hola, Eloi.
2: Hola, què tal? Bon vespre.
1: Per fer un F5, per tornar a actualitzar la situació, perquè sí que ara ens acostem a aquesta hora marcada per les autoritats, les 8 del vespre. Què diuen els mapes i quina situació tenim ara mateix a aquesta hora?
2: Mira, ara el que veiem en aquests moments és que el sistema convectiu, tot aquest sistema de tempestes, ja està format i ja té unes tempestes molt ben organitzades sobre el mar que comencen a tocar terra. Tot el sector entre Tarragona i Barcelona estan arribant nuclis de tempesta forts. La part més forta està sobre el mar i en qualsevol moment doncs, ja pot arribar al litoral i prelitoral d'aquests sectors que comentàvem, entre Barcelona i Tarragona, i a poc es vagi escampant a la resta del litoral, sempre en aquesta franja que comentem. Això és en aquests moments. Llavors, la previsió ens continua indicant això que dèiem, que la massa de precipitació es va organitzant i, a més, va avançant lentament cap al nord a mesura que vagi passant la nit, matinada, i llavors les acumulacions de pluja de tots aquests models que es van actualitzant pràcticament cada 3 hores, ens continua marcant acumulacions per sobre els 150-200 litres per metre quadrat, en alguns llocs 250, al voltant, per exemple, del Barcelonès Vallès, també al voltant de la zona del Montseny, i després també, ja de cara a demà, al sector de l'Empordà, Garrotxa, Pla de l'Estany, també hi haurien aquests màxims. Per tant, sempre estem parlant del sector nord-est de Catalunya, tot i que els aiguats localment forts es poden produir a molts més llocs.
1: Perquè entenc, Eloi, que ara mateix els registres que tenim de pluja acumulada no són quantitats molt desorbitades, perquè el més gros, com expliques, arriba a partir d'ara.
2: Sí, fins ara hi ha hagut tempestes fortes durant el dia, fins i tot tempestes que en un dia normal destacaríem moltíssim. Estic aquí recuperant. Sí, el mapa de pluges ens surt a 48 litres a Cabrera de Mar com a quantitats més destacables, 41 a les cases d'Alcanar i bastantes xifres de 20-30 litres per metre quadrat, costa prelitoral, fins i tot en alguns llocs de la comarca d'Osona. Ha arribat també aquesta precipitació.
0: Eloi, un segon, perquè compareix l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, el concurs s'ajorna fins demà a les 4. Som-hi.
3: Prèviament, tenir en compte la seva opinió respecte a aquesta possibilitat. Pensin que, òbviament, és un canvi d'horari necessari per a una situació imprevisible, com és aquesta situació d'aquestes tempestes, i la voluntat és que es pugui celebrar. Són 2 anys a l'espera d'aquest concurs, moltes hores, molts dies, moltes setmanes d'esforç de les diferents colles, i és innegable que fer-ho en un dia diferent seria molt complex. Molt complex, per no dir directament impossible. Així que el primer que hem fet és intentar buscar una solució raonable, que fos responsable i, sobretot, que fos també respectuosa, òbviament, amb el decret, amb la seguretat de les persones i també, si és possible, amb la celebració d'aquesta gran festa, no? La festa més gran del món dels castells que es viurà demà.
4: Alcalde, hem parlat ja amb les colles i les colles estan d'acord en poder fer aquest concurs a la tarda.
3: Sí, s'ha parlat per part de la nostra companya, Esther Roca, que val un imperi, parlant amb les diferents colles i, òbviament, s'ha pogut debatre, no?, la millor franja horària. És innegable que també es farà, com s'ha fet en el dia d'avui, intentar escurçar no la durada del concurs com a tal, però sí alguns elements que són accessoris, com fins i tot l'entrega de premis, no?, o pilars, de tal manera que així doncs, es pugui estalviar temps.
4: Igual que avui, alcalde, la idea és que aquestes colles que hi ha avui puguin arribar el més aviat possible a casa.
3: El suposat, i sobretot que es pugui conjugar la seva seguretat, que és l'essencial, amb el respecte a aquest decret que s'ha pres per part de la

0: Generalitat per motius objectius, científics, si em permet, sapiguent sempre que el temps és variable i més aquest tipus de tempestes que no són, ja no són com abans, ja no es poden preveure de la mateixa manera, però sí que és cert que entenem que aquesta pot ser una solució salomònica, si em permeten el terme, de tal manera que, com es deia, es pugui conjugar la voluntat de poder celebrar aquesta festa dels castells i a la vegada, òbviament, el respecte a la seguretat, que és el principal.
1: La notícia és aquesta, el concurs, la celebració de diumenge del concurs de castells a la Tàrraco Arena Plaça passa demà a les 4 de la tarda, per tant s'ajorna unes quantes hores, havia de començar a les 10, no serà fins a les 4 de la tarda, s'enteren també moltes de les coses que han anat explicant també des de Protecció Civil, també aquest nerviosisme evidentment de l'organització, és una data molt assenyalada, el concurs només es fa cada 2 anys i per tant ajornar-lo unes hores té tot el sentit del món, si és que la meteorologia també permet doncs, que es pugui celebrar una mica més tard, demà a les 4 de la tarda, a la jornada final d'aquest concurs de castells.
2: Explicàvem, Roger, abans, de fet, l'Oriol mateix ens ho explicava perquè és una de les parts afectades, que moltes colles tenen previst demà fer el desplaçament, per tant, l'hauran de fer el més tard possible per evitar aquests problemes amb la mobilitat.
3: A les 6 del matí estaven convocats, doncs demà ara es canviarà la convocatòria perquè la gent comenci a marxar a les 1:45 o a les 2, que és quan a priori la mobilitat ja no estarà tan restringida.
2: L'Oriol, membre de la colla castellera dels Capgrossos de Mataró.
1: Molt bé. Sí, tornem un moment a Tarragona, que el David Prat li feia una pregunta. Sí.
0: Espai gran, o no? Aquesta mateixa nit ja s'han quedat algunes.
4: L'horari de demà d'obertura de portes, d'entrada de colles, saben més o menys quin serà?
0: Si l'inicis a les 4, l'entrada... Bé, en tot cas, és una situació que no és
1: còmode. Els detalls els anirem coneixent. En qualsevol cas, el concurs a Tarragona, la jornada final, que començarà demà a les 4. David, discúlpa'm.
2: No, cap problema. Mira, jo crec que, tenint en compte que ens acostem ja a les 8 del vespre, a l'inici d'aquestes... I crec que la terminologia és important, restriccions, recomanacions, no parlem de prohibicions, i de fet en aquesta última compareixença que sentíem de la consellera d'Interior, en cap cas s'ha parlat de prohibicions, sinó de restriccions, instruccions, fins i tot hem sentit aquesta terminologia.
1: Sota l'amenaça de sancions econòmiques, de multes.
2: Això mateix. A partir de les 8 del vespre comença aquestes restriccions que duraran fins demà a les 2 de la tarda. Crec que és interessant fer una comunicació també amb el Servei de Trànsit de Catalunya Ràdio, amb la Carmina Malagarriga, per saber com estan ara mateix, Carmina, les carreteres.
5: Hola, bona tarda. En aquests moments hi ha retencions importants a la Ronda de Dalt, uns 3 quilòmetres de cua entre Pedralbes i Sant Gervasi en sentit Llobregat. A causa d'un accident hi ha un carril tallat. També a la B10 a Sant Adrià de Besòs en sentit nord cap al nus de la Trinitat i a la Ronda Litoral al Poble Nou en tots dos sentits. A la C58 des de Montcada i Reixac cap a Barcelona i a la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat. Deixeu-me afegir que aquesta tarda s'ha produït un accident mortal. No sabem si té res a veure amb la pluja. A la carretera C25, a l'altura de Vilobí d'Unyà, a la Selva, per causes que s'investiguen, un cotxe ha sortit de la via i posteriorment s'ha incendiat. Això és tot, la informació viària per ara.
2: Gràcies, Carmina. Una pausa i ara tornem.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
8: Ferran Adrià, com està?
9: Bé, tranquil.
8: Però què et passa, que tots gelats? O què?
10: Escolta, a mi no em cridis, eh?
8: Quants cops t'he salvat el cul, a tu?
9: Si tu i jo hem sigut capaços de fer això, podem fer qualsevol cosa.
11: Jo no crec que em vulguis acompanyar cap allà on vaig.
12: Això no és bo per la cuina catalana.
13: Has de dir alguna cosa, ara mateix.
9: I si el bulli cau, caiem tots.
14: Gènesi, últims capítols. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. Marcos Franz, Pilar Eire, Lluís Soler i Àngel Llàcer... A Col·lapse, amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5ª temporada d'Eufòria. Entra a 3cat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
6: Estàs escoltant el Tot Gira, amb David Clopés.
2: 20 minuts i les 8, 20 minuts i també s'hi posa l'Òscar Fernández en aquest especial de Catalunya Ràdio en antena conjunta amb 3Cat Info, que segueix fins que faci falta. A veure, deixeu-me que faci un petit parèntesi esportiu, perquè tinc el Roger Bosà al Tartiere d'Oviedo, allà no plou, allà no hi ha restriccions, i allà a 8:45 s'hi jugarà un partit de futbol, el penúltim de la selecció espanyola d'aquesta macroatura.

0: durada de seleccions. Juguen davant Txèquia i estaven pendents de saber si avui Lamine Yamal seria o no titular i, per tant, tindria o no descans, tenint en compte l'acumulació de partits en aquesta aturada. Arbusà, juga Lamine?
1: Juga Lamine.

0: ha jugat de titular els tres partits, el que passa que no els ha completat, oi? El van substituir.
1: L'altre dia no. L'altre dia va jugar 70 minuts. El primer sí, 90 minuts.
0: El primer sí, però el segon no.
1: El segon no, 68 minuts, per ser exactes, i avui veurem, perquè, clar, porta minuts a les cames, Lamine Yamal.
0: Per tant, Rodri avui, com Lamine Yamal, és titular, com també Olmo, com també Pedri. Sí que, Cubarsí, recordem-ho, no és ni tan sols a la banqueta, l'han desconvocat.
1: Desconvocat perquè ha jugat tots els partits fins ara, 90 minuts al primer i 90 minuts al segon, per això De La Fuente avui ha dit que millor descartar-lo perquè descansi. Això sí, segurament sí que jugarà l'últim partit dimarts que ve a Croàcia.
0: Molt bé, perfecte, doncs a 3:15 d'aquí una horeta mal comptada tindrem aquest Espanya-Txèquia amb Lamine Yamal titular. Gràcies, Ardo, fins ara.
1: Adeu.
0: Per cert, actualitzo marcadors. Lliga femenina de bàsquet, com ho té el Cadí, com ho té l'Uni Girona en la primera jornada, l'estrena en la Lliga?
2: El Cadí malament. Perdrà 71-49, perd de 22 a 2 minuts 40 pel final. L'Uni Girona té alguna opció més, però també li van malament les coses. Perd de 6, 74-68 a 3 i mig pel final.
0: I tornant al futbol, déu-n'hi-do la tova que li està caient a Croàcia, la Croàcia de Livakovic, que juga davant Anglaterra amb Gordon.
3: Ha marcat el 6è gol la selecció d'Anglaterra. Som al 35 de la segona part. Croàcia 0, Anglaterra 6, ha tornat a marcar Saka, assistència de Kane, i han canviat a Gordon, que ha jugat un total de 70 minuts i ha marcat el 0-3, per tant, gran paper de Gordon.
4: 4 minuts per arribar a 7:45 del vespre. Tarragona, finalment, aquesta jornada del diumenge del concurs de castells a la Tàrraco Arena Plaça s'ajorna i se celebrarà diumenge demà a les 4 de la tarda. Josep Almirall, encara amb aquesta jornada del dissabte, com s'ha rebut la notícia a la Tàrraco Arena Plaça? Perquè durant alguna estona d'aquesta tarda s'especulava amb la possibilitat que no hi hagués concurs.
5: S'especulava amb aquesta possibilitat que s'acabés suspenent. Les indicacions de protecció civil eren clares, les instruccions eren clares. Al final, l'organització, hem escoltat ara l'alcalde Viñuales, ho han negociat amb les colles participants i la solució és començar a les 4 de la tarda demà. És a dir, s'ajorna l'hora d'inici de les 10 del matí a les 4 de la tarda per donar temps a les colles arribar aquí a la Tàrraco Arena, i a partir de les 4, doncs, un concurs que es farà en un horari molt poc habitual. S'acabarà, pots comptar, a les 10 de la nit o més enllà.
4: Bé, veurem
5: aquí,
4: com...
5: Si digue, vols, digue. Ha arribat ja el David Prats, que, com saps, ha estat...
4: L'he vist posant la compareixença amb l'alcalde de Tarragona.
5: Exacte,
4: sí.
5: Posant el micròfon, encara ha parlat alguna cosa més l'alcalde sobre el pla d'evacuació. David.
6: Sí, també les colles que estan presents aquí ara a la Tàrraco Arena Plaça, en el moment a les 8 del vespre que entren les restriccions. Qualsevol colla que demani, per exemple, doncs estar en un pavelló per passar la nit, l'Ajuntament de Tarragona i el concurs de castells estan a disposició d'aquestes colles que tinguin dificultats per tornar avui, per doncs allotjar-les, per evitar doncs problemes en les vies de circulació. Ho ha anunciat l'alcalde Rubén Viñuales en aquesta roda de premsa, on ha anunciat que demà a les 4 de la tarda hi haurà la sessió del concurs de castells de diumenge amb les 12 millors colles classificades del rànquing estrella.
5: Aquí hi ha 18 colles.
4: En qualsevol cas, és evident que si comença a les 4 de la tarda aquest concurs i les colles s'han de mobilitzar, les colles venen de tot el país. Sobretot n'hi ha moltes, n'hi ha moltes avalls, però, per exemple, Igualada, de... Moixiganguers, Mataró, és un viatge que han de viatjar amb temps. Vull dir que les restriccions, en principi, de mobilitat són fins les 2 del migdia.
5: Exacte, hi ha els moixiganguers d'Igualada, hi ha els capgrossos a Mataró, i han acabat ja 3 colles de Barcelona, que, no sé, amb autocar, no sé si en 2 hores en tindran prou. S'ha d'arribar aquí, s'ha d'aparcar, s'ha de baixar de l'autocar, s'ha de venir caminant cap a la Tàrraco Arena. Vaja, ja ho veurem si sortint a les 2 hi arriben. No crec que sigui així. De tota manera, ara aquí, com et deia, hi ha 18 colles, com sabem, i n'hi ha 6 que han acabat ja 3 castells. És a dir, que han fet 3 castells. Si no volen fer servir la quarta i cinquena ronda per millorar algun castell que hagin fet, doncs en teoria podríem marxar, perquè recordem, l'organització del concurs en aquesta diada de dissabte sí que ha suspès al final el que hi hagi d'haver més enllà de la cinquena ronda, de les 2 rondes de repetició i millora.
6: I també l'alcalde Rubén Viñuales, que ha apuntat que després de la sessió de diumenge, demà també hi poden haver alteracions pel que fa al lliurament de trofeus, als pilars de comiat, per no acabar aquest concurs a la mitjanit. També s'ha dit que serà similar al format d'avui, de fer les celebracions en un acte posterior que la...

0: L'organització anunciarà en els propers dies. Avui no hi haurà lliurament de trofeus i tampoc demà, per traslladar-ho amb algun dia encara per confirmar per l'Ajuntament de Tarragona.
1: Gràcies des de Tarragona al David Prats i al Josep Almirall. 7:45 del vespre, a partir de les 8, l'Òscar Fernández, que ens pren el relleu també fins a aquesta nit i matinada, amb l'antena oberta de Catalunya Ràdio 3Cat Info per seguir aquestes pluges.
2: Molt bé. Antena conjunta de la Catalunya Ràdio i 3Cat Info, en directe als del Tot Gira, amb un ull posat al que ha de venir. Ara, a partir de les 8 del vespre, també un altre ull posat amb l'actualitat esportiva. Recordeu, una de les notícies que estem esperant, saber l'hora definitiva del clàssic femení. Ara parlàvem de la jornada castellera, d'aquesta gran dia de castellera demà a Tarragona, que canvia d'hora, passa a les 4 de la tarda. Tres coses del mateix passa amb el clàssic femení. Aquest Barça-Madrid, que en principi hauria de començar demà a Camp Nou, 5 de la tarda, però el Barça vol que almenys s'endarrereixi un parell d'hores. Però aquesta decisió es prendrà demà al migdia. Demà al migdia, un comunicat que ha fet, de fet, Oriol, al Barça mitja tarda, on sí. Ja adverteix que demà al migdia...
3: Al matí.
2: Al matí es prendrà la decisió conjuntament amb el Real Madrid, el rival, i també la Lliga F.
3: Sí, en funció de l'evolució de la situació, diuen, i de les indicacions de les autoritats competents. El Barça, de fet, ja demana que el partit comenci a les 7, havia de començar a les 5, per tant, dues hores més tard de l'horari previst, diuen, per garantir que l'estadi pugui estar en plenes condicions operatives i de seguretat, i així com també facilitar, evidentment, els desplaçaments dels assistents i l'accés al recinte. Hi ha més de 40.000 entrades venudes, evidentment, hi ha gent que ve de tot el territori, per tant, aquestes dues hores podrien fer que la gent pogués accedir-hi. Però fins demà al matí, veient quina és la situació, com ha passat, evidentment, la ciutat, com ha passat el país la nit, doncs es decidirà què s'ha de fer.
2: Algunes coses esportives s'han disputat aquesta tarda. Us hem explicat, per exemple, que el Barça, Lliga Sobaldembol, ha jugat el seu partit i l'ha guanyat clarament davant l'Alacant, al Palau Blaugrana, que vaig ja fa una estona al partit. També ha jugat el Granollers, el seu partit a la Lliga Femenina d'Embol, en aquest cas a la pista de l'Elx.
3: Acaba perdent de 4 gols, Elx 27, Embol Granollers 23, i ara el que hem de fer és emprendre, evidentment, el viatge de tornada des d'Elx cap a
2: Granollers. Avui.
3: Ara, d'aquí una estona, intentarem contactar amb una jugadora de Granollers perquè ens expliqui quin és el seu pla de viatge o si l'han hagut de canviar després de les indicacions de Protecció Civil.
2: I ens indica el Macià, que ja ha arribat a Manresa, que el tenim arribant al Nou Congost, que el partit del Manresa contra el Breogán, previst per les 9 de la nit, es jugarà, tira endavant. És a dir, que no hi ha cap novetat en aquest sentit. Recordeu que el Bages és una comarca on, en principi, no hi ha aquestes restriccions, tot i que és veritat que alguns oients ens expliquen que algunes zones del Bages han rebut les alert, canviat Protecció Civil. Per tant, insistim, el partit ara mateix tira endavant, no és una de les comarques més afectades, o almenys no amb aquest nivell de 6/6 de màxim perill. Per tant, aquest Manresa-Breogán, 9 de la nit, que tira endavant, i de fet hi serà l'Ernest Macià. Com també tiren endavant els partits dels dos catalans a la Lliga Femenina de Bàsquet, que avui s'estrenen a la competició, primera jornada, tots dos jugant fora. El Cadí ho fa a la pista de l'Avenida Salamanca i l'Uni Girona ho fa a la pista de l'Estudiantes de Madrid.
4: I em fixo en aquest partit de l'Uni perquè una cistella de la catalana Laia Lamana que avança l'Estudiantes a 8 segons pel final, 79-77, queden 8.3. Hi ha temps mort del tècnic de l'Espar Girona, Roberto Íñiguez, per buscar l'última possessió. En canvi, a Salamanca no hi ha cap emoció perquè guanyarà l'Avenida Salamanca, falten 30 segons, està guanyant de 16-73-57.
3: I el pobre Livakovic fa una mica llàstima al porter del Barça perquè em sembla un partit de James Bond, Croàcia 0, Anglaterra 7, acaba de marcar el 7è gol a Anglaterra, ha marcat en Rodgers.
2: És a dir, que en dos partits en Croàcia han encaixat 11 gols.
3: Sí, sí. Per tant, déu-n'hi-do a aquesta pallissa històrica, evidentment, d'Anglaterra a Croàcia. Croàcia 0, Anglaterra 7, 1:45 de la segona part.
2: Molt bé, i tenim un partit de la segona divisió que està en marxa des de 6:45 de la tarda, jugant Cádiz i Leganés.
3: De moment 2-0, Cádiz 2, Leganés 0, 15 de la segona.
2: Molt bé, escapa. Vas a dormir o què?
1: Anem a descansar una miqueta.
2: Tocaria, no?
1: Demà a les 6 hi tornem amb el suplement, programa també especial, i aquesta nit enganxats a la ràdio, l'Òscar Fernández i a tots els serveis informatius perquè ve una nit complicada. El missatge és claríssim, quedar-se a casa i acompanyar-se de la ràdio i de tots aquests missatges per veure com evolucionen aquestes pluges que afectaran bona part del país.
2: Ja no pots dir que no has estat al Tot Gira, eh?
1: Ja hem fet el Tot Gira.
2: Ara em tocaria a mi venir un dia al suplement.
1: Quan vulguis, ja ho saps, portes obertes. Una abraçada, fins
2: ara. Que vagi molt bé demà el programa.
1: Connectats a la ràdio. Salut.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Som 3CAT. Viu el Barça-Madrid de la Lliga F a Catalunya Ràdio amb la transmissió de la Gelmà.
7: El Camp Nou serà l'escenari del primer clàssic de la Lliga amb un Barça que vol ampliar diferències.
5: Segueix el partit de la Lliga F amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
7: Aquest diumenge, a partir de les 4 de la tarda, Barça-Madrid a l'antena de Catalunya Ràdio.
5: La transmissió de la Gelmà.
8: Una nit més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
9: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent de fet amb ganes al sud del país.
10: De moment es manté el nivell roig d'alerta, però és de veres que d'ací poquet...
9: Ara són les 8 i 24, estem pendents d'aquest temporal que està afectant el sud de Catalunya.
11: Registres que ja superen els 200 litres per metre quadrat.
9: Atenció, perquè ara mateix confinament al Baix Ebre i al Montsià.
5: En moments excepcionals, sempre hi som.
12: Des d'ahir per la tarda aquí va començar a ploure...
5: Amb un equip de professionals, compromès amb l'actualitat.
13: La zona del carrer Major i els laterals van ser els que van baixar amb molta aigua. Rigorós
5: amb la informació.
6: Catalunya Ràdio.
14: Estan fent el pitjor. És un moment molt greu.
15: Que no voten, paguen deudes.
16: Fem una crida. A tota la ciutadania que s'ha mobilitzat, comencem a organitzar la vaga general.
17: Pots portar-nos el que puc, el que està al meu abast.
6: Catalunya Ràdio.
5: A tota hora i a tot arreu.
18: Queda derogado el Real Decreto Ley. Moltíssimes gràcies.
19: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs dels
20: d'aquests habitants. És una tarda d'alta tensió informativa, una tarda de dubtes, d'incertesa. Qui sap si de terra tràmol polític, però sobretot és una tarda de ràdio. Una tarda de Catalunya Ràdio, una emissió conjunta amb el 3CAT Info.
5: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio. Estàs escoltant el Tot Gira, amb David Clopés.
2: 8 minuts i les 8 del vespre, l'hora en què, ja ho sabeu, Protecció Civil indica que comencen aquestes restriccions de mobilitat des de les 8 i fins les 2 de la tarda de demà diumenge. A veure, cosetes que ens quedaven per rematar de la jornada esportiva, de la poqueta jornada esportiva que hem tingut aquesta tarda. Xevi, final del partit de l'Uni Girona?
4: Amb la cistella de l'any, ja la podem dir així. Des de la seva pròpia pista, la jugadora d'Estudiantes Issa Latorre, que anota un triple per guanyar el partit 82-79. És un xurro, però és una cistella que es farà molt viral. Derrota de l'Uni, va perdre la final de la Lliga Catalana, va perdre la prèvia de l'Eurolliga i perd la primera jornada de l'ACB molt mal a l'inici de l'equip d'Íñiguez. També confirmem la derrota del Cadí la Seu, 73-57 a Salamanca.
2: Molt bé, doncs l'Uni Girona, que tot just està començant, ara veiem la cistella, déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do,
4: Sí, sí, és la cistella de l'any, no crec que es pugui millorar això.
2: Doncs déu-n'hi-do també la ratxa negativa de l'Uni Girona. Quants partits són seguits perdent, dius?
4: 3 oficials, 3. I l'últim de pretemporada també el van perdre, per tant, els 4 últims els ha perdut.
2: Han d'arribar més fitxatges?
4: No.
2: No.
4: No. No, no.
2: I des de la banqueta, Roberto Íñiguez, com interpreta aquesta situació?
4: L'altre dia va dir que no tenien prou qualitat física per competir a l'Eurolliga. No sé com hem d'interpretar això.
2: Recordem que l'Uni Girona, eliminat de l'Eurolliga, ara jugava l'Eurocup, que ja ha disputat moltes vegades, però evidentment és una mala notícia per un projecte que estava ja pensat per tornar a competir, com van fer la temporada passada, i a més amb molt bona nota a l'Eurolliga, on, recordeu, van arribar a la final a 6. Gràcies, Xevi.
4: Adeu.
2: Demà el Xevi, en principi, el tindrem en aquest Girona-Mallorca, perquè, recordeu, de tots els moviments que tenim al calendari esportiu, de moment un dels que no s'ha mogut és el Girona-Mallorca, previst per demà a les 9 de la nit. I ho poso en condicional perquè estem pendents del Mallorca, que demà hauria de viatjar des de Palma fins a Girona. Ja ens ha explicat l'Eduard Solà que té previst de fer-ho directament a l'aeroport de Girona, no pas al Prat. Veurem si no tenen complicacions i, per tant, aquest partit pot tirar endavant. El partit del Sabadell contra l'Andorra, aquest encara té horari per confirmar, però ja ens ha explicat el Francesc Ripoll que s'hauria de jugar demà, que jugarà demà, probablement al vespre. 8, 9 del vespre, això s'ha d'acabar de definir. Caldrà veure doncs, si aquest partit tira endavant, però la idea és que jugui demà al vespre i probablement coincidint amb el partit del Girona. I estaran també pendents del partit del Sant Andreu, que aquest sí que ja té horari. El partit Sant Andreu Antequera, que s'havia de jugar avui a 6:45 i finalment s'ha suspès, es jugarà demà?
21: Sí, es jugarà demà i es farà servir el mateix sistema que el Sabadell-Andorra, que és aprofitar que l'equip visitant ja és a Catalunya. En aquest cas, el Sant Andreu Antequera jugarà demà a 6:45 de la tarda amb un acord a 3 bandes entre la federació i els dos clubs.
2: Molt bé, doncs un partit que també té horari. El que no entenc ara, però probablement també serà demà, és el clàssic femení. Demà Barça-Madrid al Camp Nou amb més de 40.000 entrades venudes, per tant molta gent encara pendent d'aquest partit i de poder ser l'estadi del Camp Nou. Demà al matí és quan el Barça informa

0: Matt, es decidirà a quina hora es juga finalment aquest partit. El Barça confia que es pugui jugar sense problemes. Inicialment s'havia de jugar a les 5 de la tarda, però la intenció del club és que s'endarrereixi almenys un parell d'hores, 7 de la tarda. Però demà s'ha d'acabar de decidir, veient també l'evolució de la meteorologia, juntament amb el Real Madrid, el rival del Barça, demà, en aquest clàssic, el primer de la temporada, i també la Lliga F.
1: Si l'alerta continua més enllà de les 2 del migdia, David, de les 2 de la tarda, el clàssic podria suspendre's i no jugar-se demà. Aquesta és la informació que tenim a aquesta hora també. Per tant, si l'alerta va més enllà de les 2...
0: S'allarga, eh? Sí. Si el temporal persisteix més enllà de les 2 de la tarda.
1: Estarien, doncs, amb una possibilitat alta de suspendre's aquest partit.
0: Hem de pensar que, clar, aquestes 40.000 entrades venudes, hi ha molta gent que ve de comarques, que ve de fora de Barcelona i que, per tant, doncs, òbviament, haurà de desplaçar-se fins a l'estadi del Camp Nou per veure aquest partit. Oriol, de què més estem pendents?
2: Del final del partit entre Croàcia i Anglaterra. Fa una mica de llàstima la cara de Livakovic, que avui n'ha rebut 7 a porter del Barça. S'acaba aquest partit entre Croàcia i Anglaterra amb un gol de 8 a Gordon, el 0-3, i també una assistència del jugador del Barça, que ha jugat 70 minuts, per tant, acumula també temps a les seves cames, i a la classificació Anglaterra, després de 3 jornades, suma 6 punts en aquesta Nations League, els mateixos que Espanya, ja ho sabeu, que jugarà avui contra la República Txeca a partir de les 9.
0: Recordeu que a 3 quarts de 9, quarts de aquest 9. Partit que jugaran, efectivament, Espanya i Txec i el Tartiere, ens ha explicat ja el Roger Bosà, que és a Oviedo, que hi ha 9 canvis, ha fet 9 canvis a l'11 titular de la Fuente, el seleccionador espanyol, que el més destacat és que Roberto, el jugador de l'Espanyol, és titular. Per tant, avui debutarà amb la samarreta de la selecció espanyola. Fins ara no ho havia pogut fer en els dos partits anteriors. I que Lamin Yamal és titular. Lamin Yamal és titular, com també Dani Olmo i Pedri. En canvi, no és a l'11 titular Cubarsí, ja ho hem sabut aquest
2: Rodri
0: matí.
2: També, per tant, tothom mig al camp és blaugrana.
0: Rodri també. No hi és Cubarsí, que l'han desconvocat aquest matí pel partit d'avui, no perquè s'hagi lesionat ni perquè tingui cap problema muscular, sinó perquè per un tema de repartiment de minuts, Cubarsí avui no serà ni tan sols a la banqueta. Això sí, dimarts que ven, l'últim partit dels 4 que juga la selecció espanyola en aquesta macroaturada de seleccions, sí que podria tenir minuts en el partit que jugarà Espanya al camp de Croàcia. Molt bé, 2 minuts i arribarem a les 8 del vespre. Ja tenim aquí preparat a l'Òscar Fernández, hola, Òscar.
3: Què tal?
0: Ara t'hi poses de seguida.
3: Sí, sí.
0: I si ens hi vols, t'acompanyarem.
3: Sí, home, estarem molt pendents de tot el que doni de si l'actualitat esportiva, però especialment d'aquest episodi de pluges molt important, perilloses fins i tot, que ens té pendents durant tot el dia a Catalunya Ràdio, a 3Cat Info, i per tant continuarem en aquesta antena conjunta des d'ara i fins que faci falta.
0: I fins que faci falta, és el que anava a dir, perquè evidentment es preveu una nit molt llarga, d'excepcionalitat, i per tant avui el missatge és molt clar. Tothom a casa, que ningú es mogui de casa, perquè el que ens estan explicant des de fa molta estona, des de Protecció Civil, és que a partir d'ara, 8 del vespre, comença un temporal excepcional i que, per tant, el que és més important és mirar d'evitar la mobilitat que no sigui necessària, absolutament urgent, perquè el risc d'inundacions i de forts aiguats és molt, però que molt important. Tanquem aquí el Tot Gira, però fem un punt i seguit. Continuem a l'antena conjunta de Catalunya Ràdio 3Cat Info amb aquest especial per seguir tota l'última hora d'aquests forts aiguats, que tot just ara, 8 del vespre, és quan haurien de començar, i allargant-ho fins a les 9, fins a les 2 de la tarda de demà diumenge.
4: Tornem a girar demà a 3:15 del matí amb la cursa llarga del Gran Premi de MotoGP del Japó, en directe al canal exclusiu digital. I a la tarda a l'FM, tot gira a partir de 8:15 després de la TDG del Clàssic Femení.

0: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: Especial informatiu amb Òscar Fernández.
2: Bona tarda, són les 8 i en efecte comencem un especial informatiu d'emissió conjunta entre Catalunya Ràdio i 3Cat Info per explicar l'última hora del mini huracà que s'espera que arribi a partir d'ara a les 8 i fins demà al migdia a Catalunya. Una situació de la qual n'hem estat informant a Catalunya Ràdio des de primera hora amb el suplement, després amb els companys també del Tot Gira, amb el David Clopés i els companys de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio. David, bona tarda de nou.
3: Bona tarda, Òscar.
2: Seguim informant de tot el que passi a l'expectativa, sabent el que... L'últim que sabem és el que ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon.
4: Demanem doncs, molta prudència. La resolució contempla reduir la mobilitat exclusivament allò que sigui estrictament necessari, evitar totes les activitats a l'aire lliure, també les tancades, perquè aquí el que es tracta és d'evitar que la gent es mogui i, per tant, que no hi hagi mobilitat.
2: Quedeu-vos a casa. Aquest és el missatge d'excepcionalitat en la compareixença des del Departament d'Interior amb aquesta amenaça de mini-huracà mediterrani que, independentment que toqui terra o no, provocarà forts ruixats. Berta Torrades, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Sí, a partir d'ara entren en vigor les restriccions pel temporal que restringeixen la mobilitat i les activitats interiors i exteriors a la vintena de comarques. Són l'Alt Empordà, l'Alt Penedès, el Baix Empordà, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, la Garrotxa, el Gironès, el Maresme, el Pla de l'Estany, la Selva, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, l'Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, Osona, Ripollès, Tarragonès i Moianès. Aquesta vintena de comarques afectades per aquest temporal. Protecció Civil admet que estem en una situació excepcional i també ho diuen els experts consultats per Catalunya Ràdio. Entre ells, Oriol Bassa, que és doctor en medi ambient, expert en inundacions. Assegura que ens hem de preparar perquè aquests fenòmens, com aquest mini huracà mediterrani del qual parlem avui, seran cada vegada més freqüents.
6: Allò que fins ara havíem vist a la televisió o havíem vist a les notícies que passava als Estats Units o altres llocs del món, doncs ara es donen les condicions favorables perquè es puguin produir aquí, a casa nostra. També el canvi climàtic el que fa és incrementar doncs, la violència de les tempestes, les ventades, les inundacions.
7: A aquesta hora a la seu del Departament d'Interior tenim l'Anna Alfonso, seguint la reunió i la roda de premsa de les màximes autoritats del país per explicar l'evolució del temporal. Anna Alfonso, bona tarda. Què s'espera que passi des d'ara i fins les 2 del migdia de demà?
8: Bona tarda, doncs s'esperen quantitats molt considerables de fins a 200 litres per metre quadrat en menys de 6 hores. Això ho ha dit la consellera Núria Parlon, que ha recordat que quan cauen 90 litres en 24 hores ja és molta pluja i ha parlat d'aquesta xifra de 200 litres en menys de 6 hores, que per tant és una situació absolutament excepcional, ha dit. Des del Meteocat han explicat que aquestes pluges afectaran sobretot la zona litoral i prelitoral, el vespre, nit i matinada, i que a partir del matí de demà tindrien un moviment de sud cap a nord. Davant d'aquesta situació, la consellera Parlon ha fet una crida a la ciutadania que es quedi a casa. Ha recordat que s'ha restringit la mobilitat en una vintena de comarques que estan en avís vermell, però ha demanat molta precaució també a les que estan en avís taronja i ha dit que se segueixin en tot moment les recomanacions dels canals oficials per evitar danys personals. Aquesta crida a quedar-se a casa també la feia el sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado.
9: Tenim una franja d'alt risc, en una situació que ens estan dient els experts en meteorologia, els competents experts, que és excepcional, i el que hem de fer és evitar exposar-nos. La millor manera és cap mobilitat, quedar-nos a casa, quedar-nos d'una forma segura fins que passi aquest episodi.
8: Doncs... Han fet molt èmfasi en aquesta recomanació de quedar-se a casa i també han parlat d'aquest fenomen del mini huracà que s'espera per les properes hores i han dit que encara que no toqui terra, caurà molta pluja a totes aquestes comarques afectades.
2: Doncs aquest és el resum de la compareixença que s'ha fet al Departament d'Interior. Ja sabeu que estem molt pendents del que ens diuen els nostres meteoròlegs. Enric Agut, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
2: Quina és l'última hora? Què és el que us diuen els mapes d'última hora?
3: Doncs mira, ara mateix podem ja dir que el riu de tempestes, aquestes tempestes doncs, que s'estava organitzant sobre el mar, està entrant i que ja afecta el Barcelonès, el Baix Llobregat, també entra pel Garraf, el Penedès, pel Tarragonès, ja és aquí. I és un, podríem dir, com un riu, perquè us imagineu, ample, amb nuclis de tempesta que arrenquen gairebé des del nord de les Illes Balears i que va avançant cap a Catalunya, està agafant aquest nucli de tempesta, és un moviment com rotatori, com una depressió, i bé, tot ha començat la part més activa i ara doncs esperar que vagin entrant aquests ruixats i que es vagin intensificant, sobretot ara a comarques de Barcelona. Els models que, ara fa un moment s'han actualitzat, indiquen que és aquí, a les comarques de Barcelona, on poden caure amb més ganes, i també al Camp de Tarragona, i després, ben entrada la nit, matinada, desplaçant-se a la vegada a les comarques gironines, on demà doncs, es poden mantenir. Així és com està ara mateix la situació, és una imatge del radar, doncs, amb aquestes precipitacions, amb aquest viver de tempestes, amb aquests cors vermells, que ja estan entrant al barcelonès, segur que heu vist llampegar, o tornar, ho heu sentit tornar ara fa un moment, i que ha de començar i bé, esperant doncs, que com va evolucionant aquest sistema de convectiu, que de moment no té la forma d'un medicant, d'un cicló d'un huracà del Mediterrani, i perquè no té l'ull ni l'estructura, però bé, ha agafat un vòrtex, ha agafat aquest moviment, i si finalment no arribés a ser un cicló, igualment ens portarà molta pluja, és igual els noms, ens portarà molta pluja perquè va fort.
2: Doncs segur que anirem connectant amb tu en les pròximes hores perquè volem estar molt pendents a Catalunya Ràdio 3 Cat Info d'aquesta situació de la qual anirem seguint minut a minut. Fins ara, Enric.
3: Fins ara.
1: Especial informatiu en emissió conjunta a Catalunya Ràdio i 3 Cat Info.
2: Passant 6 minuts de les 8, ens deia l'Enric Agut. Està entrant al barcelonès. Enric Batlle, bona tarda.
10: Albert Batlle.
2: Albert Batlle.
10: Molt bona tarda.
2: Regidor de Prevenció i Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona. Li he canviat el nom, però sí, sí, és conegut per tothom. Ara mateix, què és el que més els amoïna a l'Ajuntament de Barcelona?
10: Doncs en aquests moments el que ens amoïna són els temes de mobilitat. I per tant, aquí la crida que hem de fer, que és la mateixa que ha fet la consellera d'Interior i el que s'està fent des dels responsables de Protecció Civil, és que limitem al màxim els desplaçaments. És a dir, a tancar la mobilitat, jo crec que és prudent que la gent no surti de casa seva i qui estigui fora doncs, intenta posar-se a recer doncs, tan aviat com pugui. Per tant, aquest és el primer consell. Després, doncs, saber també doncs, que hi ha una restricció important al conjunt dels serveis com a conseqüència de l'aiguat que està caient en aquests moments a Barcelona. I aquesta és una situació que es prolongarà al llarg de tota la nit i el matí de demà. És a dir, ja sabeu que l'avís que s'ha fet des de l'alert va des de les 8 del vespre d'avui, és a dir, precisament des de l'hora en què ens trobem ara, fins com a mínim a les 2 del migdia de demà. Per tant, hem d'extremar la prudència màxima, limitar absolutament els moviments i seguir per descomptat totes les indicacions que es puguin fer a través dels mitjans de comunicació i dels serveis de protecció civil.
2: Cal tenir en compte que no hi haurà metro aquesta nit, de seguida actualitzarem els transports públics, tampoc no hi ha ferrocarrils de la Generalitat, òbviament si plou molt serà difícil moure's en autobús, per tant, això encara ajuda més a fer aquest recordatori a tothom que si no és estrictament necessari, ningú no es mogui de casa, és on millor podem estar, és a casa nostra.
10: Efectivament, ja dic que a més el transport públic no funciona només fins a les 12, fins a mitjanit, i que després en aquests moments s'està començant a implantar serveis mínims perquè tampoc poden circular tots els vehicles de les flotes. Per tant, restringim al màxim la mobilitat.
2: Tenen dades de quanta pluja pot haver-hi a la ciutat de Barcelona?
10: Això estarem a l'espera del que ens diguin els serveis de protecció civil i dels serveis meteorològics. En aquests moments el que sabem és que està caient un aiguat generalitzat en el conjunt de la ciutat. És a dir, l'aigua ha entrat de mar, però en aquests moments es troba pràcticament en tots els barris de la ciutat de Barcelona. Més o menys intensitat està plovent en moments concrets doncs, amb una gran força. I ja sabem que es pot arribar, o en un cert es pot arribar doncs, una densitat de 200 metres cúbics per metre quadrat.
2: Ha estat un episodi que més o menys ha estat previst, perquè ja fa hores que ens estan avisant d'això. Han pogut mobilitzar tots els serveis de la ciutat per tal de poder netejar embornals i tenir tot preparat perquè hi hagi les mínimes afectacions possibles?
10: Efectivament, aquí tenim la sort de tenir tots els dipòsits de recollida d'aigües que doncs, es van construir en el seu moment i que es demostra la utilitat que tenen. Pot ser que arribin doncs, a la situació quasi de limitar la seva capacitat, però de moment això no es produeixi, pel que fa referència, els serveis d'emergència estan tots activats, està servei la Guàrdia Urbana, estan activats els bombers i després doncs, també, per descomptat, els serveis socials per atendre les situacions d'emergència social que es puguin produir.
2: Doncs és Albert Batlle, regidor de Prevenció i Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, crec que ha de penjar perquè, òbviament, està pendent de l'última hora en aquesta programació especial. Esperem no haver-lo de trucar de nou més tard, però estarem pendents de tot plegat. Fins ara, gràcies per atendre'ns.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Passen 10 minuts de les 8. De seguida reprenem el fil del que sabem a aquesta hora, però tenim algunes notícies d'última hora referides precisament a la informació esportiva. Demà estàvem molt pendents d'un partit del Barça femení contra el Madrid.
7: Sí, el clàssic femení, que ja té hora, es confirma el que ja explicàvem a mitja tarda. Aquest partit es jugarà demà al Camp Nou a les 7 de la tarda.
2: Per tant, s'endarrereix, eh?
7: Dues hores més tard del que estava previst. Era la petició que havia fet el Barça ja a primera hora de la tarda, i la Lliga F acaba de fer un comunicat on explica que, de comú acord amb el Real Madrid i el Barça, s'ha acordat que aquest partit, que s'havia de jugar a les 5, es jugui a les 7 de la tarda i que ja es comunica ara, el Barça havia fet un comunicat prèviament dient que demà al matí es prendria la decisió definitiva, doncs que ja la Lliga F vol que es comuniqui ara per facilitar el desplaçament de tots els aficionats. Pensa que hi ha més de 40.000 entrades venudes, per tant estem parlant del desplaçament de molts aficionats, que demà seran al Camp Nou. M'indica la Sònia Gelmà que aquests aficionats han de saber que poden dur demà els paraigües clàssics petits i plegables, però no els rígids i llargs que no estan permesos. Això és important perquè segurament molta gent voldrà anar amb paraigües.
2: En un estadi, en un estadi no es poden entrar segons quins paraigües, diguem-ne, i per tant...
7: Aquests petitets que pots doblegar i que pots dur en un partit de futbol, però no, el cas d'un paraigües llarg.
2: És veritat que els meteoròlegs ens diuen que la situació amb més pluja és fins demà a les 2, per tant, fins demà al migdia, per tant, a les 7 de la tarda, si plou a Barcelona, no serà una pluja torrencial, i per tant, potser amb aquests plegables, amb aquests paraigües plegables, potser n'hi ha prou. Però, en tot cas, que la gent sàpigui que si vol anar al partit, no podrà utilitzar els paraigües llargs, i haurà de ser
7: demà aquest Barça-Madrid a les 7 de la tarda i en transmissió de la TDG. Queda per saber encara l'horari del partit, que es preveu que sigui demà, del Sabadell davant l'Andorra. S'havia de jugar avui a 6:45, s'ha suspès. Tot indica que jugarà demà, com també el del Girona contra el Mallorca, que en principi no canvia d'hora, demà a les 9 de la nit.
2: Recordem, a banda d'aquest endarreriment del clàssic, també el concurs de castells, que estava previst per Tarragona demà, també Berta, ha canviat el seu horari, recordem-ho.
5: Sí, molt pendents aquesta tarda d'aquest concurs de castells. Hem sabut fa poca estona que s'ajorna a les 4 de la tarda de demà. Ho ha explicat, de fet, als micròfons d'aquí de Catalunya Ràdio, el Rubén Viñuales, que és l'alcalde de Tarragona.
11: És un canvi d'horari necessari per una situació imprevisible, i la voluntat és que es pugui celebrar. Són dos anys a l'espera d'aquest concurs, moltes hores, molts dies, moltes setmanes d'esforç de les diferents colles, i és innegable que fer-ho en un dia diferent seria molt complex.
2: Ho dèiem amb Albert Batlle, la mobilitat serà complicada. Rodalies ha suspès la circulació dels trens a partir de les 8 del vespre. El servei de metro de Barcelona acaba avui a les 12 de la nit, per tant, no hi haurà servei nocturn. Es reprendrà demà a les 5 del matí. Ferrocarrils de la Generalitat suspèn el servei entre les 8, és a dir, ja no funcionen, i fins demà a les 2 del migdia. Retards i cancel·lacions importants també a l'aeroport del Prat, i l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que tanca l'accés a tots els parcs. Si tot aquest servei de transport públic està aturat, no sé si hi haurà més problemes o no perquè fa la circulació. Saludem Ramon Lamiel, director del Servei Català del Trànsit. Senyor Lamiel, bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
2: Primer de tot, quina és la situació ara mateix a la xarxa viària catalana?
12: Doncs el nostre, per dir-ho així, registrador de retencions està donant unes retencions més baixes que en els dissabtes dels anys anteriors, de la mateixa època. Per tant, i hem vist que tota l'operació sortida de que teníem prevista de cap de setmana, ja eren uns 570.000 vehicles, n'han sortit 500.000. I hem vist també que la mobilitat d'entrada i sortida de la conurbació metropolitana en el nostre registrador, perquè tenim tot d'espires a la carretera, tot de comptadors de cotxes a la carretera, és menor que anys anteriors. És a dir, la sensació que dona és que hi ha una aturada de la mobilitat de tot aquest anell metropolità des de fa hores, que ja ha afectat segurament potser el dematí, perquè ja s'intuïa o ja es deia doncs, que hi hauria aquestes tempestats que estan per arribar, i per tant hi ha menys mobilitat, i això fa que també en aquests moments tinguem menys retencions. Ara bé, hi ha una manera de saber allà on impacta de manera notable la pluja, i és quan obres el navegador i et poses, per exemple, en el Google Maps, i veus un segment de carretera on se't posa groc a banda i banda el mateix segment, els dos sentits es posa groc en el mateix segment de carretera, vol dir que allà està picant la puja. Això ara està passant a la C32, a l'entrada de Barcelona per la C32. Més la C32 que la C31, l'autovia de Castelldefels. Per tant, ara el que hem de fer és fer un seguiment d'aquesta via, que precisament és una via delicada perquè a Castelldefels hem tingut alguna inundació. Aquí jo destacava en una intervenció que he fet també per algun mitjà avui al dematí, que hi havia tres, a la conurbació metropolitana havíem de tenir presents tres carreteres. Una era aquesta, precisament la C32, que pot presentar problemes. L'altra és la C58 a l'alçada de Terrassa-Sabadell, i l'altra seria el que seria la Ronda de Dalt de Barcelona, que està presentant problemes, la B20, en alguns trams, els últims episodis, no? Però això per als que es troben en marxa, per als que han de sortir, és dir-los que ja es quedin a casa.

0: Per tant, hi ha una restricció de mobilitat des d'avui, des d'ara a les 8, fins demà a les 2 del migdia, i per tant, tothom que es quedi a casa i que ningú es mogui, si no és un cas d'emergència, que s'han de moure. Per tant, restringir la mobilitat. Aquest és l'objectiu, perquè ningú prengui mal a la carretera.
1: Tenint en compte que és difícil preveure exactament en quines zones hi haurà els aiguats més forts, hi ha alguna zona que els amoïni especialment pel que fa a les carreteres?
0: Això és una afectació molt de llevant i d'interior. Diríem de prelitoral, litoral. Si dibuixéssim una mena de triangle a la nostra geografia, aniria aquest triangle des d'un vèrtex, estaria a Hospitalet de l'Infant, l'altre vèrtex estaria al Ripollès i l'altre vèrtex seria a Portbou. I el cantó litoral seria un cantó i els vèrtexs s'unirien pels cantons. Tota aquesta regió que quedaria, que és litoral i prelitoral i una part d'interior, especialment comarques de Girona, aquesta regió és on pot veure's més afectada pel temporal. Això afecta, i ho hem comptat i ho hem analitzat, unes 40 carreteres. 40 carreteres de capacitat alta o importants principals. Serien les autopistes, autovies i aquelles Cs o aquelles nacionals importants. Nacional 340, Nacional 260, Nacional 240, etc etc. Aquestes carreteres, o la C25 en algun tram, etc. I totes aquestes carreteres que es poden veure afectades són les que hi farem un seguiment més estricte. I llavors també el que farem nosaltres, també ho comentàvem en algun moment, és fer complir el punt 1 de la restricció. El punt número 1 de la resolució que parla de la restricció de mobilitat. Aquest punt 1, bàsicament, nosaltres el focalitzarem de cara als vehicles en general informant que no es pot circular, amb panells o donant missatges com el que estic donant jo ara, que cal quedar-se a casa, no s'ha de moure ningú amb cotxe. I l'altra és la restricció de vehicles pesants, de camions especialment, que això ho faríem amb companys de Mossos d'Esquadra, companys i companyes de Mossos d'Esquadra de diferents unitats regionals, de diferents àrees regionals, situant també nosaltres, per donar-los suport, uns equips en diferents punts de, en aquest cas seria l'autopista P7, però que es poden moure per qualsevol carretera, perquè si s'ha d'intervenir carreteres, és a dir, imaginem que algú se salta la restricció, o que hi ha tot un conjunt de vehicles que tornen a casa perquè han de tornar després de que hi hagi començat la restricció, i imaginem que alguna carretera es pot veure afectada, nosaltres podem intervenir, fer un conejat, treure'ls d'allà i treure'ls d'una situació de perill. Conjuntament sempre i dirigits per als companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit. Bé, doncs aquests equips, aquestes carreteres, aquestes 40 carreteres, aquesta intervenció de filtratge de camions i de fer aparcar camions, que també això ho farem a partir d'aquesta nit, però també especialment demà al dematí, forma part de tota aquesta seguretat viària que nosaltres vetllarem que sigui òptima, no?, i que sigui la màxima en aquestes 40 carreteres que es poden veure afectades.
1: Doncs estarem pendents. De moment celebrem aquest descens en la mobilitat. Sembla que la gent, per tant, està fent cas d'aquests avisos per tal que s'estalvin els desplaçaments, perquè la situació pot ser molt complicada en aquestes pròximes hores. De fet, a partir d'ara a les 8 és quan entràvem en el terreny de la màxima pluja. Per tant, està bé que hi hagi menys mobilitat per tal de facilitar també, d'una banda, no posar-se en risc, i de l'altra, facilitar també la feina dels equips d'emergència. Senyor Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda.
0: Gràcies a vostè. Bona tarda.
1: Passen 20 minuts de les 8. Certifiquem que efectivament hi ha menys moviment del que hi hauria un dissabte a les 8:20 al centre de Barcelona, per exemple. Albert Prat, bona tarda.
2: Què tal, Òscar? Bona tarda.
1: Què és el que estàs veient ara mateix? Bé, de moment sento pluja.
2: I moltes corredisses de persones que estan intentant refugiar-se a sota de porxos, a botigues que ja han començat a baixar la persiana, molta gent que també s'està descalçant, perquè aquí al CERT de Barcelona és veritat que no plou amb molta intensitat, però ja fa estona que està plovent, i el que crida més l'atenció en aquest punt aquí a l'epicentre és que els acampats de la plaça de Catalunya que es manifesten i que protesten a favor de l'habitatge estan decidits a continuar i a passar la nit en contra de les restriccions de protecció civil.
1: Doncs, per exemple, el sindicat de llogateres ha fet un comunicat dient que ha traslladat a l'assemblea de persones acampades a plaça Catalunya que venen hores de molt risc i que la posició del

0: sindicat de llogateres és seguir estrictament les recomanacions de Protecció Civil. El sindicat ha recomanat a la seva militància resguardar-se a casa fins demà, protegir tendes i carpes i, en tot cas, tornar-hi demà per tornar a acampar. Però, pel que dius, hi ha molta gent dels que estan acampats que, de moment, no es mouen.
1: Sí, sí, han rebut aquest comunicat, se l'han llegit, però es desmarquen del sindicat de llogateres d'aquesta entitat prohabitatge que, com dius, el que demana és fer cas estrictament a les recomanacions i a les restriccions de Protecció Civil, però els centenars de persones que ara mateix hi ha aquí diuen que volen aguantar. Han fet una assemblea fa poca estona on han decidit pràcticament per unanimitat que seguiran aquí, que intentaran passar la nit tot i el temporal que ja tenen a sobre. Calculen que són al voltant d'unes 400 tendes ara mateix a Plaça Catalunya. I prova de que estan disposats a aguantar aquesta pluja és que durant les últimes hores, minuts, el que han intentat fer és protegir-se d'aquest temporal. Per exemple, han alçat les tendes un pam de terra, han començat a col·locar palets de fusta per si la plaça comença a inundar-se o a col·locar tendals damunt de les seves tendes. El que sí que han fet, per exemple, és despenjar aquells tendals que anaven de punta a punta doncs, per evitar que l'acumulació d'aigua els caigui directament a sobre. Però insisteixen que volen seguir aquí. Fonts del Departament d'Interior ens asseguren a hores d'ara a Catalunya Ràdio que no està previst fer un desallotjament imminent, però ells tenen coll avall doncs, que estan disposats a fer el que sigui i, de fet, han habilitat una guardiola perquè la gent comenci a fer les primeres donacions per si cal assumir doncs, sancions i multes davant d'aquesta acampada.
0: Doncs aquesta és la situació que hi ha ara mateix a Plaça Catalunya de Barcelona sota el so de la pluja a sobre de l'Albert Plat i de tots els acampats que hi ha ara mateix a Plaça Catalunya i aquestes corredisses que explicava l'Albert de la gent que intenta buscar algun lloc on arrecerar-se de la pluja que ara mateix cau intensament sobre la ciutat de Barcelona i, de fet, sobre bona part del litoral del país. Albert, fins ara. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Sobre això, des de Renfe ens recorden o ens demanen que recordem a la gent que no hi ha servei de trens Rodalies, que per tant la gent no vagi a les estacions perquè no passen els trens. S'estan trobant de gent que no ho sap, que va a les estacions, però no tenen trens per sortir. Per tant, s'està acumulant gent en algunes estacions. Recorden des de Renfe que no hi ha servei de Rodalies des de les 8 del vespre i que, per tant, ara mateix no és un bon lloc les estacions per anar a buscar el tren, en tot cas per arrecerar-se, però ara mateix no hi ha tren i, per tant, qui hagi de fer un desplaçament urgent, doncs que busqui un desplaçament alternatiu, però ara mateix no hi ha tren. Tampoc no hi ha ferrocarrils de la Generalitat. El metro sí, però fins a les 12. Queda 1:40 de servei de metro perquè entre les 12 de la mitjanit i les 5 de la matinada no hi haurà servei de metro a la ciutat de Barcelona. Aquesta és la situació que tenim a Catalunya, de la qual n'estarem pendents a Catalunya Ràdio del 3Cat Info. Òbviament no és igual a la resta de l'Estat i això fa, David, que l'activitat esportiva no s'hagi aturat més enllà de Catalunya. Catalunya sí, òbviament, estem explicant com s'ha ajornat, s'ha endarrerit el partit del Barça contra el Madrid a la Lliga Femenina, el concurs de Castells, però en canvi hi ha activitat esportiva que ara mateix està funcionant a la resta de l'Estat.
2: Sí, de fet ara mateix a 8:45, de seguida podrem connectar amb el Roger Bosà a l'estadi del Carlos Tartiere a Oviedo, on ha de començar el partit de la selecció espanyola davant la República Txeca. Recordeu que ja amb 11 confirmat de Luis de la Fuente, del seleccionador espanyol, el més important és que Lamine Yamal és titular, que el jugador del Barça és titular. Hi havia la gran incògnita de saber si li donaria descans o no Luis de la Fuente, tenint en compte que els dos partits previs en aquesta macroaturada els ha jugat Lamine Yamal, el primer 90 minuts, el segon sí que va ser substituït a la segona part. Avui Lamine Yamal és titular, Olmo del Barça també és titular, com Rodri i Pedri al mig del camp, podríem dir que és un mig del camp 100% blaugrana, amb Rodri, Pedri i Olmo, i Roberto, el jugador de l'Espanyol, debuta, és titular, jugarà el seu primer partit amb la selecció espanyola. No ho és, en canvi, Cubarsí, el central del Barça, que l'ha desconvocat, en aquest cas, Luis de la Fuente, aquest matí, per donar-li descans. Això no vol dir que la setmana que ve, dimarts, pugui jugar el partit que jugarà, l'últim que jugarà la selecció espanyola, en aquest cas, al camp de Croàcia. Croàcia, precisament, avui amb Livakovic, li han caigut, Oriol, 7 gols davant de l'Anglaterra de Gordon.
3: Sí, Gordon ha marcat el 0-3, també ha repartit una assistència, ha jugat 70 minuts el jugador del Barça en un marcador històric perquè Croàcia ha perdut a casa per 0-7 amb Modric, amb Livakovic, en companyia de l'equip, davant d'una Anglaterra que és una autèntica piconadora, però que se situa amb 6 punts amb els mateixos que Espanya. Espanya sabeu que va guanyar Wembley per 2-3 i Espanya jugarà contra la República Txeca d'aquí uns minuts, com tu comentaves, a partir de 8:45, però és històric. Aquest Croàcia 0, Anglaterra 7.
2: I també d'aquí una estona anirem al Nou Congost perquè el Macià ens expliqui que efectivament es juga un partit de bàsquet al Bages, a Manresa. Crec que és important explicar...
0: Està fora de la zona,
2: Per poc, perquè en recordem que el Moianès és una de les comarques afectades on han rebut les alerts i que, per tant, doncs, es demana aquesta restricció en la mobilitat. El Bages és just al costat, no és una de les comarques, de les 20 comarques afectades, i, per tant, el que ha fet el Manresa és mantenir aquest partit. Manresa-Breogán, que ha de començar a les 9 de la nit. Ens explicava algun oient que, malgrat ser el Bages, havien rebut aquest esalert segurament per la proximitat a d'altres comarques i que havien rebut aquest esalert i que, per tant, es preguntaven si el partit tirava endavant. El Macià serà el Congost i ens confirma que, de moment, el partit tira endavant. No ha passat així amb el partit de la penya a l'Olímpic, que avui s'havia de jugar a les 6 contra l'Andorra, penya Andorra, que s'ha suspès i que ja té data, es jugarà més endavant a meitats d'octubre, un dimecres, i, per tant, doncs, aquest partit no s'ha jugat.
0: Són les afectacions que té el món de l'esport en aquest episodi de pluges. Havíem deixat pràcticament amb la paraula a la boca l'Enric Agut, el nostre company de meteorologia. Enric, estàs aquí, eh, que sí?
4: Sí, estic aquí, sí.
0: Ara mateix plou amb intensitat al centre de la ciutat de Barcelona, en bona part també de l'àrea metropolitana. Això és el que ara comença i haurem d'estar pendent durant les pròximes hores. És aquest l'inici de la part més activa de l'episodi?
4: Correcte. Sí, sí, més arriba puntual perquè s'havia previst allà a les 7-8 i ja ho tenim aquí. I no només el barcelonès, també el Baix Llobregat està tronant, llampegant, també el Garraf, el Penedès, ho fa també a l'àrea del Camp de Tarragona, entre el Tarragonès i el Baix Penedès. I és l'inici perquè sobre el mar, que és on prové tot això, es veu com un riu que arriba doncs, més enllà i que ve del nord de les Illes Balears i és el que se'ns tira damunt. És això, aquest sistema convectiu, que ja veurem si es converteix o no en un mini huracà. Hi ha un 10-20% de possibilitats que això passi, però en tot cas, encara que no es converteixi, això doncs, ve molt fort, amb molta aigua, i n'haurem d'estar doncs, pendents tota l'estona. Ha començat per aquí, per la costa central, però ha d'anar entrant, i a la vegada també, a partir de ja 12-1-2 de la matinada, s'estendrà per les comarques de Girona, on pot aguantar també molt temps fins demà al migdia o demà a la tarda, a banda també de que a comarques de Barcelona, també durant aquestes properes hores i de matinada, també poden caure autèntics aiguats. Mm.
0: La gent que ara pugui mirar el radar deu pensar, bé, aquesta és una tempesta com n'hi ha hagut moltes. El que més us amoïna és això, que es pugui quedar estàtica, quieta en un mateix punt i que, per tant, estigui plovent molt durant molta estona?
4: Sí, a més, és com una pluja molt densa, molt tropical, tenim el mar ben calent, hi ha molta evaporació, i això farà doncs, que veus que si mireu el radar és com una cua llarga, no? Com una serp de pluja, i a més això va canviant. Ara tenim aquestes taquetes, però d'aquí 20 minuts doncs, en tindrem d'altres, i potser les pluges a l'arribar aquí a la costa i al prelitoral, amb l'efecte de les muntanyes orogràfic, doncs es reforcen, perquè això pot passar. I alguna d'elles podria quedar estàtica o que n'arribés una altra i que doncs, ocupés el lloc del que ja ha marxat. No? Mm-hmm. Aquestes són les que preocupen més perquè llavors sí que poden haver-hi grans quantitats de pluja. De fet, un dels avisos del Servei Meteorològic és que es puguin acumular més de 200 litres i no en 24 hores, que és 24 hores, però que podria ocórrer que això passés en menys de 6 hores. Si en menys de 6 hores o menys de 12 hores tens 200 litres per metre quadrat, doncs tens un gran problema, si finalment passa. Perquè, bé, sí. Les conseqüències poden ser grans.
0: Anem a dir, als periodistes ja saps que ens agrada molt i per això de mini-huracà és un concepte i una paraula que ven molt, diguem-ne.
4: Segur que esteu encantats amb aquest concepte.
0: No, perquè a més és molt cridanera. Independentment de si és un mini-huracà o no és un mini-huracà, el que tenim garantit és que hi haurà molta pluja.
4: Molta pluja, i de vegades aquestes situacions no es donen amb una pertorbació, de vegades sí, quan tenim una llevantada, però en ocasions es donen amb un anticicló, però que tens a la vegada un flux molt carregat del mar, de llevant, i aquest vent, quan arriba a la costa, que és accidentada i hi ha moltes muntanyes, doncs comença a formar núvols, tot i que també n'arriben des del mar, no? Doncs aquesta és una de les situacions del dia d'avui. Avui no tenim cap gota freda, no tenim cap llevantada de llibre amb una pertorbació en superfície, i en una mica d'aire fred en alçada, perquè sí que hi és, però el que tenim és aquest vent de llevant i aquest vent molt carregat d'humitat i que ha gestat doncs, aquests núvols. Hi ha molta energia potencial. El que de vegades, jo ho he sentit alguna vegada, hi ha gent que utilitza una paraula que és el CAPE, que es parla, la gent que és més frica en meteorologia, que és l'energia disponible, val? Perquè hi hagi convecció. Doncs avui en tenim molta, perquè el mar és molt calent, i hem tingut alguna cosa que ha activat tota aquesta energia i aquesta cosa, en part, és el vent de llevant.
0: Doncs aquesta és la situació, insisteix.
4: No sé si s'ha entès. Sí.
0: En tot cas,
4: he emocionat una mica.
0: Però al final és que plourà molt i que pot ser que sigui un mini huracà
4: sí,
0: o no, però la sensació aquesta, que la situació és molt perillosa en tot el litoral, eh? Pràcticament des del sud de la ciutat de Barcelona fins a l'Alt Empordà, o anaves a dir sobretot on?
4: Mira, ara a curt termini, és a dir, fins a les 11 de la nit, sobretot és entre Tarragonès, posa'm Baix Camp i la Selva. Val? I després ja anirà

0: pujant cap a dalt. Llavors, preocupa el Maresme, el Maresme, no? Que últimament ens hem lliurat de les grans situacions d'inundacions. Últimament el Rovell de l'Ou és a Terres de l'Ebre, però aquesta nit doncs, comarques com el Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Vallesos, Penedès, Garraf, poden rebre molta aigua.
1: Doncs aquesta és la previsió.
0: I tota la mà d'aquesta situació, que són situacions una mica camuflades, no? Ara, avui en dia, tenim moltes eines, els meteoròlegs, tenim molts mapes de tot tipus, de tot tipus, de totes varietats i de molts països, val? Tenim molta, molta informació. Però antigament es feia servir doncs, les eines que hi havia, que teníem mapes isoàdics, mapes d'alçada, però poca cosa més. Parlo de fa 20 o 30 anys, ho vaig començar fa 30 anys, i hi havia menys i menys eines. Doncs, possiblement, en aquella època ens hauríem equivocat amb la previsió del dia d'avui. Perquè és una previsió, és una situació una mica d'aquelles camuflades, no sé si m'explico, que no és molt clara en els mapes, mapes isobàrics que fem servir o mapes d'alçada.
1: Molt bé, doncs, Enric, em sembla que anirem trucant-te cada dos per tres, perquè en aquestes pròximes hores haurem d'estar molt pendents de quina és la situació en aquest programa especial aquí a Catalunya Ràdio 3, que t'info, la Ràdio Nacional de Catalunya, informant sobre la situació perillosa que es pot produir en les pròximes hores. Fins ara.
0: Molt bé, fins ara.
2: Especial informatiu en emissió conjunta a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: Aprofundim en això que ens deia l'Enric Agut. Saludem al Mariano Barrientos, és climatòleg, professor de la Universitat de Barcelona, expert en climatologia històrica. Senyor Mariano Barrientos, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Això que ens ve a sobre, que ha començat ara i que ens afectarà les pròximes hores, hi ha precedents d'una situació com aquesta a Catalunya?
3: Sí, sí, tenim bastants precedents i vull recalcar que la crònica, l'anàlisi que ha fet l'Enric Agut ara fa pocs minuts és molt certa, molt detallada i molt precisa respecte a les circumstàncies complexes que tenim ara a la costa catalana. I, malauradament, doncs, tenim el clima i el context geogràfic que tenim, no el podem triar. A més, hi tenim factors, diguem-ne, propiciadors o agreujants, com l'escalfament global, que fan que aquestes situacions actualment comencin a ser una mica més freqüents del que havien estat en el segle XX. Però si anem als referents històrics, són episodis dintre del que, diguem-ne, la component extraordinària que tenen, són habituals. Són habituals. Bueno, del repositori que treballem nosaltres, amb 12.000 episodis, d'aquestes n'hi ha centenars.
1: Per tant, la novetat respecte a altres episodis o a altres èpoques fruit del canvi climàtic és que es produeixen de manera més sovint, més sovintejada del que ho feien fa 100-200 anys?
3: Malauradament, sí. I a més, a la memòria històrica, la pròpia població que patia aquests episodis, ells ja tenien assumit que eren fenòmens que es donaven potser un cada generació, cada 15, 20, 30, 40 anys, i actualment, malauradament, són molt freqüents. Hi ha algunes comarques que els estan patint pràcticament cada any. Aquesta és, diguem-ne, la diferenciació qualitativa que ens està donant el canvi climàtic o l'escalfament global. Una acceleració de comportaments extraordinaris que no deixen de ser ni excepcionals ni nous. No, és el que hem tingut en el nostre context geogràfic durant els darrers 500 anys, però que ara s'estan accelerant en la seva freqüència d'ocurrència. I això fa doncs, que les autoritats, institucions, responsables, sistemes d'alerta i d'emergència estiguin molt tensionats.
1: El que durant molts anys amoïnava molta gent és que vingués una llevantada, que fos una llevantada molt forta. Això és una llevantada o és molt més gran que una llevantada de les tradicionals?
3: És exactament això, i és el que ha descrit abans l'Enric Agut, al meu parer, molt encertadament, perquè no tenim ni una depressió potent en superfície, de moment no s'està formant res que s'assembli a un cicló, que en aquest cas seria un cicló subtropical o un Mediterrani, o com se li vulgui anomenar aquests fenòmens, que serien una ciclogènesi molt violenta a la Mediterrània. No, no tenim anticicló, de fet, perdó, no tenim borrasca, de fet tenim altes pressions. Tampoc tenim una dana ben formada, una massa d'aire fred en alçada molt ben formada. Tampoc la tenim, només tenim una presència d'aire fred en alçada, però res extraordinari. És exactament una situació de llevant provocada, en aquest cas, i això són ja no hipòtesis, sinó que són processos que l'experiència històrica ens hi porta, està provocada, de fet, per la presència anòmala d'un anticicló

0: de grans dimensions que hi ha sobre Europa, i aquest anticicló, o sigui, no pas per una borrasca, sinó bàsicament el motor d'aquestes precipitacions, és un anticicló molt extès, en horitzontal a tota Europa, que el que fa a la Mediterrània és generar uns vents persistents de llevant, de xaloc, que són els que ens arriben a la nostra costa. Aquests vents persistents durant dies arrosseguen una quantitat d'humitat impressionant, perquè tenim el mar, això sí que és per culpa del canvi climàtic, amb unes temperatures absolutament rècord, unes temperatures tan altes que generen tanta humitat a l'ambient, que si aquest vent va mobilitzant tota aquesta massa d'aire humit i el porta cap a la costa, i tenim una costa amb un relleu molt abrupte que frena aquestes masses d'aire humit, tenim ja una convectivitat, uns processos convectius que generen pluges in situ, en el mateix lloc, acumulades durant bastantes hores i amb una gran torrencialitat, o sigui, episodis d'inundació, a vegades difícilment predictible la zona exacta on serà més forta la pluja, però que en general poden afectar tota la costa catalana.
1: Sí, li volia preguntar per això, la dificultat de saber exactament on i si seran molt irregulars, que en un poble poden caure centenars de litres i, en canvi, a pocs quilòmetres que plogui molt poc, o no, o plourà generalitzat a tot arreu.
0: Sí, totalment. Quan són processos tan ràpids i tan violents, precisament el que fa més difícil és la seva predicció, i és el que fa anar de corcoll els homes i dones del temps. Però és que és el clima i les condicions geogràfiques que tenim. Per exemple, ara he recuperat un dels episodis molt més greu que el present, molt més greu que hi va haver a la tardor de 1787. La configuració sinòptica del 3 d'octubre de 1787 és calcada a la situació d'avui, a Catalunya, idèntica. En aquell cas, què hi va haver? Doncs unes destrosses molt greus per inundacions fluvials a Balaguer, a la Seu d'Urgell, tot el sistema hidràulic de Mataró va quedar destruït, mines, pous, sèquies, molins, tot el sistema hidràulic de proveïment d'aigua de Mataró va quedar destruït, i també on va afectar molt va ser el Baix Ebre. A Tortosa van col·lapsar més de 500 edificis. De fet, va ser la inundació més greu coneguda mai pel riu Ebre en els darrers 750 anys. O sigui, va afectar l'interior de Catalunya, perquè va ser un episodi que va durar no dos o tres dies, no, va durar 10 dies, i després tenim afectacions al Maresme i al Baix Ebre. O sigui, situacions molt violents i precisament per això poc predictibles i a vegades disperses en el territori, cosa que dificulta encara més la gestió d'aquesta emergència.
1: Estem ara, però, més ben preparats. Vull dir, no esperem que hi hagi tot aquest daltabaix que ens estava explicant que va passar fa 200 anys.
0: No, perquè aquest episodi que hem estudiat de 1787, el problema és, i com ho indicava també l'Enric Agut, la persistència de la situació. Si ara tenim dos o tres dies de situació de llevantada molt potent, ens donarà uns efectes relativament limitats a la costa. Què va passar en aquell episodi? Van ser 10 dies de llevantada. 10 dies. Llavors, és clar, els sistemes fluvials no van poder gestionar tota la quantitat de pluja que els hi va precipitar in situ, a la mateixa línia de costa, durant tots aquells dies, 10 dies seguits. I d'aquí van venir tots els danys, els impactes catastròfics que va produir. Va deixar vora 200 morts, més de 500 infraestructures derruïdes. Li diuen la riuada grossa perquè no n'hi ha hagut altres semblant en el riu Ebre, precisament per això.
1: Doncs aquest és el precedent, diguem-ne, de fa 250 anys que ens explicava el Mariano Barrientos, climatòleg, professor de la Universitat de Barcelona i expert en climatologia històrica. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Passant 9 minuts a dos quarts.

0: Estem pendents de la situació que es pot produir en les pròximes hores amb aquest episodi de pluges intenses, rècord, que poden ser perilloses i que, per tant, la recomanació a tothom és evitar els desplaçaments. No us desplaceu si no és estrictament necessari. I recordeu que no hi ha transport públic, no funcionen els trens de Rodalies, no funciona tampoc els trens de Ferrocarrils de la Generalitat i els del metro de Barcelona deixaran de funcionar a les 12 d'aquesta nit fins a les 5 de la matinada. Per tant, avui no hi haurà servei de metro a la nit a Barcelona. Mentrestant, sí que hi ha alguna activitat esportiva que es manté lluny de Catalunya o en zones que no estan afectades per aquest episodi de pluges.
1: Mira, entrem un moment al Tartiere d'Oviedo, on d'aquí a res, pocs minuts ha de començar el partit de la selecció espanyola davant de Txèquia. Roger Busà, què tal? Bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Recordem, Lamine Yamal avui titular i suposo que s'entren totes les mirades.
2: Sí, un altre cop titular, eh?

Tercer partit consecutiu titular, Lamine Yamal. També titulars Rodri, Pedri i Olmo. Del Barça en són quatre, aquests quatre, Lamine, Pedri, Rodri i Olmo. I recordem que debuta Roberto, que és la novetat en aquesta convocatòria aquests dies.

0: entada. Macià, què tal? Com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, David.
0: Ets el nou Congost i el partit es juga, eh?
1: Sí, el partit es juga. És veritat que el Bages queda fora d'aquesta zona de la Llevantada, però no queda fora de les mesures que ha pres la Federació Catalana de Bàsquet. I ens trobem en que el bàsquet d'elit es juga, però el bàsquet territorial i de nanos, tot suspès. I a més et diria que fins i tot algun jugador del Quinzenàs Manresa, per exemple el Pierre Oriola o el Ferran Bassas, han vingut aquí, però després dormiran a Manresa. Tenen la seva residència habitual a Barcelona, però no faran el trajecte fins a Barcelona pel tema doncs, de les pluges.
0: Curiositat, a nivell de públic l'assistència ha baixat d'un partit habitual o no?
1: Absolutament normal. S'omplirà, perquè de fet clar, és el primer partit aquí de la temporada, hi ha ganes de bàsquet i a fora al final pràcticament no plou, cauen quatre gotes almenys a hores d'ara.
0: També és cert que en gairebé sempre passa als partits del Nou Congost del Manresa, la gent que hi va és gent de Manresa, gairebé, no direm el 100%, però amb sí, un percentatge molt elevat, eh?
1: Sí, normalment és gent del Bages, del sud del Berguedà, fins i tot alguna gent que arriba doncs, de la Segarra, Pla d'Urgell, Urgell, però la veritat és que del Vallès, potser Terrassa venen alguns aficionats, però sobretot és gent del Bages, sí.
0: Molt bé, doncs a partir de les 9 ja veus, Òscar, que de moment el bàsquet, el Bages, tira endavant amb aquest Manresa Breogán que seguirem amb el Macià.
2: D'aquí a 2 minuts seran 9:45 del vespre. Especial informatiu d'emissió conjunta entre Catalunya Ràdio i 3Cat Info per explicar l'última hora d'aquest mini-huracà que ha arribat a Catalunya des de les 8 del vespre i fins demà al migdia. Ara mateix la part més activa de la pluja està sobre el mar, però sí que està tocant a la ciutat de Barcelona, al Garraf i també a la zona nord del Baix Penedès. És la zona on ara mateix està plovent més. En altres zones del país està plovent, però d'una manera més moderada, però especialment al voltant de la ciutat de Barcelona i just al sud de la ciutat de Barcelona és on hi ha les pluges més fortes a aquesta hora. La resta de la precipitació més important està al mar. Berta Torrades, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda.
2: Fins ara, quedeu-vos a casa és el missatge d'excepcionat en la compareixença del Departament d'Interior fa uns minuts.
3: Sí, amb aquesta amenaça de mini huracà mediterrani que pot deixar alerta, eh? Més de 200 litres per metre quadrat des de les 8 del vespre, ara ho deies, i fins les 2 del migdia de demà queda, per tant, prohibida la mobilitat i també les activitats interiors i exteriors a una vintena de comarques del país.
2: Ara el que més preocupa és la zona del litoral i el prelitoral català, concretament la primera línia de la costa central i de la costa brava.
3: Sí, i preocupa sobretot que tots aquests litres d'aigua, aquesta línia de pluges, quedi aturada en una zona concreta i, per tant, pugui provocar inundacions que siguin greus. Ho explicava en declaracions a aquesta emissora el Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, que detallava com anirà avançant aquest temporal.
4: La predicció indica que anirà tocant terra, sobretot la zona més propera a la costa, no tant potser l'interior, però sí la zona del litoral i del prelitoral, i sembla que durant el vespre, nit, matinada i matí de demà tindria un moviment de sud cap a nord, és a dir, si ara comença per les comarques d'entre Tarragona i Barcelona, de cara a demà al matí, migdia i tarda aniria pujant cap a les comarques de Girona fins a, finalment, si es compleix la predicció, acabar per les comarques de l'extrem nord-est, comarques de l'Empordà, fins a sortir per la zona marítima i donaríem per finalitzat aquest episodi.
2: El temporal, en tot cas, ja deixa afectacions importants al transport públic.
3: Rodalies ha suspès la circulació de trens a partir de les 8 del vespre d'avui. El servei de metro de Barcelona acaba avui també a les 12 de la nit i, per tant, no hi haurà servei nocturn. Ens ho explicava aquí, a Catalunya Ràdio, l'Albert Batlle, que és regidor de Prevenció i Seguretat de Barcelona.
5: Transport públic no funcionarà només fins a les 12, fins a la mitjanit, i que després, en aquests moments, s'està començant a implantar serveis mínims perquè tampoc poden circular tots els vehicles de les flotes. Per tant, restringim al màxim la mobilitat.
3: Això perquè fa el metro, Ferrocarril suspèn el servei també entre les 8 d'avui i fins demà a les 2 del migdia, i hi ha retards i cancel·lacions importants també a l'aeroport del Prat. Algunes companyies com Vueling ens informa que per vols fins a les 3 del migdia de demà des de Barcelona el que faran serà oferir canvis gratuïts per poder viatjar els pròxims 2 dies o bé directament reemborsar els diners.
2: I sí que s'han suspès també activitats culturals arreu del país.
3: Sí, com l'inici de la temporada al Liceu o la festa del 50 aniversari del Teatre Lliure, també el Festival Petits Camaleons de Sant Cugat o el concurs de castells, aquesta final esperada que s'ajorna finalment a les 4 de la

0: tarda de demà. S'han alterat també els horaris de comerços, de grans superfícies i d'eixos comercials de Barcelona, que han avançat l'horari avui de tancament. I, mentrestant, ho explicàvem també, que les persones acampades a la plaça Catalunya per protestar contra l'abús de l'habitatge a Barcelona han decidit, de moment, mantenir la protesta.
1: Passa un minut de 3:15 del vespre. Josep Maria Aguirre, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: El Josep Maria Aguirre és professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona. L'hem trucat perquè estem explicant com des de la Generalitat s'està remarcant molt en el fet que no hi hagi mobilitat, recomanacions, restriccions, però no hi ha prohibicions. Per què no parlen de prohibicions?
2: Bé, de fet, no parlen de prohibicions, però sí que parlen de suspensió d'activitats. Per tant, és un equivalent, diguem, en aquesta prohibició de desenvolupar determinades activitats, tant al medi natural, als parcs, com activitats que es desenvolupen a l'aire lliure, així com determinades activitats esportives i culturals. I pel que fa als desplaçaments, que segurament és el que afecta en caràcter general a la població, es parla de restricció, les que no siguin estrictament imprescindibles. Per tant, certament, no hi ha una prohibició general de desplaçament, entre d'altres motius, diguem, perquè això ha sigut sobrevingut i, per tant, tenim probablement tot de ciutadans que aquest vespre han de tornar a casa seva, però sí que es demana seguir les recomanacions de protecció civil i, per tant, restringir al mínim imprescindible aquests desplaçaments, sobretot per acabar facilitant els serveis de protecció civil i a les autoritats en general la gestió d'aquesta emergència.
1: Per exemple, el dissabte a la nit és un moment en què hi pot haver molta gent que vulgui anar a discoteques, bars musicals, sortir de festa, per entendre'ns. Es pot prohibir, es pot obligar a tancar, per exemple, aquestes discoteques o això no es pot fer?
2: Bé, en les instruccions que ha dictat Protecció Civil en aplicació de la legislació justament d'aquesta matèria, no hi ha una obligació de tancament, diguem, ni de bars ni de restaurants ni activitat de restauració. Per tant, a dia d'avui, aquestes activitats, diguem, es poden continuar desenvolupant. Malgrat l'anterior, no és menys cert, diguem, que en aquelles comarques en què hi ha aquesta afectació, acudir, diguem, en aquests bars i restaurants requereix aquest desplaçament, no?, doncs vindria condicionat per aquesta primera impossibilitat, no? Probablement és difícil justificar que sigui imprescindible, no?, acudir, diguem, a un bar o un restaurant justificar aquesta mobilitat. Però certament no existeix una prohibició de tancament d'aquestes activitats i, per tant, probablement s'estiguin continuant desenvolupant en aquests moments.
1: Què passa si s'enxampa algú que estigui fent mobilitat que no és estrictament necessària? Se'l pot multar?
2: Bé, d'entrada haurem de discutir què és l'estrictament necessari, perquè, de fet, el que diu estrictament les instruccions és restringir desplaçaments que no siguin imprescindibles. Per tant, haurà de justificar aquest ciutadà, no, d'alguna manera, per què requereix aquell desplaçament, no? Si bé és cert que, en aquest cas, no respectar les instruccions dictades per les autoritats de protecció civil en un context d'emergència, com el que tenim en aquests moments, certament podria donar lloc, diguem, a la imposició de sancions, no? De fet, és una infracció greu de la legislació de protecció civil i podria arribar a sancions de fins a 150.000 euros. Però insisteixo en aquesta idea. No estem davant d'una prohibició de caràcter general, com per exemple dictant en el context de l'estat d'alarma, sinó en una restricció d'aquesta mobilitat i sobretot, diguem, a seguir les instruccions, diguem, de les pròpies autoritats. No? Fa una estona en aquest programa, no?, sentíem el director del Servei Català de Trànsit, no?, que anunciava, no?, que en determinades vies se situaran panells informatius i els Mossos d'Esquadra, no?, recomanaran tant el trànsit de camions, diguem, com a la resta de ciutadans, diguem, no utilitzar aquestes vies, diguem, en una situació com l'actual. Jo crec que s'ha d'actuar amb prudència, amb sentit comú, també amb el principi de proporcionalitat, perquè, en definitiva, certament no hi ha una prohibició de caràcter general, però estem parlant, diguem, de la seguretat de les persones, no? Per tant, és bo seguir aquestes instruccions de protecció civil. Com en qualsevol context, si resulta que hi ha un ciutadà que desobeeix directament les instruccions a les autoritats, doncs pot ser sancionat, efectivament.
1: El que hem de demanar a la gent és que tingui sentit comú. Òbviament, si ens estan dient que ve un episodi de pluges fora mida del que fa molts anys que no tenim un episodi semblant, si ens diuen que es pot ser perillós, més enllà de si està prohibit o recomanat, home, que la gent s'estalvia els desplaçaments, no?
2: Absolutament, no? Jo crec que això és la primera, és una qüestió de sentit comú i de pura lògica, no? Sobretot per la seguretat de les pròpies persones, no? I és veritat que, en definitiva, la legislació preveu en situacions d'aquest tipus, emergències climàtiques, també amb incendis forestals, ho vam veure l'estiu passat, no? Doncs la possibilitat que, òbviament, les autoritats, diguem, en la protecció, en definitiva, de la pròpia vida de les persones, escolti'm, restringir la mobilitat en determinats àmbits, té tot el sentit del món, no? Ara bé, en un episodi d'aquest tipus, que sempre són sobrevinguts, no?, que poden donar lloc a tot tipus de casuístiques i que tenim molta gent desplaçada per al conjunt del territori, és lògic que no ens trobem davant d'una prohibició absoluta, no?, sinó d'una restricció en aquells que siguin imprescindibles, molt més adequada en termes de proporcionalitat.
1: Doncs, per tant, òbviament, fem la crida des d'aquí, des de Catalunya Ràdio, des dels mitjans públics, a la gent que tingui seny i que s'estalvin els desplaçaments, perquè avui és una nit com per estar-se a casa, arrecerat, i evitar els desplaçaments que no siguin estrictament necessaris, perquè pot ser perillós, insistim, per les quantitats de pluja que s'esperen i per aquestes tempestes que poden ser perilloses en bona part del litoral i prelitoral del català. Josep Maria Aguirre, digue'm.
2: No, absolutament, molt d'acord amb vostè.
1: Josep Maria Aguirre, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
2: Gràcies a vosaltres, bona tarda.
1: 8 minuts i seran les 9 del vespre. Seguim en aquest especial informatiu d'emissió conjunta entre Catalunya Ràdio i el 3Cat Info per explicar l'última hora d'aquest mini-huracà que s'espera que arribi a partir d'ara. De fet, des de les 8 estem en el període en què és més probable que hi hagi aquestes pluges. De fet, agafem el relleu, el testimoni dels companys que des de l'hora del suplement i després durant el tot gira han estat informant d'aquesta situació de pluges que es preveu que comenci ara i que duri fins ben entrada el matí de diumenge, ben bé fins al migdia, i que per tant això ha fet canviar molts plans, moltes activitats que s'han suspès, i demanar a tothom que eviti el desplaçament, que no sigui estrictament necessari perquè pot ser perillós, i per tant ens deia el Ramon Lamiel, el director del Servei Català del Trànsit, que s'ha notat una baixada en la mobilitat a les carreteres i a la xarxa viària catalana, David.
3: Sí, en una situació que, ja ho sabeu, fa que totes les activitats a l'aire lliure, activitats esportives, també culturals, s'hagin en bona part suspès. Una de les grans conseqüències d'aquest temporal és aquesta Diada Castellera, aquest concurs de castells que estava previst per demà a les 10 del matí, que passa a les 4 de la tarda, demà diumenge a les 4 de la tarda. Ens explicava fa una estona el Josep Almirall que totes les colles que tenien previst arribar demà ho hauran de fer un cop aquestes restriccions s'acabin a partir de les 2 de la tarda. Moltes d'elles ja són a Tarragona, perquè avui hem tingut el que és l'aperitiu amb les colles castelleres que, diguem-ne, no són a la primera divisió, per dir-ho allò amb vocabulari esportiu, però, vaja, demà aquesta jornada castellera que començarà, insistim, a les 4 de la tarda. Passa el mateix amb el clàssic femení. Demà Barça-Reial Madrid, amb canvi d'hora, no serà a les 5, sinó que serà a les 7. 7 de la tarda, hi ha més de 40.000 entrades venudes. Aquest partit s'ajorna 2 hores, tal com havia proposat el Barça, i per tant es jugarà demà a les 7 de la tarda. El que ja està en marxa és el partit de la selecció espanyola davant de Txèquia, que s'està jugant al Tartiere, a Oviedo. De moment, mira, primer gol del partit l'acaba de fer la selecció espanyola i ens ho pot explicar el Roger Busà. Arbo, què tal?
4: Hola, bona tarda.
3: Tenim gol de la selecció espanyola, gol de Lamine, eh?
4: Gol de Lamine, golaç de Lamine amb la R, quart gol en 3 partits de Lamine Yamal aquests dies amb la selecció espanyola, un autèntic golaç. Lamine Yamal, que no para de fer gols al minut 6 de partit, ara mateix Espanya 1, República Txeca 0.
3: Doncs mira, si hi havia dubtes de si avui Lamine seria titular i si faria per tant punts per aquesta pilota d'or, de moment s'ho ha aplicat amb ganes el jugador del Barça, que comença ja marcant ben aviat, minut 6 de la primera. Gol de Lamine, gol d'Espanya.
1: D'aquí a 5 minuts seran les 9 de la nit. Som en directe a Catalunya Ràdio 3Cat Info en aquesta programació especial. A partir de les 9, Ricard Ostrell, que es posa també al capdavant d'aquest informatiu per tal de seguir l'última hora d'aquestes tempestes. Recordeu que el temporal fa que restringeixin la mobilitat i les activitats interiors i exteriors a una vintena de comarques. L'Alt Empordà, l'Alt Penedès, el Baix Empordà, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, la Garrotxa, el Gironès, el Maresme, Pla de l'Estany, la Selva, els dos Vallesos, Vallès Occidental i Vallès Oriental, l'Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, Osona, Ripollès, Tarragonès i el Moianès. Protecció Civil, que parla de situació excepcional. També ho fan els experts consultats per Catalunya Ràdio, que recorden que és un mini-huracà mediterrani del qual parlem avui i que cada vegada seran més freqüents episodis com aquests. Ara mateix la pluja està sobretot a l'interior del mar, però toca la ciutat de Barcelona, el Garraf i també la part nord del Baix Penedès. Penedès. Per tant, ara mateix és en aquesta zona, sobretot de l'àrea metropolitana sud de Barcelona, on està plovent més. És on hi ha ara mateix les tempestes més fortes. En bona part del país, però, està plovent de manera més normal, entre cometes, tret de les Terres de l'Ebre i també al voltant de Lleida, on pràcticament no hi plou, i tampoc no plou a l'Alt Empordà i al Gironès. Però en aquesta zona del nord de Catalunya sí que s'espera que en les pròximes hores impacti aquest episodi de pluges, del qual n'estem pendents des de primera hora aquí a Catalunya Ràdio, on estarem durant les pròximes hores fins que calgui, amb el Ricard Ostrell al capdavant de l'equip dels serveis informatius de Catalunya Ràdio, per tal d'informar-vos de quina és la situació. Fins i tot la possibilitat, recordeu, que no hi ha transport públic. Rodalies ha suspès la circulació dels trens a partir de les 8 del vespre. El servei de metro de Barcelona s'acaba avui a les 12 de la nit. No hi haurà servei nocturn, es reprendrà demà a les 5 del matí. Els ferrocarrils han suspès el servei també des de les 8 d'aquest dissabte i fins demà a les 2 del migdia, i tenim una pila de retards i de cancel·lacions importants també a l'aeroport del Prat. L'Ajuntament de Barcelona també ha anunciat que tanca l'accés a tots els parcs i, de fet, tots els ajuntaments estan mobilitzant tots els seus plans d'emergències per tal de fer front a aquest episodi de pluges que afecta bona part de Catalunya i del qual n'estem pendents en aquesta programació especial que ha suplert el Tot Gira. T'acomiadaré a partir de les 9, David Clopés, per tal que puguis descansar, perquè demà us hi poseu també.
3: Demà ens hi tornem a posar.
1: En quina situació deixem l'actualitat esportiva ara mateix?
3: Doncs mira,
1: faltant 3 minuts per arribar a les 9 de la nit d'aquest dissabte.
3: Lamin protagonista, fent el seu gol amb la selecció espanyola. 1-0 està guanyant la selecció espanyola davant Txèquia, 10 de la primera, a punt de començar el partit del Manresa Lliga CB de bàsquet, que el Macià ja ens ha dit que tira endavant. Manresa Breuant, i a més veig que amb bastanta gent al Nou Congost, per tant, mantenir l'assistència habitual. I recordant que demà, a banda d'aquest horari que s'ha endarrerit del Barça-Real Madrid clàssic femení, que passa a les 7 de la tarda, estem encara pendents del Sabadell-Andorra. El Sabadell havia de jugar avui, han suspès el seu partit a 6:45 de la tarda, jugarà demà, però no sabem encara en quin horari es disputarà el partit. Sí que en principi no canvia l'horari del partit del Girona, que demà juga a les 9. Girona-Mallorca, a l'espera de veure com arriba el Mallorca, i si arriba sense problemes, perquè hem d'agafar demà un vol des de Palma i fins a l'aeroport de Girona.
1: Doncs així és com deixem l'actualitat esportiva en aquesta tarda de dissabte atípica, en què el David Clopés i l'equip del Tot Gira ha hagut de parlar més de pluges que no pas d'esport. Demà ens hi tornem a posar a la tarda. Esperem que sigui una tarda tranquil·la i que per tant puguem estar pendents de l'esport. Fins ara, David.
3: Gràcies, bona nit.
1: Queden menys de 2 minuts per arribar a les 9 de la nit en aquest especial informatiu de Missió Conjunta a Catalunya Ràdio. Hi ha 3Cat Info explicant l'última hora d'aquest mini-huracà que s'espera que arribi des de les 8 i fins demà al migdia a Catalunya. Anem, estem pendents durant tot el dia, des del suplement, després també amb els companys del Tot Gira, els serveis informatius, i a partir de les 9, d'aquí una mica més d'un minut, el Ricard Ostrell al capdavant d'aquests serveis informatius per tal d'informar de l'última hora des d'ara i fins que calgui, perquè insistim que les hores més perilloses, de més pluja, ja són especialment a partir d'ara, durant tota la nit i la matinada. Per tant, estarem pendents de quina és la situació que es pugui produir, especialment al litoral i al prelitoral, des del sud de la ciutat de Barcelona i fins a l'Alt Empordà, és a dir, que pràcticament tota la Costa Brava, també bona part de la Costa Central i també al prelitoral. Especial atenció a rieres i rius. I, òbviament, màxima precaució. Es demana que se restringeixi al màxim la mobilitat, que tothom es quedi a casa dins del possible i que ningú no agafi el cotxe, perquè poden ser hores molt perilloses en la qual haurem d'estar molt pendents, per exemple, de la Ràdio Nacional de Catalunya, que estarà pendent de la situació que es crea amb aquest mini huracà que s'està formant al davant de les costes de Catalunya. 30 segons no arriba i seran les 9 de la nit, 30 segons, i el Ricard Ostrell es posa al capdavant d'aquesta programació especial aquí a Catalunya Ràdio i el 3Cat Info.

0: Especial informatiu en emissió conjunta a Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Especial informatiu amb Ricard Ostrell i Òscar Fernández.
1: Bona nit, com estan? A aquesta hora Catalunya entra en les hores més delicades d'un episodi de pluja que Protecció Civil qualifica d'excepcional. El Pla Inuncat està en fase d'emergència. Aquesta tarda s'han restringit els desplaçaments i les activitats en una vintena de comarques. Les pròximes hores, per tant, són especialment importants. El Meteocat preveu xàfecs molt intensos, precaució, per tant, amb risc d'inundacions i també fenòmens de temps violent. Les restriccions afecten ara mateix a 20 comarques. L'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Garrotxa, Gironès, Pla de l'Estany, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme, Selva, Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Alt Penedès, Osona, Ripollès, Tarragonès i Moianès. Les pluges poden també ser intenses fora d'aquestes 20 comarques afectades per les restriccions, per tant, precaució en totes les comarques i la franja de més risc serà aquest vespre, nit i matinada. Per això, aquesta és una nit de ràdio. És nit de servei públic i nit de Catalunya Ràdio, com portem fent tota la tarda amb David Clopés i Roger Escapa, juntament amb els serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya, i continuarem fent amb Òscar Fernández. Bona nit, Òscar.
2: Bona nit.
1: Nit de ràdio, nit en què obrirem també l'antena a tots els ciutadans que ens estiguin escoltant. Línies obertes al 93201744 per saber com es viu la nit. 93201744, volem saber què està passant allà on sou vosaltres, si plou, per exemple, amb intensitat, si teniu una riera a prop, si hi ha carrers inundats, si hi ha hagut incidències. 93201744. És una nit on no només volem explicar-vos el temporal, sinó que volem seguir-lo amb vosaltres, informar-vos i fer-vos companyia. Això és un especial de Catalunya Ràdio, en directe i fins que calgui.
0: Especial informatiu amb Ricard Ostrell i Òscar Fernández.
1: I el missatge és: quedeu-vos a casa, Òscar Fernández.
2: Sí, aquest és el que estan dient totes les autoritats, perquè ara mateix la situació efectivament és perillosa, especialment des de les 8, per tant ja fa una hora, és la forquilla de temps, diguem-ne, que des dels serveis d'emergència es preveia que podia ser la més delicada. Des de les 8 d'aquest vespre de dissabte i fins demà ben bé al migdia, però especialment delicada serà la nit i la matinada, les primeres hores de la matinada, i especialment en la zona del litoral, Costa Brava i Costa Central, i el prelitoral, en aquestes mateixes zones. Per tant, aquí és on especialment s'han de reduir al màxim la mobilitat i els desplaçaments.
1: I ara mateix, Enric Agut, què tal? Bona nit.
3: Hola, Ricard, bona nit.
1: Com estan les coses?
3: Doncs mira, ara mateix la pluja, que ha començat a caure en ganes puntualment a partir de les 8, doncs està afectant el Baix Llobregat, el Barcelonès, també àrees com el Maresme, també s'endinsa el Vallès, Catalunya Central. A banda, també tenim precipitacions al Camp de Tarragona. Això és un inici i fins a les 3-4 de la matinada, segons les últimes actualitzacions dels models, pot ploure amb moltes ganes estones a bots i barrals a les comarques barcelonines, on es poden acumular en aquest episodi, en alguns casos, doncs més de 200 litres per metre quadrat, tal com tenim els avisos que ens indicaven aquesta possibilitat. I a partir d'aleshores, també possiblement abans, a la 1-2 de matinada, també arribaran tempestes ja més organitzades a comarques de Girona, on es mantindrien demà al matí i fins i tot fins a mitja tarda. És a dir, que és un episodi que no dura una hora o dues hores, no és una tempesta aïllada, sinó que és un sistema complex de tempestes que ara mateix està agafant un moviment ciclònic. No és un mini huracà de Mediterrani, ja veurem si es converteix. Hi ha unes certes possibilitats, un 20% aproximadament, però encara, en cas de que no sigui un mini huracà, igualment és un episodi de pluja abundant i que pot tenir conseqüències.
1: Perquè hi havia una previsió d'huracà, que això ho veurem si acaba passant o no, aquest mini huracà, que també ens explicaràs ben bé què és el que és això exactament i quina afectació pot tenir. Però això té a veure amb el sisme que hi ha hagut?
3: Amb el sisme que hi ha hagut?
1: Sí.
3: Disculpa.
1: Hi ha hagut un sisme.
3: Amb el sisme? No té res a veure amb cap sisme.
1: Res a veure.
3: Terratrèmol, vols dir?
1: Sí.
3: No.
1: Hi ha hagut un sisme de magnitud 3,1 a davant de la costa de Tarragona.
3: No té res a veure.
1: Val.
3: No, això són fenòmens totalment diferents.
1: Val.
3: Han coincidit. Han coincidit. Això és un, és una situació, no és una gota freda, no és una llevantada, no és una clàssica pertorbació, és una situació inusual, amb altes pressions, amb vent humit, que coincideix que estem a la tardor, l'octubre, que és el mes més perillós, és quan es donen normalment els grans aiguats, no només a Catalunya, sinó també a València, recordem la Dana, va ser també en octubre, i que amb aquest vent de llevant i amb altes pressions, perquè cal recordar que no estem en depressió, estem amb altes pressions, s'està donant aquest fenomen. De vegades, ocasionalment, grans quantitats de pluja es donen amb aquesta situació d'alta pressió, però amb un flux molt humit del Mediterrani, que en aquest cas, com que està calent, és el, podríem dir, el trigger, el disparador, tota aquesta humitat del Mediterrani d'aquestes pluges, i amb el vent de llevant, que a l'arribar aquí a la costa, com que tenim una costa que és força accidentada, muntanyetes o turonets, tot això el que fa és frenar els núvols o fa que els núvols es reforcin, que es formin més tempestes i que al final tinguem, doncs, aquestes pluges, i que en el cas de que s'assumi més de 100 o 150 litres, com que tenim molts barrancs i rieres, doncs aquí és el gran perill que podem tenir.
1: I el minoracà, què seria? És a dir, quins efectes podria tenir?
3: Mira, un minoracà es dona quan una pertorbació agafa un moviment ciclònic, és a dir, totes agafen un moviment ciclònic antihorari, com els huracans, però tenen, al final, és una pertorbació petita que es mou en sentit antihorari, amb tempestes i també normalment amb vents intensos. No arriben a ser huracans com els que tenim al Carib de nivell 2, 3, 4, 5, sinó que seria més aviat els de categoria 1, els petitets, però clar, igualment ens poden portar grans quantitats de pluja, sobretot més que el vent, que també les tempestes poden portar vent, és la gran quantitat de pluja que pugui arribar a caure d'aquesta pluja que té un caràcter més aviat tropical. Un mini huracà o un mediquen, que també de vegades s'escolta aquesta paraula, és una pertorbació del Mediterrani que té característiques tropicals. Això vol dir que sigui igual que un huracà del Carib? No. Però té algunes característiques que el recorda. Per això diem que és un minicicló, un minihuracà del Mediterrani.
1: Doncs gràcies, Enric. Seguirem explicant la previsió meteorològica. Avui és un dia d'aquells d'escoltar la ràdio minut a minut, perquè el temps va canviant, per tant és important també seguir la previsió meteorològica. Enric, gràcies. Bona feina.
3: Doncs aquí estarem a demanda. Fins ara.
1: Que vagi bé. Per cert, que minihuracans, Òscar, hi va haver als Balears el setembre del 96, també a l'octubre del 2003 i a Múrcia a l'octubre del 2007. I van ser uns vents molt, molt forts, que van arrencar arbres, per exemple, teules, cornises, fanals, petites inundacions també a baixos, soterranis, carreteres negades. Aquest seria l'escenari que ens podríem trobar si hi hagués aquest minihuracà.
2: Sí, perquè és força probable que es formi aquest minihuracà sobre la, davant de la costa de Catalunya i que això pugui arribar a tocar a terra i que, per tant, es produeixin aquests fenòmens que tu repassaves. Tot i això, hi ha gent que continua, per exemple, acampada a Plaça de Catalunya. Estem pendents de què és el que està passant en aquella acampada i tenim l'Albert Prat pendent d'aquesta Plaça de Catalunya. Albert, bona nit.
4: Què tal? Bona nit. Sí, aquesta acampada que a hores d'ara continua, segueixen els acampats determinats en continuar mentre continuï plovent com fins ara. Ho està fent a bots i barrals, però a hores d'ara segueixen instal·lant més tendals per protegir-se de la pluja. S'han arrasarat tots a sota el centre de la plaça, on han construït doncs una carpa de grans dimensions. I a hores d'ara segueixen aquí i fora d'aquesta Plaça Catalunya. Ara mateix molt poca gent, pràcticament no hi ha mobilitat. Sí que veiem encara transport públic, sí que hi ha taxis amunt i avall. Crida l'atenció als aerobusos que estan arribant de l'aeroport, descarreguen aquí turistes que queden xops com un ànec i molt poca gent ja sortint de les boques dels metros aquí al centre de Barcelona.
2: Recordem que aquesta acampada continua, tot i que el sindicat de llogateres havia demanat als acampats que aixequessin l'acampada de manera provisional seguint les recomanacions de Protecció Civil i que en tot cas hi tornessin demà un cop hagi passat el temporal, però la majoria de les tendes, pel que dius, Albert, ha decidit quedar-se i continuar acampats.
4: Sí, a hores d'ara el que estan dient les desenes de persones que continuen aquí és que mentre plogui com està plovent ara, volen seguir aquí, per tant que es desmarquen del sindicat de llogateres i el que venen a dir és doncs si cal, convocarem una nova assemblea per decidir entre tots si cal aixecar aquesta acampada o si cal anar a casa per tornar demà al matí. En qualsevol cas, insisteixen que ara per ara continuen aquí.
1: Doncs ho seguirem, el que passi allà, en línies obertes també al 93017474, si algun oient vol posar-se en contacte amb nosaltres i explicar-nos com està vivint aquestes hores, que comença a ploure ja amb intensitat en alguns punts de Catalunya. 93017474. Per cert, recomanacions molt, molt simples, Òscar, però quan plou en una casa, un cas com aquest, si estàs a casa, doncs és important tancar les portes, les finestres, revisar també que no hi hagi res penjant, per exemple, els baixants d'aigua que estiguin lliures, ja sé que ara és un mal moment per revisar-ho, però vaja, això hauria de ser, o sigui, hauria de ser revisable, desconnectar els aparells electrònics, també és recomanable, retirar de l'exterior mobles que hi puguin haver, objectes que puguin ser doncs, arrossegats per l'aigua i, sobretot, si hi ha animals, doncs, posar-los dins de casa.
2: I, per exemple, també tenir el mòbil carregat, perquè és possible que pugui marxar la llum i, per tant, tenir el mòbil carregat, tenir alguna llanterna, alguna espelma a mà, perquè és possible que si ens quedem sense llum doncs puguem necessitar-les en les hores més delicades, diguem-ne. Però, en tot cas, aquesta prevenció, que hi ha una mica de sentit comú, però també d'aquestes recomanacions que sempre van bé recordar-les davant d'aquest episodi, que pot ser intens i molt important, especialment, insistim, durant la matinada i en aquestes pròximes hores que venen a partir d'ara.
1: I després també fer cas a les recomanacions que es fan. No moure's. Aquesta és la principal recomanació que fa el govern de la Generalitat i a hores d'ara, si ens hem de quedar a casa, doncs venint cap aquí a la ràdio, hi havia bastanta gent al carrer i molts cotxes també.
2: Sí, tot i que fa una hora hem parlat amb el Ramon Lamy, el director del Servei Català del Trànsit, que deia que en comparació amb un dissabte de la mateixa època d'altres anys s'havia notat un descens en la mobilitat. Encara deia un descens important, però no sobtat. Per tant, evidentment, hi ha molta gent que també potser estava fora de cap de setmana i ha decidit avançar la seva tornada a casa en revisió del que pugui passar. Però, efectivament, continua havent-hi gent que està ara mateix a la carretera, alguns d'ells de tornada, s'ha notat un descens en la circulació, però recordem que la recomanació principal és quedar-se a casa, no fer desplaçaments que no siguin estrictament necessaris, perquè les carreteres poden ser perilloses en aquest episodi de pluges.
1: I parlàvem del que passa a Plaça Catalunya. Deies que el sindicat de llogateres recomanava a la gent que anés cap a casa, Carme Carazo, portaveu del sindicat de llogateres. Senyora Carazo, què tal? Bon dia. Bona nit. Perdona.
5: Hola, bona nit.
1: Com estàs?
5: Bé.
1: Explica'ns...
5: Bé, a casa,
1: que és on s'ha de, ser. La recomanació que feu és que marxin de Plaça Catalunya, però sembla ser que es volen seguir quedant.
5: Exacte. No és el que hem dit, és que s'han de seguir les indicacions de Protecció Civil, que avui toca refugiar-se a casa i que dilluns tornem amb les mobilitzacions a les 7 de la tarda a la plaça Urquinaona i avancem cap a la plaça, cap a la vaga general, però avui, en tot cas, tothom a casa.
1: Entenc per això que algú es vulgui quedar?
5: No em queda molt clar si realment s'estan quedant, o sigui, si hi ha gent que es queda o no es queda. Del sindicat de llogateres tothom ha anat cap a casa.
1: Ara sentíem l'Albert Prat, que estava allà a la zona, i deia que encara hi havia alguna gent que es quedava, que volia esperar que plogués una mica més per decidir si marxava.
5: Bueno, crec que les nostres indicacions són molt clares, no? Pensem que no val la pena jugar-se la vida ni prendre mal, i que realment el que val la pena és seguir les indicacions de Protecció Civil. Llavors, també venen dies de moltes mobilitzacions, llavors la idea és doncs ara anar cap a casa i dilluns tornar amb molta força a les 7 de la tarda.
1: Queda clar, perquè dilluns en principi tornaria la mobilització amb força i hi hauria diferents mobilitzacions.
5: Exacte.
1: Durant tot el mes.
5: Sí, o sigui, avui el que hem vist és que hi ha hagut més de 50 mobilitzacions arreu de l'Estat, a Madrid amb una mobilització de 500.000 de persones, i llavors dilluns hi ha la manifestació a Barcelona. Uh-huh. Que és una manifestació que no només va del decret Mari Carmen i de les mesures que van tombar ahir Junts, PP i Vox, sinó en general per demanar que capgirar de dalt a baix el sistema d'habitatge i anar cap una vaga general.
1: Doncs Carmen Carazo, portaveu del sindicat de llogateres, gràcies per acompanyar-nos.
5: Bona nit, gràcies.
1: 3 minuts seran un quart de 10 de la nit. Avui és nit de ràdio i ho explicarem a Catalunya Ràdio. El missatge és quedeu-vos a casa. És el missatge d'excepcionalitat que ha fet en compareixença el Departament d'Interior, el govern de la Generalitat, i amb aquesta amenaça de mini huracà mediterrani que, independentment que toqui a terra o no, doncs és evident que provocarà, i de fet ja està provocant, Òscar, forts ruixats.
2: Forts ruixats que s'estan produint ara mateix, insistim, a la part sud de l'àrea metropolitana de Barcelona, és a dir, de la ciutat de Barcelona cap al Baix Llobregat, l'Alt Penedès, el Garraf, al voltant del massís del Garraf és on està plovent més fort ara mateix. També dins del mar, i per tant aquesta cua del front que està tocant ara mateix al mar podria entrar una mica més a la costa catalana, i d'això és del que hem d'estar pendents. Aquesta zona que deia del voltant del Garraf és on plou amb més intensitat, i a altres zones del país on està plovent de manera força generalitzada, tret de Lleida, les Terres de l'Ebre i al nord de Girona, que de moment no hi plou, però insistim que en aquesta zona del voltant de la ciutat de Girona i l'Alt i el Baix Empordà, aquí pot ploure molt intensament durant la matinada. Per tant, ara mateix no els hi plou tant, però en tot cas a la matinada sí que pot ploure. Una altra cosa important sobre el transport públic. Recordem que Rodalies ha suspès la circulació dels trens des de les 8 d'aquest vespre. El metro de Barcelona acabarà avui a les 12 de la nit i fins a les 5 de la matinada no hi haurà servei. Per tant, avui, tot i que és dissabte, no hi haurà servei durant la nit. Els ferrocarrils de la Generalitat també ha suspès des de les 8 d'aquest vespre i fins demà a les 2 del migdia la circulació. Això està provocant moltes protestes de gent que no se n'ha assabentat o que tenia previst tornar a casa seva amb el transport públic i ara es troba que no té un mitjà de transport alternatiu per tornar. Mm. Per tant, hi ha molta gent que s'està apropant a les estacions. Ens demanen des de Renfe que recordem que no hi ha trens, però la gent s'apropa a les estacions, busca alguna manera de tornar a casa i algun d'ells no la troben. Per tant, hi ha certa indignació perquè diuen que no hi ha hagut prou previsió en els avisos, però en tot cas recordem que no hi ha Rodalies, no hi ha Ferrocarrils de la Generalitat i de metro queden un parell d'hores, dues hores i mitja, i després s'aturarà durant la matinada.
1: I recorda que s'han suspès també les activitats culturals del país, com per exemple l'inici de la temporada del Liceu, aquesta festa del 50è aniversari del Teatre Lliure i també el festival, que això ha sigut aquest migdia ja, del Festival Petits Camaleons de Sant Cugat, o el concurs de castells, que ho hem sabut fa poca estona, no es farà demà, per tant, doncs és un concurs que quedarà ajornat, o de moment suspès, fins que sapiguem què és el que passa.
2: En el cas del concurs s'ha produït una circumstància particular, i és que el concurs està dividit en dos dies. Avui a la tarda hi ha hagut concurs. De fet, hi ha un munt de gent que està ara mateix a la Tàrraco Arena, dins de la plaça. Són 18 colles que avui estaven fent el concurs, la prèvia. Demà, les més importants. El de demà és el que s'ha ajornat i es passarà demà a les 4 de la tarda. Hi pot haver problemes de mobilitat, perquè, per exemple, alguna colla que pot arribar des del Maresme, per exemple, penso a Mataró, o des d'Igualada, clar, per arribar a Tarragona a les 3 que s'obre la plaça, a les 4 que comença el concurs, potser han de fer mobilitat dins del període en què està prohibida la mobilitat, fins a les 2 del migdia. I d'altra banda, també hi ha dificultats per treure de la plaça de Tarragona a la gent que està ara mateix durant tota la tarda, han estat allà. S'han obert diversos pavellons a la ciutat de Tarragona per si alguna colla no volia tornar a casa o no podia tornar a casa, doncs que pogués passar la nit en alguna instal·lació municipal. Ho ha anunciat l'alcalde Rubén Viñuales i també l'organització del concurs de castells.
1: Mm. També recordar les recomanacions que fa Protecció Civil en cas que us trobéssiu, per exemple, com deia l'Òscar, doncs a punt d'agafar un transport públic i que no el podeu agafar i no podeu tornar a casa, el que cal és buscar un refugi. Són recomanacions de Protecció Civil. Buscar un refugi dins d'un edifici segur, que pugui tancar bé les portes i les finestres, no a travessar ni a peu ni en cotxe el que serien les rambles, els torrents o els passos subterranis, ni tampoc les zones que es puguin inundar, perquè és on es produeixen la majoria d'accidents. Per tant, és important que sigui preferible esperar o buscar una ruta alternativa abans de poder córrer per arribar fins a casa o buscar transports alternatius per arribar fins a casa en un moment en què recordem que hem d'extremar molt la precaució pel que pugui passar. La recomanació del govern és que ens quedem a casa i si us ha enganxat la tempesta a mig camí, doncs és important que no us moveu. 480 trucades hi ha hagut ja al telèfon d'emergència, 55 avisos als bombers i 22 alertes al SEMP pel temporal. Han sigut sobretot a la tarda, de 2 a 5 de la tarda pel que fa als bombers que han registrat aquests 55 avisos a la zona litoral central per incidències lleus, i el SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques, recordeu que podeu trucar al 112 en cas d'emergència, en cas d'informació no, en cas d'emergència. El SEM ha rebut 22 alertes per incidents relacionats amb les pluges, amb 21 persones afectades, del total 12 persones han estat ateses i traslladades també en centres sanitaris, tot sense gravetat. I línies també obertes al 9-3-0-1-7-4-7-4 perquè ens pugueu explicar com està plovent al vostre voltant, o si voleu explicar també alguna incidència que tingueu. Ara mateix podem saludar a Juan Luis Ruiz, que és alcalde de Vilanova. Alcalde, bon dia, bona nit.
6: Hola, bona nit.
1: Quina és la situació ara mateix a Vilanova?
6: Prou tranquil·la, la veritat és que està plovent amb força, però no hi ha res que ha fet, diguéssim, preocupant. Està plovent i, en principi, tot en ordre, de moment.
1: Les recomanacions que fa als seus ciutadans, quines són, per si vol recordar-les?
6: Sí, no, el que hem fet és comunicar que ens han enviat des de Protecció Civil, no? Sobretot des de les 8 del vespre, doncs limitar la mobilitat, i després el que hem fet sí que és anul·lar totes les activitats a l'aire lliure, també en recintes tancats, vull dir, hem anul·lat totes no? les instal·lacions esportives, totes les activitats culturals, esportives, fins demà a les 2 al migdia, tal i com recomana doncs, Protecció Civil, i a l'espera veure demà com evoluciona, no? o aquest vespre com evoluciona doncs, els aiguats i la situació.
1: Clar, portem ja uns dies, alcalde, d'incertesa. De fet, a Vilanova ho va viure també fa unes setmanes amb certa quantitat d'aigua també important. No sé si en aquest sentit també li preocupa el fet de que hagueu d'anar informant cada vegada més amb aquest marge que tenim, a vegades, perquè són pluges que són molt, molt intenses, que arriben quan no ens ho esperem. Hi ha certa previsió cada vegada més exacta, però tot i així, això genera a vegades sensacions de caos. Ens hem d'anar acostumant, sí. I vostès hauran de fer també aquest exercici de pedagogia a la ciutadania.
6: Exacte, és el que fem, no? En tant que rebem la notificació per part, no, de Protecció Civil, doncs el que fem és comunicar allò que des de, no, des de Protecció Civil, des de la Generalitat, doncs ens recomanen, i és el que fem des de les xarxes, no? I des de l'Ajuntament, no? Per tant, a través de totes les xarxes i tot. I en principi, bueno, jo crec que ens haurem d'anar acostumant, no, una mica, doncs, a aquestes situacions imprevisibles, i sobretot tenir-ho tot a punt, no, des del punt de vista de la logística, no, de doncs, per qualsevol actuació que haguem de fer d'urgència, doncs poder-ho fer el més ràpidament possible.
1: Alcalde Juan Luis Ruiz, alcalde de Vilanova i la Geltrú, gràcies per acompanyar-nos.
6: Vinga, gràcies a vosaltres per trucar.
1: I també tenim l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González. Què tal? Bona nit, Mireia.
7: Hola, molt bona nit.
1: Quina és la situació ara mateix a Santa Coloma de Gramenet?
7: Doncs bé, és una situació de relativa calma. Davant ara mateix, doncs, plou gairebé com a tot arreu, però ara mateix estem en una situació de, bueno, a l'espera de si la cosa empitjora, però de moment, en calma.
2: Els amoïna el riu Besòs, alcaldessa?
7: Perdona, el riu ja?
2: El Besòs.
7: Bueno, evidentment, doncs, és una situació que a la que, doncs, ens hem anat adaptant al llarg d'aquest temps, però bueno, en principi no, perquè estem preparats, perquè el riu té ja està preparat, diguem-ne, des del punt de vista d'infraestructura i des del punt de vista de risc de les alertes, i per tant, doncs, creiem que dintre del que són les previsions, doncs el sistema està preparat per poder suportar aquestes crescudes.
1: Vostè ha vist mai, per això, el desbordament, per exemple, del Besòs? On ha sentit parlar?
7: Se n'ha sentit parlar ara.
1: La família, dic, històricament. Històricament. Ah. Sí, com a alcaldessa o com a familiar.
7: Sí, home, sí, home, sí, a veure, bueno, pensa que això per la ciutat de Santa Coloma, doncs, és un... No, són, marquen etapes, no?, i marquen històries, i de fet el riu, tal com el tenim actualment, doncs és precisament fruit d'aquests desbordaments, no, del riu en un moment donat, que van fer que, doncs, que la seva estructura, doncs, hagués de ser la que és actual per poder protegir la població, no? Per tant, sí, evidentment, són part de la història de la ciutat.
1: Alcaldessa, gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt bé.
7: Moltíssimes gràcies. Bona nit.
1: És Mireia González, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet. Línies obertes al 93017474. Avui recordem que també estan cancel·lades ja tot el que seria l'activitat cultural, per exemple, una obra que hi havia al Tívoli. Albert Prat, et trobes davant del Tívoli, està ara mateix cancel·lada.
4: Sí, és l'obra Mamma Mia, aquest musical que s'havia de fer avui a partir de les 9 del vespre, però ara mateix la façana del Teatre Tívoli completament buida, persiana baixada i cartells enganxats a la porta on es pot llegir, doncs, que degut a la situació meteorològica i a la restricció de la Generalitat queda cancel·lat aquest espectacle, queda cancel·lat aquest musical, que estava previst que hi vinguessin 1.300 persones. Durant tots els últims minuts han desfilat per aquí, el personal de taquilla els ha enviat a casa i ara ja remeten els canals oficials, doncs, per poder recuperar els diners o bé, doncs, per reagendar en una propera obra.
1: Albert, l'ambient quin és el que al carrer, al centre de Barcelona? En parlaves abans de la plaça Catalunya, ens explicaves el cas particular, diguéssim, de la gent que encara està acampant, que volen esperar que plogui més per marxar fins a casa, però el que seria al voltant, al centre, què s'hi veu?
4: Exacte, m'he desplaçat uns metres de plaça Catalunya, ara mateix aquí al carrer Casp, només veiem passar autobusos, molt poca gent caminant a peu sota el paraigua, sí que alguns turistes refugiats davant d'un hotel, però molt poca gent ara mateix pel carrer.
1: Doncs gràcies, Albert. Fins ara, i cuida't i abraça't també, i protegeix-te, que és important, perquè...
2: Abraça't.
1: És un dia per abraçar-nos, també, Òscar.
2: Home, sí, però amb els altres millor, no?
1: Bueno, però estar sol allà sota la pluja, dic abraça't, no sé.
2: Sí, si té fred, sempre és una bona manera de fer-te'l passar.
1: És important també fer un cop d'ull a com estan ara mateix les carreteres. Txell Garriga, hola, què tal? Bona nit.
8: Bona nit. Doncs, de moment, ara mateix, a la xarxa viària no ens consta cap incidència relacionada amb aquestes pluges, tampoc cap punt amb retenció, cap punt amb algun incident destacable. Sí que veiem, però, que els vehicles estan circulant amb més lentitud a tot el que seria l'àrea metropolitana de Barcelona, on està caient aquesta pluja ara mateix amb força, sobretot cap al Baix Llobregat i Barcelonès Sud, per l'A2, B23, C32, també C31, i a la ronda sí que veiem que hi ha un punt a la ronda de dalt, que s'està començant ara a aturar algun vehicle, i és a l'altura de Can Vidalet, sobretot, però de sortida de Barcelona. De moment hem de dir que no ens consta cap incidència en aquest punt, però sí que veiem això, que s'estan començant a aturar en aquest punt.
1: És important, insistir, Txell, que la gent no agafi el cotxe per desplaçar-se, ens hem de quedar a casa, per tant, si no és urgent, no ens hem de moure. I en cas d'urgència, primer trucar al 112 i preguntar com ho hem de fer.
8: I tant.
1: Molt bé. Gràcies, Txell.
8: Fins ara.
1: Deia que és important perquè també em consta que hi ha riders que estan fent servei de nit i això diu molt poc de les empreses que el representen i diu molt poc de la gent que demana aquest servei quan està plovent i està caient aquest xàfec.
2: És allò, no em puc moure de casa, però vull sopar, doncs com que jo no em puc moure, faig que es mogui un altre, eh? Sí. Un punt d'egoisme. Un punt, no un punt, un molt d'egoisme.
1: Sí, sí, però això no s'ha de fer i menys avui. 9-3-0-1-7-4-7-4. Línies també obertes per seguir les incidències que hi pugui haver. Enric Agut, què tal? Bona nit.
9: Hola, bona nit.
1: Com està la pluja ara mateix?
9: Doncs mira, està plovent a Bots i Barrals, com ja veiem, a comarques de Barcelona, sobretot al Baix Llobregat, al Barcelonès, també cap al Penedès. Ja tenim alguns registres, de moment són registres no oficials, però que superen els 100 litres, per exemple, a Cornellà, Llobregat, i fins i tot algun registre superen els 150. Fa moment, doncs, com que he vist aquesta acumulació tan gran, he mirat com està l'afonament de Llobregat a Sant Joan d'Espí, i ha passat de 14 metres cúbics per segon a 107. És a dir, ha pujat a cop i volta, encara estem en nivells moderats, l'alt seria 340, però bé, he començat a respondre a algun riu, en aquest cas és el Llobregat, amb aquesta quantitat de pluja que està caient i que seguirà caient perquè això s'està recargolant i s'està formant doncs, aquest vòrtex d'aquest possible doncs, minicicló del Mediterrani, perquè s'està enroscant tot això i ja es veu doncs, com un vòrtex aquí tancat i bé, és que ja se m'acaben les paraules.
1: O sigui, tu, Enric, això no ho havies vist mai.
9: Ho havia vist...
1: Catalunya.
9: Davant de la costa catalana. Ja. Fins i tot dimecres algun model donava que això podria passar, però ens ho vam mirar i vam dir, va, no pot passar. I ho tenim aquí, aquest... Encara no sé si oficialment podem dir que és un... perquè encara no s'ha acabat de tancar del tot, però bé, el que ho tinc aquí davant, el radar, i veus aquest riu de pluja que ve del Mediterrani i que seguirà entrant per aquí per les comarques de Barcelona i després anirà a les de Girona.
1: Quan dius que s'està tancant, parles del miniuracà, eh?
9: Sí, és com un vòrtex que s'està insinuant que al voltant d'aquest vòrtex es mouen en sentit horari els núvols i les precipitacions.

0: És a dir, que és un, es pot tancar aquest cercle, sí. I si es tanca, llavors sí que ja seria un...
1: Seria com una màquina de centrifugar, per entendre'ns, no?
0: Correcte.
1: Aniria centrifugant una gran tempesta.
0: Exacte, tempestes al voltant que van dansant, van ballant, es van movent amb taques vermelles i al mig hi ha com un forat que no hi ha precipitació i tot va girant en sentit antihorari. És petit, potser el diàmetre, bé, 40-50 quilòmetres de diàmetre, però al voltant doncs està a punt de tancar-se tota una línia de ruixats. Encara no s'ha tancat, però li falta poc.
1: Clar. I això, Enric, no sabem quan pot tocar terra, diguéssim, i a on pot aturar-se més.
0: No, a tocar terra, clar, a tocar terra la pluja ha entrat.
1: Però el que seria l'ull de l'huracà?
0: El que ho preocupa no és l'ull, sinó és la pluja que hi ha al voltant, que pugui anar entrant. És a dir, en funció de com es mogui aquest centre de la pertorbació, aquest centre d'aquest mini-huracà, doncs la pluja anirà cap a una banda o una altra. I ara mateix està pujat de tota manera que la pluja entra amb facilitat i ho seguirà fent a comarques de Barcelona. I després, lentament, a partir de les 12:01, ho farà a les comarques de Girona, perquè anirà pujant aquesta estructura cap a dalt. Mm. Ara la tenim davant de la costa de Barcelona.
2: Clar, depèn de quina comarca toqui, Enric, clar, pot ser un comportament diferent. Per exemple, penso en el Maresme, amb les Rieres, famoses d'altra banda cada vegada que hi ha una llevantada, el Garraf, que també és molt muntanyós, també el barcelonès, on tenim Collserola, però en canvi el Vallès, per exemple, és una plana en què hi pot haver acumulacions d'aigua. Per tant, depèn d'on toqui, el comportament pot ser diferent.
0: Sí, però al Vallès també tenim rieres, sí, que històricament han portat molts problemes, no? Per exemple, la riera de Matadepera, per exemple, també la de Rubí, no? Aquelles grans inundacions i tants morts que van haver-hi fa molts anys, moltes dècades. També s'han cuat aquesta setmana, passen moltes rieres i baixa aigua de Collserola, d'altres zones, i també aquesta setmana han tingut inundacions. Lògicament, les històriques, Maresme, Empordà, últimament també l'àrea, el Rovell de l'Ou està a Terres de l'Ebre, però el Maresme, a la que arribin aquests nuclis, de moment estan afectant Baix Llobregat, Penedès i Barcelona, a la que arribin alguns que arribaran al Maresme amb aquestes conques estretes i en pendent, a la que caiguin 30, 40, 50 litres a les parts altes del Maresme, clar, les rieres anien baixant. Mm. I dic 30-40, que ja baixen, imagina't si cauen 100 o 120 litres.
1: Recordar que hi ha alteracions també a causa d'emergència per intensitat de riscs d'acumulació de pluja. M'ho pregunta molta gent quines són les incidències exactes que hi ha pel que fa a la mobilitat. Dic que el metro, TMB, hi ha serveis mínims des d'avui a les 8 fins a les 12 de la nit i demà de les 5 fins a les 2 del migdia.
2: Per tant, vol dir que entre les 12 i les 5, tot i que és dissabte i habitualment hi ha servei, entre les 12 de la nit i les 5 no hi haurà servei.
1: El bus TMB, hi ha serveis mínims des d'avui fins a les 8, fins a de 8 a 12 i demà de 5 a 2, per tant, igual. Hi ha un bus nocturn a MB que no presentarà servei aquesta nit. El tram baix i tram besòs, serveis mínims des d'avui a les 8 fins a les 12 de la nit i demà de 5 a 2, per tant, tampoc hi ha servei aquesta nit. Rodalies de Catalunya, sense servei regular, des d'avui a les 8 del vespre fins a les 2 de demà diumenge, per tant, no hi ha trens que funcionin ara mateix de Rodalies, i igual que els ferrocarrils de la Generalitat. Hi ha busos interurbans que també estan sense servei regular des d'avui, des de les 8 del vespre fins a les 2 de demà diumenge, però se restabliran en aquest cas serveis mínims a partir de les 8 per garantir el retorn a casa. Encara ets aquí, Enric, sí?
0: Sí, estic mirant els registres de pluja. Sí? Són estacions no oficials, Tot el que és oest del Barcelonès i Baix Llobregat, a l'àrea de l'Hospitalet, Cornellà, doncs hi ha registres de 120, 130 litres, i això en poca estona, en poc més d'hora i dos quarts. És impressionant.
1: No, et volia preguntar, això de les 2 del migdia, ara mateix és bastant definitiu que això acabarà, o també podria ser que canviés?
0: De moment és el que hi ha, però pot canviar. En funció de com es mogui aquest vòrtex, aquesta pertorbació, doncs pot canviar. Normalment els avisos van canviant, Ahir eren uns, avui hi ha uns altres, i demà al matí, doncs, potser canvien. Això és ben viu, són avisos vius, i la gent els ha d'anar seguint. Ara mateix, doncs, sembla que allà a les 1-2 la cosa perdria força, però encara demà a la tarda poden haver-hi tempestes, però ja no serien tan organitzades, serien més anàrquiques, però encara en podríem tenir.
1: Doncs gràcies per acompanyar-nos, Enric. Que vagi bé. Fins ara.
0: Fins ara.
1: Podem saludar a aquesta hora la consellera d'Interior, Núria Parlon. Consellera, bona nit.
3: Hola, bona nit, Ricard.
1: Quina és la situació ara mateix que li preocupa més a la consellera d'Interior i al país?
3: Doncs ara mateix la situació que tenim és que la predicció del Meteocat s'està complint.
4: estem davant d'un fenomen excepcional per l'afectació que té en el conjunt del territori i la intensitat. Mai ens havíem trobat en què els tres llindars en els quals mesurem, no, la matriu de perill, tinguéssim els llindars d'intensitat a 30 minuts, 3 hores i acumulat a 24 en vermell en risc de màxim perill. Això és una situació excepcional que ens ha portat a enfocar-la sempre sota criteris tècnics en el marc del comitè del CECAT, aplicant el que els tècnics ens recomanaven d'acord amb aquesta situació, que ha estat doncs restringir la mobilitat per les pròximes hores, fer-ho fins les dues, que és la vigència de la resolució, no fer activitats a l'aire lliure ni activitats en entorns tancats, perquè el que no volem ni desitgem, perquè posaria en risc a les persones amb aquestes acumulacions d'aigua torrencials i fins i tot en algunes de les comarques afectades també temps violent, portaria doncs a una situació d'arriscar la nostra seguretat, no? Davant d'això hem fet aquesta resolució que restringeix la mobilitat. Estem parlant d'un volum de població molt gran per l'afectació que té el fenomen i, per altra banda, doncs insistir molt en el fet que necessitem que les persones, la gent, es quedi a casa durant aquestes pròximes hores i que compleixin amb les restriccions que tenim vigents fins demà a les dues. Els mapes els actualitzarem, els avisos els tindrem actualitzats demà a les 11 i a partir d'aquí doncs podrem veure realment si podem flexibilitzar mesures o quines són les decisions que hem de prendre. Però ara l'important és reduir a la mobilitat al màxim, quedar-nos a casa en les properes hores i estar amatents. Nosaltres hi estarem tota la nit amb els nostres equips de com evoluciona aquest fenomen tan excepcional que encara que no acabi formant-se aquest mini huracà del Mediterrani, no? que ens parlaven els serveis meteorològics nostres i els meteoròlegs dels vostres serveis també, l'impacte en quant a la intensitat de les pluges que s'esperen i que estem tenint ja en alguns punts de Catalunya, doncs és molt gran.
1: Passa-li, consta si algú ha atrapat ara mateix alguna estació, algun lloc que, diguéssim, alguna estació de tren o de busos que no hagi pogut tornar cap a casa?
4: En principi, la idea era que, com que hem restringit la mobilitat, aquests serveis estarien donant servei per fer com una mica d'escombra, que és el que s'ha pactat en el marc del comitè del CECAT, és a dir, poder intentar evitar que es quedessin el mínim possible de persones sense poder tornar a casa seva. També hem enviat l'alerta als mòbils, als telèfons mòbils, l'alerta massiva, també per informar les persones de que ens trobaríem amb aquest episodi i que, per tant, doncs, ja comencessin a reduir esgraonadament la seva mobilitat, no? Anirem fent un seguiment d'aquestes qüestions que comentes i intentar doncs donar-li la millor resposta des dels nostres serveis del CECAT, que, com bé saps, tenim dintre de lo que seria la sala punts de connexió amb tots els operadors i agències, en aquest cas també de transport.
1: També és veritat que ja fa estona, diguéssim, que heu anunciat que hi hauria aquestes restriccions i que la gent es quedés a casa, per tant, també no sé si en aquest sentit, consellera, li sorprèn o no que encara hi hagi gent que estigui movent-se amb cotxe, per exemple, o que estigui atrapada a una estació, si és que hi és.
4: És important que sempre doncs, que ens restringeixin la mobilitat i tot plegat doncs és algo que a ningú l'agrada, no? Però hem d'evitar riscos i aquest és un fenomen molt excepcional. De fet, un dels elements que ens han comentat és que aquí a Catalunya, a les costes catalanes, mai no s'havia donat un fenomen que pugui acabar sent un mini huracà mediterrani i, per tant, és una situació excepcional que afecta una part molt important del territori. L'important és que el més aviat possible tothom estigui a casa i que reduïm la mobilitat durant les pròximes hores. També he de dir, i crec que s'ha de remarcar, que la majoria d'activitats esportives, culturals, socials, que hi havia previstes, fins i tot les dues manifestacions d'aquesta tarda, agrair-li als organitzadors doncs, que han preferit desconvocar-les precisament per evitar això, és a dir, per evitar que quan finalitzessin les persones haguessin de desplaçar-se als seus llocs d'origen, no? O sigui, havien vingut expressament per participar d'aquestes manifestacions. Per tant, doncs, en general, jo crec que la ciutadania respon i respon amb responsabilitat i també és d'agrair per evitar doncs, que tinguem danys personals, no? Que és el que més ens impacta. Aquesta setmana hem vist les imatges de Albacete, que amb la quantitat de pluja que ha caigut, que no ha estat un huracà, un mini huracà mediterrani, però ha provocat unes quantitats de pluja molt, molt grans, o fins i tot aquí al costat, a casa nostra, no? A Terres de l'Ebre, també hem tingut ahir i abans d'ahir quantitats de pluja molt grans. Estem en una situació d'inestabilitat del temps i impactant de forma clara amb la nostra vida diària, no? Per tant, cultura de l'autoprotecció, protegir

0: dirigir-nos i complir amb les instruccions, en aquest cas, que són, no són recomanacions, són instruccions dels equips de vigilància i dels equips de protecció civil.
1: No sé si recordarem tots plegats aquell kit d'emergència que en el seu moment, quan es va haver-hi aquella apagada general, doncs vam reivindicar molt. Avui també és un bon dia per reivindicar-lo, no, consellera? Tenir aigua embotellada, tenir menjar que no necessiti cocció, perquè aquí també pot haver-hi talls de llum i, per tant, aquí les incidències que puguin haver també són importants i cal que la gent estigui conscienciada de que això ha vingut per quedar-se. No vol dir que això ho haguem de viure cada dos per tres, però sí d'una manera més habitual del que estàvem acostumats.
0: És així, i a més ens hem de saber protegir en un període que és el que ens marquen les directives també i tot el mecanisme de la protecció civil europea, aquestes 72 hores, no?, de poder dotar-nos dels mitjans necessaris per poder-nos, per subsistir, poder-nos protegir en situacions de complexitat meteorològica o d'altres circumstàncies, com bé dius, com va ser l'apagada, no? Jo vol insistir molt també en la feina que feu des dels mitjans de comunicació i dels mitjans de comunicació públics, aquesta feina que també feu, no?, de capil·laritat i d'informar i d'insistir en aquest missatge. El canvi climàtic ha vingut per quedar-se i transformarà les nostres vides, no? Doncs preparem-nos per protegir-nos i sobretot doncs per no assumir riscos que ens puguin jugar la mala passada de perdre la vida, accidentar-nos o altres circumstàncies no desitjades ni volgudes per ningú.
1: Consellera Ànims, que l'espera una nit llarga. Que vagi bé, gràcies.
0: Moltes gràcies. Adéu, bona nit.
1: Són les 9:37, Òscar.
2: Estava mirant el web de l'ACA amb les dades allò en directe de quina és la situació al cabal dels rius. Ara mateix la part més important de pluja a terra està al voltant de Montjuïc, a la ciutat de Barcelona, i ara mateix on hi ha el cabal més important és a Sant Joan d'Espí, on el Llobregat va a 123 metres per segon. Metres cúbics per segon. Per tant, és ara mateix, encara no és perillós, però sí que, òbviament, és un cabal molt important. És ara mateix un dels llocs on més s'està notant els efectes d'aquesta pluja, insisteixo, amb les dades en directe a través del web de l'Agència Catalana de l'Aigua.
1: És nit de ràdio, és nit de Catalunya Ràdio, nit per escoltar-vos també vosaltres, per acompanyar-vos, perquè informarem, però també volem acompanyar-vos en aquesta nit de pluja on molta precaució cal tenir perquè poden caure, doncs, pot caure moltíssima aigua. Per exemple, anem a Sant Pere de Ribes ara, alcaldessa Anna Herrera. Alcaldessa, bona nit.
3: Hola, bona nit.
1: El més greu de la pluja sembla que ja hauria passat, no, Sant Pere de Ribes?
3: Sant Pere de Ribes estem tenint pluges intermitents, a vegades una miqueta més fortes, ara amb una miqueta més de debilitat. La situació està normalitzada, no hem tingut cap incidència greu i, per tant, la situació bastant controlada, la veritat.
1: Aquí feia patir també el que hi hagués una riera, no? La riera, en principi, està controlada, que es descontrolés, en principi està tot controlat.
3: Tot controlat. La riera baixa amb aigua, però no un cabdal gaire, gaire fort ni gaire greu. Per tant, ara mateix la situació és el que us deia, controlada.
1: Han suspès esdeveniments? Fins a quina hora? Fins quan, diguéssim?
3: Sí, seguint la resolució que ens ha marcat la Generalitat des de les 8 del vespre d'avui fins a les 2 del migdia de demà, tal com deia la resolució.
1: Per tant, a la tarda hi ha vida normal.
3: Efectivament, si tot va bé ja podrem tenir vida normal demà a la tarda, i tant.
1: Doncs, alcaldessa, gràcies també per acompanyar-nos.
3: Moltes gràcies, bona nit.
1: Anna Herrera és alcaldessa de Sant Pere de Ribes. Línies obertes al 9-3-0-1-7-4-7-4.
2: Afectacions també a l'aeroport del Prat. 17 vols de sortida de l'aeroport del Prat han quedat cancel·lats per culpa del mal temps. He vist que hi havia vols a París, a Brussel·les, a Lió, a Bilbao, un total de 17 vols cancel·lats, i en altres que estan amb endarreriments, però ara mateix el que hi ha és aquests 17 vols cancel·lats a l'aeroport del Prat de Barcelona.
1: I podem tornar a saludar a aquesta hora Enric Agut, el nostre meteoròleg. Enric, bona nit de nou.
4: Hola, bona nit. Mira, tenim dades d'aquestes ja de 5-4 litres a Cornellà de Llobregat, 110, 120, també xifres de 74 a Santa Coloma de Cervelló, i tot això ha caigut en poc més d'hora i dos quarts, i bé, segueix aquesta estructura ciclònica que està deixant grans quantitats d'aigua, aquests ruixats intensos al Barcelonès, al Baix Llobregat, també a l'àrea del Penedès, al Garraf, i al Maresme també es va apropant un nucli actiu que hi ha sobre el mar, està plovent, però de moment la pluja és més moderada en aquesta comarca, com al Vallès, però em sembla que al Baix Maresme d'aquí poca estona també arribarà algun nucli més intens.
1: Ara mateix ens arriben també imatges de la Ronda de Dalt, que veiem que està la cosa molt, molt plena d'aigua, eh? És a dir, comença a haver-hi problemes importants ja de mobilitat, eh?
4: Clar, estan passant aquests trens de pluja amb aquestes taques de color vermell, sobretot cap a l'àrea de Montjuïc, també Sants, aquest sector, i ara possiblement entrarà una a l'altra banda de Barcelona. També algun nucli fort al sector de Sant Andreu, Vallbona, tota aquella àrea, el Clot, també arribarà pluja forta. I després saltarà cap al Vallès.

0: també imatges, en aquest cas, de Cornellà a Llobregat, on veiem també un carrer totalment inundat, veiem ben bé que arriba fins al genoll de tres persones que estan intentant creuar també aquest carrer.
1: No m'estranya.
0: Sí, que no haurien de fer-ho, recordem-ho, però veig que ho estan fent.
2: I imatges dels autobusos també aquí a Cornellà de Llobregat, amb situació delicada a l'hora de travessar aquests vessals que arriben fins a més enllà de mitja roda. Per tant, situació complicada, especialment per la mobilitat. Tornem a insistir, no feu mobilitat si no és estrictament necessari. El millor que podeu fer és quedar-vos a casa o quedar-vos arrecerats, perquè ara mateix pot ser perillós moure's per les carreteres o pels carrers de les ciutats de Catalunya.
0: Albert Batlle, tinent d'alcalde de Barcelona. Bona nit.
3: Què tal? Molt bona nit.
0: Quina és la situació ara mateix a Barcelona?
3: Doncs mira, complicada, com ha estat des de fa ja quantes hores, l'aiguat continua caient amb molta intensitat i, per tant, aquesta crida que estem fent tots plegats de que reduïm la mobilitat al màxim és més necessària que mai.
0: Més necessari que mai. Entenc que no és una situació habitual la que estem vivint a Barcelona, però tampoc a les rondes. Estem veient imatges de la ronda amb bastanta aigua, però no sé si hi ha algun punt especial que li preocupi a la ciutat de Barcelona.
3: Sí, tenim els punts aquests habituals de la ronda. El servei de trànsit de la Guàrdia Urbana està fent les regulacions oportunes perquè no hi hagi cap situació de col·lapse, i després, evidentment, en diversos punts de la ciutat hi ha una concentració important d'aigua que també afecta a elements bàsics com el transport públic mateix. Ara mateix em deien que hi havia també alguna afectació amb alguna línia d'autobús de manera important. Per tant, quan diem reduir la mobilitat, que la gent no procuri quedar-se a casa, volem dir també que procuri no circular, perquè no es produeixi un col·lapse del nostre sistema de mobilitat. Mm.
0: Li consta per això aquesta hora que hi hagi barris o vies baixes que no estiguin drenant bé, que hi hagi insuficiència de drenant?
3: De moment, avui, la situació del drenatge funciona raonablement bé. Evidentment, tenim punts complicats, que ho dèieu ara mateix, doncs, en alguns aspectes de la ronda, i després doncs, en les parts baixes d'alguns dels barris. Però hi ha hagut avisos... Els bombers de Barcelona han intervingut des del moment en què s'ha declarat l'alerta, ha fet 35 serveis, ha rebut 35 avisos, i estan atenent aquests avisos.
0: Mm. Deixem preguntar-li també per la gent que hi ha al carrer. D'una banda, la gent que hi ha acampada a Plaça Catalunya, en principi l'organització ha recomanat a la gent que se'n vagi cap a casa, però hi ha algú que s'està quedant encara allà per esperar a veure si plou més. Què farà l'Ajuntament si la situació empitjora?
3: Mira, els interlocutors identificats que tenim de l'acampada a la Plaça Catalunya doncs coincideixen amb nosaltres que aquesta és una situació que cal reconduir, i per tant també han donat indicacions o consells en els que estaven de que aixequessin les tendes i que se'n poguessin anar cap a casa seva. Hi ha una part dels acampats doncs, que no tenen una interlocució organitzada amb ni amb l'administració ni inclús moltes vegades ni amb la pròpia organització dels sindicats de llogateres. En qualsevol dels casos, la situació és prou complicada perquè hi hagi un replantejament respecte a la seva presència en el lloc on tenen l'acampada, inclús per algun problema de perill que es pot portar com a conseqüència d'acumulació d'aigua en les tendes o en els tendalls que han posat en la mateixa plaça de Catalunya. Per tant, aquest consell de reduir la mobilitat va per tothom. I per tant, doncs, quanta menys gent hi hagi a l'espai públic, millor.
0: Després volia preguntar també per la gent sense llar, que avui es pugui trobar també a la ciutat de Barcelona. Quin és el pla que han activat?
3: Doncs hem activat, tenim els serveis d'atenció dels serveis socials, està permanentment activat, el 112 doncs, atén a les peticions que es fa, el CUES també ha habilitat zones de refugi per les situacions més complicades que es puguin produir. Uh-huh.
0: No sé si també en aquest sentit hi ha seguiment de certa gent gran que viu sola, que ho han reforçat des de l'Ajuntament?
3: Sempre tenim aquest servei del radar d'intentar identificar aquestes situacions de vulnerabilitat extrema doncs per poder-los atendre. Estem en un episodi molt complicat i procurem atendre totes les situacions que es vagin produint. Però repetim també, el circuit normal és l'atenció en el 112 més enllà de la presència continuada dels serveis d'emergència. Els serveis d'emergència, tant el CUES com els serveis de protecció civil i els bombers i Guàrdia Urbana doncs estan permanentment activats durant el llarg de tota la jornada i ho estaran mentre duri l'episodi.
2: Bé, ens arriben imatges d'un arbre caigut al carrer Calàbria. Ja hi ha personal de l'Ajuntament de Barcelona retirant-lo, però per tant també és un altre dels perills que hi pot haver, no? Caiguda d'arbres en algunes zones fruit de la pluja i del vent. Mm.
3: Efectivament, aquestes són les complicacions que es pot produir. Sí, sí, efectivament. I aquí sí que tenim activats, deia, quan deia els serveis d'emergència, també estan activats els serveis de neteja, el conjunt de serveis municipals, per poder fer atenció a aquestes incidències.
0: El que no puc entendre, senyor Batlle, és que hi hagi gent de Glovo, i ho dic ja directament amb el nom de l'empresa, perquè encara continuen enviant-me fotografies, circulant, fent serveis. Aquí no entenc la directriu de l'empresa i tampoc entenc que la gent

0: a aquesta hora de la nit demani un globo. És que, en fi, no sé si prendrà alguna acció.
1: El que demanem, sí, el que hem de demanar per sobre de tot és el sentit comú. Les situacions que m'està explicant són situacions que des del punt de vista del sentit comú no s'expliquen. Per tant, intentem reduir de totes les maneres la mobilitat en el conjunt de la ciutat i tot allò que no sigui imprescindible, doncs mirem de reduir-ho o d'eliminar-ho.
0: Albert Batlle, tinent d'alcalde de Barcelona, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Anem a fer un cop d'ull com està el trànsit ara mateix. Txell Garriga.
2: Doncs ara mateix la fotografia encara és la mateixa de fa una estoneta. El conjunt de la xarxa viària no consta cap incidència que estigui relacionada amb les pluges com a tal. A vegades, per exemple, sí que informen trànsit de bassals a la via per reduir la velocitat. De moment, això no es dona en cap punt. Sí que veiem que continuen circulant els vehicles més lents, sobretot a tot el que seria l'àrea metropolitana de Barcelona i també, sobretot, a les dues rondes que és on estava caient fins ara tota aquesta tromba, aquesta pluja. Sobretot A2, B23, C32, C31, de moment tot això és pel sud, i les dues rondes. A la ronda dalt, a l'altura de Can Vidalet, informàvem abans que veiem que hi havia algunes aturades, sobretot en aquest punt, a l'altura de Can Vidalet, de sortir de Barcelona en sentit sud. Continua, de moment, igual. I a la ronda litoral també destaca ara a l'altura de la Barceloneta, també en el sentit Llobregat. A la resta, l'únic que podem dir és que s'està començant també a acumular lentitud d'entrada a Barcelona, també pel nus de la Trinitat, C58 i C33 d'entrada a Barcelona, però de moment aquí no hi hauria aturades. El que passaria és que els vehicles estarien doncs, circulant més lent, probablement per la pluja.
0: Val. Línies obertes al 93017474. 93017474. Podem saludar també Ramon Lamiel, que és director del Servei Català de Trànsit. Senyor Lamiel, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Quina és la incidència destacada de mateix que vostè posaria més l'accent i on també voldria destacar que hi ha perill d'inundacions degut a la seva estructura?
3: Jo el que vull destacar és la caiguda de mobilitat, que és molt important. Per tant, nosaltres tenim comptadors a tot l'anell metropolità, a totes les carreteres que entren i surten de la conurbació metropolitana a uns 15 quilòmetres de Barcelona, i tenim anells. Ara nosaltres estem detectant que respecte a l'any passat o respecte a fa dos anys, a un dissabte a aquestes hores, han caigut a l'entorn de 120 vehicles menys. Tenim 120 vehicles menys que s'han mogut. O sigui, ha caigut 120.000 vehicles la mobilitat. Per tant, 120.000 vehicles menys movent-se en aquests moments. Vol dir que la gent està, en certa manera, complint el que se li recomana, que és quedar-se a casa durant aquest episodi, que és un episodi molt complex i complex per les carreteres. Però això seria el més destacable. I en quant a retencions, no hi ha pràcticament retencions i sí caigudes de velocitat, com deia la seva companya. Això es veu molt bé en els navegadors. Quan mires els navegadors i veus trams grocs que són idèntics als mateixos trams en els dos sentits, vol dir que està caient la velocitat i normalment és per acumulació de pluja. No ens consta en aquest moment cap afectació important a la via, però bueno, nosaltres som concentradors d'incidències i és probable que algun dels titulars, si en té alguna, encara no ens hagi entrat. Tenim també un dispositiu en marxa, que ja el tenim des de les 8 del vespre en marxa, que és amb els companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit. Jo en aquests moments m'he desplaçat al centre de control i ara he marxat, i estem seguint tot aquest dispositiu. El dispositiu consisteix en assegurar que no hi hagi mobilitat en tota aquesta gran zona litoral i prelitoral i les comarques de Girona i interiors de Girona, que es preveu que hi hagi doncs, les tempestats més importants d'aquest episodi de pluges.
0: Li preguntava també si hi havia alguna via que vostè hi posa especial atenció, si hi ha algun punt crític, per exemple, de l'AP7, que vostè creu que pot tenir afectacions importants.
3: L'AP7 sol ser una via que aguanta bé aquest tipus d'episodis. Per tant, el que diria una mica el sentit comú és, nosaltres ens hem d'imaginar l'àrea que es veurà més afectada com una mena de triangle a l'est del nostre país. I els vèrtexs d'aquest triangle serien l'Hospitalet de l'Infant, el Ripollès i Portbou. I llavors aquest triangle, aquí dintre hi ha tota una sèrie de carreteres de ponent que relacionen el ponent que no està afectat amb el llevant que està afectat, i unes carreteres nord-sud que són vertebrals. Les vertebrals, les que es poden veure més afectades, són les que donen més al litoral. Per tant,

0: ha passat que no dona tant al litoral, aguanta més bé. En aquests moments no té afectacions. I, en canvi, la C32, tant la part del nord, que és gratuïta, tot el Maresme en amunt, com la part del sud, que és la de peatge, tota la del Garraf i en avall, aquesta C32 pot veure's més impactada. I si vostè em demanava algunes zones, ara que està plovent amb tanta intensitat en la conurbació metropolitana i especialment a la ciutat de Barcelona, en aquest perímetre de Barcelona hi ha la C32 a l'alçada de Castelldefels, sempre és un tram que ens preocupa i de fet l'hem anat seguint i ens l'estem mirant per càmera i no presenta una afectació important en aquests moments. L'altre punt que ens preocupa és la C58 entre Terrassa, Sabadell, tot aquell tros, també hi ha un problema moltes vegades de desaigua. L'altre punt és la Ronda de Dalt, la zona d'Horta, i la Ronda de Dalt, o la B20 ja en aquest cas, no tant Ronda de Dalt, quan entra Santa Coloma de Gramenet, des del que seria la part del Besòs, entra cap a la zona de Santa Coloma, allà hi ha un túnel que també queda sempre negat. Són aquests trams que ens poden preocupar una mica més, són els que estem seguint. Però el conjunt de la xarxa viària, repeteixo, és aquesta zona litoral prelitoral de l'est del país, que seria aquest triangle imaginari, amb aquestes vies vertebrals, que poden ser l'AP7, la C32, i sempre les més interiors poden probablement ser les més resguardades, i l'AP7 aguanta. Però de totes maneres estarem molt atents, i per això ens va molt bé aquesta restricció de mobilitat, que és el que vetllarem perquè es compleixi. Aquesta restricció de mobilitat el que permet és precisament evitar que la gent circuli per aquestes vies que poden veure's afectades, que nosaltres hem comptat unes 40, en aquest triangle, 40 vies. I afegir-me a la recomanació que també feia el tinent d'alcalde i que ha anat fent la consellera i ha anat fent tots els membres del govern que hagin pogut intervenir, que és quedar-se a casa, no moure's de casa i no moure's en vehicle.
1: Si hi ha algú que estigui ara mateix per això atrapat amb el cotxe, diguéssim, que s'està trobant també que la pluja doncs, està fent créixer l'aigua al seu voltant, què li recomana?
0: Quan et veus atrapat en el cotxe, el primer que has de fer, i no pots sortir del cotxe, és trucar al 112. I llavors activar el 112, nosaltres veiem els avisos també del 112, rep tots uns avisos de quan el ciutadà o la ciutadania es troba en una situació de risc en quant a seguretat viària, i el que fa el 112 és emetre una mena d'ordre digital a tots els equips que treballen, en aquest cas enviaria l'ordre digital a bombers, a vegades també, no sempre, quan hi ha un accident, i en aquest cas també segurament seria així, a Mossos d'Esquadra, perquè s'intervingui i rescatin aquesta persona. Per tant, trucar al 112 i esperar que a ser rescatat. I sobretot, jo el que li recomanaria al conductor i conductora no que es trobi en aquesta situació, sinó que es trobi en una situació d'una alta intensitat de pluja.
1: Sí, és a dir, que es trobi a mig camí de casa, digui, falta mitja per arribar a casa, comença a ploure fort,
0: Si hi ha cursos d'aigua, primer no s'hi hauria de trobar, perquè no s'hauria de moure en aquests moments. Després, si has de travessar cursos d'aigua, no fer-se l'atrevit i travessar els cursos d'aigua, perquè és quan llavors comets la falta de percepció del risc és el que et porta a cometre la imprudència i posar-te en risc i perill, i per tant no travessar cursos d'aigua i fugir d'això. I jo el que li recomanaria és, en part, el sentit comú. Si la tapassada d'aigua és de tal magnitud, aparcar en un lloc segur i esperar.
1: Sí. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a vostè, bona nit.
1: 5 minuts seran les 10 de la nit. Per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació pel 3CAT Info, perdoneu per explicar l'última hora del mini huracà que ha arribat a Catalunya des de les 8 del vespre fins demà al migdia i que pot deixar més de 200 litres per metre quadrat.
2: Les instruccions del govern són molt clares. Cal restringir la mobilitat. Ens hem de quedar a casa. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon, fa uns minuts als micròfons de Catalunya Ràdio.
3: Els avisos els tindrem actualitzats demà a les 11 i a partir d'aquí doncs, podrem veure realment si podem flexibilitzar mesures o quines són les decisions que hem de prendre. Però ara l'important és reduir la mobilitat al màxim, quedar-nos a casa en les properes hores i estar amatents. Nosaltres hi estarem tota la nit amb els nostres equips de com evoluciona aquest fenomen tan excepcional.
2: Per tant, si no és estrictament necessari, qualsevol desplaçament s'haurà de justificar correctament si les autoritats ens ho requereixen. No respectar aquestes instruccions pot comportar sancions, com ens ha explicat Josep Maria Aguirre, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, en aquest especial.
4: No respectar les instruccions dictades per les autoritats de protecció civil en un context d'emergència, com el que tenim en aquests moments, certament podria donar lloc, diguem, a la imposició de sancions, no? De fet, és una infracció greu de la legislació de protecció civil i podria arribar a sancions de fins a 150.000 euros.
1: I atenció al que està passant, per exemple, en alguns barris de l'Hospitalet de Llobregat o també de Cornellà de Llobregat. Ja tenim els primers registres i les primeres incidències per les pluges.
2: Encara és molt provisional, però, com deies, comencem a tenir els primers registres. Han caigut més de 120 litres per metre quadrat a Cornellà de Llobregat. La pluja està descarregant amb força a l'àrea metropolitana de Barcelona, especialment al Baix Llobregat. Ara, però, comença també al nord de l'àrea metropolitana, al voltant de Sant Adrià de Besòs. A Catalunya Ràdio hem sentit els alcaldes més afectats pel temporal. Són l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, i el de Vilanova i la Geltrú, Joan Lluís Ruiz.
5: El riu ja està preparat, diguem-ne, des del punt de vista d'infraestructura i des del punt de vista de risc de les alertes, i per tant, doncs, creiem que dintre del que, de que són les previsions, doncs el sistema està preparat per poder suportar aquestes crescudes.
6: Jo crec que ens haurem d'anar acostumant, no?, una mica, doncs, a aquestes situacions imprevisibles i sobretot tenir-ho tot a punt, no?, des del punt de vista de la logística, no?, de doncs, qualsevol actuació que haguem de fer d'urgència, doncs poder-ho fer el més ràpidament possible.
2: Sabem també que els bombers han registrat 55 avisos pel temporal a la zona litoral central de Catalunya. Fins ara totes les trucades rebudes han estat per incidències lleus, com ara problemes a les canonades, filtracions o arbres caiguts. El telèfon d'emergències, el 112, ha rebut gairebé mig miler de trucades.
1: I estem parlant d'un temporal que estem seguint avui a l'antena de Catalunya Ràdio, que també ha obligat a suspendre el transport públic.
2: S'ha suspès tot el servei de Rodalies, des de les 8 i fins demà al migdia. A la ciutat de Barcelona, on l'aiguat està caient amb força, no hi haurà servei de metro ni transport públic entre les 12 de la mitjanit i les 5 del matí de demà. D'altra banda, Ferrocarrils suspèn el servei també fins demà a les 2 del migdia. Hi ha retards i cancel·lacions importants també a l'aeroport del Prat de Barcelona.
7: Especial informatiu amb Ricard Ostrell i Òscar Fernández.
1: I a aquesta hora hi afegim més veus al que està passant. Carme Llaçat, què tal, Carme, com estàs? Bona nit.
8: Bé, estic bé, afortunadament, dins de casa. He seguit doncs les recomanacions i en compte, tenia planejat marxar-me, doncs, i hem decidit que no.
1: Ben fet, és el que, no, és el com hauria fet tothom. Carme Llaçat és doctora en Ciències Físiques per la UB. No sé si estàs seguint, Carme, també amb interès el que està passant. No sé com interpretes el que pot arribar a passar, perquè el que estem veient en aquestes imatges que ens estan arribant, per exemple, a l'Hospitalet de Llobregat, a Bellvitge, hi veiem moltíssima aigua, i veiem cotxes que estan ja on l'aigua els arriba per la meitat i encara no està entrada la nit. Teòricament, la previsió forta era que això anés més entrada a la nit. Per tant, no sé si pinta molt malament tot plegat.
8: Clar, pinta malament perquè els models de previsió ja estan donant no grans quantitats de pluja. I això, veient com ha anat evolucionant els darrers dies la situació meteorològica i tenint en compte que tenim un mar molt calent i tenim una gran quantitat de vapor d'aigua en l'atmosfera, en l'aire, la quantitat de precipitació que es pot arribar a produir és molt gran. Llavors, si fa uns dies dèiem que era un problema de que solament era conseqüència de que tenien una temperatura molt alta del mar i un aire molt humit, aquest cap de setmana s'ajunta que ja és favorable també a que hi hagin tempestes. Per tant, ara s'ajunten ja tots els factors.
1: Clar, estem parlant molt d'aquest minuracà, que ara mateix ja podríem dir que ja s'està formant, que ja s'ha format, o encara no del tot?
8: No, en principi, com han insistit també, perquè he anat seguint diguem, tot el que aneu dient i tots els programes, no, com ja han indicat, independentment de que s'acabi formant un mini huracà o no, ara el que tenim és el que nosaltres li diem un sistema convectiu de mesoscala, que és molt organitzat. O sigui, tenim un sistema de núvols molt organitzat que realment ja havia començat fa temps, en realitat fa ja més de 24 hores, s'havia arribat a separar, un sistema de molts núvols, i s'han tornat a juntar i estan doncs, ara afectant-nos molt. Llavors, aquest mini huracà, aquest Medicaid, no, del que es parla, en principi, independentment de que es dongui o no, el que nosaltres sí que estem veient és que tenim aquesta massa de nubes

0: núvols tan forta que està penetrant pel mar i està arribant i està fent tot el que esteu comentant al litoral.
1: I és imprevisible ara mateix a saber on pot caure amb més força, diguéssim, on pot afectar més aquest huracà.
0: Bé, aquest, o sigui, aquest sistema, diríem, bueno, com han dit, realment és tota la zona litoral i prelitoral, diríem, i sobretot la part central, com a mínim avui. Jo he estat mirant tot el que és el seguiment de la imatge radar i satèl·lit de les darreres hores, i llavors és la part central, i demà sí que ja pot arribar més fortament, doncs més cap a la part del nord de Catalunya, no? Uh-huh. El tema fonamental que hi ha és que tenim una situació que abans no era, realment és anòmala, perquè és que tenim com un sistema de núvols que es va alimentant i alimentant durant no minuts i minuts, sinó hores i hores. I aquesta pluja és gairebé estacionària, com li diuen, i cau sobre el mateix lloc. I d'aquí aquests 100 mil·límetres que s'hagin recollit poc temps, perquè tenim pluja molt intensa i sempre sobre el mateix lloc, com va passar els altres dies, sobre el Canar.
1: Per tant, aquesta tempesta està actuant com a combustible, es retroalimenta d'alguna manera.
0: Exactament. O sigui, és que acabes de dir la paraula clau. A conseqüència d'aquestes altes temperatures que ja hem tingut durant tot l'estiu i que seguim tenim, i doncs, a conseqüència d'això, la quantitat de combustible, que és el vapor d'aigua, que tenim molt a prop del terra, diríem amb els primers 3.000, 4.000 metres d'alçada, és molt elevada. És gairebé com seria en un entorn tropical.
1: No sé si la
0: i això
1: que
0: fa que pugui... Sí,
1: digui, perdó. Digues. No, volia preguntar, no sé si és una pregunta desafortunada, però és a dir, a final dels 70, per exemple, si hagués hagut aquest mateix temporal, hagués sigut tan notable o tan destructiu?
0: No. A nivell de notable, perquè el destructiu també dependrà que aquesta vegada he de felicitar tots els mitjans, diríem, de protecció civil i servei, perquè, clar, estan intentant evitar doncs, que hi hagi destrucció, no?, tot el possible. En els 170 no hauria estat aquesta quantitat de pluja. Aquesta quantitat de pluja que tenim tan intensa a més és conseqüència de l'augment de temperatura en el planeta pel canvi climàtic d'origen humà. I això és indiscutible, ja. Llavors, aquí és on estem dient no podem posar dubtes sobre el canvi climàtic i els seus efectes. Ho hem viscut amb la temperatura que hem tingut aquest estiu i ara ho estem visquent doncs, en aquestes tempestes que estan alimentades per aquest combustible, que és aquesta gran quantitat de vapor.
1: Uh-huh. Carme, no penges, que seguirem parlant, però deixa'm saludar a aquesta hora David Quirós, que és alcalde de l'Hospitalet. Alcalde, bona nit.
2: Bona nit, Ricard.
1: Ens estan arribant imatges impactants de l'Hospitalet. No sé quina és la situació que ens pot descriure.
2: Doncs mira, la veritat és que ara mateix estem amb tots els serveis d'emergència activats. Des de les 4:30 que hem convocat el primer FECOPAL, precisament en previsió de tot el que podia venir. Ara mateix, sobretot Sant Josep, el centre i Santa Eulàlia serien els barris més afectats. És veritat que també tenim... s'està evacuant el CUAP de Sant Josep per temes... No per afectació d'entrada d'aigua, sinó pel propi edifici que tenia goteres, i s'està fent l'evacuació. I en principi ara el que estem fent és recollir doncs, totes les incidències, perquè és veritat que ara ha mainat una mica la pluja a la ciutat, però el que hem fet és recollir totes les incidències i ara, en el moment que baixi la intensitat, doncs, començarem a prioritzar. I de moment, per sort, no tenim notícies de danys personals. Esperem que sigui així. I aquesta és una mica la realitat, Ricard, que ens trobem ara mateix a la ciutat de l'Hospitalet.
3: Per xarxes corren imatges també d'un altre CUAP, el CUAP Pura Fernández de l'Hospitalet.
2: Correcte, és el mateix, és el mateix.
3: És aquest, eh?
2: És el que jo et comentava que estaven fent l'evacuació.
3: I li consta si hi ha veïns que s'estan quedant sense llum? Perquè a la ciutat de Barcelona, en alguns barris, sí que hi ha problemes amb el subministrament elèctric. El Maresme en algunes poblacions no li consta a l'Hospitalet.
2: En principi sí que tenim alguna afectació a l'enllumenat públic d'alguna zona puntual. De veïns encara no en tenim notificació o coneixement. Estem en constant comunicació, jo estic a l'Ajuntament amb tot l'equip, tots els serveis connectats, però en principi ara no sabria confirmar-t'ho perquè no ens consta. Això no vol dir que no hi hagi afectació, però de moment no tenim coneixement.
1: Està portant a terme alguna acció extraordinària, alcalde, pel que fa als serveis socials municipals per acollir, per protegir les persones sense llar?
2: Sí, hem habilitat un espai, el poliesportiu Urnal, a través de la nostra agenda de protecció civil, i el que tenim són llits preparats, tenim una cuina que puguin tenir dutxes, i el que estem fent també amb els serveis socials és identificar aquells usuaris del nostre centre, del centre dels Alps, que és el que acull aquestes persones, per tal de garantir que totes les que estaven allà allotjades estan controlades, i si hi ha algú que necessita aquest servei, doncs, com et deia, hem habilitat un espai al poliesportiu del Gornal precisament per donar cobertura a gent sense llar, o fins i tot sent conscients de la situació que s'està produint a Sants Estació, no? Que hi ha bastanta gent afectada, doncs si algú necessités passar la nit a la ciutat, doncs tindria la possibilitat de ser-hi.
1: Alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, una abraçada, gràcies i ànims.
2: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
1: Són les 10:07, línies obertes al 9-3201-7474. Si sou veïns de l'Hospitalet o de Cornellà, per exemple, també, i ens voleu trucar, ara mateix doncs, hi ha diferents afectacions importants. També hi ha barris de Barcelona que ja comencen a quedar sense llum. Per tant, també és important que tingueu precaució, però que també pugueu comunicar-vos, i línies obertes per defensar-vos i per explicar el que us passa. 9-3-201-7474.
3: Seguim monitoritzant la zona en què està plovent més, que és al voltant del massís del Garraf. Això fa que ara mateix el riu Llobregat és el que estigui veient més disparat el seu cabal, especialment a l'alçada de Sant Joan d'Espí, aquí és on es recull després de molts quilòmetres de recorregut d'aquest riu, del riu Llobregat, ara mateix un cabal de 164 metres cúbics per segon, és a dir, que és força més del que dèiem abans. És ara mateix el punt en què hi ha el riu amb més cabal, ara mateix a tot Catalunya, 164 metres cúbics per segon. Encara no és perillós, però en tot cas sí que és una pujada important respecte al cabal que habitualment té el Llobregat a la seva alçada de Sant Joan d'Espí.
1: Estàvem conversant amb la doctora Llaçat, que ens acompanya. La Carme Llaçat és catedràtica de Física de l'Atmosfera de la Universitat de Barcelona. És aquí encara, eh?
0: Sí, sóc aquí encara, sí.
1: Li preguntava per aquest combustible, parlava una mica del fenomen. No sé per què abans, quan li parlava dels anys 70, les tempestes, per exemple, passaven més de llarg, i ara tenen més aquesta tendència de quedar-se més estancades, no? Castigant sempre més, sembla, a un mateix punt durant unes hores, com estem veient, per exemple, a l'Hospitalet.
0: Sí, bé, és el que nos... La paraula que utilitzem és això, són tempestes estacionàries que es van realimentant i que són les que són greus quantitats. Llavors, aquestes situacions estan afavorides en moltes ocasions per dues coses. Una és aquest combustible del que estem parlant, aquesta entrada contínua d'aigua, de vapor d'aigua i dels núvols ja que es desenvolupen ja a l'arriba a la costa o sobre el mar. Està afavorida també per el que nosaltres diem un anticicló, una presència d'una dorsal, que ens quedaria, la paraula que li posem dorsal és perquè és com una muntanya. Diríem, quan nosaltres analitzem els mapes del temps, sabeu que aquests dies hem tingut molta calor, no? Doncs són entrades d'aire que ens venen del sur, que ens afavoreixen vents del sur, però també el que fan és dificultar el moviment. Llavors nosaltres tenim una situada sobre el Mediterrani que dificulta, diríem, doncs, l'avançament de les pertorbacions. I això fa que quedin. A part, hi ha petits factors que nosaltres d'escala més petita, com pot ser, per exemple, el mateix rol que facin les muntanyes. No? És, per posar un exemple, si comparem amb el cas de la Dana, en el cas de la Dana de València, el que va fer que es quedés estacionari doncs van ser les muntanyes que tenien allà, la Serra d'Utiel, i com hi havia tant de combustible i també un sistema que forçava el vent doncs, cada tres portant aquest aire tan humit del Mediterrani, doncs les muntanyes, i en el nostre cas serien les litorals també i la prelitoral, afavoreixen doncs, que entrin les tempestes i es trobin que tenen que pujar la muntanya, es desenvolupa més la tempesta, es desenvolupen els núvols, tenen dificultat per seguir avançant. Per tant, es troben, per una banda, doncs, aquesta orografia, aquesta muntanya a prop del mar, que ja va passar també al Canar, i es troben, per altra banda, sobre la zona del mar, amb una situació meteorològica que els dificulta marxar-se cap a l'est. Llavors, és més fàcil que es quedin atrapades. I això és el que ens està passant darrerament.
3: I per aquest comportament que està explicant, això vol dir que comarques com el Garraf, el Barcelonès, el Maresme, que tenen una serralada de muntanyes molt a prop del mar, tenint en compte que ara mateix aquests núvols venen del mar, són les que poden tenir més perill que hi hagi aquesta situació de quedar-se estancada?
0: Aquí ja dependrà. Jo, el que sí, no tinc davant meu els models que pot tenir el servei meteorològic, per exemple. Jo no tinc accés, diríem, a tota aquesta informació, no la tinc davant, no? Llavors, depèn una mica, nosaltres tindríem que imaginar-nos doncs, que hi ha, per exemple, una petita depressió davant de la costa, i una depressió sempre fa que giri el vent en sentit antihorari, o sigui, contrari a les agulles del rellotge, i allò afavoreix que entri. Quan han parlat d'aquest, que li diuen aquest huracà, aquest Medicaid, no? Aquest nom que li donen, en realitat el que es refereixen és a una petita depressió.
1: És la barreja entre anticicló i un bloqueig, per entendre'ns.
0: Tenim, perfecte, sí, tenim un bloqueig al Mediterrani, però cap a l'est, diríem, cap a Còrsega. Val? Però per altra banda tenim diverses coses. Tenim, per una banda, a Còrsega, doncs, aquest anticicló que no li deixa avançar. Per altra banda, tenim el que diríem doncs, un solc, o fins i tot li podríem dir una dana que està venint per a l'oest, i això afavoreix que tinguem doncs, aquesta entrada doncs, d'aire molt humit, també que en aquest cas ens aportarà també de l'Atlàntic, i afavoreix que hi hagi moviments verticals. Sempre la presència d'una depressió ajuda que es pugi l'aire.
1: Claro, però això és interessant.
0: Llavors
1: perquè
0: estem,
1: una cosa que no entenia és si estàvem amb anticicló, com és que hi havia pluja? És a dir,
0: clar, perquè diríem, al límit, no? A la frontera. I aquí està. O sigui, tenim la cunya anticiclònica ha estat, per això és diferent, per això és molt anòmal, no? Però això ha afavorit que l'aire estigués molt calent, precisament, i això ha afavorit que tinguéssim molt vapor d'aigua. Llavors, l'anticicló que no li deixa marxar cap a l'oest, cap a l'est, perdó, cap a Itàlia. Per altra banda, tenim a l'oest de la península Ibèrica el que nosaltres li diem un solc, és a dir, que té la forma d'una vall, quan mirem el mapa isobàric, que té com una dana, no?, en el centre. Això sí que afavoreix, són depressions, això sí que afavoreix. Aquesta és la situació, diríem, que hi ha, que nosaltres li diem a gran escala. Clar, és que sense un mapa, que veieu, però és una situació a gran escala. Sí. Per una banda, tenim que no li deixa, o sigui, tenim un anticicló, per una banda, que no li deixa marxar, i per altra banda, tindrem, diríem, doncs, en les pròximes hores, tindrem aquesta depressió sobre l'oest de la península, que força que vingui cap a nosaltres una pertorbació. I enmig de tot això, a sobre, tenim aquesta que li diuen aquest si serà o no. Sí, el que sigui, el que sí que tenim és que es forma una depressió petita, ja que és la més petita, entre les Balears i Catalunya. I llavors, si nosaltres tanquem els ulls i veiem un cercle petit entre Balears i Catalunya, imaginem que l'aire doncs, gira a l'entorn d'ella en sentit antihorari, ens està entrant aire del Mediterrani. Però si es mou una mica cap al nord, llavors a qui l'entrarà serà cap a Girona. Això són els fenòmens que nosaltres li diem de mesoscala, que vol dir una escala més petita. Són fenòmens que tenen molt poques dimensions, però que són els que decideixen si on plou és a Hospitalet o és a Barcelona o és a Blanes. Són aquests fenòmens
1: que
0: són més petits.
1: Què és el que està passant?
0: Què és el que està passant? Llavors, això s'ajunta amb les muntanyes que hem comentat, perquè, clar, llavors l'empenya, aquesta petita depressió, empenya el flux humit de la costa i es troba, quan entra, les muntanyes. I això, doncs, que encara s'incrementi més a la intensitat aquesta de les tempestes.
1: Doctora Carme Llaçat, gràcies per acompanyar-nos.
0: Sí, vale.
1: Gràcies, que vagi molt bé.
0: Adéu.
3: passa un minut d'un quart d'11 de la nit. Deixa'm actualitzar un parell de coses. Estem dient que el metro de Barcelona no funcionarà entre les 12 i les 5. Ara mateix hi ha problemes a l'estació de Sagrada Família de la línia 5, la línia blava. Està fora de servei l'andana en direcció Cornellà. Per tant, els trens no paren quan van en direcció Cornellà a l'estació de Sagrada Família, per efectes del temporal. Només és en aquesta estació, però en tot cas, problemes a l'estació de Sagrada Família. I d'altra banda, entre les 8 i les 10, per tant, en dues hores, els bombers de la Generalitat

0: Han rebut 88, han fet 88 serveis, la majoria a la regió metropolitana sud, especialment a Cornellà de Llobregat i a l'Hospitalet. És on més actuacions han hagut de fer en aquestes dues hores, entre les 8 i les 10 d'aquesta nit.
1: Avui és nit de ràdio, és nit de servei públic, és nit de Catalunya Ràdio, per explicar-vos minut a minut el que passi, també per sentir-vos, per fer-vos companyia. Línies obertes al 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Tenim l'Albert Prat al centre de Barcelona. Albert, on ets?
2: Què tal? Bona nit. Mira, ara mateix som al carrer Enric Granados, un dels carrers més concorreguts del centre de Barcelona, sobretot a aquesta hora, perquè hi ha un restaurant a cada façana. I ara mateix es produeix aquell moment, tocades les 10, que és que hi ha canvi de torn, i per tant està sortint molta gent al carrer i n'està entrant molt als restaurants. Per tant, s'està acumulant molta gent als replans, també a sota els toldos de les terrasses, gent doncs, que està contemplant la pluja que està caient, perquè realment ara mateix és perillós circular pel centre de Barcelona, esperant que passin els pocs taxis, perquè pràcticament per aquí només passen taxis ni un vehicle privat. Aquesta gent que estan intentant fer temps, molts ens diuen que sí que han rebut l'alerta, però com que tenien la reserva feta, han preferit venir fins aquí i ara doncs a buscar-se la vida per tornar cap a casa.
1: Doncs déu-n'hi-do, aquesta és la fotografia al centre de Barcelona. Podem saludar Joaquim Boadas, que és secretari general de FECASARM. Joaquim, què tal? Bona nit.
3: Hola, bona nit.
1: Què faran les discoteques?
3: Doncs tancar. No, perquè hi ha una resolució de la Generalitat doncs, que obliga a tancar, bueno, Protecció Civil, que obliga a tancar les discoteques i per un tema de corresponsabilitat doncs, també nosaltres estem parlant amb tots els que ens truquen, perquè evidentment molta gent doncs, confia sempre en un dissabte a la nit per poder fer el calaix que ha de fer durant tota la setmana. I, clar, hi ha una frustració important en el sector, i, però bueno, clar, evidentment és una situació excepcional, és per un tema de corresponsabilitat, i el que estem dient és això, no? Que s'ha doncs, que de tancar i que no es pot fer res més perquè això doncs, provocaria mobilitzar gent i al final doncs, això pot posar en risc la seguretat de tant clients com treballadors. I, per tant, doncs, per un tema de corresponsabilitat s'ha de tancar.
1: Li sorprèn el que sentíem ara, que hi havia restaurants que estan obrint?
3: A veure, és que els restaurants poden obrir. O sigui, els restaurants, jo he parlat amb la Generalitat avui, també he parlat amb l'Ajuntament de Barcelona, i els restaurants se'ls permet obrir. Per tant, els restaurants, doncs, en aquest sentit, tenen la possibilitat de decidir si obren o no obren fins a l'hora màxim d'obertura, que és les 3 de la matinada, i, per tant, doncs, evidentment, doncs, cadascú doncs, pot decidir si pot obrir o no. Però la prohibició és per el que són les activitats recreatives musicals, que són el que és el bar musical, la discoteca, sala de festa, sala de ball, cafetera, cafè concert, i aquestes activitats, de, diguéssim, de segona hora, que no podran obrir per al tema doncs, de la prohibició de la Generalitat.
1: Joaquim Boada, secretari general de FECASARM, gràcies. Que vagi bé, bona nit.
3: Moltes gràcies,
1: Bonet. Tindrem també parlar-ne de les conseqüències que pugui generar per aquests negocis. En tot cas, és un temps d'emergència, per tant, sentit comú, quedeu-vos a casa. És el missatge de la Generalitat, és el missatge del govern de la Generalitat, és el missatge que fa estona que estem donant, però sembla ser que hi ha gent que no ho fa. Tenim el Pere al telèfon. El Pere és un oient. Pere, què tal? Bona nit.
4: Hola, bona nit. Em sentiu bé?
1: Sí, on ets, Pere?
4: Mira, doncs ara estic justament a la sortida de la C-58 amb la C-33 aquí per dalt de tota la Meridiana, que plou intensament, però res comparat amb el que estava caient a l'Hospitalet. Entre les 8 i 9 i mitja ha sigut una barbaritat.
1: I per què et mous, Pere?
4: Ai, mira, doncs perquè això que dèiem de fer calaix...
1: Mira,
4: yeah. No, aviam, res, una mica li havia de fer un favor... Havia fet un favor i m'havia dit, ai, mira, va, que tal. Però al final no res. Al final no res perquè ho hem hagut de cancel·lar al final.
1: Doncs cap, ara vas cap, a, te vas cap a casa, ara, eh?
4: Ui, totalment. Ja el que he vist a l'Hospitalet m'ha esparverat.
1: Què has vist? Què has vist?
4: Home, què he vist? Mira, un arbre caigut allí, que quasi me'l menjo, perquè, clar, això que vas amb el vidre empallat, no? I no ho veus. Un cotxe a l'entrada, em sembla que era la sortida 14 de la Ronda de Dalt, un cotxe allí parat allí enmig, que no sé ben bé què feia. Després, la policia ens havia desviat per un carrer que ens marcava per sortir i no podíem anar per allà, ens hem hagut de desviar per anar cap a l'avinguda del Carrilet, i allí a l'avinguda del Carrilet estaven els cotxes amb l'aigua ben bé fins a mitja roda. Jo quan he vist allò he dit, mira, per aquí no ens puc, ja ens hem anat a fer una altra volta i sortosament hem aconseguit sortir per una avinguda que aquesta és una terra d'elles, que, bueno, a part de l'arbre, estava bé, anem a dir-ho. I ara no res, ara doncs ja m'he fet la Ronda de Dalt, que, bueno, a 60 per hora, 50-60, tranquil·let. I ara, doncs, bueno, 60-70 vaig ara, tampoc us penseu. però bueno, espero que quan arribi el Vallès, he trucat ma mare, m'ha dit, estic mirant el radar, aquí estic a Terrassa, no tal, no passa res. Vull dir que, bueno, que allà hi ha una pluja més normalitzada, m'ha dit, de moment.
1: No triguis, espera, no triguis i en tot cas si veus que plou molt, para, atura't. Vigila.
0: I vigila això de mirar el radar mentre condueixes, vigila.
1: Sí, sí.
4: Que ens feu companyia, us ho agraeixo, perquè la veritat que sí, la veritat que sí.
1: Pere, una abraçada, que vagi bé. Bona nit.
4: Merci, bona nit a vosaltres.
1: 8 minuts seran 11:15. També a aquesta hora podem saludar en aquest especial que estem fent a Catalunya Ràdio la directora del Servei Meteorològic de Catalunya. Sarai Sarroca, bona nit.
5: Hola, bona nit. Què tal, Ricard?
1: D'entrada, expliqui'ns quina és la situació ara mateix.
5: Doncs ara mateix, si us fixeu en la imatge del radar meteorològic, podreu veure com hi ha com una mena de ganxo que ja fa estona que va entrant terra endins. Aquest ganxo té una curvatura que neix a l'interior del mar, però va avançant. Ha començat sobretot a afectar des del Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, i ara s'està endinsant cap als Vallesos i Maresme amb les taques més vermelles, aquestes comarques que us assenyalava, i va agafant aquesta curvatura. No sabem si s'acabarà de tancar del tot, però de moment ja està agafant una curvatura que ens indica que encara té força vida per endavant i que seguirà deixant força registres. De fet, em diuen que hi ha registres d'estacions no oficials força elevats, però jo, si us sembla, us comento els oficials, que són de les estacions del Servei Meteorològic. I la quantitat més elevada que tenim és del voltant de la zona universitària a Barcelona, 84 litres per metre quadrat, que han caigut en molt poca estona. És a dir, que si es manté la intensitat de la pluja actual, amb un parell d'hores més ja tindrem registres gairebé inèdits a la ciutat. Penseu que a Barcelona mai s'han superat els 200 litres per metre quadrat, ni a l'Observatori Fabra ni a cap de les estacions que tenim ubicades a la ciutat. Llavors, si arribem amb aquesta xifra, doncs ja tindrem un rècord més, que déu-n'hi-do ja els que portem acumulats.
1: Són les 10 i 23 minuts. La previsió era aquesta o era que més entrada de la nit pogués caure aquesta aigua?
5: Bé, no, anem bastant similar a la predicció. De fet, ja veurem com avança, però sí que veiem que a partir de les 8 començava a formar-se aquesta possibilitat de miniciclo. Ara veiem que no s'ha tancat del tot, que fa aquesta mena d'arc, i això ens dona indicis que la predicció és correcta, perquè veiem com el possible tancament doncs podia allargar-se força. Llavors, de moment, anem sobre lo previst. Ja veurem com acabarà, però de moment anem sobre lo previst.
0: Mirant la pàgina web del Meteocat, aquesta mateixa estació que parlava la Sarai Sarroca, la de zona universitària, ja dona 103 litres. Per tant, ha passat del 106.
5: Molt poca estona.
0: Sí, és que ho estic mirant, és 102,8, per tant, això. La previsió és que continuï plovent especialment en aquesta zona, al voltant del Garraf, al voltant de Montjuïc, o que vagi cap al nord del Maresme i més amunt cap a Girona?
5: La tendència ha de ser que vagi basculant cap al nord, però amb molt lent, i fins i tot pot quedar-se estàtic a la mateixa zona molta estona. Què és el que està passant ara?
1: Aquí, que és el problema, entenem, no? Perquè és on hi ha el
5: correcte,
1: més perill.
5: Sí. Sí, per això tenim tots els avisos activats, tant d'intensitat com d'acumulació, perquè en el moment en què es quedi estàtic, ràpidament s'assoliran registres molt elevats en molt poca estona, com és el cas de Barcelona, que just ho acabava de mirar abans de que em truquéssiu vosaltres, i ara ja, durant aquesta connexió, ja han augmentat 30 litres més, així de cop i volta.
1: Sí, Barcelona sí. I l'Hospitalet també veiem que hi ha incidències, no? I Cornellà.
5: Sí, també. La part de la imatge del radar amb color vermell, que ens indica la intensitat de la pluja, malgrat ha començat una mica més a baix del Baix Llobregat, no s'ha començat a intensificar fins a arribar al Baix Llobregat. I llavors allà ja ha començat a entrar aquesta part més vermella al Baix Llobregat, que s'ha anat intensificant a mesura que anava pujant cap al Barcelonès, i ara ja està tocant el Maresme. També alguns punts dels Vallesos.
1: Sí, en això li va preguntar, pels Vallesos, perquè si va cap al Maresme i cap a Girona, ens deia, vol dir que els Vallesos ja se'n lliuren d'això o no?
5: No. Penseu que l'origen de tot plegat, aquest possible uny, no, del cicló, que encara no està del tot format, però aquesta possibilitat que això passi és a l'interior del mar. I a mesura com es va recargolant, es va retroalimentant amb l'aigua del mar, que està més calenta del que tocaria per aquesta època de l'any, al voltant d'uns 2 graus per sobre, i a mesura aquesta temperatura anormalment alta és el que facilita aquesta convecció i la formació d'uns núvols molt recorregut vertical a l'atmosfera i que tenen un origen tropical. Llavors, el que està passant avui a Barcelona és el que podria passar a les Maldives, amb precipitació d'aquest tipus.

0: d'origen tropical. Independentment de si s'acaba tancant o no, ja podem dir que hi ha indicis de tropicalització amb aquesta pluja.
1: Com que no és una borrasca que es mou, podríem dir, el fet que hagi caigut un patac d'aigua al voltant de l'Hospitalet i Cornellà no vol dir que no pugui tornar a caure d'aquí algunes hores, o sí?
0: No podem abaixar la guàrdia perquè això està molt estàtic i en qualsevol moment pot ploure molt. Sí, veiem també com es va, com té un recorregut circular la pluja, no? I llavors pot tornar just on era abans. Té un recorregut circular i la pluja es mou en sentit antihorari.
1: Per tant, en algunes zones pot haver-hi dos o tres episodis de pluja molt intensa.
0: Sí, correcte.
2: Doncs déu-n'hi-do. Perquè són les, d'aquí 3 minuts seran 11:15 i aquesta és la situació que tenim ara mateix a Catalunya i que de seguida també farem un cop d'ull per repassar-la. Sarai Sarroca, gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres, una abraçada.
2: És director del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: El telèfon d'emergències, el 112, ha rebut fins a les 9 de la nit un total de 1.195 trucades, pràcticament 1.200, un 58% de les quals han estat informatives després de l'enviament de les alerts. Per inundacions n'hi ha hagut unes 400 trucades.

0: Enterna també una ràdio amb piles, perquè sembla ser que hi ha zones que s'estan quedant sense llum. Per tant, si això passa i voleu seguir el que està passant, és important que tingueu la ràdio amb piles comprovada per poder-nos seguir escoltant. Podem saludar a aquesta hora Antoni Belmont, alcalde de Cornellà de Llobregat. Alcalde, bona nit.
1: Hola, bona nit, què tal?
0: Com es troba ara mateix el Cornellà?
1: Bueno, la veritat és que hem tingut un moment, 8:45, en quasi 200 llitres, de d'aquesta punta, i ara ha baixat molt, no? I la veritat és que gran part de la ciutat ha suportat bé aquesta situació, però tenint carrers, tenint carreteres, doncs, evidentment, col·lapsades, inundades a una alçada que no arriba a mitja roda de cotxe, però evidentment el que estem intentant en aquest moment és ajudar i cooperar en tot el tema de les tapes, identificar on estan les zones i, bueno, i esperar la situació que s'està alineant, no? Tenim bases de laminació, han entrat en càrrega i, bueno, la veritat és que aquest pic, pues, ha estat fort i per sort no ha durat massa temps, i ara estem preparant ja també les condicions per poder començar a intervenir demà a primera hora. Si la pluja ens deixa, clar.
0: Clar, tot això també li preguntàvem abans a l'alcalde de l'Hospitalet per les persones sense sostre. També han hagut de fer algun pla d'actuació especial?
1: Bueno, això sempre està previst, i en el sentit de que també tampoc sabem molt bé en aquest moment aquestes persones, no?, on hi són, i evidentment, doncs, si identifiquem, doncs, se les ajuda, no?
0: Alcalde Antoni Belmont, alcalde Cornellà, gràcies per acompanyar-nos. Bona
1: nit. Bona nit.
0: Precisament per parlar sobre els sense sostres, tenim amb nosaltres a Juan Antonio García, que és responsable d'emergències de Creu Roja. Juan Antonio, bona nit. Hola, bona nit. Doncs no tenim...
2: Sí, hola, bona nit.
0: Ara sí, bona nit.
2: Bona nit.
0: Expliqui'ns quin és el dispositiu que han aplicat d'emergència de Creu Roja.
2: Bueno, nosaltres teníem un dispositiu base amb els equips d'intervenció immediata, que normalment està composat per més de 650 persones voluntàries i voluntaris de tot Catalunya, i es van activant en mesura que van arribant les diferents demandes. En aquest sentit, hem tingut ja demandes de diferents municipis per crear albergs provisionals per més de 250 places actualment. A part també suport en dues residències, una en trasllat perquè estava en zona inundable, i una altra perquè han tingut també problemes interns i han tingut que fer també l'evacuació d'algun intern. I, bueno, i estem amb el FECAT també a disposició, i ens estan arribant ara mateix més demandes també d'allotjament a centres de
0: pavellons o albergs, per entendre'ns.
2: Sí, correcte.
0: També gestionen vostès milers de dispositius de teleassistència de teleassistència de Catalunya. No sé quantes trucades proactives han fet en el sentit de trucar a gent per acompanyar la gent gran, per exemple, que viu sola, no?, i que se sent angoixada, per exemple, pels trons, pel que estem explicant, pels mini-huracans que poden venir. Sí.
2: Per tota aquesta situació que estem vivint, hem reforçat tot el tema d'operadors que tenim en aquest servei, i també el sistema sanitari. També hem posat a dos dotacions d'ambulància per reforçar també per les possibles necessitats que tinguin aquestes persones que estem atenent.
0: Doncs gràcies per acompanyar-nos, i esperem que tinguin una nit lleugera. Juan Antonio García, gràcies.
2: Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres,
3: Tenim problemes en els accessos d'algunes estacions del metro de Barcelona. Recordem que hi ha servei fins a les 12 de la nit, però en algunes parades, per exemple, a la línia 1, al Bruc, a la parada d'Urquinaona, també a l'entrada del Mugàvers, de la parada de Marina, a Calàbria Diputació i a Rocafort Diputació, de la parada de Rocafort, i a l'estació de Rambla Just Oliveres, de Riego i d'Oros, a la plaça de Sarans, també estan tancats aquests accessos. També de la línia 2, la línia Lila, de l'estació de Paral·lel, l'entrada de les rondes de Sant Pau. De la línia 5, l'estació de Pubilla Casas té tancada l'entrada pel doctor Ramon Solanic. De la línia 10 Nord, a l'estació de la Salut, entrada de Marquès de Sant Mori està tancada. I a Can Cuiàs, de la línia 11, l'entrada de les Fustes també està tancada per efectes del temporal.
0: Ara són les 10:33. en aquest especial informatiu de

0: Missió conjunta entre Catalunya Ràdio i 3CAT Info per explicar l'última hora del mini huracà que ha arribat a Catalunya des de les 8 del vespre i que fins demà al migdia pot deixar més de 200 litres per metre quadrat. Anem a actualitzar la previsió del temps ara mateix, Enric Agut.
1: Hola, hola, Ricard. Doncs mira, ara mateix el gruix de pluges està situat sobre Barcelonès encara. Ara, a diferència de l'última intervenció meva, està als altres barris, a la zona de Sant Andreu, el Clot, Sant Martí, en aquell indret. També ruixats i locament forts en algunes zones del Baix Maresme, també cap al Vallès Occidental, algun tram també del nord del Baix Llobregat, i sobre el mar, doncs encara hi ha molts nuclis i aquests anien entrant i seguiran regant, doncs, aquestes comarques on ja en algunes zones han superat el 130 o 140 litres. Per exemple, l'Hospitalet del Llobregat ha superat els 130 litres, o també Cornellà està amb una xifra, la que tenim aquí disponible, és de gairebé 140 litres. O també altres zones de Barcelona han arribat als 108, 100, per exemple, a Sants, molta aigua, i que anirà, doncs, acumulant-se encara més perquè aquesta situació, aquest sistema convectiu, doncs segueix arrossegant aigua i més aigua. Com dèiem abans, a partir de la 1-2 de la matinada, aquest sistema anirà pujant cap al nord. Encara afectarà les comarques barcelonines fins a les 4-5, en principi, si és que no s'allarga, i després ja afectarà de ple les comarques gironines amb aquestes grans quantitats de precipitació com les que han caigut a Barcelona, o fins i tot més, perquè allà les comarques de Girona podrien estar més hores aquestes tempestes descarregant precipitacions. De moment les tempestes doncs es van entrant, es van realimentant, i sí que es van movent, però com que venen moltes, doncs es va acumular molta aigua.
0: Doncs gràcies, Enric. Anem actualitzant-ho. Txell Garriga, les carreteres com estan?
2: Bona nit. Doncs mira, ara mateix només ens consta una incidència ja per pluja, és per inundacions. Està tallada la sortida 87 a la C35, això és a l'altura de Vidreres. Per tant, de moment, molt al nord del país, i on està plovent amb força, on ara ens deia l'Enric, la fotografia de moment veiem que no canvia gaire. Sí que hi ha vehicles que estan circulant més lent, sobretot cap al costat nord de Barcelona i també cap a la C58. Els vehicles veiem que no s'arriben a aturar, però sí que circulen força més lents entre Sabadell i ben bé Barcelona. De fet, a la sortida mateix de la capital veig per les càmeres que els vehicles estan posant molts dels quatre intermitents perquè van alentint la seva marxa, així que no s'arriben a parar, eh? I també en aquest punt la C33 a Montcada. En canvi, des de Llobregat, A2, B23, C31, C32... Ara mateix, en principi, la circulació ja és més fluida, ja no hi ha tanta lentitud i mateixa circulació ara a les dues rondes de Barcelona. Sí que a l'altura de Can Vidalet, a la ronda de dalt, aquí a l'Hospitalet, ens consta que la sortida a 13 podria haver-hi aquí inundacions, i es coincideix just amb aquest punt en vermell que en altres intervencions us dèiem que aquí sí que veiem una mica de retenció.
3: Especial informatiu amb Ricard Ostrell i Òscar Fernández.
0: En una nit de ràdio, nit de servei públic, nit de Catalunya Ràdio, i línies obertes al 9-3201-7474. Podem saludar a aquesta hora Xavier García Albiol, alcalde de Badalona. Alcalde, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Quina és la situació ara mateix a Badalona?
4: Bé, ara està plovent, però plou amb una certa intensitat. Ara feia uns minuts era més intens, però de moment ja tranquil·litat. No tenim cap incidència destacable a la ciutat, a diferència dels que he vist que el Baix Llobregat, sí que hi ha ciutats amb problemes, i al moment aquí a Badalona doncs tenim una certa normalitat.
0: Hi ha algun punt que li preocupi especialment, alcalde?
4: Bé, hi ha 3-4 punts a la ciutat doncs que quan plou amb molta intensitat durant bastants minuts doncs acostumen a generar algun problema d'inundació. Doncs, per exemple, algun pas subterrani que tenim a la ciutat, algunes zones en concretes del centre de Badalona, que és al final on van a parar la major part de l'aigua, no?, que baixa dels barris més a la muntanya. Bé, aquests són els punts, 3-4 punts que estem seguint amb més detall, no? Ara fa 15-20 minuts he parlat amb el tinent d'alcalde d'Urbanisme i Via Pública, em deia que de moment aquestes incidències, aquests punts, doncs no hi ha cap incidència destacable i, per tant, tota normalitat fins al moment.
0: La ciutadania està responent bé, alcalde? La gent s'està quedant a casa?
4: Sí, en principi doncs no tenim destacable cap aglomeració ni que es vegi gent per al carrer, la gent està a casa, està tranquil·la i esperem que segueixi que segueixi així durant la propera

0: les properes hores.
1: També han habilitat el centre cívic, crec, de Can Cabanyes, pot ser, per acollir les persones sense llar?
0: Sí, està habilitat un espai per a aquestes persones, s'ha anat a parlar amb elles i aquelles que vulguin, fa una hora i mitja, doncs no hi havia vingut cap, però bueno, se'ls ha informat i aquest servei estarà obert doncs, les hores que calgui per donar cabuda amb aquestes persones si així ho desitgen.
1: Alcalde Xavier García Albiol, bona nit, gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies, bona nit.
1: També saludem l'alcalde del Masnou, Jaume Oliveres. Alcalde, bona nit.
2: Hola, molt bona nit.
1: Quina és la situació en aquest cas al Masnou?
2: Doncs molt similar, hi ha una puja intensa, però la situació no és alarmant, està en una situació molt controlada. Nosaltres des de fa unes hores ja hem activat els plans de protecció, el Duprocim, que tenim ja un pla aprovat per l'Ajuntament, activant un comitè d'emergència per si produeixen situacions complexes, però en aquells moments la situació està tota controlada, esperant i seguint els criteris que s'han seguit arreu. No? El que també és important és que hem suspès, evidentment, des de la primera hora de la tarda totes les activitats que hi havia a l'espai públic, activitats culturals, tot tipus d'activitat, i també per demà al matí, no? Que s'ha suspès la prova d'Ironman aquí a la comarca del Maresme i altres activitats que hi havia.
1: Vostès tenen la Riera de l'Ella, el seu pas pel Masnou, sí. No? Que és coneguda sí. Com la Riera del Masnou, sí. És un dels punts negres històrics.
2: Sí, és un dels punts que, evidentment, les rieres, tant rieres com passos soterrats, amb el nostre protocol intern que tenim, doncs, la policia local doncs, va fer el seguiment perquè tot funcioni bé, també, evidentment, amb el centre de residència que tenim, a situacions de sense llar també per activar protocols, que tot ho tenim preparat i activat per situacions d'emergència que es puguin produir.
1: Mm. Han pogut desallotjar per això els cotxes aparcats abans que l'aigua comenci a baixar?
2: No, a la Riera no hi ha, en el cas de la Riera de l'Ella no hi ha cotxes aparcats. Mm. A la part de l'Ella sí perquè està canalitzada, però a la part del Masnou no hi ha cotxes aparcats. Està la situació bastant controlada.
1: Doncs esperem que acabi sent així també. Alcalde, gràcies. Bona
2: esperem.
1: Nit. Jaume Oliveres, alcalde del Masnou. I podem saludar també a aquesta hora Josep Lluís Armenter, que és director de l'ACA. Senyor Armenter, què tal? Bona nit.
3: Hola, molt bona nit.
1: Quina és la màxima preocupació que tenen vostès ara mateix?
3: Bé, nosaltres estem seguint també com estan evolucionant els diferents rius de les conques internes. En aquest moment, a mi, crec que estan començant a activar-se. Tenim el Llobregat, que, bueno, que té una punta en aquests moments de 160 metres cúbics per segon. Tenim el Besòs, també una mica també amb cabals per sobre del que és habitual, després amb el Terri, a Corellà de Terri, però de moment hem de dir que la situació no és preocupant. Són pluges molt, han sigut molt al litoral, molt al prelitoral, i per tant de moment estem en una situació de certa, bueno, dir expectants, això sí, perquè poden créixer en qualsevol moment, però sense que hagi produït un impacte important.
4: Mirant la pàgina web de l'ACA, l'única estació que apareix en groc, que no és de molt perill, però sí que com a mínim per estar-ne atents, és la de Sant Joan d'Espí, del Llobregat, ara sí, 156 correcte. Metres cúbics, ha arribat a estar 160 i escaig. Aquest és el punt en què ara mateix hi ha hagut més cabal d'aigua?
3: Sí, correcte. Sí. El Llobregat de Sant Joan d'Espí normalment té un cabal entre 5 i 10 metres cúbics per segon, per tant, ha crescut molt, però en qualsevol cas

0: d'algun ensurt també en aiguats passats. I després, clar, si aquesta, tal com es preveu, doncs aquests aiguats ens van cap a Girona, doncs aquí podríem tenir també algun problema, doncs, sobretot amb el Fluvià i en aquestes zones, no?
1: El pantà de Foix, Amoïna, és el que tenim potser més a tocar de la costa i del litoral i que, per tant, el que pot rebre més aigua, Amoïna o no?
0: El pantà de Foix, de moment, té un nivell de reserves de l'ordre del 60% de la seva capacitat màxima, el tenim molt baix, i precisament això és perquè pugui també absorbir, en cas que hi hagi una crescuda en el Foix, es pugui també absorbir aquest volum d'aigua addicional, no? Esperem que no es pugui, que no es reprodueixi l'episodi del 2025, va ser que va haver un sobreeiximent important. Per tant, per això, preventivament el tenim a un nivell molt baix.
1: I la resta d'embassaments no amoïnen perquè estan més a l'interior i, per tant, si reben aigua, benvinguda sigui, però no seran aquestes quantitats tan espectaculars del litoral.
0: Correcte, vull dir, no és com les anteriors pluges a principi d'any, que van ser pluges bones des del punt de vista per poder emplenar els embassaments, però que hem de fer una gestió, anem a dir, entre el que és protecció de les activitats i les persones que s'han aigües a baix dels embassaments i mantenir una bona reserva d'aigua. En aquest cas, la pluja no sembla que arribarà per sobre dels embassaments, ni Sau Susqueda, ni en el Llobregat, ni la Rius Boadella, doncs a la Muga, i per tant, ho hem de gestionar d'una altra manera.
2: En el cas de Girona, per exemple, que és on posarem el focus a partir de demà, sobretot al matí, no sé si li preocupa especialment, ho dic perquè recentment, crec que l'any passat vam veure també imatges preocupants, veient com l'aigua ja sortia del riu, de l'Onyar.
0: Sí, venien de l'Onyar, però eren pluges també més internes, més, que dèiem, vull dir, aquí esperem que aquestes pluges més litorals no arribin a afectar ni a l'Onyar ni en el Ter, que serien els rius, doncs, que podrien tenir un impacte sobre la ciutat de Girona. Entre tot, anem a veure com evoluciona, eh? Vull dir, estarem molt, molt expectants i a veure com va.
2: Una qüestió tècnica, que no sé si em pot resoldre ara, i potser no és el moment, però quan veiem aquells rius amb molta vegetació, les lleres, això és un perill perquè faci de tap o és una defensa natural que també és indispensable en aquests casos?
0: Bé, les lleres és un tema. Nosaltres tenim, pensi que a Catalunya tenim 78.000 quilòmetres de cursos fluvials, de lleres, de torrents, de rius, i per tant, dir, això requereix un seguiment, una conservació, un manteniment d'aquestes lleres, i les hem de mantenir en les millors condicions possibles. Per tant, va dir, i estem fent un esforç en aquest sentit, eh? Vull dir, jo crec que aquí les darreres també episodis que hem tingut ens han avisat de que cal tenir tot això a punt. És el que estem fent, donant lògicament també prioritats a aquells punts negres que també tenim dintre de tots aquests cursos fluvials, i per tant el que hem de fer i estem fent és aquesta neteja preventiva de les lleres. No arribarem, costa arribar a tot arreu, perquè com deia, som molts quilòmetres de lleres, però sí que allà on també a través de les nostres infeccions o a través dels avisos o de les informacions que ens passen dels ajuntaments, doncs intentem allà ficar el focus per poder que l'aigua tingui el seu pas lliure en tots aquests fluxos d'aigua.
2: També recentment l'ACA ha signat un acord estratègic amb el Barcelona Supercomputing Center per fer servir models digitals no avançats per simular també inundacions en temps real. No sé si ja estan treballant en aquests models, si això està ajudant també a preveure quins carrers exactes o podem arribar a preveure quins carrers exactes es poden arribar a inundar abans que plogui, si és això en el que estan treballant ara mateix.
0: Sí, estem treballant amb això fa uns mesos, encara que no està totalment desenvolupat, perquè això fa qüestió d'uns 4 o 5 mesos que vam signar aquest acord, però la idea és aquesta, poder millorar totes les prediccions que tenim dir, quan tenim uns aiguats d'aquesta mena. Però bueno, els resultats encara no han sortit a la llum, però anem avançant.
2: Doncs gràcies també per acompanyar-nos, Josep Lluís Armenter, director de l'ACA. Bona nit.
0: Moltes gràcies, bona nit.
2: Línies obertes al 9-3201-7474 en aquest especial que estem fent a Catalunya Ràdio.

0: especial a Catalunya Ràdio també a 3Cat Info per explicar l'última hora del mini huracà que està arribant ja a Catalunya des de les 8 del vespre i fins demà al migdia, que pot deixar més de 200 litres per metre quadrat.
1: I continuen les afectacions al transport públic de Barcelona, els trens de la línia

0: 1 del metro no paren a l'estació Rambla Just Oliveres. Els de la línia 3, la verda, no paren al Liceu en direcció a zona universitària. A la línia 5 no hi ha servei entre Cornellà Centre i Plaça de Sants. Els trens no paren tampoc a Sagrada Família en direcció a Cornellà Centre. I a la línia L9 Sud està sense servei entre Mercabarna i Europa Fira.
1: I com està ara mateix la previsió del temps, Enric Agut?
2: Doncs mira, doncs ara el que estem aquí atents és a les tempestes que puguin caure al Maresme, perquè n'hi ha força al davant, a la façana costanera, i entraran d'aquí res. També algunes novament entraran en alguns barris de Barcelona, el Vallès, el Baix Llobregat, cosa que implicarà doncs, que caigui més aigua en un terreny que ja està molt saturat. En alguns casos, per exemple, Cornellà de Llobregat ja porten més de 130 litres. També a l'Hospitalet de Llobregat, a Barcelona superant-se el 100 en diversos barris, i fins a les 3-4 matinada en aquests indrets pot seguir plovent. I després això anirà avançant cap a les comarques de Girona. En canvi, a Ponent i a bona part de Tarragona no cau ni gota. I aquesta serà la tònica també del temps en aquestes comarques. No està plovent arreu del país, és principalment a comarques de Barcelona, nord de Tarragona, i d'aquí poca estona també ho farà a Bots i Barrals a les comarques de Girona.
1: Que és on hem de posar el focus, Enric, perquè si tot acaba quadrant com la previsió diu, doncs a Girona pot ser complicada la situació.
2: Sí, perquè allà podria ser bastant estàtica la pluja. Ja començar els vols de la 1-2 de la matinada i mantenir-se demà bona part del dia. Al matí, sobretot, però també al migdia i a la tarda, no amb la mateixa insistència, però encara podrien caure alguns ruixats, que alguns d'ells, de manera molt local, podrien ser forts, no? Sí, ara el foc d'atenció, a banda del que tenim ara mateix, a partir d'aquesta matinada, també en tindrem un segon, que serà les comarques gironines, i que alguns models indiquen la possibilitat que es puguin superar localment en escreix els 200 litres, és a dir que podrien tenir registres de 300, eh? Sí, digues.
1: No, que és una situació molt, molt complexa. És veritat que ara sembla ser que, segons a quina zona, com que ha passat una mica la pluja, doncs la gent té sensació com que això està més controlat, no? Però això no té per què haver passat, és a dir, pot tornar en qualsevol moment. També insistim en això.
2: Sí, perquè el que és aquest gir ciclònic d'aquesta estructura, d'aquest sistema de tempestes, està bastant, encara bastant estàtic. Llavors, et passa una tongada de pluja que ve del mar, t'entra, però al cap d'una estona tens una altra finestra d'una altra tongada de pluja que torna a entrar, i amb algunes tempestes que són fortes. I ara en algunes comarques doncs ja pluja moderada, perquè hi ha les taquetes verdes, però tenim ja en recàmera alguns ruixats forts que estan sobre el mar descansant i que de ben aviat entraran.
1: Enric Agut, gràcies. Fins ara.
2: Fins ara.
1: I a tot això seguim informant i obrint línies per si hi ha algun oient que vulgui trucar i dir la seva al 93201-7474. 93201-7474. Estem parlant d'unes precipitacions que estan afectant el litoral, també el prelitoral, i aquesta matinada s'estendran cap a l'interior amb possibilitats també de tornados. Protecció Civil, que ha ordenat restringir la mobilitat, recordem-ho, suspendre activitats a una vintena de comarques i unes instruccions del govern que són molt clares. Cal quedar-se a casa, ho deia la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Els avisos els tindrem actualitzats demà a les 11 i a partir d'aquí doncs, podrem veure realment si podem flexibilitzar mesures o quines són les decisions que hem de prendre. Però ara l'important és reduir la mobilitat al màxim, quedar-nos a casa en les properes hores i estar amatents. Nosaltres hi estarem tota la nit amb els nostres equips de com evoluciona aquest fenomen tan excepcional.
0: Per tant, cal evitar desplaçar-se si no és estrictament necessari i qualsevol desplaçament s'haurà de justificar correctament si les autoritats ens ho requereixen. No respectar aquestes instruccions pot comportar sancions.
1: I tenim, com explicàvem ara, registres importants i incidències importants per aquestes pluges.
0: La pluja està descarregant amb força l'àrea metropolitana de Barcelona, especialment al Baix Llobregat. A Cornellà del Llobregat, per exemple, han caigut fins a 200 litres per metre quadrat i això ha provocat les primeres inundacions. Ho explicava fa uns minuts aquí a Catalunya Ràdio l'alcalde Antoni Balmont.
4: La veritat és que gran part de la ciutat ha suportat bé aquesta situació, però tenim carrers, tenim carreteres, doncs, evidentment, col·lapsades, inundades a una alçada que no arriba a mitja roda de cotxe, però evidentment el que estem intentant en aquests moments és ajudar i...
0: Aquesta zona del Baix Llobregat és on més ha plogut fins ara. Aquesta és la fotografia que ens feia fa uns minuts de la situació que es viu ara mateix a l'Hospitalet de Llobregat, el seu alcalde.
5: Ara mateix, sobretot Sant Josep, el centre i Santa Eulàlia serien els barris més afectats. És veritat que també tenim... S'està evacuant el CUAP de Sant Josep per temes, no per afectació d'entrada d'aigua, sinó pel propi edifici que tenia goteres.

0: També incidències a la ciutat de Barcelona. Els aiguats han deixat sense llum algunes zones de la capital catalana. Fins ara el telèfon d'emergències, el 112, ha rebut gairebé 1.200 trucades, un 60% gairebé de les quals, però, han estat informatives després de l'enviament de l'ES Alert. Molta gent no entenia les instruccions de l'ES Alert. També algunes trucades han estat per inundacions. N'hi ha hagut unes 400. Davant d'aquesta situació, la Creu Roja ha obert més d'un centenar de places d'alberg en coordinació amb els ajuntaments. Juan Antonio García és el responsable d'emergències.
1: Hem tingut ja demandes de diferents municipis per crear albergs provisionals per més de 250 places. A part també suport en dues residències, una en trasllat perquè estava en zona inundable i una altra perquè han tingut també problemes interns i han tingut que fer també l'evacuació d'algun intern.
0: Un temporal aquest que afecta Catalunya i que afectarà les pròximes hores que tots els experts consultats per Catalunya Ràdio atribueixen directament al canvi climàtic. Un exemple, Carme Llasat és directora de Ciències Físiques de la Universitat de Barcelona.
2: En la 170 no hauria estat aquesta quantitat de pluja. Aquesta quantitat de pluja que tenim tan intensa més és conseqüència de l'augment de temperatura en el planeta pel canvi climàtic d'origen humà.
3: 7 minuts seran les 11 i ara mateix el mateix ministre Òscar Puente acaba de penjar un tuit amb imatges on veiem l'estació de Sants amb aigua per tot arreu. Diu que l'aigua que està caient a Barcelona és terrible. Diu que aquesta situació és l'estació de Sants. I veiem, Òscar, unes imatges on en fi, es veu com l'aigua cau d'una força important, eh?
0: A les andanes, pràcticament, sí. I veiem gent d'Adif i de Renfe que està intentant controlar la situació, però, efectivament, aigua que cau a raig en alguna de les andanes de l'estació de Sants de Barcelona. I ara... que hi ha moltes afectacions també al metro, que funcionen fins a les 12 de la nit, però que hi ha algunes parades en què no funciona el servei, que els trens no s'aturen perquè hi ha problemes també amb l'aigua.
3: I ara aquesta de la nit ja no es veu tant, però fa un parell d'hores ja en aquesta alerta màxima que tenim decretada des de fa estona, veiem per Barcelona, per exemple, Riders. Núria Soto és cofundadora i portaveu de Riders por Derechos. Núria, què tal? Bona nit.
4: Hola, bona nit. Què tal?
3: Per què, diguéssim, aquesta realitat, la de no circular, no ha afectat en el dia a dia de molts riders a Barcelona?
4: Bueno, sí que hi ha algunes plataformes que ara mateix, si demanes menjar, està temporalment parada, no? Si més no, bueno, és bastant típic, no?, en el sector, que quan hi ha les condicions més adverses, tot i així, pues, seguim veient riders o la gent segueix demanant o les plataformes pues, no agafen la responsabilitat que haurien d'agafar davant d'aquesta situació. Però sí que és veritat que relativament fa poc, que estem en una altra situació, ja no estem en falsos autònoms, sinó que estem en repartidors. En algunes empreses com Jàstic sí que hi ha conveni col·lectiu, però en altres segueix tot un tema de subcontractació que dificulta pues, molt més que es garanteixin drets laborals també en dies com avui.
3: Subcontractació i també algoritme, no? Perquè si un repartidor decideix quedar-se a casa, per exemple, per no patir un accident, no sé si hi ha algun tipus de penalització també invisible en la seva puntuació, per exemple.
4: Bueno, quan hi ha contracte laboral, tot això canvia. Val. Però sí que segueix havent-hi, per exemple, i en moltes subcontractes, pues, temes de productivitat que escanyen moltíssim als riders, no? I que s'ha de veure pues, tots aquests temes de productivitat o bonus, etc., que passa en dies com avui, no? On segurament pues, bastants riders no arribin a les mètriques.
3: Perquè s'han trobat casos, en algun altre cas, de riders que han hagut de ser rescatats pels bombers, que en passos soterrats, per exemple, o en zones inundables?
4: Bueno, tots aquests anys pensem també que l'última plataforma amb contractar, amb complir la llei després de 10 anys sense complir-la, ha sigut Uber Eats a febrer. Per tant, en tots aquests 10 anys hem vist huracans, hem vist situacions adverses i hem vist com els riders seguien allà, no? Llavors sí que és comú sempre que hagi sigut un dels col·lectius més castigats i més precaritzats i que també hagi patit molt més pues, situacions com les d'avui. Hem de seguir veient en què hem avançat després d'aquests 10 anys. Hi ha contractes laborals, però hi ha un altre frau, que és el de l'externalització també, o qüestions de cessió il·legal, que hem de seguir revisant i que hem de prestar atenció, pues, sobretot en condicions com les d'avui. Mm.
3: Quin missatge donaria vostè a l'oient que des del sofà de casa, veient com plou a bots i barrals, decideix demanar un sopar per l'aplicació?
4: Bueno, jo en això sempre, òbviament, crec que s'ha de conscienciar el consumidor, no? I òbviament crec que en dies com avui primer, no hi ha d'haver l'oportunitat que ningú pugui

0: i demanar menjar un dia com avui, no? Si les plataformes no haurien de directament oferir servei. Per l'altra banda, segueix havent-hi una responsabilitat de l'Estat, és a dir, com a consumidors no hauríem de tenir la possibilitat de poder decidir que algú sense cobertures socials arribi a la nostra porta, no? I per últim, pues sí que estaria la nostra responsabilitat com a consumidors, però penso que sempre és l'última, no? Penso que empresa i Estat sempre van per davant, sempre tenen la responsabilitat principal i després, òbviament, estem nosaltres que crec que hem de ser conscients també d'aquí a darrere del menjar que demanem.
1: I en aquest sentit, per tant, s'hauria de regular per llei la prohibició total de repartiment a domicili quan hi ha avisos com aquests.
0: Exactament, sí.
1: Núria Soto, cofundadora i porteu de Riders por Derechos. Gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres.
1: 93201-7474.
2: Hi ha hagut gent que està a través de les xarxes queixant-se del fet que no funcioni Rodalies. I a les queixes, el secretari de Mobilitat del Govern, Manel Nadal, ha respost dient que han passat 13 escombra per recollir la gent que hagués quedat a les estacions. I es queixa que la gent ha de seguir les indicacions de l'ESALER i el tancament del servei. En alguns busos, en alguns casos per busos, els passatgers de llarga distància seran atesos per la Creu Roja. Per tant, la crida que feien també des de Renfe, dient que recordéssim que no hi havia servei de trens i que, per tant, la gent no anés a les estacions a buscar els trens de Rodalies. En tot cas, s'han fet aquests trens escombra, diguem-ne, per recollir tots aquella gent que havia quedat atrapada en alguna estació i que no havia pogut agafar el Rodalies perquè no hi havia servei.
1: I tenim al cap també una imatge, que és la imatge que comença a circular també a les xarxes de fa no més d'un any a Girona, amb aquell risc de desbordament de l'Unyà, com vèiem, en un temporal també important que va afectar, crec que a finals del mes de gener de principis d'any. Podem saludar aquesta hora l'alcalde de Girona, Lluc Salellas. Alcalde, bona nit.
3: Bona nit, Ricard.
1: No sé si en aquest sentit estan extremant precaucions a Girona pel que amenacen amb les previsions meteorològiques.
3: Sí, des del migdia, des que ens han començat a advertir que la situació podia ser problemàtica durant aquesta matinada, hem activat equips de neteja especial per cuidar el màxim de fulles possibles, també hem aixecat embornals, hem adaptat i hem millorat els espais per persones sense llar perquè aquesta nit hi puguin acollir a més persones, tenim gent treballant i pendent tota la nit del que pugui passar. El cert és que aquí tot just ara comença a ploure i per tant hem d'estar pendents del que anirà passant durant la nit.
1: Recordar també una recomanació molt bàsica, però si hi ha algú que està en un lloc on entra aigua, el que cal fer és pujar plantes superiors, alcalde.
3: Sí, això és evident. Nosaltres tenim alguns punts de la ciutat, que és veritat que quan ha plogut moltíssim en els últims anys, doncs ha passat això, i llavors doncs, el més important, com dius, és que la gent, en el cas que vegi que li entra aigua, doncs pugui pujar a planta superior i sobretot seguir els canals oficials, els mitjans de comunicació públic, com Catalunya Ràdio i Televisió doncs, de Catalunya, perquè puguin estar al cas de tot el que passin, també les xarxes socials de l'Ajuntament, i a partir d'aquí doncs, esperar que pugui passar el més lleu possible.
1: L'han avisat d'algun risc real de que l'aigua pugui saltar pel llindar dels ponts durant les properes hores al riu Unyà?
3: No, bueno, el que ens han avisat és que pot ploure entre 200 i 300 litres en les properes 12-15 hores. Si això es produís i produís també doncs, a l'inici de l'Unyà, doncs, evidentment la situació podria ser complicada per l'històric que tenim, eh? Però en tot cas, bueno, hem de confiar que això no passi. Si això passa, doncs que tothom s'aparti de les rieres, dels rius. Nosaltres ja hem tancat els accessos en aquests espais i com dic, que tothom estigui molt atent i que segueixi sempre els canals oficials de l'Ajuntament o els mitjans de comunicació públics.
1: Parlem del riu Unyà, però hi ha altres zones com la de l'Auditori, per exemple, no? El Palau de Congressos o els accessos a la Devesa, que són també zones crítiques per altres llevantades que hi ha hagut al llarg d'aquests últims anys.
3: Sí, en aquest cas el Ter depèn més de tota la regulació que es faci del pantà de Sau i del pantà de Susqueda. Per tant, aquí doncs, a vegades depèn més de si plou a muntanya. Veurem com va, no? És a dir, si Sau i Susqueda poden anar acumulant l'aigua, doncs en principi la zona del Ter és una zona que regula molt més perquè hi ha una regulació via pantans i per tant ens preocupa més l'Unyà que no regula a través de pantans o galligans, que és una riera doncs, que també ve a les Gavarres i que entra a la ciutat Pol de Ribell. Aquests són normalment els punts que ens fan patir més quan no hi ha el tema dels pantans.
1: Ja per acabar, com valora la coordinació amb el SECAT, alcalde?
3: Bé, que durant el dia d'avui la veritat és que hi ha hagut una bona coordinació. Jo mateix també he pogut parlar amb el conseller de Parlon i a hores ara doncs, el que puc dir és que hi ha hagut bona col·laboració i bona coordinació i per tant doncs, crec que

0: que tothom està fent la feina que li pertoca i per tant, doncs així és com ha anat el dia.
1: És l'alcalde de Girona, Lluc Salellas. Gràcies per acompanyar-nos. Seguim parlant.
0: Molt bé. Gràcies, adéu.
2: Passant 3 minuts de les 11, l'Ajuntament de Barcelona informa que està tallada la carretera de la Rabassada en ambdós sentits per la caiguda d'un arbre de grans dimensions. Tot i això, els bombers ja són al lloc treballant per intentar restablir la circulació i hi ha també efectius de la Guàrdia Urbana fent desviaments. I després, hi ha hagut gent al barri del Poble Sec de Barcelona que ha al·lucinat en un moment en què plovia moltíssim i se sentien focs artificials i no acabaven d'entendre què és el que passava. Bé, és la festa dels 50 anys del Teatre Lliure, que s'han suspès alguns actes, però els focs artificials s'han disparat. Per tant, en plena tempesta...
1: Però s'han disparat perquè estaven previstos i ningú els ha aturat?
2: Sí, entenc que sí, perquè les imatges són realment espectaculars. Vull dir, és un castell de focs, però en plena tempesta, i hi havia molta gent del Poble Sec que sentia els petards, no sabia què era. Bé, doncs és la festa dels 50 anys del Teatre Lliure que els focs artificials s'han mantingut.
1: És una imatge realment sorprenent. Perquè
2: I la gent del Poble Sec sentia els petards i no entenien què és el que passava, i és això, és la festa del Teatre Lliure.
1: Passen 3 minuts de les 11 de la nit. Enric Agut, bona nit de nou.
3: Hola, com estem?
1: Com ho tenim, això?
3: Doncs mira, es manté una estructura molt semblant. Encara està plovent en alguns barris de Barcelona, ha baixat una mica, també algun ruixat fort cau cap al Vallès, al Baix Llobregat, a l'Alt Penedès, i el que abans dèiem que algunes tempestes estaven a punt d'entrar pel Maresme, doncs ara ho estan fent, tant al Baix Maresme com també en zones com l'àrea de Caldetes, en aquests sectors també estan entrant alguns nuclis, i també ja comença a entrar algun per la comarca de la Selva, i això és novetat, perquè dèiem que això mica en mica s'anirà desplaçant cap al nord, doncs la comarca de la Selva, si més no, el seu litoral, Planes, Tossa de Mar, Lloret de Mar, ja estan rebent també llampegades, ja tempesta.
1: Tempestes que de moment no es queden fixes descarregant, o sí?
3: No es queden fixes, com de vegades passa, però com que darrere en venen més, és com si es quedessin fixes. Perquè una se'n va, ve una altra, aquesta se'n va, en torna una altra. És una cadena, com si fos un vagonet de tren, que passa el primer, passa el segon, aquests trens llargs i llargs, que comences a comptar descomptes, això és igual, val? I llavors és com si fossin estàtiques. Perquè hi ha algunes pujades i baixades d'intensitat, però baixa, després torna a apretar. I ara, dels registres més destacables, doncs a Cornellà de Llobregat s'apropen els 150 litres en alguns barris, i també a Barcelona, a Sants, per exemple, també s'arriba als 110. Això és molta aigua. En canvi, els barris més cap al nord, els registres estan al voltant dels 50-60 al barri del Clot, també a Gràcia 67, però bé, això no vol dir que després d'allà també no caigui una bona tempesta. A Badalona també destaca amb 79 litres i l'àrea del Maresme la pluja és més baixa, al voltant dels 30-40, però ara que estan arribant aquests nuclis anirà pujant ràpidament.
1: Mm. Hem de fixar-nos en el que pugui passar a Girona, deies, i al Maresme, sí. Ara, eh?
3: Sí, a Girona i el Maresme, mira, l'última actualització dona que és això, a partir de, sobretot, 12 de la nit, 1-2, comencen a entrar ja nuclis més potents, fins i tot arribant cap a la Garrotxa, a interior de la Selva, encara en tindrem també a comarques de Barcelona, i és a partir de les 6, 7, 8 del matí que ja es desplaça el gruix d'aquesta inestabilitat, d'aquestes tempestes, a comarques gironines. Mm. També algun ruixat al Pirineu, i sembla que hi hauria una certa treva, més certa no, hi hauria una treva a comarques de, sobretot del centre i del sud de Barcelona, on està plovent més ara.
1: Tot i així, també hem de dir, Enric, que a la zona taronja, de vist taronja, també precaució, no? Perquè podria ploure la mateixa quantitat d'aigua i risc a les rieres, per exemple, que a altres punts que s'ha vist vermell.
3: Totalment d'acord. Això és un tant per cent de probabilitat. És a dir, el color taronja vol dir que també poden caure pluges torrencials, però que la probabilitat és més baixa que a les comarques on estan amb un nivell 5 o 6, que és el vermell. Com que estem parlant de 40...
1: Els danys podrien ser els mateixos en un lloc que hi ha una vistronja que vermell?
3: Podria.
1: Podria.
3: Sí. Sí, el que passa que en algunes comarques hi ha més probabilitat que en d'altres.
1: Sí.
3: Però podria, sí, sí.
1: I també situació delicada en aquestes rieres i aquests barrancs, que és el que estem analitzant també. A hores d'ara no hi ha cap desbordament destacat, Enric?
3: La que entri aquesta puja més intensa al Maresme i també revifi cap al, si ho fa el Garraf o el sector del Vallès, que també allà en Rieres i Torrents, doncs podrien tenir doncs, alguns esbordaments. Amb aquestes quantitats de pluja, si se superen els 60, 70, 80 litres, els podem tenir.
1: I si a més, hi ha esbordaments, estaríem parlant d'esbordaments molt significatius. Potser que no els hem vist mai.

0: els que podrien passar?
1: Mira, si són 60, 70, 80, 90 litres, són... ja els hem vist, d'acord? Mm. Per exemple, aquesta setmana a Sant Cuat van caure en 70, van caure en poc més d'una hora 70 litres. I es van desbordar, doncs van haver-hi carrers amb... inundats en zones que feia molt temps que no es veia que estaven que no s'inundessin. Per exemple, el carrer de Sant Jordi, que està al centre de Sant Cuat, es va inundar. I feia molts anys que ningú ho havia vist. Mm. Si se caben 70 litres, doncs pots tenir aquesta... però no era tota la població de Sant Cugat desbordada. Val? Van ser llocs molt concrets. Si et cauen 200-300 litres, en lloc de ser llocs concrets, són molts més carrers. Llavors, si finalment aquesta nit, matinada i demà, a comarques de Girona, que jo crec que és on em preocuparà més, cauen aquests 150, 200, 250 litres en alguns indrets... Mm. No seran només les zones habituals on a vegades doncs, hi ha algun desbordament o si cau molta aigua, sinó que estaríem parlant de més zones, de zones més extenses. Com més litres caiguin i en menys estona, doncs, la probabilitat que les inundacions siguin més grans s'amplifica. Doncs,
0: per tant, precaució i observarem què passi a Girona, per exemple, amb l'Onyà o al Maresme, en aquests punts que també destacàvem. Molt bé, Enric, fins ara, gràcies.
1: Fins ara.
0: I a les carreteres, com estan ara mateix les coses? Txell Garriga?
2: Bona nit de nou. Doncs mira, tenim ara algunes incidències. La principal a aquesta hora és que està tallada, de fet, des de fa uns minuts, perquè fins fa uns minuts se circulava pel voral. Ara està tallada la C32 a l'altura d'Esplugues de Llobregat, cap al Nus de Llobregat, és a dir, cap a on s'enllaça ja amb la Ronda de Dalt. Segons Trànsit, s'estan fent desviaments senyalitzats en aquest punt. L'altra carretera que tenim tallada, ens l'avançava ja l'Òscar, és la carretera de la Rabassada, en ambdós sentits de la marxa per la caiguda d'un arbre. I la darrera incidència que tenim per aquestes pluges la tenim ja molt cap al nord, cap a Vidreres, cap a Girona. És a la C35 i en aquest cas no està tallada, sí que ens consta que hi ha inundacions i bassals en aquesta via. A la resta, ara mateix, el que veiem és que si teníem totes aquestes pluges concentrades a l'àrea metropolitana que ens provocaven aquesta circulació més lenta, sobretot abans des del Baix Llobregat, ara ho tenim concentrat sobretot ja cap a Vallès, cap a la C58, cap a la C33, circulació lenta, això sí, no veiem que estiguin parats, els cotxes circulen en principi sense gaires problemes, els que veiem per càmeres, però sí que més lent per aquesta pluja.
3: Deixa'm dir que seguint la pàgina de l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, amb dades en temps real, estaven molt pendents del Llobregat, que Sant Joan d'Espí tenia 160 metres cúbics per segon, ara són 130, per tant en baixen menys, però compte perquè algunes rieres comencen a baixar molt fortes. La riera de Rubí, per exemple, l'alçada del Papiol, baixa amb 30 metres cúbics per segon, ja està en groc a nivell d'alerta. També a la zona de Montcada i Reixac, el riu Ripoll, a gairebé 40 metres cúbics per segon, també és molta més aigua de la que habitualment baixa per aquest riu. Per tant, comença a haver-hi algunes estacions oficials de l'ACA que comencen a detectar també pujades importants, no només en els rius principals, que estan més preparats per una vinguda d'aigua, sinó especialment les rieres, que poden ser més perilloses perquè es poden doncs, sortir de mare de manera important. Per tant, aquesta riera de Rubí a l'alçada del Papiol i també aquest riu a Montcada i Reixac, el riu Ripoll, doncs, que ara mateix estan en situació de pujada important del seu cabal.
0: Ara mateix podem saludar Sergio Delgado, que és el subdirector de Protecció Civil. Sergio Delgado, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: I gràcies també per acompanyar-nos. Quin és l'estat de la situació pel que fa a les incidències?
4: Doncs, de moment, sobretot estem focalitzats en el seguiment de les pluges i les incidències a la part central de la costa i, per tant, doncs, en aquesta zona del Barcelonès, del Baix Llobregat, on les pluges, doncs, tot just acaba de començar aquest temporal, però ja estan deixant registres importants i acumulacions d'aigua en els carrers i, per tant, hi ha incidències, algunes que comencen a ser significatives.
0: Mm-hmm. I l'accent on el posen? És a dir, quin tram de la nit el posen ara mateix?
4: Nosaltres el posem en tot el tram que hem fet aquestes mesures perquè és el tram en el que el Servei Meteorològic de Catalunya ens marca la situació de risc excepcional. Recordem que és des de les 20 hores d'avui fins a les 14 hores de demà, és a dir, el marquem tota aquesta nit i demà al matí. És important també tenir en compte que aquestes pluges ara estan descarregant amb molta força, amb registres ja força excepcionals perquè són més de 100 litres en poques hores a diversos punts de Barcelona, però en altres zones sabem que encara no s'ha produït aquesta pluja intensa, però es produirà d'acord a les prediccions. Volem traslladar aquest missatge a la població de que l'episodi s'està complint d'acord a el que estava previst.

0: vist? Portem només 3 hores i ja tenim doncs, barris com Belvitge doncs, amb unes acumulacions d'aigua, el barri de Belvitge de l'Hospitalet de Llobregat, amb acumulacions d'aigua als carrers, amb inundacions, i tot just acaba de començar. Per tant, que ningú abaixi la guàrdia en tot aquest litoral, prelitoral de Tarragona, Barcelona, les comarques de Girona, i que el fet de que ara no estigui plovent no vol dir que en qualsevol moment, amb molta intensitat i d'una forma, diguem-ne, molt explosiva, començarà a ploure i a produir incidències. No només desbordament de rius, que és el que normalment podem posar el focus, sinó en carrers, en zones urbanes que poden quedar inundades amb facilitat.
1: Abans, pel centre de Barcelona sentíem com hi ha gent que està entrant encara a restaurants, que va a restaurants. Què li sembla això?
0: Bé, nosaltres crec que hem traslladat un missatge molt clar a la ciutadania des d'aquest migdia, que hem fet la primera roda de premsa, que ens trobem en una situació de risc excepcional, del risc, i de que hi havia una sèrie d'activitats doncs, que havien de quedar limitades, i sobretot que demanàvem a la gent que no es posés en risc i que no estigués a l'exterior i no hi hagués mobilitat. Ens hem d'adaptar a un context que és complicat de pluges intenses torrencials, que són molt superiors a el que havíem viscut fins ara, i les administracions públiques ens hem adaptat, seguim intentant millorar sempre que podem, però la ciutadania també s'ha d'adaptar, i això vol dir entendre i respectar i complir les indicacions. Crec que avui eren unes indicacions que fèiem des de Protecció Civil molt clares, no mobilitat, no activitat a l'exterior, i en tot cas, des del punt de vista també fins i tot de l'autoprotecció, ja no tant perquè rebin un alert, perquè rebin una instrucció clara com la d'avui, sinó en el marc de la seva autoprotecció, vol dir d'entendre com s'ha de comportar i no posar-se en risc. Entenc que la ciutadania és prou madura i adulta per entendre les situacions de risc, la tractem com a tal, i una vegada advertida, doncs també ha d'assumir la seva pròpia responsabilitat segons actuï.
1: Vostè fa molts anys, de fet crec que fa més de 20 anys, no?, que treballa a Protecció Civil.
0: Fa molts anys, sí. Per sort, treballem des de fa molts anys de Protecció Civil.
1: Li pregunto perquè, clar, ha canviat radicalment el tipus d'emergència que gestionen, no? És a dir, han passat segurament de plans que estaven dissenyats per crisis molt estacionals, molt, molt clàssiques, haver de conviure amb aquests fenòmens que són extremadament violents. No sé com això els afecta també a l'hora d'adaptar aquests plans. Creu que els plans s'han d'anar readaptant molt ràpid al que estem vivint?
0: Sí, és un repte, doncs, ingent, difícil, perquè els escenaris cada dia es van superant. Nosaltres ja havíem advertit des de Protecció Civil internament i érem conscients que seria una tardor molt complicada, doncs, perquè vèiem aquesta anomalia tèrmica que ha afectat, doncs, per exemple, la temperatura del mar, amb una anomalia doncs, fins a 4 graus en diversos punts, que és, doncs, perquè entengui la gent, és molt excepcional, no està fora de totes les escales les que estaven previstes, i això ens obliga a adaptar-nos. Vam revisar el pla Inuncat a principis d'any, vam incorporar un nou llindar de pluja, perquè ho entengui la gent, si normalment pensàvem en pluges de 30 minuts, pluges doncs, aquestes que estaven acostumats a ploure molt fort durant mitja hora i que passés, vam incorporar conjuntament amb el Servei Meteorològic de Catalunya un llindar de 3 hores. Les pluges continuades torrencials de 3 hores no era quelcom amb el que nosaltres penséssim que ens podia passar, i ara ens està passant. De fet, avui és la primera vegada que tenim un nivell màxim vermell d'aquest nou llindar de 3 hores que hem desplegat amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Per tant, ens adaptem, intentem millorar, però és la societat en el seu conjunt que ens hem d'adaptar a aquesta situació doncs, diferent a el que estàvem acostumats, i recordar també doncs, que vivim en un territori amb moltes zones inundables. Tenim els pobles, les ciutats, segones residències, els centres de treball, els habitatges en zona inundable. Hem de ser conscients i hem d'actuar amb precaució. Avui era un dia molt clar en el que se'ns indicava aquesta situació excepcional, i hem aplicat mesures excepcionals en concordança amb aquest risc.
1: Uh-huh. Però ens hem d'anar adaptant tots plegats també i entenent, perquè, clar, aquests fenòmens són cada vegada més extrems i veiem com, si es concentren en una zona concreta, doncs poden provocar el que estem veient en algunes poblacions i que podem veure, recordem, encara aquestes properes hores, perquè Girona i el Maresme doncs, sembla ser que hi haurà una tensió més especial del que pugui arribar a passar. Sergio Delgado, gràcies per acompanyar-nos. Bona nit.
0: Bona nit, moltes gràcies.
2: Passa un minut d'un quart de 12 de la nit en directe a Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Tenim nova actualització dels bombers de la Generalitat. Entre les 10 i les 11, en només una hora, 90 avisos per l'episodi de pluges. Si havíem dit que entre les 8 i les 10, en les dues primeres hores d'aquest episodi, la majoria dels serveis dels 88 que havien tingut en dues hores havia estat a la regió metropolitana sud, al voltant de Cornellà,

0: allà i de l'Hospitalet. Ara es manté el gruix entre 10 i 11 en aquesta zona, 68 avisos, però 22 ja són al nord de l'àrea metropolitana, al voltant de Badalona. Per tant, efectivament, la pluja ha començat especialment al Baix Llobregat, però ara ja també comença a entrar per la part nord del Barcelonès, al sud del Maresme. Per tant, aquests 90 avisos per l'episodi de pluja als bombers entre les 10 i les 11.
1: Línies obertes al 93201-7474 per escoltar-vos i per si voleu també dir-hi la vostra o fer-vos companyia. Bàsicament, 93201-7474. Daniel Santpere és director del Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia. Daniel, què tal? Bona nit.
2: Bona nit.
1: I gràcies per acompanyar-nos. Vostè, en aquest temps, diguéssim, que estan corrent i que estem veient com la frontera tecnològica també de gestió del risc és complicada, no?, de definir, és a dir, estem demanant que hi hagi una predicció de molt curt termini. En aquest sentit, quin coneixement en tenim per poder predir amb exactitud el que està passant?
2: Bueno, hem de dir que en els darrers anys hem millorat moltíssim, els models meteorològics han donat un avançament, han fet possible un avançament excepcional, i és darrere d'ells que fem aquest tipus d'avisos, sobretot els avisos que tenen sentit, que és per poder-se preparar, i que us puc assegurar que Protecció Civil de Catalunya és un referent a nivell europeu en com gestionar les emergències a partir dels avisos meteorològics, però seguim patint, per dir-ho d'alguna manera, una incertesa molt gran quan parlem de fenòmens convectius, altament convectius, com els d'aquesta nit, amb intensitats molt fortes en pocs minuts. Essencialment perquè és molt difícil que els models puguin reproduir exactament a on i quan, i ens donen una idea. Llavors, és veritat que hi ha hagut avisos amb suficient antelació per dir aquesta tarda nit seria complicada. També va passar ahir, que van caure també més de 200 mil·límetres a Terres de l'Ebre, a les cases d'Alcanar. El que passa és que encara no podem, amb aquest tipus de models, encertar amb una precisió com ens agradaria, no? I d'altres dies, i ens ha passat al llarg d'aquest estiu, hi ha hagut avisos i després, bueno, pues, podem dir, igual no són del tot exactes al que després ha passat. Juguem amb aquest tipus de marge, però hem de pensar que en molts d'aquests casos, un avís amb temps, inclús si després la pluja no és tan gran o no és exactament un cedit, però una mica més enllà, poden servir-nos per reduir la mobilitat, per estar preparats i per evitar desastres, com hem vist, no?, de moltes vegades. Recordeu que la majoria de casos dels morts a casa nostra per inundacions són moltes vegades per vehicles arrossegats. I són morts que es podrien evitar fàcilment si fem cas als avisos. Mm. Quan tu dius molt curta durada, aquí entra el radar meteorològic. El radar meteorològic és una eina fonamental i ens permet fer aquests avisos a més curta durada, uns 2-3 hores, on sí que ja, com ens basem en l'observació, podem fer una identificació de les àrees molt més clara, no? I això també s'està fent i s'està seguint. Per tant, el missatge jo us haig de traslladar, i crec que és important que sapiguem, és que estem a la frontera del coneixement, a la frontera de les capacitats que hi ha actualment, no a Espanya, a Europa.
1: Clar, perquè la clau aquí, professor, entenc que no és només saber on plourà, sinó on anirà a parar tota aquesta aigua, no? Que aquesta al final és la clau que ens permet prevenir, per exemple, o saber quines rieres o carrers concrets poden arribar a rebre aquest pic d'inundació.
2: Evidentment. Penseu que la topografia el que fa és un efecte d'embut, no? El que fa és recollir l'aigua d'una conca, d'una superfície, i connectar-la amb un pas que moltes vegades són aquestes rieres que dieu. I aquesta nit esperem que caiguin vora 90, 100 o 120 mil·límetres al Maresme, i per tant vol dir que algunes d'aquestes rieres produiran inundacions. Molt espectaculars, bueno, però dintre del que ja coneixem, encara parlem de números que no són, per dir-ho així, antològics, no? Són números 100, 120 que sabem que a casa nostra no són descartables. I sabem que aquest estiu ha fet molta calor, hem passat a poder l'estiu batent temperatures i llindars tot l'estiu, molt llarg, període de calor molt llarg.

0: Balear, que ha fet, com deia el Sergio Delgado, que l'aigua del mar estigui molt calenta, i el que fa el mar és retenir aquesta calor, que és energia. Llavors vol dir que quan arriben les tempestes de tardor tenim una energia potencial al mar per la convecció gigantesca. I, per tant, situacions com les d'avui es veuen molt, molt més que facilitades, no? Agreujades per aquesta energia que ha anat concentrant en l'aigua del mar.
1: Vostè, com a científic que treballa directament amb la presa de decisions també en emergències, creu que el sistema d'alertes als mòbils s'està activant correctament, amb criteris tècnics adequats? Creu que estem també entrenant-nos, aprenent també en tot això? I no sé si veu també perill que aquí la població acabi tenint una mena de fatiga d'alerta.
0: El que diu és molt important, perquè crec que aquest any ha estat un any excepcional. Bueno, de fet, crec que tots ho reconeixem, no? Des de la Rana de València hi ha hagut un canvi brutal. I, evidentment, estem en una època on, per dir-ho així, el record del que va passar a València sense avís té un pes molt important i hem d'aprendre tots. Són eines noves, és una manera nova d'estar en comunicació amb la població, hem d'aprendre. Però jo crec que si ens permetem aquesta capacitat d'entendre millor què vol dir el que darrerament ha fet ja els dos o tres darrers és alert de Catalunya, han estat d'avís, essencialment, no? No de tancar o no de demanar a la gent canviar la vida, per dir-ho així, però sí d'avís, no? I jo crec que, d'alguna manera, aquesta és una eina molt important per fer la gent conscient. Repeteixo, les morts que tenim a casa nostra per inundacions són essencialment gent que agafa el cotxe i intenta creuar una riera, un bassal, un pont baix, i hem vist fotos darrerament, no?, d'aquestes situacions. Llavors, aquests són situacions que hauríem de poder evitar, i les alertes és un mecanisme molt important. Què passa? Que Protecció Civil avisa en funció del que diu el Servei Meteorològic de Catalunya. I, per tant, no és tant, malgrat que el responsable i el que veiem la cara sigui Protecció Civil, en veritat el que estem veient és una transmissió d'informació que Protecció Civil fa arribar a la població. Però darrere tenim un Servei Meteorològic de Catalunya que fa el màxim que es pot amb les incerteses que n'hi ha i que evidentment està adaptant-se a una nova situació. Penseu que amb el canvi climàtic el que trobem any rere any, en els darrers anys, però particularment avui, és situacions que mai no havíem vist abans. Per tant, és molt difícil demanar que en situacions que són totalment noves i que es superen amb escreix tots els llindars que teníem al cap dels 20-30 anys passats, encertem a la primera. Hi ha un procés d'adaptació que no pararà, perquè el canvi climàtic sí. Ens porta...
1: Bueno, i que va més ràpid.
0: Clar,
1: el canvi climàtic va més ràpid que la tecnologia, no?
0: Llavors... més ràpid del que podíem imaginar.
1: És la intel·ligència artificial de la tecnologia. Sí, sí. Sí, sí.
0: Exactament.
1: Sí, sí.
0: Malauradament.
1: Sí,
0: penseu que tots els models climàtics que teníem de fa uns anys, que són els que corren i els que fan escenaris, ja prognosticaven que cap al 2030 hi hauria la separació d'escenaris. Entre el 25 i el 30 havíem de veure clarament si anàvem cap a un escenari terrorífic, per dir-ho així, o un més controlable. En aquest moment, el que estem veient supera el més terrorífic dels escenaris de canvi climàtic.
1: Doncs aquí estem.
0: Llavors, ens adonem de que se'ns estan anant de les mans una velocitat inimaginable. Llavors, en aquesta circumstància, és molt fàcil dir, s'han equivocat. A l'agost no el van veure, el que va passar a la Pedra de Tarragona i demés. Ara han exagerat, ara han estat molt prudents i no calia tant. Ara ens han dit que és Barcelona i va ser Girona. És veritat, però el que estem fent és intentar aportar el coneixement que tenim, que no és perfecte, en situacions d'alt risc a la població per compartir la responsabilitat, perquè ningú ens vindrà a salvar. Si tu estàs amb el cotxe i intentes creuar la riera, no hi ha manera humana de poder estar al teu costat. Llavors tu has d'evitar, has de comprendre que el cotxe aquell dia no l'has d'agafar. I això ens hem d'anar adaptant perquè no millorarà. El que anirem serà a èpoques de més escalfament i pluges més fortes i situacions, quan no plogui, de sequeres com la que vam tenir fa uns anys, que tornarà a venir en quan ens descuidem. Perquè això és el canvi climàtic, que ja està aquí, no és cap futur, és el que hi ha. I la temperatura de 40 graus a Barcelona...
1: No, deia, s'accelera,
0: perdó?
1: No?
0: I s'accelera, malauradament. No hem sabut fer res per aturar-lo, ara cal adaptar-se a una realitat canviant, i aquesta realitat canviant significa que hem d'assumir part de la nostra responsabilitat com a ciutadans, perquè no ens podrem salvar. Ens poden avisar amb unes hores d'antelació, però no ens poden salvar. I per aquesta nit jo crec que el missatge sobretot és pensar, plourà molt de manera concentrada i llavors són les zones urbanes les que patiran més. La zona urbana és impermeable, vol dir tota l'aigua que cau en zona urbana és aigua d'escolament. No és un gran riu que es desborda. Però llavors tenim tots els baixos, tots els locals que estan a nivell de carrer i no tenen una protecció. Tots aquests són els que es poden inundar aquesta nit en els diversos punts allà on plogui més. I hem de ser conscients de que hem de començar a estar preparats per aquest tipus d'inundacions, que és inundació essencialment en zona urbana. A part hi ha les rieres del Maresme, que evidentment ja les coneixem, i seran també aquesta nit, malauradament, un focus d'atenció, però no és tant el desbordament del Llobregat o del Besòs o el que ens ha de preocupar aquesta nit, perquè són fenòmens molt locals, molt intensos, que duren relativament poc. Estem parlant de 20-30 minuts, màxim una hora en el mateix lloc, no? I després es mourà i avançarà una mica i deixarà en el poble següent aquestes intensitats. Per tant, hem de ser molt conscients de que és una inundació per una quantitat de pluja que supera el llindar que tenim les infraestructures dissenyades per absorbir i drenar l'aigua. Perquè no les podem fer enormes, no? Les hem de fer d'una manera raonable. I tot això està dissenyat amb el passat, amb els 30 anys d'experiència que tenim. I ara ens trobem que hem canviat de pantalla.
1: Sí, sí, que l'experiència, diguéssim, serveix, però no és definitiva. Daniel Sampere, director del Centre de Recerca Aplicada d'Hidrometeorologia de la Universitat Politècnica de Catalunya. Gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies a vosaltres per acompanyar-nos a tots aquesta nit i ànims pel que queda.
1: Gràcies, igualment. Deixa'm saludar David Borrell, que és inspector en cap dels bombers de la Generalitat. David, bona nit.
2: Molt bona nit.
1: I disculpa per l'espera, que tenen feina i em sap greu que l'hagin fet esperar una mica. Expliqui'm quin és el balanç actual de persones que per exemple, s'han vist atrapades també en aigua o zones inundables.
2: Doncs en tenim moltíssimes. Nosaltres hem fet uns 200 serveis, sobretot especialment al Baix Llobregat, el que seria Hospitalet, Cornellà, el Prat, especialment, i molts d'ells és amb persones atrapades en vehicles. Encara a hores d'ara no tenim volcat en el nostre sistema tota la informació, però no són cap d'elles estava en una situació de risc vital imminent. No són cotxes, diguéssim, que se'ls enduia l'aigua, sinó són cotxes, diguéssim, aturats perquè mantinguin i que el nivell de l'aigua doncs no els hi permetia sortir del cotxe i hem hagut de fer bastants rescats en aquesta zona.
1: Estem parlant d'avisos concentrats a l'àrea metropolitana de Barcelona?
2: Sí, el que més, ara mateix, la feina la tenim sobretot, com dèiem, aquí a l'àrea metropolitana, sobretot el que és el Baix Llobregat, el Barcelonès Nord, el que és l'Hospitalet, també a Badalona ja comencem a també tenir força activitat. I també el Penedès, que ha plogut bastant, doncs estem fent una vigilància molt especial al Foix i perquè no tinguem problemes, diguéssim, a la zona de Cubelles.
1: A partir d'ara, diguéssim, que els avisos poden anar cap a una altra zona, a les comarques de Girona, en aquest sentit, fins ara no n'han rebut d'avisos?
2: No, de moment està plovent en aquesta zona. El que sí que hem fet és que hem fet un reforç extraordinari, un reforç com mai hem fet en el cas d'inundacions. Hem fet un reforç al que

0: bombers coneixem com a M2, que és una activació extraordinària, com el que vam tenir, per exemple, l'incendi de les Gavarres de l'estiu, és a dir, una situació excepcional, una gran emergència, i hem fet aquest reforç on hem doblat doncs, tots els parcs de bombers, hem obert tots els parcs de bombers voluntaris i hem fet un reforç molt gran en tot l'àmbit de coordinació i suport del cos de bombers. I el que ens centrem sobretot, tant aquesta nit especialment com a primeres hores de la matinada, sobretot és amb salvaments de persones i amb monitoritzar allà on comentava el vostre col·laborador anterior, no? que podíem tenir doncs, alguna situació d'alguna riera més o menys puntual on puguem tenir problemes, doncs monitoritzar tant a nivell de cabals, de monitoratge, diguéssim, en sala, com també en el territori, tenint unitats en el territori que ens puguin donar aquesta informació, perquè si tenim en algun moment persones que calgui doncs, fer un confinament, un alert, el que sigui, doncs poder-ho notificar ràpidament a Protecció Civil perquè s'activi. És a dir, fer aquest seguiment per estar doncs, a sobre de la protecció de les persones com a missió principal.
1: Recordar que diversos municipis com Barcelona, com Terrassa, com Mataró, com Sant Cugat i Castelldefels també han habilitat espais d'acollida per persones que no poden tornar a casa pel temporal, i Creu Roja també ha activat a prop d'un centenar de places i reforçarà l'acompanyament a persones sense llar a Cornellà i Cerdanyola. Deixi'm també preguntar-li, en aquest cas, pel consell que pugui donar algú que es trobi a casa seva i vegi com comença a entrar aigua. Què és el que hem de fer?
0: No, sobretot si són persones vulnerables o perceben doncs, una situació de perill, doncs, que truquin al 112. Si és una situació de que veuen que entra aigua que no estan en risc i de més, és a dir, si són baixos i de més, doncs no serà la nostra prioritat, bàsicament perquè tenim doncs, aquesta missió de salvament a les persones, tenim una simultaneïtat molt gran de serveis, moltes trucades, tenim tingut més de 400 trucades i per tant hem d'anar també doncs, seleccionant i anar prioritzant el salvament en tot cas o les persones doncs, que realment tinguin una dificultat especial. Vull dir que anar a treure, perquè se'n mantengui, però anar a treure aigua d'un aparcament, doncs òbviament que avui
1: sí, això no és una urgència,
0: i demà sí. No ho farem segur. Sí. Perquè tenim altres prioritats.
1: I també, si la gent té possibilitat d'anar a una planta superior, és important que si entra aigua doncs ho facin de seguida, perquè això va molt ràpid, sí. No?
0: Sí, sí, això, i també és el que estem en coordinació també doncs, tant amb els municipis com amb el CECAT, doncs, perquè en el moment que detectem doncs, situacions de perill, doncs puguem fer aquestes reubicacions de persones en pisos superiors o que calgui fer doncs, aquestes, diguéssim, evacuacions horitzontals o qualsevol altra mesura de protecció de la població. Això és un pas que fem important una mica doncs, per monitoritzar tota aquesta emergència que tenim, que sembla doncs, que ara tenim un caràcter excepcional.
1: David Borrell, l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat. Gràcies per acompanyar-nos i bona feina. Ànims.
0: Moltes gràcies a vostès. Bona nit.
2: Passen 6 minuts de 2:15 de la nit. Som en directe a Catalunya Ràdio i a 3Cat Info. Deixa'm donar primer una bona notícia. El metro de Barcelona tenia un tram de la línia 5 que no funcionava entre Cornellà Centre i Plaça de Sants. Bé, doncs aquí la circulació està restablerta, per tant el metro en la línia 5 funciona de manera íntegra, excepte a l'estació de Sagrada Família, on no paren en direcció a Cornellà Centre els trens. I després, dades, per exemple, el SEM, el Servei d'Emergències Mèdiques de la Generalitat, ha rebut avui un total de 22 alertes, amb un total de 21 persones afectades a les regions sanitàries de Barcelona, Metro Sud, Metro Nord, el Camp de Tarragona i el Penedès. I el 112, fins a les 11 de la nit, el telèfon, el 112 ha rebut 2.151 trucades per l'episodi de pluges, de les quals 1.400 han estat per inundacions. El Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental han estat les comarques amb més avisos. Un total de 2.151 trucades fins a les 11, 1.400 de les quals per inundacions.
1: Ara passen 7 minuts de 11:15 de la nit. Línies obertes al 9 3 2 0 1 7 4 7 4 per escoltar-vos, per acompanyar-vos.

0: per informar-nos. 93201-7474. Enric Agut, bona nit de nou.
1: Hola, bona nit, bona nit.
0: Ricard. Com ho tenim?
1: Doncs mira, el gruix de ruixats ara estan sobre el sector del Maresme, també del Vallès, del Barcelonès, baixen d'intensitat, tornen a pujar i encara hi ha molt material sobre el mar, encara hi ha molts núvols, és tot un riu de núvols i de ruixats que encara doncs, seguiran entrant en aquestes comarques fins als vols de les 4 o 5 de la matinada, mentre que a comarques de Girona, que han començat a caure les pluges a la Selva i també comença a fer-ho el Gironès o l'extrem sud del Baix Empordà, aquí s'intensificaran i s'estendran i podran ser molt persistents, com hem comentat ja en altres entrades, en aquestes comarques al llarg d'aquest diumenge. Els registres, doncs mira, per fer-nos una idea i sense entrar en barris, podem dir que a l'Hospitalet de Llobregat els sensors ja acumulen entre 160 i 200 litres. És molta aigua. Cornellà 200? També per damunt...
0: 60?
1: Sí, sí. Entre 160 litres i 200 litres.
0: 160 en estacions, i 200 litres. Això és
1: sí, en diverses estacions que estan repartides, que no són oficials, però són les que disposem, i si una d'elles donés 200 i les altres 40, aquesta seria molt sospitosa. Però com que totes estan entre 160 i 200, això és, doncs, és el que va a missa. A Cornellà, a més de 150 litres, també en diverses estacions, i a Barcelona, a la zona universitària, ja portem 108, però també ara ja en alguna estació no oficial també ja s'apropen els 140 o 150 litres, sempre en els barris tocant cap a l'àrea del Baix Llobregat, és a dir, a Sants, a Cors, en aquests sectors.
2: Aquesta diferenciació que fa l'Enric Agut és important, són algunes estacions que no són oficials, entre les oficials, sí. Com deies, la de zona universitària, són aquests 108 litres que
1: 108
2: deies,
1: litres.
2: Aquesta és la que ha rebut més precipitació aquesta hora, de les oficials, però després hi ha aquestes altres que poden arribar fins als 200 litres, que realment és moltíssima aigua, a més en una zona que no està gaire acostumada, no?, a rebre aquestes quantitats d'aigua.
1: No, això de tant en tant, històricament hem tingut també ruixats molt importants i més que aquests, però en poca estona com ara, doncs això passa en comptades vegades. És molta aigua, encara no ha acabat i clar, 200 litres encara podíem arribar als 250, 260 en aquestes comarques, al Baix Llobregat i demà a comarques de Girona. Hi ha alguns models, hi ha un que és molt bo, que els meteoròlegs doncs, i també la gent que està aficionada a meteorologia el seguim molt, que és el model AROM, el model francès, de Meteo France, i que dona acumulacions grans demà a comarques de Girona. Això vol dir que es complirà? No, sempre hi ha incertesa, però bé, és un dels models que nosaltres tenim en consideració, i mira, ara per demà a comarques gironines, doncs els registres són importants, estaríem parlant de 150-200 litres també.
2: Doncs aquesta és la previsió, veurem si es va confirmant o no, però en tot cas aquesta nit recordem que continua sent una situació molt, molt delicada. Enric, gràcies. Bona nit.
1: Bona nit.
2: Totes aquestes pluges, totes aquestes quantitats d'aigua estan provocant problemes de mobilitat, algunes carreteres tallades. Quina és la situació ara mateix? Txell Garriga, bona nit.
3: Bona nit de nou. Doncs mira, tallades com a tal, només tenim la C32, Esplugues de Llobregat cap al Nus de Llobregat, és a dir, en sentit sud. Aquí sí que veiem que la via està completament, de moment, anegada i, per tant, pot ser que trigui hores en recuperar la normalitat. Trànsit ens diu que s'estan fent desviaments senyalitzats. I agafo el fil de l'Enric perquè on sí que veiem que ara hi ha lentitud són a les carreteres precisament del Maresme. C32 a l'altura de Premià de Mar, per exemple, a la C60 també cap a Argentona. I pel que fa a l'àrea metropolitana, on veiem més lentitud a aquesta hora és sobretot a la C58 i la C33 d'entrada cap al Nus de la Trinitat i també de sortida. Aquí sí que veiem que els cotxes aixequen força aigua quan circulen, tot i així circulen, no? No estan parats ni molt menys.
0: Doncs gràcies, Txell Garriga. Fins ara.
3: Fins ara.
2: és el telèfon del directe per si algú ens vol explicar la seva situació. Per exemple, ho ha fet el Felip. Felip, bona nit.
4: Hola, bona nit. Què tal? Com esteu?
2: Des d'on truques?
4: Bé, doncs aquí aguantant la pluja. Us estem escoltant, gràcies per aquest programa especial. Us estem escoltant tota la tarda. I resulta que nosaltres, us demaneu a favor, aviam si es podeu esbrinar què ha passat, perquè portem gairebé dues hores sense llum aquí al carrer Llançà, entre el carrer València i Avinguda de Roma.
0: A Barcelona, doncs, això,
4: Aquí a Barcelona,
0: Sí, sí. Sí.
4: I portem doncs, gairebé dues hores. És estrany perquè és insòlit, que normalment no estem així, a menys que, recordo que hi ha una situació va haver-hi molts anys, que va estar inclús hores, però si se'n va la llum aquí ens triga molt poc en venir. Ara ja dic que gairebé dues hores és preocupant i no sabem
2: Dani, ens demanes ajuda a nosaltres perquè no us han donat cap explicació? Heu intentat...
4: No us han donat cap explicació.
2: No sabeu què és el que ha passat.
0: Hem trucat, però no ens donen resposta encara clara. Amb aquesta incidència i d'altres que també ens estan avisant,

0: i molt bé, o sí, però clar, també altres coses que necessites a casa, doncs el típic, no? Tenim unes espalmetes, bueno, el típic. Són moments insòlids que no passa sempre, però jo dic, aquí no es havia passat d'una manera tan... Ja. Tant de temps.
1: Oh, mira, si dura poquet i és i ara podeu anar a dormir, doncs mira, s'haurà estat una aventura i ja està, no?
0: És el que ha fet amb la senyora, no té més importància. Però
1: teniu ràdio en piles, veig.
0: Sí, us estem escoltant amb la ràdio i a més amb els mòbils. O sigui que ara tot si parlem amb aquest mòbil també estic sentint jo, lògicament, però anem amb la ràdio aquesta en piles i us estem escoltant tota la tarda i bueno, sempre us escoltem a vosaltres tot al matí, sempre esmorzant i en fi, sempre, no?
1: Això ja és bici, doncs, eh? Això ja és bici, dic.
0: Sí, amb vosaltres és bici. A vegades us fem una mica alçada amb RAC1, però bé, normalment escoltem Catalunya Ràdio.
2: Si torneu, cap problema. Llavors,
1: mentre m'ho truquin, digui Catalunya Ràdio i ja està. Sí, de les enquestes. Molt bé. Gràcies, Felip. Una abraçada.
0: No,
1: bona nit.
0: Una abraçada i molt de gust. Gràcies, maco. Moltes gràcies.
2: Per cert, hem estat explicant durant la tarda que hi ha hagut alguns esdeveniments culturals i esportius que tenien algun canvi en el seu horari, per exemple. Un d'ells és el concurs de castells, que s'havia de fer demà al matí a Tarragona i que, en canvi, s'ha canviat d'horari i ha passat a les 4 de la tarda. Clar, ja durant la tarda ens preguntàvem amb el David Clopés, amb el Roger Escapa, què passa amb les colles que van des de molt lluny des de Tarragona i que hauran potser de començar a moure's encara dins del termini d'horari en què la mobilitat està restringida. Saludem el Sergi Montero. Sergi, bona nit.
3: Hola, bona nit.
2: El Sergi Montero és el president de la colla dels Capgrossos de Mataró. Què fareu demà per intentar arribar al concurs de castells?
3: Bé, bueno, tal com hem notificat el concurs, en principi hem activat la maquinària de colla, la logística, per intentar adaptar-nos. Tenim diverses realitats. Una és la gent que, evidentment, ja està a Tarragona, que hi ha un gruix important, que en aquest cas afecta una miqueta menys, i després tota la gent que s'acaba de desplaçar demà. I en aquest cas el que hem fet és programar també amb la possibilitat que hem tingut amb les empreses de transport, doncs organitzar la logística a partir de les 2 de la tarda, que és quan a dia d'avui tenim la restricció de mobilitat.
2: Perquè des de l'organització del concurs, què us diuen?
3: Bueno, des de l'organització del concurs, la veritat és que la tarda ha estat una mica complexa, evidentment és una situació complexa, evidentment, sobretot per l'organització del concurs, no? Però per la resta de colles que hi havia informacions, però no hi havia informació oficial per part del concurs, i bueno, al final hem fet un parell de trobades més o menys formals on hem pogut expressar una mica les nostres necessitats que és una de les coses. Evidentment, les realitats són diferents, ja no només pel tema de la distància, sinó per altres circumstàncies, i bueno, pues hem intentat trobar una solució que vagi més o menys bé a tothom. No? Mai plou a gust de tothom, llavors al final és la solució que s'ha proposat, començar el concurs a les 4, i sí que hem demanat doncs, flexibilitat, sobretot, amb el que són entrades i sortides, que al final són un dels hàndicaps, sinó que organitzativament té un concurs molt marcat per un tema logístic, per un tema de volum i per un tema d'ordre, però que en aquest cas, com a situació excepcional, hem demanat una mica més de flexibilitat de l'habitual.
2: És el Sergi Montero, és el president de la colla dels Capgrossos de Mataró. Demà han d'anar fins a Tarragona per tal de participar en aquest concurs. Tindran dificultats, però confien arribar-hi encara que sigui una mica tard. Gràcies per acompanyar-nos i que vagi bé el desplaçament. Gràcies i bona nit.
3: Moltes gràcies a vosaltres i bona nit.
1: I ara comencem ja a entrar a la nit. Aquí a 14 minuts seran les 12 de la nit, per tant ja entrarem a mitjanit en una previsió que ara actualitzarem també i que és incerta i on la precaució és molt important, que entenguem que ha de ser total, perquè encara que hi hagi vist taronja, doncs pot caure moltíssima aigua i pot ser que hi hagi situacions complicades. Per tant, encara que estigueu a casa, encara que estigueu a Navistronja, que ara sentiu que no plou tant, doncs precaució perquè la nit és llarga.
2: L'Ajuntament de Barcelona informa que ha activat atenció social per atendre unes 80 persones que havien quedat a l'estació de França i a l'estació de Sants i que no poden tornar a casa. Fins a les 10 de la nit, 93 persones havien estat ja allotjades en equipaments municipals d'emergència per passar la nit. Demà, els serveis de menjador social obriran abans, a les 10 del matí, per tal que usuaris puguin refugiar-s'hi. Fins a les 10 d'aquesta nit, la xarxa de drenatge està funcionant correctament, tot i que s'ha registrat moments de gran entrada de cabal, sobretot als punts de Diagonal, Rond de Sant Pau i de Villarroel. I fins a les 10 de la nit, 15 serveis dels bombers, sobretot per Terrats, Arbrat, soterranis i algun ascensor. A les 10, la tallada de la carretera de la Rabassada, que hem explicat amb la caiguda d'un arbre. Però en tot cas, aquesta... actuació de suport a la gent que havia quedat atrapada a l'estació de França i l'estació de Sants, unes 80 persones que seran ateses pels serveis de l'Ajuntament de Barcelona.

0: Hi ha més gent atrapada també a l'estació d'AVE de Tarragona. Colla Ballester, bona nit.
1: Hola, Ricard, bona nit. Mira, sóc a l'andana, no sé quina, perquè he baixat tan ràpid, però no sé, espera, que un moment... Perquè
2: sí, sí, no pateix.
1: Podem pujar? És que estic amb una passatgera, ara els estan desallotjant del tren. Sí. Hi ha passatgers que han arribat aquí, com és el cas que ara us explicaré, a les 9:30, a 2:15 del vespre, procedents de Múrcia. Ara t'acaben de fer pujar ràpid el tren. Bona nit, el teu nom?
2: Anna.
1: T'han fet pujar ràpid el tren per agafar les coses,
2: sí,
1: que us han dit?
2: Sí, ens van dir que ens desplacem a la via 5. Ja ens pensaven que dormiríem aquí tota la nit, la veritat.
1: Porteu molta estona, hi ha servei de Creu Roja fora per donar servei a les persones. Jo ara no tinc tota la visió de l'estació perquè he baixat ràpid a l'andana. Jo crec que calculat des d'aquí unes 500...
0: Hi ha uns centenars de viatgers, ens diuen. Sí, sí.
1: Sí, unes 500 persones. Disculpa, tu venies de Múrcia. Què us han dit al sortir?
2: Hem rebut just en el moment de sortir un missatge que deia que si volíem canviar i anul·lar el viatge que ho podíem fer, però clar, ja estàvem tots a dins.
1: Ningú ha baixat del tren?
2: No, ningú ha baixat.
1: Ara veig el vostre tren, l'han desallotjat, però a la nostra esquerra n'hi ha un altre d'aquests llargs, d'alta velocitat, estem parlant de trens AVE, que la gent segueix sentada a dintre. Jo acabo de parlar amb un responsable de Renfe, m'ha dit que de moment els trens d'aquí no sortiran, però ara vosaltres us reubiquen.
2: Ens han dit que ens movem fins a la via 5, no sabem què trobarem allà.
1: Doncs anem a la via 5, cap a la via 5, i tenir també la perspectiva de totes les andanes. Just a l'entrar a l'estació ja es veien molts vehicles sortint, probablement de persones que anaven a Barcelona o tenen familiars aquí i que els han pogut venir a recollir. Però ara la imatge són, a la meva dreta, un tren llarg d'aquests d'alta velocitat, color blanc, amb els rètols de Renfe, a l'esquerra un altre, el de l'esquerra buit, el de la dreta ple, la gent a fora xerrant, explicant què és el que poden fer. La veritat és que tenen poc marge, perquè a més l'estació del Camp de Tarragona està ubicada al mig com del no-res, al mig d'un bosc. Mm. És a uns 12 minuts en cotxe de Tarragona ciutat, però està a prop de dos pobles i aquí no hi ha massa marge. Hem vist també un bus que sortia amb algunes persones i ara les desenes de persones que anaven en aquell tren els desallotgen. Bona nit. Perdó, estem en directe a Catalunya Ràdio. Vostès estan en un tren que està aturat aquí.
3: Sí, ja ho veus.
1: Sí, d'on venien i on anàveu?
3: Nosaltres veníem de Palència, exactament de Palència ciutat, i anàvem a Sants Estació i portem des d'abans de les 10 de la nit aquí aturats, i de moment el nostre tren no ens han dit res.
1: Esteu... És curiós, perquè el tren que teniu a l'altre costat de l'andana, ara l'han desallotjat, però el vostre no.
3: Estàvem parlant això, perquè jo el que penso és que si és un tema de terreny, de la pluja, no entenc que han desallotjat un tren i els estan posant en un altre tren. Vull dir, si és un tema de pluja o de risc o de llaut o el que sigui, no entenc que aquest tren d'aquí al costat nostre no surt i aleshores surt un tren. Això és el que no entenc. Jo estic aquí. Nosaltres estem en aquest tren i en aquest tren de moment encara no ens han dit res.
1: Quan
3: han
1: sortit, us han dit alguna cosa? Has fet algun advertiment?
3: Res. Bueno, per SMS, durant tota la jornada, perquè nosaltres venim de Palència, de la ciutat de Palència.
1: Sí.
3: Durant la jornada sí que ens han arribat un parell de SMS dient que, bueno, que hi ha uns endarreriments, uns retards, però no en concret pel tema aquest, no. I hem arribat aquí a Tarragona i encara no hem tingut cap notificació, ni SMS, ni res oficial.
1: 2 hores porteu aturats. Unes dues, no?
3: Sí, abans de les 10. Abans de les 10, sí, un parell d'hores, i cap missatge, ni cap estat amb personal aquí, des del restaurant... Diuen que no
1: saben... Està tancat.
3: Sí, bueno, que no saben res. No saben
1: el teu nom?
3: Ivan, em dic Ivan.
1: Moltes gràcies.
3: Vale, doncs gràcies a vosaltres.
1: Doncs molts passatgers, alguns dels trens, altres han fet rotllanes, i alguns ara, els del tren de l'esquerra, investigarem a l'andana 5, on els traslladen, perquè Renfe ens han dit que de moment no sortirà cap tren cap a Barcelona.
0: Ens diuen Creu Roja que estan portant també menjar i mantes. No sé si ho veus, això també. Colla.
1: Sí, he vist dos vehicles fora. El que passa que tota la gent està a les andanes, que has de poder accedir, i fora l'estació està desert. I allà ja he vist a l'entrar dos vehicles de Creu Roja que s'hi està subministrant, però hi ha molta gent, molt pacients, he de dir, molt tranquils, perquè clar, tampoc saben què és el que està passant, i el responsable de Renfe, o una de les persones de Renfe a l'estació, que m'ha deixat accedir a les andanes, m'ha dit que de moment no sortiran. El que veurem què passa amb aquesta gent que l'estan traslladant a l'altra andana. Jo ara estic pujant per les escales mecàniques mentre vaig parlant, estic seguint a uns que tinc ara uns 20 metres i mentre xerro vaig cap a l'andana 5 on es deia aquella noia, aquella senyora, que ara els reubiquen en aquell tren. Veurem si és que finalment pot sortir algun tren de l'estació del Camp de Tarragona.
4: Doncs aquesta és la situació pendent d'aquests viatgers que han quedat atrapats en aquesta estació del Camp de Tarragona amb línies d'alta velocitat que preveien arribar fins a Barcelona i que els tenen aturats sense més explicació i pendents de si els donen menjar, beure i mantes per passar la nit. No poden

0: avançar, doncs, que hi hagi alternatives.
1: Hi ha una cua, sí. Hi ha una cua increïble al final de les escales mecàniques, perquè, clar, però que els estan fent alguna explicació, si aconsegueixo arribar davant, sabrem què és el que els estan dient. Creu Roja a l'esquerra, 5 persones. Atenció.
2: 1, 2, por fa.
1: Instruccions del guarda de seguretat. No els deixen passar, els tenen una barrera, ja suposo que els hi faran controls, igual del bitllet, m'imagino, alguna manera controlar qui és que passa l'altra nana.
0: Només falta que sobre et demanin el bitllet,
3: sí, sí. Multa per no dur-lo, sobre multa.
1: Sí, sí. A veure,
0: ara mateix, colla, no plou a Tarragona, no?
1: No, ara no. Ha plogut bastant en aquesta zona de l'estació. Jo he creuat com Baix Camp i Tarragonès, el Baix Camp molt poc, Tarragonès una mica, i l'estació està mullada i té goteres. De fet, té goteres des que la van inaugurar. Tampoc seria novetat.
0: Caram.
1: Però, sí, sí. Però no, aquí no plou, ara. No plou, no plou. Està tot aturat, eh? Tots els passatgers del tren a la meva dreta, 4 guardes de seguretat a l'esquerra, Creu Roja ara ha marxat. Estic al passadís que dona perquè accedeixis, diguéssim, a l'altra andana. Per anar d'una andana a l'altra has de pujar, està per damunt del nivell de les andanes, no? Pujar per les escales mecàniques. Doncs ara aquí una trentena de persones amb maletes esperant, amb cares de cansats ja, i guardes de seguretat pensant-s'ho. No, no veig una resolució ràpida del tema ara mateix.
0: No, i més fàstima que dura. Ara tornem a connectar.
1: Mira,
0: amb tu.
1: Mira, evacuen un altre tren.
0: Un altre
1: evacuen
0: tren.
1: Un altre tren, sí. I ara per això els feien esperar. És com, espereu-vos aquí, que venen els de l'altre tren. No acabo de comprendre, però fi, ja ho esbrinarem.
0: Sí, tornem a connectar. Deixem que respiris també una mica. Colla, gràcies per aquesta connexió tan brillant com sempre. Una abraçada. Fins ara.
1: Fins ara.
3: Deixa'm explicar una altra història que s'assembla una mica a aquesta que explicàvem dels capgrossos de Mataró. El Barça de futbol sala tenia partit demà cap al migdia a Galícia. Han demanat que s'ajorni aquest partit. De moment l'han endarrerit més tard, cap al vespre. Però un directiu, el directiu del Barça, ha fet un missatge a les xarxes socials. Diu, tot i que el jutge de competició de la Federació Espanyola de Futbol Sala ens obliga a jugar demà, diumenge, el partit de futbol sala contra el Noia, un equip de Galícia, a les 8:30, acabo de donar instruccions a l'expedició del futbol sala del Barça que demà al matí ningú surti de casa seva, és a dir, que no viatjaran. Estan esperant que la federació pugui replantejar la solució i que, per tant, demà al matí els puguin ajornar el partit o suspendre'l. Però, de moment, la directiva del Barça decideix que no viatgen per anar a jugar a Galícia i, si no els ajornen el partit, doncs li donaran per perdut.
0: 9-3-0-1-7-4-7-4. Estem fent un especial a Catalunya Ràdio 3Cat Info per informar del que està passant a Catalunya i a aquesta hora podem saludar també Rafael Navarro, alcalde de Premià. Alcalde, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Com sap, hi ha un miniuracà que està amenaçant també, en aquest cas, la seva població. Podrien descarregar més de 200 litres a la comarca. Com està responent Premià de Mar a la fase d'emergència?
4: De moment està responent correctament perquè, per sort, dins d'aquesta desgràcia...
0: Doncs tenim un problema de comunicació, a veure si podem recuperar la línia amb l'alcalde, l'alcalde de Premià de Mar. Ara sí, em sembla que sí. És aquí, alcalde? No. No. Intentarem doncs, recuperar-ho d'aquí a pocs minuts. Premià de Mar és un municipi estret, com sabeu, que està tallat per la Nacional 2, per les vies de Rodalies, com molts municipis del Maresme, i on l'aigua de la muntanya sempre acaba buscant el mar. Per tant, aquests passos subterranis són les zones més crítiques, les rieres, que s'han hagut de tancar pel complet per evitar situacions també de que els conductors quedin atrapats pels temporals que vivim. Però que també és important doncs, saber quines són les precaucions que hi poden haver a partir d'ara. Són les 11:56, estem explicant en aquest especial informatiu de Missió Conjunta entre Catalunya Ràdio 3 Cat Info l'última hora d'aquest mini huracà que ha arribat a Catalunya a les 8 del vespre. I que s'allargarà atenció fins demà al migdia i pot deixar més de 200 litres per metre quadrat.
3: El govern demana a la ciutadania de 20 comarques del litoral i el prelitoral que es quedi a casa per l'alerta de pluges torrencials. L'avís, que inclou la possibilitat d'un mini-huracà mediterrani, preveu acumulacions d'aigua molt importants durant la matinada i fins demà al migdia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ho explicava aquí a Catalunya Ràdio.
5: Demanem doncs, molta prudència. La resolució contempla reduir la mobilitat exclusivament allò que sigui estrictament necessari. Necessari evitar totes les activitats a l'aire lliure, també les tancades, perquè aquí el que es tracta és d'evitar que la gent es mogui i, per tant, que no hi hagi mobilitat.
3: El missatge d'excepcionalitat a la compareixença des del Departament d'Interior és molt clar. Quedeu-vos a casa. Per tant, fins demà a les 2 del migdia queden prohibides la mobilitat i les activitats interiors i exteriors a la vintena de comarques afectades. Són l'Alt Empordà, l'Alt Penedès, el Baix Empordà, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, la Garrotxa, el Gironès, el Maresme, Maresme, el Pla de l'Estany, la Selva, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, l'Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, Osona, el Ripollès, el Tarragonès i el Moianès. Des de Protecció

0: Civil, Sergio Delgado, parla de situació excepcional i alerta que en només 3 hores de temporal ja s'estaven registrant inundacions importants.
1: Doncs amb unes acumulacions d'aigua al barri de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat, amb acumulacions d'aigua als carrers, amb inundacions, i tot just acaba de començar. Per tant, que ningú abaixi la guàrdia en tot aquest litoral, prelitoral de Tarragona, Barcelona, les comarques de Girona, i que el fet de que ara no estigui plovent no vol dir que en qualsevol moment, amb molta intensitat i d'una forma, diguem-ne, molt explosiva, començarà a ploure.
2: Per tant, molta precaució en aquest sentit. Cal evitar desplaçar-se si no és estrictament necessari, i qualsevol desplaçament s'haurà de justificar també correctament a les autoritats si aquestes ho requereixen. Saludàvem l'alcalde de Premià de Mar, Rafael Navarro. Alcalde, bon dia de nou. Bona nit.
3: Bona nit.
2: Li preguntava com està responent Premià de Mar a la fase d'emergència.
3: Sí, de moment estem responent correctament, perquè fins ara està plovent moltíssim aquí a Premià de Mar, però fins ara no diferia gaire dels capítols de pluges que històricament hem tingut cap a començaments de tardor. La pluja cau amb intensitat variable i això fa que les afectacions principals que sempre tenim a prop de la Nacional i de la Via del Tren, que ens fan de barrera artificial i impedeixen que l'aigua pugui arribar al mar correctament, doncs de moment van drenant, les instal·lacions van drenant, hem estat un parell de setmanes netejant invernals, i des d'aquest matí tenim el Comitè de Protecció Civil activat per posar fins a disposició d'eventualment, si hi hagués alguna persona que tingués emergència habitacional, doncs habitatges d'emergència. Però fins ara estem responent amb la normalitat, si ho podem dir així, que tenim cada cop que tenim un aiguat d'aquest tipus, sobretot en aquestes èpoques de l'any.
2: Que les zones costaneres, històricament, sempre són les més afectades per les rieres de Catalunya, que veiem les imatges i que estem acostumats, diguéssim, a veure. En aquest cas, quins són els passos subterranis més crítics que tenen a Premià?
3: No, ara mateix podríem dir que en circumstàncies d'aquest tipus, tots els passos soterrats que fan accedir a la platja, diguem, ara mateix estan anegats. Penseu que aquests passos subterranis estan construïts per sota del nivell del mar, i aquesta aigua, doncs, no només no pot arribar al mar, sinó que el propi mar fa... retranca, diguem, l'aigua cap a dins, cap a l'interior del poble. Per tant, ara mateix l'accés a la franja litoral a través dels passos soterrats és no recomanada, evidentment, però impossible actualment.
2: Alcalde, gràcies. Bona nit.
3: Bona nit.
2: És l'alcalde Rafael Navarro, alcalde de Premià de Mar. I saludem també a aquesta hora l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete. Alcaldessa, bona nit.
4: Hola, bona nit.
2: Expliquin quina és la situació ara mateix a la seva població.
4: Bueno, doncs és una situació que, bueno, escoltava també a l'alcalde de Premià, vull dir que no, ara no estem en cap incidència, jo que sigui molt excepcional. Sí que tenim anegat alguna sota pont, no?, de connexió, doncs, al voltant del municipi, punts que solen ser, doncs, sol passar, quan plou molt. Hem activat també el manteniment de rondes de cara, doncs, que puguin aixecar bombes per poder fer el drenatge. Tenim activada, doncs, la protecció civil, tenim una protecció civil de 10, i de fet hem fet també a la població aquesta tarda, doncs, megafonia per intentar, doncs, allò de bueno, intentar que la gent es pogués quedar a casa, poca o nula mobilitat, i bueno, i hem fet totes els passos que també hem tingut per recomanació de la pròpia SACAT de Protecció Civil de la Generalitat. Per tant, en principi no tenim incidències greus. I el parc fluvial, bueno, sí. Sabem que ara ja, doncs, el riu, doncs, ha travessat el seu propi curs normal, però no estem en una fase... Hem entrat a una fase prealerta, una fase alerta, però l'altre dia, quan van tenir la tormenta tan forta, en poca estona anava pràcticament de mur a mur. I avui, en principi, va, diguéssim, amb més normalitat en un episodi com aquest.
2: Clar, Sant Adrià rep tot el cabal final del Besòs, no? És a dir,
4: correcte, sí,
2: abans de la seva desembocadura... Per tant, diguéssim que és un lloc també important on arribaria amb molta força si hi hagués molta aigua que baixés pel
4: bueno,
2: Besòs.
4: Clar, no només és l'aigua que agafa, evidentment, de la pròpia ciutat, sinó de tot el transcurs del riu des de dalt, no? Per tant, bueno, estem allò pendents i de moment jo diria que

0: banda del tema d'aquests passos més elevats i controlant el tema de la circulació, no tenim incidències destacables.
1: Uh-huh. Alcaldessa, gràcies, que tingui una bona nit. Esperem.
0: Vinga, moltes gràcies, esperem.
1: Sí, sí, esperem. Gràcies, que vagi bé. És Filo Canyet, alcaldessa de Sant Adrià de Besòs. També podem saludar a aquesta hora l'alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Bou. Alcaldessa, bona nit.
2: Bona nit, com esteu?
1: Quina és la situació ara mateix?
2: Doncs també, seguint una miqueta el fil del que deia l'alcaldessa de Sant Adrià, doncs al Prat estem bé, molt pendents de les properes hores. Les estones que hem passat fins ara, la veritat és que estem orgullosíssimes del nostre clavegram i dels nostres col·lectors superdimensionats i, per tant, ens està tractant força bé. També tenim, evidentment, des de primera hora d'aquesta tarda, els accessos al riu i els accessos, evidentment, al nostre litoral tancats, però tota precaució és poca. I, per tant, doncs això, molt pendents del que pugui passar a les properes hores i insisteixo, a la trama urbana doncs no hi ha hagut massa incidències i allò entre les cap a les 10, que ha estat quan hem patit una miqueta més, fins a les 10 aproximadament, doncs hi ha hagut els nostres carrers estan bastant ben preparats i excepte algunes tapes de clavegram, incidències, insisteixo, i entre cometes menors, doncs estem força satisfetes pel moment, però molt pendents.
1: Clar, abans parlàvem del Besòs, en aquest cas hem de parlar del riu Llobregat, perquè al final també vostès reben tot el cabal final, no?, del riu Llobregat.
2: Sí, sí, correcte.
1: I hi ha algun risc, que li han explicat, hi ha algun risc real de desbordament de les zones agrícoles, per exemple, que hi ha al voltant del riu?
2: En el nostre tram no, perquè quan es va urbanitzar aquest tram final del riu, doncs les avingudes estan previstes, home, si es desbordés, tindríem realment molts problemes, però això no ha passat mai, per tant, en aquests episodis de pluja, tant dels de fa algun parell de dies com els d'avui, doncs no. És cert que baixa molt caudalós, però no tenim en principi no estem corrent cap risc de desbordament, no.
1: També explicàvem avui en aquest especial que hi ha incidències també a l'aeroport del Prat. No sé si també hi ha una coordinació directa entre el seu municipi i amb Aena per generar el col·lapse que es pugui generar de passatgers o els talls d'accessos a transports.
2: Zero. Cap coordinació entre l'Ajuntament del Prat i Aena. No tinc cap informació.
1: Però és habitual, això?
2: Sí, és habitual que l'aeroport funciona, diguéssim, amb una autonomia del seu entorn en general, i per tant doncs rebem algunes informacions de quan hi ha doncs algun avió que no pot aterrar o alguna incidència, però en qualsevol cas diguéssim que generen informacions molt automatitzades i nosaltres estaríem, si necessiten la nostra col·laboració, només faltaria, evidentment, però sí, és habitual que no tinguem massa informacions. De tota manera, no sé exactament com podríem ajudar un aeroport que, de moment, evidentment, s'estan anul·lant alguns avions, algunes operacions, però vamos, fins aquí, no tenim més informacions, no.
1: Alba Bou, alcaldessa de Prat de Llobregat, bona nit, gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies, cuideu-vos.
1: Línies obertes al 93201-7474.
3: Estàvem molt pendents del Llobregat, com deia l'alcaldessa del Prat, és on hi havia més estacions de l'Agència Catalana de l'Aigua en situació groga, vol dir que poden encara arribar a vermell. Continuen en groc, per exemple, a Sant Joan d'Espí, amb 111 metres cúbics per segon, o, per exemple, també a Sant Vicenç dels Horts, amb 82 metres cúbics per segon. Però ara comencen a estar també en groc a estacions del Besòs. Per exemple, a Santa Coloma de Gramenet baixen 120 metres cúbics per segon. Està en groc també, encara no és vermell, per tant no és situació de perill, però sí en tot cas d'alerta. 120 a Santa Coloma, una mica més amunt del riu, a Montcada i Reixac baixant 74 metres cúbics per segon, que també és un nivell groc. Per tant, encara no estem en situació de perill, però sí que hi ha una important pujada del cabal, primer del Llobregat i ara ja el Besòs, senyal que les pluges efectivament es mouen cap al nord.
1: Passen 7 minuts de les 12 de la nit, línies obertes al 93201-7474. Avui és nit de ràdio, és nit de Catalunya Ràdio. Txell Garriga, què tal? Bona nit.
4: Doncs mira, les carreteres, els últims minuts que estàvem esperant per fer aquesta connexió s'han anat acumulant incidències, si et sembla la repassem. Sí. Comencem per les que tenen a veure sobretot amb aquestes pluges que estem tenint avui. La més important la tenim a la C32 Esplugues de Llobregat. Recordem, en sentit sud, està tallada, aquesta via està totalment anegada i per tant és possible que aquesta encara pugui trigar hores en recuperar la normalitat.

0: normalitat, però és que també tenim ara, sobretot més cap al nord de Barcelona, que estan tenint incidències sobretot per inundacions o bassals per aigua. Per exemple, la C58, ja només a la sortida de Barcelona, del nus de la Trinitat, on enllaça també amb la C33, en allà comença ja amb bassals d'aigua direcció Sabadell. També la C31, a l'altura de Montgat, en aquest cas, però, direcció Barcelona, i talla dos carrils de la circulació. També veiem circulació molt lenta cap a la C32 a l'altura de Premià de Mar, també a la C60 a l'altura d'Argentona. I et deia que s'han acumulat incidències perquè de cop i volta tenim tallada per accident l'AP7 a Martorell, direcció Tarragona. En aquest cas està tallada ara perquè aquest accident ja s'estaria retirant. Fa una estona es tallava només un carril, per tant entenem que s'està acabant ja de retirar. I també està tallada la C17 a l'altura de Malla, en aquest cas també direcció Barcelona.
1: Doncs aquesta és la situació a la xarxa viària. Entre la gent que sí que s'està mobilitzant o que està ara mateix circulant, hi ha els taxistes. Tenim en línia el president d'Elite Taxi, Oliver Contel. Contel, senyor Contel, bona nit.
2: Sí. Hola, què tal? Bona nit. Per dir alguna cosa, molt d'acord jo amb l'alcaldessa del Prat, de que Aena sempre va a la seva bola i li importa un mico tot el que té al seu voltant. Molt d'acord amb l'alcaldessa.
3: Per què ho diu? Per què ho diu?
2: Perquè Aena és que és un ens que no diu mai res, no informa de res, sempre intentant enganyar els col·lectius que treballem al voltant de l'aeroport, i la veritat és que quan ella li han informat alguna cosa i ella sincerament ha dit no, doncs mira, em sona totalment del dia a dia del taxi amb l'aeroport de Barcelona.
1: Per tant, vosaltres, per exemple, hi ha taxistes que han anat a l'aeroport del Prat com si hi hagués una operativa normal quan hi ha molts vols cancel·lats i, per tant, no hi ha tant afluència de gent.
2: Exacte. D'ells no ha vingut cap informació. El que passa és que nosaltres estem molt ben coordinats amb nosaltres i de seguida ens hem adonat compte que estaven tallant. Pel matí, per exemple, ha estat tot el matí a l'aeroport tallat, no ha aterrat cap vol. Ara per la nit ja hem adonat que no sortirien moltíssims avions i sabien que hi hauria moltíssima gent que tenia que sortir de l'aeroport d'alguna manera. Sabent-hi que no hi ha busos, sabent-hi que no hi ha ferrocarrils i tal, doncs apa, a l'aeroport a treure gent, cap problema.
1: A banda de la situació de l'aeroport, què més us heu trobat als companys que estan ara mateix a la carretera, al carrer, treballant?
2: Home, doncs les tallades habituals, les inundacions, tot això, sempre que et moguis amb el taxi, quan sàpigues la destinació del passatger, tens que parar un segon i preguntar, compte, mirem el trajecte, a veure si podem arribar o no podem arribar, perquè igual no et convé sortir d'on estàs per anar al teu lloc de destí, perquè igual no pots arribar. Mm-hmm. Això, en aquests dies així tan complexes, abans de moure't tens que fer-ho. Avui mateix he portat uns passatgers estrangers a un hotel fora de Barcelona i el primer que hem fet és mirar, a veure, la C32 està oberta o no està oberta? Vale, està oberta, molt bé, anem. Perquè si agafes el viatger i després no el pots dur, és culpa teva també, una mica. Compte.
1: Hem notat un descens en la circulació, com demanaven les autoritats?
2: Fins a les 6-7 de la tarda aproximadament, no. Hi ha hagut un munt de gent movent-se amb el cotxe. Suposo que per la pressa de dir, hosti tu, arribem on tenim que arribar, perquè com triguem un pèl més, igual no arribem, no? Després, pel que diuen els companys amb el telèfon, jo és que he tingut que venir aquí a casa perquè tinc inundació, sí que han dit que la ciutat s'ha quedat força deserta, sí.
1: I la situació més delicada ha estat al voltant de Cornellà i l'Hospitalet, que és on estàvem explicant que hi ha hagut més inundacions?
2: Sí. Pel que diuen, sí. Algun tros aquí, pel que m'han dit, a Sant Boi, el polí industrial, que sempre acumula una mica d'aigua, però, bueno, lo que han explicat fins ara amb les notícies és força aproximat, sí.
1: És Oliver Condel, és el president d'Elite Taxi. Gràcies per acompanyar-nos. Bona nit i molta precaució a la carretera,
2: sí,
1: als companys.
2: Sí. Poc moviment, molta preocupació i molta vista movent-se, sí. Una abraçada.
3: Gràcies, que vagi bé. 93201-7474, línies obertes, per comunicar-nos el que vulgueu o també per fer-vos companyia. 93201-7474. Saludem a aquesta hora de la nit també l'alcalde de l'Hospitalet de Llobregat, David Quirós. Alcalde, bona nit de nou.
4: Bona nit, Ricard, de nou.
3: Estem parlant d'una ciutat, l'Hospitalet, que és la ciutat amb la densitat de població més alta de Catalunya. No sé com estan ara mateix. Quin és el balanç actual d'incidències?
4: Doncs ara mateix porta una estona que ha baixat la intensitat de la pluja i, per tant, hem pogut sortir

0: ha donat resposta a algunes de les incidències que durant l'episodi més greu doncs no podíem estar. Pàrquings inundats, baixos, que alguns són habitatge també inundats, l'espai que havíem habilitat per si hi havia gent que tenia necessitat o gent sense llar, doncs ja tenim 20 persones ateses i que passaran la nit allà. I ara, com et deia, gràcies a que ha baixat la intensitat de la pluja, doncs els serveis d'emergència, de protecció civil i de manteniment de la ciutat estan podent actuar doncs, amb les cubes, amb les bombes d'extracció d'aigua per intentar apaivagar la situació que s'ha donat.
1: Hi ha hagut algun rescat d'urgència?
0: Doncs hem tingut alguna incidència amb gent que ha fet ús del vehicle, però més enllà de poder atendre'ls i fer el rescat, per sort continuem sense cap tipus de dany personal, i això jo crec que és el més important.
1: Quines són les vies urbanes ara mateix tancades, alcalde?
0: Doncs, en principi, alguns passos soterrats, com el del Bingo del Carrilet, el barri del Gornal que comunica Santa Eulàlia, però no tindria més afectació més enllà de com et dic, que l'aigua està sent absorbida, per sort, però amb la preocupació de que els episodis es poden repetir i que l'alerta vermella la tenim fins demà.
1: Fins demà, això vol dir que dilluns podria ser que quan la gent tornés a treballar doncs encara es trobés, per exemple, penso en la zona industrial de la ciutat, com la carretera del Mig o Pedrosa, per exemple, que es podria trobar encara amb dificultats, no?
0: Bueno, intentarem que en el moment que desaparegui l'alerta i que la pluja desaparegui també, doncs, poder anar a evitar aquesta situació. Ens preocupa també la situació de les escoles, per tant, demà organitzarem un dispositiu per poder visitar els centres educatius i saber que no tenen afectació, i per tant que el dilluns, quan els alumnes i els mestres arribin a l'aula, que estigui tot en condicions, o almenys sapiguem quines condicions són, perquè ara mateix estan tancats els centres i, per tant, tampoc som conscients de l'afectació.
1: Clar, això pot continuar aquesta nit, per tant, encara cal extrema precaucions. Alcalde, no sé si s'havia trobat
0: correcte
1: mai vostè en una situació com aquesta.
0: No, amb aquesta intensitat de pluja no. De fet, jo crec que ens diuen que s'han registrat gairebé 200 litres per metre quadrat, i jo crec que hi ha un registre històric, deu ser la màxima intensitat de pluja de la ciutat. Però anem a veure com evolucionem.
1: Doncs David Quirós és alcalde de l'Hospitalet. Gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé.
0: Molt bé, gràcies, Ricard, a vosaltres.
1: Adéu-siau. Eloi Cordomí, bona nit.
2: Hola, bona nit, què tal?
1: Com estàs?
2: Doncs mira, aquí, seguint radar, seguint les imatges del Meteosat, una mica comptant litres, el que hem fet tota la setmana, vaja.
1: Sí, sí, però ara amb més intensitat que mai.
2: Exacte.
1: Com ho tenim ara, Eloi?
2: Mira, anem veient tot aquest sistema convectiu. Té unes grans dimensions, té molta estructura. Això vol dir doncs que hi ha tot de tempestes que, a més d'aquestes que han anat entrant, tot de tempestes a la rereguarda, que s'estan formant sobre el mar i que es dirigeixen directament a tot el sector nord del litoral central. Per tant, Barcelonès, Maresme... I després entren més endins, ja cap a la zona del Vallès, per al litoral, les tempestes arriben amb molta intensitat també, i estàvem mirant ara l'altura dels núvols, i en surt en general, són uns núvols que tenen uns 10-15 quilòmetres d'altura, que seria més o menys normal en aquestes circumstàncies, però hi ha alguns pics que arriben als 20 quilòmetres d'altura. Això vol dir que passen la tropopausa, allà on es formen tots els fenòmens meteorològics, la troposfera, doncs sobrepassen el límit d'aquesta capa i encara poden arribar a créixer una miqueta més de l'energia que arriba a tenir els corrents verticals que s'estan formant. És una mostra de la inestabilitat, de la quantitat d'humitat també que hi ha a l'atmosfera i de tot aquest gran sistema de tempestes que s'està formant.
1: Clar, estem seguint minut a minut l'evolució d'aquest temporal amb aquests mapes també en directe del 3CAT que també tenim a través de les imatges del Meteocat. És un sistema que veiem que el que fa és que hi ha un moment que es queda clavat, no? I allà és quan comença a descarregar l'aigua i és on, diguéssim, ja no podem parlar de front clàssic, sinó que hem de parlar d'un altre tipus de fenomen.
2: Sí, són fenòmens molt tropicals. Realment aquí estem acostumats a... Aquí em refereixo a les latituds
1: mitjanes. Seria encertat, Eloi, dir-li així, fenomen tropical?
2: Sí. Són unes pluges amb un caràcter molt tropical. És a dir, aquí estem acostumats a que, com canvia el temps, arriba un front, arriba una gran borrasca, arriba una llevantada, arriba una dana, no?, que és una depressió aïllada a nivells alts, que fa que el contrast amb un mar calent, una temperatura en superfície calenta i l'aire fred en altura, es generen les tempestes. Aquí no. La

0: pertorbació atmosfèrica que estem tenint és miserable. El que estem tenint ara és una persistència de vents de llevant molt marcada, que dura tota la setmana, un vent provocat precisament per un anticicló, no pas per una borrasca, i el que tenim també és una injecció de molta humitat a causa d'aquest vent de llevant a les capes baixes de l'atmosfera, i també hi ha hagut una altra configuració durant la setmana que ha anat injectant també molta humitat a les capes mitjanes. Llavors tenim tota l'atmosfera saturada, des de baix fins a dalt de tot, saturada d'humitat. I llavors això, amb les condicions d'aquest mar tan calent, de les temperatures tan càlides que tenim en superfície, doncs fa que tinguem aquests fenòmens. De fet, hi ha una relació física que ens diu que com per cada grau que augmenta la temperatura de l'aire, l'aire és capaç de retenir un 7% més de vapor d'aigua. Clar, si aquest mes de setembre hem tingut temperatures 4 graus per sobre del normal, tenim molt més vapor d'aigua.
1: I el mes d'agost, no? És a dir, que tot això al final és benzina per arribar a aquesta situació. Exacte. És a dir, sense la calor no estaríem davant d'aquest tipus de tempesta.
0: I tenim una atmosfera ara, amb aquestes temperatures més altes, que té molta més capacitat de retenir vapor d'aigua quan les condicions són favorables com avui. Vol dir que tenim una atmosfera també capaç de produir pluges més fortes, més intenses, que la que teníem ara fa un temps. Llavors, aquesta situació meteorològica que tenim ara no és excepcional, però sí que és excepcional el fet que la tinguem amb 2 graus més que fa 20-30 anys. Llavors això pot provocar pluges molt més fortes.
2: Estic mirant, Eloi, ara mateix la pàgina web del Meteocat amb les estacions meteorològiques, les oficials, perquè ja sabem que n'hi ha d'oficioses que donen quantitats més altes, 143 litres al Raval de Barcelona. Abans es deia la Sarai Gascon del Meteocat que deia mai s'han arribat als 200 litres a Barcelona. 143 ara mateix al Raval, 123 a la zona universitària, són quantitats de rècord.
0: Sí, no m'atreviria a dir perquè, sincerament, jo per les dades soc
2: clar, però no ha acabat l'episodi encara, vull dir que això anirà pujant.
0: Sí, és probable que tinguem rècords de precipitació i, sobretot, rècords de precipitació en poca estona. Val, és a dir, 100 litres a Barcelona han caigut.
1: Tu pots respondre ara la pregunta de, a les properes 2 hores, on serà el nucli més dur?
0: Litoral de Barcelona... m'atreviria a dir fins i tot de Barcelona cap al nord. Barcelona és Maresme i Vallesos... és on crec que hi haurà més precipitació.
1: Les dues properes hores, això, eh?
0: Sí.
1: I després d'aquestes 2 hores...
0: avança cap al nord.
1: Cap al nord és cap a Girona, ja, eh?
0: Sí, però potser tarda bastant, en avançar cap al nord. És a dir, segurament més de 2 hores és possible que estigui bona
1: estar
0: part de la matinada.
1: Des de les 12 de la nit fins a les 4 o 5 de la matinada?
0: Sí.
1: Amb el litoral i els dos Vallesos?
0: Sí.
1: I part del Maresme amb molta intensitat?
0: Amb aquesta pluja estancada.
1: Clar,
0: que no estarà tota l'estona amb la mateixa intensitat.
1: No. O sigui,
0: però,
1: ser que,
0: vull dir que
1: no
0: hi ha moments que disminueix una mica, eh? Sí, però
1: que no
0: vaja.
1: Plogui fins i tot, no? Sí.
0: Però no, és que només mira el radar i es veu, no?, que hi ha tot un tren de tempestes al darrere. O sigui, darrere una en ve una altra. I aquest és el problema, que hi haurà aquestes acumulacions extraordinàries. Mira, estic mirant. O sigui, els models aquests amb més de detall ens marquen que fins a les 2-3 de la matinada la pluja queda... La part més forta es produirà aquí al Barcelonès i Maresme, i Vallesos, eh? I després sí que ja comença a entrar cap a les comarques de Girona. Sense arribar a desaparèixer
1: parlant,
0: del litoral central.
1: És que això és important, són llocs que ja ha plogut el que ha plogut.
0: Clar. Sí, clar.
1: I clar, si estem parlant de 4 o 5 hores encara continuades, que no, ja sabem que no seran seguides, eh? Però...
0: Jo crec que ara el risc a les pròximes hores, tal com està configurat el radar meteorològic, el risc als immediats minuts més marcat és les rieres del Maresme, perquè, de fet, el Maresme estava mirant també, hi ha registres ja de més de 50 litres a molts llocs, eh? Badalona 110 i sud del Maresme, de Mataró cap al sud, hi ha més de 50 litres. I això vol dir que tenim el terreny saturat, segurament les rieres ja hauran començat a créixer, i ara hi ha tot aquest reguitzell de tempestes preparades per entrar.
1: Clar,
0: per
1: tant, aquí ara... l'efecte tromba d'aigua, no?, que és aquesta gran velocitat que fa que baixi de la muntanya, doncs va acumulant energia i al final doncs, les zones on descarrega és complicat els efectes que pot tenir.
0: Sí, que normalment són diferents torrents que convergeixen en un munt de sol i aquest sol és el que acaba passant moltes vegades pel nucli de poblacions, no? Com no sé, Premià, el Masnou, etc. Doncs tenen tot de torrentets que neixen de les muntanyes, s'ajunten amb un de sol i aquest és on s'acceleren. I després també tenim molta part de les rieres pavimentades, amb la qual cosa doncs, sí que és veritat que això ajuda a canalitzar, però també ajuda que l'aigua agafi velocitat.
1: Podria, és a dir, clar, aquestes imatges que estem veient, algunes són al principi de quan veure la Dana al país.

0: Valencià, per exemple, no? És a dir, va començar tot amb aquestes imatges de que veiem un cotxe mig inundat, és a dir, però al final la cosa es va desbordar. És a dir, que la situació geòlica allà és diferent, eh? Però bo, estem veient imatges d'inundacions molt importants, molt considerables ja.
1: Sí, sí. No m'atreviria a comparar-ho amb aquell episodi, perquè allò és una cosa excepcional que espero no tornar a veure mai més a la vida. I això penso que és una situació que, vaja, aquest setembre... Ahir la vam veure a l'Ebre, unes quantitats semblants, unes circumstàncies semblants, un patró meteorològic semblant. Avui el veiem al litoral de Barcelona i al prelitoral. I no és... O sigui, s'ha anat produint.
0: Clar, ara preguntaré per l'Ebre i el País Valencià, perquè són zones que sembla que ja hem d'anar mentalitzant que seran més afectades per aquests temporals. Però abans, deixem anar cap a Tarragona. Sí. Colla Ballester, hola.
2: Hola, bona nit, Ricard.
0: Encara ets aquí esperant.
2: Sí, encara estic aquí, però ja he descobert per què canviaven els passatgers d'un tren a l'altre. Els han dit sense explicacions que els seguissin. Hem baixat a l'altra andana i els estan reubicant en un tren que ja venia semiple. Crec que és de Madrid, però el rètols ara no pot fer massa cas. He pujat al tren amb ells, ara estan allà assentats. Parlàvem amb l'Anna, l'he hagut de gravar perquè des del tren no hi havia cobertura, no ho podíem fer pas en directe de cap manera. I escoltem-la perquè és interessant també el que diu, què faré quan arribi a Barcelona, per exemple.
3: Vale, som dalt del tren.
4: Sí.
3: Se suposa que aquest tren marxarà. Què us han dit per baixar?
4: No, per baixar res. Ens han dit que primer que canviéssim d'andana, després que els seguíssim. Ara ens han fet baixar una nova andana i ens han posat dins un tren que és un AVE que venia de Madrid, sembla, i que potser sortirà, però no ens han dit quan ni res. Clar, ara mateix... Si arribem a Barcelona encara és pitjor perquè no hi ha transport públic.
3: Si tu preferiries quedar-te?
4: Gairebé que sí, perquè a més estar amb el tren en marxa amb la pluja fa por, no? Del que pugui passar. Llavors ja ens havíem fet tots a la idea de dormir al tren.
3: Ara esteu en un tren que va molt atapeït, és un tren que ja portava passatgers i ara vosaltres afegim.
4: Nosaltres ens afegim, ens estem col·locant als llocs que hi ha i si arribem a Barcelona... Arribarem, però què, dormim a l'estació de Sants? O potser es volen desempallegar a nosaltres, no tinc ni idea. Perquè, clar, tampoc no, ni ens han donat aigua, tampoc no ens han dit a quantes hores durarà això, o sigui que no sabem. Clar, jo penso que es veu que a les 5 de la matinada obre el metro. Per tant, si arribéssim a les 5 encara podríem agafar el metro, però si arribem ara a les 2 o a les 3 de la matinada ens quedarem penjats a Sants. No crec que hi hagi taxis amb l'inundada que està a Barcelona.
2: Segons l'operativa de l'estació, es recol·locaran diversos convois i sortiran d'aquí una estona sense concretar cap a Barcelona. I em consta que altres companyies el que han fet és no aturar algun tren a Tarragona i anar en marxa més ralentida i algun d'ells ja ha arribat a Barcelona. És a dir, que d'alguna manera, amb més lentitud, però la situació es va normalitzant. Mm.
0: Recordem que Rodalies ha suspès la circulació dels trens a partir de les 8 del vespre i aquí, en aquest cas, són uns 500 passatgers d'Aies Colla que estan atrapats al Camp de Tarragona, que anaven amb l'AVE i que s'han vist doncs, atrapats per la situació temporal.
2: Sí, que ara estan com reconduint, reubicant-los en altres trens, és a dir, agrupant-los, que en vez de tres que n'hi ha d'aturats, que en surti un, que els vagin agrupant, més plens, però que puguin sortir, sense que es concreti l'hora, però que puguin sortir cap a Barcelona.
0: Colla, gràcies. Una abraçada. Bona nit.
2: A vosaltres. Bona nit.
0: Eloi, parlàvem de les Terres de l'Ebre i el País Valencià. Diries que són la zona zero d'aquests temporals de pluja extrems?
1: Sí, clarament, perquè és on l'aigua calenta del mar allarga més temps d'entrada a la tardor. Llavors hem de pensar que la principal font d'energia de totes aquestes tempestes és això, és la quantitat d'humitat, de vapor d'aigua que allibera el mar amb aquestes temperatures.
0: Llavors, perquè el Maestrat tenim... o els ports, per exemple, les serralades, que estan molt a prop de la línia de la costa, això sí. Té algun efecte també? Concentra encara més la calor?
1: No, concentra, afavoreix que hi hagi els moviments verticals. És a dir, el que necessitem és moviments verticals de l'aire.
0: Sí.
1: O sigui, una tempesta es forma perquè hi ha alguna cosa que fa elevar l'aire.
0: Per tant, la muntanya també afavoreix que hi hagi la tempesta en aquestes zones, al País Valencià i les Terres de l'Ebre.
1: Sí. És curiós, però, perquè aquesta vegada no ha passat. Normalment, a vegades, amb aquestes situacions, amb unes situacions semblants, veiem grans acumulacions als ports i importants a la plana, però no tant. I aquest cop no, han estat tempestes sobre el mar, que han tocat terra... I llavors, de mesura que anaven entrant, anaven diluint-se. És que és el que passa amb els ciclons i les tempestes tropicals, que quan toquen terra es desfan. Doncs aquí, en el fons, ha passat el mateix. Són tempestes que s'alimenten del mar.
5: Doncs aquesta és la situació, i que, a més, continuarà... Digues, que em sembla que em volies dir alguna cosa, Eloi.
1: No, una curiositat, i és que...

0: ara no m'atreviria a tirar-me a la piscina abans d'hora, però anem seguint l'opció, la possibilitat que aquest sistema convectiu mesoescalar, és a dir, aquest gran sistema de tempestes, es converteixi en un mini huracà mediterrani, i fa un parell d'imatges del Meteosat, d'actualitzacions, que es va veient una espècie d'ull, un forat al mig d'aquest gran sistema de tempestes. Llavors, bé, d'anar-ho seguint, però es comença a intuir una certa forma ciclònica.
1: Perquè estic mirant els mapes, no veig a cap ull, jo.
0: Estàs mirant el radar o el Meteosat?
1: El radar.
0: No, has de mirar el Meteosat.
1: El Meteosat.
0: Sí, hauries d'anar a la web d'Eumetsat. Sí.
2: Canvia.
0: Eumetsat viu.
1: És de color blanc i negre, no? És una cosa que feu aquí...
0: Jo el tinc en color vermell. Clar, ara aquesta hora, com que aquesta hora és de nit, les imatges no són tan fines.
1: Com ens hem d'imaginar, per explicar-ho també pels oients de la ràdio? És a dir, estem parlant d'una massa d'aire...
0: Mira, la gran tempesta,
1: sí?
0: Aquest sistema convectiu, ara mateix aniria des de les comarques de Girona i de Barcelona fins gairebé al nord de Menorca. Val? Això és un gran nucli, una agregació de tempestes, però que forma un gran sistema. Llavors, just a mig camí, entre Blanes i Menorca, s'intueix ja com un foradet que m'hauria de deixar passar una estona més per acabar-ho de confirmar, però podria arribar a intuir-se l'ull d'aquest miniciclonet que podria estar-se formant.
2: Ara tens el Ricard pendent d'una fotografia a la pantalla intentant trobar
1: sí,
2: el foradet.
1: Clar, però
0: ara també
1: no trobo el foradet. Aleshores, Eloi, si això s'acaba formant, sí que teniu determinat que seria un mini-huracà. O sigui, com sabeu quin serà el volum, diguéssim, d'això?
0: Si s'acaba...
1: O també hi ha risc que això sigui més gran del que es pot semblar a aquesta hora?
0: No, com a màxim pot arribar a ser un mini-huracà mediterrani. No es convertirà en un huracà.
1: Huracà vol dir que hi haurà fortes ventades, 120, sí, 150 quilòmetres?
0: Normalment el que tenim en aquestes circumstàncies és que, com que hi ha moviments verticals tan potents, al voltant d'aquesta corrents verticals s'estructura una rotació de l'aire ciclònica, no? En sentit contrari de les agulles del rellotge. Llavors, com més forts són els corrents verticals, més probable que aquesta estructura es munti, aparegui. Llavors, si aquesta estructura apareix, el que veiem són més vent al voltant de l'ull d'aquest sistema de tempestes. Llavors, aquest vent més fort també implica que el vent de llevant que porta humitat cap a la costa també és més fort i aporta més humitat. I, per tant, les tempestes que es formin, encara que estiguem lluny d'aquest ull, les tempestes que es formin aquí a les comarques de Girona i de Barcelona també podrien ser més violentes. Llavors és com un peix que es mossega la cua i que va retroalimentant la tempesta.
1: Deixa'm afegir a la conversa Sarai Sarroca, que és directora del Meteocat. Sarai, bona nit de nou.
3: Hola, bona nit.
1: Estàvem parlant amb l'Eloi Cordomí de si hi ha o no un ull de l'huracà.
2: Si hi ha foradet o no, si s'ha format o no. Si s'ha format o no el petit
1: huracà. És la principal preocupació ara mateix, serà ahir?
3: Bé, seria molt històric que es formés. Això penseu que no ha passat mai aquí just davant de la costa catalana. Sí que ha passat en altres punts del Mediterrani, però aquí no. Llavors hi ha un punt que en tenim ganes i un punt en què no, enteneu-me, perquè els efectes són força severs.
2: És que volia preguntar però... això, quina diferència hi ha en que es formi l'ull o que no es formi? És a dir, canviaria molt la precipitació i la ventada o al final, encara que no es tanqui, ja estem en una situació en què hi haurà poca diferència?
3: Per mi, ara, la diferència és el vent. Sí que he vist alguns registres de vent més o menys significatius, però no n'hi ha que puguin potser considerar-se com a huracà, no ho sé. Això ho hem d'analitzar més aviat a posteriori perquè el fenomen no ha acabat i, per tant, encara hi ha marge que això es pugui complicar força més. Però jo crec que encara és aviat per dir-ho. Potser tenim tantes ganes que sí que ho sembla.
1: Deies que hi havia un puntet, deies.
2: Semblava que es deia un puntet, no?
0: Sí, s'intuïa. Fins i tot també podria passar que s'intueixi una mica aquest ull, s'esborri i està, i la cosa no vagi més enllà, eh?
3: Correcte. Per això potser és millor analitzar-ho demà, sí, amb totes les imatges successives del radar.
1: Vale.
3: Però en tot cas,
1: les recomanacions serà són les mateixes per la gent, eh? Hi hagi mini-huracà o no hi hagi mini-huracà, sí, sí.
3: I tant. De fet, els registres ens avalen. Ja no només parlem del que diuen els models, sinó de les dades observades. Veiem que hi ha quantitats molt significatives a la mateixa ciutat de Barcelona, Cornellà, a Sant Feliu, no? A l'Hospitalet de Llobregat. Hi ha molts indrets amb precipitació molt i molt important. I abans us comentava, mai abans a la ciutat de Barcelona hem assolit els 200 litres per metre quadrat. Ja veurem si els arribem a registrar, perquè ara, amb aquesta situació, no ho podem descartar.
2: Ara mateix 143 ja al Raval, 120

0: quatre pràcticament a zona universitària, són les dues estacions oficials, n'hi ha d'altres d'oficioses que marquen registres més alts, per tant, clar, 143 a aquesta hora, pot ser que en les pròximes arribem a aquests 200 litres.
1: I ara d'aquí pocs minuts s'actualitzarà, perquè són dos quarts, i d'aquí pocs minuts s'actualitzarà l'última mitja hora, vull dir que...
0: Doncs ara ho explicaré, perquè estaré aquí donant-li a l'F5 tota l'estona.
2: Dèiem, Sarai, que és important també posar el focus al litoral ara mateix, i també als dos Vallesos, no?, i al Maresme, pel que pugui passar aquestes properes hores.
3: Sí, efectivament. Ara veiem a través de les imatges del radar com sobretot la primera línia del Maresme està rebent molta pluja i bé, com bé ja sabeu, aquí hi ha molts barrancs, moltes rieres, per tant, molta precaució.
2: Precaució durant tota aquesta nit, és veritat que és un moment en què la gent acostuma a dormir de nit, d'altres que no, però vaja, toca discutir que si estan tancades. El que vull dir és que la mobilitat aquí no crec que no serà un problema, el que sí que serà un problema és l'endemà al matí, per segons què ens trobem, no?
3: Exactament, sí. Malauradament tenim moltes imatges, no?, de gent que va buscar el cotxe i ja no hi és. Doncs això pot passar, sí. De fet, la recomanació és no anar a buscar el cotxe, eh? Vull dir, quedem-nos tots a casa, sisplau.
2: Sí, quedar-nos a casa. I després d'aquestes properes hores, d'aquestes hores que deien que això anirà cap a Girona, què és el que pot passar a partir de demà al matí, primera hora, cap a les 6-7 del matí?
3: Bé, molt probablement això ja haurà avançat cap a les comarques, com deies, del nord-est. Seguim parlant que la primera línia de la costa és on més pot ploure, però, clar, hi ha alguns models que donen que la situació acabi abans de les dues, com per dir-ho d'alguna manera. Això ho veurem amb la propera actualització dels models demà al matí, perquè pot ser que es confirmi o pot ser que no. Hi ha alguns models que ho allarguen fins les dues. Veurem com acaba quedant. En qualsevol cas, de moment, nosaltres apostem que això es mantindrà bona part del matí i, per tant, alerta, perquè veieu que està força estàtic, eh? Sí que té tendència a bascular cap al nord, però està força estàtic i, per tant, anirà avançant cap a les comarques del nord-est, però s'hi pot estar també força estona i veurem els registres que pugui acumular també aquí.
2: Quan parlem de diferents models, que això els meteorològics ho fan servir molt, què ens hem d'imaginar? És a dir, són maneres lògiques diferents de predir?
3: Sí, mira, us heu d'imaginar una base de dades monumental, és gegantina, i els models meteorològics el que fan és analitzar a través d'equacions matemàtiques, no?, la probabilitat de que succeeixi una situació concreta en base a uns paràmetres, no?, i també tenint en compte, doncs, nosaltres al servei meteorològic correm alguns models que es corren a altres indrets, però nosaltres, a més, hi afegim les dades de les nostres estacions meteorològiques, de les nostres imatges radars, no?, de l'estimació de pluja, de totes les nostres dades. I això enriqueix el model i a mesura
2: quan, complet,
3: que, el,
2: sí.
3: que el fas córrer, exacte, et fa una projecció a futur, com si diguéssim, no?, en base a les dades que hem introduït de passat. Clar, això s'ha d'anar actualitzant perquè pot ser que tu haguis predit una cosa que no ha passat o que no ben bé igual, no? Llavors, quan l'actualitzes, doncs ja ho corregeix. Per tant, com més immediata és l'actualització, doncs és més fàcil que l'encertis. Per això moltes vegades diem, no?, que a 3 dies vista el model és força encertat.
2: Clar,
3: però si allarguem el pronòstic, no.
2: I quan un model d'alta resolució, com el vostre, i un altre model potser més europeu, discrepa, o hi ha xifres inferiors, per exemple, d'un escenari de 200 o 300 litres en una comarca, aquesta discrepància en la taula de predicció, sota la pressió de llançar un avís, per exemple, de perill màxim, què és el que feu?
3: Mira, ara ens ha passat. Hi ha un model suís, per exemple, que ens donava una cosa quan és un dels models que acostumem a mirar, no? Però en aquesta ocasió, veiem com el model que utilitzem més habitualment, doncs en donava un altre. Doncs hem acabat apostant pel que tenim aquí, perquè és aquest model, el GORF, en què introduïm les nostres dades i que creiem que té més informació local, més nostra, perquè m'entenguis.
2: Però no sempre agafeu el que prediu pitjor escenari? Depèn.
3: No, el que creiem més probable.
2: Clar, està clar. Jo dic perquè està canviant tan ràpid també que suposo que la feina serà anar afinant el model mentre el temps va... És a dir, a veure qui és més ràpid, si els models, no? Si tenim la capacitat per predir amb més exactitud o aquest canvi climàtic que és tan ferotge i tan canviant.
3: Sí, de fet, hi ha un fenomen que ens acostuma a passar, que de vegades el model dona situacions, podríem dir, una mica estranyes, no?, pel context. I de vegades, no?, això, doncs, ho hem d'analitzar més a fons, perquè pensem, ostres, si això, potser és que no ho té registres del passat i llavors per això ara està

0: destacant un disbarat. No? I hem de, per això és tan important tenir models i estacions de nivell, a nivell local, perquè llavors tens una base més rica de dades pròpies en què hi ha uns factors importants com poden ser l'orografia, per exemple, que condicionen després la formació dels núvols. Llavors, aquest fenomen que jo et dic de, que t'estava intentant explicar una mica, no? Que hi ha models que de vegades no tenen prou informació del passat com per predir el futur actual, perquè és un escenari diferent.
1: Clar, però no sé si, és el que, si la línia de la pregunta que et feies, dir, com es tradueix al final la incertesa matemàtica d'un model a un missatge tan rotund com és alert sí, és alert no. No? Aquest és el repte que tenim.
0: No, clar, clar, però és que de les alert...
1: Sí, per posar un exemple.
0: Clar, és que jo moltes vegades als companys de predicció els dic, en lloc d'una sala de predicció, que és on s'ubiquen, necessitaríem un búnquer per poder-nos aïllar de tots aquests factors externs, ja siguin els alerts, ja siguin comentaris de les xarxes socials, etcètera. No? Nosaltres ens hem de centrar en els models meteorològics, en les nostres dades. De fet, tenim resolució dels models molt bones i creiem que tenim una xarxa d'estacions també molt rica que facilita que aquest radar... aquests models ens informin amb dades molt bones també, crec, i evitar aquest artifacte és aquest nom tècnic d'aquestes situacions que de vegades generen els models de coses que semblen disbarats però que no ho són, perquè són disbarats si ens mirem amb les sèries climàtiques que tenim del passat, però no ho són perquè el nou escenari climàtic a Catalunya doncs ha canviat. I llavors coses que d'entrada ens sorprenen, no? I l'exemple és aquesta situació d'ara. Ahir vam començar ja a ficar vermells per diumenge. Això no ho acostumem a fer mai. Sempre ho fem a 24 hores vista. Anar més enllà ens costa bastant ficar un vermell, perquè ja. Un vermell és que tens una probabilitat molt alta de que allò pot passar.
1: Sí, això és important també, Sarai, explicar-ho. La gent que vegi que hi ha un avís taronja a la seva comarca, per exemple, no vol dir que no caigui pluja important. Vol dir que hi ha menys probabilitat, però no vol dir que això no acabi passant, eh?
0: De fet, el llindar és el mateix.
1: Sí.
0: És a dir, estem avisant de lo mateix. Ara bé, la probabilitat de que passi és una miqueta més baixa, però si passa, tindràs els mateixos efectes al territori.
1: Mm. Sí, sí. I per tant, amb això que m'estàs dient, i acabo, l'olfacte aquell del meteoròleg, això ja ha mort, no? Podríem dir, o sigui...
0: No. Encara és important, sí. Sobretot per alguns paràmetres, eh? I la pluja n'és un. Sí, sí. La temperatura sí que veiem que hi ha models que l'agafen molt bé, però el vent en alguns casos també, però la pluja encara no.
2: No menys tinguis el nas de l'Eloi.
1: Bueno, l'hem menys tingut durant aquest... Al principi del mes de setembre el vam aixecar molt, pobre, però hem de dir, també s'ha de fer justícia, que aquesta setmana doncs, l'Eloi l'ha clavat. I va ser dels primers que va parlar de mini-huracà. Crec que dilluns o dimarts l'Eloi va parlar d'aquesta possibilitat molt amb pinces, ho va parlar i va posar-ho molt en context, però mira, aquí estem.
3: T'ho vaig enviar en privat.
1: En privat? No ho vas dir? No es podia dir,
2: Eloi?
3: Va ser dimarts o dimarts, dimecres,
1: sí.
3: Una nadolla dels models, que el model que correm també aquí a TV3 ens va marcar durant aquest cap de setmana un mini això, és tot un miniciclo mediterrani, una mica més avall al mercat, més cap al País Valencià, Balears, i era justament aquest període de temps, i ara ha tornat a aparèixer aquest bolet, no?, que ens hem trobat aquesta matinada.
1: Em fascina que estigueu entre entusiasmats i preocupats, eh? Realment. Home, em fascina. Sarai Sarroca, director del Meteocat, descansa, si pots. Una abraçada. Gràcies.
3: Adéu, Sarai. Fins ara.
1: Saludem aquesta hora Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Imma, bona nit.
4: Hola, bona nit.
1: Quina és la situació ara mateix?
4: Bé, estem aquí en el CECAT seguint les incidències que hi havia en el territori, us faig quatre números. Al 112 en aquests moments tenim 1.700 trucades de diverses incidències. Bombers ens diuen que han atès a uns 300 serveis al llarg del dia d'avui i ara en aquests moments que hi hagi incidència en carreteres no tenim informació de que n'hi hagi. Estem seguint també alguna situació de transport, sobretot per alguns darrers trens de llarga distància que alguns han atès aturat el seu camí a Camp de Tarragona i estem valorant si hi ha persones que puguin tenir necessitats en aquests moments, i ho estem treballant des d'aquí també, des del CECAT, juntament amb Creu Roja, amb Mossos d'Esquadra, per valorar-ho. Continuem, tenim algunes manques de subministrament elèctric, per exemple, l'Hospitalet de Llobregat, 250 abonats, Cornellà, uns 600, Cabrils, 1.800, quasi la meitat de la població té en aquests moments afectació per subministrament elèctric,

0: automàtica fan com un reenganxe, que els diuen, i llavors això tenen un tempo, no? Per exemple, poden trigar una hora. Si ells veuen que d'aquesta manera automàtica no els ha funcionat, llavors el que tenen que fer és derivar-hi efectius, derivar-hi personal que vagin allà i ho facin manualment. Si això tampoc els hi funciona, moltes vegades llavors tenen que començar a mirar aviam quina és la incidència, si hi ha hagut algun pal que ha caigut, si hi ha hagut alguna incidència important tècnica, que s'ha trencat alguna cosa, i tot això ja els hi segueix portant un temps ja més superior. I, per tant, ells van treballant-ho, però veient, doncs, quines són les circumstàncies i quines són les necessitats. I, doncs, van canviant aquestes previsions depenent del que es van trobant. No sé si us ho he explicat gaire bé, però jo és el que sempre m'he trobat treballant amb ells.
1: Endesa no ens contesta a nosaltres, vull dir que en seguirem intentant, potser estan dormint.
0: Nosaltres, amb els companys que treballen amb emergències, sí que tenim, evidentment, aquest contacte des del CECAT, i sí que ens van dient, doncs, allò que van treballant, que sabem que ho estan fent, que tenen molts equips en el territori i que també, doncs, si hi ha alguna situació que nosaltres tinguem necessitat perquè hi ha alguna emergència, doncs també contactem amb ells.
1: Ha dit per això 1.000 abonats sense llum?
0: Sí. A on? Bueno, en principi, si em fas fer el recompte total, jo crec que serien unes 3.000 persones.
1: Unes 3.000.
0: No arribaria, eh? Sí. He dit, per exemple, a Barcelona, 1.200, i després, per exemple, a Cabrils també hi havia 1.800 abonats que no tenien llum.
1: Dèiem que, déu-n'hi-do, eh? Dèiem que la previsió és que ara, aquestes properes hores, això vagi cap al que seria el litoral, també parlàvem dels Vallesos, del Maresme, i després també precaució cap a Girona, sobretot, eh?
0: Correcte, sí. Ara el que estem veient és que està apretant fort el litoral i prelitoral central, sobretot, molt extens. Va plovent en moltes zones. Ja veieu que en molts punts, per exemple, aquí la zona d'Hospitalet, doncs ja han caigut més de 100 litres. És unes quantitats destacables, importants. Hi ha carrers també on hi ha hagut moments amb molt anegament d'aigua. Això el que esperem és que continuï les properes hores plovent, encara aquí, eh? Vull dir, no deixarà encara de ploure en aquesta zona, però sí que sembla com que va agafant una derivada una miqueta més cap al nord, de manera que també veurem que també afectarà a les comarques més cap al nord-est, eh? Per aquest motiu, doncs, les comarques gironines, el que deies de la Maresma, una mica més cap amunt, al llarg de les hores properes, i sobretot amb el dematí, també es aniran veient afectades.
2: Deixa'm dir que s'ha actualitzat ja a la pàgina web del Meteocat les xifres, d'allò que deia l'Eloi. Ara s'abocaran les dades fins als 12:30. Bé, doncs, el Raval de Barcelona, 168 litres per metre quadrat, 138 a la zona universitària, però efectivament ja cap al nord, 113 litres per metre quadrat a Badalona, 84 a Mataró, per tant, són quantitats molt, molt altes, 89 també al Prat del Llobregat, és a dir, que en tota aquesta zona, primer de l'àrea metropolitana sud, però ara també cap al nord i cap al Maresme, estan plovent aquestes quantitats que de seguida seran més de 100 litres i, a més, recordem que hi ha altres estacions que no són oficials, són oficioses, però que també estaven donant vora 200 litres en zones de Cornellà o de l'Hospitalet.
0: És que ha caigut molta aigua, eh? Són dades molt elevades, si em permeteu. I si em permeteu, també, nosaltres estem aquí treballant a Protecció Civil, els bombers, els policies, a nosaltres se'ns veu molt. Però, ostres, és que hi ha molta gent, dels ajuntaments, de les empreses d'aigua, de les empreses de manteniment, que estan posant també el coll perquè tot això vagi fluint i que no tinguem més incidències. Jo és que també els volia donar l'agraïment de la feina que estan fent en aquests moments.
1: Sí, mínim, això crec que abans sentíem alcaldes també, hem sentit bombers, diferents actors públics, hi ha una feinada feta i s'està fent, diguéssim, i cal posar-ho també en valor en aquests temps que corren, diguéssim, no? Que els serveis públics funcionen, perquè en situacions d'emergències com aquestes, doncs veure com hi ha un bomber que t'ajuda, doncs sempre és gratificant, i això funciona.
0: Sí, sí, sí, i no només el bomber, és que també el servei que...
1: Sí, sí.
0: La persona que treballa en el servei de sanejament també està en aquests moments darrere del tema.
1: Ima Soler, gràcies per acompanyar-nos, subdirectora de Protecció Civil.
0: Moltes gràcies, i permetem dir que vosaltres també esteu treballant.
1: Sí, sí.
0: Moltes
1: sí,
0: gràcies.
1: Sí que estem, sí. Sí, sí. I precaució, eh? Important la precaució, perquè això no acaba de passar. Ho dic perquè és que realment mirant els mapes... Ima, gràcies, ja pots penjar, fes bé, que tens feina. Gràcies.
0: Sí. Adéu, continuem. Adéu. Vinga, gràcies. Adéu, adéu.
1: No, deia Òscar que veient els mapes, doncs clar, hi ha moments en què tu pots veure que la cosa està passant, però clar, és que al cap de res torna a venir la pluja.
2: Sí, és el que ens explicaven. No és una borrasca com les que estem acostumats i que, per tant, la veiem venir, passa per sobre nostre i després continua el seu camí, sinó que és efectivament una mena de cercle en què van apareixent i desapareixent i, per tant, en algunes zones on ja ha plogut molt, si ara no plou, no vol dir que no pugui ploure en les pròximes hores. És a dir, que pot tornar a ploure en tota aquesta zona del litoral des del sud de la ciutat de Barcelona i fins a pràcticament l'Alt Empordà, en tota la Costa Brava.

0: i tota la costa central pot continuar plovent en les pròximes hores i, a més, amb molta intensitat.
1: Són les 12 i 48 minuts de la nit. Passen 48 minuts de les 12 de la nit, nit de pluges torrencials a Catalunya. Bona part del país es troba ara mateix en situació d'alerta meteorològica màxima i el govern que ha fet una recomanació molt clara. Recordem que a les zones més afectades tothom es quedi a casa fins a nou avís. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
2: Que tothom es quedi a casa, tant com hem dit, és alert que s'ha rebut de manera massiva les 19 comarques que estan afectades.
0: A les últimes hores hi ha hagut avisos d'inundacions a l'Hospitalet, a Cornellà o a Esplugues de Llobregat. A Barcelona s'han superat els 100 litres per metre quadrat en diverses zones i els 150 en poblacions de l'àrea metropolitana. Les precipitacions han afectat el litoral i el prelitoral i s'espera que s'estenguin cap a l'interior amb possibilitat de mànegues i de tornados. Els alcaldes dels municipis més afectats pel temporal, com ara el de l'Hospitalet, David Quirós, ha explicat a Catalunya Ràdio que els aiguats han provocat problemes d'inundacions a la via pública.
3: Ara mateix, sobretot Sant Josep, el centre i Santa Eulàlia serien els barris més afectats. És veritat que també tenim... S'està evacuant el CUAP de Sant Josep per temes, no per afectació d'entrada d'aigua, sinó pel propi edifici que tenia goteres.
0: A Girona esperen que les pluges s'intensifiquin al llarg de la pròxima matinada. Per això, l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, diu que estaran molt pendents de la possible crescuda del riu Unyà.
4: No, bueno, el que ens han avisat és que pot ploure entre 200 i 300 litres en les properes 12-15 hores. Si això es produís i produís també doncs, a l'inici de l'Unyà, doncs, evidentment la situació podria ser complicada per l'històric que tenim, eh?
0: Fins ara, el telèfon d'emergències, el 112, ha rebut més de 2.100 trucades per l'episodi de pluges, de les quals 1.400 han estat per inundacions. Per fer front a aquestes trucades, el cap dels bombers, David Borrell, explica que han hagut de doblar els seus efectius.
5: Hem fet un reforç extraordinari, un reforç com mai hem fet en el cas d'inundacions. Hem fet un reforç pel que bombers coneixem com a M2, que és una activació extraordinària, com el que vam tenir, per exemple, l'incendi de les Gavarres de l'estiu, és a dir, una situació excepcional, una gran emergència, i hem fet aquest reforç on hem doblat doncs, tots els parcs de bombers, hem obert tots els parcs de bombers voluntaris.
0: Des de Protecció Civil, Imma Soler ens acaba d'explicar aquí a Catalunya Ràdio que el temporal ha deixat unes 3.000 persones, uns 3.000 abonats, sense llum, especialment a Barcelona i a Cabrils. Hi ha problemes d'enllumenat doncs, en diverses zones del país, uns 3.000 abonats sense llum. Només al Baix Llobregat els bombers han hagut de fer més de 200 serveis, la majoria de persones atrapades en vehicles. En surt aquest vespre també a Tarragona. Centenars de viatgers de l'AVE han quedat aturats a l'estació del Camp de Tarragona i no han pogut continuar el seu viatge en direcció a Barcelona per culpa de les fortes pluges.
6: Si arribem a Barcelona, arribarem però que dormim a l'estació de Sants o potser es volen desempallegar a nosaltres, no tinc ni idea, perquè clar, tampoc no ni ens han donat aigua, tampoc no ens han dit quantes hores durarà això, o sigui que no sabem.
0: Aquesta és una de les usuàries afectades en declaracions fa uns minuts aquí a Catalunya Ràdio. L'estació de Sants a Barcelona estarà oberta tota la nit. Es permetrà que les persones que ho necessitin s'hi puguin quedar allà a dormir. El temporal ha obligat a cancel·lar el servei ferroviari de Rodalies i de Regionals i també l'alta velocitat s'ha suspès en el tram entre Figueres i Barcelona. Personal de la Creu Roja s'ha desplaçat a l'estació de Sants amb vitualles i amb mantes pels passatgers dels últims trens que puguin arribar-hi.
1: I avui també és dia d'escoltar els nostres oients al 9-3-0-1-7-4-7-4, com el Víctor. Víctor, què tal? Bona nit.
7: Hola, bona nit.
1: Des d'on truques, Víctor?
7: Bé, doncs, és de l'estació de Camp de Tarragona, justament.
1: És una d'aquestes persones que està ara mateix al Camp de Tarragona esperant.
7: Exacte, sí, amb un tren. Vosaltres heu estat tota l'estona parlant de que hi havia un tren que venia de Madrid i que l'estaven omplint amb gent que traien d'un altre tren, no? Mhm. Doncs nosaltres som encara un altre tren més que està aquí, d'acord? Nosaltres estem a l'Andana 7 i aquest és un tren que ve de Sevilla.
1: Anaves de Sevilla fins a Barcelona?
7: Anava de Sevilla fins a Barcelona. Bueno, jo l'he agafat a Lleida.
1: Uh-huh. I, bueno, a quina hora l'has agafat, el tren?
7: Jo a Lleida, el tren era a les 9:43, ha arribat 10 minutets tard, que bueno, això ja és típic. I a Lleida, quan hem entrat, doncs ha estat una hora

0: aturat a l'andana, allà a l'estació. Bàsicament no ens veien res. Al principi hem estat posa així com mitja hora amb les portes tancades, tancats allà, i ens deien que era, bàsicament, com ho deien, deien que era per causes de circulació, crec que era la raó que ens donaven. Sí, que no podíem circular per causes de circulació. Al cap d'això de mitja hora ja han obert les portes perquè poguéssim baixar l'andana i així, i bueno, i al cap d'una hora doncs ja han dit que tothom cap endins i ja hem engegat, d'acord? I llavors doncs hem continuat i hem arribat doncs aquí a Camp de Tarragona, i a Camp de Tarragona doncs hem arribat, doncs deu fer coses així com una hora i mitja, i bé, doncs portem una hora i mitja aquí a Camp de Tarragona.
1: Us han donat algun tipus d'explicació aquí?
0: No, no, bueno, sí, ara ja, després ja ens han anat dient que sí, que parla l'alerta roja i tal, i que, però que tampoc, que no tenien cap altra informació, que no sabien cap idea de quan podríem sortir ni que, quan podríem fer res. I bueno, des de l'última vegada que he parlat a un altre passatgera d'un altre dels trens, Renfe no ha fet res, però sí que ara ja ha aparegut aquí un parell de persones de la Creu Roja que sí que m'han portat aigua i podem anar allà i agafar ampolles d'aigua.
1: Perquè tu on vius?
0: Jo a Badalona.
1: A Badalona.
0: A Llafea. Sí.
1: No tens familiars ni res, aquí al Camp de Tarragona, no?
0: No, justament ahir vaig estar a casa d'uns amics de Lleida.
1: Ja.
0: I mira, si m'hagués estat de Lleida, doncs hagués
1: clar, pogut passar. Clar, si ho hauràs de saber, no? Diguéssim, ja no et movies, no? Si sabies que el tren no
0: i justament,
1: arribava.
0: Vull dir, una amiga que estava allà amb nosaltres i que aquesta nit tenia el tren següent, i el tren següent l'han anul·lat.
1: Ja.
0: I ella, doncs mira, doncs, i al final doncs, ha hagut d'apanyar-se i s'ha quedat a casa d'aquest amic, que ella no els coneix de res, i s'ha hagut d'anar doncs, a passar la nit allà. Per això, perquè l'últim tren ja directament sí. Estava anunciat que anava a multar i anaven endarrerint-ho, i vinga, i així. I ara nosaltres estem aquí, que ja són gairebé la una, i clar, no sabem res. Que potser arribarem a Barcelona, a Sants, que ja serà l'hora que haurà obert el metro. És que...
1: Les 5 del matí, d'aquí 4 hores. Sí, sí, ja podria ser.
0: Exacte, vull dir.
1: Víctor, una abraçada i ànims.
0: Sí, vamos, a veure què farà.
1: Gràcies per compartir-ho, que vagi molt bé.
0: Vinga.
1: Ens truca també l'Eulàlia, és un oient de Sant Gervasi de Barcelona. Eulàlia, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Bueno, dirà.
2: Jo visc al carrer Teodora de Madrid, allà al costat de l'esvorany de la línia L9, que no han parat en 2 mesos de treballar-hi, però suposo que ara no hi ha ningú treballant, ni les màquines, perquè no tenim llum, i tenim molta aigua, això sí, i sense llum.
1: Des de
2: una mica d'esglai.
1: Des de quina hora esteu sense llum?
2: Hem tingut una primera apagada cap a les 11 de la nit, i ara deu fer mitja hora que estic sense llum, també.
1: Mm-hmm. Tant en la primera com ara us han donat alguna explicació o alguna previsió?
2: No. No, se n'ha anat a llum. Primer he fet una pampalluga, després se n'ha anat a la llum, després ha tornat a venir i ara ja fa ben bé mitja hora que estem sense. És aquesta sensació que et trobes
1: sí.
2: Una mica desprotegida. Però
1: tenia llanterna amb piles o no?
2: No, jo el que m'he posat ja al principi, previnguda, una espelma encesa.
1: Ah, mira.
2: I ara tinc una ràdio de piles i us estic escoltant des de la ràdio de piles, també, com l'apagada.
1: També pot anar a dormir, si pot descansar,
2: sí,
1: no?
2: Sí, també puc anar a dormir. El que passa que sóc bastant insomne.
1: Ah.
2: I per això escolto la ràdio, escolto tot. Però no tindré cap més remei que dormir. No caldrà que apagui la llum, avui ja estarà apagada.
1: Exacte, ja li fan el favor. Bueno, apagui llum, perquè si torna la llum, que no la desperti ara
2: mira,
1: amb la llum oberta.
2: Ara em sembla que ha tornat, almenys al garatge al costat. Aquí no. Però al garatge al costat veig que s'han encès els llums. Potser tindrem una mica de sort.
1: Vinga, doncs, a veure si és veritat. Eulàlia, bona nit, gràcies.
2: Adéu, bona nit.
1: Adéu-siau. Francesc Garriga, què tal? Bona nit.
3: Bona nit.
1: On et trobes?
3: Mira, doncs al portal de casa, veient l'espectacle, que certament em sorprèn, aquí a Plaça Universitat, al centre de Barcelona, on ha tocat el Raval, on heu dit que han caigut tants litres, no? Anem camí de rècord, i em sorprèn perquè hi ha bastanta gent al carrer. Veus passar molta gent amb paraigües, la majoria de gent xopa de dalt a baix, com si sortissin d'una piscina. I després les marquesines dels autobusos plenes de gent amb l'esperança que passi algun taxi amb el pilot verd. Però, clar, tots els taxis que passen estan ocupats i llavors és gent que porta aquí estona i estona i estona allò a l'alçada de la vista i tinc tres parades d'autobús, més o menys. I les tres les veig plenes de gent. I després també em sorprèn alguns establiments oberts, és a dir, supermercats d'aquests 24 hores que proliferen aquí al centre de Barcelona, doncs, com a mínim, els que puc veure jo, que són un parell ben bé, amb les llums obertes, i un parell de bars, tres bars també, quatre bars amb llums també oberts, un local d'apostes esportives, d'aquests que hi ha escurabutxaques i de més també obert.
4: No concretis
3: i
4: més molta... perquè ja sabrem on vius, vull dir que ja falta un bar més per ja saber el pis on vius.
3: No, perquè no hem donat noms. I després també doncs, molta gent intentant amagar-se de la pluja en alguns balcons d'aquests que ofereixen una mica de recer.
4: Curiós això, que encara la vida de la ciutat vulgui continuar o resisteix a continuar d'alguna manera.
3: I bastants cotxes. La majoria són taxis, però bastants cotxes, alguns de la Guàrdia Urbana amb les sirenes enceses, però em sorprèn la quantitat de gent que van paraigües amunt i avall, molt xops tots, i la majoria semblen... Vaja, això és una mica general ara dir-ho, però... fan bastant aspecte de ser visitants de la ciutat, turistes.
1: Clar, i deu haver visitants, també deu haver molta gent que s'ha trobat atrapada perquè no hi ha metro, no hi ha rodalies, no hi ha ferrocarrils, per tant, queden molt pocs taxis també, els autobusos funcionen també en comptagotes, per tant, molta gent que intenta tornar caminant cap a alguna banda. És més discutible això dels cotxes, perquè en teoria la recomanació és que no hi hagi circulació.
3: Sí, sí, i ja dic, de cotxes n'hi ha molts, a més aixequen bastanta aigua quan circulen perquè es comença ja a acumular força aquí a la Gran Via a aquesta pluja, i per tant, diguem-ne que la fotografia que et faig ara potser no és la d'un dissabte, segur que no és la d'un dissabte normal a aquesta hora, però ara que són els senyals horaris de la una, no? Doncs sí. Això a les dues quarts de tres, més o menys ja seria l'aspecte que tindria la ciutat un dia que no plogués tant a aquesta hora de la matinada.
4: Doncs així estan les coses al centre de Barcelona. Gràcies, Francesc. Bona nit.
3: Vinga, una abraçada. Bona feina, nois.
4: Ens truquen més oients. El 9-3-2-0-1-7-4-7-4. El Jordi. Jordi, del Masnou.
5: Hola, hola, bona nit.
4: Bona nit. Què tal?
5: Jo trucava per dir, mira, fins a les 12 de la nit, aquí ens han caigut 77 litres. De les 12 a les 12 i mitja, en 30 minuts, ens han caigut 37. I ara ja en portem 60,6. O sigui que...
4: Déu-n'hi-do.
5: Sí, sí, i ara està apretant bastant aquí.
1: Quan tens les xifres tan clares és que tens una estació a casa? Pregunto.
5: Bueno, conec a la persona que porta l'estació meteorològica del Masnou que passa a les dades a TV3, llavors estic mirant en temps real.
4: Uh-huh. Vius a prop d'una riera o vius al centre? On vius, del Masnou, més o menys?
5: No, vic al centre, no, a prop d'una riera no. De fet, estic com en un turonet, jo. Uh-huh. Però bueno... aquí Déu-n'hi-do, està apretant bastant i bueno, a veure com evoluciona, però de moment pues, ja portem una bona quantitat.
4: Doncs sí, precaució, perquè el que deien les previsions és que a partir d'ara on s'ha de posar més precaució és precisament a zones com el Masnou, per tant la nit pot ser llarga. Molts ànims.
5: Moltes gràcies, bona nit.
4: Gràcies, Jordi, que vagi bé, bona nit.
5: Adéu, bona nit.
4: I també tenim el Joan Trias, ara mateix a l'estació de Sant Joan. Bona nit.
6: Què tal, Ricard? Bona nit, com esteu?
4: Bé, i tu?
6: Em sembla que una mica més moll que tu.
4: Sí,
6: això segur. Perquè arribant aquí... Sí. Doncs res, hem baixat aquí Sants. No és que hi hagi especialment molta gent... protegint-se o esperant trens, sinó que més aviat el que hi ha gent és esperant taxis. El grup més nombrós de persones és a les portes esperant o bé algun conegut que el vingui a recollir o bé un taxi, que no és fàcil amb aquesta situació. Un d'ells, que sí que és dins, és l'Hugo, que ha vingut amb un tren des de Madrid, no, Hugo?
7: Sí, bona nit.
6: I com t'ha anat l'experiència?
7: Doncs res, hem arribat amb una hora de retras i ara estem a l'espera de que algun Uber o taxi ens accepti el viatge, ja que vivim a Terrassa i, bueno, tenim una hora de trajecte i ens està costant bastant.
6: I com l'esteu buscant, el taxi?
7: Bueno, entre Uber i... sobretot amb l'aplicació d'Uber, però clar, ens està sortint com a 100 euros i inclús pagant 100 euros no ens accepta ningú.
6: Vale. Doncs aquesta és la situació que té l'Hugo, una de les persones que amb la seva parella és aquí. Ell ha arribat amb un tren que sembla que en el panell està anunciat com a arribada i tots els altres trens anunciats des de quarts de 10 fins ben bé

0: quarts de 12 tenen el rètol de demorat, de que arriben tard. A partir d'aquí hi ha trens anunciats cap a Figueres-Vilafant, cap a Tortosa, a partir de les 6 del matí, quan la situació que ha anunciat Renfe és que els trens no s'activarien fins ben bé al migdia. La situació és de normalitat aquí. Tampoc és que veiem molta gent dormint.
1: Ja no, no vam preguntar-te per això. No veus gent que estigui preparant-se per passar la nit aquí, eh?
0: No, no. Hi ha gent que està a les banquetes, a les sales d'espera. Mira, ara veiem una colla que sembla que vinguin com de casament. Què tal? Bona nit. Mira, soc de Catalunya Ràdio. Que veniu d'agafar un tren?
2: No, venim d'una boda.
0: I què tal? Com ha anat amb aquesta situació de pluja al casament?
2: Bueno, una mica sorpresos.
0: I ara heu de marxar? Heu d'agafar
2: sí,
0: un tren?
2: Sí, tenim que tornar a un hotel. Bueno, aquí a Barcelona, però sí, tenim que anar a un hotel. Estem una mica incomunicats.
0: Vale. Per tant, els plans del casament s'han frustrat una mica per la
2: una
0: pluja.
2: Una mica, sí.
0: Vull dir, la festa que hi havia d'haver segurament a partir
2: sí,
0: d'aquesta hora...
2: ha acabat una mica diferent.
0: Remullada. Sí. Doncs mira...
2: Merci.
0: Ricard, hi ha gent per tot sí, sí. En aquesta estació.
3: Home, clar, sí, sí. La vida intentava continuar, però la pluja ho atura tot. Sí. Home, Joan, gràcies, cuida't.
0: Vinga,
3: fins ara.
0: Fins ara.
3: Bona nit. Ens truca la Maria, que és un oient també des de Sabadell, en aquest cas. Maria,
4: hola,
3: què tal? Bona nit.
4: Ricard.
3: Què dius, Maria?
4: Mira, no, que et volia dir-te bé que, bueno, ara plou bastant a Sabadell, però fa una hora i mitja estava estrenant jo la roba al pati i plovia, però en quantitat del soroll que feia, ha fet un llampet al cap d'una mica, un tro que semblava que feia, bueno, un foc artificial del soroll que ha fet, però està plovent en quantitat. No sé quants litres, m'agradaria saber quants litres ha caigut a Sabadell, o està caient, perquè plou moltíssim. Ja dic que estava estrenant la roba allà al pati, i era horrorós el que estava plovent i ara he sortit una mica també i també sento que plou molt, no, no sé quants litres. Es pot saber, eh?
3: Ara t'ho mirarem, ara t'ho mirarem.
1: L'estació oficial que hi ha a Sabadell, al Parc Agrari, dona 31 litres, però ja sabem que hi ha d'oficioses que donen més quantitat, però la del Meteocat ara mateix dona 30 litres i mig, de fet, avui a les 10 de la nit. Per tant, des de les 10 és veritat que ha plogut més, perquè ja fan 3 hores, però les últimes dades que tenen són de les 10 de la nit.
4: 30 litres a Sabadell?
1: Sí.
3: Sí.
4: Només, però això a quina hora?
1: No, fins a les 10. Encara no han actualitzat les dades.
4: No, no, això era més tard de les 10.
3: S'ha d'actualitzar.
1: Encara no han actualitzat, encara no.
3: Per tant, és probable que hi hagi molt més. Sí, sí.
4: Cap a les 12, a quarts de 12.
3: Quan l'actualitzem ja li direm a vostè.
4: Quarts de 12, ara plou molt, no ho sé, no? Però quan estava estenent la roba, al pati, eren quarts de 12.
3: Però no estengui la roba, home, si plou no estengui la roba, Maria.
4: Per què?
3: Home, perquè es mullarà.
4: No em cau aigua. Ah. Està cobert el pati.
3: Val.
4: No, demà al matí ja la tinc aixuca.
3: Molt bé, vigili pel vent, molt bé, vigili pel vent. Maria, vale, gràcies.
4: Adéu-siau,
3: bona nit.
4: Adéu.
3: Francesc Mauri, bona nit.
5: Bona nit.
3: També tenim l'Eloi Cordomí per aquí. Eloi, hola.
6: Home, Francesc, bona nit.
1: Entre els dos, espera. Sí.
5: Bona nit, Eloi.
6: Què tal?
3: Bueno, tenim totes les pantalles enceses, venim la línia de tempestes com es nega de marxar de la costa, perquè ara mateix allà continua. Francesc, és la principal preocupació, que s'estanqui.
5: Sí, de fet, podríem dir que acaba de començar, perquè portem molt poques hores i aquesta és la gran preocupació, perquè tots els mapes, totes les evidències conflueixen en dir que com a mínim ha de continuar amb aquesta empenta fins al migdia d'aquest diumenge. Per tant, pot anar acumulant molts litres. De fet, ara ja és una mica història, però a les cases d'Alcanar entre ahir i avui 309 litres. El que passa és que avui hi ha anat molt de baixa. I en el cas de Barcelona Ciutat, Cornellà, l'Hospitalet, Baix Llobregat, aquests valors de 100 a 150 litres, i anirà estenent-se les comarques gironines, anirà carregant rius, rieres, saturant el terreny, i pendents també d'aquest sistema de tempestes, l'Eloi segur que ha fet un seguiment molt millor que el meu, perquè ell està operatiu a TV3, i en definitiva veure si hi ha moments d'intensitats més altes i de perills més evidents en els cursos hídrics.

0: i en els drets on habitualment doncs hi ha problemes.
1: Tu, clar, Francesc, t'ho has vist passar gairebé tots els grans temporals de les últimes dècades a Catalunya.
0: Uns quants, sí.
1: Hi ha algun d'aquests episodis que et recordi a les grans llevantades històriques dels 80 o dels 90?
0: A veure, cada situació és única, perquè cada situació té ingredients diferents. En aquest cas, clar, la que podria ser una possible novetat és que entre aquesta matinada i demà al matí hi hagués un mini-huracà, un mini-cicló molt, molt diferent dels àmbits caribenys, etc. Molt, molt diferent, però evidentment això voldria dir vents forts, això voldria dir pujada del nivell del mar, això voldria dir intensitats més altes i, per tant, problemes més grans. Si això es produís, t'haig de dir que amb 41 anys de feina això jo no ho he vist. Sí que és veritat que entre el 86 i 87 a les Illes Balears, a Mallorca, hi va haver un Medicaid d'aquests, ara li diem en català medicar, que és l'abreviatura de Hurricane, doncs en el cas del Mediterrani, Medicane, a la zona de Mallorca, a la zona de Sóller, amb vents de 180 per hora, moltes destrosses, etc etc. És a dir, són sistemes que ja els coneixíem des dels anys 70, de fet, i sobretot 80, però que amb aquest Mediterrani tan calent, doncs sembla que tant els sistemes convectius tradicionals i nostres, per definició, com aquests mini-huracans o huracans mediterranis, doncs sembla que poden anar més.
1: Clar, tu, Eloi, has nascut ja més amb aquesta generació de que ja has integrat més noves tecnologies, no?
2: Jo avui faig 43 anys.
1: Bueno, sí, però
2: avui
1: bueno,
2: no, he fet.
1: Radars d'alta resolució.
3: Felicitats.
1: Vull dir que suposo que la redacció, quan el Francesc t'explica com ho feien fa uns quants anys, et deu semblar, heroic, també, no?
2: Mira, una cosa que pensava avui és què haguéssim previst en un dia com avui fa 30 anys. Perquè, clar, ara tenim els models aquests de pluja que ens van molt bé, perquè en el fons t'estan alertant, no?, de tot això que està passant. Però abans que comentàvem això, que és una pertorbació atmosfèrica que no és de les típiques que tenim a les latituds mitjanes, no?, perquè no tenim ni cap front, ni cap dana, ni cap borrasca, no? Hi ha una situació més aviat anticiclònica amb un vent de llevant i poc més. Llavors, això fa 30 anys, no sé si s'ho haguéssim menjat amb patates o realment hi havia aquell
0: lluent.
2: Sí, sí. Hi havia l'ull del meteoròleg que...
0: amb patates. Sí, sí. Sí, no? Clar, perquè...
1: Però tampoc hagués passat, Francesc, no?
0: Perdona?
1: Dic, els models que teníeu ja eren prou fiables. És a dir, aquí el tema
2: no, mira,
1: és com s'ha alterat tot això, o no?
2: L'episodi de les inundacions de l'any 94, després d'aquell estiu dels incendis i l'episodi que va haver-hi del Vallès...
0: Treballava aquell matí, sí senyor.
2: Avui estava mirant els mapes del temps d'aquell dia... I tenia una certa semblança amb l'episodi d'avui.
0: No hi havia pràcticament res.
2: Sí. No, exacte, no hi havia ni cap borrasca, ni cap massa d'aire fred així gaire potent en altura, i malgrat això doncs, va fer les inundacions que segurament moltes persones recorden. Ara tenim més pistes. No recordo si aquell dia veu ser capaços de preveure aquestes inundacions, Francesc.
0: Ens ho vam menjar amb patates. Sí, va començar la nit... Mira, una nit de diumenge a dilluns, la del 9 al 10, jo entrava a la redacció a les 6 del matí, va començar l'aiguat a la Ribera d'Ebre, el Priorat s'estava inundant i... una primera trucada, jo estava assegut tranquil·lament, i una primera trucada el dilluns 10 d'octubre, després dels incendis fatídics del 94, i just després del tornado de l'Espluga de Francolí del 31 d'agost, doncs aquell 10 d'octubre una senyora, penso que trucava des de Porrera, diu, escolta, diu, l'aigua passa per sobre el pont d'aquí del poble, i li va crec que li vaig dir, però senyora, què m'està dient? Perquè teníem un pobre meteosat que no veia res, bueno, si et trucaven sabíem alguna cosa, però si no et trucaven la informació no arribava. I a partir d'aquí es va desencadenar doncs, tot aquell dia víctimes mortals i un pentinat de la tempesta que va resseguir el prelitoral fins a sortir a la tarda per l'àrea de l'Empordà. I efectivament, Eloi, no hi havia una situació clara i definida. I la d'avui és així, amb un Mediterrani, això sí, molt més calent que fa 30 anys.
1: Clar, tu, Francesc, incideixes tant en la divulgació de la transició energètica, quan veus que continuen havent-hi perfils negacionistes, no? Les xarxes socials també hem vist que ara apareixen sí. Gent dient, bueno, no n'hi haurà per tant, no? Sortim perquè no... s'estan enganyant perquè ens volen controlar. Tu què és el que sents? És a dir, sents impotència? Creus que...
0: No, impotència no. Impotència no perquè... A veure, igual que l'Eloi o igual que la gent que estem en aquest món, no, en el món de la ciència, bé, hi ha unes evidències que de l'A a la Z són contundents. I, per tant, bueno, sents no, impotència no, ràbia tampoc, una mica de llàstima per a aquestes persones que no sé ben bé on situar-les. No ho sé, perquè realment de vegades, com escriuen, dona la sensació que qualsevol de nosaltres, o quan jo escric, efectivament, en temes energètics, doncs sembla que els hi dona la sensació que els hi vulguis fer la punyeta o que vulguis, no ho sé, punxar segons quin tipus de vida, de segons quines persones, però no, el que intentes és advertir, alertar, doncs que, bé, ens hem passat de frenada, que les dades científiques són claríssimes, que continuar cremant petroli, gas i carbó ens ha portat on som i ens pot portar més problemes i que, en definitiva, jo no em vull carregar ningú perquè, en definitiva, l'economia és fonamental per tothom, però que el que busquem és alertar, advertir, doncs que hem d'anar canviant perquè el que hem aconseguit en aquests últims 30, 40, 50 anys en termes d'inèrcia, de carregar el sistema, doncs és un gran transatlàntic que ara mateix no el podem aturar i, per tant, hem de començar a virar.
1: Ara mateix, Eloi, quina és la previsió? Què és el que tenim sobre la taula i què és el que pot passar les properes dues hores?
2: Malauradament, el mateix que fa uns minuts, per tant, la tempesta molt estàtica, molt ben cargolada ja davant del litoral de Barcelona, amb noves franges de tempesta que s'estan generant sobre el mar i que apunten directe cap al Barcelonès, cap al Maresme, cap als Vallesos, ara ja també cap al sud de la Costa Brava, i per tant, amb un terreny moll, doncs, amb més probabilitat doncs, que hi hagi ja crescudes de rius, de rieres, de torrents, i amb acumulacions de pluja, que ja arriben als 178 litres per metre quadrat, aquí dèiem el Raval de Barcelona. Està mirant les dades des del 2010, no hi ha cap registre ni de bon tros que s'assembli. Des del 2010 el registre en 24 hores més elevat és de 95 litres i hi haurien d'anar, vaja, més endarrere per veure si hi ha alguna cosa semblant, però probablement no.
3: Ni és el doble, per tant, perquè efectivament ara mateix...
2: El Francesc, que segurament té les dades més a mà, vaja, més en ment, que té molta memòria en aquest sentit, no sé si podrà confirmar els registres aquests que s'acostin a 200 litres a Barcelona.
0: No, aquella famosa tempesta del segle a Barcelona, del 21 de setembre del 95, que hi va haver una víctima mortal al carrer Casanova, enmig de l'aiguat, no? Aquella es va quedar per sota dels 150. I dades d'aquesta mena són potents. I a veure, són moltíssims litres, molts. I si no hi ha més incidències, si no hi ha més afectacions personals, doncs evidentment és per la prevenció, però també doncs, perquè estem al mig del cap de setmana, etcètera.
1: Perquè els serveis públics funcionen, que això també és important destacar-ho.
0: Clar, I sobretot per aquests mecanismes de prevenció, doncs que molta gent ja no s'ha aventurat a fer segons què. I és el que hem de continuar fent. Evidentment, hi haurà gent que dirà, escolta, s'han passat de frenada, no n'hi ha per tant. Bé, 175 litres per metre quadrat són moltíssims litres i... poden fer mal i amb segons

0: segons quines situacions o amb segons quines intensitats, molta aigua en poca estona, doncs, evidentment, són un risc.
1: Eloi, fins ara. Gràcies. Mauri, no penses. Però abans tenim un alcalde al telèfon.
2: Sí, l'alcalde de Cornellà, Antonio Balmón. Alcalde, bona nit.
3: Hola, què tal? Bona nit.
2: Tornem a parlar amb vostè. Quina és la situació ara mateix? Perquè és veritat que les primeres imatges que ens havien arribat des de Cornellà i també des de l'Hospitalet eren les més espectaculars, amb inundacions. Ara mateix, com està la situació al seu municipi?
3: Bueno, només unes zones, no? I sempre explico que aquestes imatges són puntuals, no? I ho veixen, evidentment, com comentava abans, un episodi pues, que ha estat d'una hora i quart entre les 8 i 20 i fins a les 10 de la nit, més o menys. Hi ha hagut 200 llitres i després 110. Per tant, això no aliviava. No aliviava, no? A partir d'aquella hora, pues, bueno, per sort, s'ha tornat la pluja i això ens ha permès que el sistema pugui actuar molt millor, però hi havia que hem tingut carrers, alguns pàrquings, algunes zones que han patit aquestes inundacions. Per sort, no n'hi ha cap incidència que afecti a les persones, afecta, evidentment, a més materials, alguns pàrquings que estan actuant i carrers que en aquest moment ja estan tornant una altra vegada a recuperar la normalitat, no? Però no, ara està una afectació, diria, dura, però evidentment sí que pues, tot pateix, no? I bueno, pues, algunes incidències d'entrar aigua, pues, bueno, evidentment s'han produït, no? I, bueno, jo crec que us escoltava, mai se sap quan arribarà aquest episodi, avui en dia tenim aquesta possibilitat pues, de passar-nos de frenada, però unes vegades pues, millor passar-se de frenada perquè s'ha demostrat, per exemple, avui pues, que hi havia poca gent al carrer, hi havia poca circulació, jo he vist davant de la ronda de dalt i hi havia molt poca circulació. Crec que aquesta prudència i prevenció ajuda com a mínim a que no hi hagi afectacions personals que són les més dures després de poder digerir, no? Sí. I en aquest moment, pues, bueno, hi ha pluja i esperem que durant la nit pues, sigui el que està previst, que és una pluja poc intensa, encara que tindrà freqüència fins demà, i demà començarem a treballar pues, evidentment, reparar i reposar la situació.
2: Mm-hmm. Doncs esperem que sigui així, que la matinada sigui tranquil·la després d'aquest episodi, efectivament, cap a les 8:30 o les 9, que hi ha hagut aquesta tromba d'aigua a sobre Cornellà, amb el seu alcalde, ho hem comentat. Antonio Balmón, alcalde de Cornellà, gràcies per acompanyar-nos i bona nit.
3: Molt bé. Bona nit, que vagi bé.
1: D'aquí 9 minuts seran 2:45 de la nit. Línies obertes al 93207474. Si algun oient vol dir la seva, 93207474.
2: 178 litres per metre quadrat al Raval de Barcelona, 147 litres a la zona universitària, també de Barcelona, però 93, gairebé 94 litres per metre quadrat al Prat, 135 litres a Badalona, 135,1. Aquí, a més, està pujant molt la quantitat d'aigua perquè està pujant cap al nord les tempestes, és a dir, que són xifres realment espectaculars, superant els 100 litres. Insisteixo, aquestes són estacions oficials del Meteocat. N'hi ha d'altres d'oficioses que marquen xifres per sobre dels 200 litres en segons quines localitats, especialment del Baix Llobregat, on ha plogut molt fort, especialment al voltant de les 9-10 de la nit.
1: El Francesc Mauri, que és aquí, ho deia de passada just quan el saludàvem, però crec que és important destacar-ho, que això només ha fet que començar. Estem parlant d'aquestes xifres que és l'inici d'aquest temporal. I després, hi ha una altra cosa que sempre recordes, Francesc, que és que les rieres tenen memòria, no? I acaben buscant sempre el mar, no? Que l'aigua ho fa al final el seu curs natural.
0: Per tant... Mira, jo t'explico el meu cas personal, és a dir, el meu cas personal, jo visc enganxat a la Rambla de Terrassa, i la Rambla de Terrassa és, o va ser, un dels dos epicentres a Terrassa, una va ser la Riera de les Arenes i l'altra aquesta Rambla de Terrassa, que ara està desviada la Riera cap a... és el que és la Riera de Palau, que passa per l'oest de la localitat, no? I com que tinc el cotxe amb una planta menys dos, amb un pàrquing comunitari, doncs el que he fet és anar-lo a treure. Per què? Doncs... sincerament, bé, anar-lo a treure i posar-lo en un carrer que no sigui un dels que baixa, diguem, de la muntanya, per entendre'ns, sinó

0: No, absolutament perpendicular, no? Per què? Doncs no vol dir que s'hagi de desbordar, però si s'acaben superant els 200 o 250 litres, que de moment estem molt lluny perquè estem a una cinquantena de litres, doncs no és impossible que alguns carrers de la ciutat baixin i acabi entrant aigua en segons quins baixos o pàrquings, no? En definitiva, és una situació de moltes hores que acaba de començar i li queden ben bé unes 12 hores de màxima activitat i ja veurem demà si s'acaba escurçant o fins i tot s'acaba allargant i sobretot si en poques hores hi hagués una formació ciclònica més potent i més intensa.
1: I després remarcar a la gent que tingui seny, perquè a través de xarxes hi ha la imatge, i em sembla que l'has vist tu, Francesc, d'un ciutadà que amb el seu cotxe ha intentat passar per sota d'una carretera on hi havia un bassal espectacular, ha hagut de sortir nadant del cotxe, perquè clar, el cotxe no ha, o sigui, ha començat a surar primer i després s'enfonsava. No?
2: Perquè... Per sort tenia la finestra oberta i ha pogut sortir, diguéssim, no? Perquè si no té la força de l'aigua...
1: Són comportaments difícilment explicables.
2: Que no et deixes, sí, sí.
0: Sí, perquè aquí l'ha filmat... Sí, qui l'ha filmat diu que ha entrat a tota velocitat, potser, diguem, no anava molt centrat aquest personatge conduint, o l'altre és que era un temerari directe, no? És una de les dues opcions que se m'acudeixen, perquè la tercera, que el meu cotxe sap nedar, bueno, de moment no se m'acudeix, no?
2: És que això em sorprèn molt, Francesc, perquè, bueno, tu et deus sorprendre més, perquè portes no sé quants anys explicant aquest tipus d'imatges.
1: I a més en episodis com el d'avui, que estava superavisat, superprevist, és a dir, tothom sabia, no?
0: Una cosa, l'altre dia, o avui mateix, quan veus les imatges, per exemple, de la ronda de dalt, inundada, no? Això ens pot passar a tots, que entris en un túnel d'aquests, en una via que dones per fet, que no hi ha un gual, que no hi ha un riu o no hi ha una riera, i et trobis amb això. I és que l'altre dia, encara que hi ha comentaris a xarxes que el problema són les fulles dels embornals, etc etc. No. Pot ser que en un cas puntual potser sí, però sobretot és perquè l'aiguat de fa pocs dies va deixar 50 litres en 30 minuts al Fabra i va ser un màxim a tota la paret de Collserola que va baixar cap al barri de Canyelles i va enganxar aquesta infraestructura. I aigües avall, sort dels dipòsits pluvials, que antigament a Barcelona no hi eren i ja des de fa un parell de dècades estan en servei i salven la ciutat, una gran part de la ciutat, de conseqüències pitjors. I és que, a veure, hi ha quantitats d'aigua que per molt ben preparada que estigui una ciutat o una infraestructura, bé, et passaran per sobre i aleshores, evidentment, la prevenció i l'actuació de les persones amb aquesta prevenció és fonamental.
1: Estava mirant ara, Francesc, una imatge del radar de l'AEMET que marca núvols de 12-14 quilòmetres d'alçada.
0: Sí, molt extraordinàriament desenvolupats, segurament perquè xup-xup mediterrani, és a dir, aquesta temperatura superficial del mar que s'ha situat, bueno, de fet ja fa anys que se situa per sobre de la normal, però que els últims mesos s'ha disparat d'una manera bestial, no tan sols el Mediterrani, sinó altres mars del món, i fins i tot el Cantàbric o el Golf de Biscaia, no? I sí, efectivament, aquest xup-xup fa que tinguem ara mateix uns núvols amb unes característiques pràcticament tropicals, és a dir, amb un sistema que els mapes del temps doncs tampoc no és clar, no és evident, i que disparen el creixement i et deixen aquestes quantitats bestials de precipitació.
1: Estic mirant que hi ha alguns núvols de 20 quilòmetres d'alçada, però que estan molt, molt dins del mar, diguem-ne, però efectivament, davant de Mataró, per exemple, un de 12-14 quilòmetres. I ja sobre terra, 10-12 quilòmetres, doncs al voltant de Martorell, Granollers... Vull dir que, déu-n'hi-do, sí, sí, alçades brutals.
0: Veig que fas un bon seguiment, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, s

0: tant sí. Entendre-ho tot, sí, sí.
1: Pensa però... una cosa, Òscar, si aquests núvols de 18-20 quilòmetres mar endins, que ara mateix són, evidentment, els potencialment més perillosos, s'atansen durant la nit matinada i demà al matí sobre terra ferma, els aiguats encara poden ser molt més intensos. Ja. I, evidentment, si en portem 175 a dins de Barcelona, imagina't 100 o 150 litres més en les pròximes hores, el que vol dir, evidentment, infraestructura, sí, en alguns casos de cop, és el perill d'aquesta situació.
0: Sí, perquè és molt estàtic, és a dir, realment el mapa en una hora no ha canviat massa. Sí.
2: El veus girar sobre ell mateix, però sempre sobre la mateixa zona.
0: Però no es mou gaire, no? I aquest és el problema, dir que vagi caient aigua en el mateix lloc d'una forma més intensa.
1: Sí, sí, sí, sí. De fet, a veure, en les últimes 12 hores han sortit, i ho heu vist a xarxes, models per tot arreu, gent doncs comentant, etcètera, etcètera. I en les últimes 12 hores, i clar, nosaltres de moment ens hem quedat amb aquests 200 a 300 litres, però haureu vist a xarxes que hi ha models que no són inventats, que són reals, que donen 500 litres en 24 hores en alguns punts de la costa catalana i fins i tot en 48 hores 750 litres. Estem parlant, per tant, d'unes quantitats fora d'òrbita, excepcionals, que si s'acabessin produint no tenen referents en els últims 100 anys a Catalunya a molts observatoris. En algunes zones potser sí, però en àrees de la costa ni de bon tros.
2: Mira, ara un tuit dels companys de BTV, del Temps, que diuen que l'escorç acaba d'arribar als 200 litres en un mateix dia i si es confirma aquesta dada, seria la pluja més abundant registrada mai en un dia a Barcelona, superant els 194 litres i mig de l'Observatori Fabra l'any 1971, el 5 de desembre. És a dir que, si es confirmen aquests 200 litres que marcaria l'escorç, de moment, perquè insisteixo que continua plovent, doncs seria una quantitat brutal de rècord a la ciutat de Barcelona.
1: Sí, crec que és l'Observatori de Can Bruixa, que és un observatori que fa moltes dècades que funciona de forma fiable, i sí, sí, si arriba, això és rècord absolut, i el que dèiem, fa poquetes hores que acaba de començar, hi ha corda per 12-18 hores més.
0: Déu-n'hi-do. Anem a l'estació de Sants. Joan Trias, què tal?
3: Bona nit. Bona nit de nou. Si abans dèiem que semblava que no hi havia massa gent disposada a passar la nit, ara la situació ha canviat una mica. De tant en tant, per megafonia, deixant anar l'anunci de plegar les persones que tinguin intenció de passar la nit aquí a l'estació i les condueixen cap a la sala d'espera d'entre les vies 5 i 6 de l'AVE. Aquí la Creu Roja ha instal·lat una paradeta on reparteix mantes i aigües i podem veure que potser hi ha unes 150 persones que, com a mínim, estan aquí, potser dormint profundament, només n'hi ha 8 o 10, però sí que, per exemple, hi ha gent en canalla, hi ha vigilància, hi ha una parella de la Policia Municipal, de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que realment està oferint servei d'informació a persones que s'hi acosten o fins i tot actuen d'ofici. I, per exemple, amb una parella amb nens, nadons, que estan amb cotxets, s'hi acosten per si necessiten el què. Una d'aquestes persones és la Meritxell. Meritxell, bona nit.
4: Bona nit.
3: Quina ha sigut la teva peripècia per trobar-te dormint aquí avui?
4: Bueno, he arribat a les 8:30 de Tarragona i ja s'ho dic que m'estrany, i aquí sé, segueixo.
3: O sigui, tu t'esperes per tornar a Tarragona.
4: M'espero per... Ja visc a Tarragona.
3: I la teva única alternativa és agafar el tren.
4: El tren, l'autobús. L'autobús no crec pas que n'hi hagi pel temps. Llavors es paga el tren. I com a mínim aquí estic coberta i estic calenta.
3: Sí, com a mínim tens calor perquè dius que venies calada de l'aigua, la jaqueta tota mullada.
4: He sortit un moment a comprar menjar perquè pensava, si no ens han res de menjar, fins demà al matí, són moltes hores, jo tinc que menjar. Llavors, clar, he sortit a comprar i he sortit, porto els peus xops, la jaqueta xopa i ara, doncs, ara amb la manteta estic bé.
3: I t'han donat informació de quina hora pots agafar un tren demà?
4: Segons un noi d'aquí l'hora m'ha dit que demà a les 2 de la tarda no hi ha més trens.
3: Doncs és així, és la informació oficial que han donat, que fins que no...
4: Ens agafi confessats, sí. Em perdó.
3: Fins que no passi el temporal, no reobren la circulació i ja es veurem si això pot passar abans. Moltes gràcies, Meritxell.
4: Gràcies a vosaltres, nois, bona nit.
3: Doncs aquesta és la situació d'aquesta viatgera. Com ella, això que et deia, unes 150 persones, la majoria asseguts a les butaques aquí de la sala d'espera de l'AVE. Sí que hi ha gent estirada per terra, i

0: Molta tranquil·litat. Però on s'acumula més gent és a les entrades, a l'estació. Gent que clama perquè els hi vingui un taxi. Abans hem sentit aquell testimoni que el demanaven per aplicacions d'internet i que no hi havia manera. Gent que potser ha de fer una mitja distància per anar fins a casa. A Terrassa, a Sabadell, al cas de la Meritxell era a Tarragona, més lluny. Però la gent no desisteix i, francament, la freqüència de pas de taxis que veiem des de l'altra banda del vidre de l'estació és molt baixa, no en passen.
1: Joan, gràcies. I torna, perquè has de seguir explicar-nos-ho a partir de les dues, l'antena d'aquesta llengua.
2: Amb el 3 que t'info, sí, sí.
1: 3 que t'info. Vinga, fins ara. Gràcies.
0: Va, cuida't.
1: Gràcies, gràcies. Eloi Cortomí, bona nit de nou.
3: Hola.
1: A veure, el Besòs ja porta 200 metres cúbics per segon. Això què vol dir?
3: Això vol dir que és molta aigua, perquè ens fem la idea, al matí em portava 5, ara ja en porta 200, i perquè ho puguem comparar també més fàcilment, ara l'Ebre, el seu pas per Tortosa, en porta 100. Per tant, el Besòs ara mateix porta dues vegades l'Ebre.
1: El doble d'aigua.
3: D'aigua que l'Ebre. Clar, totes les tempestes que estan entrant pel Maresme arriben al prelitoral, i llavors les pluges fortes les tenim a tota la conca del Besòs. Llavors tots els riuets, rieres, torrents que alimenten el Besòs estan acumulant tota aquesta aigua, està caient, i la queda concentrada al seu curs més baix. Tot i això, encara es considera que és un cabal moderat, és a dir, a partir de 220 ja serà un cabal alt, molt alt ja estaríem parlant de 400, i d'aquí a que es desbordi hi ha molt marge. Sobretot el que pot preocupar més són torrentets i rieres afluents del Besòs, que aquests sí que poden tenir passos baixos, carreteres, camins que creuin aquestes rieres i que, per tant, doncs, puguin estar inundats en aquests moments, amb molta probabilitat.
1: I la previsió, recordem, que és que segueixi plovent, per tant,
3: sí.
1: Això pot anar creixent.
3: Pensa que el Besòs, quan arriba al Vallès, gira cap al nord, diguéssim, cap al nord-est, i és allà on es preveu la pluja que se vagi acumulant amb més abundància les pròximes dues hores. Per tant, de ben segur que continuarà creixent, sense cap dubte.
2: Per actualitzar, són 215 metres cúbics per segon a Santa Coloma de Gramenet, al Besòs, a la 1:30, és a dir, fa 5 minuts. Per tant, aquesta és la xifra oficial. Efectivament, 215 és el doble de l'aigua que porta l'Ebre, que normalment quan travesses l'Ebre i travesses el Besòs veus que són dos rius molt diferents, bé, doncs avui tenen els papers canviats, podríem dir. Està més gros el Besòs que no pas l'Ebre.
3: Totalment. Estic mirant els registres de Badalona, de Barcelona, sí, continuen encara amb aquest 178 i Badalona 135 ja acumulats.
1: Doncs déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, i com deia el Francesc Mauri, això està només ha fet que començar, per tant, hem d'estar molt atents al que vagi passant aquestes properes hores. Recordem, Eloi, que el litoral, diguéssim, és la zona més on hem de posar més l'atenció, també els Vallesos i també el Maresme ara mateix, i després tot això anirà cap al nord, més cap a Girona.
3: Sí, que ja hi comença a entrar, eh? És a dir, sud de la Costa Brava i fins i tot la pluja arriba a la Garrotxa, a la Selva, al Gironès, però és una pluja de moment una mica més moderada, tot i que molt continuada, per tant aniran sumant litres, i quan arribi el gruix de la precipitació també passarà el mateix, que el terreny està moll i per tant els rius i torrents poden créixer amb molta més facilitat. Sí que diguéssim que s'està preparant el terreny per l'episodi fort que arriba durant la matinada també a les comarques de Girona i demà al matí.
2: Doncs aquesta és la situació. Per cert, des de Protecció Civil informen tallada per inundació la carretera Nacional 2 entre Montgat i el Masnou. Per tant, problemes en aquest part nord de l'àrea metropolitana, entre Montgat i el Masnou, la Nacional 2 tallada per inundacions.
1: Eloi, gràcies.
3: Fins ara.
1: Que vagi bé, fins ara.
3: Adéu-siau, seguim.
1: Nit llarga avui de ràdio, eh? Que seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio. L'inspector Oriol Corbell ens acompanya, és el cap de dispositiu dels bombers de la Generalitat, al centre de comandament també de Tortosa en alguns casos. Inspector Corbell, què tal? Bona nit.
4: Hola, què tal? Com esteu?
1: Finalment s'ha confirmat que hi ha hagut diferents salvaments de persones. Expliquin quin és l'estat de la situació. Quina valoració en fan d'aquesta nit?
4: Doncs sí, a raó d'aquestes precipitacions tan intenses i extenses estem tenint, de fet, molts serveis a nivell de salvaments de persones. Tot el que hem fet, la veritat és que no hi ha hagut cap d'ells que ha sigut un risc salvament de vital immediat, és a dir, tot han sigut sí que salvaments en cotxe, sobretot el que és l'Hospitalet de Llobregat, a Cornellà, a Baix Llobregat, en aquell moment en què encara era primera hora, encara hi havia certa mobilitat, i hi ha hagut cotxes doncs, que han quedat aturats per tot el tema de l'aigua que els estava entrant, i hem ajudat

0: de treure persones, però realment no ha sigut un rescat en el sentit de que s'estigués a l'aigua enduent els cotxes. I bàsicament doncs, tots els serveis s'estan centrant sobretot en inundacions. Tenim molta aigua, moltes inundacions, que el que afecten doncs, són els pàrquings, el terrat inundat, moltes filtracions en els pisos, i també doncs, alguns murs afectats, els sostres, ha tingut també alguna afectació estructural d'alguna casa, i després també doncs, les derivades d'algunes branques, arbres caiguts, totes les tipologies de serveis doncs, que van vinculats normalment a aquesta tipologia de serveis d'inundacions.
1: Que en el cas d'una inundació d'una casa, recordar que si és una, si simplement aigua, diguéssim, no, i no hi ha cap alteració en el dia a dia greu, que no està en perill la vida d'una persona, millor esperar potser demà, no?
0: Sí, exacte. És al final, ara mateix, en situació com d'emergència, no, en què estem destinant tots els recursos al salvament de persones i també a evitar doncs, mals majors, el que fem és prioritzar les situacions aquestes en què pugui haver persones en perill. I això, en el cas de que hi hagi, per exemple, una inundació en un pàrquing i no hi hagi ningú en perill, doncs això doncs, seria algo que no prioritzaríem en aquell moment i prioritzaríem altres situacions en què sí que pot haver doncs, persones en perill. Però, en qualsevol cas, si hi ha qualsevol dubte, no dubtem també en trucar al 112, perquè hi ha algunes situacions com, per exemple, un terrat inundat, no?, que acumula molta aigua, que pot ser un perill, perquè pot acumular doncs, molta aigua amb que acumuli 3-4 pams, doncs el sostre podria cedir. Llavors, a netejar els invernals i aquestes situacions, doncs sí que nosaltres tenim totes les unitats de terreny, tenim moltes unitats, un reforç molt important, i estem per això. Qualsevol cosa, doncs, que la gent no dubti trucar al 112, anirem cap allà i verificarem realment que no suposa un perill. Mm.
1: Però això vol dir que un cop superat aquest pic de pluges, després és quan tenen també molta més feina per arreglar tot el que ve?
0: Clar, aquestes grans emergències derivades d'inundacions, i el que ens porten és això, és una priorització en primer moment d'aquests salvaments, però després cal una avaluació també d'estructures que potser han quedat afectades, han aparegut esquerdes, doncs, i després, posteriorment, el que cal és una rehabilitació per una tornada a normalitat per tothom. Llavors, aquesta tornada a normalitat porta molta feina també. Llavors, són tasques que queden pendents, o sigui, que anem prioritzant i que una vegada passat l'episodi, doncs que és necessari doncs, per al restabliment, bàsicament, dels serveis bàsics, de la mobilitat de la gent i també de la normalitat doncs, de tota la societat.
1: Vostè té una trajectòria, diguéssim, que ha participat en diferents missions internacionals també de col·lapses més estructurals. Creu vostè que el canvi climàtic ens obliga també ja a redefinir completament els que són els protocols de protecció civil a Catalunya?
0: Sens dubte hem d'afrontar doncs, una nova realitat que sembla que la tenim aquí i tot s'està sent més extrem, tant incendis forestals a l'estiu, la seva coordinació, la seva propagació, la seva intensitat, com ara instantàniament, no?, canviar en un moment en què teníem incendis forestals molt intensos i molt valosos i canviem d'un dia per l'altre a unes inundacions doncs, que són també molt intenses, molt extenses, i en això és, evidentment, derivat del canvi climàtic, i això ens ha de fer adaptar-nos, hem de fer nous models de coordinació, de resposta, d'intel·ligència, de priorització, i sens dubte ens haurem d'adaptar a aquesta nova realitat.
1: Oriol Corbelles, inspector dels Bombers de la Generalitat. Gràcies per acompanyar-nos. Bona nit.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Línies obertes al 93201-7474 en aquest especial que estem fent per Catalunya Ràdio i també per 3CAT Info, 93201-7474. És una nit de pluges, una nit de ràdios, nit de pluges torrencials a Catalunya i bona part del país que es troba en situació d'alerta meteorològica, recordem, alerta meteorològica màxima. El govern que fa també una recomanació molt clara, que és que a les zones més afectades tothom es quedi a casa fins a nou avís. Núria Parlon és consellera d'Interior.
2: Que tothom es quedi a casa, tant com hem dit, és alert que s'ha rebut de manera massiva les 19 comarques que estan afectades.
3: A les últimes hores hi ha hagut avisos d'inundacions a l'Hospitalet, a Cornellà o a Esplugues de Llobregat. A Barcelona s'han superat els 200 litres per metre quadrat en alguns observatoris, per exemple el de les Corts, 150 en poblacions de l'àrea metropolitana. Ara mateix el riu Besòs porta 200 metres cúbics per segon a l'alçada de Santa Coloma de Gramenet. És pràcticament 40 vegades més aigua que la que portava aquest mateix matí i el doble de l'aigua que porta el riu Ebre ara mateix. És a dir, que la situació al Besòs és encara només d'alerta, no pas d'alarma, però en tot cas sí que el seu cap

val molt, molt multiplicat. Les precipitacions han afectat el litoral i el prelitoral i s'espera que s'estenguin cap a l'interior amb possibilitat de mànegues i de tornados. Està, a més, viatjant una mica cap al nord, cap al Maresme. El

0: A Girona s'esperen les pluges més intenses durant aquesta pròxima matinada i al matí. Per això, l'alcalde de Girona, Lluc Salillas, diu que estaran molt pendents de la possible crescuda d'un dels rius que travessa la ciutat, l'Unyà.
1: No, bueno, el que ens han avisat és que pot ploure entre 200 i 300 litres en les properes 12-15 hores. Si això es produís i produís també, doncs, a l'inici de l'Unyà, doncs, evidentment, la situació podria ser complicada per l'històric que tenim, eh?
0: El telèfon d'emergències, el 112, ha rebut més de 2.100 trucades per aquest episodi de pluges, 1.400 de les quals relacionades amb inundacions. Per fer front a aquestes trucades, el cap dels bombers, David Borrell, explica que han hagut de doblar els seus efectius.
2: Hem fet un reforç extraordinari, un reforç com mai hem fet en el cas d'inundacions, que és una activació extraordinària com el que vam tenir, per exemple, l'incendi de les Gavarres de l'estiu. És a dir, on hem doblat tots els parcs de bombers, hem obert tots els parcs de bombers voluntaris.
0: Només al Baix Llobregat els bombers han hagut de fer més de 200 serveis, la majoria de persones atrapades en vehicles. Hi ha unes 3.000 abonats que no tenen llum a Catalunya, la majoria a Barcelona i també a Cabrils, però hi ha altres poblacions on també hi ha dificultats amb el subministrament elèctric. També problemes per molta gent que estava fent un viatge de llarg recorregut en tren i que ha arribat a una estació en la qual no pot continuar el viatge perquè recordeu que no funcionen els trens de Rodalies, tampoc els ferrocarrils de la Generalitat ni tan sols el metro de la ciutat de Barcelona. Un exemple l'hem tingut a l'antena de Catalunya Ràdio a l'estació de Tarragona. Centenars de viatgers de l'AVE han quedat aturats allà a l'estació del Camp de Tarragona sense poder continuar el seu viatge cap al nord, cap a Barcelona, per culpa de les fortes pluges.
3: Si arribem a Barcelona, arribarem però que dormim a l'estació de Sants? O potser es volen desempallegar a nosaltres, no tinc ni idea. Perquè, clar, tampoc no, ni ens han donat aigua, tampoc no ens han dit quantes hores durarà això, o sigui que no sabem.
0: Aquesta era una de les usuàries afectades que ha fet declaracions aquí a Catalunya Ràdio. L'estació de Sants estarà oberta tota la nit. Es permetrà que les persones que ho necessitin s'hi puguin quedar allà a dormir, aixoplugats. El temporal ha obligat també a cancel·lar el servei ferroviari, com dèiem, de Rodalies i de Regionals, i l'alta velocitat s'ha suspès també en el tram entre Figueres i Barcelona. Personal de la Creu Roja s'ha desplaçat a l'estació de Sants per tal de portar menjar, beure i mantes pels passatgers dels últims trens que puguin arribar i que no puguin continuar el seu viatge.
4: I anirem tancant també aquest especial. Eloi Cordomí, bona nit de nou.
5: Bona nit.
4: Si et sembla, anem a posar-ho tot sobre la taula i explicar una mica com ha anat tot plegat. D'entrada, expliquem com s'ha format, per què s'han alineat tants ingredients atmosfèrics, perquè aquesta nit estiguem parlant d'aquesta llevantada amb una violència tan inusual i amb rècord també d'aigua acumulada.
5: Mira, el que hem de tenir en compte és que és una situació que s'ha provocat amb altes pressions, una pressió atmosfèrica per sobre dels 1.018-1.020 hectopascals. Per tant, no hi ha cap pertorbació important, no hi ha aire fred a les capes altes d'atmosfera, no hi ha cap dana, cap depressió aïllada a nivells alts, cap front, cap gran borrasca. El que tenim és una persistència, hem tingut una persistència de vents molt humits durant tota la setmana que ha afavorit la aparició de totes aquestes tempestes. A més, el mar molt calent afavoreix l'evaporació també, i totes aquestes tempestes, en el moment que troben aquesta atmosfera lleugerament inestable, amb una mica d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera, molt poc, i les muntanyes, el relleu propi de Catalunya, doncs generen aquestes tempestes, aquests aiguats, que són els que estem veient. També tenim nivells molt alts d'humitat a les capes mitjanes i altes de l'atmosfera. Per tant, no només en superfície, a causa d'aquests vents de mar cap a terra, sinó tots els nivells. I tot plegat afavoreix la convecció profunda, no? Aquests grans sistemes de tempestes, com el que tenim ara mateix format, i que ha aparegut aquest matí, ja de bon matí, entre les Illes Balears i la costa catalana, s'ha anat aprofundint a mesura que ha anat passant el dia, i ara mateix continua molt actiu, i de fet, el moment del dia que és més actiu, entre el nord-est de Catalunya i també sobre el Mediterrani. És aquí on tenim les pluges més abundants. Ara mateix el límit inferior seria la ciutat de Barcelona, el límit superior seria la Garrotxa, el Pla d'Estany i el Ripollès. La zona més activa continua sent el Barcelonès, el Maresme, els Vallesos, i ara comença a arribar amb intensitat també en punts, per exemple, de la comarca de la Selva. I allà on més aigua s'ha acumulat continua sent la ciutat de Barcelona, el barri del Raval, al centre, amb 187 litres per metre quadrat, una quantitat que és insòlita, i si arribem als 200, mai vista en 24 hores a Barcelona.
4: A tot això estem pendents d'aquest mini-huracà mediterrani, no? que respon a aquesta depressió aïllada que hi hauria ara mateix entre les Balears i Catalunya.
5: Sí, o sigui, tot aquest sistema convectiu mesoscalar, que se'n diria, és a dir, un gran sistema de tempesta, no és una sola tempesta, sinó és una darrere l'altra i ben organitzada,

0: pot arribar a tenir una estructura ciclònica, això de fet ja ho estem observant, no? Que va rotant una mica al voltant d'un suposat centre que el situaria més o menys davant de la costa central, això ja ho estem observant. Si aquesta rotació fos més accentuada, arribés a formar un ull i la velocitat del vent al voltant d'aquest ull s'accelera, llavors estaríem parlant d'un minicicló o mini-huracà mediterrani. De moment no tenim gaires indicis que això pugui passar les pròximes hores, com a mínim des del punt de vista observacional. És a dir, hauríem, perquè això estigués passant, hauríem d'estar detectant velocitats més altes de vent. Ara mateix estem entre 30 i 40 km per hora arran de costa. Potser hauríem d'arribar cap als 80, 60, 80, 90, perquè detectéssim que això pot estar passant. Hauríem de veure ja braços en espiral típics dels huracans o dels sistemes tropicals, no?, que estem acostumats a veure des del satèl·lit. Això doncs encara no ho veiem, encara veiem una taca molt ben formada. Un indici d'ull que s'ha format fa una estona doncs ha desaparegut, per tant no ha tirat endavant. I ho hem d'anar seguint. Els models, alguns models arribaran a indicar que això podia passar durant la matinada. Són les dues, no ha passat encara. Ho hem d'anar seguint, cada vegada té menys probabilitat. De fet, la NOAA, l'agència que estudia l'atmosfera i els oceans dels Estats Units, deia que hi havia un 20%, entre un 10 i un 20% de probabilitats que això acabés passant. Llavors, bé, sembla que estaríem en el 80% restant en què no acaba esdevenint aquest fenomen, però igualment el sistema convectiu és molt actiu, totes les tempestes que estan formant sobre el mar tenen molta activitat, tenen un gran desenvolupament vertical. Estem parlant de gruixos de 15-20 quilòmetres en alguns punts de desenvolupament vertical. Això vol dir molta humitat a tota la columna de l'atmosfera i molta capacitat per fer ploure amb ganes, amb molta intensitat, i deixar aquests 200 litres per metre quadrat que es preveuen les pròximes hores.
1: Et volia preguntar per una cosa que acabes de dir ara. En l'última imatge del radar de l'AEMET, en què dona aquesta alçada dels núvols, podríem dir, marca núvols de 20 quilòmetres d'alçada entre Vilafranca i Martorell, a banda dels que hi ha a l'interior del mar, però a 20 quilòmetres d'alçada, uns núvols en terra ferma, és una barbaritat, no?
0: És una animalada. Hem de pensar que la troposfera, no?, la capa i més inferior de l'atmosfera, on es formen tots els fenòmens meteorològics, doncs probablement a aquestes altures doncs, té un gruix d'uns 15 quilòmetres, 15, 17, tot estirar. Que sobresurti uns 3 quilòmetres més d'aquest límit vol dir que les tempestes tenen molta energia, que tenen un desenvolupament vertical molt potent i que són capaces de passar d'aquesta inversió tèrmica ja quan arriben a dalt de tot de la troposfera. És un senyal que tenen un gran desenvolupament vertical.
2: Hi ha gent, Eloi, que encara es pregunta avui com pot ser que un poble del costat doncs, rebi 200 litres per metre quadrat i, en canvi, a pocs quilòmetres de distància la pluja pugui ser més anecdòtica?
0: Sí, fins ara la pluja era menys organitzada. Eren tempestes una al costat de l'altra, molt fortes, però menys organitzades. Vol dir que al costat doncs, no podia ploure i allà sí. Ara sí que es veu una massa molt més uniforme de pluja contínua. Per tant, és probable que durant les pròximes hores cada vegada passi menys això, no? Que la precipitació sigui molt més uniforme, igualment forta i més uniforme, cosa que també fa patir més de cara a Riu
2: Rieres. Forta i allargada, és a dir, que duri més. Que no
0: sigui... Sí. És a dir, no només és un tren de tempestes puntuals, sinó que tota aquesta massa, tot aquest sistema convectiu mesoscalar està deixant pluja molt uniforme a totes les comarques de Barcelona i del sud de Girona ja a aquesta hora.
2: Hi ha alguna especialment crítica que vingui per davant?
0: Alguna hora?
2: Sí.
0: Depèn del lloc. A les pròximes dues hores, litoral i prelitoral de Barcelona, estem parlant de Maresme, Barcelonès, Vallesos, i a partir de la matinada i demà al matí, totes les comarques de Girona. Matinada, que és ara, de fet ja està entrant, i demà al matí s'allarga a les comarques de Girona, igualment també al nord de Barcelona.
2: I a Girona amb la mateixa intensitat, diguéssim?
0: Sí, probablement sí. Hem de pensar que aquest vent de llevant es manté constant durant tota aquesta nit i matinada. Perdona, m'estic quedant sense veu. I llavors demà aquest vent continuarà portant humitat, continuarà tenint condicions favorables perquè es formin aquestes tempestes encara igualment fortes, cada vegada més cap al nord-est.
2: La previsió és fins a les dues del migdia, però això podria canviar també, no?
0: Podria allargar-se una miqueta més. Els últims models han reactivat la probabilitat de pluja forta més cap al migdia.
2: Per tant, s'allargaria.
0: Sí. Així com en alguns moments del dia hem vist que potser mig matí ja començava a afluixar això,

0: Ara estic mirant... Sí, sí, cap a les... dues, tres de la tarda...
1: Estem perdent l'Eloi.
2: Deixa'm que repassi dades, per exemple. D'una banda, el cabal dels rius ara mateix. Estaven pendents del Besòs, bé, 244 metres cúbics per segon. És encara més del que dèiem abans. 244 a l'alçada de Santa Coloma de Gramenet. En són 138 a l'alçada de Montcada i Reixac, més amunt. Però és que el Llobregat, que havia baixat, hi ha hagut algun moment que a l'alçada de Sant Joan d'Espí estava a 160, ha baixat a 140, ara torna a estar a gairebé 190, 189. 9 metres cúbics per segon. També, per exemple, a Sant Vicenç dels Horts, a 162 metres cúbics per segon. Són cabals molt importants en uns rius que no estan acostumats a tenir aquests cabals.
1: Clar, però aquí el tema ja no és tant la quantitat, sinó la intensitat. És a dir, aquí hi ha registres superiors a 40 litres per metre quadrat que hem vist en un 30 minuts.
2: Clar, sí, estan pujant molt ràpidament.
1: O 90 en 3 hores.
2: Perquè, a més a més, continuem amb xifres espectaculars. Per exemple, l'estació del Raval de Barcelona ja marca 187 litres, és a dir, que continua creixent. 156 la de Zona Universitària, 102 la del Prat del Llobregat, 142 la de Badalona, 125 la de Mataró. És a dir, que tenim molts valors de per sobre dels 100 litres per metre quadrat a l'àrea metropolitana de Barcelona, arribant fins a Mataró, i, a més, en molts, no és només en un punt, sinó que són molts punts els que estan per sobre del 100, i en alguns punts, com dèiem, a les Corts han arribat als 200, cosa que seria rècord a la ciutat de Barcelona.
1: Eloi.
0: Mira, dèiem això, que el sistema convectiu, tot aquest gran sistema de tempestes, es desdibuixa demà al migdia. Però sí que és veritat que els models ens indiquen que demà, a migdia i tarda, es poden desenvolupar tempestes igualment fortes al sud de la Costa Brava, nord de la Costa Central. Per tant, l'episodi no hauria acabat ben bé fins a entrada a la tarda. Fins i tot hi ha models que en reactiven altra vegada la precipitació de cara a la nit matinada de diumenge a dilluns. Per tant, que no haguem de començar una altra vegada al matí de Catalunya Ràdio dilluns parlant de possibles aiguats.
1: Que ja seria cap a Girona concentrat, això, o podria ser tot arreu?
0: No, tot arreu no em fa pinta. En tot cas, serien alguns aiguats concentrats encara a la costa i molt localitzats. És a dir, no es veuen estructures tan ben formades com aquesta per la matinada de diumenge a dilluns. Però vaja, hem d'estar alerta perquè, insisteixo, això que ha passat avui, ho hem vist avui. Ho hem vist aquesta matinada, que normalment intueixes que poden passar, es poden formar sistemes d'aquestes característiques dos, tres dies abans. Aquest cop sí que veiem tempestes fortes, però les tempestes fortes i l'organització d'aquestes tempestes ho hem vist avui. I estic molt fora, això.
1: Mentrestant, recordem, Òscar, que hi ha quatre trens aturats al Camp de Tarragona, amb molts minuts de retard. Hi ha un comboi també detingut a Lleida per falta d'espai a l'estació tarragonina i un altre més d'una hora de demora també a Burgo de l'Ebro, segons informa l'Agència Catalana de Notícies, també.
2: I com hem viscut en directe amb la Colla Ballester, com estaven recol·locant alguns viatgers a alguns trens que podien arribar cap a Barcelona, però el problema que ens explicaven alguns passatgers és un cop arribessin a l'estació de Sants, què poden fer? No hi ha trens, pràcticament no hi ha taxis, perquè estan els pocs que circulen molt buscats, no hi ha metro, per tant, hi havia fins i tot algun passatger que ens deia que gairebé preferiria quedar-me aquí al tren a Tarragona i no pas arribar a l'estació de Sants perquè no tinc manera de continuar el viatge, però en tot cas estava Renfe intentant recol·locar-los en algun dels trens que continuava el seu viatge cap al nord.
1: I recordar que a partir de les 5 del matí es recuperarà el servei del metro i també de trens. L'estació de Sants està oberta tota la nit per si algú que s'ha de quedar a dormir allà. I Rodalies Regionals, que està suspès, també l'alta velocitat, també el tram entre Figueres i Barcelona. Aquesta és la fotografia de mobilitat, per tant, no us moveu, entre altres coses perquè la recomanació ho diu i, entre altres coses, perquè no hi ha manera de que us pugueu moure, almenys amb servei públic.
2: Doncs aquesta és la situació. A més, els autobusos també estan amb serveis mínims i durant la nit, a més, funcionen molt pocs, perquè també Transports Metropolitans de Barcelona ha reduït al màxim la mobilitat també del transport públic donada la situació que s'està vivint a la ciutat de Barcelona i a tota l'àrea metropolitana.
1: També incidències pel que fa a persones que s'han quedat sense llum. Ara mateix hi hauria unes 3.000 persones, suposo que s'han anat arreglant, per tant, intuïm que, o no, potser s'ha espatllat més.
2: L'última xifra que teníem eren uns 1.800 abonats, que per tant són més persones, perquè alguns abonats poden ser diverses persones a la família, 1.800 a Barcelona, 1.200 a Cabrils. Això serien aquests 3.000 que ens ha dit Imma Soler des de Protecció Civil.
1: Eloi, seguim parlant.
2: Guardaveu.
0: Doncs vinga.
1: Sí, anava a dir tu.
2: Guardaveu que per dilluns, dimarts...
1: Aquesta nit, per això, estaràs treballant 24 hores o no?
0: Jo penso que no, perquè demà hem de fer el torn normal. M'agradaria anar a dormir una estoneta.
1: Però ara ets a TV3, no?
0: Sí, ara sóc a la tele.
1: Que et tocava? Sí, sí. Tocava?
0: Sí, aquest cap de setmana em tocava fer guàrdia. El Dani em va demanar... De fet, em tocava el cap de setmana que ve i el Dani m'ha demanat fer

0: fer un canvi per aquest cap de setmana.
1: Tenia, mira, el Dani, el Dani va tenir vista aquí, eh? El Dani
0: tenia un model actualitzat.
2: Tenia el model actualitzat, el bo, el bo. Eloi, gràcies per la feina. Bona feina.
0: Doncs vinga,
2: bona
0: fins ara.
2: Nit. Perquè l'Eloi, com deia abans, nit, va ser dels primers que em va dir que hi hauria un mini-huracà.
1: A veure, venia aquest mini-huracà.
2: A veure si acaba passant, perquè encara no s'ha produït del tot, però és una de les altres coses que també hauran de posar l'accent, a veure si s'acaba causant o no aquest mini-huracà, que ara mateix es trobaria formant-se entre les Balears i Catalunya.
1: Ho deixarem aquí, ara el 3Cat Info, durant tota la matinada, pendent de la situació de pluges a Barcelona, fins a arribar demà al suplement i a tota la programació de Catalunya Ràdio. Ara mateix, pràcticament les 2 de la matinada.
3: Tresca Info.

0: Bona nit, són les dues. El govern demana a la ciutadania de 20 comarques del litoral i el prelitoral que es quedi a casa per l'alerta de pluges torrencials. L'avís preveu acumulacions d'aigua molt importants fins diumenge al migdia. Les pluges torrencials impacten amb força la zona metropolitana amb desenes d'avisos als bombers per inundacions a municipis com l'Hospitalet, Cornellà o Esplugues de Llobregat. El servei ferroviari està pràcticament suspès i l'aeroport del Prat acumula cancel·lacions i també retards generalitzats. Manifestació massiva aquest dissabte a Madrid per l'habitatge. Els manifestants reclamen una vaga general després del rebuig del Congrés als decrets aprovats pel govern espanyol. Segons el Sindicat de Llogateres de Madrid, s'han mobilitzat 500.000 de persones, xifra que la delegació del govern espanyol redueix a 70.000. Junts ha estès la mà al president del govern espanyol per aprovar un nou decret d'habitatge amb el text que ells proposen. Míriam Nogueras ha justificat el suplement de Catalunya Ràdio al no de la formació per evitar un nyap jurídic. D'altra banda, el president Illa es mostra decebut amb la decisió de Junts i recorda que els socialistes sí que han pres mesures tant a Catalunya com arreu de l'Estat per millorar l'accés a l'habitatge. El Brasil vota aquest diumenge si vol que Lula da Silva tingui un quart mandat com a president o si prefereix tornar a l'extrema dreta de la dinastia Bolsonaro. El fill de l'expresident brasiler és el principal rival de Lula. La campanya electoral ha estat marcada per la crispació i la desinformació. Un de cada dos britànics voldria tornar a la Unió Europea, segons una macroenquesta publicada aquest dissabte pel diari The Guardian. El primer ministre, Andy Burnham, ha lamentat els efectes del Brexit i ha posat sobre la taula la possible reincorporació del Regne Unit al Club dels 27. Ajornat el concurs de castellers de Tarragona, la sessió de diumenge, que havia de començar a les 10 del matí, s'endarrereix a les 4 de la tarda, si el temps ho permet. La sessió d'aquest dissabte s'ha fet en l'horari previst i s'ha allargat força més enllà de l'entrada en vigor de les restriccions de mobilitat.
1: Esports.
2: Suspès el Sabadell-Andorra de la segona divisió que s'havia de jugar aquest dissabte a les 6 a la nova Creu Alta. Es jugarà probablement aquest diumenge en un horari encara per determinar. També es juga el Girona-Mallorca a les 9. A la Lliga F, el clàssic d'aquest diumenge al Camp Nou contra el Real Madrid es jugarà finalment a les 7 de la tarda. A la Lliga de les Nacions, Espanya 3, República Txeca 1, amb gols de Lamin i Rodri. També han jugat Pedri, Olmo i Fermín i ha debutat Roberto de l'Espanyol. A la CB tampoc no s'ha pogut jugar el Penya Andorra previst per a les 6 a l'Olímpic de Badalona. Aquest partit es disputarà el 14 d'octubre a les 8 del vespre. Si s'ha jugat el Manresa 95, Breogán 101. Aquest diumenge, si no hi ha més suspensió, han jugat la resta d'equips catalans. Lleida Burgos a les 12, Baskonia Girona a les 6 i Múrcia Barça a les 7.
0: Pel que fa al temps, previsió de pluges torrencials i aiguats a comarques de Barcelona i Girona. El temporal pot deixar més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Localment hi haurà fenòmens de temps violent. Al llarg del matí, les pluges es concentraran a les comarques de Girona.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Nit de pluges torrencials a Catalunya. Bona part del país es troba en situació d'alerta meteorològica màxima per l'arribada d'un possible